0: centre havia caigut en mans de nòmades i la vella frontera resseguida per la gran muralla havia demostrat ser inútil. Però d'aquest trauma profund en va néixer una nova dinastia, els Ming. Obsessionats amb la idea de no tornar a ser envaïts mai més, van dissenyar un dels projectes arquitectònics més ambiciosos de la història. La gran muralla de postal que tots tenim al cap. Quin era el sorprenent ingredient secret i que manté els maons units encara avui dia? Com s'ho feien els soldats per comunicar un atac a milers de quilòmetres en qüestió d'hores? I com és possible que la fortificació més gran del món acabés caient per culpa d'un sol general? Avui, a les portes de Troia, continuem la nostra caminada per la Gran Muralla xinesa. Resseguirem l'edat d'or de la Gran Muralla, el seu abandonament i la seva sorprenent resurrecció moderna com a icona nacional. Benvinguts a l'esplendor dels Ming. Benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà. Aquesta setmana continuem pedra a pedra, aquesta vegada sí, pedra a pedra amb la muralla xinesa, segona part amb l'Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: Albert, vas tenir un primer programa sencer per mencionar l'elefant a l'habitació i no ho vas fer, que és Mulan.
2: Home, no t'ho vas preguntar en cap moment durant el programa?
1: Sí, doncs la veritat és que no gaire.
2: Doncs molt malament. Tothom ha vist la pel·li de Disney, de Mulan. Tu no l'has vist?
1: No.
2: Es nota que he escrit el guió, això, Adrià, tu has vist Mulan. Tu has crescut amb Mulan.
3: Gràcies.
2: Està fent que sí amb el cap.
1: És que a mi m'agafa un pèl més tard ja de la boom de Disney amb Mulan i no l'he vist. L'he de mirar, eh?
2: L'has de mirar. És de les bones. Jo penso que és de les bones, Mulan. En fi, a Mulan és una... O sigui, tots recordem, no?, aquesta pel·lícula en què ella la veiem defensant la gran muralla de l'atac dels uns. Aquí si estigués l'Alberto, diria, i no dels altres. Però
1: com no hi és.
2: Una abraçada per Alberto. En fi, la veiem defensant la gran muralla, no?, d'uns pobles nòmades del nord, en aquest cas dels uns. Però històricament parlant, és un anacronisme brutal. Primer de tot, si Mulan hagués lluitat a la gran muralla que hauria vist no s'assemblaria gens a la pel·lícula, perquè la pel·lícula és tal qual la gran muralla que veiem nosaltres ara. Per tant, una muralla que es va construir 1000 anys després de que Mulan existís. Mulan també és una llegenda, vull dir, tampoc és exactament històric, perquè és la muralla dels Ming, és la muralla que es construeix el 1400-1500 i no pas la del 400-500, que és quan estaria ambientada la llegenda de Mulan. Però a part, la Mulan real, basada en aquest poema antic, ni tan sols era d'ètnia xinesa Han, sinó que segurament, i dic segurament perquè tampoc no s'especifica tant, pertanyien d'algun poble nòmada. Per tant, ella segurament el que faria era lluitar a cavall, no?, per el seu líder o per el que sigui, però no defensar pas una muralla, que això també, que també és curiós. També depèn de la versió. He de dir que també hi ha versions que Mulan sí que és pintada més com una dona que es veu obligada en el front i a lluitar per una dinastia xinesa per defensar les fronteres, etc., però no necessàriament vinculada a la gran muralla.
4: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Temazo.
1: Sergio, per favor.
2: Estava jo mirant-me amb l'Adri perquè estaves cantant i l'he dit a l'Adri discretament. Sí, t'hem gravat cantant.
1: Oh, no, va dir que no.
2: Sí,
1: no
2: va
1: gravar,
2: sí.
1: No va gravar.
2: Joder, Adri. O sigui, hem estat a punt de gravar-te cantant.
1: Ho heu estat a punt d'aconseguir.
2: La gent que mira el vídeo et podrà veure cantant.
1: Això és veritat.
2: Això sí.
1: Ho recordem poc, això.
2: Clar.
1: Recordem els nostres oients que es poden fer Patreon, mecenes.
2: Els més friquis del món, del Troia, doncs sí. Ens poden veure en vídeo.
1: Sí, i tenir dos programes exclusius al mes, alguna recompensa, algun sortejet... Sempre és benvingut, això.
2: Exacte. Doncs en aquest cas, veieu, aquestes coses té el vídeo, no?
1: Sí. I... L'altre dia estenent roba.
2: Estenent roba.
1: Sí,
2: i ara tu cantant Mulan, que em fa gràcia. Molt bé, a l'anterior programa vam veure l'època antiga, vam parlar sobre els Qing i els Han, i vam arribar fins a la invasió mongola del segle XIII.
1: Correcte. Ens van quedar amb la implementació d'una nova dinastia, la dinastia Yuan, d'origen mongol. Concretament, el primer emperador de la qual va ser Kublai Khan, net de Genghis Khan, amb qui Marco Polo va tenir relació. Recordem, no?, com vam acabar el programa, va ser explicant que la dinastia Yuan abandona la Gran Muralla, deixa de fer-hi manteniment, deixa d'enviar-hi tropes regulars, almenys en els punts més cèntrics, perquè pensem que l'imperi mongol en aquell moment ja arribava molt més al nord de la Gran Muralla, per tant, no tenia sentit mantenir-lo.
2: Però sabem que la dinastia mongola acaba caient. Com és possible que l'imparable imperi mongol sigui derrotat?
1: A veure, primer de tot, perquè ja no era l'imperi mongol de Genghis Khan. Perquè després de la mort de Genghis Khan passen moltes coses que algun dia n'hauríem de parlar de tot això. Crec que tenim pocs programes dedicats a això. Ja parlaré amb l'Alberto.
2: Tinc mala memòria, ja ho saps.
1: Tens
2: però jo diria que hem fet coses d'aquest tema fa molts anys,
1: vale.
2: Del tema mongols, que crec que l'Alberto va tenir com una època amb els mongols que estava com molt...
1: Sí, eh?
2: Estava molt mongol, ell.
1: Investigaré.
2: Sí.
1: Estava molt què?
2: Sí. I però fa molt temps.
1: Vale.
2: I ara ben bé no sé quins temes va tocar.
1: Vale.
2: Però no passa res perquè fa temps i doncs tu fas la teva pentinadeta del tema, que també està bé.
1: Una pentinadeta, recordem, no? Si voleu investigar això, a Troiateca, a la nostra pàgina web, que per cert, aprofito, això no sé si ho saps, però vaig afegir un buscador a la pàgina web, de manera supercutre, perquè sóc terrible amb aquestes coses, que pots buscar per categories.
2: Ostres!
1: Però allò pots posar a edat mitjana. I et surten tots els programes de l'edat mitjana.
2: Molt bé.
1: Nazis. Aquesta categoria no la vaig posar.
2: Hòstia.
1: Em sap greu. Això serien etiquetes, potser, no?
2: Etiquetes. Clar, per categories. Molt bé, molt bé.
1: Tot i que tenim oients que s'han dedicat a fer llistes senceres classificant els programes. Una abraçada a tots i totes.
2: Mil gràcies.
1: Mil gràcies. De què estàvem parlant? Ah, sí, de l'imperi mongol, que cau. I de la dinastia Yuan, que s'instaura a la Xina, que també, òbviament, cau. Segons les fonts xineses... Ja us podeu imaginar, recordem el que vam explicar a l'anterior programa del que feia una nova dinastia quan arribava al poder, que era escriure la història i, per tant, deixar molt malament l'anterior dinastia, i més si és dels mongols encara més. Per tant, segons les fonts xineses, que ja us podeu imaginar que estan superposicionades amb el tema, la dinastia Yuan acaba caient per una tempesta perfecta d'incompetència i mala sort. Per una banda, l'elit dirigent es va corrompre molt ràpidament i va destrossar tota l'economia, imprimint massa paper moneda, creant moltíssima hiperinflació, es parla molt de corrupció, de concubinatge sense aturador... Ja ens podem imaginar, no? Tot el que tu pots posar a les teves cròniques dient que l'anterior dinastia ho va fer, fatal. D'altra banda, i com passa sovint a la història de la Xina, la natura, un altre cop, els fenòmens meteorològics, la natura com a tal, etc., també hi va jugar un paper en contra. Van patir sequeres severes, unes inundacions catastròfiques un altre cop del riu Groc, acompanyades de pandèmies, i per tant, què volia dir això? Si t'estava passant a tot això, és que l'univers t'estava dient que ja no tenies el mandat diví. Vale? Com que el govern mongol tractava els xinesos d'ètnia Han pràcticament com a ciutadans de tercera classe, tot això tampoc els va ajudar. Gana, misèria, ressentiment ètnic van ser el caldo del cultiu perfecte perquè explotés una gran revolta camperola massiva anomenada la rebel·lió dels turbans vermells.
2: I d'aquesta revolta és d'on surten els Ming.
1: Correcte, i ara sí que sí, arribem per fi a la dinastia Ming. El líder d'aquesta revolta i el futur primer emperador Ming és un personatge amb una biografia bastant peculiar, bastant de pel·lícula. Es deia Zhu Yuanzhang. És un personatge que li direm Zhu a partir d'ara per no complicar-nos la vida, però hem d'entendre que ell era un camperol molt pobre, un altre cop, les fonts imperials, la història, bueno, no? El clar. Camperol pobre que acaba sent un emperador,
2: La història perfecta.
1: Era un camperol molt pobre que es va quedar orfe de nen precisament per culpa d'una epidèmia i la fam, i per no morir-se va haver de viure com un captaire pel carrer i més tard es va fer monjo budista simplement perquè el monestir li donava un plat d'arròs diari. D'aquesta misèria absoluta es va acabar unint a les milícies rebels dels Turbans Vermells i allà va demostrar un talent militar i polític brillants, sent alhora bastant implacable. Va anar escalant posicions fins a unificar tots els exèrcits rebels, ell, sí, unifica els exèrcits, i el 1368 aconsegueix l'impensable. El 1368 pren la capital mongola, que és Pequín, i empeny tots els mongols de tornada cap a les seves estepes asiàtiques del nord. Ja veieu que aquesta història, bueno, el que hem dit, no? Està bastant maquillada, però és aquesta la idea, no?, de la història oficial xinesa.
2: Clar, passar de monjo captaire a emperador de la Xina. Quina és la prioritat d'aquest nou govern?
1: A veure, en coronar-se, Zhu funda la dinastia Ming, que literalment vol dir brillant o lluminosa. I és tal qual com ens ha quedat l'època dels Ming, que també és un altre gran programa. Això també és molt, molt interessant. De fet, hi ha molts contactes amb Occident durant la dinastia Ming. Hi ha un tio italià, que es deia Matteo Ricci, que és una de les persones que fa el primer planisferi en el que apareix també Amèrica, tota l'Amèrica sencera, incloent-hi Xina, i és un mapa en xinès, perquè va visitar la cort dels Ming, etc., i és un mapa espectacular que vam tenir la sort de tenir-lo a Barcelona ara fa uns quants anys, però bueno, un tema molt interessant. Matteo Ricci, també un altre gran tema. Ming, que vol dir brillant, lluminosa, no? La seva gran prioritat va ser esborrar qualsevol rastre del domini mongol i restaurar els vells valors tradicionals xinesos, el sistema, sobretot, sistema funcionari, sisplau, i tota l'agricultura. Però el que sí que agafarà dels yuan, dels mongols, és que mantindrà la capitalitat a Beijing, a Pequín. Però no ens oblidem d'això. Els mongols han estat expulsats al nord, però els mongols no han estat destruïts. S'havien retirat al nord, però continuaven sent una amenaça. Això fa que la dinastia Ming, des del dia 1, tingués un trauma fundacional. O sigui, una paranoia crònica, no? Quan tornaran els mongols? Quan ens tornaran a intentar conquerir? Perquè fixeu-vos, el que comentàvem a l'anterior programa, Kublai Khan, el ser mongol, el que fa és conquerir tot un territori. Ells estaven acostumats que els mongols fessin ràtzies, fessin cavalcades, capturessin ramats, capturessin persones, no que conquerissin l'imperi i es convertissin en emperadors. Per tant, en els Ming hi neix aquest trauma, entre moltes cometes, trauma social, no? D'aquest pànic a una invasió és on sorgirà la decisió de construir la frontera de pedra més inexpugnable del món. I ara sí que sí serà de pedra.
2: Ara sí que sí serà de pedra amb els Ming al poder i la gran muralla xinesa que esdevindrà el que coneixem ara, no?
1: Exacte. Sí, bueno, a veure, el que coneixem ara són bastant una mica reconstrucció, no? Però la imatge típica de la muralla és la dels Ming, sí? Els Ming impulsen una gran reconstrucció arran de la inestabilitat de la frontera i sobretot la por que els inspiraven els mongols del nord. Per exemple, viuen un parell d'episodis que també afavoreixen aquesta construcció. El 1449 passa el conegut com a incident de Tumu. Què passa? Doncs que l'emperador Ming, un altre Ming, un jove aconsellat pels seus intrèpids militars, surt amb un exèrcit, clar, quan parlem d'exèrcits xinesos en aquella època, potser estem parlant potser de 100.000, 200.000 soldats, parlem de molts soldats, surt de les fronteres i se'n va al nord per donar una lliçó als mongols. Se'n va més enllà de la frontera. Però va ser una trampa, perquè l'exèrcit va ser desfet, va ser esclafat i els mongols van capturar l'emperador. Vale, a Pequín, ja us podeu imaginar quina va ser la conclusió. Cal una frontera que no es pogués travessar. Vale? Els mongols capturen l'emperador i per això els xinesos decideixen no sortir gaire més de les seves fronteres. La gran reforma del Ming surten arran d'això i configuren la muralla, com hem dit abans, amb l'aspecte, no?, que tindrà ara mateix.
2: I aquesta nova muralla de pedra va aturar els mongols per sempre?
1: És que, no, ja ho estem veient, no? Hi ha moltes incursions, hi ha molts problemes. De fet, el 1550, un líder mongol, anomenat Altan Khan, va veure que atacar els nous passos fortificats era un suïcidi, perquè els mingsos estaven corrent molt, estaven construint unes muralles espectaculars, que després descriurem una miqueta, amb moltes fortaleses, moltes torres, amb moltes armes de foc. Per tant, Altan Khan diu, hòstia, atacar aquestes noves fortificacions és un suïcidi. Per tant, què faré? Donaré la volta. Donaré la volta i atacaré una zona de la muralla que és més vella, és de terra, que encara no s'havia reformat, no s'havia convertit en pedra, en maó, i va plantar, més o menys, uns 100.000 genets mongols a les mateixes portes de Pequín. Va aconseguir, donant un rodeig a les muralles, no conquereix la ciutat, simplement es dedica a fer de nova destapari. Es dedica a saquejar i cremar els suburbis durant 3 dies i marxa. Però això és una altra humiliació i un altre recordatori, un altre impuls, no?, que portarà els Ming un altre cop a reforçar i ampliar encara més la gran muralla xinesa, ara sí, amb pedra i maó.
0: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Espera, torna a pujar un moment, Adrià. Brutal.
1: Sí, sí. Aviam. Sona el Rammstein de Mongol, de Mongòlia.
0: Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, es diuen The Who, The Who, i són un grup de metal. Crec, algun altre programa crec que els vaig posar famosos.
1: És que a mi em vol sonar, això.
0: No sé quin programa hauria de ser, però, en fi, són...
1: Tu escoltes normalment aquesta música?
0: No, no, ah. no, això és una fricada. No. els vaig descobrir no sé com. Canten aquest cant bifònic, no, aquest cant tradicional cultural mongol, i el barregen amb el metal, i em sembla una combinació espectacular. I a més, els videoclips són molt divertits, perquè és com veure Genghis Khan per les esplanades, per les estepes, però amb Harleys, saps? I amb guitarres elèctriques i instruments elèctrics, i llavors és molt divertit. Hi ha un membre del Pony Pissador, no recordo com es diu ara mateix, que sap fer aquest tipus de cant molt bé. A veure si algun dia venen a parlar d'història dels Seixantis o alguna cosa així.
1: Com es diuen aquests?
0: El Pony Pissador.
1: Els de la cançó?
0: The Who.
1: The Who. Que ho busqui la gent, cant gutural mongol. Molt interessant. Seguim, a veure, Albert, perquè abans de posar-nos a parlar un altre cop de pedres...
0: Parets. Bueno, a veure, Sergio, estem fent un programa a la muralla.
1: El segon.
0: El segon programa a la muralla.
1: A nivell logístic, com s'organitza tot un país, si algú pot fer, són els xinesos, estarem d'acord, com s'organitzen per fer una obra així? Funciona com a l'època del primer emperador, amb milions de camperols forçats, el corbé, o no?
0: No. Vale, canviarà una mica... Hi ha moltes coses que seran similars, però canviarà bastant. És molt interessant veure com només la Xina és capaç de fer coses així. Ei... I no només històricament, sinó que també actualment...
1: Exacte.
0: És una passada. Vull dir, els plans quinquennals que tenen actualment a la Xina estan canviant el país des dels anys 80 fins a l'actualitat d'una manera esperpèntica. Bueno, és molt interessant. Si visiteu Pequín, només cal veure que són capaços d'aixecar muntanyes artificials al costat de la Ciutat Prohibida, la muntanya aquella. Allò ho van fer a mà. No, o el Palau d'Estiu, tot el llac aquell que són quilòmetres quadrats de llac, també és artificial, no? I la Gran Muralla, doncs, també és artificial. És una passada el poder demogràfic i el poder centralitzador, no?, que té aquesta civilització al llarg de tants mil·lennis de història.
1: I l'ànec pequinès.
0: I l'ànec pequinès. Et va agradar?
1: Ah, exacte, sí, molt bo, sí? Molt bé.
0: I a part d'això, vols destacar algun altre menjar de la...
1: Els baos. Vas menjar Xangai i baos, molt bons. I és el que destacaria, perquè vaig estar molt poc.
0: Ja tornaràs.
1: Doncs això.
0: En fi, estàvem parlant de...
1: Com ho fan?
0: Com s'articula, no? Com s'articula tota l'estructura imperial. Hem de tornar a fer un canvi... Hem de fer un canvi de xip, vale? Sí que el primer emperador... Entre el primer emperador i el Ming han passat diversos segles, han passat les dinasties Tang, Song, els Yuan, etc. I han creat un dels sistemes, o sigui, totes aquestes dinasties, a mesura que han anat passant, han creat un dels sistemes burocràtics premoderns més sofisticats del món. Aquest sistema no sempre va ser així, però era conegut com el sistema dels 3 departaments i 6 ministeris. L'estat xinès tenia un ministeri de ritus, un ministeri de guerra, un ministeri de justícia... I aquí ens interessa perquè hi havia un ministeri concret d'obres públiques, que era conegut com el Gongbu. L'estat xinès, com vam explicar breument al programa anterior, funcionava per exàmens, molt diferent als europeus d'aquell moment. Vale? El funcionariat, no?, accedia als seus càrrecs a través d'exàmens molt difícils, però ja vam veure també que no tothom hi podia accedir, sinó només les persones que tenien certa posició social i s'ho podien permetre també econòmicament. Havien instaurat tot aquest sistema d'exàmens i la idea era que a la Xina tu podies néixer a camperol, però si eres un geni i estudiaves Confuci i aprovaves els exàmens, doncs podies ser un alt funcionari. Però, repeteixo, que tot això no és una meritocràcia real. Vale? O sigui, ho volem veure, sense voler ho volem veure, però no ho era. I repeteixo la idea, que tots aquests funcionaris, n'hi havia milers, com actualment, eren una mena de, entre moltes cometes, també aristocràcia xinesa.
1: I va ser aquest Gombu, aquest Ministeri d'Obres Públiques, el que va dirigir aquesta construcció de la Gran Muralla?
0: Sí, però amb els Ming passa una cosa excepcional, que els dona un poder absolut, que dona un poder absolut en aquest ministeri. L'any 1380, el primer emperador Ming, que per cert, ja ho hem explicat abans, recordem que era un antic pagès, sospita que el seu primer ministre el vol trair. I com que sospita que el seu primer ministre el vol trair, això passava molt també, aquestes tensions, no?, entre el poder diví del monarca, bueno, de l'emperador, i el poder més executiu, no?, del primer ministre. Com que sospita, diu, bueno, doncs l'executo, i ja està, li tallo el cap, i punto. Què fa tot seguit? Doncs aboleix el càrrec de primer ministre. Ja no hi haurà, o sigui, jo seré l'executiu. Jo faré de primer ministre, faré d'emperador i faré de tot. I a partir d'aquí, el ministre d'Obres Públiques només passa a dependre directament del propi emperador.
1: I a partir d'aquí van obtenir diners a dojo?
0: Exacte. O sigui, aquí és com si l'emperador els donés carta blanca per fer el que volguessin. El Gombu passa a gestionar un pressupost inèdit i es converteixen en els amos de l'imperi. De fet, comencen a estandarditzar els plànols, comencen a executar totes aquestes modificacions de la Gran Muralla. Construeixen la colossal Ciutat Prohibida a Pequín.
1: No té sentit, la Ciutat Prohibida. O sigui, és molt gran.
0: O sigui, quanta estona trigues d'anar d'una punta a l'altra?
1: És absurd.
0: És que és una, bueno, com tot allà. Sí, no? Sí. A la plaça de Tiananmen passa el mateix, anar d'una punta a l'altra trigues 20 minuts. Mm. La muntanya que queda just al costat de la Ciutat Prohibida. Mantenen obert el gran canal per moure tropes, provisions, llibres. Sí, això també ens ho va explicar la Natàlia, que hi havia vaixells biblioteca. I per si fos poc, també controlaven això, el Ministeri d'Obres Públiques, controlaven fabricació d'armes, flotes de vaixells, pólvora i fins i tot, en algun moment, van arribar a controlar l'encunyació de monedes. Això, aquest ministeri, imagineu-vos el poder que els Ming els hi van atorgar. Tot això es tradueix en una logística que a Europa no veurem fins a la Revolució Industrial i amb prou feines. Amb prou feines la veiem avui dia. El ministeri el que fa és complementar aquella idea del Xin, del començament, que només feia servir els treballadors forçats, no?, que havien de pagar l'impost en forma de treball. També hi envia soldats, els obliga a treballar a les muralles, i envia mà d'obra especialitzada, com a assalariats, persones especialitzades, enginyers, arquitectes, mestres d'obres, etc., assalariats a treballar a la muralla. Tot això es va poder finançar segurament, això també alguns historiadors han fet algun treball interessant, gràcies a l'arribada de tones de plata també provenents d'Amèrica. Vull dir, no ens pensem que la Xina estava desconnectada d'Amèrica, i ja anant als segles més endavant, ja als segles 16, 17, ja cap al final dels Ming, però arribaven coses d'Amèrica, sí, també arribava a riquesa. Per produir tota aquesta muralla, ja no estem parlant d'una muralla de terra ni de fusta, sinó que els Ming el que fan és produir maons a dojo i tallar pedra de granit amb unes formes gairebé perfectes. De fet, després parlarem de com era la muralla. Però per fer-ho pràctic, el que feien era instal·lar els forns de cocció dels maons als peus de les muntanyes, perquè així els maons no s'havien de transportar milers de quilòmetres, sinó que el que feien era portar la indústria al peu de la muntanya, allà produïen els maons i llavors es pujaven on les havien de pujar a través de mules, cadenes humanes, etc. I atenció també a l'enginyeria, perquè el morter que feien servir els Ming per unir els maons té un ingredient secret, que a tu t'agradarà, Sergio. I és que el morter dels Ming portava arròs glutinós barrejat amb la calç. Sí, això, a veure, també té el morbo aquest, no?, de posar arròs en el morter, però això ha fet que certes estructures, certs trams de la Gran Muralla que van ser construïts amb aquest morter, avui dia encara, bueno, encara s'aguantin drets. Potser és gràcies a l'arròs.
1: Segur.
0: Seguríssim.
1: Ja que has obert aquest meló, el meló del morter, què et sembla si ens descrius l'estructura del mur? Ara no parlem ja de piles de terra premsada. És una altra cosa.
0: Ara hi ha una altra cosa.
1: I arròs.
0: Sí. Exacte, una bona paella. La muralla dels Ming és, l'hem d'entendre com una obra d'enginyeria per nivells. Vale? Una mena d'entrepà. Funcionava per capes. Vale? Tant a nivell vertical, o sigui, de baix cap a dalt, com a nivell horitzontal, també. I ara ho anirem descrivint. Anem de baix a dalt. Uh-huh. A la base de la muralla, els enginyers necessitaven uns fonaments molt robustos per aguantar el pes, resistir l'erosió de l'aigua, la neu, el pas del temps, no, inclús els moviments de terra, etc. Per això la part inferior, normalment els fonaments estaven fets en blocs de granit o calcària massissos, que pesen tones. O sigui, busqueu imatges de la Gran Muralla. La base són uns pedrots enormes que, bueno, que fan de base, d'acord? S'ha dit i s'ha estudiat que en molts casos aquestes bases eren restes de les muralles antigues i que anteriorment als Ming la muralla ja havia tingut pedra en algunes zones i que els Ming el que fan és reutilitzar aquestes grans pedres com a fonaments de les seves muralles. Així que a mesura que el mur va creixent també es va fent una miqueta estret, vale? O sigui, va creixent com en forma com una mica de cortina, no? Per donar estabilitat a l'estructura. Llavors, si pugem una miqueta cap amunt, quan superem els primers metres, canviem el material i ja no utilitzem pedres tallades perfectes i massisses, que són caríssimes de tallar, caríssimes de transportar, i tot, i el que fem és començar a utilitzar el maó cuit. Vale? Una gran innovació dels Ming, que fins llavors això segur que sí que no s'havia fet. Llavors, aquests maons, en les parts superiors, estaven 100% estandarditzats. Tots són els mateixos maons. Molt més lleugers, fàcils de transportar, amb cadenes, això, amb mules, amb cadenes humanes, carruatges, etc. I són perfectes per construir estructures més complexes, com, per exemple, torres, obertures, merlets. Clar, és molt més fàcil manipular el maó que no pas el granit. És molt més fàcil de tallar, molt més fàcil de manipular. I això, com a curiositat, això també és una cosa que veiem en les nostres fortaleses modernes, amb la traça italiana, en les fortaleses estrellades, el maó absorbeix molt bé els impactes de bola de canó.
1: Aquest tema t'agrada, eh?
0: Aquest... Sí, m'has pillat. Absorbeix molt millor els impactes de bola de canó perquè és un material tou. Llavors, a ser un material tou, potser sí que es pot trencar, però no s'esberla com la roca.
1: És que això ho vas explicar, al programa aquell que vas fer de fortificacions de l'època moderna.
0: Sí, però fa molt temps.
1: Fa molt temps.
0: Crec que no era ni de l'equip.
1: No me'n recordo.
0: No, ja t'ho dic.
1: Però jo em vaig quedar...
0: Ah, potser sí. Ah, no ho sé.
1: Perquè del tema aquest... I sempre que anem por ahí i veiem aquelles muralles... Allò, sabeu per què és així? M'ho va explicar el meu amic Albert Abril. Com... Veus? Per què sí, serveix sí, això del Troia a vegades?
0: Són jubilats, tio.
1: Està bé, està bé.
0: Però, bueno, i per això, i perquè era més barat.
1: Ah, veus?
0: També el cost això de fabricació...
1: Això ho afegiré molt... a l'explicació habitual.
0: Ja tens una altra, doncs.
1: Molt bé, però clar, tot això per dins com s'aguanta?
0: A veure, ja hem descrit una miqueta de baix cap a dalt, no? L'interior de la muralla xinesa, clar, ja ho vam dir, no? No és una muralla d'un metre, és una muralla que potser fa 5-10 metres, depèn del tram d'amplada. Llavors, l'interior no és massís. Sí, ens hem d'imaginar que els xinesos, per construir la Gran Muralla, feien dos murs paral·lels i al mig hi fotien un farcit del que trobaven. Terra, grava, pedres soltes... runes de les mateixes construccions antigues, vale? Tiraven el que tenien i ho picaven tot molt fort perquè quedés molt comprimit allà al mig i llestos, vale? I així també donaven certa flexibilitat a l'obra.

0: dimensions dels exèrcits xinesos.
1: Molt bé, i pel que fa als elements de tipus defensiu, què és el que hem de saber?
0: Clar, tot estava bastant mil·limetrat i bastant ben pensat. Les torres de vigilància estaven separades exactament per la distància de dos tirs de fletxa. Veure, això pot variar una mica més, una mica menys, sí, però la idea era que des d'una torre poguessis disparar tot al llenç d'una muralla i des de l'altra torre disparar on no arribava la primera torre, i així no quedava cap angle mort. Els arquers podien cobrir tot el perímetre. I pel que fa a les portes principals, el que ells anomenaven els passos, normalment tenien una estructura com de patis tancats. Això és molt típic en l'arquitectura xinesa, i no només ho veiem a la Gran Muralla, a les ciutats fortificades, a Xi'an, a Pingyao, les grans ciutats fortificades també ho tenen. Tens una porta, molt bé, si superes la primera porta, quedes atrapat en un pati interior, rodejat de muralles, però no et continuen disparant, et continuen molestant, fins que no superes la segona porta per sortir d'aquest pati interior i definitivament entrar dins la fortificació.
1: Clar, sembla que, joder, ho tenien tot pensadíssim, molt ben calculat, però abans m'ha apuntat una dada. 21.196 quilòmetres. Clar, a nivell d'estratègia, quin sentit té? Com es pot protegir aquesta barbaritat?
0: És impossible. O sigui, no té cap mena de sentit pensar que hi havia soldats a tot arreu. Hi ha una dada, que és que sabem que durant el govern dels Ming hi va haver només un milió de soldats, només únicament destinats a protegir la muralla. Un milió de soldats és moltíssima gent, i més parlant dels segles XVI, és una bestiesa. Això ja ho hem explicat, però bàsicament la muralla tenia la funció de frenar les ràtzies. No tenia la funció de frenar un gran setge. És que és impossible. O sigui, a 1.000 quilòmetres és impossible frenar un setge. Però clar, si tu poses un mur, aconsegueixes que aquesta cavalleria que t'atacava durant tants segles no pugui creuar, o els hi estàs posant més difícil. I a més, si aconsegueixen creuar, ells els que els interessen portar-se són esclaus o ramats. Si has de tornar, o sigui, tornar a creuar la muralla amb un ramat de xais, com ho fas? No, o amb 1.000 esclaus, com ho fas? Llavors, la utilitat de la muralla era bàsicament aquesta: frenar els atacs ràpids de cavalleria, el control duaner, que ja hem explicat, i també facilitar la circulació d'informació.
1: Clar, tota aquesta muralla tan sofisticat, aquest sistema, algú al darrere havia de moure els fils, un cervell que ho controli tot.
0: Bueno, molts cervells. És la idea aquesta de la gran administració estatal xinesa que va planificar la Gran Muralla. Però si hem de posar algun nom propi, podrem parlar, per exemple, del general Qi Jiguan, que a finals del segle XVI ell s'inventa les famoses torres que ara veiem a la Gran Muralla, que sí que són unes torres buides, que tenen dos pisos, que abans eren torres massisses. Ell agafa aquestes torres i les converteix en minicastells. No? Què permeten aquestes torres? Doncs permeten que un grup d'arquers o arcabussers o mosqueters, depèn de l'època, depèn de les armes, puguin viure a dins d'aquestes torres i disparar i controlar tot el territori dins d'aquestes torres. Clar, davant del fred siberià, per emmagatzemar pólvora, és un gran avenç. Vale? Per tant, aquests minicastellets que es repartiran per tota la muralla seran un gran avenç per transformar la muralla i convertir-la en una fortalesa molt més desenvolupada.
1: Tenim una estructura de búnkers connectats a milers de quilòmetres, molt bé. Però si hi havia un atac a l'altra punta del país, com avisaven a la capital?
0: Com en Gandalf i en Pippin, avisen a l'Aragorn i en Theoden, encenent les alminares. Les torres estan situades de tal manera que sí que es poden cobrir amb trets de fletxa, però també que es veuen les unes a les altres. Tu, quan estàs a la Gran Muralla i puges a una torre, veus sempre una torre cap a un costat i cap a l'altre, sempre. O una, o dues, o tres, depèn de la regió. El codi és molt simple i molt efectiu. Durant el dia es comunicaven amb senyals de fum i durant la nit es comunicaven amb senyals lumíniques. Hi ha algun intent d'estudi sobre els codis que s'utilitzaven, no? Si trec fum durant tres cops seguits i després disparo quatre arcabusos seguits, és que venen 500 genets. O si amb el fanal et faig 6 senyals seguides i després disparo un cop, és que en venen 1.000, no? Bueno, no ho sabem ben bé, però sabem que tenien uns codis molt desenvolupats. Hem d'entendre que un atac a la frontera de la muralla xinesa, òbviament depèn d'on estigués, la notícia, gràcies a aquest sistema de fortificacions i de comunicacions visuals, la notícia de l'atac podia arribar a la capital en qüestió de poques hores. Vale? Una migueta, com hem dit, les alminares, alimares, perdó, del Senyor dels Anells, o com moltes línies de fortificacions costeres que teníem aquí a Catalunya.

0: No, només cal anar a veure les torres aquestes que estan al costat de la costa per pujar-hi, veure que en tens una altra uns quants quilòmetres i veuries perfectament unes senyals de fum o unes senyals lluminoses d'un foc.
1: Però tu ho has dit, la muralla 21.000 quilòmetres, les torres han d'estar una a la vista de l'altra, has de tenir gent a les torres per poder-se comunicar i que el sistema de comunicació no falli.
0: Clar. Aquest és el gran problema.
1: Aquest és el tema.
0: Sí.
1: Si no, no...
0: Clar, jo s'ho puc imaginar, la vida d'un soldat que ha de vigilar la Gran Muralla és una putada. O sigui, estàs aïllat, tens fred, en qualsevol moment pot venir un atac de nòmades, un atac sorpresa.
1: De fet, mencionaves el Senyor dels Anells i recordo l'escena de la pel·li quan estan ensenyant que s'encenen les... En català es diu Alimares?
0: Crec que sí, Alimares, sí.
1: Vale? Aleshores... Clar, veus allà els soldats... Dius,
0: que viuen al mig de la muntanya.
1: Jo crec que tothom que ha vist les pel·lis diu, hòstia, allà viu un tio, no un, sinó dos a vegades.
0: O tres amb la família,
1: quina
0: no?
1: Quina putada, allà les muntanyes blanques, no?, que són aquelles, les de Gondor. I jo, quina putada. Pues, doncs allà, igual, a les torres de...
0: Sí, però és que els Ming ho porten més enllà. O sigui, el que fan és crear tot un sistema del soldat pagès. Això és molt interessant perquè igual que anteriorment amb els Qin, per exemple, o els Han, el que feien era desplaçar els soldats milers o centenars de quilòmetres de casa seva, el que fan els Ming és assentar la família del soldat a prop de la muralla i llavors li dones unes terres per cultivar i per viure i per poder-se desenvolupar en família i en comunitat, però a canvi ha de fer la seva funció com a soldat, no? Aquest sistema s'anomena Tuntian, una mena de colònies militars agrícoles, i era això, no? L'imperi et donava unes terres i de cada uns 10 soldats, mentre 3 feien guàrdia, 7 es passaven el dia conreant. Ahí s'anaven rotant, etc. No sempre així, però perquè ens fem una petita idea, ¿vale? Quan no hi ha guerra, són pagesos, i potser hi havia generacions senceres que l'únic que feien era conrear la terra, però sabien que la seva funció era defensar des d'aquesta torre fins a aquesta torre de la muralla.
1: Però com tota la història cíclica de la Xina que explicàvem al principi, la dinastia Ming també té el seu final, oi?
0: Sí, la dinastia Ming també acaba i amb ella també acaba aquesta muralla tan preciosa que hem descrit, aquesta muralla de postal que sempre ens ve al cap. Tot això acaba l'any 1644.
1: Tu també vas baixar amb el...
0: Amb el tobogan aquell.
1: Amb el tobogan aquell?
0: No, saps per què?
1: No.
0: Perquè ens va ploure molt i estava molt humit. I ens van dir... No.
1: Millor que no.
0: No podeu baixar.
1: Val. Doncs això,
0: 1644 no hi havia tobogans.
1: No, clar.
0: Ojalà.
1: Altres sistemes.
0: Hi havia altres sistemes. Els Ming havien construït la millor muralla del món, una xarxa de fortificacions brutal, forts, búnkers, bueno, ara, búnkers entre cometes, aquests castellets que són les torres, etc. Però els manxús, que aquesta regió del nord-est de la Xina, que eren estrangers, acaben entrant igualment a l'imperi. Els manxús, al final, acaben entrant com a poble invasor, també estranger, perquè un general els hi obre la porta, perquè l'emperador Ming es suïcida, o sigui, l'emperador Ming es suïcida i aquest general doncs els hi diu, bueno, doncs l'emperador s'ha suïcidat i jo us deixo passar. Hi ha una història que explica molt, molt ràpidament que els manxús havien segrestat la concubina preferida d'aquest general i li van dir, si no ens deixes entrar, matarem a la concubina. I, òbviament, el general va dir, home, doncs bé, us deixo entrar, va obrir les portes de la Gran Muralla, de la regió que queda tocant al Mar Groc, i per allà les tropes manxús van entrar fins la capital. Els manxús entren, aconsegueixen aturar unes rebel·lions que hi havia hagut contra els Ming, es queden al país, s'instal·len també a Beijing, a Pequín, i funden una altra dinastia, que serà l'última dinastia de la Xina, que serà la dinastia Qing o Qing, que governarà la Xina fins al 1912.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del Troia d'avui, dedicat a la Gran Muralla Xina, segon capítol.
1: Recta final de la muralla.
0: Recta final de la muralla, amb la música de la sèrie que no recomanem, Marco Polo.
1: La recomanem a mitges.
0: Val.
1: Molt a mitges.
0: Val.
1: A veure, a nivell d'ambientació és guapíssima, però la trama, personatges... No, no sé si ho comentàvem en aquest programa, personatges femenins terribles, no? Bueno, molt mal feta, molt mal feta. Envellit malament.
0: Envellit malament, com a vegades passa. Molt bé, doncs continuem, perquè ara ja són els King els que manen a Xina.
1: Sí, a veure, els Qing, o els King, li fan l'estocada final a la muralla. Fixeu-vos que la muralla... el primer emperador la comença a construir, els Han l'amplien, les dinasties intermitges abans dels Ming la tenen allà en segon pla, sí que la fan servir òbviament per defensar-se dels nòmades del nord, els mongols, els Yuan l'abandonen, els Ming li donen la seva màxima esplendor i els Qing, com que també són estrangers, el que faran és abandonar-la, vale? A finals del segle XVII el gran emperador Qing, anomenat Kangxi, va fer una inspecció per veure aquesta gran muralla, i l'emperador, després de visitar la muralla, va dir als seus ministres que no valia la pena gastar els diners en reparar-la, perquè el Qing, com que controlaven també les estepes del nord, aquella antiga frontera ja no era prioritària. Sí, el Qing ja tenien altres prioritats.
0: Clar, si la muralla no es manté, com qualsevol construcció, si no té una funció... Què li passa?
1: S'abandona. L'abandonament li portarà la mort lenta. Sí? Seran 300 anys en què la muralla s'anirà omplint de vegetació, les arrels dels arbres rebenten les pedres, aquell morter fet amb arròs glutinós també s'acabarà esberlant, els terratrèmols es fondran les torres, i sobretot una cosa que passa amb totes les ruïnes històriques que es converteixen en runes, no en ruïnes, i és que es converteix en objecte d'espoli massiu. Pels camperols de la zona, aquella muralla era una pedrera gratuïta. O sigui, si tu et vols construir la teva caseta i ja tens els maons fets allà, doncs no pagues el material. O tens unes roques de granit o de pedra calcària superben tallades, hòstia, doncs ja tinc l'entrada a la casa feta. Aquest drac de pedra es va anar desintegrant molt a poc, per efectes de la natura, per l'espoli aquest constant de les pròpies famílies que havien defensat la muralla i estaven instal·lades al costat de la muralla per construir això, cases, estables, inclús tanques de corrals de porcs, de xais, etc.
0: Per tant, per resumir, després dels Ming, amb els Qing o Qing, la muralla és abandonada i es va desintegrant a poc, ja sigui per l'acció humana, ja sigui pels fenòmens geològics o meteorològics.
1: Correcte. Això és totalment cert, però vull dir, la muralla ens ha arribat a dia d'avui. El detonant, ens ha arribat, i a més actualment és un símbol nacional i és un orgull nacional xinès, la Gran Muralla. Jo potser... crec que el moment, el detonant que converteix aquesta gran muralla i deixa d'estar abandonada per la dinastia del Qing, no? És quan ja passem a l'etapa de les guerres imperialistes del Japó del segle XX, i jo m'atreveixo a dirigir-me al 1933 en el context de la Segona Guerra Sino-Japonesa. Recordem que el Japó, a vegades quan pensem en el Japó diem que entra directament a Pearl Harbor a la Segona Guerra Mundial, però el Japó porta dècades conquerint el sud-est asiàtic. Corea, grans regions de la Xina, moltíssimes illes d'allà que havien estat colònies o eren colònies europees, vull dir que Japó ja feia de les seves, vull dir, és la potència supremacista i imperialista del sud-est asiàtic, vull dir, no entra perquè sí a Pearl Harbor de cop, això tu ens ho podràs explicar millor, però el Japó porta molt temps fent de les seves, i el 1933 en aquesta segona guerra l'imperi japonès ha envaït el nord de la Xina. Clar, l'exèrcit japonès era un exèrcit totalment modernitzat. Vull dir, des de la Revolució Meiji, el Japó s'ha modernitzat des de l'Estat, no? Un pacte així molt raro entre indústries occidentals, tradicions...
0: Alemanya, Estats Units...
1: Anglaterra, adopten, no?
0: Tota la constitució que fan, es copien d'Alemanya, els sistemes econòmics alemanys, i modernitzen a través d'això... I dels Estats Units també anava a fer moltes coses.
1: I, de fet, inclús els uniformes de l'exèrcit dels japonesos s'inspiren en els exèrcits colonials britànics. Bé, és una bestiesa. I es modernitza l'Estat i també es modernitza l'exèrcit. Per tant, l'exèrcit que entra a la Xina el 1933 és un exèrcit que ja porta tancs. És un exèrcit que porta avions, és un exèrcit que porta artilleria pesant, metralladores. I, en canvi, els soldats xinesos estan totalment mal equipats. O sigui, la Xina no havia viscut la modernització. La Xina no es modernitzarà fins al gran salt endavant de Mao Zedong. En la seva retirada, clar, els xinesos van retrocedint, perquè els japonesos estan al nord. En la seva retirada, els xinesos van haver de trinxerar-se precisament en passos de la muralla dels Ming, vale? Com, per exemple, els de Gubeikou i de Shengzhou. Van fer servir aquestes pedres del segle XV, del segle XVI, per aturar, és molt poètic, no?, per aturar bales del segle XX. I aquí, en aquests enfrontaments, es produeix un gran xoc tecnològic.
0: Què va passar aquí? Quina és la història?
1: A veure, com que els xinesos no tenien prou fusells, ni munició, ni armes tan tecnològiques com els japonesos, alguns dels batallons dels xinesos s'armaven amb espases amples tradicionals. Aquests batallons van ser batejats com a Dadao. Eren soldats com si estiguessin trets del segle XV, però en una batalla del segle XX. Uh-huh. Ja us podeu imaginar. Els soldats imperials japonesos, amb els seus fusells i les seves armes automàtiques prèvies a la Segona Guerra Mundial, enfrontats a batallons amb espases. Òbviament no sempre era així, però sí que sabem que va existir. Òbviament els xinesos van acabar perdent la posició, però la premsa xinesa va cobrir aquesta resistència amb un gran orgull nacional. Estem al 1933, no? I de cop i volta, la Gran Muralla ja no era una construcció inútil que s'havia oblidat al llarg dels segles, sinó que de cop es comença a convertir en una mena de símbol de resistència nacional contra una potència imperialista que ens està intentant conquerir. Fixa que va ser fort aquesta batalla, que l'himne nacional de la Xina actual, que és més o menys escrit en aquella època, arrenca dient literalment: aixequem-nos, amb la nostra carn i la nostra sang construïm la nostra nova gran muralla. O sigui, una miqueta d'aquell moment.
0: I arribem ja a l'època de la Revolució Popular Xinesa, Mao Zedong. Quina relació tindrà la República Popular amb la muralla?
1: Una relació, almenys al començament, bastant complicada. La muralla genera un debat ideològic molt interessant, perquè, clar, la gran muralla és un símbol feudal. Per tant, des de l'òptica marxista, és un epítom, no?, del símbol opressor. Era vist com el símbol de l'explotació feudal, que va costar la sang de milions de pagesos treballant forçadament per construir-la. Però alhora era un símbol nacional. De fet, durant els primers anys de la Revolució Cultural va patir molts danys i molta negligència per part de la República Popular Xinesa, però, clar, la muralla despertava molta admiració i és carn de discurs nacionalista. I Mao Zedong i els seus successors aconseguiran casar les dues coses, no? Ser conscients que és fruit de l'explotació i de la mort de milers i milers de treballadors camperols de manera forçada, però alhora abraçar-ho com una cosa que és el teu passat, per tant, l'has d'acceptar, però tu has evolucionat i ara es converteix en un símbol d'orgull nacional. Clar, la muralla també demostra el talent col·lectiu, no? És el poder invencible del poble treballador, que per molt que fos explotat, joder, és el poble... Perdó, m'he emocionat. És el propi poble que ha construït la muralla, que ha posat les pedres. Llavors, la muralla és adoptada com a símbol nacional. El propi Mao Zedong es va rendir a la seva majestuositat i va encunyar una frase molt famosa, que és: qui no ha pujat a la gran muralla no és un home de debò. Sergio? T'has passat la partida de la masculinitat.
0: Ostres!
1: Sí.
0: Tenim aquestes paraules que ens va dedicar Mao.
1: Les tenim.
0: Tu també has pujat.
1: Jo també he pujat.
0: Doncs ets un home de debò, felicitats.
1: Adrià? Tu també has pujat?
0: No, ostres, no, perquè no és un home de debò.
1: És el més deconstruït de l'estudi.
0: Molt jove, encara.
1: Molt jove, però si té la meva edat.
0: Tens la mateixa edat que l'Albert Abril, tu?
1: Som del 95, els dos, sí.
0: Ostres, millor que calli jo ara, que penso coses.
1: Molt jove. Què penses?
0: No res. Clar, l'Adrià no el veieu ni parla perquè no vol parlar.
1: No, es conserva molt millor que jo. Jo sempre dic que l'Adrià és el guapo de les Portes de Troia.
0: Home, però evidentment, evidentíssimament. Si busqueu el dia dels 500 no va sortir.
1: No. Bueno, no sé si surt el vídeo.
0: Ja us ensenyaré.
1: Li farem fotos, bueno, i les publicarem.
0: Si hi ha algun comentari...
1: Per Patreon.
0: Farem una cosa. Si hi ha algun comentari a algun programa que diu: volem veure l'Adri, aleshores Diu que sí.
1: Diu que sí.
0: Molt bé. Tornem a la cita de Mao.
1: Bueno. Ens ha pujat la masculinitat.
0: Vinga, va. Ui, sí.
1: Sí, sí, som-hi, som-hi, som-hi. Bueno, doncs això. La cita de Mao, no? El govern comunista entén que era la millor icona per unificar visualment un país de milions de persones i també convertir-ho en una icona nacional i que quan tothom pensi en la Xina, doncs pensi en la Gran Muralla de Xina.
0: Molt bé, i aleshores com arribem, ja per acabar, que ens queden encara uns minutets pocs, com arribem a la situació actual, Albert?
1: A veure, a la situació actual hi arribem amb tot el viatge que hem fet. Vull dir, vam començar els 500 abans de Crist i hem arribat al 2000 i pico. A la dècada dels anys 80, quan la Xina comença a obrir-se al món amb Deng Xiaoping, l'Estat llença tota una campanya de restauració. El govern tria uns quants quilòmetres, sobretot quilòmetres que quedin relativament a prop de la capital de Pequín, els famosos passos de Badalinko, Muitianyu, a quin vas anar tu?
0: Uh-huh, a Muitianyu.
1: A Muitianyu. I el que fa és reconstruir-los de dalt a baix. S'ha de dir que són bastant fidels a com els Ming van deixar la muralla xinesa. Però el que hem de ser conscients és que quan nosaltres passegem per aquestes muralles, tenen un 20% d'original, no? La resta són reconstruccions d'aquests anys, dels anys 80, dels anys 90, són reconstruccions fetes de cara al turisme, però mola molt.
0: Pues no em puc aplicar la fase de Mao, no, perquè he trepitjat zona restaurada.
1: Ell també, no passa res.
0: Ell també. Val, doncs ja està.
1: Bueno, anul·lat. No té la seva cara allà al costat, a la muntanya, em sona? O el seu nom escrit a la muntanya? Bueno, és igual. O sigui que quan ens allunyem uns quants quilòmetres cap a la muntanya, et trobes la coneguda com muralla salvatge. Són zones que no hi ha ni turistes, ni telefèrics, ni restauracions, i allà és on podem veure com era la muralla sense haver-la tocat, no? Mig caiguda, coberta de bardissa, amb maons que algun camperol s'ha emportat per fer un tancat pels seus porcs, però potser és la visió més honesta de com és la muralla, amb el que m'ha explicat aquests dos programes. I jo penso que és molt interessant veure com al llarg de tantíssims segles, no? 2.500 anys d'història, la Gran Muralla ha anat evolucionant. Recordem que van començar amb unes primeres muralles disperses pel territori xinès. Un primer emperador les intenta començar a unificar, no? Sobretot al nord, fent una muralla de pedra. S'abandonen diversos cops, els Ming li donen la seva màxima esplendor, convertint-la en aquest drac de pedra que recorre les muntanyes, els rius, el desert i arriba fins al Mar Groc. I actualment tenim el privilegi de poder-ho trepitjar i poder-ho visitar i poder-ho veure.
0: Moltes gràcies, Albert Abril, per aquesta repassada immensa i poder de síntesi que has fet servir per explicar la història de la Xina a través de la Gran Muralla. Una miqueta.
1: Una miqueta. Hem fet unes pinzelladetes.
0: Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu per caminar aquests 21.000 quilòmetres amb nosaltres.
0: I tant, Adrià Tirado, al control tècnic, i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
2: Benvingudes i benvinguts un dia més al Col·lectius en xarxa, l'espai on coneixem persones, entitats i projectes que contribueixen a construir una societat més compromesa, inclusiva i solidària, que sona perfecte, Lluís, wow. Això. Tant de bo que realment acabi sent així tot plegat,
3: home,
2: no? Nosaltres hi treballem perquè així sigui.
3: Home, i tant, no? Totalment. Bueno, jo crec que ho complim 90%.
2: Sí, totalment. Avui, de fet, et diríem, tot això, digues, amb aquests compromisos que tenim, conversarem amb Brian Giner, ell és integrador social i activista i també divulgador, conegut per la seva tasca de sensibilització contra l'assetjament escolar. A partir de la seva pròpia experiència, ell ha convertit una realitat molt dura en una eina també per ajudar altres persones, promovent valors com el respecte, l'empatia i la convivència. I de fet, avui el que volem fer amb ell és una mica conèixer-lo millor, que ens expliqui també el punt de partida que ell li va tocar viure i com això ho ha convertit en una eina per les noves generacions,
3: no?
2: I per ser una mica també el mirar on adolescents i infants s'hi puguin també veure d'alguna manera reflectits, no? Mm-hmm. I que sigui també un punt de sortida, perquè no, d'aquesta situació.
3: Totalment.
2: I jo trobo també molt important, Lluís, que li preguntarem també a Brian d'aquí uns instants, no només per la persona assetjada, sinó per al cercle que formen part d'aquestes aules i d'aquests grups, i que és important també que juguin un paper actiu, no? Per ajudar a la víctima i a la persona que es troba vulnerable en aquell
3: moment. Sempre que hi ha assetjament s'ha d'entendre que hi ha una persona assetjada i que hi ha al voltant
2: un cercle
3: de gent que potser permet o sense actuar,
2: total,
3: no? Deixa que les coses passin.
2: Doncs anem per feina.
3: Vinga, va.
2: Va, avui al Col·lectius en xarxa,
3: Brian Giner.
1: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: I abans de començar aquesta conversa, Lluís, volem posar algunes dades sobre la taula que ens ajudaran també a entendre la magnitud de l'assetjament escolar. Segons diversos estudis, entre un 6% i un 10% dels alumnes afirmen haver patit bullying o ciberassetjament de manera directa. A més, més d'un terç dels estudiants asseguren haver presenciat casos d'assetjament al seu entorn escolar. Per això el que dèiem, que és tan important que tothom jugui un paper, no, davant d'aquest assetjament escolar. L'edat amb més incidència se situa entre els 11 i els 13 anys, coincidint amb el pas de primària a secundària, una etapa de grans canvis personals i socials, que això, Lluís, ens ho podràs explicar, no? Aquesta etapa de 11 a 13,
3: clar,
2: és important.
3: És amb el format de l'escola pública, no? No sé, que estiguis en un institut d'escola, canvien de centre, canvien de dinàmiques, canvien de mestres, canvien de companys i companyes.
2: T'anava a dir, canvien de grups, també.
3: Canvien de grups, i aquí es mou la petita societat, que és una aula, no? I clar, poden passar moltes coses, i tant, sí.
2: Que això és una curiositat que tinc, no sé si això ens ho podrà resoldre, Lluís, però quan es fan els grups, els nous grups, no, de la primària a l'ESO, què es té en compte per fer l'A, el B, el C, el D? És a dir, com s'agrupen els... No, més o menys, aproximadament, com es fan els grups classe?
3: Jo sé com es fan aquí, en el lloc on jo treballo, val? Però hi ha molts criteris. I un d'ells és tenir en compte què els hi diem les mestres de primària...
2: Sí.
3: De les agrupacions, perquè nosaltres prèviament hem pogut parlar amb ells i elles, no, i hem pogut saber, no, amb qui t'agradaria anar, amb qui, i nosaltres els coneixem de molts anys. Llavors, hi ha tot aquest traspàs d'informació a les orientadores i orientadors de secundària perquè conformin el grup de manera que els nens i les nenes es sentin al màxim còmodes i puguin aprofitar també al màxim les sessions que els hi donaran.
2: Molt bé. De fet, parlàvem del ciberassetjament, també continua creixent any rere any, aprofitant les xarxes socials i també les aplicacions de missatgeria per allargar aquest assetjament que va més enllà de les aules, no? Que no acaba a les 5 de la tarda, sinó que continua quan estan en el seu temps de lleure. I també és preocupant que gairebé la meitat dels alumnes reconeguin que no intervenen, ho dèiem abans, quan presencien una situació de bullying, sovint per por, inseguretat o desconeixement de com actuar, que això també és important, dotar d'eines a tots els alumnes.
3: A tothom, també als que presencien un assetjament, i tant.
2: Sí. I darrere de cada percentatge hi ha infants també i joves que pateixen en silenci, i per això és tan important aquesta prevenció i aquesta sensibilització, i també els testimonis, doncs, com la persona que avui ens acompanya en aquest programa i que ara sí ja podem anar a saludar.
1: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
2: I per parlar d'aquesta realitat, avui ens acompanya en Brian Giner. Ell és integrador social, activista i divulgador contra l'assetjament escolar. Després d'haver patit bullying durant una bona part de la seva etapa educativa, va decidir transformar aquella experiència en una eina per ajudar altres joves i donar visibilitat en programes i en podcasts com el nostre, doncs aquesta problemàtica que encara afecta a milers de joves. Brian, com estàs? Benvingut.
4: Hola, què tal? Com esteu? Moltes gràcies per convidar-me, la veritat.
2: Gràcies per estar amb nosaltres i sobretot, per començar per alguna banda, demanem una definició, després entrarem molt més en detall, mm-hmm. però com podríem descriure què és aquest assetjament escolar doncs en el qual s'hi veuen, doncs, com dèiem, afectats moltíssims nens i nenes en la seva etapa escolar?
4: Doncs mireu, l'assetjament escolar està definit com a tal com un assetjament que es fa de manera contínua a una persona, no? Sí que és veritat que la paraula d'assetjament han anat variant, depèn els anys, perquè ara no només passa un assetjament que sigui verbal, sinó que també és físic, i a mi, quan, de manera personal, quan estem parlant d'un assetjament físic, jo ja no ho dic com bullying, sinó ja ho menciono com una violència escolar. Mm-hmm. Llavors, crec que la paraula bullying ha anat evolucionant i cada vegada més s'està parlant, no?, per poder arribar a una solució.
2: Si et ve de gust, Brian, explicar-nos una mica, perquè la gent també et conegui, qui ens estigui veient o escoltant, quina va ser la situació que tu vas viure i també doncs, que ens serveix una mica per fer una mica de context, de per on has acabat passant.
4: Doncs mireu, jo vaig patir assetjament escolar durant 12 anys. Llavors, en aquests 12 anys vaig passar per diferents etapes, no només va ser a primària, sinó també a secundària. Comencem des d'una part molt infantil, on només hi havia un aïllament per part dels docents en aquell moment. Evidentment, també des del grup classe, perquè no em van saber incloure dins del grup. I va, de manera progressiva, pujant al verbal i al físic. Arribem a primària, on ja comencen les primeres agressions d'infants cap a la meva persona, per un tema físic, per un tema del meu cos, després pel meu ull, perquè jo tinc estrabisme en l'ull dret des de que sóc petit. Llavors, aquest estrabisme el que fa és un desviament, no?, de l'ull. I la paraula per excel·lència, que sempre s'ha mencionat o s'ha dit, és una persona estràbica, és una persona bizca. Llavors es ficava molt en mi per això, no? O mires, aquelles risses, no?, que hi havia de fons al pati o inclús a l'aula. I això també va progressivament pujant a secundària, quan no només hi ha la part física i la part verbal, sinó que també comença el ciberbullying. Ciberbullying de passar tot el que hi ha dins de l'entorn escolar, dins de l'edifici de l'escola, a les xarxes socials. Insults, amenaces, coaccions... bueno, una sèrie d'episodis que no van passar només a un centre, sinó va ser en tres centres diferents. I, bueno, la veritat és que hi ha episodis molt greus, des de llançar-me per una escala, que aquest el menciono sempre, o clavar-me un boli a la mà, insults molt i molt greus, bueno... Sí, coses molt greus.
2: De fet, Brian, amb això que explicaves d'aquestes agressions físiques, t'he vist en algun podcast, en algun programa, explicaves que quan passaven situacions, que ara com ho expliques, doncs són molt greus, com tu deies, però seguia la rutina i les classes i l'activitat de l'escola continuava, no? És a dir, que es donava com certa normalitat a que passessin aquest tipus de situacions entre alumnes dins d'una aula.
4: Clar, és que no hem d'oblidar que la paraula bullying és una paraula nova. Llavors, en aquell moment, que a mi em fa molta ràbia, però sempre s'ha dit, no, són coses de nens. I el bullying es tractava d'una manera natural, d'una manera sense cap tipus de protocol, perquè no hi havia. Llavors, clar, què passava? Que una persona es ficava a l'altra, bueno, són coses de niños, no? I ja, no es tractava. Es quedava allà o es parlava amb les dues parts de manera conjunta, quan això no es pot fer mai, no es feia ni a cap taula rodona, no es feia res, a l'aula, pim-pam, i clar, tot quedaves d'una... O sigui, com molt fred, no? Dient, ostres, què està passant, no? Jo sóc un nen i l'adult, que és el que està donant la cara en aquest cas, l'única cosa que està fent és parlar davant de tota la classe, és a dir, m'està ridiculitzant en algun moment, o sigui, m'està fent el ridícul, i no puc fer res. No, clar, tu com a nen, què fas? Després, amb els anys, evidentment, s'ha fet un protocol, hi han coses establertes, com per exemple, han fet fer una taula rodona, parlar amb les dues persones de manera individual, fer informes, fer, en fi, una sèrie d'ítems que s'han de complir, no? Com la paraula que, bueno, la frase que dèieu a l'inici, no? Que això del ABCD, no? Que s'ha de tenir, que són diferents criteris que s'han de seguir, que s'han de tenir en compte de cara a un seguiment, per exemple, de primària i secundària.
3: En aquest temps vas tenir la sensació que podies recórrer als adults del teu voltant perquè t'ajudessin, o creus que no?
4: A veure, sí que, de manera intencionada sí, perquè al final un nen busca un adult, no?, per demanar ajuda. El que sí que és veritat que jo va arribar un moment que vaig normalitzar el que em feien. Llavors, per mi era normal el bullying que m'estaven fent perquè no ho veia com a bullying. I aquest és un problema molt, molt, bueno, molt actual, no? Quan una persona rep algun tipus de violència, per exemple, desgraciadament de gènere, no? Generalment la persona que està dins no ho està veient. És les persones que estan fora que estan veient aquesta agressió, no? O aquesta violència continuada. Però la persona que està dins moltes vegades diu... Va, si no és per tant, no? Llavors, és una miqueta el que em passava a mi, que deia, bueno, no crec que sigui tan greu, al final són una cosa que em fan a mi o fan a dues persones més, però evidentment era una cosa continuada, era una cosa que em feia molt de mal i, de fet, jo no vaig dir res a casa perquè ho veia de manera normal, com dic. Anys més tard, evidentment, sí que ho vaig comunicar i vaig veure que el que per mi era un problema insignificant era un problema que estava patint molta gent i que, evidentment, en molts casos acaba molt malament.
3: Quines ajudes llavors et podria preguntar has demanat per un cop ja tu ets més conscient de que estàs patint un assetjament per refer-te tot plegat, per reconstruir la teva història, per posar-hi nom, per en sortir-te'n?
4: Bueno, principalment jo crec que l'ajuda que jo vaig demanar o la que em va funcionar va ser el fet de parlar, no? Parlar-ne amb la meva família i poder comunicar, no?, el que m'estava passant, dient, no sé com definir el que m'està passant, perquè hem de dir que jo era un nen, no era un adult. Llavors, amb les paraules que tens en aquell moment o la manera que tens d'expressar-te, informes, no?, tot el que t'està passant. I, evidentment, la meva manera d'expressar-me va ser, m'està passant una cosa, jo crec que això ja no és normal, s'estan ficant en mi, però de manera molt, molt, molt greu, i està passant una línia que jo crec que ja no és coses de nens, no? Ja no són bromes, no són tonteries. Clar, una broma deixa de ser una broma quan només fa gràcia a un grup, a un col·lectiu, no? La persona que està al mig no li fa gràcia, doncs potser aquí ens hem de donar, no? I això va ser la manera que jo vaig tenir de comunicar-ho a la meva família, però clar, també et dic que hi havia petites senyals, com per exemple jo aturava el despertador de ma mare al matí, o sigui, a les tantes de la matinada jo em llevava i apagava el despertador, perquè clar, per mi aquestes 2 hores que potser ma mare s'adormia i no es despertava, eren 2 hores que jo no anava al col·le i estava a casa sense patir cap mena de bullying. I al final, evidentment, ma mare no era tonta, ma mare era molt, molt, molt llesta i sabia que alguna cosa estava passant.
5: Clar, clar. Brian, amb això que ens expliques, i ara en parlarem també, perquè tu has aconseguit revertir aquesta situació, t'has fet integrador, t'has format, estàs fent moltíssima visibilitat, però en la teva època com a adolescent o com a més jove encara, amb què t'ha condicionat o què va marcar la teva manera de ser o de relacionar-te al fet d'haver patit bullying? És a dir, quines són les coses que creus que et van jugar també en contra o també en positiu, potser també doncs el fet d'haver estat víctima d'aquest assetjament?
4: Doncs mireu, jo tenia por escènica. Això és un... Vaig fer d'arbre a una obra de teatre perquè no volia fer cap paper. O sigui, jo tenia molta, molta, molta por a la comunicació, a les persones, a... I mireu ara, no? O sigui, també això de manera positiva, és a dir, he après a comunicar i he après a treure aquesta por, no?, que m'envoltava. Sí que m'ha quedat un petit trauma, podríem dir, i és a l'hora de relacionar-me amb les persones. Mm. El fet de, per exemple, no poder mirar els ulls a la gent. Es ficaven molt en mi per això. Llavors, l'aspecte de ser social amb gent i poder mirar els ulls i tractar-ho de manera natural, a mi em costa molt, perquè crec tota l'estona que m'estan... jutjant d'una manera irreal, no? Perquè realment no ho estan fent, però el meu cervell ho interpreta que sí, no? O a vegades quan escoltes una risa o escoltes unes persones que estan allà parlant, així amb veu fluixa, ja penses
5: que estan parlant. T'ho portes cap a tu, no? Clar. Mm-hmm.
4: Sí, de manera no intencionada, yeah. Interpreto que això que s'està fent és un atac cap a mi, no? I tot i que ho estic treballant i s'està treballant, de fet, l'última ha sigut treballar a un institut. Jo treballo ara a un institut, hi ha una escola de primària, i era el primer any que treballava a un institut, la primera vegada que treballo a un centre de secundària, però és que també era la primera vegada des que jo vaig finalitzar l'ESO que tornava a trepitjar un institut, perquè des que vaig acabar la quart d'ESO tots els meus estudis han sigut online. Jo no he pogut tornar a una aula. Les primeres setmanes jo estava plorant al lavabo. No podia. L'olor, la gent, la sensació... per mi era un món molt gran. Llavors, clar, també he après, amb aquesta nova feina de secundària, he après a treure'm un trauma que jo tenia allà, no?, com una espinita, de dir... mai més podré tornar a un centre de secundària. I mireu, he tornat.
3: I tant. I fas d'integrador llavors al centre?
4: Sí. Bueno, ara estic com a vetllador per tot el percal, que hi ha educació, que no hi ha la figura i de més, però sí, sí.
3: Llavors, entenc que pots ja copsar d'alguna manera, en aquests anys que també has estat a primària, canvis en la manera de tractar l'assetjament cap als infants. Estàs veient aquests canvis? Són canvis reals? Les mestres estan més formades en aquest sentit? Saben ajudar, saben acompanyar més tant la víctima com l'agressor, com el que dèiem, no? Com a les persones que presencien un assetjament?
4: Sí, de fet, anava a dir-t'ho des de així com més a nivell Catalunya, però aniré a nivell Espanya, perquè si hi ha una cosa positiva que faig també són xerrades a universitats i a instituts, però concretament em vull aturar un moment al tema de les universitats, perquè a nivell Espanya, per exemple, a València o a Madrid, algunes xerrades que he fet ha sigut a... futurs profes, no? A futurs profes de primària. I hi ha assignatures de la prevenció de l'assetjament escolar. O sigui que en molts centres no hi ha, no? Llavors, clar, ja estem sortint amb noves generacions de persones molt joves que ja saben perquè ho han vist en primera persona o perquè ho han estudiat, perquè hi ha...
3: Perquè se'ls ofereix aquest estudi, no?
4: Correcte, perquè hi ha aquesta eina, no? Llavors ja són coses que abans no hi havien o que persones més grans, que ara mateix estan a l'educació, no ho han estudiat perquè no hi havia en aquell moment o perquè no es tractava, no? Llavors, clar, quan parlem d'educació o parlem d'estudis per les noves generacions, sí. O sigui, estem implementant noves mesures per poder definir i poder aturar de manera molt, molt, molt prèvia a l'assetjament perquè no arribi a ser assetjament, però també t'he de dir que si hi ha una bona formació però no hi ha un bon protocol, no funciona. No? Llavors, el protocol d'avui dia no funciona. No funciona perquè són una sèrie d'ítems que si no estan dins o no estan establerts ja no és bullying. També estem parlant de ràtios. Ràtios que tenim als centres educatius, que també totes aquestes vagues que hem tingut aquests dies ve una miqueta arrel amb això, no? Perquè ens trobem, com mencionàveu, el tema de les classes que estan numerades per lletres, això té un perquè. Això té un perquè i és el fet de, primer, separar els nens per diferents nivells, en concret, persones que venen de fora, persones que venen o que tenen algun tipus de dificultat o que tenen algun tipus d'inclusió, inclús que necessiten, no?, d'aquestes persones de vetlladors, educadors, socials, però és que ara mateix no tenim això, o tenim molt poc personal pel tant ràtio que hi ha de nens amb necessitats. Llavors, això què vol dir? Que no estan cobertes. I el tema de la inclusió i el tema d'activar un protocol no és real. O sigui, no hi ha inclusió als centres educatius avui dia perquè no hi ha el personal i els protocols tampoc es poden establir o no es poden incloure perquè ara mateix no hi ha personal per fer seguiment. No hi ha per fer seguiment, no hi ha per fer un bon control, per fer un bon ús i també perquè ara mateix tenen més control de la imatge que vol donar un centre que de les actuacions que es fan. O sigui, hi ha centres que volen més tenir una ressenya positiva a Google que activar un protocol. I per activar un protocol s'ha de fer un seguiment i s'ha de fer de manera legal. No s'ha de fer de manera interna com molts centres educatius ho estan fent ara avui dia.
5: Mm. Brian, amb tot això que ens explicaves i parlàvem també al principi del programa sí. una mica del paper que juguen doncs, la resta del grup, la resta de la classe no? i dels companys i companyes doncs, que d'alguna manera juguen un paper no actiu però que sí que formen part i que a vegades són testimonis fins i tot doncs, d'aquestes agressions, d'aquests insults. Com s'hauria de treballar o com hauríem d'entendre també aquest paper? No? Perquè jo estic pensant amb aquests alumnes i a vegades fins i tot és més aviat salvar-se ells per estar en un grup concret determinats no? i formar part d'un grup guai no? I per salvar bàsicament doncs, la seva imatge, la seva reputació i no caure del grup gran, no? del grup que lidera doncs, aquesta persona que fa bullying. Què s'hauria de fer o què es pot fer doncs, en aquestes situacions també?
4: Situacions vols dir en el cas de la gent que ho fa, vols dir?
5: No, la gent que no forma part de l'acció però que d'alguna manera forma part de la classe i és coneixedor vale. d'aquestes circumstàncies.
4: Bueno, al final aquest perfil que estàs mencionant és els observadors, que jo crec que és el paper més important del bullying perquè tothom som observadors en algun moment de la vida i dins de l'aula són tots els nens que estan veient l'acte del bullying i no estan fent res, no? Llavors, per mi formen part del problema igual que la persona que ho està fent, perquè una persona és activa, que és la persona que ho fa, i passiva la persona que està veient i no actua. S'ha de tenir molta coherència quan es menciona aquest tema, perquè jo sempre implico no, als alumnes quan parlo a les xerrades de dir... Es que me dicen que soy el chivato. Cuidado. Hem de tenir ja una edat i hem de saber que ser chivato no és dir una persona adulta, s'estan ficant o els estan fent mal a un nen o a una nena. No? Estàs fent que aquesta persona rebi ajuda i estàs anant a un adult que és el que has de fer. No? Evidentment, si passa una cosa al carrer, trucaràs al 112 i si estàs dins del col·le aniràs a un adult perquè és el que ha de fer l'adult també. Ha de parlar i ha d'actuar i mediar. Això és el primer. Després també et dic que... Els nens estan molt, per la meva percepció, sobretot a secundària, estan normalitzant la violència. Veuen la violència com una cosa normal o com una resposta i no com una cosa dolenta. Ho veuen com una cosa normal. Clar, aquí tenim un problema, perquè quan hi ha un problema ja de base o hi ha un conflicte i la seva solució, en comptes de demanar ajuda, és fer una baralla...
5: Yeah.
4: Clar, aquí també tenim establert que la societat, evidentment, està canviant, que ara connectes la tele i tot són desgràcies, però és que socialment parlant estem en un punt que només hi ha violència. I a la vegada aquests nens s'estan nutrint d'aquestes violències, no? I també és un factor de risc que jo a vegades ho veig, no? També amb les famílies que... Moltes estan desestructurades, molts problemes en general, i al final és el nen que ho paga.
5: Brian, de fet, amb el que ens estàs explicant i parlaves del teu cas, no? i parlaves dels doncs, canvis de centre, és veritat que en moltes ocasions el que passa és que la persona que és víctima d'aquest bullying, la solució acaba sent doncs, canviar-lo de centre, no? I acaba sent un afegit encara més. Per què? Perquè va a un nou institut, ha de conèixer un altre cop a uns nous professors, a uns nous companys i resar perquè no es torni a repetir la conducta per part de tota la gent que forma part d'aquesta comunitat i li torni a passar el que li havia passat a l'anterior escola o a l'anterior institut, no? Sembla que qui paga les conseqüències sempre és la víctima.
4: Sempre. I va passar a la meva època i continua passant. És la desgràcia. De fet, a mi em va passar. Per què? Bueno, per el fet que l'escola no vol fer res. Una... és aquesta. I l'altra, perquè la llei no està feta. No hi ha una llei bullying. El Codi Penal no surt, no s'estipula com a tal. Tu pots denunciar una persona per coacció, per delictes d'odi, per supressió d'identitat, però no pots denunciar una persona per bullying. Llavors, clar, no hi ha peix de llei, si no hi proves no hi delito. No? Mm-hmm. I l'escola moltes vegades, per no ficar-se en problemes, per no fer les coses com s'han de fer, recomana a la família de la víctima que marxi, que és com hola, en sèrio? És molt trist, però és la realitat que estem vivint. Si hi ha centres implicats des del punt de vista educatiu, perquè sembla que estem parlant de coses externes, no? Com que l'educació és una altra, que està en un altre món, està en un altre plano, si parlem d'una escola que realment ha d'educar, el que hauria de fer és parlar amb la família i que la família, o sigui, que l'escola prengui decisions correctes o directament que sigui l'escola que ha de denunciar en aquest cas que aquest nen està fent bullying. Però torno a lo mateix, el que passa és que no hi ha una llei i els menors de 14 anys són inimputables. Llavors, què passa? Que pot fer el que li foti i no té cap mena de conseqüència? Doncs en aquesta lluita estem.
3: Bueno, jo crec que, amb el que deies abans, no? que cada cop s'estan implementant més protocols, que cada cop hi ha més consciència, no? en els claustres de que la problemàtica és real, allò de que deies a l'inici, que et passava a tu a la teva època, de que és cosa de nens, és una frase que està pràcticament desterrada del vocabulari dels docents. També és veritat que totes aquestes problemàtiques de les que parlaves en la teva exposició, no? Hi ha moltes coses per atendre a l'escola, a l'escola se li estan donant moltes responsabilitats, no? I moltes funcions, i és veritat que quan hi ha un problema important has de fer un esforç extra, no? que és tot aquest seguiment del que parlaves, el que a vegades se t'escapen, no? O se'ls hi poden escapar coses. Hauríem d'ajustar, no? al màxim aquests esforços, ajustar al màxim aquest personal i també explicar, no? potser que aquests canvis de centre són... mesures molt extremes que es produeixen quan hi ha situacions això, no?
4: Jo et diré que jo pensava que abans el ho dic des de fora, ara que estic treballant al col·le, l'altra perspectiva, però jo des de fora, abans de treballar als col·les, pensava, els profes tenen el problema de tot. Jo així ho pensava. Una vegada que he treballat dins del col·le i he vist com funciona tot, agafo les paraules teves. Crec que les institucions donen tota la responsabilitat i també totes les famílies, o gran part de les famílies, pensen que el problema és del col·le, dels profes, és que tot passa a dins, no? Quan realment s'està donant molta tasca, molta feina als docents i els docents deixen de ser docents. O sigui, jo crec que ara els profes ja no són profes. Són profes, metges, psicòlegs, policies... O sigui, no tenen una professió concreta. No poden ensenyar moltes vegades. Per què? Per ràtios que diràs, ha sigut així tota la vida. Ja, però pel fet que hagi sigut així tota la vida no significa que hagi estat bé. No? I les coses estan canviant, la societat està canviant, no es pot estar, per exemple, ara mateix a una aula a la societat que estem ara avui dia i amb la temperatura que estem, que fa 30 anys es podia estar, genial, no hi havia el canvi climàtic que hi ha ara avui dia, no? O per exemple, les inclusions que haurien d'haver-hi o les adaptacions que hi han d'haver-hi a l'aula no ho pot cobrir només una persona. Haurien d'haver-hi dos tutors o una persona d'educació especial per aula, que no hi ha. Llavors, clar, quan estàs parlant dins d'una aula i veus que realment ja no és només que tinguis nens ordinaris, sinó que tens amb discalcúlia, amb dislèxia, amb autisme, i aquests nens s'han de cobrir les seves necessitats. Clar, qui ho fa? Una persona. Però les famílies no ho veuen. Les famílies només veuen que el seu fill està allà i punto. I clar, també hem de tenir en compte això.
5: Doncs important. Brian, moltes gràcies per acompanyar-nos i recomanem a tothom que et segueixi a les xarxes socials, on també fas molt activisme, crees contingut, per tant, doncs també que la gent el recolzi i se'l trobi. Gràcies, Brian. Fins la propera.
4: Gràcies a vosaltres.
5: Que vagi molt bé. Nosaltres, Lluís, marxem amb una recomanació musical.
3: Marxem amb l'Alanis Morissette.
5: Vinga, sí. Doncs amb aquesta cançó donem també les gràcies al Marçal CC i tornem la propera setmana. Que vagi molt bé.
3: Adéu. Adéu.
1: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
2: Obrim el calaix amb les recomanacions de la Misha.
3: Us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys, publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres.
2: I continuarem amb la Irene Cordón, autora de Faraons de Silicon Valley, publicat per Ara Llibres. Una veu que aterra amb molta intensitat i que no us deixarà indiferents. Un petit assaig que devorareu i que és absolutament necessari en els temps que vivim.
4: Jo des de la pàgina número 1 el que volia era amb aquest llibre comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial. Perquè me n'havia adonat que jo dono, imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders.
2: Arrodonim programa amb l'Eduard Cirera, autor dels Estornells mai volen sols, publicat per La Campana, on ens endinsarem en el món dels joves des de moltes perspectives. Un llibre que ens endinsa en les seves dificultats en ple segle XXI, amb un relat que no oblida el passat, ple de sensibilitat però sense filtres.
5: Tenim a punt, ja ho heu escoltat, el sumari, un programa ben complert. Avui, del Calaix, l'edició número 343 de la temporada 7, capítol 38.
1: El Calaix, ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: Baix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
1: Hola, hola. Per començar, us recomano un àlbum il·lustrat per a nens i nenes a partir dels 5 anys publicat per Apuyuelo Ediciones, l'últim grapat de cendres. La sinopsis diu: la iaia ha canviat. Ja no és aquella que explicava històries i provocava rialles. Ara ja no pot fer tot el que feia. Els seus 4 nets, amb els quals manté un vincle especial, són la seva única alegria. Quan ella mor, la tristesa envaeix els cors de tota la família. Què faran els nets amb cada llàgrima i cada record? Què passarà amb l'últim grapat de cendres? La resposta és a les seves mans. Una història senzilla i emotiva sobre l'amor que, amb la màgia de la memòria, persisteix més enllà de la vida. Les autores són Sara López Calvo i Esther Parera Pous, dos mestres d'educació infantil que han treballat juntes durant molts anys i s'han volgut unir per recollir una manera amorosa d'acompanyar la mort d'un ésser estimat, i esperen que la lectura d'aquesta història doni peu a poder parlar de la mort sense tabús amb els infants. Un llibre que ens fa pensar en el cicle de la vida, en totes les persones que han fet possible que nosaltres siguem aquí i en com mantenir viu el seu record. I d'altra banda, per a un públic més gran, a partir dels 8 anys, però que també poden gaudir els adolescents, us recomano el nou còmic de la Miriam Bonastre, Valentina de Bonblanc, publicat per Entre Dos, el còmic que s'ha convertit en la primera sèrie d'animació en català feta a Catalunya d'estil anime. I es diu igual, Valentina de Montblanc. La princesa Valentina emprèn un viatge ple d'aventures per diferents indrets del país. Al llarg del camí es trobaran personatges mítics de les rondalles i llegendes catalanes, com en Patufet, Sant Jordi, el gegant Puigmal o el Mag Soc, que és ni més ni menys que el nostre tió. Un còmic que combina acció, humor i fantasia per revisitar els contes de sempre amb una mirada nova. Sembla que el folclore català últimament està de moda i crec que Valentina arriba en un molt bon moment per seguir reivindicant les nostres llegendes i tradicions. I a més de la mà de Miriam Bonastre, una autora supervendes que va triomfar amb la trilogia de Hookie, també disponible en català, i que és una aposta segura per enganxar petits i joves a la lectura. Paraula de Misha. Si voleu més recomanacions, no oblideu seguir-me a les xarxes com a misha-ql i al web paraulademisha.com. Fins a la propera. Adeu!
0: Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Irene Cordón és doctora en arqueologia especialitzada en l'Antic Egipte per la Universitat Autònoma de Barcelona. És professora divulgadora i guia d'expedicions

0: No aneu a Silicon Valley a buscar faraons amb sarcòfag, però sí que us heu de llegir Faraons de Silicon Valley de la Irene Cordón, que la tinc avui aquí. I a més, que bé que estem, Irene.
1: Doncs estem aquí estupendament sota l'ombra d'un arbre, sí. Meravellós al Camp de Mar, d'aquí a Tarragona.
0: Ha estat una descoberta absoluta. M'he llegit el llibre que diuen en 0, no? Allò super de pressa.
1: Es llegeix molt ràpid.
0: Aquest matí, i si bé es llegeix ràpid, però si prens notes com he pres jo, sí. No es llegeix tan de pressa perquè hi ha molta teca aquí.
1: Bueno, aquí està el tema. Tinc un... És un llibre de format petit. De fet, Ara Llibres ha fet aquesta aposta per una col·lecció que es diu Càpsula, perquè es tracta que en menys de 100 pàgines deixis anar o parlis d'algun tema, però ja des de la primera pàgina tingui suc, que et faci pensar. I la meva és la càpsula número 2, però la càpsula número 1, que és el Geni Roca, que va escriure sobre intel·ligència artificial, que també ho recomano molt al seu llibre, em va dir, és que això és un format TikTok. Diu, perquè és vertical i ràpid. I llavors, a dia d'avui, que la gent li costa llegir, perquè molta gent li costa llegir, aquest vas molt ràpid, llavors... Clar, a vegades no s'ha passat mai que estàs llegint un llibre i dius, ui, li sobren 200 pàgines. Doncs aquí ens van dir que no s'obri ni una, però heu d'anar al gra. I així ho hem fet i em sembla que ho hem aconseguit.
0: Sobren 200, 300, 400...
1: Doncs aquí, en molt poques pàgines, hem pogut entrar ja...
0: En tot, i a més, jo penso que encara ens hem quedat amb ganes absolutament, sí? De més, perquè aquí no hi ha filtre. Vas directe,
1: no.
0: I ho dius molt ben dit.
1: Jo, des de la pàgina número 1, el que volia era, amb aquest llibre, comparar el poder dels antics faraons amb el poder de molts líders actuals, no només polítics, sinó d'aquesta tecnocasta que comentem, no? A nivell mundial, perquè me n'havia adonat que... Jo dono, imparteixo moltes classes, moltes ponències, conferències, i me n'adono que el públic en general està idolatrant la civilització de l'antic Egipte, com idolatrem també els antics emperadors, aquests grans líders. Llavors, és probable, m'he arribat a plantejar, què passarà si d'aquí 2, 3, 4 mil anys personatges com el Trump siguin també idolatrats, perquè al final el que ens queda és el relat que ells ens volen vendre. Si el Trump està dient que és el millor president dels Estats Units que hagi tingut mai, que ell és el que es mereix el Nobel a la Pau, etcètera, etcètera, la gent que nosaltres vivim en el seu temps tenim un esperit crític molt, molt important, molt fort, però potser d'aquí 4.000 anys la realitat queda totalment desbiaixada, perquè al final la veritat és no el que és, sinó el que la gent creu que és. Llavors aquests grans líders aleshores i ara s'encarreguen de travar aquest relat perquè la gent es cregui alguna cosa. Llavors jo veig que no han canviat les coses.
0: No han canviat les coses, sempre ho diem, però des de la teva mirada encara és molt més... És com si ho poguéssim tocar, és molt més tangible, perquè jo era de les que sentia una fascinació i em mirava 50.000 documentals i em llegia tots els llibres d'història i havia d'anar als museus i veure-ho, però m'ha canviat molt la mirada. Justament aquest any, amb tota aquesta Tàrraco Viva, que posa la mirada sobre per què Roma i a l'abans i a l'ara, penses, ostres, és que només mirem la part fascinant de joies, d'escultures, que està molt bé tot això, és cultura,
1: yes.
0: Però eren persones com nosaltres, eh?
1: Mira, m'agrada molt el que m'estàs dient, perquè quan un escriu un llibre mai saps l'èxit que pugui tenir, però sobretot jo el que volia era que la gent pensés o que els hi canviés una miqueta la mirada, i m'acabes de dir que tu t'ha canviat la mirada. Aquest era l'objectiu, és a dir, és veritat que ja de per si la civilització egípcia és fascinant, com és també la romana. Per mi la història antiga és molt important. Aquest per què Roma, jo dic per què l'antiguitat, cal estudiar la història antiga, dic cal estudiar la història antiga per... sobretot no caure en els mateixos paranys que seguim caient. O sigui, dic, tant de bo tots els polítics estudiessin història antiga i filosofia, perquè al final el ser humà anem repetint patrons, anem repetint-los, no? Llavors, bàsicament, jo el que he volgut fer és això. L'antic Egipte, què ens arriben? Aquestes imatges totalment... precioses, eh? Però aquesta aureola de misteri, aquests grans líders, aquesta cultura, i que ningú passava gana, i tot això no és fals. Ens ha pogut arribar una imatge que està bé, però no és la real. Llavors, el primer que hem de dir és que són humans i que aquests grans líders, almenys des del meu punt de vista, tenien un ego desbocat. És una gent que tenia molt de poder, ho sabien i l'utilitzaven per sobresortir en un món on el 90% eren camperols i camperoles que treballaven la terra, analfabets, amb una esperança de vida que no arribaven als 30 anys, i tot això no es diu. Jo us dic, anem a dir-ho tot, i malgrat tot seguirà sent fascinant. Estudiar-los sempre és quelcom molt bo i positiu.
0: I ara deies que els polítics, si estudiessin una mica més tota aquesta història antiga, no, que segur que se l'han estudiada i per això copien els patrons, eh? Irene, no sé què dir-te.
1: Doncs no l'han estudiada bé. No l'han estudiada bé, o hauran estudiat aquesta història que queden idolatrats aquests líders pensant que ells ho seran. És a dir, que a veure, primer, el ser humà és el que és. O sigui, els sapiens som així, i la cobdícia i el poder, a mi em fa molta por, jo us ho he de reconèixer.

0: Fins i tot jo ho dic, no? Jo em considero una dona de principis, amb valors, però m'atreveixo a dir que si tingués molt poder a les meves mans, jo no sé on arribaria. Jo és probable que, com veig amb els grans líders, la nostra ment podria acabar, no sé, alterada. És possible que passés això. Per tant, què és el que passa actualment? Doncs el que ha passat al llarg de la història.
1: El de sempre.
0: El de sempre, que està en una situació de poder, està poltronat en un lloc, doncs es creuen gent que tenen una sèrie de drets i privilegis que no haurien de ser, que és molt difícil ser íntegre. I fins i tot els disculpos, i penso que potser és, que és aquest el problema, que també ens els mirem com si fossin déus a la Terra. I no ho són.
1: La nostra responsabilitat. Sí. Això també ho treus al llibre i ho trobo
0: totalment
1: fantàstic.
0: És que és culpa nostra, o sigui, al final dius, fins i tot, no? Aquest altaveu, vosaltres com a periodistes, no? Que doneu altaveu a tanta gent, els anònims sembla que no interessin, perquè sempre anem, doncs, a aquell personatge popular, que fins i tot saps que diu bajanades, doncs no els hi donem més veu. Per què? Perquè tots tenim la responsabilitat de saber, primer, a qui votem. Per tant, hem de saber ben bé i escoltar bé aquests discursos. N'hi haurà algun de millor que d'altres i de molt dolents, però segur que hi ha alguna cosa que ens ajuda. I, evidentment, l'esperit crític. No hem de perdre mai l'esperit crític. Es pot ser crític amb algú, criticar-lo molt i després, per exemple, votar-lo. Jo puc admirar les qualitats d'un líder polític, però puc ser crítica, he de ser crítica. I és responsabilitat nostra tenir els líders que tenim, perquè és que és així. Però fins i tot ja no líders polítics, aquesta tecnocasta, l'Elon Musk, no li doneu més altaveu.
1: Prou.
0: Prou. I això depèn de nosaltres. No, perquè dona molta feina. Clar, és que mentre l'estiguem idolatrant i el tinguem realment, ell es creu un visionari. Si tu et creus que és un visionari, t'he guanyat el relat. I, per tant, ell li importa un pito el que fa la gent. Li és absolutament igual. Doncs no li donem més veu. No li donem.
1: Són fanàtics, absolutament. Eh? Absolutament. Jo penso que s'ha ratllat, s'ha arribat al fanatisme, no?
0: Fanatisme, ells cada vegada tenen un ego més gran perquè els han idolatrat, estan en un pedestal, són capaços de fer qualsevol afirmació perquè saben que darrere hi ha tot un seguici de gent que ho acatarà. Jo segueixo dient, jo admiro a molta gent, però no els idolatro. Els pots admirar i criticar. Llavors, l'admiració està molt bé, perquè reconeixer les capacitats d'una persona de lideratge, però també per ser generosa, per ser molt bona en donar un toc de pilota, però pots ser crítica amb aquella persona. És, saps molt bé d'això, però no tens ni idea, per exemple, d'intel·ligència emocional. I ja està. I jo crec que, a vegades, jo crec que aquesta sensació la tenim, l'hem tingut tots i totes, que a vegades hem tingut la sensació que aquests polítics o aquesta gent que l'estan imposats als pedestals ens tracten com si fossin borregos, i no ho som.
1: I ens hi tracten, eh?
0: Ens hi tracten. Llavors, jo no sé si és que es pensen que nosaltres som rucs o que ells es creuen més intel·ligents. En tot cas, crec que és culpa de tots. De nosaltres ells fer-los creure que som molt i que nosaltres ens acabem creient que nosaltres som rucs.
1: I que s'ha de llegir molt i que s'ha d'estudiar, però bàsicament per tenir el que tu has dit, esperit crític.
0: Això és el més important.
1: Absolutament necessari. Ui, jo ara m'estic encenent, ja me'n vaig del llibre i ja me'n vaig a la
0: realitat. Molt bé, Mònica. Es tracta d'això, aquest era l'objectiu d'aquest llibret, que és veritat que llegeix. Sí, és una guspira. I almenys, i de fet és un punt de vista, només és una opinió, perquè evidentment hi ha gent que jo he pogut escriure alguna cosa on ho he escrit sense filtre, i jo puc entendre que hi hagi gent que em digui no estic d'acord, llavors m'agrada molt perquè no hi ha res millor que la discussió acadèmica. Llavors dic, a veure, per què no estàs d'acord amb això? Dóna'm la teva opinió. I m'agrada perquè penso, estàs tenint esperit crític també amb mi i es tracta d'això. Llavors jo dono una opinió, però sobretot, ja des de la primera pàgina el que dic és, jo parlo sobretot dels antics egipcis, dels faraons. I per què? Doncs perquè després de 25 o 30 anys de carrera, perquè és el que porto, perquè una ja té una edat, crec que ja tinc prous coneixements per fer-ne unes valoracions. Llavors, jo dic, a partir d'aquí, d'aquest doctorat que tinc, de tot això, jo tinc el meu esperit crític i el primer que us dic és que no suporto els faraons. Clar, això és una cosa que la gent no s'esperava, perquè em dedico precisament a l'egiptologia. És molt bo. I no m'agraden, no m'agraden gens. El que passa que m'agrada molt més la gent del poble. M'agraden molts aspectes d'aquesta cultura, la religió, el pensament, els líders en si, bueno, els admiro perquè van saber enganyar i van crear un relat, el van travar molt bé per poder governar. És una civilització que ha durat 3.000 anys, per tant, alguna cosa tenim que aprendre d'ells, no?
1: Tan malament.
0: No, els hi va funcionar, exacte. O sigui, el llegat és molt important i crec que n'hem d'aprendre d'aquest llegat. Ara, jo tots aquests líders els poso a terra, evidentment, els hi parlo de tu, no els hi parlo de vostè, no per manca de respecte, simplement perquè som iguals. Llavors, amb un pla igual, tinc aquest esperit crític.
1: I visca l'esperit crític.
0: Visca.
1: I més literatura de la Irene Cordón, que la necessitem. Jo ja estic pensant què escriurà en un futur. El que sí que també m'agradaria parlar de com hi és, no? Com està present aquesta comparativa, que l'he trobat molt bonica amb la Zarzuela, meravellós. I a la pàgina ja tenim la Zarzuela aquí, eh?
0: És que, saps què passa, Mònica, que a dia d'avui...
1: És una fotocòpia, realment.
0: I perquè a dia d'avui els líders ens ho deixen molt fàcil. Jo cada vegada que escolto, que poso la ràdio, que us escolto, i vaig sentint les notícies, dic, a veure quina una, no? Tenim uns personatges actualment al planeta que és que realment em pots fer mofa. No m'estranya que programes com Polònia, etcètera, etcètera...
1: Funcionen.
0: És que és molt fàcil. És que realment a cada declaració que fan és molt fàcil. Les monarquies, clar, jo us ho reconec que sóc republicana, llavors em miro la monarquia d'una altra manera. He estudiat molt la història i si bé aquesta institució ha pogut funcionar en un moment determinat de la història en un indret, a dia d'avui jo totalment estic en contra. I la monarquia, per exemple, espanyola, jo és que em peto de riure perquè dic, a veure, o plorem o riem. Llavors dic, vinga, va.
1: No hi ha més opcions amb el que...
0: No, llavors dic, doncs fem-ho ridícul, fem-ho. I és una opinió. I a vegades la gent diu, ui, et crucificaran, que bé, que bé. Doncs que ho facin, ja està bé. Que
1: crucifiquin a tots.
0: A tots, amb fila índia. I dius, vol dir que les coses van bé, vol dir que la societat ja tenim opinió, que la podem donar, ah. I sobretot no passem mai la línia al discurs de l'odi, perquè aquí sí que no el penso passar mai, malgrat siguis un monàrquic, un no monàrquic, un Elon Musk. No, sempre amb tot el respecte del món, tu pots dir, mira, jo no estic d'acord amb això, i no passa res, no passa res, perquè és una opinió, i una opinió personal d'una més d'aquesta societat.
1: Ja us ho he dit, que ella ho havia escrit molt ben escrit. Que això no vol dir que no rasqui, eh?
0: No, no, des de la primera
1: pàgina.
0: Que piqui pàgina.
1: Que rasqui, espero.
0: Sí, sí, tot, absolutament tot.
1: T'ho hem dit, que dius, és que us heu de llegir el llibre, de veritat. Jo aquest matí pensava, no vull que s'acabi, no vull que s'acabi, vull una miqueta més, però ara...
0: Això farem... m'agrada molt, que em diguis això. Sí. Bueno, ja estirarem, ja l'estirarem. Sí, ja ho farem, ja ho farem.
1: Sí.
2: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura.
1: Però a més, ja ho anireu descobrint quan el llegiu, no us ho explicarem tot. El que també vull posar a l'altra mirada és que jo deia que mirava documentals i que llegia llibres d'història.
0: Meravellosos.
1: Mirem les piràmides, no? I es fan 50.000 especulacions. Però tu parles d'una altra mirada, també, sobre això. I m'agrada. Sí. Per què? Què és el que ells buscaven, en realitat? O sigui, nosaltres ens ho mirem des de... Que el si eren extraterrestres, que si com les van posar, que si la gent estava allí humiliada i tot s'esclau. Vull dir, 50.000 teories.
0: Clar.
1: Però tu...
0: Faig una altra pregunta. Si el que me n'he donat, parlem de les piràmides de Giza, que tenen 4.600 anys d'antiguitat, aquelles grans moles, construccions arquitectòniques de Keops, Cafre i Misserim, i me n'adono, i jo he anat moltes vegades a Egipte, he viscut al Caire per fer el doctorat, que la gent sempre pregunta el com es va fer, no? Com carai es va fer això, perquè és veritat que per molt que ho hagis vist a documentals, a fotografies, fins que no vas allà, dius, mare meva, que és el que tinc al davant, perquè és monstruós. Llavors dius, és veritat, com? Llavors jo vaig dir, anem a canviar la pregunta, no fem el com, perquè el com és veritat que està ple de teories, i no la sabrem mai. Sí que hi ha coses que les podem ja treure, com per exemple el tema dels esclaus. Nosaltres sabem que en aquell moment no existia l'esclavitud, el que passa que Hollywood ha fet una miqueta de mal,
1: com sempre.
0: Malgrat que ens apropa una cultura i una civilització, es prenen moltes llicències, que jo dic simplement truqueu a la Cordón, que ja us assessoraré amb tot el tema de les pel·lícules ambientades a l'Antic Egipte, o veniu a Tarracoviva per entendre com eren les pel·lícules ambientades en l'època romana, l'època imperial o republicana. Llavors, què és el que passa amb els egipcis? El com? Clar, jo dic, jo no sóc ni arquitecte ni enginyera. Per tant, jo no sé com es van construir les piràmides, no ho sabem, però confio en el que em pugui dir un enginyer i un arquitecte, perquè per molt historiadora que sigui, jo no conec ni de forces, d'enginyeria, no hi en sé. I la pregunta és, per què van fer aquesta piràmide? Llavors, sovint la resposta és, ah, però si és una tomba, i dius, però us n'adoneu la quantitat de recursos humans i la quantitat de recursos que es va haver d'emplear per poder fer una construcció d'aquesta magnitud tan enorme? Perquè allò és una tomba immensa per enterrar-hi una sola persona. És a dir, quina utilitat té aquest edifici que va costar tant, tant i tant a tots nivells? Perquè aquí va morir moltes persones, és veritat. Per què servia? És que cura el càncer? És que està preocupat per fer-te el cafè o per tenir la població més contenta? No, i els dius, per què servís una piràmide? I al final, com que sempre ens surt el nom de Keops, dic, per glorificar el seu nom, perquè sigui etern. Llavors, sense voler, ho he comparat amb altres grans construccions arquitectòniques al llarg de la història i em plasmo a l'actualitat i penso en l'Apple Park. L'Apple Park és, són unes oficines que no sé si les teniu en ment, però és aquell edifici...
3: Una burrada.
0: És com un ovni, no? És un edifici circular que ha costat 5.000 milions de dòlars, que al marge del seu cost, perquè és evident que Apple neda amb l'abundància, penses, són unes oficines. Què fan? O sigui, què tenen? I jo dic, doncs l'únic que tenen és que dius Apple. Apple. Estàs dient el nom com en el seu dia el senyor Keops. Keops. Keops ho deia per la seva piràmide. Simplement esperit crític. De debò que cal fer aquests esforços, i jo mateixa en el llibre dic, potser sí que ens cal, perquè el ser humà ens emmirallem amb això i potser necessitem...
3: Aquesta grandesa, no? Passar la història.
0: Volem la grandesa i formar part de què hem fet aquesta grandesa, perquè és important viure en societat, la col·lectivitat, però a mi no me la foten. O sigui, jo dic, està molt bé, però jo ja sé per què ho heu fet. És per tu ser etern, perquè tu siguis Keops, el gran Keops, o tu siguis Apple. Al marge, sí, és molt bonic formar part d'aquest col·lectiu, perquè tots volem identificar-nos amb alguna marca, amb algun nom. Jo crec, per exemple, avui en dia el Barça també té una marca esplèndida i orgullosa, que ens dic, de ser del Barça. Els colors, blaugrana, tot això és una invenció humana. Tu pares a pensar i dius, què és el Barça? Bueno, doncs ens porta arreu del món. Jo, que sóc molt viatgera, m'obre moltes més portes dir que sóc del Barça, que sóc sòcia del Barça, de parlar de Catalunya o de Barcelona, que malauradament és l'única ciutat que jo crec coneguda. El Barça és l'ambaixador més gran que hem tingut i dic, doncs si això permet parlar de la nostra cultura catalana, endavant! A mi tampoc me la fots. O sigui, sé que darrere hi ha una empresa, que hi ha moltes altres coses.
3: Ara m'agrada, perquè això de ser eterns i formar part d'això... Els historiadors teniu una cosa que a mi m'encanta. O sigui, hi donarem veu avui. Sí, sí, Keops i tot el que tu vulguis. Però jo sóc superfan de la banda bevedora de cervesa i dels amics de Keops. Que això són grafitis posats a la piràmide. Ei, quedeu-vos amb això i intenteu imaginar...
0: Que carai
3: és,
0: no?
3: I és que monos! Almenys com ens sabem algú que formava part d'això i que no era Keops, punyeta.
0: Clar. Sí, sí,
3: és molt xulo.
0: És molt xulo. És, bueno, nanos joves, entre 17 i 15 anys, que fan quadrigues o equips.
3: Com els d'ara, que fan...
0: Ara, que vas construint... Bueno, jo dic que són com... quan fas aquest futbol de barri, que fas equips, no? Sí. Que ens hem apuntat a un campionat, no? I com us dieu vosaltres? Es comencen a sortir els noms més estúpids i riallers i tontos i ximplets. Llavors, aquí és quan veiem la part més humana, no?, d'aquesta civilització, quan veiem que un grup de 20 nois es van dir els borratxos de Keops, no? Nosaltres ens direm així. Per tant, a mi m'apropa, m'agrada molt més això. Això em fascina. A mi això em fascina, perquè veig el ser humà. Fins ara no. Llavors jo vull les persones, jo vull estudiar els grans anònims, les grans anònimes, gent que com tu, com jo, com tots els oients, hem estimat, estimem, que tenim dolors, que tenim les nostres penes, també, perquè la vida no és fàcil. I no ho és ni aleshores ni ara. I sobretot aleshores, no ho era gens. Llavors això els humanitza. Perquè si no, la civilització egípcia, no m'estranya que la portin a la gran pantalla i constantment les novel·les històriques, que són meravelloses, però és només una petita imatge d'una cultura que va molt més enllà d'aquests noms coneguts, sinó de tota aquesta població. I com que jo sóc població... M'agrada recordar aquesta gent, perquè jo crec que els hi devem. Els hi devem a tots aquests homes, aquestes dones que van existir ara fa, doncs això, 2, 3 o 4 mil anys, i que, com nosaltres, estaven aquí assegudes a l'ombra d'un arbre plantejant-se i qüestionant-se coses de la vida. I això m'apropa molt a ells i a elles.
3: Jo ara acabaria l'entrevista perquè se m'acaba de quedar una cara de és que és meravellós tot el que està dient, però és que sí, jo sempre apelo tant a les persones humanes, eh? Aquesta part més... I que és absolutament universal.
0: És que si parlem amb gent que està malalta o gent amb edat molt avançada, que veuen la fi, que la veuen, perquè tots sabem que morirem, eh? Però aquells i aquelles que sabeu i que veieu la fi, tots dieu el mateix. L'únic que importa al final són els vincles que hagis trebat amb les persones. La resta no importa. Per tant, quedem-nos amb això.
3: És tal qual. I ara farem un gir de guió perquè ens estem posant molt sentimentals.
0: Bueno, forma part de la vida, però és bonic. És molt bonic, és molt bonic.
3: Ella és tan polifacètica que m'encanta, però... No podíem acabar l'entrevista sense parlar de dones.
0: Ai, sí.
3: Ai, sense parlar de les dones.
0: Aquí m'agrades molt.
3: Ja sabem el que passa avui en dia, que ja sabem que no, avancem a trossos.
0: No, sí.
3: I anem endavant i anem endarrere, perquè això d'anar sempre endavant costa.
0: Sí, sí.
3: Però tu ens poses un bon exemple, jo penso que està molt bé també acarat a aquesta imatge de, del passat i del, del present, que és, no sé si ho diré bé, Hatshepsut.
0: Hatshepsut. Hatshepsut. Molt bé, però ho has pronunciat molt bé, eh? El meu pare deia la ketchup. I amb tota la simpatia del món, a la Universitat Americana del Caire li deien la hot chicken soup, que també, o sigui, perquè és un nom molt enrevessat, costa de pronunciar. És una de les cinc dones que va arribar a ser faraó d'Egipte. És un personatge realment molt potent, perquè quan estudies la història de l'antic Egipte, no, 3.000 anys i cada cop i volta apareguin cinc dones faraó, doncs això és quelcom bastant exclusiu i excepcional. Com que és l'excepció, s'ha d'apartar de la regla. Us ho dic perquè normalment em trobo que la gent fa afirmacions tipus a l'antic Egipte la dona podia arribar a ser faraó. No. Si amb 3.000 anys només van sortir 5, què t'està dient? Que aquella era una societat patriarcal. Jo m'atreveixo a dir que la nostra segueix sent una societat patriarcal. Tant és que tinguis una Constitució, per exemple, la Constitució del 78, l'article 14, apel·la a la igualtat, no? Al principi d'igualtat, per condició de gènere, religió, doncs nosaltres sabem que la realitat no és aquesta, i ho sabem perfectament, i que encara a dia d'avui ens costa molt. I, per tant, que de cop i volta apareguin unes dones, unes líders, com Cleòpatra o com aquesta Hatshepsut, doncs s'està indicant que probablement eren unes dones terriblement intel·ligents, que es van saber rodejar d'uns homes, perquè la burocràcia era masculina, eh?, que les van recolzar, que probablement van haver de demostrar 2, 3 i 5 vegades més que elles podien, però sobretot sobresurten en un moment que hi ha unes llacunes de poder. És a dir, lo normal és que havia de ser un home, eh? Però, malgrat tot, què és el que passa? Jo sóc molt crítica amb Hatshepsut perquè també tothom la idolatra molt i jo reconec perquè admiro les seves qualitats, però no la idolatro. Jo us dic, és admirable que una dona a l'antic Egipte sortís, però què vas canviar? Va canviar alguna cosa? En aquell moment, el govern, que és tot sempre tan mascle, aquesta burocràcia masculina, la figura del visir, que és un primer ministre, va canviar? Va poder ella, com a faraó, que tenia tots els poders, els cinc poders concentrats en ella mateixa, executiu, legislatiu, judicial, militar i religiós, va aprofitar aquest poder per dir, d'ara endavant, el càrrec de visir, els que esteu a Hisenda, també podreu ser dones? No! No va canviar res. Per què? Perquè ella va exercir el poder com si fos un home. Ella va reencarnar el poder diví, que està molt bé, però no va canviar absolutament res. Què passa a dia d'avui? Que quan miro les fotografies dels grans líders polítics, per exemple, europeus, veig una fotografia en ple de vestits grisos amb la mateixa corbata avorrida i de cop i volta un vestit de color vermell, blau, que es diu Angela Merkel, o ara la Ursula von der Leyen, per exemple. Ha canviat alguna cosa? No. La mateixa fotografia. Que a dia d'avui encara sigui notícia que un país pugi al màxim poder, a la presidència, una dona, com a Venezuela, com a alguns llocs d'aquests, que encara a dia d'avui sigui aquesta la notícia, vol dir que les coses no van bé. Sense anar més lluny, Catalunya, estat espanyol, el dia que tinguem una presidenta, Catalunya, que anem de moderns, jo no veig cap presidenta encara a la nostra comunitat, eh? I sé que hi ha altres comunitats que sí que la tenen, eh? Ens agradaran més o menys, però la tenen. I a Catalunya, que anem tant sempre de moderns, sempre anem pel davant, això no és cert. I com ho veig jo, per al tema dels estudis de gènere? El dia que vegi, per fi, una presidenta a la nostra comunitat, nació, digueu-li com vulgueu, i a l'estat espanyol, potser aquell dia començaré a canviar, però us diré una cosa. Sabeu quina serà la notícia? La primera dona, o a l'estat espanyol, o a Catalunya, que agafa la presidència. Molt malament anem al segle XXI perquè encara hagi de ser que està la notícia.
3: Doncs anem pel camí, perquè com que no n'hem tingut cap...
0: No, ni, i jo no em presentaré. I tu?
3: No, jo tampoc.
0: Això també ho tinc molt clar.
3: A mi m'expulsarien el primer dia.
0: I a mi no em votaria ni el meu fill, que té 18 anys. No em votaria ni ell, imagina't.
3: I per votació? Sí. Perquè a ella, a Hatshepsut, li va tocar, no per votació, sinó per qüestions de... Bueno, es va quedar vídua, el fill era molt petit...
0: Clar, són casos excepcionals. Perquè ho va fer bé. Ho va fer bé, això sí, però amb molta mà de ferro.
3: Però clar, la més coneguda, tu has dit un nom que
0: ai, sí.
3: Que és Cleòpatra.
0: La Cleòpatra, la setena...
3: Aquesta lista,
0: sí, que està esplèndida a la pel·lícula.
3: Sí, però segur que no s'assemblava gens a la
0: Cleòpatra. No, segur que no. Cleòpatra és un personatge interessantíssim, però interessantíssim de la història d'Egipte. És el darrer faraó que va tenir Egipte. Una dona que sobresurt per la seva, sobretot, capacitats, per la seva intel·ligència. Una dona que parlava més de 6 idiomes, una dona amb unes dots... es veu que tenia una eloqüència tremenda. I per ser polític jo crec que has de saber parlar i molt bé, eh? Diuen que tenia una veu molt greu. I això m'agrada, perquè i que tenia una veu molt pausada. Clar, perquè us imagineu una dona parlant així? Hauria sigut impossible. O sigui, la imatge que ens dona Astèrix i Obèlix de, amb aquell fil de veu tan prim no hauria agradat. Però algunes fonts romanes, a més, diuen això d'ella, que era capaç que quan ella començava a parlar, l'auditori on parlava, ja fos, tothom callava i l'escoltava, perquè tenia aquesta veu pausada, una veu un xic greu i que se sabia dirigir a tota la seva audiència. Llavors, ja me la puc imaginar. Llavors, així ja dic, val, ja anem bé. I una dona, doncs, que rep un tron, probablement no li tocava, però es va obrir un testament quan mor el seu pare, Ptolomeu XII, i, contra tot pronòstic, doncs, li cedeixen a ella el govern. Això vol dir que ja es va veure aquestes qualitats que tenia una noia que era universitària. Havia nascut a la ciutat d'Alexandria. Alexandria, que té el museu, clar, i la biblioteca més important del Mediterrani, del món vell conegut en aquell moment. Per tant, el museu, que vol dir el Temple de les Muses, que vol dir universitat, ella tenia formació en aquesta universitat, que portava més de 300 anys. Per tant, la seva formació era esplèndida. Cal que les pel·lícules i les novel·les només insisteixin en la seva suposada bellesa corporal? Cal que encara caiguem en aquests tòpics, que només un bon parell de pits ben posats i una cara formosa et permetrà governar un país? No creieu que és absurd que encara ho siguem jutjant d'aquesta manera? Si admireu tant a la figura de Juli Cèsar, per què dieu que va ser embaucat per ella? És que no es van enamorar? Jo crec que amb l'amor. Clar que es van enamorar. Parlaven el mateix idioma. I no em refereixo només a que parlés el llatí. No. És que els dos eren terriblement intel·ligents, eren cultes, s'entenien. I els dos eren grans estrategues, evidentment. Però no oblideu, tenia molt més poder ella que no pas ell. Això sempre ho dic. Quan a vegades la gent diu, no, bueno, clar, però la Cleo, és que jo li dic Cleo, però ja som amigues. De tant que l'he estudiada, la Cleo...
3: Que t'he sentit com
0: sí,
3: ella.
0: Sí, sí, se m'escapa. O Tutankamón li dic tut, perquè era un nen, i llavors em surt l'instint maternal de protegir-lo. Però la Cleòpatra, clar, era el faraó d'un país molt ric del Mediterrani. Juli Cèsar també és un gran líder polític, un triumvir, però no és l'amo i senyor d'un país com ho va ser ella.
3: Jo m'estaria hores i hores i hores parlant amb la Irene. Sí, Irene, ho hem de deixar aquí, ara fa cara de pena, però tranquil·la, nosaltres en anirem a fer un vermut ara, eh?
0: Ah, això et sembla fantàstic.
3: És meravellós, eh?
0: Sí.
3: I celebrarem la Tarraco Viva, que ens ha unit, sempre ens en recordarem d'això.
0: Oh, que bonic, és que bonic. Ben, oh, ben cert, visca Tarraco Viva.
3: Cada Tarraco Viva pensarem...
0: Cada Tarraco Viva conec gent meravellosa i t'he d'agrair moltíssim aquesta entrevista.
3: També és d'agrair a la Glòria Aznar, que m'ha posat al teu contacte i ha sigut una absoluta meravella. Així que, escolta'm, anem fent xarxa de dones, que això és molt
0: maco. Això és molt bonic, i tant.
3: I vosaltres recordeu Faraons de Silicon Valley, d'Ara Llibres, Irene Cordón, tercera edició, a més a més.
0: Que bé.
3: Que el llegireu en un plis-plas, però jo estic segura, jo el vull rellegir, perquè segur que encara hi trobo moltes més coses.
0: Tant de bo. Moltes gràcies.
3: Gràcies.

0: Eduard Cirera Rius va estudiar enginyeria industrial a la Universitat Politècnica de Catalunya i des de llavors treballa en el sector energètic. Però sempre ha tingut interès per la literatura i la nostàlgia de l'època universitària i les llargues hores de confinament el van empènyer a escriure. S'ha format al Laboratori de Lletres i ha destacat en diversos certàmens de narrativa curta. Els estornells mai volen sols és la seva primera novel·la. El Genís, de 24 anys, comença les pràctiques a una empresa d'energies renovables mentre intenta acabar el màster d'enginyeria industrial a Barcelona. Comparteix pis amb l'Ernest, diligent i treballador, i la Marina, intensa i caòtica. L'Alba, la seva parella, ha marxat a estudiar a l'estranger i tots dos han decidit obrir la relació per sobreviure a la distància. Quan la mort sobtada del seu pare el colpeja d'imprevist, el Genís es veu obligat a tornar a Reus, on tot li recorda allò que preferiria no desenterrar: la infantesa, les absències i el germà llunyà. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Els estornells mai volen sols, i certament és així. És una de les coses que he descobert llegint l'Eduard Cirera Riu. Ell ha publicat, aquest és el títol, Els estornells mai volen sols. Vull dir que, a més d'aprendre-ho, és que és el títol del llibre. Està publicat per La Campana i ens acompanya avui per parlar de moltíssimes coses, perquè, Eduard, benvingut, has creat tot un univers.
2: Hola, Mònica, gràcies.
1: Un univers de joves que està molt bé per veure com acaren ells tot això. Quan entrem a la universitat, jo no me n'en recordo, quan entren a la universitat, què és el que ens espera, no? Avui en dia, què espera tota aquesta colla d'estudiants amb un pis compartit boníssim, que t'agrada molt. Sí. Però és molt divertit tot plegat.
2: Sí. Bé, la història es contextualitza ja quan estan acabant l'etapa universitària. Un dels conflictes interns que té el protagonista és que veu al final d'aquesta etapa com un abisme, no? Un moment vital, doncs, que li porta molts dubtes.
1: Bé, tenim el Genís, ell és el protagonista, serà el fil conductor. És una novel·la coral perquè tenim el seu germà, el seu pare, totes les històries familiars, els companys de pis, el David, la Carme, després arribarà la Sofia, les parelles, o sigui, aquí tenim, com he dit, tot un univers. I una miqueta, quan anava ja passant els capítols i t'apropes una mica al final, penses, és fer-se gran, eh? I crec que tots ens volem quedar una mica petits a vegades.
2: Sí, de fet, jo dic, no?, que la novel·la tracta com tres o quatre temes troncals, no? Una que és la frustració laboral, no?, en clau millennial, el poliamor, la falta de propòsit vital, no?, tema de salut mental també, val? Però totes aquestes coses jo crec que les podem posar juntes. Hi ha un fonament que aguanta tots aquests pilars, que és el tema de fer-se gran, no? Que és un noi que es converteix en home, i bé, això es podria classificar com una novel·la d'aprenentatge.
1: Sí, i ara, bé, jo no sabia ni per on començar, perquè realment tots aquests temes van derivant, no? I van sortint petites branques, però el món laboral, que ja es diu, no?, que els joves no ho tenen fàcil. I penses aquesta explotació laboral amb el tema dels becaris i de les hores de pràctiques?
2: Tothom ha començat, no?, per algun lloc. Això no és nou. Però el que sí que potser comença a ser més habitual, no?, és que cada cop tenim més títols, no? La gent, doncs, estudiem molts graus, molts màsters, fins i tot hi ha gent que fa doctorats, postdoctorats, no? I al final ens trobem que a vegades, no?, per què, no? Si hi ha molta gent que ha estudiat tant i li costa pagar el lloguer, vull dir que bé, una mica penso que el que ens estem trobant és això, no? Els de la meva quinta.
1: Bé, jo li comentava a l'Eduard abans de començar l'entrevista precisament que és una lectura que m'ha agradat en el sentit de canviar una mica de registre i posar-me també a la pell de totes aquestes noves generacions que venen darrere nostra, perquè els nostres pares, Eduard, ja eren una feina de per vida.
2: Sí,
1: com a mínim els meus, això ja no existeix.
2: Sí, no, què va, què va.
1: Ja n'he tingut unes quantes fins que no m'hi he aposentat, però vosaltres ho teniu pitjor.
2: Sí, no, i amb moltes incerteses per davant, no? Ara amb el tema de la IA i tot això, vull dir que, bueno, sí, anem saltant d'un lloc a l'altre com podem, amb contractes temporals, no? Una mica, sí, és una mica bastant diferent que abans, sí.
1: Molt. I aquí queda retratat i, en certa manera, mostra, no? A l'inici de tot, diu, tenia unes ganes boges d'acabar, però què coi fotria amb la meva vida després de tot plegat? És que tu parlaves, no?, d'aquesta incertesa. Però que hi ha qui ho gestiona més bé, perquè, clar, tenim la Sofia, que és molt zen.
2: Sí.
1: M'encanta aquest personatge, perquè ella, si no està al seu centre, ja se'l busca. Ella és molt és un personatge molt dels chakras, de meditació, però amb ella entrem una miqueta també en aquests problemes mentals, no? Ella és la que ens apropa en aquests problemes de salut mental. Cada un dels personatges ens obre una dimensió.
2: Sí, de fet, el Genís, a més de l'abisme, no?, de l'etapa vital, també es troba amb que s'acaba de morir el seu pare. La seva parella ha marxat a estudiar a l'estranger, i tot plegat fa que s'empitjori, no?, la seva situació. I la Sofia és una nova companya de pis que entra doncs en aquest curs, no?, que és el que dura la novel·la, no?, un curs. I ella és psicòloga, estudiant de psicologia, i li fa de mirall, no?, d'alguna manera l'obliga a enfrontar-se una mica amb els seus temes, no?, que ell intenta evitar. De fet, el Genís és una persona molt desconnectada d'ella mateixa, amb la veu narrativa que té ja es veu, no?, que s'escuda amb el sarcasme i el cinisme, i ella el que procura és, d'una forma intencionada o no, això ja es veu després, però sí, intenta fer-li de mirall.
1: Sí, després ja veurem què passa tots, entre ells, entre els habitants del pis, els que són externs... Bueno, no explicarem res, però... Vigileu quan aneu a mirar el futbol al camp del Barça, sisplau. Ja ho entendreu quan llegiu la novel·la, perquè el personatge... No, bueno, l'Alfred...
2: Sí.
1: Tot un person, Tot un person.
2: L'Alfred és un personatge... És com la típica imatge que tenim d'una persona que té l'àngel i el dimoni, una a cada espatlla, no? Doncs l'Alfred és el dimoni, no? El que passa que el Genís, el problema que té és que no té àngel. Llavors, sí, al Camp Nou coneixem a l'Alfred, que és un personatge amb el que m'ho he passat molt bé escrivint-lo i creant-lo, la veritat. He deixat anar la part més salvatge que tinc a dins. I bé, és divertit. És divertit l'Alfred, la veritat.
1: Ja ho veureu. Ja ho veureu. Totes les coses que fa, i és aquest dimoni, no? Que tu has explicat molt bé, aquest dimoni, aquesta mala consciència, no? Que dius, sí. Què faig? Li faig cas o no li faig cas? A més, és molt oportú sempre. És un personatge que no podia deixar de citar. I després, si parlem d'amor, parlem de l'Alba, perquè l'Alba i el Genís ens obriran una gran dimensió sobre estimar una persona, estimar-ne dues, estimar-ne més, i com gestionar això de l'amor, del poliamor, de les relacions obertes.
2: Sí, ai. Sí. L'Alba marxa a estudiar a Estocolm, marxa a fer un màster, i el Genís, el protagonista, li proposa d'obrir la relació durant l'any que sigui fora. Creuen que així doncs, sobreviuran a la distància, no? El que passa que una cosa és el que es pensen i després es complica, no?, la cosa. I sí, és una situació que em permet llançar moltes reflexions sobre diferents tipus de relacions que són, bueno, divergents, no? Que sempre intentem etiquetar, però que al final etiquetar aquestes coses és molt complicat i tots els dubtes que poden portar, no? A les persones que s'hi veuen implicades.
1: És que, esclar, es parla molt del poliamor i es veu molt la mirada dels joves, com si això fos molt normal, com si tothom hi estigués avasat, com si... que no fos complicat, no?, que hi ha aquestes opcions. I existeixen, i estic segura que hi haurà persones que ho portaran molt bé, tot plegat. Però quan hi entres, quan entres en aquest joc de les relacions obertes i d'estimar a tort i a dret, potser no tant en aquesta novel·la, però és així, clar, llavors surten els instints més primitius, Eduard. Vull dir, aquesta cosa de la possessió.
2: Sí. És a dir, una cosa és el que pensem racionalment, no? De si podem obrir una relació, no? De si, no? Si l'altra persona ens pertany o no, i això. I l'altra, molt diferent, és el que sentim quan ens hi trobem, no? En el cas de que pugui estar amb una altra persona o això, no? I bé, és un calaix que he volgut obrir. Hi ha gent que s'hi troba i potser neguen el que senten o hi ha gent que sí que ho sent i ho diu. No ho sé, la gestió, en tot cas, sol ser molt difícil i bé, moltes vegades ja ens costa gestionar una sola relació, no? Quan n'hi ha més, doncs, també es complica, no? I volia posar-ho sobre la taula, no? De no romantitzar-ho d'alguna manera.
1: L'has fet amb el Genís, li has posat tots els morros a la cara. Aquí.
2: Sí.
1: No li has donat treva.
2: Sí, bueno, a veure, un personatge està per maltractar-lo una mica, no? Al final, si no li passen coses, la novel·la és avorrida.
1: No, bueno, ja l'heu escoltat, ja no cal que postigui res més jo, perquè ja ha dit... Hi ha una frase que m'agrada molt, diu: em sento com si l'Alba m'arrenqués el cor de la caixa toràcica i se'l servís a taula amb en Nicles. Tots dos se'l mengen cru, se'l mengen amb les mans fins que llencen a terra les sobres perquè me les acabi jo. O sigui, és que és home, però m'encanta perquè posa aquest drama, no? Que diuen aquest... És que les dones tenen un drama queen, però aquí...
2: No.
1: No les deixen respirar.
2: El Genís és drama queen fins a la mèdula, sí. Sí, s'ho pren tot molt a pit.
1: És que li ha tocat unes dones molt braves, que diríem, eh? La Bea també deixa-la anar.
2: Sí. Sí, la Bea és l'altra, la contrapart, no? Que el Genís la coneix i tampoc li convé, no? Però bueno, d'alguna manera ell es deixa portar i tampoc direm més.
1: No, ja veureu tota aquesta disbauxa de relacions, que al final és un trencaclosques que acaba tenint tot molt de sentit, no? I jo penso que molta gent s'hi podrà sentir identificada. Jo ara agafaré petits detallets, però, per exemple, el dia de Sant Jordi, que també hi és present.
2: Sí.
1: Això és... Tots aquells i aquelles, perquè ja parlo en general, i aquelles que no tingueu rosa el dia de Sant Jordi, està molt bé llegir el llibre de l'Eduard. A veure si sentireu identificats.
2: Sí.
1: És un drama el dia de Sant Jordi per segons qui, Eduard?
2: El dia de Sant Jordi es present a la novel·la i el Genís el viu com un autèntic drama. Ja no per la Rosa, que també, no? Sinó perquè, a més, és quan s'entera d'una cosa que fa que s'emboliqui encara més, no?, el tema. I sí.
1: Tot això està vestit amb moltíssima música, amb moltes bandes sonores, amb grups d'aquí i música de fora. Ets un amant de la música.
2: Sí, totalment. Totalment, m'encanta la música, m'encanta el cine, també hi ha moltes referències del cine, i ho he volgut plasmar, no? De totes maneres, he volgut que no sigui un capritx de l'autor, sinó que li doni un sentit tot això, no? El Genís és amant de la música per un motiu, i també és amant del cine per un motiu, eh? Llavors... Sí, m'agrada que tot i posar cullera, no?, m'agrada que tot cobri un sentit.
1: M'agrada també la música, en aquest cas nosaltres escoltem aquest Men in Black de fons, i és la que jo he triat. N'hi ha moltes més, eh? Jo m'he quedat amb aquesta, però és de dir que mentre anava llegint anava posant-me les bandes sonores, les músiques, i també hi ha cinema. Són molt culturals, eh? Escolta'm, aquests joves els has posat molt involucrats en el món de la cultura. Tu també ets de cinema, ets d'anar al teatre... sí, i ho mostres amb els personatges, suposo.
2: Sí. A mi, bueno, jo sempre intento impregnar-me, ja no només de literatura, de cine, de música, del que sigui. Penso que l'art en tots els àmbits enriqueix. Sí.
1: Aquí també hi serà present. Ja veieu que no hi falta de res en aquesta història, però sempre no oblidem que la veu aquí és dels joves. La família. Aquí hi ha un gran secret, hi ha un misteri que quan arriba al final t'atrapa i t'enganxa. No es pot comentar, però sí que m'ha sorprès perquè no m'esperava aquest desenllaç, me n'esperava un altre. No. M'ha fet plorar, que ho sàpigues.
2: Carai, que bé. Sí. M'ho diuen, eh? M'ho diuen. Ostres, és una novel·la que es llegeix ràpid, és divertida, rius molt, però al final és de llàgrima.
1: Sí, perquè a més no t'ho esperes. T'esperes mil finals, però no concretament aquest. I aquesta part de l'entrevista m'agrada, perquè ara estem parlant i ningú sap el que, per tant, heu de llegir Els estornells mai volen sols. Expliquem la història dels estornells, què et sembla? Perquè cap a mig de la novel·la, però si et sembla, penso que és molt bonic de comentar-ho, que segurament hi ha persones que ja ho saben, no? Però sí, és bonica, m'ha agradat descobrir-ho.
2: Sí, bueno, els estornells són uns ocells que volen en grup, val? I a l'hivern, sobretot, es veuen que fan unes formes molt... molt boges, no? O sigui, volen milers d'ocells junts i se'n poden veure, eh? Anant de Reus a Tarragona, se'n veuen... No? Quan estàs al camp, doncs és molt fàcil, eh? I... bé, és un animal que sol no pot sobreviure. Ho fan per sobreviure, això, igual que les persones, que d'alguna manera vivim en comunitat, no? La llavor d'aquesta novel·la va començar a germinar, va ser durant el confinament, que paradoxalment doncs, ens havíem d'aïllar, no?, per sobreviure. I bé, a partir de totes aquestes palles mentals doncs va començar a créixer aquesta història, no? Llavors, bueno, sí que és un títol com molt poètic, per lo que després la veu és com bastant gamberra, no? Però m'agrada perquè vull assenyalar a través del títol, no?, que hi ha un subtext profund, no? Sota aquesta història d'estudiants, d'un pis d'estudiants, doncs hi ha algú que ho sustenta, que es queda allà quan t'acabes la novel·la, no?
1: Jo penso que hi ha fragments que sí que són molt poètics i crec que has aconseguit que els que són més grans veiem aquesta mirada dels joves, però no una mirada buida, sinó un descobrir de realment el que se sent quan un també es fa gran i es van trobant els problemes, no? Que no són joves buits, són joves que passen el seu procés, però que ho viuen, que ho senten, que ho acaren, que tenen sentiments, no? Ara que diem, jo penso, ja m'he fet gran quan dic que aquesta joventut d'avui en dia no és com nosaltres, dic, mira, ja sóc com els meus pares, ja m'he fet gran. I el llibre és una miqueta això, no? Veure realment tot aquest món dels joves, però no amb una mirada buida, sinó amb una mirada plena. I és un bon llibre. Tenim arrels, tenim família, tenim música, tenim gambarrades, no sé. Sí. Penso que has fet una bona feina.
2: Que bé, moltes gràcies, Mònica, la veritat. Bueno, jo, la gent que conec, que se l'ha llegit, que és més gran i tal, diuen, ostres, i he connectat des del minut 1, també. Vull dir que això és xulo, no?, també, quan penses que a priori el públic és un i hi ha gent que hi empatitza, que potser no hi té res a veure, doncs això és que, ostres, és bonic, no?, que t'ho comuniquin. Doncs, sí.
1: És que, esclar, et deixen sense respirar, que no, per això et dic, no són personatges buits, estàs esperant quina reacció tindran, què faran, com ho resoldran, i bueno, al final és... és el final, un gran final.
2: Que bé, gràcies, Mònica.
1: Doncs mira, Eduard, jo he trigat a llegir-me'l, però estic molt contenta, i nosaltres també hem de donar gràcies a Sant Jordi, eh? Sant Jordi fa connexió.
2: Sí, i tant. L'opinió del Genís no és la meva, que quedi clar.
1: Eduard, moltes gràcies i fins aviat.
2: Gràcies a tu. Molt bé, fins aviat.
0: És hora de tancar el calaix. una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. I'm the man in black.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: les portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
1: Al llarg de la seva història, Roma, la ciutat eterna, va tenir als seus peus una realitat ben diferent. Una zona d'aiguamolls i maresmes, pràcticament deshabitada, que s'extenia per gairebé 800 quilòmetres quadrats i que estava infestada de mosquits i aigües estancades. Al llarg del programa d'avui, repassarem la història d'aquesta zona de llacunes, típicament mediterrània, que exemplifica la lluita multisecular contra dos vells coneguts de l'espècie humana: els mosquits i la malària. Benvinguts a les llacunes pontines. Benvinguts a les portes de Troia.
2: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les portes de Troia, el programa de ràdio i d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellar. Aquesta setmana per parlar de les llacunes pontines. I ho fem amb els nostres historiadors de capçalera. Albert Abril, benvingut.
3: Com anem?
2: I Alberto Reche, benvingut.
4: Hola, què tal?
2: Per què dediquem un programa a unes llacunes?
4: I per què no? Vull dir, la geografia és un subjecte històric com tants altres, no? Com la ideologia, com la política, com l'economia. Això seria l'explicació racional. L'explicació irracional és perquè sí, perquè em dóna la gana. No? I com trio de què faig un programa, doncs em faig de les llacunes. Ja veurem, però, que té molt sentit, almenys al meu cap, que ja sabeu que no és font fiable de res, però té molt sentit dedicar un programa a la història de les llacunes pontines perquè ens servirà d'exemple pràctic de coses que ja hem comentat en programes anteriors, encara que sigui programes de fa una temporada.
0: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
5: Descarrega't el podcast des d'iBooks o iTunes.
0: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: aquesta cançó entra molt bé, els que ja tenim certa edat, però ara el nostre estimat tècnic li preguntàvem i li ha sonat, però no sabia quina pel·lícula era. Jurassic Park, amics i amigues.
1: Però que, a veure, Jurassic Park és un puto clàssic, però no és una pel·li que no hagin fet més. Vull dir que no sàpigues que són los Goonies, vale, però que no sàpigues que és Jurassic Park, que n'han fet 20.000. Albert d'Abril... Tu que ets a la classe,
0: t'has salvat, eh? Perquè
2: no.
0: Ell és encara més jove que tu.
2: Era bastant friqui de Jurassic Park.
1: Sí.
2: Fins la tercera. Llavors ja ho vaig abandonar.
1: Ja som puristes. És que hi ha una edat en la que a poc raro que siguis, com a nen, els dinosaures entren, però com ganivet
0: Molt bé.
1: Per què aquesta música, suposo que em preguntarà. Suposo perquè, primer, parla de mosquits. Quan tu penses en mosquits, penses en aquests mosquits fossilitzats en ambre, no? Que són el que desencadenen tota aquesta patillada científica de Jurassic Park. És real, ja hi havia mosquits en el Juràssic i el Cartàssic, però no els que apareixen a la pel·li, això no, són mosquits moderns, però en qualsevol cas a mi em fa molta gràcia, però molta gràcia a un nivell molt primari, saber que hi ha mosquits en època dels tiranosaurus rex. De fet, hi ha evidències paleontològiques que demostren que alguns ossos de T-Rex van patir alguna malaltia transmesa per mosquits, i em fa molta, molta, molta gràcia imaginar-me un T-Rex amb les seves potetes de davant tan curtes intentant rascar-se. Merda, m'ha picat un mosquit!
0: A veure, aquest tiranosaure com parla?
1: No sé.
2: És com Eric el Rojo.
1: És que tinc la gola molt malament i llavors estic forçant.
0: És Eric el Rojo, però com un T-Rex.
1: El Troxo.
2: El Troxo.
0: Molt bé, ara tu ho deies. Aquest programa està molt relacionat amb un de fa just un any, més o menys, el dels mosquits. Per què?
2: Perdona, Alberto, tu no hi eres, aquell programa.
0: No.
2: Jo tinc una pregunta. Te'l vas escoltar, aquest?
0: Sí.
2: Jo te'l recomano.
0: O sigui, dones per fet que el meu sí és de mentida.
2: Sí. Però grandíssim programa.
0: Els mosquits.
1: Sí, gràcies, Albert.
0: Val.
1: Molt bé, doncs jo només dic que és un programa que crec que de la setmana del 20... Es van ser molt cabrons i va ser per la setmana de Nadal de l'any passat, o sigui, 2023, i on vam explicar amb tots els pèls i senyals com pica un mosquit.
2: Hòstia,
1: com què fan al teu cos, com obre la ferida, com vomiten al teu interior. Bueno, ja ho gaudiràs. Com la sang humana és necessària per barrejar-la amb el semen de mosquit i crear mosquitets.
2: Això no me'n recordava.
1: És fantàstic. I que, per exemple, toquem a 14.000 mosquits per persona.
0: Uh-huh.
1: Coses d'aquelles fantàstiques. En qualsevol cas, per qui vulgui, jo què sé, tenir tema de conversa incòmoda...
0: 14.000?
1: Mosquits per persona, sí, hi ha moltíssims mosquits. Hi ha moltes persones, encara hi ha més mosquits. Per qui vulgui recuperar aquestes dades absurdes, que sempre queden bé en una conversa en la que no vulguis quedar bé, el programa és el 432. Fa uns dies l'Albert tancava el cicle d'Heracli, no? Que l'havíem deixat el 431, doncs ara tanquem a un fil que vam obrir el 432. Som així d'eficients, 50 programes després. Aquest programa el vam dedicar, com diem, a explicar d'una manera general el paper dels mosquits al llarg de la història, no? Potser d'una manera molt, molt teòrica, molt general, molt biològica, parlant del seu paper com a vector de transmissions de malalties, el seu impacte a nivell de víctimes al llarg de la història, o explicant el funcionament del seu cicle reproductiu i la forma de les seves picades. Ara el que us proposo és un exemple pràctic, no? de com la relació amb els mosquits ha condicionat la història i la geografia d'una regió, i com podem parlar de 2.000 anys d'història o 2.500 anys d'història d'una regió molt propera a nosaltres a través de la relació de l'ésser humà amb els mosquits.
2: Perfecte, superinteressant, però abans d'entrar en aquest exemple concret, si et sembla, refresquem una miqueta la memòria per aquells oients que no han escoltat el programa 432, que anava exactament del que estaves explicant, sí, ara,
1: pel
2: mosquits.
1: Sergi.
2: Per en Sergi 432. Albert, doncs fas una miqueta de repàs de tot això, sobre els mosquits, sobre el seu paper a la història, quins són els apunts bàsics per afrontar el programa d'avui?
1: Vale, doncs bàsicament, així com a titular, recordar i reforçar la idea de que els mosquits han estat, al llarg de la història, la gent responsable, amb molta diferència, de més morts a l'espècie humana. El gran enemic de la humanitat són els mosquits. Els mosquits, al llarg de la història, han matat amb més persones que cap altra cosa al llarg de la història, no? I fins i tot encara avui, en ple segle XXI, moren més persones cada any al món a causa dels mosquits que fins i tot per intervenció humana violenta directa.
0: I aquestes xifres com les podem concretar?
1: Doncs en els darrers anys, entre, ojo al dato, entre 750.000 i 850.000 persones moren cada any provocades per malalties transmeses pels mosquits. Perquè us fa una idea, la mort directa per causa humana, quantificada, són uns 500.000 morts l'any. Perquè us fa una idea, maten més persones els mosquits que els humans entre si. Després aquí podríem, si suméssim el capital de morts per capitalisme, ui, no? Llavors aquí ja, sí, aquí ja guanyaríem nosaltres, no? Per accidents laborals, per depressions, per contaminació atmosfèrica, però bueno, però no ens entrem pas al solitari. De fet, s'han fet càlculs que diuen, però jo crec que això ja potser és passar-se una mica, però aquí reprenem aquella minissecció de cunyadeces de l'Albert, de comentaris de cunyats, que vas fer amb els dies de la setmana i tot allò.
2: Ah, és veritat.
1: Que al llarg de la història... S'han fet càlculs que diuen que al llarg de la història de la humanitat, de la nostra espècie, els mosquits han estat responsables de la meitat de les morts de tota l'espècie humana. La meitat de les morts de la nostra espècie, si és que tenim alguna, han estat causats pels mosquits.
2: És la dada fantàstica per
1: tot això. Jo no sé si és una real inventada aproximada o no, però com a dada cunyada quedes de putíssima.
2: És això, el sobretaula dels sí, àpats. Sí. Ara ja hem passat Nadal,
1: quan
2: porti, no?
1: Quan portis un parell de copes, fas, piques la taula, s'ha quedat fantàstica.
2: Sabíeu que... Sí.
1: Per cert.
2: Molt bé, i però a veure, o sigui... Per què són tan perillosos els mosquits? Perquè, clar, els lleons, no? Els cocodrils, no sé què, no sé quantes, o sigui, són animals perillosos, però els mosquits, per què ho són, Alberto, exactament?
1: Bé, bàsicament perquè a ningú l'ha matat, potser sí, però a ningú l'ha matat un mosquit directament amb els seus punys, no? Però, sinó que són... Bueno, hi ha gent... és com quan tu vas preguntar als Jocs de Troia a qui animal podríem guanyar, i jo crec que un mosquit el guanyo. Tot i que el plot twist és que acabarà matant-me a mi.
2: Però en Sergio va dir que ell s'enfrontava als mosquits despullat a l'estiu i que el guanyaven els mosquits. O algo
1: bueno, a veure, jo he pagat moltes hores de psicòleg per oblidar aquesta imatge. No calia. En qualsevol cas, maten perquè són vectors de transmissió de diferents malalties. Malalties molt tòxiques i molt evolucionades. Abans dèiem que hi ha restes d'evidències en ossos de que algun tiranosaure rex va patir malària. La malària és una malaltia que ha anat evolucionant com a mínim des de fa 130 milions d'anys i anant saltant d'espècie en espècie fins

0: arbovirus que han anat saltant d'espècie en espècie. Per exemple, la malària es creu que va saltar dels goril·les als humans. No em pregunteu en quin context.
1: No ho farem.
0: No em pregunteu en quin context papà goril·la, mamà goril·la i papà mamà... Bueno, ja està. És com aquelles malalties que salten de l'ovella al pastor, no? Qualsevol cas. Tota una sèrie d'arbovirus, com poden ser, us sonaran com noms de malalties, que si sou hipocondríacs, deixeu d'escoltar el programa un minut. La febre groga, el dengue, diferents tipus d'encefalitis, el virus del Nil Occidental, el virus del Zika, que són virus d'aquestes famílies dels arbovirus i que periòdicament apareixen notícies alarmistes, no?, com de malalties super, super dolentes. Per altra banda, la malària, no?, que és una malaltia produïda per un paràsit del gènere Plasmodium i que porta saltant, com diem, d'espècie en espècie, com a mínim des de fa 130 milions d'anys, perquè, com dic, s'han trobat evidències de tiranosaurus rex amb malària, que em sembla fantàstic.
1: Quin perill als mosquits, doncs? Vull dir, sembla tantíssims milions de morts, tantíssimes malalties que ens poden transmetre, un perill per l'humanitat.
0: Sí, de fet, em deixava una... bueno, hi ha les malalties provocades per virus, les malalties per paràsits, que només hi ha la malària, i però després hi ha una que és molt, molt, molt divertida, que és l'elefantiasis, que és una malaltia que es transmet per la... Bueno, que afecta el sistema linfàtic i que et produeix grans inflors. De fet, es diu elefantiasis perquè en graus avançats, això és un avenç al que et vas perdre el programa, en assaig avançats se t'inflen les mans o no drenes líquid del sistema linfàtic i les teves cames semblen potes d'elefant. I que a vegades també una altra zona on l'elefantiasi s'afecta molt són els genitals. Tant masculins com femenins. Llavors, si no voleu traumatitzar-vos, no busqueu a Google exemples d'elefantiasis genital.
2: Què no ha de buscar la gent?
0: Pues això que he dit.
2: Ho dic perquè quedi clar.
0: Perquè
2: la gent no ho busqui.
0: És una qüestió de pilotes.
2: No busqueu elefantiasis. D'acord? No ho feu.
0: I com deies, Albert, sí...
1: El tècnic de so està buscant a Google.
2: L'Adrià ens està ficant imatges
0: d'elefantiasis. Això és a les cames, no? Pues imagina't això més amunt.
2: Molt bé. La gent s'ho està imaginant, efectivament.
0: Sí, és com el Nino de Michelin.
2: En un programa de ràdio això està quedant molt i molt bé.
0: Mira que
2: fantàstic. Però quedaria menys malament, bueno, si la gent ho està buscant al seu telèfon, elefantiasis.
0: Pues, feu-ho en finestra d'incògnit. Sí. No voleu que Google us recordi això constantment. Us pot dir anuncis sobre... Bueno, en qualsevol cas, Albert, tu deies que els mosquits eren perillosos i de fet sí, però no tots. No tots els gèneres i espècies de mosquits són transmissors de malalties i no totes les malalties... Jo vaig fent veure que no veig la pantalla de l'altre,
1: val? Fes-ho, sí.
0: I no totes les malalties poden ser transmeses per tots tipus de mosquits. Però en qualsevol cas sí que hi ha molts mosquits que generen problemes.
2: I si tan important és l'impacte dels mosquits a la nostra salut com a espècie, la següent pregunta és òbvia. Com ens ha afectat el contacte dels mosquits al llarg de la història, Albert?
0: Doncs ja us podeu imaginar que el contacte amb els mosquits ha influït en molts moments decisius de la història, no? Sempre són aquests incòmodes convidats que estan sempre allà, no? Perquè imagineu qualsevol moment important de la vostra vida, segurament hi hagi mosquits, no? Ara no ens maten, però estan allà molestant, fins i tot quan el Sergio està a l'estiu despullat a casa seu. De fet, sense anar més lluny, no? Rescomptant-me el programa 432 per preparar aquest programa, he vist a iVox, que el nostre estimat anònim, que jo començo a intuir que són persones diferents.
1: Jo crec que són bastantes persones
0: diferents. Jo començo a intuir que són persones diferents, o és molt bipolar. Doncs justament fa una setmana un comentari anònim ens ha deixat un comentari on explica el cas de la vila de Tamarit, no?, que va arribar fins i tot a despoblar-se a causa del paludisme, i menciona, per exemple, les obres que va fer Franco per assecar aiguamolls per acabar amb els mosquits, no? Anirem parlant al programa d'avui precisament d'això, no de Franco, que ja es parla bastant, sinó de veure com diferents regions ben properes a casa nostra, a la conca mediterrània, han patit els efectes del paludisme, és a dir, de la malària, no? La malaltia dels aiguamolls, a través d'un exemple concret que, com podeu intuir pel nom del programa, és el de les llacunes puntines.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.

0: Alberto,
1: a veure,
0: què ens has posat ara?
1: No, bueno, això és, evidentment, no. Sembla una marxa militar, una marxa militar romana. Sí, la marxa militar romana que fan a la pel·li de Ben-Hur, ¿vale? Que és irreal, però bueno, ja sabeu que hi ha un cert petit fetichisme entre els romans i l'exèrcit i el món militar i tal. Crec recordar, perquè això vas preparar ahir de matinada, així que crec que porta 115 milions de reproduccions aquesta pseudo-fake marxa militar. És material papajas per molta gent amb problemes de sociabilització. Però, com ara parlarem de Roma, parlarem d'algunes batalles, d'alguns exèrcits i parlarem de morts, doncs una marxa militar romana, jo crec que ens ha entonat el cos una mica cap a l'estat mental que avui que tingueu.
0: Doncs vinga, comencem a entrar en matèria. La primera pregunta, Alberto, què són i on podem trobar les llacunes pontines?
1: Vale, doncs les llacunes pontines eren, perquè ara ja no existeixen, petit spoiler, eren una zona de maresmes situades a la regió de Laci, a Itàlia, no? Al centre d'Itàlia, i de fet estaven situades al sud-est de Roma, perquè us situeu només a unes poques desenes de quilòmetres, no? 15-20-25 quilòmetres de Roma cap al sud, ja trobaríem l'inici d'aquestes llacunes, aquests aiguamolls, aquestes maresmes, situades en part a la zona que coneixem com la Campània, no? Aquesta zona al sud-est de Roma.
2: I eren molt extenses, aquestes llacunes?
1: Bé, aquesta zona d'aiguamolls pontins van creixent i decreixent al llarg de la història, segons les pautes climàtiques. Però s'extenien aproximadament per uns 775-800 quilòmetres quadrats al sud de Roma. Hem d'imaginar una franja bastant important, no? Creant precisament tota una franja al voltant del sud-est de Roma, una mena com de coixí al sud de Roma, fet que veurem que tindrà molta importància al llarg de la història de la ciutat, no? Perquè, us feu una idea, anaven dels Apenins centrals fins als Monts Albans, no? Perquè ja si coneixeu la geografia bàsica europea, doncs estan per allà, no? I tocaven, a l'oest, tocaven pràcticament el mar Tirrè, no? Hi havia una zona de dunes que separava la costa d'aquestes llacunes, ¿vale? Però això, una zona, perquè us situeu, al sud-est de Roma, d'uns 800 quilòmetres quadrats, de plena d'aiguamolls, maresmes, zones de pantans, no, pantanoses, pútrides, fètides, que eren una delícia.
0: Uh-huh. I, aleshores, quin és el problema amb aquestes llacunes pontines?
1: El problema, ningú. En principi, de fet, han hagut de matar, segur que les llacunes pontines han matat més romans que res a la història de l'humanitat, llavors és fantàstic.
2: Un punt per elles.
1: Un punt per elles. Pros i contres, no? Juguem a... bueno, en principi, estem davant d'una zona típica, o una de les zones típiques del litoral mediterrani, on els cursos baixos dels rius, propers a la desembocadura, generen zones d'aiguamolls, ¿vale? Això és típic. A Catalunya també passa, o passava abans de que, ja veurem com al segle XX hi ha tot un procés d'assecament d'aquests aiguamolls per fer-los habitables. I per una banda era una zona prou fèrtil, però per l'altra l'aigua pràcticament queda estancada i genera nombrosos problemes sanitaris, com us podeu imaginar. I aquesta situació genera grans problemes arreu de les costes del Mediterrani Occidental, a casa nostra també, l'exemple que comentava el nostre estimat anònim just fa una setmana als comentaris d'iVox del programa dels Mosquits, no? El que passava a Roma passava també a Tamarit amb el tema de les maresmes. I aquest problema persistirà, no?, des de l'antiguitat fins a ben entrada a l'època contemporània. El problema de les llacunes pontines fa menys de 100 anys que està solucionat, per us fer una idea.
2: I tenien alguna característica especial aquestes llacunes pontines, les nostres protagonistes d'avui?
1: Bé, les llacunes pontines tenien com una característica especial o pròpia és que part d'aquesta zona de llacunes es trobava per sota del nivell del mar, cosa que encara les feia més insalubres, no? Perquè provocava inundacions constants i periòdiques, sobretot en època de tempestes, no? des del mar entraven i s'inundaven, no?, encara més aquestes zones de llacunes perquè estaven per sota del nivell del mar, ja amplificant els efectes de l'aigua estancada, no? I com us podeu imaginar, en aquest ambient tan genial, els mosquits es reproduïen, que era una delícia.
0: Molt bé, doncs ja el tenim aquí, el problema. Massa mosquits.
1: Bueno, molts. De fet, sempre n'hi ha massa mosquit, no? Un mosquit ja són massa mosquits, pel meu gust. De fet, autors romans ja mencionen sense embuts la presència massiva de mosquits en aquesta zona de maresmes. Recomanaven, per exemple, que quan creuaves els agripontini, no?, els camps del pont, faries bé de cobrir-te el coll i la cara davant de la gran quantitat d'insectes sucladors de sang que et trobaries a l'estiu. Imagineu-vos que nosaltres... al segle XX hem viscut la dessecació d'aquests aiguamolls típics de la geografia mediterrània, del litoral mediterrani, i també hem desenvolupat tots els pesticides, no? Tots els DDT, totes aquestes coses que han exterminat aquestes masses de mosquits, no? I els mosquits, o les grans núvols de mosquits que tenim ara, no tenen res a veure amb els que van patir els nostres besavis. I autors romans comenten això, no? Imagineu-vos que per creuar aquestes llacunes pontines... t'havies de cobrir completament el coll, la cara, perquè creuaves núvols de mosquits que et xuclaven la sang. Les pontines eren una zona amb milers d'insectes, una zona pútrida, d'aigua estancada, plena de vegetació lacustre, no?, mig podrint-se. I el que no t'expliquen els romans, perquè nosaltres sabem, però que ells no sabien, és que aquests mosquits, a més, eren portadors de la malària.
2: Vaja, tenim unes llacunes superextenses, habitades com a lloc preferit per milers i milers i milers de mosquits, però la pregunta és si aquests mosquits molestaven a molta gent, perquè allà hi vivia molta població.
1: Bé, a nivell històric, poquíssima. No? Fins al segle XX, fins a la dessecació de les maresmes, poquíssima, poquíssima gent. Que ja és un contrast molt bonic, no? Tenim una ciutat que nosaltres imaginem multitudinària, com Roma, i 10, 15, 20 quilòmetres al sud tenim un erial, no?, on Frodo i Sam poden passejar tranquil·lament portant l'anell. Potser alguns centenars de persones, potser cap, desenes, però perquè us feu una idea, l'any 1900, en aquests 800 quilòmetres quadrats, crec que no arribaven o estaven just les 1.000 persones. Tocaven gairebé un quilòmetre per persona. I no serà fins al segle XX que la regió s'urbanitzarà d'una manera consistent, ja ho veurem si ens dona temps. I l'any 2000, en aquesta mateixa regió, hi havia més de 500.000 d'habitants. Una regió que va multiplicar per 500 la seva població en 100 anys.
0: I com és per Roma conviure amb aquestes llacunes?
1: Doncs us podeu imaginar, no? Certament difícil. Anirem posant exemples, ¿vale? Però el que la història et dona per una, treu per una banda, t'ho dona per una altra, no? Ja sabeu que la història és una companya de viatge a vegades cruel, però a vegades pietosa, no? I allò que en un moment determinat pot semblar un obstacle històric, en altres moments és una virtut. Per què diem aquesta tonteria poètica? Doncs perquè, en certa mesura, les llacunes pontines eren un perill per Roma, però també eren una seguretat per Roma. No seré jo qui m'ho posi a un bon saqueig de Roma.
2: A qui no li va gustar.
1: A qui no li va gustar. Jo durant molts anys, ja no, però durant molts anys, la meva contrasenya era la data del saqueig de Roma per Alaric.
2: Bon any,
1: però després ja vaig passar de contrasenyes numèriques, però, saps, com a data bona, i quan volia canviar-la, doncs la caiguda de Constantinople. Bueno. Això, no seré jo qui m'ho posi als saquejos de Roma, però si algú vol saquejar Roma, el meu consell d'expert és que ho feu des del nord. També hi ha malària al nord, també hi ha zones, també hi ha mosquits al nord, no us lliurareu, però hi ha menys. En cap moment no s'ha de passar pel cap apropar-vos amb el vostre exèrcit a Roma pel sud. No? Això ho podran fer les tropes aliades a la Segona Guerra Mundial, perquè ja s'havien començat a dessecar les llacunes pontines, no?, quan el desembarcament aliat es fa per allà, i si m'apures, Belisari, no?, el general de Justinià. Però, clar, si us voleu comparar... si podeu comparar el vostre desenvolupament tàctic amb el del gran general de Justinià, doncs feu-vos-ho mirar, però llavors potser sí. Tornant al nord, els grans saquejos de Roma històrics es fan o venen en inici des del nord, no? Es desenvolupen després també pel sud, però el dels gals, el 390 abans de Crist, el dels visigots l'any 410 i el de les tropes de Carles V el 1527, no? Són tres saquejos que venen del nord i són fructífers.
2: A veure, ja ens ho podem, jo penso que ens ho podem començar a imaginar, però per què és així? Per què aquesta coincidència?
1: Bueno, doncs ben fàcil, perquè si et vols aproximar a Roma amb, amb gran quantitat de temps, una marxa lenta i amb gent no acostumada a la regió, penseu també que la població romana ja està, convivia des de feia tota la seva vida, i els seus ancestres convivien amb la malària, no? Llavors tenien certa resistència, no? Aquesta debilitat que provoca la malària o els efectes més perjudicials de la malaltia eren més lleus a la població romana perquè estava acostumada a conviure-hi. La gent que venia de fora patia, no?, la malària com, com una bufetada a mà oberta. Llavors, marxa lenta, gran exèrcit, gent no acostumada a la regió, cansada, més et val no creuar les llacunes pontines, no? Perquè en pocs dies la malària es dona als mosquits, i per tant la malària es donaria un fastí amb el teu sistema sanguini, amb el teu sistema immunològic, i els teus soldats quedarien debilitats irremissiblement. Això no només passava a les llacunes pontines. Hem dit que és un tipus d'ecosistema endèmic de les costes del Mediterrani Occidental. Per exemple, els grecs i els cartaginesos, quan al segle IV, III, abans de Crist, lluiten al voltant, no?, del control de Sicília, també patiran moltíssim els efectes de la malària. Quan les tropes catalanes de Pere el Cerimoniós vagin a Sardenya, també patiran moltíssim, no?, perquè és un mal endèmic, no?, d'aquestes terres baixes al voltant de la costa, aquestes zones de maresmes, d'aiguamolls, de llacunes, que generen aquesta insalubritat, no?, aquest mal aire, no?, que és la malària, i que de manera inexplicable fins al segle XX no se sabia com es transmitia, no se sabia com funcionava, i per tant no hi havia una cura sobre ella. De fet, el nord de Roma tampoc era una zona totalment lliure de malària, i fins i tot aquests atacs exitosos contra Roma van ser molt castigats per la malària. Per exemple, el saqueig gal de l'any 390 abans de Crist va causar tantes morts entre els invasors, diuen els annals, a causa de les malalties, és a dir, la malària, que se'ns explica que els gals van haver de canviar les seves pràctiques funeràries típiques, perquè van morir tants gals allà en l'expedició que, en comptes de fer els ritus funeraris que estaven acostumats, van haver de cremar els cadàvers en pires comunitàries, perquè hi havia tants que no podien no, incinerar-los un a un o fer els ritus que consideressin. I, de fet, si recordeu el programa sobre Gala Placídia, no?, que també parlàvem del saqueig de Roma de l'any 410 per part d'Alaric i els visigots, el propi Alaric, el propi capdill dels visigots que saqueja Roma, va haver de saquejar i pactar, no?, una compensació econòmica, perquè les seves tropes estaven molt debilitades, i ell mateix va acabar morint, no?, setmanes més tard, a causa de la malària que havia contret durant el saqueig de Roma. No? Perquè us feu una idea de que ningú està lliure de l'impacte dels mosquits.
0: I ara que parlem dels cartaginesos, si pensem en gent envaint Roma, el nom d'Aníbal ens ve al cap sí o sí. També va patir Aníbal l'efecte dels mosquits?
1: Totalment, no? Fixeu-vos en un detall. La campanya d'Aníbal és un èxit, rere èxit, no?, mentre l'escenari de batalla situa al nord d'Itàlia. Va situar a França, als Alps, no?, un clima molt concret. Les batalles com Trasimeno, Trèbia, o bé quan s'allunya de Roma cap a l'est, no?, cap a l'est de la península itàlica, com Canes, són èxits. Un exercit fresc, cansat pel viatge, però bueno, una formació. Però quan abandona Canes i pren rumb a Roma, comença la tragèdia. Apropar-se a Roma és debilitar-se, ja que els mosquits comencen a fer la seva feina, comencen a debilitar el teu exèrcit. Assetjar Roma té molts problemes, però un d'ells és que t'has d'assentar a les llacunes pontines i t'has d'enfrontar als efectes de la malària, que no saps què és, no saps per què passa, però saps què passa. De fet, s'han donat molts motius per intentar explicar els dubtes recurrents d'Aníbal d'apropar-se a Roma. És que, però fixeu-vos que sempre busquem, com som humans, busquem els motius polítics o ideològics, o econòmics, perquè som uns putos capitalistes, i de ser economia, o política, o la política de Saló. No, Aníbal necessita els socis, els aliats, perquè si no, Roma... Tens un puto exèrcit que acaba de rebentar els romans. I es passa temps donant voltes perquè no vol apropar-se a Roma. Segurament és veritat, evidentment, però també hi ha un factor purament geogràfic, purament sanitari. No? Apropar-se a Roma és lidiar amb els mosquits, és... d'armar el teu exèrcit en un context com la campanya d'Aníbal, en què no t'ho pots permetre perquè les teves línies de subministre, no?, estan molt esponjades, no tens un constant refresc dels teus soldats, uh-huh, i cada soldat d'habilitat és un soldat menys en una campanya que durarà dècades, no? Per tant, els mosquits, sigui fossin quines fossin les intencions d'Aníbal, sigui fossin quines fossin els motius d'Aníbal perquè el que va fer, el cert és que els mosquits i les llacunes puntines van jugar-hi un paper important o decisiu en la debilitació progressiva del seu exèrcit en el moment clau de la seva campanya. Això li passarà a molta gent que ha intentat assetjar Roma, i li passarà també a molta gent que ha intentat defensar Roma, no? Part també de la debacle o la caiguda de l'imperi Roma també s'explica per aquesta expansió, no?, d'aquesta malària endèmica al voltant de la regió que debilita el funcionament correcte de la vida quotidiana.
2: I ara que parlàvem d'Aníbal, no?, a mi em ve al cap l'anècdota de quan perd l'ull, no?, Aníbal... Amb
1: sí, això és quan va pel... Això és al nord, això són, no sé si és altra cima.
2: Però sí, més amunt. Però que tenia mala experiència amb els aiguamolls. Vull dir, perquè crec que perd l'ull també per les humitats, clar, el territori en el que estan acampats més temps del compte, etc.
1: És que nosaltres, com a bons espècimens adults al segle XXI, som una generació que hem viscut en la comoditat de la domesticació de la natura. Nosaltres no hem patit, o sigui, el nostre contacte amb la natura és quan vas al Bonària que agafar coses de pollastre. I et penses que els pollastres tenen sis potes perquè tu ponen sis cuixes, no? S'ha perdut fins i tot la gent que viu al camp, no viu al camp com es vivia fa 100 o 200 anys. Llavors, els ecosistemes són molt agressius amb l'ésser humà. No? Penseu, per exemple, és impossible entendre la Germània o entendre la configuració del món carolingi sense entendre què és la selva germànica. No? El món està ple de boscos. No hi ha camins. Els rius són zones que separen, perquè no hi ha ponts. Creuar un riu, creuar un bosc, és enfrontar-te a coses que ja no existeixen. Animals salvatges, no? Ara no hi ha ossos o llops que et matin si te'n vas... Ojalà! Si te'n vas d'escapadeta romàntica al Pirineu, no? A fer els Jocs Olímpics d'hivern. Estiuejar a la platja és una cosa terriblement moderna, del segle XX. Els turistes arriben als anys 60 a les platges, Franco i el turisme, el desenvolupament... No arriben abans, bàsicament, perquè qui trepitja una platja abans dels anys 60 està mort. Està mort per malària. No? El dessecament de les platges, de les maresmes costaneres, es fa fa 80 anys. No més. No? Llavors, no som conscients de fins a quin punt els ecosistemes fora del món urbanitzat, civilitzat o domesticat són salvatges respecte a l'ésser humà, no? Per això encara ens sorprèn, no?, que els mosquits matin tanta gent, que hagi malalties que encara avui són tan punyeteres, i ho són perquè el nostre domini, la nostra erradicació de la natura és molt recent, no? Nosaltres ens costa molt entendre això, però els romans, els cartaginesos, qui fos, eren terriblement conscients de la fragilitat del món en el que vivien.
2: I, de fet, nosaltres ja t'anava a preguntar això. Vull dir, els romans eren... Vull dir, sabien de les llacunes, sabien de la malària, sabien que era un avantatge, una desavantatge, coneixien aquesta malaltia?
1: Sí i no. O sigui, en coneixien els efectes, és evident, perquè es morien de malària, no? Coneixien els efectes, no debades a la pròpia paraula malària significa mal aire, no? Ells sabien que hi havia alguna cosa a l'aire que era dolent, no? Aquesta teoria dels humors, de les humitats, el fet que hi ha paisatges que generen malalties, no? Com l'aigua està estancada, com l'aigua no o l'aire no es renova, l'aire és dolent, i per tant, quan entra al cos, genera desequilibris al cos, d'aquí ve el per què de la malària es diu malària, i per tant entenien que els aiguamolls, les maresmes, eren zones especialment perilloses per la salut. Us en recordeu? Els pirates del Mediterrani, els pirates de la costa, perquè estan a la costa, perquè són zones salvatges, fins i tot en època de finals de la República Romana, les costes són zones de pirates, perquè són les zones que, a les que no pot arribar l'estat, no pot arribar la seguretat. sabien que Aiguamolls i Maresmes eren zones especialment perilloses per la salut, però no van fer la connexió de relacionar la malària amb els mosquits. Els mosquits són insectes xucladors de sang molestos que piquen, però no atribuïen als mosquits la capacitat, no?, de fer mal que sabem que tenen. Recomanaven, això sí, certes precaucions. Per exemple, construir les viles a la falda dels turons, en zones allunyades dels aiguamolls, no?, evitar les zones planes properes a la costa, o, per exemple, Galè, el metge Galè, recull d'una manera bastant exacta els efectes de les malalties palúdiques, d'aquestes malalties que tenen a veure amb aquestes zones d'aiguamoll.
0: I els romans van fer alguna cosa per lluitar contra les maresmes?
1: Què van fer els romans per nosaltres, no? Doncs, en època republicana van haver-hi alguns intents. Vale? Els romans són gent que fa coses, que diria M. Rajoy. El primer de consideració, primer intent de consideració va ser el de Api Claudi el censor. Dir-te Api? És com... Hola, em dic Api i aquí tens el meu amic Coliflor. Doncs Api Claudi, el censor, l'any 312 abans de Crist, va projectar una via que portava el seu nom, la via Àpia, vale? Que creués aquestes maresmes pontines. No? La via Àpia, com un intent d'alleugerir el viatge que creuava aquestes maresmes, intentar crear zones segures, no?, on no hi hagués aquesta aigua estancada. I, de fet, hi haurà intents posteriors durant època medieval i moderna de refer la via Àpia, d'intentar sanejar-la, però no reeixiran. Curiosament, una de les coses que tenia projectada Juli César era el drenatge de les llacunes pontines, com una cosa per evitar-te un problema, convertir-les en terreny de cultiu fèrtil on poder assentar, per exemple, veterans. Vale? Pel que sigui, aquest projecte de Juli César no es va dur a terme, 20 i pico punyalades ganivetades van, diguem, aturar aquesta proposició de llei, diríem avui.
2: Me catxis.
1: Però no va haver de negociar uns pressupostos, què vols que et digui? I no només ell, sinó més endavant molta gent ho intentarà, però aquest projecte de Juli César, que no es materialitzaria fins a 2.000 anys després, malauradament va quedar en el calaix de la història durant un bon grapat de segles.
3: A les portes de Troia. Descobreix la teva història.
4: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a Twitter @portesdetroia.

0: Últims minuts del Portes de Troia d'avui, dedicat a les llacunes puntines i als seus habitants, els mosquits. Sí. I escoltem el Bella Ciao de la famosa sèrie La Casa de Papel.
1: Home, si tens l'edat de l'Adri o de l'Albert, no, sí, el coneixeràs
2: no,
1: per això.
2: No.
1: Fixeu-vos que ja no he posat aquesta versió. No la posem en tant que Casa de Paper. Podríem tenir també noms en clau nosaltres al programa, t'imagines? Però serien com...
0: Què t'ha passat pel cap?
1: Però serien com, jo què sé, de ciutats catalanes.
2: A veure.
1: Matadepera.
2: I què és?
1: Manresa. No sé, això ja ho triaria.
0: Manresa té força, Manresa, veus? Podria ser Manresa.
1: Podria ser Manresa. O, jo què sé, Igualada, prepara els guions, no? O coses així. Bueno, deixem-ho, obrim un meló aquí i donem-li voltes a aquesta idea de merda.
0: Algú vol ser Ripoll?
1: No. Jo ara per lo que sea, no.
0: Salutacions a la gent de Ripoll. Res en contra de tots vosaltres, excepte potser d'una persona.
1: O més
0: d'una, però...
1: Mil i pico, com a mínim.
0: Principalment una.
1: Bueno, en qualsevol cas...
2: Sortim d'aquests aiguamolls.
1: No, perquè... A més, ens hem ficat... El segon ens ha ficat aquí, doncs...
0: Però bueno,
1: en qualsevol cas, com ara parlarem una miqueta de feixisme, hi haurà traces de feixisme al programa, en el que hi ha el programa, ho compenso amb el Bella Ciao, saps? Una mica pel karma. Ja sabeu que el karma no existeix, ets gilipolles, ho sento molt. El que et passa no és el karma. És que ets gilipolles. Però, bueno, però si algú creu en el karma, pues ja està.
2: Doncs molt bé, tornem.
0: Després dels romans, què?
2: Tornem.
1: Anem a l'aigua del karma dels aiguamolls.
0: Es va fer alguna cosa amb les llacunes puntines després dels romans?
1: Sí, bé, serà, les llacunes puntines seran un trencament de cap constant durant segles per tothom que viu a aquesta regió, no? Els romans no les van drenar mai i, de fet, durant l'època imperial, les llacunes puntines fins i tot es van anar extenent i van anar guanyant terreny. El temps que la malària es difonia per tota la Campània i feia complicada l'agricultura en territoris propers a Roma. Al llarg de l'edat mitjana i al llarg de l'època moderna, els papes de Roma, que per la porta sumen i que eren els responsables, no?, durant l'edat mitjana i l'època moderna de gestionar el contorn de Roma, van plantejar-se alguna altra vegada, però sense gaire regiment, el drenatge de les llacunes, no? El restablir la Via Àpia, intentar drenar les maresmes, però bueno, bastant complicada és la història del papat a l'edat mitjana, en època moderna, com per dedicar-se a aquests temes. De fet, el viatge a Roma serà sempre un motiu de perill sanitari. A l'època moderna, aquests viatges es posarà de moda, no?, aquest viatge cap a Itàlia, fer aquest viatge turístic incipient de les classes acomodades europees, no?, el fer el tour, el gran tour a Itàlia. Molts viatges europeus parlaven de les febres romanes. No, Roma és un lloc que dins del propi Renaixement, dins del propi contacte de l'època moderna amb la resta d'Europa, queda una mica separat, no només pel tema del Vaticà, sinó també pel tema de purament sanitari. Apropar-se a Roma, no?, ser un alemany o un britànic que anava a Roma a fer l'idiota, doncs, a sobre de fer l'idiota com a bon turista, agafava malària. El romanticisme els encantarà, no?, perquè tenen aquest posat malaltís. Però es parla de les febres romanes i ja des del Renaixement en endavant era un tòpic vincular Roma amb malària.
2: El resum és, no aneu a Roma. Ja està, solucionat. Quan començaran, però, els primers intents seriosos per posar solució a aquest gran problema?
1: Bé, doncs, a finals del segle XIX i principis del segle XX comença, una mica a nivell global, a nivell europeu, mediterrani, però també a nivell mundial, perquè també als Estats Units passarà, a plantejar-se la necessitat de drenar les maresmes costaneres d'arreu del món, ja que es detecta que són focus de malalties. Penseu que, com dèiem abans, la identificació de la malària amb els paràsits es va descobrir l'any 1880. No? I la vinculació, el fet que la malària la provocava un paràsit del gènere Plasmodium, 1880. La vinculació de la malària i els mosquits i de la forma de transmissió no es descobreix fins al 1898. Amb dos descobriments van ser mereixedors del Premi Nobel de Medicina. Ah, perquè és la gran malaltia amb la que ha conviscut l'ésser humà, i especialment l'ésser humà occidental, es descobreix per fi com passa, per què passa i com es pot combatre, no? Llavors, a principi del segle XX comencen a plantejar-se els primers intents seriosos de dessecar les llacunes pontines. I a més penseu que era un territori a tocar a Roma necessari per assegurar el creixement modern de la ciutat. Estem en un moment finals del segle XIX, a principis del segle XX, segona revolució industrial, gran creixement de les ciutats, Roma necessita aquesta expansió.
0: I com Roma necessita aquesta expansió, i has dit que el segle XX... Quan comencen aquestes
1: obres? Doncs les obres començaran l'any 1828, sota el comandament de Mussolini, a través del Consorci de la Bonifica Diàtina, una corporació semigovernamental que va dessecar les maresmes. Les va netejar de vegetació i va fer un programa comunista d'establir granges i famílies a la regió, no? Dessecar les pontines i establir d'una manera estandarditzada granges i nuclis familiars, no? I a més l'Estat a cada unitat familiar li entregava una casa, les eines per funcionar i els animals per tal de contribuir al creixement de la regió, no? De fet, el projecte es convertirà en un eix central o un dels eixos centrals de la política feixista, no? La recuperació d'unes terres que pel profit que donarien s'assimilaven fins i tot en la retòrica del moment als guanys colonials, no? Itàlia, pel que sigui, no està tenint un imperialisme modèlic, no està aconseguint obtenir guanyar territoris per la nació, allò que és un dels greus comparatius que reivindica el feixisme. Doncs tenim un imperialisme propi, no? Com els Estats Units, que busquen el pati, no? Busquen la seguretat interior. Doncs hi ha una retòrica de dir, no, és que el nostre primer imperi colonial, o la nostra primera colònia, són les Pontines, no? És recuperar. No ens hem d'anar a Àfrica que ens mati la malària, la malària ens pot matar. Reivindiquem aquí la malària quilòmetre zero. Vull dir, sempre tot de proximitat. Llavors, aquest mena de pseudo-guany colonial dins de la pròpia Itàlia, qui no es conforma...
2: És que pobrets. És que sembla haver tenir una colònia a 10 quilòmetres.
1: Jo tinc la Índia, després jo...
2: Algunes llacunes.
1: Ara puc tenir bous a 10 quilòmetres de la meva capital. Bueno, també el triomf de la modernitat, no? Que és un tema molt feixista, el triomf de la modernitat entès com el triomf del progrés sobre la natura, i sobretot és també una eina de propaganda del règim. Una mica com el projecte de Hitler, s'inicia una miqueta abans, però el projecte de Hitler amb les autobahn, amb les autopistes, no? Aquest desenvolupament ferotge de les autopistes alemanyes als anys 30 com a símbol de modernitat, no? De l'automoció com una forma de domanyar la natura, del progrés, no? De la força de l'home. O a casa nostra tenim el tema de Franco i els pantans, no? Mussolini i les llacunes pontines, Hitler i les autopistes, Franco i els pantans. Aquesta cosa de dir, no, la mega... Oye, megaconstrucciones, no? Megaconstrucciones fachas.
2: SL.
1: Els pantans SL, podíem fer un discovery max al tema. Però no deixa de tenir sentit, no? És aquest moment de les grans obres col·lectives que modifiquen la geografia ancestral. No? Ja sigui, no? Acabar amb les llacunes pontines, la creació d'aquests pantans, que ja sabem que és una obra ideada a la República, però que Franco s'apropia, però hi ha tota una retòrica sobre això, aquestes megaconstruccions que mostren la força de la nació. De fet, es conserven moltes fotografies de Mussolini, en plan, no sé si en recordeu de... Tu potser, Albert, no.
2: No.
1: Però el Sergio segur. Arias Cañete.
2: Sí,
1: Cañete, ministre d'Agricultura del PP, mm-hmm. Que sempre que hi havia eleccions es posava un tractor, sí, o es menjava un xuletó. O sigui, hi havia tota una sèrie de... Tu sabies que el PP estava en campanya electoral, si ara Cañete feia coses.
0: Anava a l'Espanya buidada.
1: Anava a l'Espanya buidada, no? I allà, póngame un gin tònic, póngame un xuletón, déjeme subirme al tractor. Totes fotos, no, del ministre fent coses.
0: No me diga usted a mí cuántas...
1: Aquest és l'altre. Però una mica Mussolini farà el mateix, no? Perquè hi ha moltes fotografies de Mussolini ja descamisat, no? Amb la camisa negra oberta, trenant les llacunes. Sí. És aquesta retòrica, no? De la col·lectivització, de la idea de la nació feixista. Treballant amb les seves pròpies mans, no? Amb la pala, amb pic i pala, ja dessecant les llacunes, com una mena de Prometeu modern, no? Com l'home que porta el progrés a la humanitat. No hi ha el foc, però sí la deshumidificació.
0: Molt bé, i durant el segle XX, quina serà la història de la regió? Si anem ara a les llacunes pontines, què hi ha?
1: Bé, doncs, als anys 30, un cop avancen les tasques de basacament, no, es comencen a fundar ciutats, diverses ciutats a la regió de la Campània, no? Latina, Sabàudia, Pontínia, Aprilia, no com amb les motos, no? Però són ciutats que es funden als anys, al llarg de la dècada dels anys 30. A mesura que es van dessecant les llacunes pontines, es creen granges, però també es creen ciutats on comencen a fundar-se ciutats, no? Plenament feixistes, com va dir, no? Que es planifiquen i es creen de zero per, com a mostra del funcionament de l'Estat. El següent pas és que als anys 50, gràcies al DDT, s'acabarà d'erradicar la malària de la regió i la població anirà creixent de manera brutal. També és poètic que el desembarcament aliat a Anzi, que és el pas final cap a l'alliberament de Roma, és possible fer-ho a través de les Pontines, precisament perquè Mussolini no s'havia destacat. Llavors, jugada mestra. Està tan confuso que seguia a sí mismo. Era, Mussolini era com un slowpoke, no? De Pokémon, però cap per avall. Si teniu una Game Boy, li doneu la volta i tindrem a Mussolini. En qualsevol cas, el que dèiem abans, si l'any 1900 hi vivien tot just 1.000 persones, l'any 2000 ho feien 500.000 persones.
2: Tens, Alberto, si vols, un minutet per parlar si hi ha algunes llacunes pontines catalanes.
1: Bueno, moltes, no? El nostre usuari anònim parlava de Tamarit, però en general és el que dèiem, tota la costa, no? Tots els cursos baixos dels rius al Mediterrani, molts d'ells aniran a aquestes zones d'aiguamolls, Catalunya n'estava plena, i de fet és un procés paral·lel on fins, per exemple, la Mancomunitat de Catalunya també va generar, no, en aquest intent de ser una estructura de país, diríem avui, no, la primera Mancomunitat de Catalunya als anys 20 també genera escoles, xarxes de museus, cables telefònics, radiofònics, bla, bla, bla, bla, bla, bla. I un dels projectes que també portarà la Mancomunitat és el dessecament dels aiguamolls catalans. No, precisament en aquesta idea, no, utilitarista dels anys 20, no, estan fent el que està fent, s'emmirallen una mica, o no perquè cronològicament és anterior, però veuen en la mateixa línia del que està fent Mussolini a Itàlia. Aquest dessecament dels pantans, no, la sanitat de la regió, del territori, i per tant és un procés molt paral·lel que passa també a les maresmes dels Estats Units, a moltes zones costaneres del Mediterrani Occidental, i per tant, no, aquest exemple concret de les llacunes pontines, que té la gràcia de que està documentat des d'època romana, no, i durant 2.000 anys d'història hem pogut resseguir què passa amb elles, però no deixen de ser un exemple d'aquesta convivència, no, entre humans i mosquits, que ja vam començar a veure just fa un any.
0: Doncs fins aquí el programa de les llacunes pontines. Jo no sé vosaltres, però no m'he pogut treure la imatge d'un tiranosaurus rex intentant desfer-se d'un mosquit en tot el programa, però moltes gràcies igualment, Albert Abril.
2: A vosaltres.
0: Alberto Reche, moltes gràcies.
1: Gràcies. Aplaudiu-nos vosaltres perquè el tiranosaure no pot.
0: Adrià Tira del control tècnic i qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: El millor del Badalona Matí.
2: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
1: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
3: I fa 50 anys, la mort del dictador Francisco Franco va propiciar un canvi de paradigma a Espanya. La transició va ser una època revulsiva en què es van crear els fonaments de la societat actual, un moment en què la ciutadania va recuperar drets, llibertats que s'havien anat perdent al llarg de la dictadura del general Franco, i que precisament avui s'inaugura una exposició que torna a posar aquell moment de la història en el mapa. Es diu Un nou futur, una nova esperança al Museu de Badalona, i té com a objectiu explicar els primers anys de la transició. Avui en parlem amb el director del museu, en Joan Francesc, que ens acompanya a l'altra banda del telèfon. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: L'exposició, Joan, s'inclou en el projecte Memòria en Xarxa i compta amb la col·laboració del Memorial Democràtic de la Generalitat. Es tracta d'una mostra itinerant, aquesta?
4: No. El projecte Memòria en Xarxa sí que és una mostra itinerant, però té un altre format. De fet, el projecte Memòria en Xarxa, aquesta edició, ja fa diverses edicions que funciona, hi participen 26 municipis diferents de la província de Barcelona. El projecte funciona d'una manera una mica específica, és a dir, el tema general és aquesta primera transició entre el 76 i el 78, i aleshores el que es planteja és un text central i llavors 5 temes. Llavors cada municipi aprofita i un tema específic d'aquest conjunt de temes que es proposen. Què passa en el cas de Badalona? Doncs que el que hem fet és aprofitar aquest plantejament del projecte Memòria en Xarxa, i el que hem fet és tractar tots els temes. I ho hem fet per dos motius. Primer, per reivindicar el paper de ciutats com Badalona, en aquest cas seria un exemple paradigmàtic, a protagonistes i diguéssim, força de xoc en aquesta època fascinant de la nostra història recent. I per l'altra banda ens permet posar en valor el fons documental que existeix a Badalona, que és espectacular pel que fa a aquesta època.
3: Clar, parlem d'una època en què la ciutadania tenia ganes de canvi, i això es feia palès en la intensitat de moltes de les entitats socials, culturals, veïnals, no?, que es creen en aquell moment a la ciutat de Badalona. Quin és el llegat de l'associacionisme que ens queda d'aquella època? Encara persisteix?
4: Jo crec que aquesta exposició servirà per fer balanç, perquè et permet fer una visió en perspectiva d'aquesta època. Evidentment, l'efervescència, la militància, el compromís d'aquella època, jo diria que no és el mateix d'ara, perquè precisament hi ha un component que en aquells moments no existia, i és que, diguéssim, la infraestructura política estava per bastir. Per tant, l'activisme tenia un paper molt important. I en aquest cas, Badalona, amb el seu desenvolupament en aquesta època, desenvolupament polític de la ciutat, es veu perfectament. Què en queda? Doncs, evidentment, en un poble on les associacions són centenàries, doncs encara queda pòsit. El que passa que les coses han canviat. Jo crec que precisament el que dèiem, que aquesta vocació, aquesta reflexió sobre la transició, el fer balanç en aquest compte rodó, ens pot permetre reflexionar fins i tot no només del que vam fer aleshores, sinó del que estem fent ara, perquè potser ens hem anat d'un extrem a l'altre, de deixar excessivament les coses en mans dels polítics professionals i aparcar una mica el compromís personal. Jo, que sóc arqueòleg, sempre acabo a la democràcia atenenca. La democràcia atenenca funcionava també pel compromís dels seus ciutadans, no només com a sistema, sinó pel compromís dels seus ciutadans, el que els grecs anomenaven l'arete, que es podia traduir com la virtut, el fer les coses bé.
3: Parlaves, Joan, de tot aquest arxiu, no?, de tot aquest fons documental de què disposa el Museu de Badalona en relació també a aquesta època de la transició, els inicis de la transició. Amb quins elements compta la mostra? Hi trobarem fotografies curioses, inèdites, en aquesta exposició, altres materials?
4: hi trobarem fotografies, fulls volants, cartells, pel·lícules, és a dir, el fons és extensíssim. I el que veureu és una bona mostra d'aquest fons, que és més ampli, el que passa que tenim l'espai que tenim, però jo crec que tant des del punt de vista fotogràfic com documental, audiovisual en general, la gent tindrà un recull molt abocador, perquè tampoc estem parlant de tants anys, jo crec que hi haurà molta gent que reconeixerà amb ella, a coneguts, a parents, a amics... Sembla que hagi passat molt temps, però en història 50 anys són dues generacions. Estem parlant de tant. Hi ha una cosa important, i és que utilitzant una mica com a excusa aquesta exposició, tot just hem començat un projecte al museu, que és que intentarem crear un banc documental de testimonis sobre la història de la ciutat. Amb les noves tecnologies ens ho permeten fer-ho d'una manera barata, i ho intentarem fer perquè creiem que és important conservar, no prescindir d'aquests testimonis i guardar-los pel futur.
3: A part de la mostra, també realitzareu una sèrie de conferències i de taules rodones a l'entorn de la temàtica. Comptareu, entre d'altres, amb el catedràtic d'Història Contemporània de la Universitat de Barcelona i també director del Centre d'Estudis Històrics Internacionals, Andreu Mayallo, i ell parlarà de les primeres eleccions democràtiques, que aquí a Badalona les va guanyar el PSUC i que es va acabar imposant amb en Màrius Díaz al capdavant de la formació. Què té de curiós i també de rellevant aquelles primeres eleccions, les del 15 de juny del 77?
4: Home, aquelles primeres eleccions són unes eleccions que potser no ho recordem, però unes eleccions bastant mediatitzades. Tinguem en compte que hi havia partits polítics que tant, diguéssim, cap als extrems de l'espectre polític, van quedar marginats pel que fa a la seva legalització. Es van acabar legalitzant poc temps després, però en principi hi havia la por de que els extrems creessin problemes. Fins i tot, és una anècdota, però pel que us feu una idea, el partit carlí no es va legalitzar fins més tard. Per què? Perquè el partit carlí el que feia és qüestionar la monarquia. Amb partits de menys importància per l'àmbit de l'esquerra passava el mateix. Tots els republicans, inclòs Esquerra Republicana, van tenir problemes per la seva legalització. Per tant, és una època on, diguéssim, tothom volia anar en compte per no prendre mal, però, clar, hi havia una dicotomia que, de fet, encara avui se'n parla, allò de la transició i la ruptura. Tots aquells partits rupturistes van tenir, en certa manera, problemes. I evidentment, la transició té com a component la transacció. I en aquest sentit és un dels elements que avui en dia es qüestiona. Per això dic que cadascú en pot fer el balanç que cregui segons les seves opinions i creences. El que ens interessa és que la gent hi pensi i reflexioni.
3: Aquesta xerrada tindrà lloc el dia 28 de maig a les 7 de la tarda. També oferirà una conferència en Joan Escolies. Ell és historiador especialitzat en l'estudi del catalanisme polític del segle XX i parlarà del retorn de Terradellas el 4 de juny. I ja podem dir també que amb una mirada més local, l'11 de juny tindrà lloc una taula rodona sota el títol de la transició a Badalona, amb testimonis de la lluita ciutadana per les llibertats democràtiques. I val en aquest punt també recordar que l'any 76 va tenir lloc precisament a Badalona, la nostra ciutat, la primera manifestació autoritzada de la democràcia.
4: Sí, això és un fet incontestable, i a més, en certa manera, ens parla del que dèiem, d'aquest paper protagonista del que s'anomena les perifèries o l'àrea metropolitana de Barcelona pel que fa a aquesta època, és a dir, no només Badalona, sinó Cornellà, Sabadell, etcètera, aquest entorn barceloní, que és on realment hi havia, doncs, per exemple, molta consciència política que venia del món sindical, etcètera, tenen un paper molt actiu. I a Badalona, diguéssim, té unes característiques molt, molt específiques, amb la creació d'aquesta mena de consell que fa, en certa manera, un paper de transició entre l'Ajuntament franquista cap al que seran a l'Ajuntament ja plenament democràtic. Això és un cas molt i que val la pena recordar.
3: Hi haurà encara més xerrades. El 8 de juny la historiadora Sara Díaz parlarà de les primeres passes del feminisme, també després d'aquests anys de, sí, de dictadura franquista. L'accés a totes les conferències i també a la mostra és gratuït, Joan?
4: Sí, l'accés és gratuït i fins a completar l'aforament. Ojalà el completéssim en totes, perquè jo crec que són unes conferències d'altíssim nivell, fetes per primers espases sobre la temàtica. Val la pena recordar que en aquest cas aquestes conferències són, diguéssim, assumides pel Memorial Democràtic, que és, diguéssim, un dels elements en els que participa en l'exposició, i jo crec que s'ho val. És una bona oportunitat de fer memòria.
3: Joan, i deixa'm que et demani també per una altra proposta del museu, que és la de fer apropar aquest estiu la bètula romana als infants, a través d'un casal d'estiu que oferiu. Quan, com funcionarà i a qui s'adreça?
4: Home, s'adreça bàsicament a la canalla, però no només a la canalla, sinó que en certa manera respon a una preocupació del museu, que és apropar-se a un públic més ampli, més divers, i en certa manera servir a la comunitat. És a dir, ens dediquem als infants perquè són el futur, i ens dediquem als infants que són el futur, ho fem a través del passat. I a més, els casals del museu són uns casals, diguéssim, una mica més especials. Sabem que hi ha molta canalla que està fascinada per l'antiguitat, ho sabem perquè els veiem molt sovint, i en certa manera també volem respondre a aquesta expectativa de que es diverteixin, que s'entretinguin, que donem un servei també als pares, però que tinguin un lleure creatiu.
3: Un casal que tindrà lloc del 29 de juny al 3 de juliol, aquella setmana.
4: Sí.
3: I en torn matinal.
4: Sí, de nou a Tuques. Bàsicament això. Després ja, al llarg d'aquest segon semestre, també començarem a fer altres tipus d'activitats també adreçades a les famílies, perquè és un públic al que volem arribar i volem fidelitzar.
3: Pel que fa al casal, s'adreça a infants de 6 a 10 anys, tinc entès.
4: Sí.
3: I cal inscripció, on es poden fer les inscripcions?
4: Sí, les inscripcions es poden fer aquí al museu o a través de la pàgina web del museu. Ja hi ha alguna canalla inscrita, però bueno, encara hi ha places disponibles.
3: Molt bé. Doncs, Joan, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé la inauguració d'aquesta tarda, d'aquesta mostra dedicada també als primers anys de transició, un moment doncs, molt important, que no hem d'oblidar tampoc, que forma part de la història del país, i també doncs, per haver-nos explicat aquest casal d'estiu que recupera el museu, perquè ja s'havia fet, però es va deixar amb motiu de la pandèmia, i des d'aleshores havia quedat amb un calaix, i ara doncs, els infants poden aprofitar quan ja no tenen escola per treballar aspectes com l'arquitectura romana, la botànica, la mitologia i tants altres que sempre doncs, se senten encuriosits, no?, per aquesta temàtica. Gràcies, Joan, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
1: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí
1: amb xancles i banyador.
3: I anem al carrer, com a mínim, i anem de manera imaginativa. Miquel Creixell, què tal? Molt bon dia.
5: Anem a passejar.
3: Perquè és que en Miquel ens porta a passejar cada mes.
5: Clar que sí.
3: Ell ens anima a partir avui des de Martí Pujol, des de l'Avinguda Martí Pujol, i a partir d'aquí doncs, seguir aquest recorregut que fem per la ciutat.
5: Hem acabat el carrer de Barcelona i, per tant, sortim del barri de Dalt de Vila. I entrem en el barri que avui denominem Centre, diguem-ne, per entendre'ns. I ens trobem...
3: Tot i que Martí Pujol va de Bufalà a Centre.
5: Sí. Ens trobem amb la llarguíssima avinguda de Martí Pujol per donar-li el nom oficial. Però també molta gent segueix dient la Riera de Canyet, perquè allò va ser una de les quatre rieres fonamentals de la ciutat. Sant Joan, Canyet, Canyadó i Matamoros. Doncs bé, la Riera de Canyet, que també ha tingut altres noms, evidentment aquesta riera està canalitzada per sota, perquè les rialles no es poden tapar mai, perquè si baixa aigua per una riella, s'ho emporta tot. Clar. I tenim l'Avinguda Martí Pujol per sobre de la riella de Canyet, que és la més llarga de les quatre principals de la ciutat.
3: Clar, és que el nom el conserva la part nord.
5: Exacte.
3: La part, diguéssim, que toca els peus de la serralada marina.
5: Exactament. I neix a la muntanya de Cal Amigó.
3: A la muntanya de Cal Amigó.
5: Exacte.
3: Molt bé.
5: Neix allà.
3: Alguna, diguéssim, curiositat històrica pel que fa a Martí Pujol?
5: A veure, jo el que feia és anar baixant en direcció al mar. I allà ens començàvem a trobar coses. Per exemple, travessem el que avui es diu la Via Augusta, la carretera de tota la vida, I allà, a l'Avinguda Martí Pujol, s'acaba aquesta denominació de Via Augusta i comença una altra denominació, Josep Anselm Clavé. Aquell fragment de carretera que comença aquí a l'Avinguda Martí Pujol s'anomena Josep Anselm Clavé. Personatge que, juntament amb Pompeu Fabra, té més denominacions en el nomenclàtor de Catalunya. Tenen més carrers a Catalunya anomenats.
3: I que aquí coincideix que estan a tocar el carrer Josep Anselm Clavé de la plaça de Pompeu Fabra.
5: Exactament. A tocar, no poden estar. La plaça... Ja te m'has avançat, no? Molt bé. La plaça de Pompeu Fabra, és clar que sí. Abans era una illa de cases... Que va ser enderrocada totalment per fer aquest espai verd, aquest espai també, en certa manera, de lleure, i que també acull l'estació de metro Badalona Pompeu Fabra. Que, per cert, hi ha gent que no sap que baixant en el vestíbul de l'Avinguda Martí Pujol hi ha les fotografies de tots els dimonis de la ciutat. Hi ha les fotografies de Many Petit

0: Institut Albéniz. Suposo que es refereixes a això.
1: Mm-hmm. I també fins i tot un garden hi havia hagut, també.
0: Això del garden ja no ho recordo.
1: Un vivi de plantes, per
0: però
1: allà a la vora.
0: Però l'escola feia cantonada, si no m'equivoco. Mm-hmm. Feia cantonada.
1: Molt bé. Com ha canviat, la ciutat? I en no pas tants anys.
0: I tant.
1: Molt bé. Per on seguim?
0: Doncs
1: seguim,
0: per
1: l'avinguda de Martí Pujol cap avall, passem cap avall.
0: I ja passem, doncs, al carrer Francesc Macià, Francesc Gallet, que és la carretera de baix, que diem, la carretera de baix, i arribem a un carrer que ens permet pagar-nos, que és el carrer Ignasi Iglesias. Des de l'avinguda Martí Pujol veiem uns pisos molt treballats que s'anomenen els pisos del gas, amb una façana molt, molt, molt artística. Suposo que s'anomenen els pisos del gas perquè en el seu moment la companyia del gas...
1: I devia tenir la seu, no?
0: No, més aviat els llogava els seus treballadors. Em sembla que anava per aquí la cosa. Els pisos del gas. Però si ens veiem en els pisos del gas, en l'Alta Boera tenim un edifici molt important.
1: L'escola Sant Andreu.
0: El Col·legi Sant Andreu, exactament. Que té la seva entrada principal...
1: Que era la meva escola.
0: Molt bé, la teva escola.
1: Era la meva escola.
0: Sant Andreu Natzaret.
1: Exacte.
0: Que es diu actualment. No sempre s'ha dit així, evidentment. L'entrada principal la té pel carrer Arnús. I per què pel carrer Arnús? Està molt clar. L'escola la va pagar el senyor Arnús. El senyor Abaïst Arnús va ser qui va pagar perquè s'edifiqués aquella escola que en un principi portava un orde religiós provinent de França, les germanes dominiques de la presentació, un orde francesa, i per això, popularment, aquelles monges, la gent de Badalona deia les monges franceses, per aquest origen francès d'aquell orde que no és l'actual. Aquell carrer, el carrer Arnús d'avui en dia, es deia carrer del Piolà. I quan el senyor Arnús va saber que l'Ajuntament pensava canviar el nom del carrer per posar el carrer Arnús en homenatge amb ell, va dir, no, sisplau, això no pot ser, que traieu el nom de la Mare de Déu per posar-me el meu, no pot ser. I el calde li va dir, tranquil, senyor Arnús, és un pilar de ciment que hi ha a l'entrada del carrer, no té res a veure amb la Mare de Déu. Per què se li diu Sant Andreu? Clar, perquè el senyor Arnús tenia un fill de 10 anys que es va morir. Es va morir amb 10 anys i es deia Andreu Arnús.
1: Mira, això no ho sabia.
0: I en record d'aquest fill es va posar aquest nom.
1: Escola Sant Andreu.
0: Avui en dia és un altre orde religiós, les missioneres de Natzaret, però l'edifici continua sent el mateix. És un edifici que, en un principi, va començar sent un asil, o sigui, per gent necessitada, gent pobra, però cap a finals del segle XIX, a través d'una reforma que es va fer, es va canviar, en part, l'edifici i també l'estil del col·legi. I va passar a ser un col·legi més aviat per a noies d'una societat més elevada, de famílies més riques. Les monges franceses.
1: I que després, ja cap als anys 90, s'acabaria també unint aquesta escola amb l'Escola Divina Providència.
0: Bé, unint... Així. Bueno, anem a prova. Seguim.
1: Perquè està allà mateix, una miqueta més avall.
0: Exacte, 200 metres. I trobem l'edifici religiós, jo diria, potser més antic de la ciutat. Per què? Perquè Santa Maria, que oficialment és el més antic, en la Guerra Civil es va enderrocar pràcticament tot, es va haver de fer de nou. Per tant, potser l'edifici, com a cos d'edifici més antic de la ciutat, és el convent de la Divina Providència. Aquest convent van venir aquest orde de les clarisses cap a mitjans del segle XIX i es van establir allà. I el que molta gent no sap, també, és que allà, l'any 1868, s'hi va establir la segona parròquia de la

0: ciutat. Badalona es va fent gran.
1: De la segona després de Santa Maria?
0: Evidentment. Només n'hi havia una. Hi havia Santa Maria. Però clar, la ciutat anava creixent. I del carrer del Mar cap a Sant Adrià de Besòs, per entendre'ns, allò s'anava poblant i cada vegada més gent i més gent i més carrers, més urbanitzat. I el bisbat de Barcelona va dir, fa falta una segona parròquia per l'atenció espiritual de la gent. I es va, el 1860, el bisbat va erigir la parròquia de Sant Josep de Badalona, segona parròquia de la ciutat, però amb un problema afegit. No hi havia edifici. No hi havia edifici. Llavors, el 1868, de manera una mica irregular i automàtica, les monges de la Divina Providència es van trobar que en la seva capella s'hi havia instal·lat la parròquia
1: de Sant Josep. Ah, que no tindria edifici fins quin any? Algun altre dia ens hi portaràs cap allà, també.
0: I va estar 60 anys.
1: 60 anys.
0: 60 anys va estar a la Divina Providència. Als anys 20 del segle XX es va començar a edificar l'actual parròquia de Sant Josep, però va ser una cosa llarguíssima perquè hi va haver la Guerra Civil pel mig. Per tant, 60 anys va estar la parròquia de Sant Josep a la Divina Providència. I si us hi fixeu, si aneu per l'Avinguda Martí Pujol, veureu que a l'edifici de la Divina Providència hi ha dos campanars, un i un altre, un a cada costat. Hi ha una raó. Les monges de la Divina Providència en aquella època eren monges de clausura. No era lògic que entrés gent per les seves instal·lacions, per on vivien. Per tant, hi ha el campanar de les monges i el campanar de la parròquia, que és el que... on hi accedia el sacristà, el campaner, el mossèn de la parròquia.
1: Ara estava pensant que ens hem deixat entre l'escola Sant Andreu i la Divina Providència un edifici que dic, no recordo si em vam parlar o no, que és el Mercat Maignon.
0: El Mercat Maignon. Ens l'hem deixat perquè havíem d'entrar. No n'hem parlat. La plaça Vella.
1: La plaça Vella?
0: No, exacte, sí, la plaça Vella... jo, quan era petit i els meus pares anaven a comprar, mai havia sentit parlar ni del Mercat Maignon ni del Mercat Torner. Eren la plaça Vella
1: i la plaça
0: Nova. Sí, a veure...
1: Que, de fet, en el rètol del Torner, encara, si no m'equivoco, posa plaça Nova.
0: Clar que sí. Doncs, una part dels... avui en dia... el Mercat Maignon està en una seu provisional.
1: A la plaça de les Puntaires, també, en allà mateix.
0: Exacte, a la plaça de les Puntaires. Que allò, en un principi, també havia estat propietat del convent de la Divina Providència.
1: Ho hem de deixar aquí, en aquest emplaçament del carrer Arnús, perquè anàvem de Martí Pujol, però vaja, hem anat al paral·lel, i en aquí ens quedarem perquè el pròxim dia en Miquel ens continuï portant a passejar i redescobrint coses de la nostra ciutat. Gràcies.
0: Adéu-siau.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
1: Saludem la doctora i nutricionista Sònia Ruiz. Què tal? Molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Avui parlarem de tiroides, ja que aquest 25 de maig, fa un parell de dies, se celebrava aquest Dia Mundial de les Tiroides amb motiu també de l'afectació que té aquesta patologia, no? Al final, en la població. Però volem saber, Sònia, què és exactament la tiroide i per què és tan important?
4: Doncs bé, la tiroide és una glàndula molt petiteta, en forma de papallona, que la tenim situada al coll, però tot i ser tan petita, té un impacte superimportant en el nostre cos. Podríem dir que funciona com el motor del metabolisme, perquè al final regula l'energia que tenim, la temperatura corporal, el ritme cardíac, el pes, l'estat d'ànim... Imagina tot el repertori que t'estic dient, i fins i tot també pot arribar a interferir en la salut digestiva, no? Produeix hormones que són la T3 i la T4, que de fet les podem veure en analítiques rutinàries, i aquestes fan que el cos funcioni al ritme adequat, no? Aleshores, quan la tiroide treballa massa lenta, parlem d'hipotiroidisme, i apareixen símptomes estil cansament, fred, restrenyiment, augment de pes, no? Que hi ha pacients que diuen, ostres, he anat augmentant de pes sense saber el per què, i després fem una analítica i veiem que potser hi ha un desequilibri, no?, en aquestes hormones. I després també, quan treballa massa ràpid, que és totalment l'oposat, parlem d'un hipertiroidisme, i s'hi associa més a símptomes estil nerviosisme, no?, persones molt nervioses, o amb episodis d'insomni, palpitacions, pèrdua de pes aprimament, no? I dins de les causes més habituals hi ha la tiroiditis de Hashimoto, que és la principal responsable de l'hipotiroidisme, i és d'origen autoimmunitari, que això és dels aspectes més importants que m'agradaria destacar.
1: L'alimentació pot influir en la salut de les nostres tiroides?
4: Totalment, totalment. No existeix una dieta que curi, com a tal, la tiroides, però sí que l'alimentació pot ajudar moltíssim a que funcioni millor. La tiroide necessita nutrients concrets, per així dir, per fabricar hormones, i podríem destacar el iode, el seleni, el zinc i el ferro. De fet, el seleni és clau perquè ajuda a transformar la T4 en T3, que és la forma activa de la hormona, I també un aspecte superimportant, que sabem que dietes molt restrictives o saltar-se àpats constantment o menjar massa poc durant molt de temps sense cap tipus de supervisió provoca mecanismes de supervivència en el nostre cos. I això fa que s'enlenteixi el metabolisme en ocasions i també que es propici alteracions d'aquest sistema hormonal.
1: De tiroide. Perquè abans feia referència a la tiroide de Hashimoto, no? Per què es parla tant de Hashimoto i d'autoimmunitat?
4: Sí, bueno, avui dia sabem que moltes alteracions de tiroides ja no són només hormonals, sinó també immunitàries, no? I en el cas que em comentaves, no?, em preguntaves del Hashimoto, el sistema immunitari, per així dir, és com que es confon i acaba atacant la pròpia tiroide. I aquí entren factors molt interessants com la inflamació, la microbiota intestinal, l'estrès o alguns dèficits nutricionals. Hem de pensar que cada vegada més hi ha més evidència que un estil de vida antiinflamatori, aquí em vinc a referir a dieta mediterrània, un bon descans, un exercici constant, una bona salut intestinal, pot ajudar molt a millorar la qualitat de vida en aquests pacients.
1: Per tant, d'aquí la importància, d'aquesta prevenció també, perquè parlem d'una malaltia autoimmuna, com deia la
4: Sònia.
1: Quina relació hi ha entre tiroide i tema digestiu? Una persona que tingui alteració en les tiroides tindrà un mal funcionament digestiu?
4: Bueno, de fet, és una relació superinteressant i cada vegada, per ser més estudiada. I hem de pensar que quan una persona té hipotiroidisme, el seu intestí també es torna més lent.
1: Aquest funcionament lent.
4: És a dir, això afavoreix més el restrenyiment, és a dir, a un buidat, no?, de femta més lent, i per tant també va acompanyat normalment d'inflor i en alguns casos a un desenvolupament del famós SIBO, no?, el sobrecreixement bacterial a l'intestí prim. I moltes persones amb hipotiroidisme expliquen que tenen, doncs, més gasos, panxa inflada, digestions molt pesades, i a vegades no és només la tiroide com a tal, sinó també l'intestí, no? És a dir, és com un combo, no? I ho hem de tenir en compte. I a més, si hi ha SIBO declarat, diagnosticat, s'absorbeixen pitjor també, en ocasions, alguns nutrients essencials com el ferro o la vitamina B12, i això encara empitjora més el cansament. O sigui, és com un peix que es mossega la cua, no? I en l'hipertiroidisme, doncs, passa just al contrari. L'excés d'hormones tiroïdals accelera el metabolisme i posa el sistema digestiu en una mena de turbo, no? De fet, una estimulació excessiva dels músculs de l'intestí pot causar també, en ocasions, dolor abdominal tipus còlic o rampa. Per tant, és superimportant sempre, amb diagnòstics digestius, també acompanyar amb una analítica prèvia o que mai t'hagin diagnosticat recentment d'aquest tipus d'alteracions.
1: D'altra banda, avui que és el Dia Nacional de la Celiaquia, no?
4: Sí.
1: El gluten és un problema també per la tiroide?
4: Bé, aquí és important fugir dels extrems, O sigui, no tothom amb problemes de tiroide ha de deixar el gluten, Això, sobretot, transmetre aquest missatge. Ara bé, sí que és cert que existeix una relació superclara i evident entre malaltia celíac, és a dir, celiaquia, bàsicament, celíacs, i el tema del Hashimoto que estem parlant. Per tant, en persones amb simptomatologia digestiva o sospita clínica, podria ser interessant estudiar-ho. El problema és que avui dia també hi ha molta gent eliminant aliments tractaments sense necessitat. O sigui, la clau al final és fer els estudis pertinents i personalitzar com a tal i no fer restriccions perquè sí, per així dir.
1: Abans deies, al final aquestes hormones s'alimenten de iode, de seleni, de zinc, de ferro, no? De quins aliments els podem obtenir?
4: Doncs jo sobretot recomanaria aliments reals, pocs processats, estil peix blau, que coneixem la peça, perquè no estigui tan bé contaminat, uns bons, un marisc, llegums, ous, fruita seca, llavors, verdures, fruita, que aportin nutrients interessants a nivell genèric per la salut hormonal i també per la salut immunitària, no? Que dèiem, per exemple, les nous de Brasil són famoses pel seu contingut en seleni. També els omega 3 en un peix blau no contaminat, sobretot, que coneixem la peça, i té un efecte antiinflamatori, aquest omega 3. Per tant, és qüestió d'anar engranant una miqueta i menjar el més saludable possible, i si volem alguna cosa més personalitzat, sempre anar a un nutricionista perquè ens ho pugui calcular amb més detall.
1: Hi ha aliments prohibits, d'altra banda, per la tiroide?
4: Més que aliments prohibits, hi ha molts mites, no? També aquí, durant anys, per exemple, es va demonitzar el bròquil, la coliflor, la col, perquè es deia que perjudicaven la tiroide. Però avui sabem que en una dieta equilibrada són supersaludables, molt beneficiosos, i no hi ha cap tipus de hàndicap, a no ser que el pacient, a part, tingui alguna altra interferència, no? Però el que sí que perjudica clarament és l'accés d'ultraprocessats, l'alcohol, també hàbits tòxics com el tabac, automedicar-se amb suplements de iode sense control, i amb la tiroide més no sempre és millor. Per tant, sempre hem d'intentar tenir aquí un equilibri.
1: I l'estrès ho desequilibra tot.
4: Absolutament.
1: No? De quina manera afecta la tiroide?
4: Doncs mira, al final l'estrès crònic impacta directament sobre les hormones, el sistema immunitari i la microbiota intestinal, tot el combo, no?, que anàvem parlant fins ara. I clar, quan vivim en un estat d'alerta constant, a part, dormim pitjor, mengem pitjor, el cos entra en un estat d'alerta inflamatori que pot agreujar problemes autoimmunes com la Hashimoto, no? Per això avui entenem que cuidar la tiroide no és només prendre una medicació i au, sinó també és cuidar el descans, gestionar l'estrès i tenir sobretot uns hàbits saludables de vida.
1: Quins senyals poden fer sospitar la ciutadania? Potser algú ens està escoltant, Sònia, ara i li ressona tot això una mica, no?
4: Sí.
1: Doncs queda per atenció, per sospitar si pateix o no d'un problema de tiroide.
4: De fet, hi ha símptomes que molta gent normalitza i no haurien de normalitzar-se, no? Per exemple, el cansament constant, caiguda de cabell, boira mental, la inflor abdominal també que anàvem comentant, no? I el restrenyiment, temes d'alteracions en el pes, o pell molt seca, sentir com molt fred sempre, poden ser, no dic que sigui segur, però són signes que ens estan dient que alguna cosa no funciona bé. I si a més hi ha problemes digestius o algun dèficit, no, en l'analítica, com dèiem, de ferro o vitamina B12, doncs és molt interessant mirar més enllà i entendre que la tiroide, de l'intestí i el sistema immunitari estan molt més connectats que coneixíem fa uns anys, i seria interessant, doncs, un estudi una miqueta holístic.
1: Complet. Doncs, Sònia Ruiz, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
4: A vosaltres.
1: Que vagi molt bé.
4: Igualment.
1: I fins la propera.
4: Fins la propera. Adéu.
3: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Amb xancles i banyador.
5: Avui us parlaré de pregoners que hi ha hagut a Badalona al llarg de la història, i com aquest any el pregoner és el jugador del Joventut, Ricky Rubio, doncs començarem parlant de pregoners esportistes. Comencem pel Jordi Villacampa, que va ser pregoner l'any 2014, quan encara era el president del Club Joventut Badalona. No era la primera vegada que pujava al balcó de l'Ajuntament com a pregoner, també ho va fer el 1990.
6: Aquell títol, el de la Lliga Europea, el va assolir un grup de jugadors que va ser capaç de deixar de banda les individualitats i sacrificar-se per un objectiu comú. Els ciutadans de Badalona, que també ho estan passant malament, que estan patint una crisi que ha arribat a tot arreu, tampoc han de renunciar a res. Han de tindre molt d'optimisme i han de pensar en un futur millor. Per fer-ho, si podem comptar-hi, compteu amb la penya. No em puc imaginar la penya a una altra ciutat. ni a Badalona sense la penya.
1: Altres jugadors de bàsquet també han estat pregoners?
5: Sí, correcte. Seguim parlant de la penya perquè l'any 2019 tornava a ser protagonista del pregó quan va ser Nicola Provitola qui va exercir de pregoner. Un pregó que, per cert, a causa de la pluja es va traslladar al teatre principal on es van formar moltes cues per poder accedir-hi.
7: Hoy me siento absolutamente identificado con la ciudad, como nunca me pasó antes en otro lugar. Y para acercarnos más a estas fechas, al mes de mayo, el año pasado intenté llegar lo más posible a la cremada del Dimoni y fue algo nuevo para mí, de lo que muchos me hablaban días antes en el vestuario. Pero sinceramente, esa noche me superó. Me sorprendió la cantidad de gente, ver a toda Badalona esperando con ansias los fuegos artificiales y la cremada del Dimoni, y seguramente este año estaré de nuevo.
5: I curiós també va ser el pregó d'un altre jugador de la penya. En aquest cas, el 2004, Rudy Fernández va ser el pregoner de les festes de maig, però com a curiositat us diré que el pregó va ser enregistrat en vídeo des de Vitòria.
8: Sóc un pregoner una mica especial, ja que us parla des de la distància, per un motiu que m'omple d'orgull, ja que nosaltres estem jugant a Vitòria contra el Tau. Per descomptat, també agrair a l'Ajuntament de la ciutat aquest important encàrrec de donar el tret de sortida a les festes de maig. Encàrrec que, si ho haig de ser sincer, em produeix una barreja de respecte i il·lusió.
5: I si parlem de natació, hem de parlar indiscutiblement de la nedadora badalonina Mireia Belmonte, que va ser pregonera per les festes de maig de l'any 2015. Però igual que Villacampa, aquesta era la segona vegada que ho feia. La primera va ser l'any 2008.
9: Em sento francament honrada i orgullosa per compartir l'inici de les festes de maig en el seu 75è aniversari. Ho faig per segona vegada. Una reiteració que m'omple de felicitat, que prové de l'immens afecte que professo a Badalona. Aquesta pregonera ve carregada d'afecte, que és el que rep i ha rebut sempre de la seva gent.
5: A l'any 2021, la que era capitana del Sígol, Alba Gordo, va ser l'encarregada del pregó d'aquell any, un pregó marcat per la pandèmia del coronavirus, ja que de manera excepcional es va fer al Teatre Zorrilla i a porta tancada.
10: Ser mujer en el deporte implica mayor sacrificio, piedras en el camino y tenacidad para poder llegar a equipararse a nivel deportivo a un deportista masculino. Pero gracias a nuestro trabajo, hoy estamos aquí, reconociéndose poco a poco nuestro esfuerzo y los frutos que estamos logrando a base de mucha dedicación y sacrificio. Seguiremos luchando y defendiendo el escudo del Sígol y la ciudad de Badalona por toda la península. Y ojalá, más pronto que tarde, toquemos la primera división. El respaldo institucional serà també determinant per a llevar la ciutat de Badalona a lo más alto.
5: Un altre pregó que va ser curiós per el fet que es va haver de traslladar en l'últim moment pel mal temps, va ser l'any 2001, amb Miguel Poveda.
11: Que estoy muy agradecido a todo el Ayuntamiento de Badalona por todo lo que durante unos años para acá están haciendo por mí. Espero que durante mi andadura musical todo funcione bien y no defraudar a casi nadie.
5: I anem una mica més enrere, passem d'un gran comunicador a una altra gran comunicadora, perquè l'any 2009 el pregó va ser a càrrec de la periodista i escriptora Sílvia Soler.
12: I jo avui voldria subratllar que Badalona, al llarg de la història, sempre ha mantingut la mateixa actitud, hospitalària i acollidora amb els més febles, però tossudament defensora de la seva identitat. És una combinació perfecta. La Badalona actual és una ciutat difícil, amb molts dèficits que tinc presents, però és una gran ciutat. Ha aconseguit plenament aquests dos objectius que deia. Malgrat les allaus de nouvinguts en diverses fornades i malgrat la poderosa influència de la capital a tocar, Badalona manté una personalitat forta, clarament diferenciada, molt potent, i ho fa sense conflictes d'importància entre oriunds i nouvinguts, preservant la convivència per damunt de tot, però sense renunciar a la seva identitat com ha de ser.
5: I de periodista passem a periodista i acabem aquest rànquing, aquest repàs de pregoners i pregoneres de les festes de maig, amb la Laura Fa.
13: La meva etapa a Ràdio Ciutat de Badalona va ser determinant per despertar en mi l'amor més absolut cap a la penya. Sembla que tots els astres s'hagin alineat perquè el mocador d'enguany sigui verd i negre. Ara el bàsquet continua molt present a la meva vida perquè els meus fills i els seus amics hi juguen i vaig de tant en tant a l'Olímpic. He gaudit aquest any molt amb la Copa del Rei. Quina llàstima llàstima que, tot i ser el bressol del bàsquet, no puguem presumir de tenir les millors instal·lacions pel nostre planter. Guanyi qui guanyi, poseu-vos les piles.
1: Gràcies, Sílvia.
2: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
3: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: programa amb una nova edició de Cançons per explicar el món, l'espai que aquí al Badalona Matí ens proposa mensualment el periodista Oriol Lladó. Avui farem un viatge musical, com els que fem sempre, però una mica diferent. D'alguna manera serà un viatge, però sense marxar gaire lluny. De fet, parlarem de cançons que parlen de la cançó en si mateixa. Oriol, bon dia.
1: Bon dia, i de fet, ja ens disculpareu una mica la paraula, que és una paraula una mica estranya, farem com una mena de metareflexió sobre la cançó mateix. És a dir, la cançó com a objecte, com a ofici, com a sentiment, com a metàfora, però sempre al voltant de la cançó. Avui la protagonista és la cançó.
0: Doncs, si et sembla, avui titulem l'espai com a metacançons per explicar el món.
1: Doncs,
0: que sí, bé, no?
1: Molt bé. Doncs hem començat això, amb la música una mica com a mirall, amb un estàndard, no? Hem començat amb aquest saxo fantàstic del Benny Carter, és un estàndard del Jerome Kern, amb un títol que ens va molt bé, perquè és La cançó ets tu, The Song is You, no? Aquí interpretada això per un dels grans del jazz, una gravació dels anys 50, i amb una lletra, no?, que diu: només jo he escoltat aquesta tornada joiosa perquè ha de quedar dins meu per sempre, no te la puc fer saber, les paraules són veritat, la cançó ets tu. Mica la sublimació absoluta de l'amor en forma de cançó.
0: Doncs sí, això és preciós. I la metàfora és directament la teva estimada o estimat.
1: O el teu estimat, exacte.

0: clàssic dels 50, doncs fem un salt a la pista de ball.
1: I a l'actualitat, de fet, amb la veu de Selena Gomez, aquí amb Diecent, un tema publicat el 2014, que ens diu "T'estimo com s'estima en una cançó d'amor". La cançó aquí és la recepta, tantes vegades inventada. De fet, la mateixa Selena Gomez ens ho diu, eh? Si ja està tot dit i fet, si cada pensament bonic.
2: Són les 6.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: 1, 2, 3, ah! Hello, Jazz It audience.
5: Welcome to Jazz It.
4: Jazz It.
3: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
6: La setmana en la que celebrem el Dia Internacional del Jazz, que és el 30 d'abril, obrim un nou Jazzit a BTV, la xarxa de comunicació local, i Ràdio Nacional d'Andorra. Entrem en el temps de la festa del jazz. Comencem amb la gravació que van protagonitzar el 26 de setembre de 1962, Duke Ellington en el piano, John Coltrane en el saxo i dues parelles de baix i bateria. Una era la de l'orquestra d'Ellington i l'altra la que acompanyava regularment a Coltrane, que es van alternar durant la gravació. Per començar el programa, escoltem la cançó The Feeling of Jazz, el sentiment del jazz, per celebrar el Dia Internacional del Jazz.

The Feeling of Jazz eren Duke Ellington i John Coltrane, dues visions molt diferents del jazz en una gravació que és pura harmonia. Que dos músics, especialment dos músics de jazz, tinguin estils diferents no els converteix en antagonistes. Precisament és en el terreny del jazz on les diferències sumen i enriqueixen el resultat final. Quan la UNESCO va proclamar el dia 30 d'abril com a Dia del Jazz, això va ser el dia 10 de novembre de 2011, va fer aquesta declaració que és, creiem, molt bonica. La celebració d'aquesta jornada té com a objectiu sensibilitzar el públic en general sobre les virtuts de la música jazz com a eina educativa i com a motor per a la pau, la unitat, el diàleg i el reforç de la cooperació entre pobles. Els governs, les institucions educatives i la societat civil que participen en la promoció del jazz aprofiten aquesta oportunitat per difondre la idea que el jazz no és només un estil de música, sinó que també contribueix a la construcció de societats més inclusives. Portat a casa nostra i a tall d'exemple, podem dir que una persona independentista i una que no ho sigui poden conviure en total harmonia. Només cal escoltar jazz.

Acabem d'escoltar la cançó titulada simplement Jazz, una cançó que va compondre el pianista Joe Sample i que van gravar el juliol de 1970 ell mateix amb el vibrafonista Bobby Hutcherson i el saxofonista Harold Land. I ja que estem en aquest context, escoltant cançons de jazz dedicades al propi jazz, posem-hi una veu femenina. Aquí tenim a Betty Carter en una gravació d'agost de 1960 amb la cançó Jazz Ain't Nothing But Soul, que vol dir, més o menys, el jazz no és altra cosa que ànima.

0: Glad to be in Barcelona. You're listening to Jazz It Radio.
1: Seguim a Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra. Què us sembla si hi posem ara un toc europeu? Parisí, concretament. Sempre hem dit que França i la seva capital, París, es consideren la porta d'entrada del jazz a Europa. Això va ser just acabada la Primera Guerra Mundial, la de 1914 a 1919. França també és un estat que ha cregut en el jazz. En aquest sentit, Catalunya podríem dir que no és gaire diferent. En el cas francès, no oblidem que tenen la seva Orquestra Nacional de Jazz des de 1986. Doncs va, hi posarem un toc afrancesat amb una big band que no és exactament l'Orquestra Nacional Francesa, sinó que podríem dir que és una orquestra privada. Es tracta de la big band del pianista i compositor Claude Bolling, un músic molt apreciat al seu país, que va escriure, entre moltes altres coses, música per a més de 100 pel·lícules. A més, es va fer molt popular a nivell internacional quan va compondre i gravar les seves suites per a trio de jazz i diversos solistes famosos de música clàssica, com el flautista Jean-Pierre Rampal. Avui tenim a Claude Bolling dirigint, com us hem dit, la seva orquestra, i ens porten Jazzomania, que en català adaptat diríem Jazzmania.

Acabem d'escoltar Jazzomania, la big band del músic francès Claude Bolling. Tornem als Estats Units. Ara us portem a Eddie Harris, un saxofonista que a finals dels anys 60 i primers 70, amb la popularitat dels instruments elèctrics i l'aparició dels primers teclats electrònics, va caure en la temptació d'electrificar el seu saxo, amb resultats, vist en perspectiva, interessants per l'època, encara que no van passar de ser anecdòtics. Us el portem, però, en format 100% acústic, amb Cedar Walton en el piano i Ron Carter en el contrabaix. I tots plegats ens ofereixen Freedom Jazz Dance, la dansa jazz de llibertat.

0: this is Kyle Eastwood, and you're listening to Jazz It Radio Barcelona.
1: Continuem Jazz It a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb males notícies. Just un any i mig després de la seva reobertura, la sala El Molino, de l'Avinguda del Paral·lel de Barcelona, torna a tancar. S'hi han de fer obres d'insonorització derivades de les queixes dels veïns, unes obres que, llegint les informacions publicades, entenem que corren a càrrec de l'Ajuntament, que és el propietari del local. De moment no s'ha donat un termini d'execució, si bé s'ha dit que començaran aquestes obres l'estiu vinent, concretament el mes de juliol. Així, el darrer espectacle s'oferirà el 27 de juny. I davant d'aquesta situació, l'empresa que en té la concessió, una concessió que va guanyar en concurs públic l'any 2024, ha decidit rescindir el contracte. Així és que perdem una sala en la que, com sabeu, el jazz hi tenia un paper molt destacat.

Hem escoltat Kenny Garrett i Out of the Blue. I ja us ho hem dit, el Molino tanca i el seu escenari, que aquests darrers 20 mesos aproximadament ha acollit concerts de figures del jazz, consagrades i emergents, com Donald Harrison, Monty Alexander, Roberto Fonseca, Stacey Kent, Kenny Garrett i moltes més, quedarà buit. Creiem que algú hauria d'explicar com és que les queixes veïnals arriben l'any 2026 d'un local inaugurat a finals del segle XIX, un local que ha tingut diverses reformes al llarg de la seva història i que va funcionar inicialment fins a l'any 1997. Després ja va tenir una tímida i fallida reobertura l'any 2010 i, posteriorment, la que ara està a punt d'acabar-se. Òbviament, si la seva activitat molesta les persones que viuen a prop, s'ha de solucionar. Però, clar, ens preguntem, cap tècnic ho ha vist en 120 anys? I no es tracta d'intentar fer demagògia. Simplement sap greu que es perdi un petit teatre dedicat a activitats majoritàriament musicals dirigides a un públic poc nombrós, té un aforament de 250 persones, però que té unes condicions de comoditat realment excel·lents. Ens queda creuar els dits perquè en un futur no massa llunyà podem tornar a parlar de la recuperació, una vegada més, del Molino. Ara continuem amb la veu de Stacey Kent.

0: Hi, everybody. This is Masenko here, and you are listening to my music on Jazz It.
1: Abans d'acabar el programa, abans d'acabar Jazz It, de BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, us direm que a molts indrets del país s'han dut o es duen a terme actes de celebració del Dia del Jazz. A Barcelona, el diumenge 26 d'abril, pràcticament encara en plena ressaca de Sant Jordi, i organitzat pel Festival de Jazz de la ciutat, en el Passeig de Gràcia ja hi van haver gairebé 10 hores de jazz amb gent com els Sunset Rhythm Kings, Andrea Motis, Laura Simó, Ignasi Terrassa o la vella Dixieland, entre altres. Però hi ha més actes programats dins i fora de Barcelona. Com va dir Wynton Marsalis, "So this is jazz, you?", que voldria dir així que això és el jazz, no?

Si sou de Girona o heu de visitar la ciutat, recordeu que el seu club de jazz, el Sunset, com sempre molt actiu, també celebra aquesta diada amb activitats des del mateix dijous dia 30 i fins al diumenge dia 3 de maig. Un dels músics que hi participen és el saxofonista César Joaniquet, que presenta el seu projecte titulat Elàstic, i aquí en teniu una mostra, amb la cançó Lavàndula. Amb ella us diem adeu l'equip habitual del programa, Jordi Bartomeus, tècnic Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. Aquest dilluns és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu, que tot just comença. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà, tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana. I Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 22 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Ho analitzarem tot seguit en conversa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de De La Fuente, que lideren el grup en solitari amb 4 punts. I de la cultura avui destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, s'ha decidit fer una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Passen 3 minuts de les 7 del matí. Volem saber si a aquesta hora hi ha gaires problemes per circular a la xarxa viària catalana. Per tant, connectem amb el RAC i un dia més amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns. De moment, amb força tranquil·litat arreu de la xarxa viària catalana. A hores d'ara no es destaquen ni incidències, per tant, no tenim actius ni accidents ni avaries. Sí que parlem, però, ja d'alguns punts amb retencions habituals, sobretot, doncs, als voltants de la capital catalana. Ja trobem lentitud intermitent cap al nus de la Trinitat arreu del vessant Besòs per la B20 també i la C33 i la C58, que tot plegat de retruc, doncs, també afecta de manera puntual a les dues rondes en sentit Llobregat. La ronda de dalt amb retencions fins a Horta i a la ronda litoral, en aquest cas des del Fòrum fins la Barceloneta. Per altra banda, al Vallès, de les retencions més destacades, continuem amb aquestes cues intermitents per la C58, sobretot el tram de Cerdanyola en sentit sud. Pel que fa al Llobregat, de moment, congestió habitual per la A2 i la P23 des de Sant Vicenç dels Horts i Sant Feliu, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps. Lluís Miquel Pérez, molt bon dia.
3: Bon dia, comença la setmana amb molta calor una altra vegada. De fet, ja en aquests moments l'ambient és francament suau. Moltes temperatures arran de mar, sobretot, no han baixat dels 23-24 graus de temperatura mínima. I al llarg d'aquest matí, simplement amb algun núvol prim i, sobretot, aquesta calitza i aquesta mala visibilitat pel polsim en suspensió. Continuarà també aquest ambient terrós al llarg d'aquesta tarda, però compta amb les tempestes que es formaran al Pirineu Lleidatà, arribant fins al Berguedà, fins a la comarca del Solsonès i Osona, i després es desplaçaran en forma de vent, sobretot per les comarques de Ponent. Avui amb una calor molt destacable, a Ponent més de 40-42 graus, gran part del prelitoral barceloní i la Catalunya central cap als 40 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents de la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Catalunya viu avui el pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes, i aquest diumenge ja s'han fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, el Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit, que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan. Malauradament es tracta només o es tractarà només d'un descens lleu, i la calor forta està servida com a mínim fins al proper cap de setmana. I enmig d'aquesta onada de calor, tothom, qui ha pogut, ha passat el diumenge en remull. Les piscines, doncs, han estat un dels refugis preferits per sufocar la calor i abaixar la temperatura corporal. És el cas de Lleida, on la paeria té en marxa un dispositiu per minimitzar els efectes de la calor. Ens ho explica el Rubén Carbonell, de Lleida Televisió.
4: La ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut. Des del consistori recorden la necessitat d'hidratar-se sovint, evitar les hores de màxima insolació i extremar les precaucions amb les persones més vulnerables.
5: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema, i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor, i els més grans i els més menuts, doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
4: Una de les mesures més visibles ha estat l'avançament de l'obertura de les piscines municipals. Aquest diumenge han obert una hora abans de l'horari habitual per oferir als ciutadans una alternativa davant les elevades temperatures previstes.
6: Aquests dies s'està notant molt que pique, i mira, les piscines és el millor invent, i això de poder venir és un gran què.
7: Doncs mira, pues, com podem, avui, com que apretarà, sobretot per la tarda, hem decidit el dematí vindré aquí.
4: Així mateix, a part de les piscines, la ciutat compta amb més d'una cinquantena de refugis climàtics disponibles.
1: Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, el nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en les zones habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals, o l'ús de material pirotècnic. I Catalunya afronta aquest inici d'estiu amb els pantans plens. Dos anys després del pic àlgid de la sequera, la situació és ben diferent. Els embassaments de les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop de 90. Tenim aigua embassada, doncs, per més d'un any. A tot plegat, hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Lluís Mata ens fa una fotografia de la situació.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa dos anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar, situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests dos anys? Doncs, sobretot, que ha plogut. Però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, és que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Però és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja es va reunir telemàticament ahir diumenge, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Doncs, com dèiem, aquesta interlocutòria que obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet per contra la ministra de Ciència, Diana Morán.
10: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
11: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
12: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Pendents del que acabi decidint el Consell General del Poder Judicial sobre si expedienta o no el jutge Peinado a partir de les 9 del matí, busquem ara entendre què implicarà això i què hi ha realment en joc. Li preguntem a Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla. Senyor Pérez Royo, bon dia i gràcies per atendre'ns.
13: Buenos días.
1: A les 9 d'aquest matí, el Consell General del Poder Judicial es torna a reunir per decidir si obre un expedient disciplinari al jutge Peinado. Què creu que pesarà més, l'anàlisi estrictament jurídica del que ha fet o el joc de majories entre blocs?
13: Pues no tengo ni idea. No tengo ni idea porque yo más o menos voy siguiendo por la prensa lo que ocurre con el Consejo General del Poder Judicial, pero no estoy dentro de él ni sé los matices que pueden entrar en juego en un caso como este, ¿no? pero me imagino que el caso es tan extraordinariamente grave que cabe esperar que el Consejo General del Poder Judicial actúe de la forma en que debe hacerlo, es decir, como un órgano de gobierno. El Poder Judicial no es poder, el Consejo General del Poder Judicial no es poder judicial, no ejerce una función jurisdiccional, no ejerce, sino que es un órgano de gobierno, es un órgano de naturaleza política y no jurisdiccional. Por lo tanto, no puede controlar la acción del juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, pero sí puede y debe actuar cuando el juez se comporta de una manera que sale por completo de lo que es ejercicio de la función jurisdiccional y se convierte en un juez que actúa con una agenda política y con una finalidad que no es la propia de un juez en el ejercicio de la función, sino que pasa a ser un juez que actúa políticamente con una agenda política, y ahí sí debe intervenir clarísimamente el Consejo General del Poder Judicial y decir, bueno, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Porque si no, pues nos encontramos.
1: Després hi entrarem, si tenim temps, una mica més a fons, però li volia preguntar si finalment aquest màxim òrgan de govern dels jutges decideix obrir un expedient disciplinari al jutge Peinado, què vol dir exactament i quines conseqüències pot tenir això?
13: Bueno, depende de por qué causa le abra el expediente disciplinario y en consecuencia, según el motivo por el cual le abra el expediente disciplinario, la decisión que puede tomar el Consejo General del Poder Judicial puede ser ir más lejos o puede ir menos lejos, ¿no? Entonces, si esto lo entiende, que es una causa muy grave, incluso, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? O sea que esto, él tiene. Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es la causa por la que y cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento, en el momento en el que se decide abrir el expediente disciplinario, o si por el contrario se decide no hacer nada hasta que se concluya el ejercicio, el expediente disciplinario y venga la propuesta del instructor en el sentido que sea, ¿no?
1: Pues entrem una mica. Les mesures cautelars que el jutge Peinado ha imposat a Begoña Gómez, recordo, retirar-li el passaport, prohibir-li sortir del país i obligar-la a comparèixer cada 15 dies, són pertinents en un cas com aquest o estem davant d'una desproporció que no s'aguanta jurídicament?
13: Claro, es una desproporción absoluta. Es decir, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente. Cuando ella sale del Palacio de la Moncloa, ella va siempre acompañada por motivos de seguridad, por miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, no es una persona que pueda actuar libremente y entrar y salir libremente como ella quiera del territorio nacional ahora mismo, sino que está muy condicionada su movilidad precisamente por la condición de mujer del presidente del gobierno y, en consecuencia, el control que existe sobre ella es permanente y, por lo tanto, esta medida es una medida que no tiene ningún sentido nada más que la de humillar. O sea, la finalidad de esta medida es la finalidad de humillar a la mujer del presidente del gobierno y humillar, por lo tanto, al presidente del gobierno, que es lo que se está pretendiendo, ¿no? Entonces, esto, desde todos los puntos de vista, es una auténtica barrabasada, es una barbaridad y bueno, espero que el Consejo General del Poder Judicial tome nota de esto y que realmente actúe de la forma que tiene que actuar y pare los pies a este juez.
1: I una altra qüestió que també li volia preguntar, i és una mica el que va generar que ahir el Consell General del Poder Judicial es reunís amb caràcter extraordinari i, a més, de manera telemàtica. El fet de que la policia, el fet de que el jutge Peinado insinués que la policia podria ajudar a fugir a la dona del president, des del punt de vista jurídic i institucional, fins a quin punt és acceptable que un jutge faci afirmacions d'aquesta naturalesa i sense proves?
13: Bueno, yo creo que esto no se puede aceptar. Aquí yo me imagino que los propios policías que han sido aludidos deberán actuar y deberán querellarse contra el juez por haber actuado de esa manera y, por supuesto, tiene que hacerlo también la defensa de la mujer del presidente del gobierno, que también tendrá que hacerlo. Y exigir que del Poder Judicial, de estricto senso, no solamente del Consejo General del Poder Judicial, que realmente se actúe en relación con estas palabras del juez, ¿no? Yo pienso que con estas palabras el propio juez se ha inhabilitado para el ejercicio de la función jurisdiccional. Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez en el momento en el que actúa de esa manera. Y en consecuencia, él con su propia conducta se ha inhabilitado. Yo me imagino que esto se tendrá que poner de manifiesto por parte de la defensa de la mujer del presidente y por parte de los policías afectados o aludidos, sin lugar a dudas, ¿no? Es decir, esto no se debe de consentir. Y yo creo además que esto pone de manifiesto que la falta de imparcialidad del juez. Es decir, esto, en mi opinión, podría conducir a la nulidad de la instrucción del caso. Y debería conducir a la nulidad de la instrucción del caso, porque el juez había sospechas de que no estaba siendo un juez imparcial y los indicios eran numerosísimos. Cuando ha puesto esto en este auto, ya ha confirmado que ha dejado de ser un juez imparcial y, por lo tanto, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción. La nulidad de la instrucción. Esta instrucción ha sido una instrucción nula de pleno derecho porque el juez instructor no ha tenido la imparcialidad que es necesaria para hacerla.
1: Queda clar, ell mateix s'ha posat en evidència. Gràcies, Javier Pérez Arrayó, per estar amb nosaltres aquest matí. Que vagi molt bé. Bon dia.
13: Bon dia.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries, volíem dir, de Junts, i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Coevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. En la primera intervenció com a guanyador, Martí s'ha fixat com a objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat amb la unitat de tots els actius del partit.
14: Estic molt content. Estic molt, molt satisfet d'aquesta gran campanya que hem fet tots, junts, de Barcelona. Hem fet una cosa que té molt mèrit. Comença el compte enrere per fer arribar el canvi a l'Ajuntament de Barcelona. I, per tant, amb això treballarem tots com un sol home i com una sola dona.
1: I en plana internacional, ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no atura les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
15: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: Consternació a Tarragona per la mort de tres menors d'edat a la platja de la Rabassada de Tarragona. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de la ciutat, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. El regidor de Joventut de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha recordat la prohibició de banyar-se a la zona de roques, al mateix temps que admet que es plantegen millorar la senyalització.
16: Les zones de roques de Tarragona estan prohibit el seu bany, estan delimitades, però sí, reforçarem tant tot el que puguem, allò que veguem que es pot millorar, no? Recordar que totes les zones de roques estan prohibit el bany, està prohibit llançar-s'hi des d'elles i doncs, fer un ús responsable a les nostres platges.
1: I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc ha afectat principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre han actuat per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb terra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
17: La verdad que muy bien. O sea, todo lo más importante que marcaba hasta ahora. Y a mí yo como titular no puedo pedir más.
18: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí, pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. L'Igualada ha sumat un nou triomf contra el Liceo i força el darrer partit de la final pel títol de campió de l'hoquei Lliga. Els de l'Anoia han situat l'empat a 2 a la sèrie amb una victòria per 4-2. Matías Pascual va encetar el marcador amb dos gols matiners, però els gallecs van aconseguir tornar a posar les taules amb les dianes de Nil Cervera abans del descans i d'Ava Torres a la represa. L'encert de Marc González, amb un doplet, va acabar donant el triomf als de Marc Montaner, que demà buscaran guanyar a Riazor un títol que no aconsegueixen des de fa 29 anys. La final de l'ACB aterra avui al Palau Blaugrana. La sèrie entre el Barça i el València arriba empatada a un triomf després que els blaugranes s'imposessin en el primer duel disputat al Roig Arena i cedissin en el segon. Ara els de Xavi Pascual tindran dos partits a casa que, en cas de guanyar-los, els donarien el títol. I arribarem a 8:15 amb la cultura. La Fundació Joan Miró ha assolit els 50 anys a Barcelona com a museu. Per celebrar-ho, aquest diumenge han obert les instal·lacions a la ciutadania amb una jornada de portes obertes a tots els espais i exposicions. S'hi han fet diverses actuacions, sardanes, al Jardí del Xiprés de Montjuïc, lectura de poemes i moltes activitats dirigides als infants. Ho han seguit els companys de BTV.
19: Dibuixen el seu brot fantàstic per participar d'una de les activitats de la festa Tot per celebrar que organitza la Fundació Miró.
20: Sortir de la URBS i venir a fer una mica d'art, de natura també, tot junt, i aquest lloc és fantàstic.
21: Per nosaltres és molt important que tot allò que fem estigui dotat de contingut, però també d'una part lúdica, no? O sigui, creiem i som molt defensores que si ens ho passem bé, aprenem també.
22: Molt contents d'aquí, de compartir la cultura amb els nens, un gran dia. Ojalà més museus fessin això, perquè realment és la manera d'apropar-los a ell d'una manera que no se'ls hi fa avorrir. Més iniciatives com aquesta estarien molt bé, la veritat.
19: La jornada cultural de la Fundació Miró vol acostar l'equipament als ciutadans i apropar l'art als més petits, oferint un dia creatiu i divertit.
0: La xarxa de comunicació local.
15: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
23: Orgull de L, orgull de G.
15: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull.
2: Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
3: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Sabies que...
23: La llista vermella que gestiona i publica la Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa es queda curta en el nombre d'aus que inclou en les categories d'espècies amenaçades o en perill d'extinció. L'actualització del 2015 d'aquesta prestigiosa llista vermella inclou 1.300 espècies d'aus, però almenys seria necessari incorporar-ne 200 més, segons un estudi liderat per experts de la Universitat de Duke als Estats Units. Aquestes espècies viuen en 6 zones d'alta diversitat del planeta: la selva atlàntica del Brasil, l'Amèrica Central, la part oest dels Andes colombians, Madagascar, Sumatra i el sud-est asiàtic.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que és previst que s'arribi al pic de la primera onada de calor d'aquest estiu que tot just comença avui dilluns. Això vol dir que els termòmetres s'enfilaran a màximes de fins a 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de les Terres de l'Ebre. De fet, les temperatures ja han superat els 40 graus en les darreres hores i les properes nits tornaran a ser tòrrides, també al litoral central i altres punts del país, amb un punt d'inflexió que podria arribar per Sant Joan. Malgrat tot, la calorada continuarà tot i baixar lleugerament ben bé fins al proper cap de setmana i Protecció Civil recomana extremar les precaucions. Una onada de calor que manté uns 300 municipis de Catalunya amb alt risc d'incendi i que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En parlarem tot seguit amb Santi Caudevilla, responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns, 22 de juny. El Consell General del Poder Judicial es reuneix aquest matí d'urgència per decidir si expedienta el jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president Begoña Gómez perquè la policia podria ajudar-la a fugir. La cúpula dels jutges li podria aplicar una falta greu mentre puja el voltatge de la crispació política arran dels fronts judicials que afecten el PSOE. Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, ha parlat des del Notícies en xarxa d'una extralimitació del jutge que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
2: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario.
1: Jordi Martí guanya les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. Nova jornada de dol i consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada. Centenars de persones s'han aplegat en les darreres hores a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'Ajuntament recorda la prohibició de banyar-se a la zona de roques i admet que es planteja millorar la senyalització. Dels esports, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzábal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat 3 punts als de la Fuente, que lideren el grup en solitari i amb 4 punts. De la cultura destaquem que la Fundació Joan Miró arriba als 50 anys a Barcelona com a museu, però també com a espai per acollir l'art contemporani i diversos projectes culturals. Per celebrar-ho, han fet una jornada de portes obertes amb diverses actuacions com sardanes, lectura de poemes i moltes activitats adreçades als infants. Obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, la jornada arrenca amb

0: incidència entre la Garriga i les Franqueses del Vallès que afecta el sistema de senyalització. S'ha ampliat el servei per carretera a tota la línia. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta calor, ja ho haureu notat. S'esperen 40, 42 graus a Ponent i 40 al prelitoral barceloní i a la Catalunya central. I així continuarà la situació aquesta tarda, tot i que haurem d'estar pendents també de les tempestes que es preveuen al Pirineu Lleidatà i que arribaran fins al Berguedà, fins al Solsonès i també a Osona. Les tempestes es desplaçaran en forma de vent cap a Ponent.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Passen 5 minuts de 8:15 del matí. Després d'haver tancat la portada, ara sí, entrem de ple en matèria. Catalunya viu avui al pic de la primera onada de calor de l'any. Els models meteorològics pronostiquen màximes de fins a 42 o 43 graus a la plana de Lleida i a l'interior de l'Ebre. També es podrien superar els 40 graus en punts de la Catalunya central i de Ponent. Aquest episodi suposa el primer avís de l'any des del Servei Meteorològic de Catalunya per perill per temperatures extremes i aquest diumenge ja s'ha fet notar de valent. Els punts on el termòmetre s'ha enfilat més han estat Lleida i el Poal, al Pla d'Urgell, amb 41 graus. La calor s'ha estès per bona part del país amb màximes de 39 graus a Tortosa, 38 a la localitat aranesa de Bossòst o 37 a Figueres, de només 2 o 3 graus en molts casos i sobretot en el cas de la temperatura màxima. També s'ha emès un avís per la propera nit que tornarà a ser tòrrida a bona part del litoral central i a les comarques de Lleida. La temperatura baixarà lleugerament arreu de Catalunya a partir de Sant Joan, però malauradament es tractarà només d'un descens lleu i la calor forta està servida, com a mínim, fins al proper cap de setmana. Aquestes altes temperatures han disparat el risc d'incendi forestal a bona part de la geografia catalana. Per aquest dilluns, els agents rurals situen en 298 els municipis amb un nivell de perill molt alt. Es troben repartits per les comarques de Barcelona, Lleida i Tarragona. Això sí, no hi ha cap indret de Catalunya amb risc d'incendi forestal extrem. En els municipis amb un risc d'incendi molt alt, al nivell 4 sobre 5, queden prohibides la majoria d'activitats que suposin un risc d'incendi forestal en terrenys boscosos i a la seva àrea d'influència. Parlem, per exemple, de crema de rostolls, encendre focs en zones recreatives o d'acampada, fins i tot en aquelles zones que estan habilitades per fer-ho, la utilització de maquinària que pugui generar deflagracions o espurnes a les àrees rurals o l'ús de material pirotècnic. És clar, doncs, que en aquesta plena onada de calor, la sega avança a un ritme altíssim a tot el país. Són dies crítics al camp, molta activitat, molta maquinària i un risc que puja amb cada grau de temperatura. Per saber com ho està vivint la pagesia i què necessita per treballar amb seguretat, avui ens acompanya Santi Caudevilla. Ell és responsable de cereals i herbacis del Sindicat Unió de Pagesos. Senyor Caudevilla, bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Bon dia.
0: Dèiem que aquest any la sega ha arrencat abans i de manera simultània arreu del territori. Com està afectant aquesta onada de calor el ritme de la recol·lecció i el risc real d'incendi al camp?
2: Bueno, bàsicament estem anant molt de pressa perquè el producte s'ha de treure del camp l'abans possible, perquè si no tinc una pèrdua de qualitat de quilos, i la simultaneitat és una mica complexa pel fet de falta de mà d'obra per a poder portar moltes vegades la maquinària que tenim i poder avançar ràpidament a fer les feines.
0: Quines són les principals dificultats que teniu al camp per complir la normativa de prevenció? No sé si parlem d'extintors, de manteniment de franges horàries i alhora no perdre la collita ni tampoc els dies de feina, com vostè ara apuntava, ni tampoc la qualitat del cereal.
2: Bueno, bàsicament, des de fa ja gairebé 14 anys, duem a terme unes reunions i un treball en conjuntament entre departament, agents rurals, bombers i sector, no? I tot el sector està totalment conscienciat de que ha de portar tots els extintors, els porta, i les franges horàries se fa el que se té que fer, el que està pactat, i les recomanacions per a que tothom és prou conscient de saber el que té que fer, i bàsicament el que sempre nosaltres acusem és una mica la criminalització injusta que té el sector, una mica pel desconeixement realment del número d'incendis que la pagesia acaba tenint realment, i tot el món d'incendis que hi ha que no són fruit de la nostra feina, no? És aquesta la situació, però bàsicament en aquests moments el que és el sector està treballant tot el que pot i fa i tot el que el sector li diu, o sigui, tot el que l'administració

0: pacte, el sector compleix, però a rajatabla.
1: Per tant, senyor Caudevilla, aquest operatiu de prevenció durant la sega, que ja fa temps que perdura i que suposa també una vigilància extra per part dels agents rurals, us és realment útil sobre el terreny?
0: Els agents rurals moltes vegades nosaltres veiem que ens ajuden ben poc. Segons, a vegades sí, a vegades no. O sigui, no podem trobar-nos a vegades que hi ha hagut pagesos que han anat a fer una ajuda d'extinció i se li ha demanat una revisió. Moltes vegades ens ha passat. A veure, estem per la feina, estem per tapar l'incendi, per parar i no per mirar permisos. Això més una vegada ens ha passat, s'ha fet, s'ha transmès als agents rurals i s'ha ficat una mica de coherència a la situació. A partir d'aquí, nosaltres des de fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector i bàsicament no ens ha valorat, ens han sentit molt poc valorats realment de la feina que fem i el que ens juguem moltes vegades.
1: Perquè és cert, i acabo molt ràpid, en molts incendis els camps treballats i les llaurades dels pagesos han ajudat precisament a frenar les flames. Entenc que això també s'ha de posar en valor, eh?
0: Totalment d'acord. O sigui, una franja perimetral és clau, d'acord. Però nosaltres, per exemple, ja vam oferir fer-ho amb un tema de PAC i d'aquesta manera, avui en dia, quan tothom estarien ja les franges perimetrals fetes, abans del mes de maig ja estarien fetes, perquè hi hauria una coherència i un treball fet per això, per tenir aquestes franges. Aquesta és la situació que ens trobem a dia d'avui. El que sí és realment que tenim és que els incendis han canviat, la situació ha canviat i nosaltres com a sector el que fem és aclimatar-nos ràpidament a el que tenim al davant.
1: I ho heu de fer, està clar que sí. Santi Caudevilla, doncs gràcies per atendre'ns i que vagi molt bé. Bon dia.
0: Bon dia.
2: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Us ho destacàvem també en titulars, reunió d'urgència aquest dilluns del Consell General del Poder Judicial per estudiar si obre un expedient disciplinari al jutge Juan Carlos Peinado arran del seu auto amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, dona del president Pedro Sánchez. La crisi judicial i política s'ha desfermat després que el magistrat hagi justificat la retirada del passaport a Gómez, al·legant que els policies que li fan d'escorta la podrien ajudar a fugir del país. La cúpula dels jutges, que ja va intentar reunir-se, de fet es va reunir ahir telemàticament, estudiarà avui si aplica una falta greu a Peinado davant d'unes consideracions que han aixecat la indignació de cossos i forces de seguretat com la Policia Nacional i el Ministeri de l'Interior. Aquesta interlocutòria, com dèiem, obre judici contra la dona del president i l'obliga a presentar-se al jutjat cada 15 dies, ha fet pujar encara més el voltatge polític dels fronts judicials que encerclen el partit, el PSOE. En aquest sentit, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, ha dit en una entrevista a La Vanguardia que Ferraz és una pedra a la sabata de la legislatura. Per part del PP, Cuca Gamarra també ha llançat dards contra els socialistes, evitant criticar el jutge Peinado. Sí que ho ha fet, per contra, la ministra de Ciència, Diana Morán.
3: Lo que necesitamos es, en primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse.
4: Nuestra absoluta confianza y nuestro absoluto respaldo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y en nuestro país, que están demostrando su compromiso con el Estado de Derecho y que están siendo claves, además, para desde su independencia y desde su neutralidad, incluso resistir a los ataques que desde el propio gobierno están sufriendo.
5: El juez Peinado quiere atacar al gobierno de España, lo hace a través de la mujer del presidente, pero para llevarse por delante al presidente del gobierno se va a llevar por delante también el prestigio de una institución como la Policía Nacional.
1: Sobre aquesta polèmica judicial n'hem parlat al Notícies en Xarxa amb Javier Pérez Royo, catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, que assegura que tot plegat es tracta d'una extralimitació del jutge Peinado que el pot dur fins i tot a ser inhabilitat.
6: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
1: Un altre dels titulars polítics de la jornada és per Jordi Martí, que ha guanyat les primàries de Junts i serà el cap de llista per Barcelona a les eleccions municipals del 2027. El candidat que representa el llegat de Xavier Trias s'ha imposat amb més del 40% dels vots als altres aspirants. La portaveu adjunta de la formació al Congrés, Pilar Calvo, en segona posició, l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cuevillas, en tercera, i la secretària primera del Parlament, Glòria Freixa. I en plana internacional destaquem que ha arrencat a Suïssa la segona ronda de negociacions entre els Estats Units i l'Iran després de la signatura de l'acord de pau a l'Orient Mitjà. Una cimera a Burgenstock marcada per la tensió després que el president nord-americà Donald Trump hagi amenaçat de nou des de les xarxes socials en atacar l'Iran si no s'aturen les accions d'Hezbollah al Líban. La trobada d'alt nivell, en què participen com a mediadors Qatar i el Pakistan, obre el període de 60 dies per aconseguir l'aplicació dels 14 punts del memoràndum.
2: Notícies en xarxa. Tota la informació al teu abast.
1: 7:45, consternació a Tarragona per la mort de 3 menors d'edat a la platja de la Rabassada de la ciutat. Centenars de persones s'han aplegat a la plaça de la Font per guardar un minut de silenci. L'han encapçalat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, en presència de familiars de les víctimes. Un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins avui amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup d'uns 10 joves a Mataró. Els fets van passar la matinada de dissabte a diumenge a la Ronda Sant Oleguer. La víctima va interposar una denúncia i s'ha obert una investigació. L'alcalde de Mataró, David Bote, ha expressat el seu suport a la víctima amb un missatge a les xarxes socials. Bote condemna l'agressió i assegura que a la ciutat no hi ha lloc per l'odi ni tampoc per la intolerància. I en surt aquest diumenge a la tarda a Arenys de Mar per l'esfondrament d'una casa de planta baixa que, afortunadament, es trobava buida en el moment dels fets. Així doncs, no hi ha hagut cap ferit, però sí que s'han hagut de desallotjar de manera preventiva una desena d'habitatges propers a la casa afectada i 18 persones han hagut de passar la nit en un hotel. Un cop els bombers han inspeccionat la zona amb drons, s'ha traspassat la gestió del servei als tècnics municipals. I els bombers han extingit aquesta nit un incendi declarat ahir a l'abocador de Mas de Barberans, al Montsià. El foc va afectar principalment residus acumulats a les instal·lacions, tot i que també una petita zona de vegetació. Des del primer moment, els efectius d'emergència i els treballadors del Consorci de Polítiques Ambientals de les Terres de l'Ebre van actuar per contenir les flames amb maquinària pesada i així apagar l'incendi amb sorra. Ara per ara, no consta cap persona afectada. Fa tot just un any ja es va produir un incendi a la mateixa zona. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat de robar més d'una trentena de mòbils al Festival Sonar de Barcelona. Actuava a prop d'un dels escenaris principals i quan el van detenir portava més d'una trentena d'aparells al pantaló. En una altra operació, els Mossos han detingut un home de 29 anys que robava mòbils de forma violenta a l'estació de metro de Badal, també a Barcelona. El lladre seleccionava principalment víctimes dones. En arribar a l'estació de Badal i quan s'obrien les portes, els robava el telèfon de les mans i sortia corrents. Les denúncies de les víctimes i les imatges de les càmeres de videovigilància han estat claus per detenir-lo. L'acusen de 8 robatoris violents entre els mesos de maig i juny. Els mòbils sostrets estan valorats en uns 8.000 euros. Comissions Obreres ha convocat per avui una nova vaga al BBVA Technology, la filial tecnològica del BBVA. El sindicat reclama un augment del sou per frenar la pèrdua continuada de poder adquisitiu de la plantilla. Denuncia que el banc no vol seure a negociar mentre tanca contractes vinculats a la intel·ligència artificial, que arrisquen l'operativa futura. Durant el matí, la plantilla està convocada a concentrar-se davant les oficines del BBVA a la plaça d'Antoni Maura de Barcelona. És la tercera jornada de vaga d'aquest any, després que de les dues que van ja fer el 19 i el 20 de març, coincidint amb la Junta d'Accionistes. La plataforma en defensa de l'Ebre ha celebrat aquest diumenge la 25a edició de la Piraguada, una jornada reivindicativa que ha tornat a posar sobre la taula les principals problemàtiques que afecten el riu i el delta. Més de 250 persones han navegat pel riu entre Xerta i Tortosa, una xifra rècord que, segons l'entitat, evidencia la preocupació existent per qüestions com la manca de cabals ecològics, l'arribada insuficient de sediments i la necessitat de garantir el desenvolupament futur del territori. Des de la Plataforma en Defensa de l'Ebre també han posat el focus en la necessitat d'un reequilibri territorial a Catalunya, criticant l'actual proposta del Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Així ho ha fet Josep Sabater, portaveu de la plataforma.
7: El delta de l'Ebre vol dir els arrossars, les badies, les llacunes i també arribar a l'aigua a la mar. No garantís això, no garantís l'arribada de sediments. Fa dècades que estem reivindicant i reclamant l'arribada de sediments. Este pla de conca no planteja això.
1: Minuts per arribar a les 8, golejada per 4-0 de la selecció espanyola sobre l'Aràbia Saudita en la segona jornada del Mundial. Lamine Yamal, titular i amb 45 minuts disputats, ha marcat el seu primer gol en una Copa del Món. Oyarzabal, amb dues dianes i una altra en pròpia porteria del combinat àrab, han donat la primera victòria als de la Fuente. El davanter blaugrana i el seleccionador espanyol repassen les bones sensacions que deixa el partit.
8: La verdad que muy bien. O sea, lo más importante que me ha marcado hasta ahora. Y a mí yo como titular, no puedo pedir más.
9: Este equipo tiene un margen de mejora, como siempre he dicho, excepcional. Y hoy, bueno, estamos contentos porque hemos vuelto a recuperar sensaciones, corregido aspectos de juego que el otro día no fluyeron y hoy sí. Pero eso es gracias a la actitud, a la disposición, a la profesionalidad, a la ambición de este equipo.
1: Aquesta matinada també s'ha disputat l'altre partit del grup H, que ha acabat amb un empat a dos entre l'Uruguai i Cap Verd. Un marcador que, combinat amb la victòria de la selecció espanyola, situa els de la Fuente líders en solitari amb 4 punts, dos més que la selecció sud-americana i l'africana. Aràbia Saudita tanca el grup amb només un punt. El proper partit del combinat espanyol, el darrer d'aquesta fase de grups, serà la matinada de dissabte davant l'Uruguai. El Centre d'Esport Sabadell ha emès un comunicat en què lamenta i rebutja els insults dirigits a Pedro Sánchez per part de l'afició i instigats pel porter arlequinat Diego Fuoli. La situació es va produir en la celebració per l'ascens de l'equip a segona divisió quan Fuoli es va dirigir als seguidors des del balcó de l'Ajuntament Vallèsà. El club diu que la sortida de to de l'aragonès és impròpia d'un acte institucional i assegura que no representa els valors ni l'esperit de l'entitat. Avui l'equip sabadellenc rebrà un nou reconeixement amb la recepció a la Generalitat. I Paula Blasi s'ha imposat a la Volta a Catalunya femenina. La ciclista d'Esplugues continua acumulant èxits després d'haver-se imposat en els darrers dos mesos a l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus. Blasi va pujar al primer graó del podi després d'una última etapa en què es va imposar la neerlandesa Marianne Vos, guanyadora de la ronda ara fa un any. La ciclista explicava a l'arribada com havia viscut la darrera jornada després d'haver deixat el triomf gairebé sentenciat en l'etapa reina.
10: I jo sempre dic, fins que no creu es meta no tens res assegurat, i avui tothom em deia felicitats, però jo dic, no, fins que no creu es meta no estarà res assegurat, però bueno, ja des de que portàvem una horeta de carrer ja hem vist que els equips de les sprinters totes volien controlar la carrera, i a nosaltres ens ha ajudat perquè ja sabíem que ninguna de les generals aniria endavant, i ara sí que ja per fi ho puc celebrar.
1: I recuperem ara una informació que els explicàvem fa uns minuts, la proclamació de Jordi Martí com a candidat de Junts a l'alcaldia de Barcelona després de les primàries celebrades aquest cap de setmana. Per saber com encara aquesta nova etapa, parlem amb el propi protagonista, en Jordi Martí. Bon dia i felicitats per la victòria. Gràcies per atendre'ns aquest matí.
11: Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres.
1: Què creu que ha valorat la militància per fer-li confiança i què ha marcat la diferència perquè vostè guanyés aquestes primàries, senyor Martí?
11: Bé, jo crec que estàvem parlant d'una experiència molt innovadora i que, per tant, d'alguna manera ens hem estrenat amb unes primàries menys de caràcter local, on, precisament, el pes, la importància principal, més enllà de les capacitats polítiques de cadascú, el que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona, el tenir un equip molt especialitzat en l'àmbit de l'Ajuntament i de la política municipal barcelonina, la trajectòria municipal, l'especialització en la ciutat, amb els 73 barris. Jo crec que tot aquest conjunt d'elements són els que la gent ha valorat per sobre d'altres consideracions. Ja, crec que això és el més important.
1: Les primàries han expressat, sens dubte, sensibilitats diferents dins de Junts. Com pensa integrar-les? Quin paper vol que tinguin els altres tres candidats de cara al projecte del 2027 que vostè encapçala?
11: Bé, certament, Junts és un partit amb diverses sensibilitats. Jo crec que això és bo. Tots hem convenit en que, les sensibilitats diverses enriqueixen el projecte. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions al maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte, i que arribi als 73 barris de la ciutat. Jo parlaré amb els propers dies, amb tots i cadascun d'ells. Ahir ho vam fer la nit, però va ser per felicitar-nos. I, per tant, també hem de veure exactament quina és la vocació, quins són els objectius de cada un d'ells. Pot ser que es mantinguin en la seva tesitura, no?, de dedicar-se a Barcelona, o pot ser que tinguin altres idees, no? Per tant, però vaja, l'objectiu meu com a candidat encara provisional, però candidat de Junts a l'Ajuntament de Barcelona, és d'integrar, de comptar amb tothom que, evidentment, vulgui, tingui la voluntat de formar part d'aquest projecte.
1: Durant la campanya, vostè ha defensat l'autonomia de l'agrupació barcelonina per confeccionar la llista. Com es traduirà això en la pràctica? Tindrà algun paper la direcció nacional en aquest procés o no?
11: Jo crec que serà com sempre ha estat. Tenim experiència de fer llistes electorals quan toquen, ara jo crec que aquest no és el moment, però tenim experiència de fer-ho amb diàleg permanent amb la direcció del partit a nivell nacional i amb la direcció del partit a nivell de Barcelona, també molt important. I, per tant, el que farem és el que hem fet sempre. Ja amb en Xavier Trias, jo en el seu moment com a director de campanya amb en Xavier Trias l'any 23, doncs ja vam fer-ho. I, per tant, no hi veig cap problema. Evidentment, haurem de comptar amb la col·laboració, l'acompanyament de les direccions, però també, evidentment, tindrem, i això ha estat sempre així, l'autonomia pròpia d'una agrupació, en aquest cas d'una federació local.
1: Acabo molt ràpid, perquè tinc molt poc temps. Ara que ja és alcaldable, quin és el primer pas per construir el projecte de Junts a Barcelona? Fàcil un titular molt ràpid.
11: Tornar a guanyar, fer tota la feina que hem fet aquests últims temps per tornar a guanyar l'Ajuntament de Barcelona, que ja el vam guanyar fa 3 anys.
1: Jordi Martí, gràcies per atendre'ns aquest matí. Insistim, enhorabona, i anirem parlant segurament. Gràcies, bon dia.
11: Moltes gràcies i fins ben aviat.

0: Badalona, les 8 del matí. Tuti García.
1: Les obres del viaducte del canal del Gorg s'han aturat des de fa un parell de setmanes que les màquines ja no hi treballen. Segons ha explicat l'executiu local, s'han aturat mentre es fan estudis complementaris i ajustos tècnics que diuen són habituals en obres d'aquesta envergadura. En aquest cas, s'està mirant de fer millores a l'estètica de la infraestructura perquè quedi més integrada a l'entorn. La previsió ara és que els treballs se recuperin un cop passat l'estiu. És dilluns 22 de juny de 2026. Repassem altres notícies destacades del dia i comencem.
0: Badalona Matí.
1: Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha commemorat el seu 15è aniversari al Parlament de Catalunya. Ho feia divendres, un acte que ha comptat amb la presència de diverses autoritats, entre elles la de l'alcalde Xavier García Albiol. El president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha citat els dos grans reptes de l'ENS al seu discurs a la Cambra Catalana. L'articulació de tota la Barcelona Real, diu, inclosa la segona corona metropolitana i l'eix del Besòs. I part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla d'aquests equipaments en previngui de nous i més personal. A Badalona, les biblioteques de Canyadó, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga, tancant alguns dissabtes. I ahir va començar l'estiu i ho va fer acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els pròxims dies. Protecció Civil manté alerta al pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat més afluència en aquest primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus. I a tot això, l'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la serralada de Marina, on aquests dies es duen treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc d'aquest programa, els operaris han començat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm de camins i el manteniment de franges perimetrals de protecció per la ciutadania. I els veïns del carrer d'Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves a la via morta del costat de l'estació de Badalona. Afirmen que se senten durant el dia i també a la nit fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. I l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol celebra 30 anys des de la seva fundació, destacant que la mortalitat per càncer mostra una tendència descendent en els últims anys. Aquest fet es deu a la millora en els programes de prevenció, de cribratge i també en l'evolució dels tractaments. I en plana cultural us expliquem que la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llafià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst. L'artista Pitingo, gran reclam de divendres, va haver de suspendre la seva actuació per una indisposició mèdica greu. El sextet barceloní, Maruja Limón, però, sí que va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins. I en esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. I ha acabat el poliesportiu de Búfala la 27a edició del Campionat de Futbol Sala del Barcelonès, una competició amb l'objectiu de millorar la inclusió social i el benestar emocional dels joves. El projecte, impulsat pel Servei de Rehabilitació Comunitària de Badalona, s'ha desenvolupat al llarg de tot el curs i han participat 7 equips de diferents dispositius de salut mental de Badalona i l'àrea metropolitana. I fora de Badalona és notícia que centenars de persones han fet un minut de silenci en record als tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada de Tarragona. Recordem que un dels nens, de 12 anys, va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continua de dol fins avui dilluns, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Jordi Martí es fixa com a objectiu guanyar les eleccions a Barcelona i reclama Junts remar en la mateixa direcció. Qui va ser mà dreta de Xavier Trias ho ha dit després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a Barcelona. El secretari general del partit, Jordi Turull, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a la capital catalana després de la victòria del regidor a les primàries. I també és notícia que el Consell General del Poder Judicial es reuneix d'urgència per analitzar l'actuació de Peinado i avui estudiarà si expedienta el jutge per la interlocutòria sobre Begoña Gómez. En el text, el magistrat deia que els escortes podrien ajudar-la a fugir abans del judici. El govern espanyol ja havia demanat prendre mesures contra el jutge per les cautelars a la dona del president de Pedro Sánchez. I en l'internacional, l'Iran ha interromput les negociacions amb els Estats Units a Suïssa per les amenaces de Donald Trump. Durant la reunió, Trump ha penjat un missatge a la seva xarxa social on ha amenaçat l'Iran de tornar-los a atacar amb molta més força si no impedeixen immediatament que Hezbollah causi problemes.
0: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
1: I a les 8 i 7 minuts obrim plena de serveis. Ho fem, com sempre, amb el Servei Català de Trànsit. Avui, primer dia sense escoles, es deu notar. Eduard Sánchez, bon dia.
2: Hola, bon dia. Així és, es nota força. Ja no tenim aquest volum de trànsit tan gruixut, tan feixuc a totes les vies d'entrada o de sortida de Barcelona, tot i que, evidentment, sent dilluns també hi ha un cert volum. En el cas, per exemple, de l'autopista del Maresme, sí que tenim un quilòmetre, entre 1 i 2 quilòmetres de lentitud i aturades a la zona central de Badalona, cap a Barcelona, i la Pota Nord, sí que no perdona, i hi ha cues, com sempre, entre Santa Coloma de Gramenet i el Nus de la Trinitat. En el cas de les dues rondes, en aquest sentit, Llobregat tenim lentitud amb aturada, sobretot a la ronda litoral, que és on hi ha més volum de trànsit, que pràcticament com si no passés res entre la zona del Fòrum i la Barceloneta es manté molt plena amb cues en sentit Llobregat. La de dalt sí que es nota més, i en aquest cas hi ha lentitud amb aturades al tram entre Via Júlia i la zona d'Horta-Vall d'Hebron. A la resta de vies destacada l'autopista P7, que baixa carregada al punt de Montornès, del Vallès, i ja més avall entre Santa Perpètua i Barberà, o la C60, de moment amb aturades puntuals a l'últim tram a la Roca del Vallès en sentit Granollers. És tot, bon dia.
0: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, punés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
1: I anem al temps, tots molt pendents d'aquesta onada de calor. Ho fem amb el Luismi Pérez. Bon dia, Luismi.
3: Bon dia, déu-n'hi-do com comença la setmana pel que fa a la temperatura a l'àmbit metropolità, ja a aquesta hora per sobre dels 25 graus. A molts racons, sobretot de la costa, especialment a la conurbació de Barcelona, i ja en perspectiva que aquesta tarda arribem a fregar els 40 graus en alguns municipis, sobretot del Vallès Occidental i especialment de la Vall del Llobregat. Per tant, aproximadament al Baix Llobregat Nord, és on esperem que aquesta temperatura es desboqui respecte a ahir. Però moltes màximes avui tocaran els 30-32 graus a arran de mar. Hi ha alguns quilòmetres terra endins, els 35 graus i, com dèiem, els 40 graus a cavall del Vallès Occidental i al Llobregat. Tot plegat amb pocs núvols, alguns de prims, i aquesta tarda i vespre sí que es taparà una mica de tempestes que arribaran des del nord. Tempestes que, en el cas de l'àrea metropolitana, no arribaran a descarregar, però sí que faran que hi hagi més vent. Per tant, compta amb el risc d'incendi al llarg d'aquest vespre. N'estem pendents a la xarxa.
4: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
1: I amb Roger Cuixart a les vies de so a Radio Ciutat i amb Quico Bernal a la realització televisió de Badalona. Bon dia. Les obres del viaducte del Canal del Gorg estan aturades.

0: Segons el govern local, es tracta d'una parada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris. També s'aprofita el parèntesi per repensar l'estètica del viaducte i fer-lo més integrat a l'entorn. La previsió és que els treballs es recuperin un cop passat l'estiu. Des de fa un parell de setmanes, les màquines no treballen a les obres del viaducte del canal. Estan aturades, dèiem, mentre es fan aquests estudis complementaris i ajustos tècnics que, segons ha explicat l'executiu, són habituals en obres d'aquesta envergadura. I Manol Sanz, gerent de Marina Badalona, explica que durant aquest temps també s'està estudiant fer millores en l'estètica de la infraestructura perquè quedi més integrada al canal i al seu entorn, i que volen ser curosos també amb les demandes dels veïns.
1: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos, i per tant estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
0: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. Ara, però, el calendari s'ha revisat, les tasques es reprendran previsiblement a principis de setembre i es treballa amb l'objectiu d'acabar el viaducte a finals d'any. Posteriorment, el trasllat definitiu de la via ferroviària, condicionat a la disponibilitat de DIF, es podria executar a finals de gener.
2: Badalona Matí.

0: 13 minuts, Irídia ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Delictes d'Odi contra l'alcalde Xavier García Albiol per referir-se a un detingut com a escòria humana, revelar la seva nacionalitat i difondre la seva imatge a les xarxes socials. En la seva publicació a Instagram, Albiol també va afirmar que, si fos per ell, el retornaria nedant al Marroc. El Centre per la Defensa dels Drets Humans avisa que aquestes manifestacions poden incitar l'odi contra un col·lectiu pel seu origen. Per això ha demanat a la Fiscalia que obri una investigació. Segons la denúncia, els fets es van produir dimecres passat, 17 de juny, després que la Guàrdia Urbana de Badalona detingués un presumpte responsable d'un delicte de furt. L'alcalde va publicar la fotografia de l'arrestat manillat a la part posterior d'un vehicle i el vinculava a una estrebada a una dona de 81 anys al barri de Llefià. Irídia assenyala que en un sol dia el missatge va acumular més de 67.000 m'agrada i 5.800 comentaris despectius i discriminatoris cap a l'arrestat. Segons l'entitat, el nombre d'interaccions, sumat al fet que l'alcalde és una autoritat pública i que el seu compte té una gran repercussió mediàtica, evidencia l'àmplia difusió que ha tingut aquest contingut. A més, l'escrit apunta que en publicar la fotografia on es podia veure el rostre de la persona, Albiol hauria menys tingut el dret a la seva presumpció d'innocència.
1: Badalona Matí.

0: I canviem de qüestió perquè l'AMB, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, ha commemorat el seu 15è aniversari. Ho feia divendres al Parlament de Catalunya. Un acte que ha comptat amb la presència de diverses autoritats, entre elles la de l'alcalde Xavier García Albiol. El president de l'AMB i alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha citat els dos grans reptes de l'AMB al seu discurs a la Cambra Catalana: l'articulació de tota la Barcelona real, inclosa la segona corona metropolitana i l'eix del Besòs.
1: I a l'actualitat, i ho dic perquè vinc aquest mateix matí de Sant Adrià del Besòs, està amb l'alcaldessa Cañete, parlant de projectes compartits entre la ciutat de Barcelona i Sant Adrià del Besòs, d'aquest gran repte que tenim compartit i col·lectiu, que és el desenvolupament i el creixement de l'eix del Besòs.
0: Amb aquesta cita es commemora la posada en marxa de l'administració metropolitana en la seva configuració actual l'any 2011. Aquest canvi institucional va facilitar la creació d'una administració preparada per donar servei a 36 municipis del territori metropolità. I el personal de les biblioteques catalanes continua en vaga indefinida, convocades pels divendres i dissabtes, menys refugis climàtics. A Badalona, alguns dels treballadors s'hi han sumat parcialment. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques previngui nous equipaments i més personal. És la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les condicions laborals dels bibliotecaris. A Badalona, les biblioteques de Canyadó, Pomar i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Les bibliotecàries denuncien que amb el creixement de la població i l'increment dels serveis que ofereixen les biblioteques, les plantilles actuals són insuficients. Precisament lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fonts documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen des del 2008. Pel que fa als salaris, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com de les compensacions horàries. La Laura Solà és la delegada sindical de la CGT.
2: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
0: A Badalona, el pla de biblioteques de 2011-2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, La Salut, Llafià, Canyadó i Casa Gemes, entre altres. El document també s'incloïa projectes d'ampliació a les biblioteques de Sant Roc i Pomar, així com el trasllat de la biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir una nova biblioteca, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la biblioteca de Canyadó Casa Gemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, les professionals consideren que molts equipaments han quedat petits.
2: L'hem d'una població de 260.000 habitants amb un servei bibliotecari de 6 biblioteques, quan els estàndards n'estarien demanant com a mínim 9. Llavors tenim biblioteques que a part no compleixen a nivells de metres quadrats ni a nivell de possibilitat de recursos humans de donar servei, absorbint un servei bibliotecari destinat a una realitat totalment diferent.
0: Actualment, els sindicats del sector bibliotecari mantenen negociacions amb el Parlament. De moment, dimecres van acordar verbalment amb la Generalitat la revisió del decret que regula el sistema de lectura pública de Catalunya, que ordena i estructura les biblioteques públiques.
3: Badalona Matí, el repàs informatiu de primera hora.
0: Ja hi va començar l'estiu i ho va fer acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els pròxims dies. Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides. Segur que ja ho heu notat al litoral, amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i els parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en el primer cap de setmana d'estiu, amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus i un ambient que serà sufocant durant aquestes jornades. Molts badalonins ja han notat les conseqüències.
4: Fatal, jo fatal, aquí tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón.
5: Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieres morir.
6: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
7: Doncs pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
0: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com els més grans de 75 anys, malalts crònics i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. És el cas de l'Azucena, que treballa en una rostisseria al barri del Gorg, on les temperatures, diu, poden ser asfixiants.
8: Yo creo que podemos llegar a los casi 38, 39, más o menos, sí. Yo creo que en agosto y julio-agosto va a ser más de 40 seguramente.
0: A partir d'avui les temperatures s'incrementen i s'activa l'avís de calor nocturn a comarques com el Barcelonès i el Maresme. Doncs a tot això, l'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la Serralada de Marina, on aquests dies es duen a terme els treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del programa metropolità d'actuacions forestals, els operaris han començat aquestes tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm de camins i el manteniment de franges perimetrals de protecció per a la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny els arbres morts que han caigut durant els últims anys de sequera. Ho ha explicat el cap de servei d'infraestructura verda de l'AMB, Jesús Fernández.
9: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici, i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici, i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta, perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
0: Segons l'AMB, l'estat dels boscos és òptim, amb una vegetació exuberant, tot i els darrers 3 anys de sequera. Les recents pluges intenses podrien afavorir un estiu tranquil, expliquen, tot i l'arribada d'una onada de calor, com us dèiem, els pròxims dies. La reducció del combustible, assenyalen, és la millor manera de prevenir focs virulents que es propaguen amb molta velocitat.
9: El que busquem aquí és reduir càrrega de combustible perquè l'incendi, al final, és una equació d'energia. Quan més combustible té, més energia té i més capacitat de propagació ràpida, alta, i de generar incendis d'aquests que últimament en parlem, no?, que genera el pirocúmul. Llavors, quanta més combustible tenim, més probabilitats de que es desenvolupi aquest tipus de núvol energètic i de que pugui propagar d'una manera molt bèstia una zona molt gran.
0: Doncs després de passar per Tiana, els treballs s'efectuaran al voltant de la masia de Can Miravitges, a Badalona, previsiblement durant el mes de juliol. En una segona fase, entre finals d'any i principis del 2027, s'arranjarà la zona boscosa de l'antic berenador de Can Ruti, a tocar del tanatori al barri de Canyet. Són les 8:23. Els veïns del carrer d'Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona. Afirmen que se senten durant el dia i també la nit, fins a les 4 de la matinada. La Generalitat en un escrit assegura que s'és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic, però el cert és que des del mes de febrer que els veïns al centre pateixen un soroll constant i molest tant de dia com de nit d'un tren de proves. Asseguren que s'afegeix als enrenous permanents, al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest espai. El problema s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir, diuen, si suporta el soroll del tren o passa calor dins de casa. Així ho ha explicat la veïna Manuela Ocaña.
10: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
0: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Una de les veïnes, Sílvia Palau, ofereix una possible solució traslladant el tren a una zona sense habitatges.
11: Nosaltres hem demanat que aquesta via morta continua, s'allarga fins gairebé la zona de les naus de Grandland i que hi ha espais, hi ha zones que no hi ha habitatges i que aleshores es posessin allà, no? I no ens fan cas.
0: Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat i a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment lamenta i és conscient dels inconvenients, però també apunta que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties de les proves.
3: Badalona Matí.

0: I anem cap a Can Ruti perquè l'Institut Català d'Oncologia de l'Hospital Germans Trias i Pujol celebra 30 anys des de la seva fundació, destacant que la mortalitat per càncer mostra una tendència descendent en els últims anys. Aquest fet es deu a la millora en els programes de prevenció, de cribratge i en l'evolució dels tractaments. En una entrevista al Badalona 360, Jordi Brunet, director de l'ICO, ha remarcat que el centre s'ha convertit en un referent oncològic i hematològic, tot i que l'any 2021 es van diagnosticar més de 43.000 nous casos de càncer. En termes generals, s'ha millorat la taxa de supervivència i s'ha reduït la mortalitat, dèiem. En aquest context, Brunet assegura que l'augment del nombre de casos explica principalment per l'envelliment de la població, més que no pas per un increment dels factors de risc. És a dir, el fet que l'esperança de vida hagi crescut provoca que es diagnostiquin més casos.
1: Aquest augment és tan, diguem-ne, petit cada any, aquest increment, que més o menys ens dona temps a, no, a anar-ho assumint, perquè és cert que anem creixent en recursos fins ara d'una manera, jo diria, força progressiva, diguéssim, no? Però el que ens creix molt, per sort, no?, també és el que en diem la prevalença, que és que aquestes persones que entren, fan tractaments, estan més temps en tractament moltes vegades i viuen més.
0: L'expert també ha assegurat que entre un 35 i un 40% dels casos de càncer podrien ser evitables tenint en compte els factors de risc, com el tabac, l'alimentació o el sedentarisme. Per continuar millorant les seves instal·lacions, durant l'últim any i mig a l'ICO s'han posat en marxa noves consultes externes, nous laboratoris d'hematologia i una nova planta de trasplantaments. Entre els seus reptes de futur hi ha el de continuar integrant la mirada dels seus pacients i les famílies. Per això fa unes setmanes es va organitzar una jornada participativa i, a més, en el marc de l'aniversari, el 7 de juliol, hi haurà un acte institucional a l'Ajuntament de Badalona. Brunet destaca la rellevància d'aquesta recepció oficial.
1: A vegades ens oblidem que l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és un centre d'alta complexitat en tots els sentits, amb un campus de recerca biomèdica dels més potents de Catalunya i d'Espanya, i l'Institut Català d'Oncologia té la responsabilitat d'atendre tots els badalonins, no? I crec que un reconeixement serà molt benvingut pels professionals. Vindré acompanyat de les principals comandaments i direccions que ho traslladaran els professionals del dia a dia.
0: En els pressupostos de la Generalitat hi ha més d'un milió d'euros que es destinaran a aquesta institució. Actualment, us hem de dir que el càncer de pròstata és el majoritari en els homes i el de mama en el cas de les dones. Un dels que més preocupen continua sent el de pàncreas, però fa uns dies al Congrés Mundial d'Oncologia es va assolir un fet històric. Per primera vegada es va presentar un tractament efectiu. Vuit i 29 minuts. Professionals i entitats demanen més recursos per atendre i prevenir la mutilació genital femenina. Ho han fet en unes xerrades a l'Espai Betúlia per conèixer l'estat actual, tant a països africans i asiàtics com a casa nostra. Segons les últimes dades de Badalona Serveis Assistencials, el 2021 a Badalona hi vivien més de 300 dones provenients de països on la mutilació genital femenina està normalitzada i tenen risc de patir o haver patit una mutilació. La xerrada ha mostrat les eines amb les que compten les administracions actualment per formar-se. Les ponents també han demanat dedicar més recursos a l'atenció, la prevenció i l'acompanyament de dones en risc. Escoltem a la tècnica de salut de l'Ajuntament de Badalona, Aina Mangas, i a la presidenta de l'Associació contra l'Ablació de la Dona Africana, Asatu Diallo.
2: Falta formació per als professionals perquè integrin aquest tema dins de la pràctica diària per parlar-ho des de l'abordatge preventiu. La realitat que tenim és que tenim dones i tenim població susceptible de rebre aquesta prevenció i no hem de parar la guàrdia perquè s'ha de treballar.
3: ¿Cómo utilizamos el lenguaje de la incorporación de la mutilación genital femenina para no hacer daño a nadie? Necesitamos esta campaña, formaciones, sensibilizaciones, salir a luchar contra esta barbaridad.
0: Des de BCA també alerten d'una tendència creixent a Europa de noies joves que per pressió estètica demanen cirurgies cosmètiques al clítoris. Asseguren que és una pràctica que ha nascut per la pressió estètica envers les dones i que també consisteix en extirpar i enfonsar part dels genitals femenins.
4: Badalona Matí.
0: abans d'anar a breus, us expliquem que l'alcalde Xavier García Albiol ha entregat una placa commemorativa al casal de gent gran pel seu 50è aniversari. Un acte que s'ha dut a terme al Saló de Plens de l'Ajuntament, on la calor també ha estat la protagonista, però que no ha impedit al casal de gent gran assistir-hi. Un reconeixement en forma de placa, dèiem, entregat per l'alcalde Xavier García Albiol, que ha destacat la feina del casal durant aquest temps i el paper que té a les vides de la gent gran. Des del casal posen en valor la tasca de l'espai i asseguren que aquest homenatge ha estat inesperat.
5: Per lo que he vist i per lo que m'ha fet agafar la presidència és perquè he vist que hi ha molta gent gran, jo també sóc gran, però molt més gran que jo, que estan sols a casa i en el casal troben un lloc d'acollida.
0: Escoltàvem el president del casal de gent gran, en Lluís Pollina. Un homenatge a una entitat que ha acompanyat diverses generacions de badalonins i que continua promovent activitats i espais de relació per fomentar un envelliment actiu. Ara sí, passant 2 minuts de 8:45 del matí, anem a breus. Els Premis Innomit Awards impulsen la innovació biomèdica. L'Institut Germans Trias i Pujol, durant la jornada celebrada divendres passat, es van presentar els 15 projectes de la nova promoció de la incubadora Growlin. A més, es van lliurar els Premis Innomit, els projectes amb més potencial innovador i capacitat d'impacte. En 3 anys de trajectòria, aquesta incubadora ha comptat amb la participació de 7 institucions, ha desenvolupat 45 projectes, ha donat suport a més de 150 professionals i ha organitzat 25 sessions formatives. El programa ha mobilitzat 85.000 euros entre premis i serveis especialitzats. I últim dia per presentar la sol·licitud per optar a un dels 8 habitatges municipals de lloguer assequible situats al carrer Progrés, al barri del Gorg. Des del 2 de juny, les persones inscrites al registre de l'Oficina Local d'Habitatge que compleixin amb els requisits poden optar a l'adjudicació d'aquests habitatges de protecció oficial. Un cop vençut el termini de presentació de sol·licituds, s'elaborarà i es publicarà la llista definitiva de persones admeses i excloses i s'obrirà el període d'al·legacions. Posteriorment, es durà a terme un sorteig davant del notari per adjudicar els pisos.

són Maruja Limón, eh? Ara us ho expliquem. La novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llafià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst. L'artista Pitingo, gran reclam de divendres, va haver de suspendre la seva actuació. Una edició marcada pels contrastos al Parc del Gran Sol de la ciutat. L'amfiteatre s'ha omplert, això sí, de ritme, tot i que el festival va començar amb aquesta mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista. Una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de les

0: llatins demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. Ens ho explicava la Sheila Quero, una de les integrants de la formació.
1: La proposta és rumba barrejada amb sons latins, també fiquem una miqueta de rock i bueno, barregem una miqueta amb noves tendències també i amb electrònica. Sí, sí, experimentem amb tot. Aquesta nit a donar-lo tot i que tiemble la tierra de Badalona, oye.
0: Una energia que es va contagiar a l'amfiteatre, tot i no aconseguir un ple de públic, els assistents es mostraven així d'entusiasmats.
2: Tienen una energía muy chula y conectan mucho pues eso, con las raíces, con la herencia y mezclándolo con lo que va hacia el futuro.
3: Me gusta mucho el grupo porque hace unas canciones que a mí me encantan, sobre todo la de Míralas.
4: Pues mira, que son todos chicas, la verdad, y que tienen mucha gracia.
5: También canto las canciones porque me sé casi todas.
0: Doncs el Llefià acomiadava un cap de setmana de festes i de calor també i es prepara ja per la represa del festival que promet tornar amb més força i recuperar els actes cancel·lats en una data pròxima.

0: estamos para eso.
1: Ramón Durán,
2: ¿qué
1: buen
2: tal?
1: Día.
2: Buen día.
3: Badalona Matí, Esports.
1: No estamos pa muchas cosas, eh? Després que el Badalona es quedés a les portes de la remuntada contra el Compostela. I nosaltres en aquesta casa que ens quedem sense esmorzar. Perquè tu vas prometre, oi, que si hi havia remuntada esmorzaria tota aquesta empresa.
2: Més o menys.
1: Gràcies a tu, esmorzem cada dia, eh?
2: Més o menys, vull dir que... No, no, a veure, jo tenia clar que, i no ser avantatgista, o sigui, jo tenia clar que l'eliminatòria es va perdre a l'anada. Vull dir que era molt complicat, francament, no? És veritat que el Badalona va estar a prop perquè, doncs, al final va mancar un gol per anar a la pròrroga. És cert que el segon gol va arribar al minut 90 i es van viure 6 minuts d'aquella incertesa i aquella emoció que deies un gol més i te'n vas a la pròrroga i te'ls menges perquè realment el Badalona estava apretant de debò, no? I així es van quedar una mica els 3.500 aficionats que es van donar cita a les galeries del municipal. I és que a les parts potser on més tocava el sol era on semblava que era on no hi havia gent, però clar, és que molta gent estava intentant amagar-se del sol com podia a l'ombra en llocs on habitualment no hi ha d'haver públic, no? Per tant, doncs diríem que aquests de més de 3.000 aficionats que es van donar cita ahir al municipal, doncs se'n van anar amb aquesta sensació, amb un Badalona que va dominar, que va controlar el partit, que a la mitja part segurament també va ser clau no marxar al descans amb un gol d'avantatge com a mínim amb les tres grans ocasions que hi va haver els primers 45 minuts i el domini i les aproximacions. El gol de Bermo a minut 70 va posar l'esperança. El 2-0, com dic, va donar pas a uns minuts d'incertesa de veure si el Badalona seria capaç de fer el tercer. Al final no va arribar i, en definitiva, doncs, ahir molt de suport per part del públic. El camp, que s'ensorrava en alguns moments amb l'ànim de l'afició, però com va mancar aquella espurna final perquè tot fos complet, no? Al final serà el Compostela qui pugi de categoria. De fet, ja ho ha aconseguit el conjunt gallec. El que podem fer és escoltar les valoracions de Miquel Azparren, el tècnic del Badalona, i també del davanter escapulat Josu Rodríguez.
4: Por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellá, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
5: Una lástima, pero hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
2: Doncs a intentar-ho la temporada que ve. Si les coses van més o menys normals, aquesta setmana ja tindrem novetats, coneixerem qui serà el nou entrenador del Badalona, ja han sortit noms, com el de Geni San Pietro, l'entrenador del Vilanova.
1: No es que queda, doncs, el Miquel Azparren, es queda
2: en principi es queda en el club, però
1: sí,
2: ell no va concretar el 100%, però vaja, ho va deixar entreveure. Es queda en el club, continuarà com a director de la base, i segurament doncs, el Badalona tindrà aquesta

0: setmana nou entrenador, no? Per tant, doncs, a pensar ja en el futur.
1: Va, parlem del campionat de futbol sala del Barcelonès que s'ha clos al poliesportiu de Bufalà.
0: Sí, perquè va acollir la 27a edició, no? I ahir divendres, des de divendres, i ahir al matí hi va haver aquesta cluenda, una competició amb l'objectiu de millorar la inclusió social i el benestar emocional dels joves. És un torneig impulsat pel Servei de Rehabilitació Comunitària de Badalona. El projecte s'ha desenvolupat al llarg de tot el curs i han participat 7 equips de diferents dispositius de salut mental de Badalona i l'àrea metropolitana. Amb gols i bon ambient, la lligueta que van disputar va servir per promoure l'activitat física com a eina de la vinculació. Ens ho explica la Maria Jiménez, treballadora del Servei de Rehabilitació Comunitària de Badalona.
2: El que nosaltres ens hem pogut trobar és que, sobretot els entrenos i els partits de futbol, els joves es relacionen d'una manera molt més propera, molt més divertida, i això facilita molt més la interacció social. Ja és una manera també d'apropar-los a la comunitat d'una manera molt més senzilla, sense donar-se compte, i també el poder de jugar amb altres equips d'uns altres llocs també facilita tota aquesta part social, que a més promou l'exercici físic, com és el futbol, no? I creiem i apostem que és molt bona opció i oportunitat per tots els participants.
0: Continuant amb aquest torneig, hem de dir que durant el matí es va disputar el torneig amb equips mixtos identificats amb samarretes de colors. Un dels participants era en Gerard, que coneixia molt bé el pavelló on es jugava i fins i tot podia partir amb cert avantatge. L'escoltem.
3: Fora d'aquí han organitzat diverses coses, Badalona, i que també organitzin això, pues, és molt bonic. Vaig de local, perquè alguns partits amb el club de futbol Bufalà de futbol sala el juguem aquí, així que avui em sento com a local.
0: Aquesta mena de projectes contribueixen a visibilitzar la salut mental, promoure els hàbits saludables i la cooperació.
1: I la milla urbana, Ramon, que va tornar a Badalona 26 anys després amb una festa de l'atletisme a la Rambla.
0: Sí, van ser prop de 250 corredors que van participar en una jornada esportiva solidària i marcada per l'ambient festiu davant del mar. Aquest any va ser la 9a edició d'una de les cites atlètiques més emblemàtiques de la ciutat i va reunir prop de, com dèiem, 250 corredors repartits en 14 sortides entre les categories sub-8 fins a la sènior. La competició va comptar amb diferents distàncies adaptades a les categories dels participants, en curses de 400 i 800 metres, i la prova reina sobre la distància, la de la milla, equivalent a 1.609 metres. Escoltem a diversos participants d'aquesta cursa.
4: M'agafo com un entreno, sobretot perquè porto mesos lesionada i farem el que puguem, però bueno, és qüestió de participar, passar-ho bé, conèixer gent i, bueno, que ens agrada l'atletisme.
5: Feia fi a temps, s'ha tornat a rescatar ara i crec que és una cosa molt xula, molt divertida, on participa molta gent, totes les edats, fa una festa que no molesta a ningú, estan aquí mentre la gent pren alguna cosa i crec que és molt festiu.
6: Un orgull.
0: Pel que fa a l'aspecte competitiu, els millors classificats de cada categoria van rebre trofeus i medalles i als podis premis de 175 i 50 euros. Amb una notable participació i una gran resposta ciutadana, el retorn de la milla urbana a Badalona ha deixat un balanç molt positiu i ha recuperat una prova històrica que aspira a consolidar-se novament en el calendari esportiu de la ciutat.
1: I de la Rambla a Llafià, perquè el pavelló de Llafià va plegar més de 300 competidors aquest cap de setmana a la Dragon Cup de Karate.
0: Correcte, una autèntica festa del karate, ja ho parlàvem la setmana passada amb el Dani Lorente, no? La de Dragon Cup de Karate, com dèiem, va plegar aquests més de 300 competidors, tot i la calor. D'aquests 300, aproximadament uns 200 eren de Badalona. Es van aplegar al pavelló de Llafià per disputar aquesta Dragon Cup, un acte organitzat per l'Ollamas Karate de la Salut. El torneig va començar amb una exhibició de tècniques bàsiques de karate davant de tots els assistents. Un cop finalitzada, els més petits de casa van protagonitzar diferents combats d'exhibició. Finalment, la jornada va concloure amb les proves de kata. La competició va servir per mostrar el treball de formació que es du a terme als clubs i que evidencia el futur d'aquest esport. Ho explica el Dani Lorente, un dels organitzadors.
7: Estos niños que ahora tenemos aquí niños que esperemos que, como por tradición en nuestra escuela, pasan años y años y siguen siendo karatecas. Tenemos alumnos que llevan 25 o 30 años practicando karate. Entonces, bueno, el futuro de ellos es que ojalá que de aquí a 10 años los sigamos teniendo en las escuelas.
0: Un torneig que va deixar clar que la prioritat no era la competició ni el resultat, sinó fomentar la participació i l'aprenentatge dels més joves. La Dragon Cup es planteja com una oportunitat perquè els karateques guanyin confiança, adquireixin experiència i continuïn progressant dins del karate. Escoltem a José Sánchez, campió del món de kata.
6: Sempre diem que el més important també per als alumnes és que participin i que provin, perquè a vegades es fan ells també un món, no?, com un conte de oi, és una competició, tal, no, aquí no som una competició, això és una festa de karate. Aquí venim a passar-ho bé, a mostrar tot el que hem après a l'escola, i tant els directors de clubs com els col·laboradors ja prenem nota per millorar, i sobretot que de cara a la propera competició, doncs, que repeteixin.
0: Hi va haver un gran ambient, la presència de famílies, entrenadors i companys que van omplir les graderies del pavelló de Llefià. A més, la Dragon Cup va servir per transmetre els valors d'aquest esport als joves i continuar formant noves generacions de karateques.
1: Veient aquesta falera, Badalona, ciutat de bàsquet, i Badalona, ciutat de karate, eh?
0: També, sí.
1: Gràcies,
0: sí.
1: Ramon.
0: S'apleguen molts esports, sí.
1: Gràcies.
0: A tu.
1: Sílvia Llamas, bon dia.
8: Bon dia.
9: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
1: Comencem el repàs de premsa, com sempre, amb la imatge del dia. Quina has triat?
8: Doncs avui ens quedem amb la imatge del primer acte polític de masses de la transició i embrió també del socialisme a Catalunya, que precisament avui fa 50 anys. Va ser el 22 de juny de 1976, 7 mesos després de la mort de Francisco Franco, quan el Palau Blaugrana de Barcelona va acollir aquest primer acte polític de masses des de la fi de la Guerra Civil. Amb el lema "Guanyem la llibertat", la resposta socialista va ser la primera concentració autoritzada per les autoritats. El batejat com a míting de la llibertat és l'acte fundacional del PSC Congrés, que després es va convertir en una peça clau en el naixement de l'actual Partit Socialista de Catalunya.
1: Doncs sí. I què més és notícia avui? Doncs ho trobareu a tota la premsa, que el Consell General del Poder Judicial estudiarà avui si expedientar el jutge Peinado o no per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
8: Així és, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial ha convocat una reunió d'urgència per estudiar la interlocutòria del jutge Juan Carlos Peinado, en què enviava a judici Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol Pedro Sánchez, per les expressions referides a les forces i cossos de seguretat de l'Estat. En el text de la interlocutòria, el jutge imposa a Gómez mesures cautelars abans que comenci el judici, com la retirada del passaport i l'obligació de presentar-se al jutjat cada 15 dies, i a més apunta que els agents que escorten Gómez podrien ajudar-la a una eventual fugida. El text Juan Carlos Peinado apunta que no hi ha dubte, diu, que els agents de les forces i cossos de seguretat de l'Estat que formen part de l'escorta de Gómez en un moment determinat poden, diu, bé per iniciativa pròpia o seguint ordres dels seus superiors, ser precisament els que col·laborin en l'acció o accions que es portin a terme per facilitar la fuga, que faci impossible que l'acusada es trobi a disposició de la justícia. Així ho diu textualment el jutge. Es tractaria d'una falta greu de consideració en relació als funcionaris de la policia judicial tipificada en la Llei Orgànica del Poder Judicial. Reaccions a aquesta qüestió? Doncs la Direcció General de la Policia Nacional ha rebutjat aquest diumenge la valoració especulativa, diuen, del jutge sobre els escortes, i ha defensat l'honor, la integritat i el prestigi dels membres del cos. Asseguren que resulta injustificada qualsevol argumentació que situï sota l'ombra de la sospita la tasca dels agents. El Partit Socialista també s'ha pronunciat, ha reiterat la innocència de la dona de Pedro Sánchez arran de l'obertura del judici, assegurant que fa 2 anys que és perseguida judicial i políticament, i titllen la interlocutòria del jutge d'escàndol democràtic. Per la seva banda, el Partit Popular ha evitat criticar l'auto del jutge Peinado sobre Begoña Gómez, però han mostrat absolut suport i confiança en els cossos i forces de seguretat.
1: I anem cap a Barcelona perquè Jordi Martí es fixa com a objectiu guanyar les eleccions a Barcelona i reclama Junts rema en la mateixa direcció.
8: Sí, després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista a la capital catalana, Martí ha demanat a totes les sensibilitats de la formació remar en la mateixa direcció i formar part del mateix equip per portar el canvi, diu, a l'Ajuntament. El secretari general del partit, Jordi Turull, per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere per aquest canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. Martí ha agraït la feina de la direcció de Junts, de l'estructura del partit a Barcelona, dels treballadors de la formació i també dels altres tres candidats a les primàries, Jaume Alonso Cuevillas, Pilar Calvo i Glòria Freixa. El nou cap de llista ha subratllat que tots formen part de la mateixa família i ha assegurat que el procés intern ha permès debatre el projecte per la ciutat des de sensibilitats i visions diferents.
1: I dol i consternació pels tres menors morts a la platja de la Rabassada de Tarragona.
8: Sí, centenars de persones han fet un minut de silenci davant el Palau Municipal de Tarragona aquest diumenge al migdia per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també hi ha participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció. Un dels nens de 12 anys va perdre la vida divendres al lloc de l'accident, mentre que els altres dos, de 13, van morir a l'Hospital Joan 23, on van ser traslladats en estat crític. La ciutat continuarà de dol fins dilluns, fins avui, amb les banderes a mig pal i els actes institucionals suspesos. Recordem, el succés va tenir lloc divendres a la tarda, mentre un grup de 6 joves es banyava a la zona de la Cova del Gos amb bandera groga. Tres dels menors van poder sortir de l'aigua, malgrat les dificultats per l'onatge, mentre que la resta van haver de ser rescatats en un estat de salut més que crític. La zona on es trobaven els adolescents quedava fora de la cobertura i la visió dels socorristes. Precisament el regidor de Medi Ambient de Tarragona, Guillermo García de Castro, ha compartit el condol cap a les famílies, a la vegada que ha insistit en la importància de respectar les indicacions dels serveis de socorrisme i la Guàrdia Urbana. Així ha recordat que el bany està prohibit a la zona de roques i també fer-hi salts. També ha apuntat que l'Ajuntament treballarà per reforçar tot allò que es pugui millorar.
1: Escoltava una entrevista, crec que era un tècnic de protecció civil, salvament marítim, no m'ho feu dir perquè us enganyaria, que deia que tenim poca consciència del que representa la bandera groga. Que la bandera groga, precisament, és que no es pot entrar a l'aigua, no es pot entrar al mar. I a vegades veiem la bandera groga com un àmbar, oi, del semàfor?
8: Com el semàfor, correcte.
1: Però que no sabem si sí o si no. Doncs no. Quan veieu bandera groga, no es pot entrar al mar. A tot això també ha mort ofegat un home a la platja de Sant Miquel de Barcelona.
8: Sí, un home de mitjana edat ha mort ofegat aquest dissabte a primera hora a la platja de Sant Miquel. Com deies, l'avís al telèfon d'emergències s'ha rebut a les 6:59 del matí, quan encara no hi havia vigilància a la platja. Fins al lloc dels fets s'hi han desplaçat 4 ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques i diverses patrulles de Mossos i Guàrdia Urbana. La víctima anava indocumentada i, juntament amb els tres menors a Tarragona, doncs es converteix en la quarta persona morta des que va començar la campanya de Banya Catalunya.
1: I els 5 catalans de l'Òndius, del creuer Òndius, donen negatiu d'antivirus i deixen de tenir l'obligació de confinar-se. Sí, doncs quan surtin i vegin la calor que fa, potser
8: no tenen aire a casa seva i estan passant calor, Tuti.
1: Doncs sí.
8: Així n'ha informat aquest dissabte el Departament de Salut, que ha assegurat que, d'acord amb els protocols de vigilància epidemiològica establerts per les autoritats sanitàries, aquestes persones poden fer ja vida normal sense cap restricció. Els afectats es trobaven en quarantena als seus domicilis des de feia 14 dies després de l'alta de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, on van fer les primeres setmanes com a contactes de casos d'antivirus al vaixell Òndius. Aquest divendres 19 de juny es va practicar la darrera PCR, que va donar un resultat negatiu. El Departament de Salut, que ha fet el seguiment, doncs assegura que totes les persones estan en bon estat de salut i asimptomàtiques.
1: I el govern destinarà 30 milions a un programa pilot per reduir la pobresa infantil en barris vulnerables.
8: Així és, el govern preveu aprovar al Consell Executiu de dimarts un programa pilot dotat amb 30 milions d'euros fins al juny de 2029 per reduir la pobresa infantil en barris, com deies, d'alta vulnerabilitat socioeconòmica mitjançant una intervenció integral centrada en la família. La iniciativa, batejada Barris per Créixer, la impulsa el Departament de Drets Socials i Inclusió i preveu incorporar 231 professionals. Un 60% del finançament l'aporta al mateix departament i l'altre 40% és del Fons Social Europeu Plus. El pla entrarà en funcionament l'1 de setembre i pretén garantir l'accés efectiu de les famílies a les prestacions econòmiques a les quals tenen dret, millorar la seva situació i observar l'eficàcia d'un model territorialitzat. El desplegament del programa es concretarà els pròxims mesos i en col·laboració amb els ajuntaments que hagin acceptat participar-hi. Drets Socials calcula que hi poden participar entre 20 i 30 municipis amb una o més agrupacions censals especialment vulnerables, el que vol dir àrees concretes dins dels municipis on es concentren situacions de vulnerabilitat socioeconòmica.
1: Preguntarem si Badalona s'hi apunta.
8: Correcte.
1: I el Sónar tanca la 33a edició amb l'assistència de 150.000 espectadors.
8: Així és, una edició marcada pel canvi de direcció de la mà de François Josic i ubicació amb un desplaçament al recinte de Fira Gran Via. Així n'ha informat aquest dissabte l'organització del festival, que ha recordat que s'ha comptat amb una programació amb més d'un centenar d'actuacions musicals amb noms com Skepta, Cabaret Voltaire, Charlotte de White o Mètrica.
1: La mètrica, no te la deixis. I els pastissers, va, que ve Sant Joan, ve la Revetlla, demà la nit, auguren una bona venda de coques per Sant Joan.
8: Sí, segons el Gremi de Pastisseria de Barcelona, les de fruita confitada segueixen sent les reines de la Revetlla, si bé les de crema o les farcides de nata o trufa també són les que més s'han demanat aquests dies. Enguany els preus han pujat al voltant d'un 3%, fruit de l'encariment de productes per la situació internacional. No obstant això, els preus per una coca familiar per 4 o 6 persones rondarà els 20 euros. Si s'estima que cada família se n'endugui més d'una per compartir-la al llarg de la nit.
1: I un últim apunt en internacional, el candidat d'extrema dreta de l'Espriella guanya per la mínima les eleccions a Colòmbia.
8: Sí, escrutini molt ajustat a la segona volta de les eleccions presidencials de Colòmbia. De l'Espriella ha obtingut un 49,68% dels vots pel 48,67% del candidat d'Esquerres, Ivan Cepeda. El candidat d'extrema dreta ha guanyat per menys de 300.000 vots. Un resultat molt just, que de moment ja hi ha qui qüestiona. L'actual president Gustavo Petro ha denunciat moltes irregularitats a la votació i ha demanat que s'impugnin les meses sense firma de jurats.
1: Vols fer un repàs a xarxes molt ràpid?
8: Molt ràpid.
1: Som-hi. Què has trobat?
8: Doncs mira, una informació de servei. L'Ajuntament de Badalona diu d'avalar previsió d'altes temperatures comunicada per la Generalitat. L'Ajuntament activa el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta per onada de calor des de les 7 del matí fins a les 9 de la nit d'aquest dilluns. Es recomana extremar les precaucions. També hem trobat un parell de publicacions en, com les de la setmana passada. És gent que fa referència a les escombraries, a la neteja, i que qüestionen si està ja o no en marxa aquest nou servei, posant imatges doncs, de contenidors plens de brossa, i també diuen que no han vist els nous camions encara circular per la ciutat.
1: Anem a la proposta cultural.
9: Què no et pots perdre?
1: On anem?
8: Anem avui on vulguis, Tuti, però dissabte et recomano...
1: Aquesta serà la frase de la Sílvia, ja. Avui ves on vulguis, però...
8: El dissabte 27 de juny arriba a Barcelona, en concret a l'estadi de l'Espanyol, a Cornellà, a Alejandro Sanz, l'artista espanyol, que arriba amb la gira I ara i què?

0: doncs i ara què? Doncs ara ja sabeu que podeu continuar informats a la web, al nostre perfil d'X i al canal de WhatsApp de Badalona Comunicació, també als butlletins horaris. De moment us deixem amb Cocodril Club, però demà a les 8 i tornem. Gràcies, Sílvia.
1: Fins demà.
0: Que vagi bé.

0: Cocodril Club, la banda sonora de la teva vida. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, cocos? Benvinguts a la ràdio. Fa més o menys un any vam realitzar un programa especial amb Luis de l'Olmo al nostre costat, recuperant les cançons de la llista d'èxits del seu programa Los 50 de Oro, concretament la llista del 14 de novembre del 1970. Aquell programa va tenir molt d'èxit i molta audiència. I molts de vosaltres em vau demanar que féssim un altre programa semblant. Però no és gens fàcil disposar de les dades perquè no les té ni el mateix Luis de l'Olmo. Però hem aconseguit una altra llista de los 50 d'oro. No sé si ja hi eres, però imagina't ara mateix que estem el 6 de setembre de 1971 i sintonitzant Ràdio Peninsular de Barcelona amb Luis de l'Olmo, que diu...
2: 50 d'oro, que és la classificació popular de les canciones que quiere la juventud.
1: En el número 50, Juan Pardo, a Marian Niña.

Realment psicodèlica, eh? I una vegada més comentem que ara seria bastant impensable que algun tema absolutament instrumental estigués entre els més venuts. Suposant que es venguessin discos, esclar. En el 46, la genial Creedence Clearwater Revival i Sweet High Chicago, que aquí es va dir Dulce Autoestopista.

Sweet High Hiker. I al costat d'aquesta marxa fantàstica de la Creedence Clearwater Revival en el número 46, en el 45 el tema de Love Story, interpretat per Astrud Gilberto i Andy Williams.

0: Avui aquí al Coco viatgem fins al 6 de setembre de 1971 per recuperar les 50 cançons més venudes aquella setmana a la secció de discos dels grans magatzems Can Jorba de Barcelona. Eren los 50 de oro que Luis del Olmo presentava a Ràdio Peninsular de Barcelona cada tarda de 7 a 8. Aquesta llista setmanal de vendes es reflectia en un pòster a la secció de discos de Can Jorba, al portal de l'Àngel i també a moltes altres botigues de discos, com ens recorda el mateix Luis del Olmo.
1: El pòster maravilloso que estava en tots els centres musicals on se vendien els discos, allí estava los 50 de oro, efectivament.
0: I en el número 40, Maria Hostiz, Miña Rianxeira.

0: escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Hot Love dels T-Rex en el 39 i en el 38 un altre tema instrumental fantàstic, 9x9 de John Damors.

música que per nosaltres almenys va inevitablement vinculada a un mític programa que el mestre Josep Maria Bach realitzava cada matí amb gran èxit a Ràdio Joventut de Barcelona als anys 70, perquè ell la utilitzava de sintonia a Quis i Coses. En el número 37, els nostres amics Alicia i Nubes Grises amb Aurora.

en el 37 i en el 36, un tema que a mi em va agradar molt en el seu moment, va ser un What Hit Wonder d'un senyor anomenat Logan des de França, Sing Sing Barbara.

0: graciosa l'adaptació al castellà que va fer Glòria d'aquest clàssic de Roberto Carlos.
1: Preciso olvidar, pero existo.
0: 32 amb los 50 de oro.

0: Algunes d'aquestes cançons, com pots comprovar, són de fàcil record i sovint les heu demanat al programa, però altres van ser supervendes en el seu moment. Concretament, en aquesta llista del 6 de setembre del 1971, ho eren al departament de discos de Can Jorba, a Barcelona, però després van passar directament a l'oblit, com aquesta dels Hollies, Hey Willie, del 30. En el 29, imagina't que estem al 6 de setembre de 1971 i sintonitzant Radio Peninsular de Barcelona amb Luis del Olmo, que diu...
1: Para The Sweet, Funny Fun.

John Lennon en el 28 de los 50 d'oro i en el 27 un altre tema oblidat però boníssim del grup Iris Coffee Masterpiece.

0: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Aquell 1971, una barreja increïble d'estils i de colors. Aquest masterpiece estava en el 27 al costat, evidentment del 26, que era, en aquest cas, Basilio. No sé si la recordaràs, aquesta cançó. Tierras Lejanas.

Tierras Lejanas. Tierras Lejanas. Basilian al 26 i just a la meitat de la llista de los 50 de oro en el 25, un tema realment simpàtic dels Blooming que es deia Bannerman. So

0: El 13 era per als Rolling Stones i el seu Brown Sugar.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: Avui especial, los 50 de oro, amb Luis del Olmo.
2: 50 de oro, que es la clasificación popular de las canciones que quiere la juventud.

0: En el número 12, un d'aquells fenòmens musicals que només es dona molt de tant en tant, es va posar de moda el Yamazuki. El grup es deia Yamazukis.
1: Recordes, Cocodril?

I ara, l'últim ex-Beatle en solitari que ens faltava. Feia poc més d'un any que els Beatles havien anunciat la seva separació i, si no has arribat tard al programa, recordem que en el número 31 estava Ringo Starr amb el seu primer treball en solitari, en el número 28 John Lennon, George Harrison estava en el 15 i en el número 4 Paul McCartney a Notre Dame.

0: Aquí Badalona.
1: 20 anys del Víctimes al telèfon.
2: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
3: Està Antonio.
4: Està, què li queries?
3: De Ràdio Badalona, la más mona.
1: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
5: He llamat a la tele xorro.
6: Sí, però no.
2: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
7: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
1: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
8: Manténgase a la espera,
3: sí,
8: gracias.
3: Sí, sí, aquí estoy.
2: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche escuchamos Radio Ciutat Badalona.
10: Apunta't als cursos intensius de català del Centre de Normalització Lingüística de Badalona i Sant Adrià d'aquest estiu.
11: Inscriu-t'hi el 30 de juny i l'1 de juliol a cpnl.cat/Badalona o a la nostra oficina de Badalona.
10: Més informació al 93 398 46 30 i al nostre web.
11: S'ofereixen cursos de nivell inicial, bàsic 1 i bàsic 2. Ens trobaràs a l'avinguda d'Alfons 13-14-16 entre Sol Primera.
10: Aprèn o millora el teu català.
12: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
13: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
12: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
13: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.
0: Aquí Badalona.
1: Són les 10. Notícies Badalona.
14: Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. Ahir va començar l'estiu i ho va fer acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els dies vinents. Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat davant un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència de gent en el primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus en un ambient que serà sufocant durant aquestes properes jornades. Molts badalonins ja han notat les conseqüències. Escoltem-nos.
15: Fatal, jo fatal, estic tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón. Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieres morir.
16: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
17: Doncs pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
14: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir si és necessari a zones fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com els majors de 75 anys, malalts crònics, i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. A partir d'avui dilluns, les temperatures s'incrementen i s'activa aquest avís de calor nocturna a comarques com el Barcelonès Nord i el Maresme. I precisament l'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans i coincidint amb aquesta primera onada de calor. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi Vall de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la serrada de Marina on aquests dies es duen treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del programa metropolità d'actuacions forestals, els usuaris han iniciat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm dels camins i el manteniment de les franges perimetrals de protecció per la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny els arbres morts que han caigut durant els darrers anys de sequera. N'ha parlat el cap de Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Jesús Fernández.
18: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
14: I les obres del viaducte del canal del Gorg estan aturades. Segons el govern local, es tracta d'una parada temporal per fer-hi ajustos tècnics i estudis complementaris. També s'aprofita el parèntesi per repensar l'estètica del viaducte i fer-lo més integrat a l'entorn. La previsió és que els treballs es recuperin un cop passat l'estiu. Des de fa un parell de setmanes que les màquines no treballen en les obres del viaducte del canal. I Manol Sanz, gerent de Marina Badalona, explica que durant aquest temps també s'està estudiant fer millores en aquesta estètica de la infraestructura perquè quedi més integrat al canal i al seu entorn i que volen ser curoses amb les demandes dels veïns.
5: La nostra preocupació també està molt directament relacionada amb la necessitat de que és una obra molt especial en un entorn molt especial com és el canal, en el que els veïns també ens estan demanant que siguem molt curosos i, per tant, estem aprofitant tota aquesta avinentesa per fer uns estudis també complementaris a que millorin a tot el que és l'aspecte estètic.
14: Amb 180 metres de longitud i 5 metres de gàlib, el viaducte ha de permetre la navegació de petites embarcacions pel canal del Gorg. Les obres es van començar el febrer de 2025 i, segons el projecte, havien d'estar enllestides entre l'abril i el maig d'aquest any. I en esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va marcar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mella als llavis. Va ser un gran partit del Badalona que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a tercera federació en el Badalona intentarà ascendir la propera temporada.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.
1: Ràdio Ciutat de Badalona et proposa.
8: El Toni i l'Omar fa mesos que somien viure unes colònies inoblidables. Ells han fet Guardiola per poder-hi anar, però no l'han acabat d'omplir.
19: A la Fundació Ateneu Sant Roc creiem en el dret al lleure perquè l'estiu és una oportunitat única per créixer, conviure i descobrir.
8: Ens ajudes a omplir les seves guardioles?
19: Fes la teva aportació a fundacioateneusantroc.org o a través del Bizum 01566.
20: Cocodril Club. 23 anys en antena.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Moltes gràcies per continuar en connexió. O si ara t'incorpores, passa, passa, molt benvingut al club. Et convido, com sempre, a viatjar per la màquina del temps i concretament en la segona part d'un altre dels programes especials commemoratius dels nostres primers 23 anys en antena. Un caprici que feia molt temps que em rondava per al Caparronet i que finalment estic encantat de compartir amb tots vosaltres. Els meus primers discos de vinil. Aquest és de 1969. El senyor Giorgio. Uns anys més tard descobriríem que era Giorgio Moroder. El de les grans produccions per la música disco, per exemple, per algunes de les més grans, com Donna Summer. El 1969, i distribuït a Espanya per una discogràfica catalana, per la Belter triomfava amb Lucky Lucky.

Loki, Loki. I quin bon rotllo que m'està enviant tota aquesta música punxada en els seus vinils originals, alguns molt fregits i refregits perquè es van utilitzar molt tant a les festes particulars com quan jo jugava a fer programes de ràdio. I 4 anys més tard, en el 73, Gilbert O'Sullivan es preguntava per què? Why? Oh, why? I per si no ho has entès una tercera vegada.

Gilbert O'Sullivan. Amb aquella imatge que semblava vingut de finals del segle XIX, amb la seva gorra, els pantalons curts i les sabatotes llargues. Una imatge que, per cert, va funcionar molt bé, com les seves cançons. Gairebé durant 15 anys va vendre molts discos. Aquest és del 73. Why, oh why, oh why. I el nostre col·laborador Josep Maria Francino, l'home amb ve de Beatles, té una foto al costat de Gilbert O'Sullivan a la Costa Brava. El punyatero, sí, sí. Els espais d'en Francino, de Rafael Túria, de José María Pallardó, evidentment continuen amb nosaltres aquesta temporada de ràdio aquí al Coco. Però avui deixeu-me que continuï disfrutant punxant els meus primers vinils. Algú se'n recorda de Johnny Rivers? Era un senyor que tenia dos peculiaritats. Una, que feia versions, però unes molt bones versions. L'altra, que amb els mitjans de l'època, comparats amb els d'ara, doncs molt primitius, s'arriscava i gravava tots els seus discos en directe des d'un local que va fer internacionalment famós, el Whisky a Go-Go de Los Angeles. El primer disco d'ell que em vaig comprar va ser aquesta brillant versió en viu del mític Suzy Q.

Ara potser feia molt de temps que no escoltaves vinils per la ràdio, que no escoltaves els seus crecs, crecs. Aquí al Coco no hem deixat mai de punxar vinils. Aquests discos que es deixen acariciar, que es deixen tocar. Que els professionals tirem cap endavant o cap enrere per trobar el punt just on fer-los girar.

GQ. Així se sentien a casa teva els discos, eh? I així s'escoltaven per la ràdio. I a les primeres discoteques. Aquí al Coco durant 23 anys d'antena hem punxat tota mena de formats. Sí, sí, també cassets. I dats. I minidisc. I cintes de bobina oberta, les conegudes popularment com de Revox. I, evidentment, CDs. I algun MP3, tot i que no ens agrada gaire. Això és de 1970. Johnny Rivers i la seva brillant versió del Suzy Q. Gravada en directe al Whisky a Go Go de Hollywood. Però aquell mateix any, Barry Ryan va publicar la majestuosa Eloise.

0: Recordes, Cocodril, l'època dels vinils?
1: My Eloisa.
0: Potser ja havíem acostumat a les nostres oïdes al so digital, a vegades tan perfecte que ens resulta fred.
1: But she's not there.
0: Recordes com et senties quan podies comprar-te el disc que més t'agradava? Era com un petit tresor.
1: So
0: i algun LP, no gaires, però de tant en tant la butxaca t'arribava per un àlbum, per un disc gran. I com de feliç sorties de la botiga de discos amb el teu disc sota el braç, eh? Aquest és el nostre homenatge als vinils avui. Si em permeteu, amb els meus primers vinils. Des del Cocodril.

Barística, Luis. Paul Ryan la va escriure per al seu germà Barry. A la primera part del programa vam començar amb els meus primers discos de grups espanyols, la majoria dels quals eren de Barcelona. Després vaig tenir un apartat, un record, per uns quants dels discos que em van regalar en concursos de la ràdio. Primer en programes cara al públic i a vegades després ja per telèfon. També hem escoltat alguns grups internacionals. I ara estem amb solistes. Després de Barry Ryan, he trobat aquest d'Oliver, el Good Morning Starshine, realment entranyable.

0: Good morning, Starshine. Aquí es Badí, buenos días, brillo de estrellas. Era Oliver al 1970. I 4 anys abans, al 1966, m'agradava tant la Poupée Cuffenot. Des de França, Michel Polnareff.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

που είπε Κιφενό. Segur que molts cocodrils s'estan recordant de moltes nines que sempre deien que no, sobretot quan les volies treure a ballar lents, oi, en aquelles festes dels anys 60 i 70. Oh, Michel Polnareff. I una producció en solitari del líder de The Mamas and the Papas, Jean Phillips. Això també m'agradava molt, sí, sí. Mi

Era John Phillips en solitari, tot i que encara existien The Mamas and the Papas. John Phillips havia escrit la majoria de grans èxits de The Mamas and the Papas, que van durar molt poc com a grup, però van vendre tant que sempre han estat recordats per als Cocos. A vegades, quan entra un d'aquests discos, que ara feia molts anys que no punxava, us dic, ah, aquest també m'agradava molt. Bueno, és que jo no em podia permetre el luxe de comprar-me un disc que no m'agradés. Al contrari, cada vegada que anava a la botiga, dels 50 o 100 discos que m'hagués comprat, només em podia comprar un, dos o tres en les millors ocasions. També des de França, un One Hit Wonder de l'any 71 de Logan. Do you hear the tapping? On the bars and prison ring true. Si hi ha algú que se'n recorda de discos com aquest, sisplau, que m'ho faci saber d'alguna manera. Això es deia Sing Sing Barbara.

0: Sing, Sing, Bárbara.
1: Sing, sing, sing, Bárbara.
0: Era Lohan, el 1971. Je t'aime. Ai, algú relacionat amb la ràdio em va dir en certa ocasió: la ràdio no tiene futuro, los rayos X resultarán una farsa y las maquinarias voladoras más pesadas que el aire son imposibles.
2: Cocodril Club amb Albert Malla.
0: Boys in the Band. Un altre One Hit Wonder. Un altre dels meus primers vinils. Un altre de 1970. Boys in the Band, els nois de la banda. I els nois d'aquesta banda es deien The Wake. Insisteixo, algú se'n recorda d'això?

Recorda que si vols posar-te en contacte amb el programa, cosa que a mi m'agradaria molt que fessis, pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub@gmail.com.

qualsevol cançó, encara que la tingueu a mà, tingueu ganes de compartir amb tots els oients. Tants bons moments, veient d'una manera gairebé hipnòtica. Jo crec que els tocadiscos i els vinils eren hipnòtics totalment. Almenys jo quedava ben bocabadat una i una altra vegada, encara que hagin passat anys. Avui dia també em passa quan els veig girar amb l'agulla al capdamunt i sonar amb cosetes tan guapes com aquest altre One Hit Wonder de Norman Greenbaum, Spirit in the Sky.

és que per mi aquests fantàstics vinils no són tan sols records de la meva infantesa i primers anys d'adolescència i joventut. També són records dels meus primers anys de ràdio. I avui m'estic donant el luxe de fer un programa com els primers dels primers anys de ràdio, amb un plat a cada cantó, és a dir, amb un tocadiscos a l'esquerra, un altre a la dreta, i davant una petita taula de mescles i un micròfon. Així ho fèiem, i ens ho passàvem de bé. Evidentment, sense ordinadors, evidentment. Això va venir molt després, i no tot el que va portar van ser bones notícies.

recordo una nit d'estiu de 1972 quan l'estimat i adorat Agustín Rodríguez, a la nit, en un programa nocturn que feia, que es deia Parada d'Èxitos, a Ràdio Joventut de Barcelona, va presentar com a novetat Everything I Am del grup Bread, el grup de David Gates. Recordo que la balada que ell va presentar com Todo lo que tengo, que així es va dir a Espanya, em va atrapar tant des del primer moment que el dia següent, això era la nit, el dia següent vaig córrer amb els meus estalvis a una botiga de discos que estava a Travessera de Gràcia amb Balmes, a Barcelona, que ara no recordo el nom, a comprar-me aquest vinil realment meravellós.

cocodrulos. Sí, era el grup Bread. I d'aquell mateix any, un dels més desapercebuts de George Harrison. Give me peace. Give me love.

en pau a la terra. El George Harrison de 1973. Recordo que en un altre dels programes fantàstics d'Agustín Rodríguez a Ràdio Joventut de Barcelona, molt de matí, a partir de les 6, les alegres mañanes, en diverses ocasions em va convidar a participar d'un concurs de futurs DJs de ràdio. Havíem de portar uns quants discos de casa, els que més ens agradessin, i presentar-los a la nostra manera. I aquest va ser un dels que jo vaig portar en aquella ocasió de ràdio. És a dir, va ser una de les primeres cançons que vaig poder presentar. Ja em disculpareu que alguns vinils d'aquests meus primers sonen realment malament, però m'ho prenc com el meu regal particular dels Reis, eh? Aquesta és una meravella que va passar gairebé desapercebuda, del grup White Plains, que em va descobrir el meu amic John Ramon Amorós. When You Are King.

cert que les noves tecnologies de tant en tant eren coses bones. Ràpidament, un bon amic, un vell amic, s'ha posat en contacte amb mi per recordar-me el nom d'aquella gran botiga de discos que durant molts anys es va situar molt cèntrica a la travessera de Gràcia amb Balmes, a Barcelona. Es deia Algueró Discos, esclar. M'havia quedat en blanc perquè fa tants anys ja que va desaparèixer. Aquest també el vaig comprar allà, sí. When you are a king. El grup White Plains. I ja que escoltàvem a George Harrison en solitari, aquesta va ser una de les seves produccions per al grup Fat Fingers. I remember finding out about you. 1972. Every day my mind is all around you. Day after day.

day after day. Dia rere dia, setmana darrere setmana, mesos, anys de cocodril. Gràcies per estar en connexió. Gràcies per donar-me el caprici de compartir avui els meus primers vinils. I quan vaig començar a fer del Capone a les festes particulars, aquesta era la primera que sempre punxava. Allò per anar creant un cert clímax, eh? La veritat és que quan arribava la tornada, és a dir, l'estribillo, que dèiem llavors, ja tenia la pista plena. Oh, no us penseu que érem quatre gats, eh? No, no. Va haver-hi un temps que el mestre Pallardó i també en Jordi Estadella i l'Agustín Rodríguez de Ràdio Joventut em deixaven anunciar per la ràdio les festes particulars que organitzava amb la meva colla d'amics. I llavors va començar a venir molta, molta gent. Per cert que, encara en temps franquistes, clar, estava teòricament o oficialment prohibit que tanta gent es reunís. No fos cas que decidissin fer coses rares com queixar-se pel carrer, oi? Ho dic perquè ara estic recordant que en diverses ocasions la Guàrdia Civil va venir al local on fèiem les festes a demanar carnets d'identitat i algunes vegades fins i tot a interrompre la festa. Circulen, por favor, circulen, sí. Disuélvanse. So proud to live. Ens ho deia el sargento Morales. Sí, sí, sí. So proud to die. Tant que ens va costar trobar un local on hi capiguéssim tots. Va ser una fàbrica abandonada del pare d'un amic de la colla. El carrer Besalú, que està molt a prop de la Meridiana, de Barcelona. I el despatx del jefe, el despatx del director de la fàbrica, era la meva cabina de DJ. I entre tots pagàvem 30 peles cada un per comprar els cubates. I a vegades ens arribava per comprar alguna llumeta vermella que connectada a un intermitent no podíem més. S'encenia i s'apagava. Era tota la llum psicodèlica que teníem. I després d'aquest Indian Reservation que he atropellat de mala manera parlant a sobre, ho sento, però m'han sorgit tot un manantial de records amb aquesta cançó. Quasi sempre posava una que m'encantava del grup Sweet. Ahà! Tu també la recordes, oi? Era el

Segurament el tema més comercial dels The Sweet, aquells que també practicaven el glam rock i que tant ens van fer ballar amb un altre tema molt més marxós que aquí es va dir Jaleo en el Salón de Baile. Bueno, ja us he comentat que els meus primers vinils tenen un plus afegit de carinyo perquè em van costar molt aconseguir-los i només podia comprar-me una petita part de tot el que m'agradava. Sortosament, a partir del 76, quan vaig començar a fer tasques ja professionals o mig professionals a la ràdio, les editores discogràfiques em van començar a regalar de promoció les novetats que sortien. Vaig continuar comprant-me discos, però menys. I des d'aquell moment, diguem que van adquirir un altre valor, no? Una altra medició, ja m'enteneu, perquè els rebia. Aquesta és una mostra d'un dels primers discos que em van regalar, sí, el Supertramp.

A partir d'aquell moment, els discos es van convertir en una eina de treball per mi. Havia d'examinar-los, escoltar-los de dalt a baix per decidir quines eren les cançons més recomanables per compartir amb els meus oients. I havia d'estar informat dels noms dels components i de les seves procedències. I l'etcètera de les coses. I no vull recordar més coses d'aquells primers temps de ràdio perquè em posaré a plorar. Sí, va ser a Radio Club 25 a Terrassa.

0: Segurament deu ser per això que quan somio que treballo allí, en aquell petit estudi que carinyosament li dèiem Capsa de Mistos, del carrer Sant Pere de Terrassa, on podíem emetre en estèreo i amb qualitat de so la millor música de l'època. Ha estat un autèntic plaer, una vegada més, Cocodril, és un autèntic privilegi. Us posaria molts més, però s'ha acabat el temps. Si us ha agradat, m'ho feu saber i potser un altre dia tindrem una nova edició dels meus primers vinils. Mentre, com sempre, us demano un últim favor, que procureu ser feliços i us deixo amb un dels meus primers vinils, que a més coincideix que és un dels 10 discos més bons de la història segons molts musicòlegs d'arreu del món. El MacArthur Park, de Richard Harris.
1: Cucut. Són les 11. Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: La intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els pròxims dies de Catalunya fa posa en alerta Protecció Civil, que manté el pla Procicat davant d'aquest episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Molt bon dia, els parla Emma Teixidor. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en el primer cap de setmana d'estiu, amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus i un ambient que serà sufocant durant les properes jornades. Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com majors de 75 anys, malalts crònics i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. És el cas de la Zucena, que treballa en una rostisseria al barri del Gorg, on les temperatures poden ser asfixiants.
4: Fatal, jo fatal, a ti tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón.
5: Lo llevo fatal, porque si estás a la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieres morir.
6: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
7: Doncs pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
3: A partir d'avui les temperatures s'incrementen i s'activa l'avís de calor nocturna a comarques com el Barcelonès i també el Maresme. Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Badalona. Afirmen que se senten durant el dia i també la nit, fins a les 4 de la matinada. La Generalitat, en un escrit, assegura que s'és conscient de les afectacions i intenta minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen un soroll constant i molest, tant de dia com també de nit, per un tren en proves. Asseguren que s'afegeix als enrenous permanents al pàrquing de l'estació i a la música alta i als botellots que es produeixen a l'entorn. El problema, però, s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o passar calor dins de casa. Ho ha explicat una de les veïnes, Manuela Ocaña.
8: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que son algunos edificios, pero es que bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
3: Més qüestions. L'últim dia per presentar la sol·licitud per optar a un dels 8 habitatges municipals de lloguer assequible situats al carrer Progrés, al barri del Gorg. Des del 2 de juny, les persones inscrites al registre de l'oficina local d'habitatge que compleixin amb els requisits poden optar a l'adjudicació d'aquests habitatges de protecció oficial. Pel que fa a cultura, la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llafià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst. I és que l'artista Pitingo, Gran Reclam, de divendres, va haver de suspendre la seva actuació per un malestar de salut. La decepció de divendres, però, es va transformar en energia dissabte a la nit. I és que el sextet barceloní Maruja Leimón va fer arribar a vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. I tanquem amb el Badalona, que es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els van marcar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal però van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Fins aquí aquest butlletí informatiu. Nosaltres tornem amb més notícies al punt de les 12. Molt bon dia.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.
10: El millor del Badalona Matí.
11: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
10: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
12: I estàvem escoltant fa un moment el president de la Generalitat, Salvador Illa, responent d'aquesta manera al líder de Vox al Parlament, Ignacio Garriga, en un debat sobre immigració. Posava com a exemple d'integració a qui avui és el nostre convidat al Mirador, l'Ahmed Mansour. Ell va arribar a Catalunya després d'un procés migratori molt complicat, travessant diversos països africans. Ara ens ho explicarà, també en parlarem. I va estudiar 2 anys a l'Institut Barres i Ones de Badalona. Per tant, coneix la ciutat i el territori. El seu somni era poder estudiar com ho fan els blancs. Ahmed, què tal? Molt bon dia.
13: Molt bon dia, Núria.
12: Escoltàvem Salvador Illa, et va rebre el mateix president de la Generalitat. Què et va dir i de què vau parlar en aquell moment? Com ho recordes?
13: Jo recordo aquell moment com a únic i és un moment que el president em va donar un encoratge i no, el motiu per continuar el fet de que m'agradava estudiar. Llavors, clar, va ser un moment tu a tu on ell m'explicava, no?, certes situacions i jo també explicava les meves i era una animació i també fer-me saber que podrà inspirar altres persones amb la que he aconsegut.
12: Doncs amb aquest exemple, amb aquesta inspiració, no?, que deia el mateix Mansour i també el president, nosaltres arrenquem avui al Mirador, però ja sabeu que aquest espai sempre ens agrada acompanyar-lo de música que inspira en certa manera, que agrada o que ens diu alguna cosa dels nostres convidats, i avui l'Ahmed ens proposava aquest tema.

0: És un tema de Morat, no? Sí. No sé si hem de la Fuente en aquest cas. Molt inspirat també com a música d'extra radi, no? Per què aquest tema?
1: Perquè quan estàvem al centre i quan jo estudiava, diguem-ne, no, la llengua castellana i catalana...
0: Al centre de tutelats?
1: Sí, al centre de menors. Clar, sempre, no, estava rellent de persones que tot eren menors. Llavors, clar, escoltàvem aquesta música i per mi estudiava les lletres, no, per poder millorar com parlo l'idioma, no, tot això. Llavors, clar, per mi... Estudiava les lletres d'algunes cançons i llavors aquesta és la que em vaig quedar. I a més també és una música que jo com a coordinador d'un espai de persones amb discapacitat, cada vegada que ficava aquesta música se recordava els nens de mi i llavors clar, per mi era important, no?
0: Perquè... T'associaven, no?, amb aquesta cançó. Fa 8 anys que ets a Catalunya, és així, 8 anys?
1: Sí.
0: Vas marxar de casa de Ghana per estudiar, dius.
1: Sí.
0: Explica'ns com era el teu dia a dia a Ghana, no? D'on ets de Ghana? Ghana és un país molt gran, no?
1: Sí, jo soc d'un poble de Ghana que es diu Kumasi, i dintre d'aquest poble, doncs, el nostre dia a dia era, doncs, aixecar-se al matí, entre setmana, vas a l'escola... I per la tarda faig futbol amb amics i tal, per la nit dutxes i normal, no? I clar, arribava un moment que econòmicament els meus pares no podien pagar els meus estudis a Ghana i no podrà entrar a l'escola per poder estudiar, perquè allí pagues uns diners per poder estudiar durant un semestre. Llavors, clar, arribava un moment que la meva família no podia pagar i això em va fer fora de l'escola. I arrel d'això, doncs, veia com que els meus germans també estaven a casa i no fèiem res. Llavors, clar, vaig sortir de casa per poder, doncs, intentar ajudar els meus pares perquè els meus germans, almenys, que puguin estudiar.
0: Era difícil estudiar, Ghana, dius, per les condicions econòmiques també de la família. I buscar una feina, també?
1: Sí, buscar una feina també és molt difícil. I llavors, clar, són feines, això de netejar els cotxes, ajudar les persones a pujar les seves maletes als camions i coses així.
0: Clar, feines, diguéssim, de poc valor afegit, no? I tu aspiraves, doncs, a aquesta formació. Jo abans deia, volies estudiar com ho fan els blancs. És així? Com pensaves que estudiem els blancs?
1: Sí, perquè quan érem petit, sempre, no?, cada estiu venia gent de fora que ens venien, ens impactaven amb uns cursos perquè feien voluntariat i tal. Però, clar, mai havíem imaginat, no?, perquè sempre venien amb una intel·ligència, amb uns... instruments digitals i coses així que de fet no teníem a casa ni a l'escola. Llavors, clar, per mi era com que aquestes persones...
0: Tauletes amb ordinadors, no?
1: Sí, aquestes persones són intel·ligents que nosaltres, sí, sí.
0: I com ha estat la teva experiència una mica? Com arribes a Catalunya a través de, doncs, d'un procés que abans ja deia que complicat, travessant molts països, no? Com va ser la teva sortida? O com són les possibilitats de sortida d'una persona com tu a Ghana cap a Europa?
1: Sí, bueno, amb 16 anys, arrel d'amics que vaig trobar al capital de Ghana, que em van explicar la situació de que, mira, aquí al carrer no tens més possibilitat. Però si marxéssim un dia a Europa, podries aconseguir el teu somni. Però clar, Europa no es defineix per Espanya ni per res. Em van dir Europa i jo geogràficament no ho tenia molt clar.
0: A on d'Europa?
1: A on d'Europa. Llavors m'ho explicaven com si fos un trajecte molt curt, sense saber que em va costar dues vegades, no?, a poder sobreviure a aquesta situació. Llavors va ser travessar Ghana...
0: A peu, parlem de peu.
1: Amb bus.
0: Amb bus.
1: Puges amb bus des del capital i vas al nord de Ghana i creuràs la frontera del nord de Ghana cap a Burkina Faso. Llavors a Burkina Faso, per poder creure algunes fronteres, has de pagar a altres persones per poder continuar el viatge. Llavors, clar, jo vaig quedar-me com 3 mesos a Burkina Faso perquè no tenia els recursos suficients per poder pagar el viatge.
0: Aquestes persones són màfies?
1: Sí.
0: Que es dediquen també a aquesta recaptació de diners?
1: Sí, perquè fan tràfic de persones i et fan arribar al destí que vols anar, no? Llavors, clar, jo a mi m'han ensenyat que quan tens el diner, doncs contacta amb aquesta persona i ell te farà no sé què. I llavors em van fer com una documentació per creure les fronteres. Però,
0: i mentrestant busca feines per aconseguir aquests diners,
1: sí,
0: entenc.
1: Sí, sí, treballava a Burkina Faso fent el mateix. Tu omples, doncs, sacs de cebes, de tobacs i coses així i dorms a la mateixa estació per poder, doncs, sobreviure, no?, i establir per poder pagar aquesta gent.
0: De Burkina Faso,
1: A Mali. I des de Mali, doncs, a Algèria. Algèria, doncs, em va costar la meva vida.
0: En quin sentit?
1: A punt de morir. Estava, diguem-ne, en coma. Una família em va acollir pel carrer.
0: Al desert?
1: No, a la ciutat, a l'Algers. Estava allà una cantó del carrer i estava ja inconscient, diguem-ne, no? Uh-huh. I aquesta, jo vaig aixecar-me, que estava dintre d'un hospital que m'havia fet una operació perquè tenia apendicitis.
0: Apendicitis.
1: Sí.
0: Tot aquest periple que dura?
1: Va durar
0: fins a arribar a Algèria.
1: Fins a arribar a Algèria ja va ser com uns 6 mesos.
0: 6 mesos. Mm. I tens contacte durant aquest temps amb la teva família?
1: No. Va ser un viatge sense avisar.
0: Sense avisar? Vas marxar sense acomiadar-te?
1: Sí. Sí, vaig ja...
0: Perquè tenies por que et diguessin que no marxessis.
1: Sí, perquè ja estava al capital, la meva mare no l'agradava, que tan petit que estàs allà, tot i que ja no em podia donar, doncs tampoc l'agradava que jo estic fora.
0: Ets l'únic dels teus germans que ha marxat?
1: Sí.
0: Ets el gran?
1: No, sóc el tercer, sí.
0: El tercer, l'aventurer.
1: Sí.
0: No? Deuen pensar. I d'Algèria, com arribes fins a Espanya?
1: L'Algèria, doncs aquesta família em van ajudar, i em van ajudar a travessar a la frontera de Marroc per poder entrar. Llavors jo estava a Fas. Des de Fas és quan estava treballant en un forner, com és això, del,
0: en un obrador,
1: sí,
0: no?
1: Que intentava ajudar, i llavors em pagaven uns diners. Llavors amb aquests diners la família em deia que he d'estalviar i que algun dia aquesta persona m'ajudaria a creure, creure el mar Mediterrani.
0: En pastera.
1: Sí, en pastera. Però realment no sabia
0: les
1: què
0: condicions.
1: Vol dir creure el mar Mediterrani. Fins al dia que estava ahí a punt de pujar a la pastera i no tenia ni 5 minuts. No sabia nada ni res. I no tenia ni 5 minuts per pensar si ho faig o no, perquè estava fugint de la policia. I al mateix moment és com que si puges o no puges. Fugint de la policia, perquè si t'arresten, doncs et tornen cap a gana. I clar, en 5 minuts he de decidir. Llavors vaig pujar sense saber realment la situació, no? I amb la pastera, doncs, vam arribar a algunes platges de Les Palmes. I doncs, a Les Palmes, el típic era, doncs, corre per la teva vida, perquè si t'agafen aquí ja et tornen un altre cop.
0: Et tornen a deportar.
1: Llavors sempre ha sigut el port de deportació. I doncs a Les Palmes és quan vaig acudir a una mesquita buscant ajuda, no?, per menjar, per dinar, per fer tot, per transitar-me una mica. I llavors a la mesquita és quan em van intentar explicar que si ets menor, tens una protecció legal que podràs estar dintre del país durant un temps, aconseguir el teu somni i poder fer el que t'has de fer. Però, clar, has de justificar que ets menor...
0: Tu tenies 16.
1: Sí.
0: I no tenies documentació.
1: No tenia el passaport ni res.
0: I com ho vas aconseguir?
1: Llavors, clar, van trucar a l'ambaixada de Ghana per poder fer-me el passaport. Mm. I llavors l'ambaixada de Ghana va dir que arribaran un dia a Almeria per fer els passaports als nens i nenes que estan allí a Almeria sense passaport. Llavors, clar... No sabia que no estava dintre d'Espanya encara, sinó que em van dir que he d'agafar un avió per poder venir allí, però clar, sense el passaport i la residència no podia. Llavors vaig poder agafar un ferri amb una documentació en fals i va creure, per pujar
0: a
1: la ferri.
0: Almeria.
1: Sí, Almeria.
0: I després allà imagino que aquesta redistribució que es va anar fent pel territori espanyol, no?, de menors no tutelats...
1: No, a Almeria no em van fer el passaport al moment. Va trigar bastant, com 3 mesos, i tampoc m'arribava. Llavors feia la meva vida a aquest poble que es diu Roquetes de Mar. Era recollir frutes, treballava, dormia al carrer, era estiu, estava tranquil, però clar, estava amb unes ganes de rebre el meu passaport, però no arribava mai. Llavors un dia un nen em va dir que, ei, a Barcelona hi ha més cursos, si vaig podràs estar a un centre menor, perquè aquí no hi ha res. I el fet que ell m'ho explicava, perquè ell ha estat un centre de menors i ha aconseguit el seu passaport i avui treballa.
0: I llavors, això et va portar cap a Barcelona.
1: Sí, ell m'ho va explicar, que he d'agafar un bus per venir cap a Barcelona.
0: Molt bé. Aquí a Barcelona sí que vas poder entrar en un centre de menors i estudiar com estudiem els blancs.
1: Sí.
0: Què dius tu? Només una pregunta, perquè molta gent direi, per què tot aquest periple, no? Vull dir, és impossible sortir de Ghana amb un visat?
1: Sí, és molt difícil. és molt difícil. Fins avui, doncs, amb els meus germans ja és molt difícil portar-los aquí.
0: Molt bé. Com va ser el dia que et plantes en un centre de menor, que tens un àpat, que tens un llit i que tens un centre d'estudis, com és el Barres i Ones a Badalona, on anar a estudiar i on formar-te, no?
1: Sí, és a dir, el primer dia, al centre de menors, la vida em va tornar a somriure i vaig estar en una part calent, com has dit, i amb amics o a persones que trobava que estaven en la mateixa situació, que també han fet els seus viatges, i llavors, clar, cadascú tenia la seva pròpia història, no? I per mi va ser també el primer moment de poder trucar a la meva família des del centre a explicar que el meu està viu, perquè ja ha fet ja 8 mesos, un any i mig, sense contacte, no? Llavors, clar, va ser un moment molt, per mi, molt complicada, i psicològicament, recordo aquell moment, doncs, clar, la meva mare, que no vam poder ni conversar, mm-hmm, perquè estava plorant, perquè no sabia que sí que sóc jo de veritat, no? Llavors hi havia una...
0: No sabia que eres viu.
1: Sí.
0: No, ni tan
1: perquè
0: sols.
1: M'ho explicava que m'havia fet el funeral, de que hagués mort.
0: I t'havien fet un funeral.
1: Sí. I llavors, clar, per mi era com que no, mama, encara estic aquí, i ara sí que està en un centre on puc fer la meva vida.
0: Què et diuen ara els teus pares? D'això han passat, què, 3 anys, aproximadament?
1: No, va passar ja un any i mig, quan estava allà en el centre, és quan va fer la primera trucada. La primera trucada no va sortir res, estàvem plorant tot, i la segona és quan em van explicar que... li van explicar que ja estic aquí, ja estic en un centre, que tot
0: que
1: està bé.
0: Que estàs estudiant.
1: Sí, que començaré a estudiar, perquè encara no havia començat. Llavors, clar, la meva educadora en aquell moment, que és la que m'acompanyava, que es diu l'Irene Tobar, va fer un pla d'estudis. I el pla d'estudis, perquè ella sabia la meva història, que jo volia estudiar. Mm-hmm. I el pla d'estudis, doncs, primer, necessitaves l'idioma, que és el castellà i català, per poder entrar en un curs formal, com a PFI o com a un grau mig.
0: Tens un català perfecte.
1: Sí, ha sigut anys de
0: feina.
1: Sí, al començament va estar difícil perquè sempre pensava en anglès i però després, quan ella em deia no, has de canviar el xip, has de sempre pensar en català i
0: ara ho fas.
1: Sí. Mm-hmm. Oh. I de fet, doncs, ella amb el pla d'estudis vaig començar a estudiar la llengua catalana i castellà des de zero, mm-hmm, amb famílies que m'acompanyaven, m'ensenyaven lletres des del centre, i després amb el consorci. I 8 mesos després és quan li va dir que Irene, he d'apuntar a fer un curs que poder treure un títol de la llengua, mm-hmm, per poder entrar a fer un PFI.
0: Mm-hmm. I quin PFI vas fer?
1: Vaig fer un PFI d'informàtica.
0: Informàtica.
1: Sí.
0: I ara estàs treballant?
1: Com a informàtica.
0: A on?
1: A una empresa americà que es diu NSR. I llavors a NSR és una empresa que dona serveis a, diguem-ne, a món de retail, per exemple, no? Jo ara estic al compte de Bonpreu. Uh-huh. Llavors a Bonpreu li donem suport a les eines que dona a NSR.
0: I continues formant-te?
1: Sí.
0: Sí? En quin àmbit?
1: Ara estic
0: en informàtica, també?
1: Sí, ara estic cursant l'enginyeria informàtica a la UOC i ho compagino amb la feina.
0: Una carrera universitària,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Qui t'ho hagués dit quan estaves al poble de Gana? T'ho haguessis cregut?
1: No.
0: No?
1: No.
0: I
1: no,
0: la família
1: no, no.
0: Què et diu ara?
1: Jo crec que la meva mare està molt orgullosa que tot la que ella lluitava perquè podem estudiar, avui he pogut fer, tot la que m'ha costat moltíssim, he pogut fer i està molt contenta de que he pogut fer alguna cosa que ella somniava, no?
0: Uh-huh. Sí. Els teus germans et veuen com a referent? Els agradaria venir a Europa, també?
1: Sí. De fet, quan jo veia la importància de tornar a estar a una aula...
0: Però tu vols que vinguin els teus germans com
1: sí.
0: Vas venir tu?
1: No. A ningú.
0: Perquè t'ha jugat la vida.
1: Ningú d'Àfrica o ningú de qualsevol país que ha de tornar a fer aquest viatge que he fet, ningú. Això no és recomanable per res. I per això l'he explicat sempre als meus germans que l'única eina que li podran tornar la dignitat i fer-li possible venir aquí és a estudiar. I si estudien, podran doncs, optar per unes beques o per estudis per poder venir aquí.
0: O sigui, tu ara estàs ajudant econòmicament als teus germans perquè puguin estudiar allà?
1: Sí, de fet, el meu germà petit ha acabat la carrera, ha fet un grau de ciències ambientals a Ghana, I jo crec que no tenim cap motiu per fer aquest viatge que he fet.
0: Molt bé. Els ensenyes català?
1: Ara estic intentant, doncs, establir llaços entre Catalunya i Ghana perquè, doncs, aquestes oportunitats també arribin als joves com jo.
0: A través d'alguna ONG?
1: Sí, a través d'una ONG que estem creant actualment, sí.
0: Molt bé. Doncs ha estat un plaer conèixer-te, Ahmed. Espero que continuïs. No sé si tens pensat tornar a Ghana, si has pogut tornar a Ghana després
1: sí,
0: de la teva...
1: Sí, 6 anys després va tornar a
0: Ghana.
1: Vas
0: tornar, sí?
1: Sí, va tornar a Ghana.
0: I com va ser aquest retrobament?
1: Per mi va ser increïble. Quan la meva mare pujava dintre la meva habitació per assegurar que sí que Ahmed està viu, aquestes abraçades, aquest apat típic de Ghana, a sentir que estic arrel als meus germans després de 6 anys d'estudis, d'obstacles que m'ha trobat per carrer a mi. Jo crec que han estat molt content, la meva iaia, que també no, m'explicava que em troben a faltar a casa.
0: Ara tens passaport i pots anar i venir.
1: No, tinc la residència actual.
0: Quan t'ho permet la feina.
1: Sí, i de fet aquest Nadal vaig estar allà una altra vegada a Ghana i vaig poder gaudir els meus amics, germans i la família un altre cop.
0: Sí, molt bé. Aquí animes potser doncs, a seguir aquestes passes, però no amb aquests viatges que suposen doncs, la pèrdua de vida de moltes persones. Eh?
1: Sí, fins i tot les que han arribat, no? També les que estan aquí, que podran doncs, canviar el xip i creure la importància, no? O el poder de l'educació, que perquè molt sovint arribem aquí i veiem que no podem fer res, no? I llavors assolim a feines que pensem que no podem arribar. Llavors jo sempre he pensat això, que les que estan aquí també doncs, podem mirar l'altra banda d'educar-se, de formar-se, d'integrar-se.
0: No només estudiar com a blancs, sinó també treballar com els blancs.
1: Correcte.
0: Doncs Ahmed Mansour, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Tanquem aquest mirador amb música, tal com el començàvem, amb música que ell mateix també ens proposava. No sé si vols presentar tu aquest tema musical i ens expliques per què l'has triat.
1: Sí, es diu Xatabale i és una música que quan estava al centre, quan estava al carrer, ho escoltava moltíssim perquè em donava una força que algun dia doncs, la vida em tornarà a somriure.
0: Doncs moltíssimes gràcies, que vagi bé.
1: A tu, Núria.

0: Quin bon rotllo que dona aquesta música, eh? Avui ens acompanya el seu autor, ell és en Guillem Bautista, que ve per presentar-nos el seu nou disc. No està mal, és el seu tercer disc d'estudi, el podreu escoltar i gaudir tots els temes que s'inclouen, de fet, i tots aquells que tingueu entrades, entre d'altres, pel Festival Estrenes de Girona, pel dia 28 de març. Guillem, què tal?
1: Bon dia, Núria, com esteu?
0: És que no està mal, és que està molt bé.
1: Que guai, gràcies. Estic content.
0: Sona molt bé, content, no?, de l'acollida d'aquests nous temes musicals que ara fa pocs dies veien la llum.
1: Totalment,
0: sí?
1: Totalment.
0: Quin ha estat una mica el feedback, no?, de fans, de crítica musical?
1: Doncs he rebut, la veritat, que molts missatges de moltes persones que també esperaven el disc. L'hem estat treballant durant un any i mig i la veritat és que l'acollida està sent molt bona. Vull dir, a nivell de missatges, números, concerts, vull dir, molt content en aquest sentit. Molt content, realment no.
0: Aquest,
1: no m'ho crec gaire.
0: Aquest tema amb el que hem arrencat, no?, és La vida va bé. Uh-huh. És una mica més intimista, podríem dir,
1: correcte,
0: no?, d'aquest sí, és el més intimista, però alhora també optimista, no?
1: 100%. Li dedico una mica a totes les persones que em donen energia, que són els meus amics, la meva família, la meva parella, tota aquesta gent que m'alegra una mica al matí i de sobte pues, estic content. Uh-huh. L'he escrit una mica pensant en aquesta gent.
0: Molt bé. Com has treballat i amb quin equip aquest nou disc?
1: Doncs mira, els temes els faig jo a casa, els composo i els produeixo i després els hem enviat a Medusa, un estudi de Barcelona, amb el Roger Rodés, que ell és productor, i el Roger m'ha fotut una mica de canya, saps? M'ha dit com, bueno, aquí potser has gravat la veu i estaves molt adormit pel matí i a lo millor podries regravar-la i fer-ho una mica millor, no? I en general una mica aquesta ha sigut la dinàmica i després també a nivell de composició m'ha ajudat molt Mamaduixa, que treballem junts i som molt amics, llavors a nivell de composició de lletres, d'entendre'm una mica, aviam, què jo volia explicar i després donar-li una volta perquè potser s'entengués més, ha estat aquest el procés.
0: Ja vas estrenar, de fet, alguns temes del disc al mes de gener a la sala Helio Gabal, no? Ens fem una miqueta d'idea de com va ser també aquell concert.
1: Uau, brutal.
0: De fet, amb aquest tema, de festa en festa, ja ho vas començar a petar, eh? I va ser també, diguéssim, un revulsiu, no?, segurament, pel que fa a la teva trajectòria musical.
1: Sí, de sobte molta gent ens va conèixer i va ser per aquesta cançó, va sonar molt a les ràdios, vam estar, doncs, al mes de novembre o al mes de desembre, van ser, doncs, la segona o la tercera cançó més radiada de tota Catalunya i ens va escriure molta gent, també s'inclou dins del disc i al final sí que ha sigut una mica un petit trampolí. I a partir d'aquí, doncs, l'acollida de les noves cançons també està tenint una rebuda com molt més alta del que ens esperàvem i bueno, molt contents. Vull dir, crec que la feina que hem fet ha estat molt bé i que s'està veient reflectit.
0: Com definiries aquest disc? Què ens expliques? Què ens has volgut explicar amb aquests sistemes musicals?
1: Jo crec que és una mica despreocupat i desenfadat, una mica com sóc jo, explicar una mica el meu últim any i mig, dos anys de vida a nivell personal, a nivell laboral, a nivell del que està passant també socialment al meu entorn, també a la ciutat de Badalona, i llavors ho he com transmès a través de les cançons, que és com a mi m'agrada explicar les coses. Al final crec que amb la música puc arribar molt més enllà del que puc fer, doncs, amb les paraules o amb altres tipus d'art i ho aprofito per comunicar-ho.
0: S'inclouen 6 cançons, diries que són molt diferents entre elles?
1: No molt. Crec que totes neixen del mateix lloc. Òbviament no del mateix Guillem, vull dir, jo també com canvio bastant i tinc muntanyes russes emocionals, llavors depèn de com m'enganxi, doncs surt algú com més intimista i potser inclús més trist, com algú més optimista i com un de festa en festa, no? Però bueno, sí que a nivell d'estètica, doncs sí que he jugat una mica amb els sons, sobretot tot avança, potser és una miqueta més diferent, però la resta crec que tot segueix com un mateix camí.
0: No sé si t'han dit, tens un mal dia, et poses la música d'en Guillem Bautista i te l'arregla.
1: No ho sé, això algun comentari així rebut, però bueno, sí, jo me la poso a vegades, vull dir, potser és lleig, però al final sóc la persona que més escolta les seves cançons perquè al final doncs, les faig jo i intento cuidar cada detall que m'agradi i em representi. Llavors sí que hi ha moltes cançons que me les poso pel matí i m'ajuden a despertar-me.
0: Molt bé. Escoltàvem aquest La vida va bé, hem fet un petit tastet també de l'actuació a l'Helio Gabal amb aquest de festa en festa, no?, que tant es va popularitzar. També seguim fent aquest tast del disc. Comencem amb No està mal, per exemple, que és la cançó que li dona el nom.
1: El nom, sí. Només que...

0: Aquí ens mostres aquest Guillem que potser es vol mostrar més desenfadat, més despreocupat, però que vaja, que tothom té les seves dèries, també
1: 100%,
0: el cap.
1: 100%, vull dir, jo m'atrapo molt, no tinc com moltes coses segures dins el meu cap, vull dir, sempre dubto de tot, sempre que escull una opció penso en l'altra que no he escollit, i a vegades és com, bueno, vull deixar tot això aparcat i gaudir una mica, no? I llavors la cançó parla una mica d'això.
0: D'acceptar allò que fem, no?
1: Correcte.
0: També, i de donar-li el valor que té, no? De fet, aquesta cançó, alguns dels temes ja tenen videoclip, no? Aquesta n'és una. Tot passa dins d'un vagó del metro.
1: Correcte.
0: Per què?
1: Bueno, ens donava...
0: I parles d'aquest scroll, no? També en la lletra, que,
1: sí,
0: que és el que fem quan anem en metro.
1: Correcte.
0: Moltes vegades, no? En lloc de mirar els altres, de parlar, de llegir, del que sigui.
1: Correcte. Jo sempre havia anat amb tren i des de que no va bé, que ja és des de que vaig néixer, jo crec, doncs sí que agafo el metro diàriament. I bueno, m'inspira molt també com veure tota la gent i pensar en mi, i és un trajecte pues, que aprofito per estudiar o per llegir partitures, o si no, pues, em poso a escriure lletres. I crec que va ser una bona idea com agafar... Ho vam fer des de Badalona, Pompeu Fabra fins a Pep Ventura, i res, vam gravar el videoclip allà també perquè la lletra la vaig escriure allà, bàsicament.
0: Tu passes bé?
1: M'ho passo molt bé. Estic molt content, Núria, la veritat.
0: Això es nota. Llegim a la web del Festival Estrenes, i abans deia que el dia 28 de març...
1: Correcte, dissabte.
0: Actues, aquest dissabte, que et descriuen com, i cito textualment, un dels nous talents de l'escena musical del país que ha captivat a tothom amb la seva sensibilitat musical i la seva proposta artística. Déu-n'hi-do, t'hi sents identificat?
1: Bueno, fa molt bé aquesta gent a l'hora de col·locar-te i de voler-te vendre. Vull dir, no sé, jo no em descriuria així perquè al final són paraules molt grans, no? I hi ha moltíssims i moltíssimes artistes increïbles en aquest país que admiro molt, i doncs estem començant i a poc a poc, no? Uh-huh. Però bé, molt content també doncs, de que em vegin així, i jo encantat d'anar, i farem un concert increïble. Hem assajat moltíssim i tenim moltes ganes de presentar l'EP.
0: Què és el que més costa, no? De, això, d'estar aquí, d'intentar-se fer un lloc...
1: Jo crec que és l'energia, mantenir l'energia per poder-ho fer tot, i després també que són moltes coses diferents. I al final vols fer-ho molt bé... I tot costa molt. És a dir, com si vols assajar, doncs has de pagar molts diners, has de, perquè un concert et surti rentable, també has d'aconseguir, bueno, doncs, treballar d'altres coses per poder invertir en el projecte. I després al final és com estudiar molt, és temps perdut en aquest sentit, que no estàs com generant, no t'estan pagant per assajar ni per estudiar, no? Llavors tot això és el que més es complica a l'hora de crear una carrera, que al final tu no pots viure de l'aire i has d'omplir la nevera. Llavors totes aquestes hores que tu inverteixes les has de compensar d'un altre lloc. Llavors són 3 o 4 o 5 feines diferents que fas en un mateix dia per poder arribar aquí, però al final és un privilegi viure de la música. Ho estem intentant, ho farem, no se m'acaba l'energia a l'hora de deixar-ho, saps?
0: És
1: no
0: una
1: tinc
0: carrera
1: energia.
0: De fons, eh?
1: Sí, totalment, és com un atleta o així.
0: Fusiones la cançó d'autor, l'indie, el pop, no? Què t'aporten aquests registres? Per quins sons et mous? Ja et sents més còmode?
1: A mi m'agrada molt la fusta. Jo toco el violoncel des de petit, també la guitarra, el piano, les percussions, llavors tots aquests sons m'agraden molt, i després sí que potser doncs, els poso a l'ordinador i els començo a destruir, els trinxo i acaben sortint coses com més electròniques.
0: I les lletres, com les treballes?
1: És una bona pregunta. Ara, sobretot, estic treballant molt en les lletres, perquè sempre havia sigut bastant escriptura automàtica, rotllo com el que em surt i em sona bé, ho col·loco, i ara sí que li estic donant com una volta més perquè bueno, la gent ho pugui entendre una miqueta més, s'ho pugui fer més seu, no? I sense deixar d'explicar el que jo realment vull explicar. Llavors, bueno, és com tinc un drive i vaig canviant paraules a diari, l'obro més que el WhatsApp segurament, i estic allà tot el dia donant-li voltes. I m'agrada, li estic trobant el punt, em relaxa bastant.
0: Per fer aquest nou disc has comptat amb la col·laboració de diferents productors i artistes. Abans n'has citat alguns, no? Molts músics, com per exemple Miquel Nafria, Mamaduixa, abans ho deies, no? Que sou amics, col·laboreu, i amb ell doncs, també és un dels artistes que participa en aquest altre tema que trobareu en aquest disc, No està mal, es diu Virgínia.

0: hem tret aquesta i ja veurem cap on va tot. Però ens agrada molt, estic molt content realment, o sigui, és increïble treballar amb ell, amb l'Scott i amb l'Abel, amb el seu equip. I bé, molt bé, el que deia, aquest dissabte toquem al Festival Estrenes i després marxaré de Girona i aniré a la Telecogresca perquè també presentem el directe amb Mamaduixa, llavors serà un dia intens. El dissabte hauré de dormir molt divendres, però bueno, amb moltes ganes. Vull dir, ens ho passem molt bé, la veritat és una sort.
1: I diumenge prepara't per veure també el teu perfil d'Instagram amb totes les, tots els comentaris, no?, d'aquesta gent que haurà gaudit també d'aquestes actuacions.
0: Sí, bé.
1: Ets un artista, Guillem, polifacètic, ja que a part de cantar molt i molt bé, no?, també toques diferents instruments, la guitarra, el piano, el violoncel, abans ho deies, no? Et dediques des de molt jove a la música? T'has format des de molt petit?
0: Des de molt petit, aquí al Conservatori de Badalona, de la ciutat.
1: Abans en parlàvem, precisament, sí, amb en Pep Borràs, dels 45 anys del Conservatori.
0: Brutal, sí, l'he vist, quan entrava l'he vist sortir el Pep. Increïble, o sigui, realment, des de molt petit vaig començar amb el violoncel, després ja doncs, vaig entrar a l'Esplai, aquí al Xirosplai de Badalona, llavors vam començar a tocar la guitarra, el piano sempre m'havia com agradat, i sempre ha estat present la música a casa, llavors vaig fer la carrera i també vaig veure com que tot el que feia de diferents bandes era exactament el mateix, que era llenguatge musical, i vaig fer una feina com d'unir una mica totes les coses. I a partir d'aquí també com em vaig envalentonar a poder compartir i començar a compartir les cançons que jo escrivia des de petit.
1: Per on rodaran ara aquests temes del nou disc? Tens moltes actuacions a la vista, ens deies Telecogresca, estrenes, i aquí a la ciutat què?
0: Aquí a la ciutat segurament tocarem al festival, o sigui, a les festes de maig de Badalona. Segurament farem el racó íntim, ho hem d'acabar de confirmar, ens faria moltíssima il·lusió vindre aquí a casa. I després també tenim l'antiga fàbrica Estrella d'Am a l'abril, i algun concert més que ja anunciarem. Però bueno, molt contents, la veritat, amb la rebuda de les cançons m'encanten, o sigui, realment estic molt content d'haver-les publicat perquè em representen molt, m'agraden molt i crec que és el més important, al final.
1: Doncs així sona en Guillem Bautista, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: A vosaltres.
1: I molt d'èxit, que vagi bé.
0: Moltes gràcies, Núria.

0: I esperança amb aquest tot anirà bé és el que necessitàvem ara fa 6 anys en plena primera onada de la pandèmia, i per això avui arrenquem aquest espai fent memòria i fent també doncs, una crida a aquest optimisme que ens ve donat per aquesta frase que ens vam fer tots nostra: tot anirà bé. Sílvia Llamas, què tal? Bon dia.
1: Bon dia de nou, Núria. Doncs sí, avui volem fer aquest repàs perquè el mes de març va ser el mes en què va esclatar la crisi del coronavirus al nostre país, i aquesta cançó d'en Joan Dausà doncs, per molts es va convertir en un himne, i si més no aquells que no la recorden com una cançó relacionada amb el coronavirus sí que ho és aquest lema de tot anirà bé, que sí que sempre anava acompanyat d'un arc de Sant Martí. Molta gent el va fer servir doncs, per animar-se en aquests moments més baixos de
0: pandèmia. I per decorar balcons, terrasses de cases, finestres, i era un missatge una mica compartit també.
1: Doncs sí, fem un repàs una mica de com va anar tot plegat. L'any 2020 és sinònim de coronavirus. Ara fa 6 anys, a finals del mes de gener, es donava a conèixer el primer cas positiu a Espanya, i va ser a Badalona el primer cas de...
0: La primera mort.
1: La primera mort de Covid al nostre, a Catalunya, perdó, va ser a Catalunya la primera mort de Covid. Va ser el 6 de març quan es va conèixer aquesta primera mort. Era una dona de 87 anys que patia patologies prèvies i que va morir a l'Hospital Germans Trias i Pujol. D'aquesta manera ho explicava en roda de

0: premsa. Anna Carrera, servei d'urgències, cap del servei d'urgències de l'Hospital Germans Trias i Pujol.
1: I tenim el test del coronavirus, i va sortir positiu. L'evolució de la malalta no ha sigut bona, i avui, exactament a 3:15, doncs s'ha mort.
2: De fet, semblava una crònica d'una mort anunciada, perquè ja feia setmanes que el virus havia arribat també a la península Itàlica, a Itàlia, aquí rebíem totes les informacions, i de fet ja feia mesos que havia sortit de Wuhan, també la Xina, on les afectacions eren doncs molt quantioses, també tant com ho acabarien sent aquí a casa nostra.
0: Mm-hmm, sí, havia d'arribar i va acabar arribant aquest mes de març de 2020. En poques hores, doncs, el nombre de contagis a Catalunya augmentava, i un dels espais on va arribar de seguida el coronavirus va ser a les escoles. A Badalona, l'escola Feliu i Bagués va ser una de les primeres catalanes que va tancar després de confinar 17 mestres a causa del contacte amb un positiu, això que es feia al principi, que molts ja ni ens en recordem. Va tancar un 12 de març, però el tancament de totes les escoles seria imminent, perquè a partir del dia 13 i durant 14 dies en un principi, les escoles no obririen les portes.
3: El tancament ens sembla bé, perquè tot és pel benestar dels nens i pel benestar global, perquè afecta a tothom. T'entenc que hi ha mares que treballen i que és un problema.
4: Pues me parece muy bien la previsión. Yo creo que ha tardado mucho. Se debería de haber hecho antes.
5: El tema de tancar l'escola crec que es deuria haver pres abans, perquè són el primer, per mi, crec que són el primer focus que de contagi, perquè ajuda molt nen de molts llocs i és fàcil que es propaguin més ràpidament.
2: I de fet ja no van tornar a obrir fins al pròxim curs, no?
0: No, no van obrir. Molts pensaven que sí que seria qüestió de 15 dies, però realment doncs no. Ara en perspectiva sí que ho veiem clar, que no havien de tornar a obrir. Alguns centres educatius van començar a fer classes telemàtiques de la millor manera possible, podríem dir. Tothom va intentar fer-ho.
2: No va ser fàcil.
0: No va ser fàcil. I després del tancament de les escoles, doncs l'Ajuntament va comparèixer per primera vegada. Era el govern de l'expastor que anunciava mesures excepcionals, es restringia l'accés als parcs, s'iniciava el teletreball entre els funcionaris i sobretot es demanava a la ciutadania baixar el ritme per contenir la pandèmia.
6: Sobre todo quiero enviar un mensaje de tranquilidad y pedir a los vecinos y vecinas de Badalona responsabilidad y disciplina respecto a las medidas de distanciamiento social para frenar el avance del coronavirus cuanto antes.
0: Ara que escoltem l'Àlex Pastor en aquesta època de Covid, doncs no se'ns passa per alt, va ser doncs un daltabaix del govern de l'Àlex Pastor, perquè precisament doncs durant el confinament
2: acabaria sent detingut per saltar-se el confinament l'alcalde de Badalona, no? I això va generar també una polèmica doncs força important, tot i que després també es va parlar dels problemes també de salut que tenia l'alcalde en aquella
0: Correcte,
2: època.
0: Però sí que és veritat que a partir d'aquí doncs va haver-hi doncs un canvi de govern a la nostra ciutat, i va ser un cop fort pel govern del Partit dels Socialistes, que va acabar suspenent la militància al que va ser l'alcalde Àlex Pastor. Més enllà d'aquest episodi, va ser el dissabte 14 de març quan el president del govern espanyol va decretar l'estat d'alarma. La situació sanitària es començava a descontrolar i Pedro Sánchez prenia el control de les comunitats autònomes per frenar la pandèmia. Es limitaven els moviments dels ciutadans, només es podia sortir al carrer per comprar productes de primera necessitat, per anar a treballar o també per un motiu de força major. Els establiments que quedaven oberts doncs eren els de primera necessitat, que anotaven l'allau de compres.
2: Se'n recordes, no? Aquella dèria pel paper de vàter, per exemple, per les mascaretes que no n'hi havia, s'esgotava.
0: Correcte,
2: no?
0: Les farmàcies pendents de que arribessin mascaretes, i també els supermercats on es feien llargues cues per paper de vàter, i també doncs per farina i oli, coses així com per fer postres, que la gent també li va agafar.
2: Sílvia, tu, ara faig broma, i era un tema molt seriós, però tu vas perfeccionar els teus pastissos, que a la redacció tots sabem que estan boníssims.
0: És correcte, és correcte, perquè a més jo estava de baixa, de maternitat, o sigui que era com la combinació perfecta per millorar aquestes receptes.
7: Fem la cua aquí al carrer, anem deixant passant la gent de mica en mica, sempre que entren a la porta li posem el desinfectat a les mans, i llavors anem sortint i anem mirant si a la cua hi ha gent gran, llavors tenen preferència davant de tothom.
2: Quan ens arribaran mascaretes? Fins al mes d'abril no ens arriben. Ens ho hem d'agafar molt en sèrio, respectar les normes d'higiene i tot el que ens estan manant les autoritats. Sobretot quedant-se a casa, només sortir quan sigui realment necessari.
0: Escoltàvem la responsable d'un supermercat i també la d'una farmàcia d'aquí de Badalona.
2: Sembla mentida, aquella realitat.
0: Sí, sí,
2: que
0: sí.
2: Em sembla que ens estiguem teletransportant, però en el temps i damunt. Però és, això va passar.
0: Sí, sí, és proper, però a la vegada sembla que fes mil anys, no?, que va passar tot això. Va ser aquell mateix cap de setmana, quan es va decretar l'estat d'alarma, doncs que va començar aquesta iniciativa de fer uns aplaudiments dedicats al personal sanitari. Era a les 8 del vespre, la gent sortia al balcó per agrair la tasca dels professionals que feien front a les conseqüències del virus, i més o menys sonava així a molts balcons de la nostra ciutat. La gent s'agrupava, aplaudia, i també en molts llocs, en molts indrets d'Espanya, van estar cantant cançons com aquesta.
2: Al final, en certa manera, ser conscient de que de la manera en què estaves tu, la teva família, estaven moltes altres, generava una certa empatia en un moment de molta incertesa, de no saber què passaria, no? I de, doncs, també posar en valor la feina de totes aquelles persones que tenien, doncs, això, una tasca considerada essencial i que sortien al carrer, no?
0: Sí, i aquesta cançó, precisament, que escoltem, és una nova versió que es va fer l'any 2020 de la cançó del duo Dinàmic de 1988, i va ressorgir, doncs, amb el confinament, i aquesta també manera de col·laborar de molts artistes que feien cançons online i col·laboracions, i aquí vam escoltar, doncs, a molts artistes del nostre país que van col·laborar en aquesta cançó, que també es va convertir en un himne.
2: En aquella època vam arribar a normalitzar, no?, la presència als televisors de casa de tres persones que cada dia sortien, no sé si era pels vols, a les 10:30, 11 del matí, a fer una roda de premsa.
0: Sí, correcte. Durant molts i molts dies l'actualitat de la Covid passava per aquesta persona en concret.
8: Todavía están aumentando los casos cada día. Eso no indica que vayamos mal, eso indica...
0: Aquesta veu, Núria.
2: Aquesta veu em resulta molt familiar, perquè com a periodistes nosaltres fèiem molt seguiment també, doncs, de totes aquestes informacions, que al final era actualització, Actualització de víctimes mortals, d'hospitalitzacions, d'aquests pics, no?, que aquí també vam estar seguint setmanes a setmanes, doncs, aquests excels que publicava el Departament de Salut també, de la xifra d'ingressos hospitalitzats, altes també en els centres, doncs, de salut del país, també de Catalunya, també l'Hospital Germà Trias i Pujol i a l'Hospital Municipal de Badalona, no? I aquest era en Fernando Simón, que era el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, que amb la seva certa parsimònia, no?, ens també...
0: Tranquilitzava una mica, no?
2: Sí, ens calmava davant d'una situació que algunes famílies, com no, vivien dins la tragèdia,
0: Va ser entre els mesos de març i abril que el nombre de contagis setmanal, doncs, superava els 10.000. Els hospitals començaven a patir situacions crítiques per falta de material, i a Badalona, per exemple, l'Institut Guttmann i el Rafael Hoteles, ara el Badalona Tower, es van convertir en espais de suport pels germans Trias. Durant el pic de la primera onada de la pandèmia, l'augment d'ingressos posava els professionals sanitaris contra les cordes. Les proves per confirmar el virus escassejaven i el nombre de respiradors eren insuficients. Així ho explicava el doctor Dávalos, gerent de l'Hospital Germans Trias i Pujol en aquella època.
9: Pràcticament ha esgotat tots els equipaments que tenia. Hem utilitzat tots els que estaven al nostre abast, molts que ens han deixat entitats privades o clíniques privades, però se'ns han acabat. I en aquest moment ens queden respiradors probablement per pocs dies.
2: De fet, aquesta setmana parlàvem aquí al Badalona Matí amb el doctor Roger Paredes, també, que era una de les persones, no?, que també feia portaveu en aquell moment, responsable de malalties infeccioses a l'Hospital Germans Trias i Pujol, de la situació, i ell recordava com a correcuita va ser necessari fins i tot trinxar, deia, la biblioteca de l'hospital, perquè faltaven llits, faltaven espais, i per tant no van dubtar a recompondre's una mica amb allò que tenien. Recordem que també, per exemple, l'hospital Germans Trias i Pujol va créixer en mòduls, fins i tot prefabricats, no?, en aquells primers mesos de pandèmia, per donar cabuda a la quantitat de llits que era necessari, no?, posar en marxa també, perquè moltes de les persones que patien el coronavirus aleshores era una malaltia molt més letal i virulenta que no pas ara, quan, diguéssim, la immunitat, no?, generalitzada, doncs, ha anat a l'alça, però en aquell moment no era així, i ell recordava també, doncs, aquesta realitat, no?, que escassejaven, com ara escoltàvem el doctor d'Avalos, respiradors, però també llits, mascaretes, fàrmacs que no sabien quins utilitzar, no?
0: Aquestes declaracions es contraposen una mica al que dèiem abans d'en Fernando Simón, que et calmava una mica quan escoltaves els professionals sanitaris, la situació que estaven, doncs, tornaves a posar-te alerta de...
2: Suposo que tot estava estudiat, no?
0: Que això és greu, el que està passant. Et feia prendre una mica consciència, no? Aquesta situació sanitària, doncs, desplegava més una allau de solidaritat a tota la ciutat, respiradors, mascaretes i tot tipus de material que la ciutadania aconseguia organitzant-se, doncs es distribuïa per a aquells que ho necessitaven. Es feia a través del que vam conèixer com a xarxa solidària de Badalona, que englobava un gran nombre de voluntaris i entitats. Però tot i les restriccions, doncs l'increment d'espais sanitaris d'espais sanitaris no hi havia prou i calia aturar tot el país. El president del govern demanava una parada de totes les activitats amb l'arribada de la Setmana Santa. Només podrien anar a treballar els serveis essencials. Així ho comunicava Pedro Sánchez.
10: Todos los trabajadores de actividades no esenciales deberán quedarse en casa en las próximas dos semanas, como hacen durante el fin de semana. Para ello, aprobaremos un permiso retribuido recuperable que se aplicará a todos los trabajadores de todas las actividades no esenciales.
0: Aquesta paràlisi es va allargar en diverses pròrrogues. Aquí sí que eren aquelles imatges que veiem de carrers totalment buits perquè només anaven a treballar aquells serveis essencials i pràcticament tothom es quedava a casa. Les restriccions aquí sí que ja van fer el seu efecte i les setmanes, doncs, anaven passant i s'aconseguia doblegar una mica la corba de contagis. Les xifres baixaven i també la d'ingressats a les UCIs, i el govern decidia, doncs, iniciar la desescalada. Els primers que podien sortir al carrer van ser els nens, i després es permetria sortir a fer esport i passejar, això sí, amb uns horaris fixats. Així
2: I
0: ho explicaven.
2: No? Primer un quilòmetre, després no podies sortir al teu terme municipal.
0: Correcte, així ho vivien alguns nens i esportistes de la nostra ciutat.
11: Llevamos 40 días encerrados en casa y también era hora de salir ya.
12: A mí me ha agradado bastante estar a casa y no me ha afectado mucho, pero ha sido una mica complicada al principio.
13: Lo que más caca me da es que no puedo ver a mis amigas, ni abrazarlas ni nada, porque yo ya llevo no sé cuántos días en casa metida y estoy haciendo videollamadas a todas horas.
14: Estic opositant, estic tot el dia a casa estudiant, i sortir a fer esport o anar al gimnàs és com una mica la desconnexió del dia, i no poder-ho fer, pues al final era molt cansat i molt pesat.
15: Iba a dormir tarde y ahora todo lo contrario, me voy a dormir temprano y me levanto temprano para aprovechar el tiempo que se puede salir.
2: De fet, els efectes, no?, de tot aquest període de confinament van ser molt importants. Ens vam perdre moltes coses, i aquí va perdre gent que va morir en solitari, no? Hi ha d'altres, doncs, que van donar a llum en solitari, també és el teu cas, sí, no, Sílvia? Que abans deies, jo estava de baixa de maternitat, doncs bé, tenies la teva petitona també en aquella època de pandèmia, i això, doncs, també feia que les persones afrontessin aquell moment de manera molt diferent, no?
0: Sí, sí, sí, és el que parlàvem abans, i amb aquestes declaracions també ho veiem molta gent, doncs, va prioritzar fer esport a la seva vida. Potser mai havien sortit a córrer, però en aquells moments s'agafaven això per poder sortir al carrer en aquell horari d'esportistes. Altres vam cuinar tot tipus de dolços, com dèiem abans.
2: Hi havia tothom... qui treia a passejar el seu gos, el de la veïna,
0: sí,
2: i el de comerç al costat.
0: Tothom volia tenir animals de companyia.
2: O a llançar
0: també
2: les escombraries tres vegades al dia, eh? I avui en dia, doncs, ens barallem per veure qui surt al carrer.
0: Sí, sí, sí, situacions realment esperpèntiques. En el món de la cultura, doncs, el confinament confinament va servir als artistes per reinventar-se. Es van fer concerts per streaming, també noves composicions o col·laboracions entre cantants, com vèiem abans amb aquest Resistiré, doncs que van ajudar al sector cultural en un temps difícil. Algun d'aquests temes doncs, es van convertir en tot un himne en la lluita contra el coronavirus.

0: Que bonica aquesta cançó, Núria. Molt. És molt bonica, és una cançó de Miqui Núñez que es diu Escriurem, i que no sé si ho sabies, però no es va fer expressament pel coronavirus, tot i que encaixa perfectament, eh? És veritat que Miqui Núñez la va fer prèviament per la seva marxa de l'Acadèmia d'Operación Triunfo i dedicada als seus companys d'Operación Triunfo, però es va convertir en la banda sonora de la campanya Jo em corono, de la Fundació Lluita contra la Sida de Badalona, la fundació que després, precisament per la Covid, va canviar el seu nom i es va acabar dient la Fundació de Lluita contra les Infeccions, per englobar també altres tipus com la Covid, no? Tots els beneficis d'aquesta cançó doncs es van anar a parar directament a la fundació, que encara a dia d'avui treballa per estudiar la Covid persistent també, com vèiem l'altre dia amb en Roger Paredes, i molta feina que encara s'ha de fer doncs per acabar d'esbrinar, no?, tots els detalls d'aquest Covid, d'aquesta Covid-19 que tant ens va sorprendre l'any 2020.
1: Doncs amb aquest tema musical nosaltres tanquem aquest record que volíem fer també aquí al Badalona Matí en referència a aquests 6 anys ja de coronavirus, i com dèiem al principi, doncs escriurem que tot anirà bé. Ajuntant aquestes dues cançons que avui doncs ens han acompanyat en aquest espai. Gràcies, Sílvia.
0: Fins ara.

0: Escolta el millor del Badalona Matí amb xancles i banyador.
1: Badalona Matí, edició d'estiu.
2: Aquí, Badalona.
3: Són les 12.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que s'hagi trobat un cadàver a les vies del metro de l'L2 entre les estacions de Sant Roc a Badalona i Artigas. Molt bon dia, els parla Emma Teixidor. Per ara, el cos policial desconeix les circumstàncies de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 de la passada nit. Més qüestions. L'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta per l'onada de calor des de les 7 del matí fins les 9 del vespre d'aquest dilluns. L'arribada de l'estiu aquest cap de setmana ha vingut acompanyat d'aquesta intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els propers dies. Protecció Civil manté en alerta el Pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i els parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en aquest primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus i un ambient que serà sufocant durant aquestes pròximes jornades. Molts badalonins ja han notat les seves conseqüències.
6: Fatal, jo fatal, estic tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón.
7: La llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol... te quieren morir.
8: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
9: Pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
5: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones fresques o sales amb aire condicionat. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la serralada de Marina, on aquests dies es duen a terme treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del programa metropolità d'afectacions forestals, els operaris han iniciat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm dels camins i també el manteniment de franges perimetrals de protecció per a la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny els arbres morts que han caigut durant els darrers anys de sequera. Ho ha explicat el cap del Servei d'Infraestructures Verdes de l'AMB, Jesús Fernández.
10: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici, i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici, i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
5: Segons la MB, l'estat dels boscos és òptim, amb una vegetació exuberant, tot i els darrers 3 anys de sequera. Les recents pluges intenses podrien afavorir un estil tranquil, expliquen, tot i que l'arribada d'aquesta onada de calor d'aquests pròxims dies també ho pot posar en dubte. La reducció del combustible, assenyalen, és la millor manera, doncs, de prevenir focs virulents que es puguin propagar amb molta velocitat. I aquest dissabte la milla urbana ha tornat a Badalona 26 anys després amb una festa de l'atletisme a la Rambla. Prop de 250 corredors han participat en aquesta jornada esportiva solidària i marcada per l'ambient festiu davant del mar. Aquest any va ser la 9a edició d'una de les cites atlètiques més emblemàtiques de la ciutat i va reunir aquests 250 corredors repartits en 14 sortides entre les categories sub-8 fins a la sènior. La competició va comptar amb diferents distàncies adaptades a les categories participants amb curses de 400 i 800 metres i la prova reina sobre la distància de la milla equivalent a 1.609 metres. Escoltem alguns dels participants.
11: M'agafo com un entreno, sobretot perquè porto mesos lesionada i farem el que puguem, però bueno, és qüestió de participar, passar-ho bé.
5: Amb una notable participació i una gran resposta ciutadana, el retorn de la milla urbana a Badalona ha deixat un balanç molt positiu. Fins aquí aquest butlletí. Tornem a la 1.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
12: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Cruïlla d'Europa, un programa dirigit per la periodista Teresa Carreras. Aquesta temporada amb la col·laboració del divulgador en Ciències de la Salut, Eloi Santos, de l'Institut de Recerca Josep Carreras i del periodista europeista Gabriel Vázquez. Compromesos amb la salut, el medi ambient i la pau en un món just.
1: Bon dia. Per l'equip del Cruïlla d'Europa, el programa d'aquesta setmana té un significat un xic especial, per un doble motiu. Primer, per l'èxit, pel bon resultat de l'acte contra l'armament nuclear que, juntament amb altres activistes comarcals, vam organitzar aquest cap de setmana a la Biblioteca Antoni Comas, d'aquí Mataró, situada al barri del Palau Escorxador. I també per la jornada que, bon dia, Gabriel, vas cobrir la setmana passada a la plaça de Santa Anna i que després escoltarem els testimonis. L'acte que es va dir les escoles de Mataró van dir prou davant el genocidi palestí contra el poble palestí. Era aquest acte, l'acte que es va fer aquí a la plaça Santa Anna. Eren les escoles Angeleta Ferrer, Joan Coromines, Germanes Bartomeu, l'IES Mar Mediterrània i els cicles formatius del Puig i Cadafalch, gràcies a tothom qui va participar.
2: Sí, doncs, si et sembla, faig 5 cèntims sí. d'una miqueta del que va ser la jornada que destacaves de l'acte del TEPAN. Primer m'agradaria destacar el superindret, que és la Biblioteca Antoni Comas, la veritat.
1: Sí, va quedar impressionat. No sé. Ell, que és de Can Fanga.
2: No, la veritat és que està molt ben reaprofitat. No sé tu què penses també, però a mi em sembla... Bueno, clar, tu la tindràs més vista, suposo. Però bueno, a mi em va semblar molt, molt maco, la veritat.
1: No, és que és molt maco.
2: I molt adient, també, per acollir l'acte. És un recinte modernista, edificat als terrenys de l'antic escorxador de Mataró i construït per l'arquitecte mataroní Melcior de Palau. Els jardins també són espectaculars, ho he de dir. Bueno, en definitiva, que és una biblioteca d'acord als temps actuals, no? Moderna, bonica, accessible i útil. Molt ben escollit el lloc, per la part que li toqui. Esperem que la ciutadania de Mataró la visitin i facin servir aquest edifici emblemàtic de la ciutat. Tornant al tema de Palestina, però...
1: Avui el tractarem...
2: Des del vessant de l'educació i les escoles, que és veritat que no s'ha tractat tant com potser els temes de sempre de la fam i tal. Deixa'm que faci una petita crònica, com et deia, de l'acte del dissabte, perquè la veritat és que estic molt content de com va sortir i l'ocasió crec que ho mereix. Es pot dir que va ser un gran èxit d'assistència, quasi tots els seients plens, i això que aquesta era la nostra gran por a l'inici.
1: Sí.
2: Es va córrer la veu bastant, també gràcies als amics de la Coral de la Primavera per la Pau. Vam tenir uns conferenciants de luxe, com per exemple la regidora de Cooperació de Mataró, la Marta Moya. Era un acte comarcal i, per tant, vam agrair molt al president del Consell Comarcal del Maresme, el senyor Rafael Navarro Álvarez, que també és l'actual alcalde de Premià de Mar, i també el vicepresident del Consell, el Francesc Alemany, sí. A qui va agafar el relleu.
1: Amb ell li hem d'agrair també molt, perquè ens va ajudar molt durant el moment que no hi havia el Rafa Navarro, que és el president.
2: Sí, durant un moment crític ens va fer una mà molt, molt bona. Així que també li donem les gràcies des d'aquí. I també hi va participar la Carola Llauró i Sastre, aquesta és amiga teva, alcaldessa de Vilassar de Dalt, que va ser la primera vila de la comarca que va aprovar la moció l'any 2021. I vam rebre també a dos representants del Consell Comarcal del Baix Empordà, que ens van portar molt bones notícies, la senyora Agnès Gasull, vicepresidenta tercera del Consell i responsable d'Acció Climàtica, i el conseller Josep Verdaguer, que ens van comunicar... Que
1: ens van donar una bona notícia.
2: Exacte.
1: Pots explicar-la?
2: Per acord del ple, el Consell Comarcal del Baix Empordà agafarà el testimoni del Maresme i esperen en poc temps esdevenir també comarca de Pau, si tot va bé.
1: Sí, ells són 36 pobles, 36 municipis, 36 viles, que són nosaltres 30.
2: Sí, 36, bueno, a veure si ja sort, toquem fusta.
1: Però sí, ells s'han proposat fer-ho.
2: Sí, exacte. I bueno, vam acabar amb les... Bueno, vam rebre unes interessants lliçons de Pau a càrrec del Vicenç Fises.
1: Una masterclass.
2: Una masterclass del Vicenç i la Noé Aiguasanosa. I en acabar, la Maria Major va entregar els distintius que l'organització havia fet tanta il·lusió perquè tinguessin un record cadascuna de les 30 viles del Maresme, i la jornada es va concloure amb dos genials concerts. Un primer a càrrec de Fumi Suzuki and the Loopers, que va estar molt bé, la veritat, no? I el segon que va posar la pell de gallina i el va protagonitzar un vell conegut, que és la Coral Primavera per la Pau.
1: Doncs continuarem. Sense més preàmbuls, com se sol dir. Si vols, podem començar parlant del genocidi, però des d'un vessant no tan explorat com és el de les escoles. Vale?
2: Sí, hi havia aquesta pregunta inicial, no? Sí. De si a l'escola ha de parlar només del que indica el currículum de curs o també del que passa al món. Aquí és on hi ha el debat. Així que, si et sembla, Teresa, passem a presentar els convidats.
1: Ara anem a presentar-los. Tindrem un convidat de Madrid, però que encara no està connectat, així que no el podrem connectar. Avui tenim dues convidades aquí a l'estudi. Una d'elles és la Carme Terrades, és primera tinent d'alcalde i regidora d'Atenció Social, Cicles de Vida, Educació i Salut. Carambes, quina feina!
3: Bon dia.
1: I llavors també tenim a la senyora Teresa Navas, que és professora d'institut i formadora del Departament d'Educació. Ha treballat a la Universitat de Barcelona i a la UAB i després va marxar a Hawaii i a Colòmbia. Així és, eh? Perquè Hawaii ho trobo molt original.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Recentment ha publicat com integrar la perspectiva de gènere en el currículum escolar, que això deu ser una feinada, però molt interessant.
3: Un repte.
1: Un repte, així és. A veure, abans de començar el programa deies que t'agradaria llegir una part del manifest
3: del centre.
1: Explicar-ho, sí, ens agrada molt que ho llegeixis.
3: A Vilassar de Dalt, al Sant Jordi, l'alumnat va fer un manifest, justament coincidint amb l'aturada que havien proposat diferents organitzacions i els sindicats, i començo només a llegir les primeres línies. Manifest per la pau, la dignitat i la vida. Aquest manifest el van fer l'alumnat de quart de l'ESO, i el van anar llegint de primer a quart de l'ESO. En aquests dies, el nostre cor es veu colpit per les notícies que arriben d'arreu del món. En especial, pensem en Gaza, on moltes persones viuen situacions terribles i on els infants, que haurien de tenir un futur ple d'oportunitats, pateixen el dolor i la por de la guerra. Ho deixo aquí.
2: Quina edat tenen els
3: doncs,
2: nois?
3: Com són des de primer fins a quart de l'ESO, has de pensar que han de tenir ja 12 o 13 anys els de primer de l'ESO i 14 o 15 els de quart de l'ESO.
1: I si van afegir la majoria de... o no tots, o sí, podien triar... O...
3: Ho varen treballar en cadascun dels grups i aleshores aquest és, diguem-ne, la versió consensuada. Quelcom similar van fer també amb un centre públic, en l'Institut Escola Santana de Premià de Dalt, que aglutina alumnat tant de Premià de Mar com de Premià de Dalt, perquè està en un enclau doncs, a camí dels dos pobles, i aleshores varen fer una aturada de 20 minuts i també tant a primària com a secundària varen llegir un manifest que era una adaptació dels manifests que han estat proliferant aquests dies, adaptat per la canalla.
2: I tu veus, bueno, suposo que hi ha diferència de comparació entre els de primària i els de secundària, però els de primària també tenen una certa inquietud, diries.
3: Molta. Són molt empàtics i els hi preocupa moltíssim el fet de que pensar... Una de les coses que els trenca el cor és el fet de dir tenim nens, nenes de la nostra edat que no poden anar a escola. O sigui, no queda una sola escola a la Franja de Gaza dempeus, i fa molt de temps que han perdut. Una de les coses que comenten, per exemple, és de dir, quan acabem les vacances, nosaltres estem pensant, se'ns acaben les vacances, però veurem a fulano, sotano, i ens retrobarem aquí.
1: I ells fa més de 2 anys, eh?
2: Exacte, que no estan podent anar a l'escola, com tu deies, les escoles s'estan destruint totes, o sigui, porten com 2 anys o 3 d'endarreriment d'escolarització, o sigui, com de greu és això, perquè clar, hi ha el tema de la fama, el de l'aigua, però és que a sobre se li afegeix el de l'alfabetització.
3: Respecte a l'alfabetització, hi ha hagut iniciatives en les que s'ha demanat el voluntariat per part dels docents, tant de primària com de secundària i d'universitats, però a part de dir fer l'equivalent a classes online. En el moment en el que ens trobem en l'actualitat, ha passat a ser una prioritat, doncs, simplement la supervivència, perquè dissortadament sabem que la fam, que estan morint els infants per fam.
1: Sí.
2: Sí, com estan dient, algunes de les escoles de Mataró van dir prou davant el genocidi contra el poble palestí. com hem comentat a l'inici també, la setmana passada aquest programa va sortir al carrer amb adolescents, joves i professors per conèixer tots els punts de vista, aprofitant que s'estava celebrant doncs, la Fireta Solidària per recaptar diners per Palestina, organitzada pels nens i nenes de diferents escoles de la ciutat, sobre què en pensen del que està passant a l'Orient Mitjà i el paper que juga l'educació en configurar un criteri als alumnes sobre les coses que passen al món. I, bueno, tot i que va ser una tarda plujosa, hi va haver força gent. Una de les persones amb les quals vam parlar va ser amb una de les organitzadores i mare, i també professora de l'escola Angeleta Ferrer de Mataró, i és la Margot. Ens explicava això.
4: Bona tarda. Aquesta fireta sorgeix doncs, d'una inquietud, una inquietud d'unes joves de l'Institut Mar Mediterrània, que al juny van transmetre a les seves mestres que... Bueno, que volien fer alguna cosa amb el tema Palestina i que podria ser, no? Que a veure si les podien acompanyar una miqueta amb aquesta inquietud. Llavors es va fer la proposta de fer unes tote bags per vendre, per recaptar fons per Palestina, i a poc aquesta idea va anar desenvolupant-se en un mercat en el que van participar també amb la nostra escola, Angeleta Ferrer, i també el Joan Coromines, i van fer una campanya de recollida de roba de segona mà a les escoles. I vam fer aquest mercat al juny, que va ser molt... Bueno, vam estar molt, molt contentes amb els resultats, va ser molt satisfactori. Vam aconseguir al voltant de 2.000 euros, que vam repartir entre UNRWA, Fons Català de Cooperació i la Comunitat Palestina de Catalunya, que també va participar. I tot això es va fer amb el suport de l'Ajuntament de Mataró. I bueno, vam decidir què fem, tornem a repetir-lo, perquè ha sigut una bona experiència, i ara al setembre doncs, l'hem volgut a repetir amb la novetat de que s'han sumat més escoles. Ara som un total de 7 escoles, i també amb els alumnes que estan participant aquest any de l'Institut de Puig i Cadafal, que són 60 alumnes que estan avui acompanyant-nos i que, la veritat, ens estan ajudant molt.
2: Perquè això has dit abans.
4: Aquesta inquietud, no?, de l'esperit crític, no?, que tenen els nostres joves, i que és important també com que des de la comunitat educativa se'ls doni suport, no?, per veure com canalitzar, no?, aquesta impotència, aquesta ràbia també que senten més el que passa al món, i que és tan important també, no?, de poder-ho gestionar i de poder-ho pues, traduir una miqueta com en coses positives com és aquest mercat, no?, que també és una experiència, per exemple, nosaltres com a escola, com a famílies d'escola, ens suposa com... està plovent ja... Pues un orgull, no?, poder tenir, o sigui, construir iniciatives, no?, que siguin col·lectives i que ens uneixin també entre les escoles amb objectius com aquest, no?, que és com el de denunciar i visibilitzar causes com la Palestina. Sí, hi ha una comunitat educativa amb el tema Palestina a nivell de tot Catalunya, que s'està movent molt, s'estan reunint i fent propostes, però sí que nosaltres ho estem fent molt a nivell local i entre la xarxa de les escoles que anem coneixent i tot plegat, amb la idea de que sí que després d'aquesta activitat d'avui segurament voldrem fer-ne més. De fet, ja hem anat parlant, perquè el dia 29 de novembre és el dia internacional per l'alliberament del poble palestí, i deien que potser podríem fer alguna jornada més de dia sencer, més activitats culturals i musicals també acompanyant el mercat, i altres propostes que puguin sorgir també a través de les escoles i dels mateixos alumnes, que tant de bo siguin ells sempre els protagonistes, no?, d'activitats com aquesta.
3: Els acompanyarem també, si podem, amb el Cruïlla d'Europa, el 29
5: Exacte.
3: De novembre. Ara jo volia preguntar a la Carme Terrades. Ella és docent de tota la vida, té una llarga experiència en la seva vida professional, però ara ets primera tinent d'alcalde i regidora de tot un piló de coses. Digue'ns com ho han viscut això els nanos de Vilassar o les persones que tu pots tenir en el teu entorn.
6: Tant.
3: Sí, és que és important.
6: Sí.
3: Perquè, clar, una cosa és que no puguin anar a l'escola, l'altra cosa és que passin gana, però per un nano que els seus... otros, els seus parecidos, no puguin anar-hi, què els hi sembla, això?
6: Bé, primer de tot...
3: Perdoneu les dues
6: sí,
3: castellanades,
6: sí.
3: Eh?
6: No. Primer de tot, sí. Bàsicament em sembla que aquí hi soc més en qualitat, potser, de docent i regidora d'educació,
3: no.
6: A banda de... una mica de tot, no?
3: Exacte.
6: Una mica de tot, però també regidora d'educació i el que puc parlar. Bé, l'actualitat, jo puc parlar de l'entorn més immediat, que és Vilassar. I com bé ha dit la Teresa Navas, ella ha llegit el manifest precisament d'una escola de Vilassar de Dalt. I a mi em consta, doncs, que els centres educatius de Vilassar estan treballant el tema, és un tema que preocupa, i a nivell... El que passa que, observant, sí que en determinats moments, però jo crec que això ens passa amb tot. En determinats moments, quan veus una notícia, quan en parles, et colpeix molt, però després el dia a dia segueix i la vida continua. I és normal que nois i noies i nens i nenes, doncs, en un moment determinat s'hi posin, però després s'allunyin, no?, d'aquesta realitat. Això és el que ens passa i també ens passa als adults, no? Jo penso que hi ha aquesta ambivalència que en un moment determinat pots apropar-t'hi, però també immediatament allunyar-te'n perquè et queda, no és una cosa immediata.
1: Carlos, bon dia.
5: Hola, buenos días.
1: Molt bé. Ell ens està escoltant des de Madrid. Ell no coneix ben bé l'idioma català, no està segur si ens entendrà o no, però jo el que ja li he dit moltes vegades és que si ell no ens entén, nosaltres anem al castellà perquè ens entengui, perquè del que es tracta és de comunicar-nos. ¿Es que sí?
5: Sí, eso lo he entendido todo.
1: Perfecto. Pues si lo has entendido todo, ya lo entenderás todo. Escolta'm, doncs, explica'ns què és Marea Palestina, perquè tu ets d'un centre públic del centre de Madrid, que no direm el nom, però tu ets com a professor de Marea Palestina. Explica'ns què és Marea Palestina. Jo he intentat buscar aquí a Catalunya i no hi ha gaire gent. No sé, a veure si ens ho pots explicar. N'hi ha. Vale, sí. Ara ens ho explicaràs tu. Vinga.
5: Sí, jo soy professor de secundària en un instituto público en Madrid y, bueno, Marea Palestina es un movimiento que se creó, bueno, generado desde otro movimiento social un poco más antiguo, que es la educación con Palestina, y ha sido un poco muy fuerte en Madrid, aunque se está extendiendo a algunas otras comunidades autónomas, justo ahora a la vuelta de vacaciones de verano, porque un grupo de profesores se encerraron en el Círculo de Bellas Artes el día 2 de septiembre, y se extendió bastante, empezaron a acudir más profesores. Al final hubo unos 100 docentes que estuvieron en el encierro del Círculo de Bellas Artes. Se sumaron otras asociaciones de la sociedad civil, grupos de estudiantes, incluso de sanitarios y demás. Y ha sido un movimiento bastante importante para reclamar un embargo de armas a Israel. Y también, otra serie de medidas. También estuvo involucrado con todo el tema del boicot a la vuelta y han presionado bastante al Consejo de Ministros para que sucediese el embargo de armas.
1: ¿Y todo eso lo hicisteis a partir de este movimiento en el Círculo de Bellas Artes?
5: Sí, quizá se empezó a coordinar todo mucho más a raíz del encierro, porque estábamos allí pues muchos docentes que nos reuníamos y compartíamos y hacíamos distintas comisiones de logística, de comunicación, de legal, para tratar temas legales de todo tipo. Y sí, claro, ha crecido mucho en Madrid a raíz de que unos cuantos profesores de un instituto que tenían una dinámica que se llamaba Martes Palestino, era de todos los martes llevar algo en apoyo al pueblo palestino y contra el genocidio en Gaza, decidieron encerrarse el día 2 de septiembre y a raíz del encierro que se canceló hace unos días a raíz del anuncio del Consejo de Ministros de que se iba a publicar finalmente y se iba a aprobar el embargo de armas a Israel, pues se quitó el encierro, pero se mantienen todos los grupos y comisiones creadas a raíz de ahí.
2: Buenos días, Carlos. Gracias por...
1: Te habla Gabriel, nuestro colega.
2: Sí, gracias por este tiempo que sabemos que lo tienes limitado. ¿Consideras que en Madrid se está limitando la libertad de cátedra? ¿Cómo de grave ve usted esto?
5: Consideramos que se está vulnerando gravemente. Han sido distintas directrices siempre verbales desde la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en contra de cualquier muestra de apoyo al pueblo palestino, ya sean simplemente llevar alguna camiseta o alguna palestina al centro educativo, pero también cualquier tipo de actividad que intente apoyar, defender los derechos humanos y que sensibilice en contra del genocidio, se están cancelando. Ha habido distintas directrices desde Inspección Educativa que se ha pasado por distintos centros. Y de hecho, justo ahora, desde Marea Palestina y desde la Educación contra el Genocidio, hemos promovido unos parones educativos que van a tener lugar este viernes, bueno, no es una huelga porque son solamente paros de 2 horas, pero que se han sumado todos los sindicatos para protestar justo contra esto, contra esta represión que está sufriendo en Madrid, que atenta contra la libertad de cátedra totalmente y también contra la autonomía de los centros y contra este derecho quizá a educar y a promover valores y derechos humanos básicos en la educación.
1: Ara aquí sobre la taula tenim un mocador palestí que l'ha portat la Teresa Navas. Ens podeu explicar què és el DENIP? El DENIP és, no sé si lo celebráis en Madrid, y si tiene mucho éxito. A ver si yo no te voy a hacer muchas preguntas, aunque tienes el tiempo.
2: Teresa y Carmen. Bueno, y Carmen podéis preguntar, si queréis.
6: Hola. Hola, buenos días. Supongo que en Madrid también lo celebráis, porque esto es una cosa mundial, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, ¿no?
5: Sí, lo conozco, pero la verdad es que se celebra poco en Madrid. Hay algunos profesores que aprovechan, yo entre ellos, pero bueno, yo intento incluir el tema de valores, derechos humanos y demás en muchas más clases y en días diferentes, pensamiento crítico y demás, porque las asignaturas que yo imparto tienen mucho que ver con esto. Pero sí, hay algunos profesores que sí que lo intentan promocionar un poco en algunos centros educativos, pero la verdad es que no está muy extendido en Madrid.
1: Bueno, y aparte los profesores...
5: Lamentablemente.
1: Sí, y aparte los profesores, los alumnos lo piden, los alumnos lo piden.
5: Pues supongo que dependerá de las edades y del centro, pero en general no mucho. Ahora mismo el sindicato de estudiantes está bastante movilizado en Madrid contra el genocidio en Gaza y han convocado también una huelga para este jueves. Hay una huelga educativa en todos los sectores de la educación desde el sindicato de estudiantes por la paz y contra el genocidio y entiendo que desde esos grupos pues sí, probablemente haya más reivindicaciones también por mantener el DENIP, pero la verdad es que ahora mismo no conozco si lo han peleado en este pasado fue el 30 de enero, ¿no?
6: Sí, es el día porque es el día en que se commemora la...
5: Murió Gandhi,
6: exacto.
1: Molt bé, tres, endavant.
3: Contestant de si l'alumnat ho demana, jo diria que cal fer una diferència també de sensibilitats per origen i família, i tenim famílies molt diverses. Aleshores...
1: ¿Entiendes con lo que está explicando?
5: Sí.
3: M'estic referint sobretot a la islamofòbia, de la que no en som, no disortadament també és present en totes i cadascuna dels nostres centres educatius. Aleshores, imagineu-vos les famílies doncs que a casa seva viuen doncs un tipus d'ostracisme diferent simplement doncs per creences, per lloc d'origen, doncs en el centre en el que jo he estat treballant, doncs teníem famílies d'Egipte, famílies de Pakistan, de la Índia, algunes de les quals doncs són de religió musulmana i aleshores hi ha una empatia i una molt més potser proper que no de famílies que no han viscut doncs el conflicte israelo-palestí també per qüestions de creences.
2: Aquí en Mataró, no sé si has escuchado, no sé si has podido estar atento, que se hizo un mercadillo organizado por los alumnos, y esto lo utilizaban como forma de vincular los... Bueno, era una excusa para hablar de todo el tema de Palestina y también pues como vincularlo con el plan docente. No sé si en Madrid... Comentabas antes esto de la limitación de la libertad de cátedra. ¿Estáis pudiendo encontrar fórmulas también alternativas para introducir contenido y explicar el conflicto, vinculándolo también con el plan docente, digamos?
5: Sí. Bueno, se está haciendo casi más a nivel individual, dependiendo de la materia que imparta cada profesor en el aula. Los profesores que están más concienciados lo intentan hacer más a nivel individual, y es verdad que luego en algunos centros que hay más sensibilización, pues en contra de la islamofobia, como habéis comentado, y contra el racismo en general, pues también están dando un poco más de visibilidad al genocidio, y sí que se han hecho actividades de sensibilización, de bueno, pues pintar sandías con los alumnos, de una bandera palestina y cosas así, pero ahora se está reprimiendo bastante por parte de la Consejería de Educación de Madrid. Entonces, bueno, pues es un momento delicado. Por supuesto que sigue habiendo docentes y direcciones educativas que bueno, pues se oponen quizá a esta censura repentina y bastante potente ahora mismo, que es, desde nuestra perspectiva en la educación por Palestina y María Palestina, es bastante hipócrita, porque sin embargo bueno, pues con Ucrania se fomentó muchísimo desde la Consejería de Educación de Madrid todo el apoyo a Ucrania, pero ahora si es hacia Palestina, pues no se puede politizar la educación y las aulas, ¿no? desde este discurso, pero se está persiguiendo bastante ahora mismo. Entonces, bueno, estamos en un momento delicado, creo que sí, que se está intentando promover, creo que muchos alumnos están muy movilizados y sensibilizados, pero no tengo experiencia o contacto con mercadillos solidarios como el que comentáis en Mataró. Vale. Sería muy guay que empezara a poderse, a lo mejor a raíz de los parones que va a haber este viernes, si se consigue, porque ya os digo que los sindicatos están bastante movilizados también y sensibilizados con el tema. Si se consigue una gran movilización, pues a lo mejor se empiezan a poder hacer más cosas.
1: Me has dicho, Carlos, que hay 35, deberíamos despedirte porque tienes otras obligaciones. Gracias por tus palabras, pero déjame hacerte una pregunta. Esta situación que has descrito, ¿es la enseñanza la define la señora Ayuso o no? ¿Hay otros
5: actores?
1: Sí.
5: Es complejo, ¿no? Pero sí, bueno, digamos que probablemente hay dinero pro-israelí detrás de estas campañas de censura, quizá desde la Comunidad de Madrid, ¿no? El apoyo total que hay desde la Consejería de Educación, está muy vinculada a la Consejería de Educación a la dirección de Ayuso en la Comunidad de Madrid. Entonces, es complicado porque no es fácil probar ningún tipo de...
1: Venga.
5: Porque todas las directrices han sido verbales, no hay nada por escrito. Desde la Consejería de Educación se ha negado, pero luego en los discursos discursos políticos pues sí que ha habido bastante estigmatización a la defensa de la causa palestina. Entonces es complejo porque como no hay nada por escrito, es complejo de definir exactamente de dónde parten todas las directrices, pero nosotros entendemos que sí.
1: Vale.
5: Que sí que hay una vinculación.
1: Teresa quiere añadir una cosa, pero muy breve.
3: Destacar el paper que han jugat, per exemple, els sindicats, de recordar-nos que tenim cobertura legal, tant a secundària com a primària, tant amb la LOMLOE com el decret de primària, el decret de secundària, les competències de ciutadania a secundària. I paral·lelament amb el que hi deia, nosaltres aquí a Catalunya tenim algo muy parecido, que és Aula Palestina, que és un recull de recursos per les diferents matèries, per les diferents assignatures, per fer projectes, biblioteques, per formar el professorat i per arribar a l'alumnat i materials ja fets.
2: Molt bé.
1: Pues muchas gracias, Carlos. Hemos dicho 35, nos pasamos un minuto. Pero te agradecemos mucho esta conexión porque nos has dado un punto de vista distinto, que muchas veces aquí se vive de una manera y en Madrid de otra. Muchas gracias.
3: Pues, gracias.
5: Muchísimas gracias a vosotros y a vosotras. Un placer.
2: Adiós, buen día.
1: Vinga, continuem.
2: Sí, bueno, els alumnes hem dit que eren els protagonistes principals d'aquest dia. Així, doncs, deixem que ens expliquin ells com viuen aquest tema. Són els alumnes de l'IEMAR Mediterrània, de Mataró.
7: Hola, em dic Manar, tinc 13 anys i soc de l'escola IEMAR Mediterrània.
8: Hola, em dic Aissatu, tinc 15 anys i soc de l'escola IEMAR Mediterrània.
9: Hola, sóc la Malak, tinc 14 anys, soc del Mar Mediterrània.
10: Hola, sóc la Sheila, tinc 14 anys i soc de l'IEMAR Mediterrània.
11: Pues sí, perquè fa molts d'anys que es parla sobre aquest tema, però aquests anys va ser molt més fort el conflicte entre Gaza i Israel.
8: I doncs aquestes són coses que hem d'evitar entre tots ajudant a gent de Palestina. Que ara mateix el que estem fent nosaltres no ho poden fer ells perquè estan en situació de guerra. Estem donant roba i
12: Hem fet un...
8: una donació de coses que... I, doncs, estem recollint coses per, després de tota la recollida, fer algo per portar-lo cap a Palestina per la gent que ho necessita. Estem caient a compte de que hi ha gent que està sofrint i molt fortament, i nosaltres estem aquí gràcies a Dios que estem aquí i estem bé. Però en Palestina la gent està sofrint, hi ha nens que acaben bombardejats i pues, perden la vida, mentre hi ha nens aquí que sofreixen i perden la vida ja, i nosaltres aquí.
12: Hi ha molta gent que vol ajudar, però no té possibilitat per ajudar. I gràcies a molta gent estem aquí. Tenim aquí moltes coses per ajudar els de Palestina.
8: Sí, va haver un dia que vam sortir a l'hora de pati i vam fer un minut de silenci per Palestina.
12: I vam fer cartells, i vam fer pancartes, i vaixells de paper. I vam dir paraules que... I vam fer poemes per als nens de Palestina, també.
8: Pues és molt trista la situació, i a casa meva igual. Hi ha vegades que a casa meva s'han posat a plorar perquè és molt grau la situació que hi ha allà. Nens petits, plens de sorra, sense res que menjar, casa sobre seva i gent que no es pot moure tampoc, perquè se les ha caigut la casa a sobre i perden vides.
12: No, només ho veiem per les notícies i es perd la casa i ja està. Jo, l'amic de la meva mare és palestí, però ha dit que ha intentat anar d'ahir i s'ha salvat.
8: Han de tenir consciència de lo que està passant i saber com és el món exterior, que no tot és de roses i colors com sol sortir a les teles, que no, o sea, no demostren la part fosca que té aquest món, no tot és de colors.
12: Creiem que és un genocidi perquè una guerra és que dos estats estan lluitant per algun territori, però això és un genocidi perquè Israel està bombardejant a Palestina i Palestina no tenia armes ni coses per menjar, ni coses per viure, ni res.
1: Molt bé, moltes gràcies, Pere, que en Pere no se'n perd ni una, que ja ens ha retopat una cosa de les que deien els nanos, que macos. Gràcies per aquesta peça, que ha sigut una mica llarga, sí, ja però interessant.
2: Sí, volia com retratar això, la...

0: res. Això passa amb qualsevol conflicte, no? Per això, ara recordo, per exemple, no? quan la guerra dels Balcans, no? Que aquí ens va frapar molt més perquè tu veies a gent, no? Que era com més propera, i això amb qualsevol conflicte passa així, eh? Només volia fer
1: no,
0: aquest apunt.
1: Però està molt bé aquest apunt.
2: Sí, sí, un altre exemple i anècdota seria quan l'alumnat fem una activitat en la que dius pensa en el teu millor amic o la teva millor amiga. Jo sempre trio expressament, dic que un dels meus millors amics es diu Hamid. I aleshores veus la reacció que se'ls il·lumina la cara. Dic, sí, Hamid Heina, que va néixer a Argèlia, es va criar al Marroc, va treballar a França i ara està amb nacionalitat espanyola. I veus a tota una sèrie de col·lectius que tenim amb molt alumnat...
1: Quin tipus d'institut és el teu? No sé si ho has dit abans.
2: Sí, és públic, pertany a la xarxa dels ajuntaments de Barcelona, del Consorci d'Educació de Barcelona. I aleshores tenim una gran diversitat de l'alumnat. I com a tota Catalunya, una de les poblacions majoritàries provenen del Magreb, de Marroc en particular.
1: Perdona, Teresa, quan el Carlos Martín des de Madrid ens parlava de lo que era Palestina, tu has dit, sí, aquí també n'hi ha. Aquí també hi ha Maria Palestina.
3: O una cosa similar, no?
2: Sí, em referia sobre els materials Aula Palestina. Si escriviu Aula Palestina, veureu que hi ha materials pensats per la classe de música, la classe d'anglès, de matemàtiques, de cuina, un recull de recursos, per exemple, de pel·lícules, unitats didàctiques, que és el terme que utilitzem als docents, de projectes. Després hi ha el que en diuen sala de mestres, en el que hi ha un recull de materials més de formació de formadors. Però a mi també m'agradaria fer dues coses. Una, si m'ho permeteu, d'una banda, dir, a veure, no només són les Ayuso i companyia, siguem una mica autocrítics. Aquí el Departament d'Educació va enviar una circular que va calar entre el professorat, perquè aquesta circular es va enviar a les direccions, una miqueta allò de no me ne hallo.
1: Les d'aquí
2: a Catalunya. Aleshores, sortosament, va haver-hi una reacció de seguida per part dels sindicats, recordant-nos doncs, el que us llegia abans, no? Currículum, de dir, què vol dir que ens hem de tenir el currículum o que hem de seguir segons el projecte educatiu de... Tu em corregiràs, de centre. La PG...
0: Bueno, la programació general o el projecte curricular, les dues coses.
2: Exacte, com si fos contraposat. Això ens hi trobem sempre que treballem també qüestions de gènere. Sí. Ho parlàvem abans amb la Carme. Com si tinguéssim una sèrie de temes vistos com es veia abans. I dius, no, el currículum va molt més enllà. Cal que la quotidianització. I en aquest sentit, sí que trencar una llança per part del Departament d'Educació, per exemple, amb el CSIRE. Què fa el CSIRE?
1: Doncs... Ens has de dir què és el CSIRE. Tots els nostres oients que ara deuen estar esmorzant, potser no ho saben.
2: El CSIRE són un d'aquests organismes de l'administració adreçats al professor i, per exemple, ara a l'octubre hi ha, es diu, reptes socials actuals. Propostes educatives des de la justícia social. Hi ha quatre sessions i una d'elles tracta sobre Gaza, adreçada als docents que treballen qüestions de socials. Però animar tots els companys i companyes, tothom podem, hem de... No, no és que puguem, és que hem de, des de les nostres classes, no defugir el tema dels drets humans. La ciutadania, la sensibilització, és responsabilitat de totes i cadascuna de les docents. Això ho diu també el currículum. No només et diu el tema, siguis de l'assignatura que sigui.
1: És una bona precisió, trobo jo. Perquè si no pensem que és uns contra els altres i no és així.
0: No, jo, si em permets, per aclarir, el CSIRE és del Departament d'Educació i és com un gran centre de recursos pedagògics específics, de suport a la innovació. O sigui, jo que he treballat a serveis educatius, un centre de recursos pedagògics, per dir-ho d'alguna manera, és la font, moltes vegades, d'on surt la innovació i la recerca des del Departament d'Educació, fomenta. Llavors és interessant, doncs, el

0: el que apuntava ella. I jo, si em permeteu, i no sé si aquesta pregunta o potser ja vaig avançant en el temps, sí que és veritat, una de les coses que, parlant també d'aquest programa, comentaves, Teresa Carreras, que abans potser s'havien fet més coses, i jo sí. Que ja vinc doncs una trajectòria anterior, sí que és ben cert que noto que tots aquests temes candents, potser sí que amb tema feminisme potser et donaria per parlar, no?, un programa mil, sí que s'ha avançat en uns aspectes, però precisament amb el tema aquest que ens ocupa ara, dona la sensació de que això, de per no prendre mal, més val que no ho toquem. I llavors jo recordo, sobretot als anys 80 i 90, que, per exemple, jo, que en aquella època doncs estava treballant a Badalona, hi havia un grup de treball que en dèiem el Seminari per la Pau, a on doncs ens apuntàvem al professorat i treballàvem els conflictes que hi havia en aquell moment al món i ho introduïm en les nostres àrees curriculars. Ara us explicaré una anècdota molt tonta, però jo recordo els anys 80 que vaig descobrir el famós mapa... Bueno, ho havia estudiat, dic mentida, ho havia estudiat a la carrera, però allà ho vaig posar en pràctica, el mapa de Peters, no?, de les desigualtats, amb els... que això als alumnes és una cosa que ara moltes vegades es podria fer, i ara veig que... Ara es torna a fer, va quedar com oblidat i ara es torna a fer, vull dir que retornen coses que penso que està bé, no? I per exemple em vaig dedicar l'altre dia, potser estic equivocada, a veure qui feia formació al respecte en els plans de formació de zona. Els plans de formació de zona, explico ràpidament el que és el que fa el Departament d'Educació, que territorialitza la formació del professorat, no?, les diferents zones, a veure si hi havia seminaris d'aquestes característiques. I pràcticament en vaig trobar un, em sembla... molt pocs. Sí que és cert que es fomenta més la convivència, la resolució de conflictes immediats, la no violència, però amb aquest caire, diguéssim, més de no sé, més ampli, potser no hi és, i acabo, eh? No. Rotllaria massa.
1: Amb la Carme, justament abans d'entrar, comentàvem, sortíem d'una dictadura, hi havia hagut tota una sèrie de moviments socials i sindicals molt, molt importants, i hi havia molta consciència de que s'havia de revertir tota una sèrie d'injustícies. Ara ens trobem en un món molt precaritzat, sobretot per als joves, i amb una dreta molt i ultradreta molt ben organitzades. Tinc al davant, per exemple, que Vox parla de llevar l'adoctrinament i parla d'ideologia, de text, llibres de text amb ideologia. I dius, no, és que el que estàs defensant té ideologia. El que estàs fent és política. Ho fas política o la faran contra nosaltres? I això és quelcom que cal sensibilitzar.
2: Gràcies.
3: Està bé que...
2: En un altre programa portarem els de Vox i els que no hi creguin en aquestes coses. Perquè aquí tenim tres exemples, en Carlos des de Madrid i vosaltres dues, que defenseu una cosa que a mi em sembla lògica i d'això, però si hi ha gent que pensa d'una altra manera, també... han de tenir veu en el Cruïlla d'Europa. A mi m'agradaria només aclarir una cosa. Quan en Carlos des de Madrid ha parlat de Maria Palestina, jo he dit que aquí a Catalunya no sabia si n'hi havia.
1: Sí, tenim Maresme per Palestina, per exemple, que de recent creació.
2: I és exactament el mateix?
1: És un moviment similar. En aquí...
3: Els vam tenir, Maresme per Palestina, els vam tenir el programa passat.
1: Amb la Zina, per exemple, que és de Make Art, ho diuen en anglès, Make Art Not War, fem art, no la guerra, a través de la Societat Cultural Sant Jaume, de la, la secció que jo porto, que es diu Regenerem-nos, doncs el que varen fer va ser una protesta de moviment silenciós, quelcom superbonic, en el que ho dinamitzaven algunes de les companyes de Maresme per Palestina.
2: Sí, jo gràcies per recordar-ho, perquè jo amb aquesta noia la conec. Sí, i va fer també un acte molt interessant. I, per tant, no deu ser igual que el de la Marea Palestina de Madrid, que són més aviat manifestacions, etc. Però
3: aquí, de Maresme per Palestina, vam portar l'Anna Cabot i l'Omar, que és un noi palestí, també. No sé si els coneixeu.
2: Volies dir plataforma.
0: Sí, jo volia reforçar, perquè precisament nosaltres a Vilassar de Dalt, al darrer ple, vam aprovar una declaració que fomenta la plataforma Maresme per Palestina, que pots aprovar moció o declaració que l'està fomentant per tots els consistoris de la comarca. Però, a més, vull dir que totes les mobilitzacions que es fan, tant perquè Maresme per Palestina, si no vaig errada, va començar a Mataró per Palestina i llavors es van expandint, i llavors totes les concentracions que es fan a diferents pobles són promogudes a Maresme, sí. I ara ens estan convidant a la, si no recordo malament, la del 4, la de Barcelona, sí. O sigui que és una mica la pota del moviment a la comarca, no? Que la gent cada vegada s'està mobilitzant de forma més ràpida.
1: Que en les trobades que estem tenint, espero no trencar cap secret.
2: No trenques cap secret.
1: La idea és que abans de la mobilització, per arribar plegats des del Maresme, des dels diferents pobles del Maresme, i fer una sèrie d'activitats, per portar-les i anar conjuntament a arribar a les 12 a Barcelona.
3: Està bé això que deies abans, de la referència aquesta que has fet al franquisme, perquè justament a la Universitat de Barcelona va haver-hi un acte molt important de revolució per part dels alumnes i estudiants, que va ser la famosa caputxinada, no sé si la recordareu, de l'any 68, que allò va ser molt sonat. Els alumnes que vosaltres heu pogut tractar coneixien el conflicte abans de l'atac de Hamas el 2023?
2: El conflicte de Gaza, vols dir?
3: Conflicte, sí.
1: Ma, jo aquí estic molt d'acord amb la Carme. Depèn de l'origen de les seves famílies, tens més coneixement i més sensibilització al respecte. El fet de parlar àrab, el fet de venir de religió musulmana, tenir familiars, doncs és un conflicte que ha pesat moltíssim amb la vida de tots nosaltres. Si nosaltres estem corpresos, imagineu-vos aquestes famílies que, a més, doncs, comparteixen amb la població palestina la llengua, la religió, costums, creences...
2: Molt bé. Gràcies, Pere. Ens pots posar les declaracions de la jove musulmana? Potser no podran durar els 3 minuts que tenim preparats.
3: Un minut serà suficient. La Kautar.
2: Exacte, la Kautar. Gràcies.
4: Hola, me llamo Kautar, vengo del centro Puig-i-Cadafalch de Fal. Estoy haciendo primero de integración social. Y nada, pues estamos aquí ayudando a una causa muy noble y muy importante para tener conscientes, ¿no? Estar conscientes de lo que está pasando en el mundo. Sí, totalmente. Pienso que esto es algo muy importante que afecta directamente a todos, ¿no? Porque esto no es una guerra, esto es un genocidio y que, bueno, no nos ha tocado a nosotros, pero no por eso tenemos que callar. Y más en el ciclo que estamos, que es integración social, que es luchar por los derechos de la gente, de las desigualdades, ¿no? De ayudar, comprender, apoyar, dar reinas, ¿no? O sea, dar esas pautas para poder conseguir un mundo mejor. Sí, bueno, sí, totalmente. Justamente ahora mismo ha venido muchas personas y el clima no es bueno, está lloviendo demasiado, pero aún así están todas las personas de todas las edades, niños pequeños, personas mayores, que vienen del cole, que preguntan qué es esto, y al responderles, ¿no?, por qué es este motivo, la causa, se implican y dicen, ostras, esto es algo pues muy noble, muy importante y muy necesario.
2: Moltes gràcies, Pere. Digues, Carme.
0: No, m'ha fet gràcia perquè he dit eines, la paraula eines, la noia aquesta, que barrejava, que està molt bé.
3: Però jo quan vaig parlar amb ella em va semblar una noia, la veritat que és supereloquent.
0: Sí.
3: És marroquina, és àrab, i clar, té una sensibilització especial perquè la majoria dels palestins són àrabs, i res, ella està fent el cicle aquest i és a dir, que tant els alumnes de secundària com els joves pot ser que no coneguin el conflicte o que potser no tinguin tant coneixement de la història, però el que no es pot ensenyar és l'empatia, no? I la majoria d'ells tenen aquesta inquietud, no?, per saber tot això.
2: Sí. I creieu vosaltres dos, com a docents, que a partir d'ara, quan es resolgui, perquè el senyor Netanyahu ens diu que avui, aquesta setmana, es veurà amb el senyor Trump i que ho arreglaran tot, cosa que dubtem, però bueno, si s'acabés, creieu que els nanos continuarien demanant que es facin coses per Palestina perquè la situació és bastant difícil? I això és el que veuen dia sí, dia també, per la televisió?
1: Han estat expulsats de casa seva, se'ls han enderrocat, ha destruït totes i cadascun dels centres educatius. Hi havia més de 9 universitats només a Gaza. 9 universitats que ja no tenen, que jo sàpiga n'hi havia almenys 9. No és només fer passar gana, no és només el conflicte i que t'esclati una bomba, és que t'han desplaçat de casa teva, ja no tens la teva llar, no tens ni tan sols aquelles possessions, aquells béns més preuats, l'àlbum de fotos, la joguina, el teu llit, el teu coixí.
2: Ens queden 2 minuts.
0: Tu em deies si realment la joventut que ara, diguéssim, està matent amb aquest tema seguiria.
2: Sí, és que m'ho pregunto.
0: A veure, jo no tinc massa resposta, perquè, en definitiva, és el reflex del que som nosaltres. Vull dir,
2: i del que passa al món.
0: Exacte. Infants i joves són el reflex dels adults. Llavors, si els adults ho obliden, infants i joves ho oblidaran. Si els adults no ho oblidem, infants i joves no ho oblidaran. Aquesta és una mica la meva... Penso que estaríem d'acord, no?
1: Acabem amb, el poema que recita el Richard Gere. Busqueu-lo, que el trobareu.
2: Sí, quan ens llevem... una mica per als nostres oients.
1: Cada vegada que ens llevem al matí... pensem en els altres.
0: Exacte.
1: Quan arribem a casa nostra, pensem en els altres.
2: Això diu el Richard Gere.
1: Sí. Aquest és un poema
0: que el diu ell.
1: Palestí que llegeix el Richard Gere. Però agrair-li que com a figura popular, hagi volgut fer-ho.
2: I tant. Molt bé, doncs Carme Terrades, Teresa Navés. Sí. Moltes gràcies. Carlos Martín, des de Madrid, des d'un centre públic d'ensenyament de Madrid, capital. Ens ha explicat com ho viuen ells des d'allà.
3: Programa força complet. Esperem que els joves no parin de treballar pels drets humans i la justícia global. Sens dubte, molta gent s'hi sumarà. Gràcies per la seva atenció i ens veiem dilluns vinent en un nou Cruïlla d'Europa.

0: És la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. El nou model de transport sanitari es desplegarà a la Regió Metropolitana Nord a partir de la nit de dijous. Amb un pressupost de més de 385 milions d'euros, permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei. El nou model també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. Una de les novetats és la incorporació de les ambulàncies d'equips tecnològics que permeten obtenir un primer diagnòstic en el lloc de l'emergència. Destaca, per exemple, un aparell per fer analítiques de sang en sec, vitals davant aturades cardíaques o un ecògraf. Gemma Quadras és membre de l'equip territorial del SEM a la Metro Nord.
4: Que és un petit aparell que podem trobar en un centre sanitari, doncs el portem al vehicle, adaptat a la mida que nosaltres podem portar, i el que fa és diagnosticar. Per exemple, no? El que farem és detectar aquesta possible hemorràgia interna que té la persona i a partir d'aquell moment, en aquell lloc precís, començar el tractament i decidir el trasllat més adequat d'aquesta persona.
3: I els veïns al carrer d'Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Renfe de Badalona. Afirmen que els sorolls se senten durant tot el dia, també a la nit, fins a les 4 de la matina. De la Generalitat, en un escrit, ha assegurat que n'és conscient aquestes afectacions i que treballa per intentar minimitzar l'impacte acústic. Des del passat mes de febrer, que aquests veïns al barri del centre pateixen un soroll constant i molest tant de dia com de nit d'aquest tren de prova, segons denuncien. Asseguren que s'afegeixen els enrenous permanents al pàrquing de l'estació i a la música alta i els botellots que es produeixen, diuen, en aquest espai del municipi. El problema, expliquen, s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o bé passar calor dins de casa per evitar obrir finestres. N'ha parlat una de les veïnes afectades, la Manuela Ocaña.
5: No podemos descansar. Ahora en verano es insoportable, a partir de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que, bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que deben haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
3: I els Mossos d'Esquadra confirmen la troballa d'un cos la nit de dilluns a la línia 2 del metro, a les vies entre les estacions de Sant Roc, a Badalona, i Artigas, Sant Adrià. El cos policial ha engegat una investigació i per ara se'n desconeixen les causes de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 de la passada nit. El servei de metro no s'ha vist afectat i ha funcionat amb normalitat des de les 5 del matí d'aquest dilluns.
6: Amb Martí González.

Dilluns 22 de juny, avui, evidentment, parlem de tot el que ha donat de si aquest cap de setmana, encara amb molta competició. Per exemple, en motor, Marc Márquez va tornar a guanyar la seva segona cursa consecutiva, en aquest cas el Gran Premi de MotoGP de Brno, de la República Txeca, i li retalla encara més punts al líder del Mundial, Marco Bezzecchi. Per tant, es torna a ser un dels principals candidats de nou a repetir títol aconseguit ja l'any passat. En futbol, parlem, evidentment, del Mundial, de la victòria ahir d'Espanya 4-0 amb gol de Lamine Yamal, el seu primer gol en una fase final de Mundial del Mataruí, amb només 18 anys encara, i també parlarem de bàsquet, perquè avui mateix es juga ja el tercer partit de la final de la Lliga ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana després de, recordem, la sèrie vingui empatada a un després dels dos primers partits al Roig Arena de València. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: amb l'Alba Triador. Hola, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del Mataroni i Lamine Yamal, que es va estrenar en 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, amb molèsties musculars.
0: De fet, no està ni convocat el capità del Barça. El grup G, encara en aquest Mundial, Egipte lidera la classificació.
1: El combinat nord-africà ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3 gols a 1 i suma també 4 punts. Dos en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui del Mundial, repassem, Alba, els partits dels grups J i I.
1: A les 7 de la tarda, hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, torn de la França de Condé contra Iraq. I a les 2 es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també, evidentment, la celebració de l'equip amb la sortida de to, en especial el porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, per tant, dos ascensos consecutius. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser el Badalona.
1: L'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada després de guanyar 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec, va donar esperances de com a mínim empatar l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no hi va haver temps per aixecar el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer a Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre. També al Palau, en aquest cas dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas de victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè i definitiu, que tornaria a disputar-se a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia es presenta el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
0: I anirem en directe en una estona a l'Ajuntament de Manresa per parlar d'aquesta presentació. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir al Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina.
1: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer bo el factor pista per forçar el cinquè definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues dures derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceu, divendres i diumenge. Demà a 8:45 del vespre a Riazor es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei lliga masculina de aquest curs.
0: En handbol, el Barça ha renovat, ho ha fet públic aquest migdia, Blas Janes.
1: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Janes, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça demà tindrà a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en cas que també perdre dijous, es decidiria aquesta final al Palau Blaugrana amb el cinquè i definitiu. I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrela Cortegada, en la tornada de la final del play-off d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: També per emmarcar està sent la temporada de Paula Blasi en ciclisme. Ahir es va coronar a campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya.
1: L'esploguina de 23 anys arrodoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana, amb una exhibició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
0: En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El Cerverí li retalla 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, quan queda més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura i el company d'equip de Márquez, Paco Bañaya, van completar el podi. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu gran premi 200 de MotoGP i Alec Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la divisió nord femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrès 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix així mantenir-se a la màxima categoria estatal.

0: Dilluns 22 de juny, 12 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí, amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola, amb 9 catalans a l'equip, 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava ahir com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, i va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat al minut 10. L'extrem blaugrana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador ja era de 3-0.
1: Bueno, era el plan, pues allá a la media parte y poder descansar, pero sobre todo ayudar al equipo. Yo creo que ha salido el partido que queríamos. Hemos avisado de que lo primero fue algo que no éramos nosotros. Ese partido fue diferente, pero bueno, estamos aquí, ya hemos llegado y vamos por más. Depende del partido siempre, pero al final salió como queríamos. El 3-0 era una ventaja que me hacía poder descansar y ha salido perfecto.
0: A banda de la Mina, ahir també van ser titulars Pau Cubarsí i Dani Olmo, a més de Marco Corella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual li van anul·lar, de fet, el que hagués estat el cinquè gol del combinat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo, la zona mixta després del partit.
2: Sí, contento. Era el objetivo, volver a ganar nuestro primer partido aquí en el Mundial, recuperar esas buenas sensaciones que quizá en el primer partido no habíamos tenido. Y yo creo que el equipo ha hecho un muy buen partido. Hemos creado también muchísimas ocasiones. Esta vez hemos podido marcar muchos más goles, así que celebrarlo y a por el siguiente.
0: Un Dani Olmo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com per també rebaixar el soroll generat després de l'empat inesperat contra Cap Verd en el debut.
2: Bueno, a ver, siempre cuando no se gana va a haber ruido de fondo, como se dice, pero nosotros al final estamos enfocados en lo nuestro y se ha demostrado que somos un grupo muy, muy fuerte e incluso cuando hay un poquito más de presión estamos ahí al pie del cañón y respondemos con garantías. Así que es nuestro objetivo y es nuestra fuerza también, la fuerza del grupo, y vamos a seguir así hasta el final.
0: La selecció espanyola que ha sumat 4 punts, ja lidera en solitari aquest grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas entre Uruguai i Cap Verd, que s'està dirigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el blaugrana Ronald Araujo, tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase de grups, en aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, mentre que també s'enfrontaran, evidentment, Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que en té un. El grup G empata 0, en aquest cas també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda, el combinat nord-africà, que suma 4 punts per encapçalar el grup de Paralanda, Iran i Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda a l'hora catalana, nova oportunitat per veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria, en aquest cas el grup J. A les 5 de la matinada jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, a les 11 de la nit, a torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 jugarà el Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueix a l'ascens del Centre d'Esports Sabadell. A la segona divisió masculina ha aconseguit divendres la nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter ahir, Diogo Fuoli, animant des del balcó a l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador aragonès i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes. En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. Aquesta mateixa tarda, a les 3, el Parlament de Catalunya rebrà el Centre d'Esports Sabadell a la plantilla per l'ascens aconseguit aquest divendres, com dèiem, contra el Zamora, amb la tornada a la nova Creu Alta. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela a la tornada de la final del playoff per pujar a segona federació masculina, resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Ràdio Ciutat de Badalona, Ramon Durán, bon dia.
3: Bon dia. El Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona, que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. En el segon temps, tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats van estar tocats els dits de la remuntada. Bermo, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon va ser en pròpia porteria pràcticament al minut 90 i es va donar pas a 6 minuts de temps afegit, on l'afició va intentar empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris va xutar desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, i del mitjapunta Josu Rodríguez.
4: Por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa porque lo que han intentado los jugadores Es antinatural, te diría, después de Ospi, después de Cornellá, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo, pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
5: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
3: No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la pròxima temporada.

0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel, recordem, el Roig Arena, que ha revertit el factor pista i fer-se fort a casa. En parlava el capità Tomas Satoranski, que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat el segon, amb els problemes que arrossega a l'esquena.
1: Realmente sí que tuvimos, o que ahora tenemos algunos jugadores problemas físicos, pero es una de las pocas veces en la temporada que estamos todos, ¿no? Y entonces con ganas de jugar por cada uno intentando ayudar en cualquier faceta del partido, yo creo que sí se ve esta motivación, pero ahora hay que demostrarlo en el partido, no solo hablar de eso. Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau serà una de les grandes noches en Palau i que podemos ganar este partido.
0: Avui a les 8 del vespre, aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart. Recordem que la Sire està empatada a 1 i, per tant, dues victòries de qualsevol equip li donarien ja el títol. En cas que guanyés un partit cadascú, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt, que tornaria a ser a València el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet. Aquest mateix migdia s'està presentant, de fet, des de l'Ajuntament de Manresa, el partit amistós que jugarà diumenge vinent al Nou Congost la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i s'enfrontarà contra Gran Bretanya. Seguint aquesta presentació i tenim el company de Ràdio Sallent, Jordi Givert. Jordi, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs exacte, acaba d'acabar precisament aquest acte a l'Ajuntament de Manresa, que ha servit per donar la convocatòria de la selecció catalana. Una presentació on el protagonista ha estat l'entrenador Jaume Pons Arnau, veí de Sant Fruitós de Bages, precisament, i que debutarà amb el combinat nacional després de fer una gran temporada a la banqueta del Bilbao Bàsquet. Ell mateix explicava què suposa dirigir la selecció catalana.
3: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent, no? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: Pel que fa a la llista, és provisional per diversos factors. Primer, la final de la Lliga ACB estarà en joc i són dubte Joel Parra i Isaac Noés, jugadors del Barça i el València. També estan pendents de la convocatòria de la selecció espanyola, que juga la setmana que ve, on hi podrien anar jugadors del Manresa, precisament Ferran Bassas o Pierre Oriola. Per això, en total, s'han anunciat 16 jugadors, on també destaquen Pep Busquets, del Girona, o Guillem Vives, de la Joventut de Badalona. També hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Quinzenes Manresa, o Isaac Platiu, jugador que actualment està a la Lliga Universitària Americana.
0: Gràcies, Jordi. Des de l'Ajuntament de Manresa, com dèiem, en aquesta presentació que acaba d'acabar d'aquesta Catalunya-Gran Bretanya, que jugarà, com dèiem, diumenge al migdia al Nou Congost de Manresa.

0: En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya de nou. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada històrica encara amb un últim partit. Escoltem el porter de l'Igualada, Arnau Martínez.
1: Evidentment, venint d'on veníem la setmana passada, el cap de setmana passat a Corunya es veia tot molt negre, va ser un cop molt dur, i aquest equip ha demostrat que s'aixeca de tot el que li vingui, amb aquesta afició, amb les Comes així, amb tota la ciutat d'Igualada volcada, com ha estat tot l'any. Les coses són més fàcils, ens han ajudat molt, i ens devíem a ells, no podíem fallar, i aquest equip ha demostrat que a casa és imbatible, i hem jugat l'últim partit de casa, per tant ho puc dir. I dimarts a Corunya anirem amb el cor, amb l'ànima, amb tot el que tinguem per portar la Lliga Igualada, que la gent ho mereix.
0: I en el mateix sentit s'expressava també l'entrenador Marc Montaner sobre aquest partit de dimarts.
2: Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen, i si podem competir el partit, i després un cop paguem això, a veure si som capaços de fer un bon partit, d'estar ben ficats, de seguir el pla de partit, de defensar bé, de pensar quines són les seves fortaleses, i estar molt ben ficats per guanyar.
0: Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà, com dèiem, el campió de l'hoquei lliga masculina 25-20.

0: En futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà a Múrcia el primer match ball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo de Múrcia disputats al Palau Blaugrana. L'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, això sí, dijous tindria una nova oportunitat. I en categoria femenina, el Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia a la pista de l'Estrella Cortegada en la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell tanquen una temporada per emmarcar en què han portat el poble i l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
1: El Linyola no ha pogut donar la sorpresa a Terres Gallegues i de nou ha caigut davant l'Estrella. D'aquesta manera s'acaba el somni de l'ascens. L'efectivitat de les gallegues a la segona meitat i l'arbitratge ha esfumat totes les opcions de remuntada per a les de Xavi Alís. Tot i això, les del Pla tenen clar quin és l'objectiu de cara a la temporada vinent. Així ho ha explicat a Ràdio Ponent el mateix entrenador.
2: Al final és un equip amb moltíssima qualitat, és un equip que està fet per pujar i al final això ha marcat la diferència. Però molt orgullós de com s'ha competit aquesta eliminatòria, de la temporada que hem fet i per millorar aquesta temporada, que esperem que sigui l'any que ve, només es pot fer d'una manera, que és ascendint de categoria i pujant a primera divisió. Nosaltres estem confiats i treballarem per poder-ho fer.
1: L'any vinent serà la tercera temporada consecutiva que aquest petit poble del Pla d'Urgell de 2.000 habitants jugarà a la categoria de plata del futbol sala.

0: I abans d'acabar, gràcies, Julen. En ciclisme, Paula Blasi es va coronar i campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'expluguina de 23 anys arrodoneix una primavera per emmarcar, que ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició dissabte passat a la Molina per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
1: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar. Però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
0: La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, Barcelona. Proper repte per a Paula Blasi, el Tour de França, que arriba d'aquí a un mes en categoria femenina i que, com dèiem, l'Espluguina afrontarà per primera vegada.

I fins aquí l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat, fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Què tal? Molt bon dia, els parla Raquel Moreno. El nou model de transport sanitari es desplegarà a la Regió Metropolitana Nord a partir de la nit de dijous. Amb un pressupost de més de 385 milions d'euros, permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei. El nou model també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. Una de les novetats és la incorporació de les ambulàncies d'equips tecnològics que permeten obtenir un primer diagnòstic en el lloc de l'emergència. Destaca, per exemple, un aparell per fer analítiques de sang en sec, vitals davant aturades cardíaques o un ecògraf. Gemma Quadras és membre de l'equip territorial del SEM a la Metro Nord.
3: Que és un petit aparell que podem trobar en un centre sanitari, doncs el portem al vehicle, adaptat a la mida que nosaltres podem portar, i el que fa és diagnosticar. Per exemple, no? El que farem és detectar aquesta possible hemorràgia interna que té la persona i a partir d'aquell moment, en aquell lloc precís, començar el tractament i decidir el trasllat més adequat d'aquesta persona.
2: I els veïns al carrer d'Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves en la via morta del costat de l'estació de Renfe de Badalona. Afirmen que els sorolls se senten durant tot el dia, també a la nit, fins a les 4 de la matina. De la Generalitat, en un escrit, ha assegurat que n'és conscient aquestes afectacions i que treballa per intentar minimitzar l'impacte acústic. Des del passat mes de febrer que aquests veïns al barri del centre pateixen un soroll constant i molest tant de dia com de nit d'aquest tren de prova, segons denuncien. Asseguren que s'afegeixen els enrenous permanents al pàrquing de l'estació i a la música alta i als botellots que es produeixen, diuen, en aquest espai del municipi. El problema, expliquen, s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suportar el soroll del tren o bé passar calor dins de casa per evitar obrir finestres. N'ha parlat una de les veïnes afectades, la Manuela Ocaña.
4: No podemos descansar. Ahora en verano es insoportable, a partir de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que es, son algunos edificios, pero es que, bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que tienen que haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
2: I els Mossos d'Esquadra confirmen la troballa d'un cos la nit de dilluns a la línia 2 del metro, a les vies, entre les estacions de Sant Roc, a Badalona, i Artigas-Sant Adrià. El cos policial ha engegat una investigació i per ara se'n desconeixen les causes de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 de la passada nit. El servei de metro no s'ha vist afectat i ha funcionat amb normalitat des de les 5 del matí.
5: Bon dia i bon dilluns, 22 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
6: En joc. Amb Martí González.

Dilluns 22 de juny, avui un cop més amb el repàs del Mundial Masculí de Futbol, sobretot de la victòria d'ahir de la selecció espanyola 4-0 contra l'Aràbia Saudita amb el primer del gol d'un dels nou catalans, Lamine Yamal. No ha estat, per cert, el primer gol català del Mundial, ja que recordem que l'agarenc Ismaïl Saibari n'ha fet ja dos amb el Marroc. També actualitzarem l'última hora de la celebració de l'ascens de segona del Sabadell, farem la prèvia del tercer partit de la final de la CB de bàsquet entre Barça i València, que juga avui al Palau Blaugrana. També tindrem hoquei patins, ciclisme, waterpolo i més. Tot això avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb l'Alba Triadó, Alba, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí.
0: En futbol, el Mundial masculí, la selecció espanyola ja lidera en solitari el grup H.
1: La golejada del combinat estatal per 4-0 contra l'Aràbia Saudita, amb gol del mataroní Lamine Yamal, que es va estrenar amb 18 anys com a golejador en un Mundial en el seu primer partit com a titular, fa que sumi 4 punts, dos més que l'Uruguai i Cap Verd, que van acabar empatant a 2. En l'últim partit de la fase de grups, Espanya s'enfrontarà contra el conjunt uruguaià, amb el qual encara no ha debutat el blaugrana Ronald Araujo, que té molèsties musculars.
0: El grup G, també ahir, partits que fan que Egipte lideri la classificació.
1: El combinat nord-àfrica ha superat aquesta matinada Nova Zelanda per 3 gols a 1 i suma també 4 punts. Dos en tenen Bèlgica i Iran, que han empatat a 0.
0: I pel que fa a l'agenda d'avui, repassem els partits del grup dels grups J i I.
1: Vinga, comencem a les 7 de la tarda, hora catalana. Nova oportunitat per veure l'Argentina de Messi, que s'enfrontarà contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, jugarà el Jordània-Algèria. I si passem al grup I, a les 11 de la nit serà el torn de la França de Koundé contra Iraq i a les 2 de la matinada es jugarà el Noruega-Senegal.
0: Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueja l'ascens del Centre d'Esport Sabadell a la segona divisió masculina, aconseguit divendres a la Nova Creu Alta, i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot del porter Diego Fuoli.
1: El porter aragonès va animar des del balcó de l'Ajuntament a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador i també el club van emetre un comunicat demanant disculpes.
0: En qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint, per tant, dos ascensos consecutius. En una estona també repassarem l'actualitat i l'última hora, perquè aquesta tarda, de fet, la plantilla serà rebuda institucionalment al Parlament català. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir va ser Alba el Badalona.
1: No, l'equip escapulat es va quedar a les portes de la remuntada. Va ser després de guanyar 2-0 al Compostela a la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Bermú va fer el primer i el gol en pròpia porteria del conjunt gallec va donar esperances com a mínim empat a l'eliminatòria i forçar la pròrroga, però no n'hi va haver temps per encaixar, per aixecar, volíem dir, el 3-0 de l'anada.
0: En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana.
1: L'equip de Xavi Pasqual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, que ha revertit el factor pista, i fer-se fort a casa. El partit començarà a les 8 del vespre. També al Palau, en aquest cas dijous, es jugarà el quart enfrontament de la sèrie, que està empatada a 1. En cas d'una victòria per cadascú, s'hauria de jugar el cinquè definitiu, que tornaria a disputar-se en aquest cas a València.
0: D'altra banda, aquest mateix migdia s'ha presentat ja el partit amistós del proper diumenge de la selecció catalana absoluta masculina.
1: El combinat català tornarà a jugar després de 3 anys en un partit que jugarà diumenge vinent al Nou Congost de Manresa contra la Gran Bretanya. La selecció catalana la dirigirà un dels tècnics amb millor palmarès, l'entrenador del Bilbao Bàsquet, Jaume Ponsarnau.
0: Anem a... ja repassarem una mica la llista, que és provisional, això sí, perquè estem pendents també de les convocatòries de la selecció espanyola, pel que fa als catalans, evidentment, i també d'aquesta final de la Lliga CB que estan disputant Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceu i demà jugarà el títol de l'hoquei Lliga masculina.
1: Els arlequinats van guanyar per 4-2 ahir a les Comes i van fer vol factor pista per forçar el cinquè i definitiu de la final, que es decidirà demà a la Corunya. Després de dues derrotes a Galícia, l'Igualada s'ha refet aquest cap de setmana guanyant dues vegades al Liceo divendres i diumenge. Demà, a 8:45 del vespre a Riazor, es disputarà el partit definitiu per decidir el campió de l'hoquei Lliga masculina d'aquest curs.
0: En handbol, el Barça renova Blas Jans.
1: El jugador eslové allarga el seu vincle amb el club blaugrana per dues temporades. Jans, que tenia contracte fins al 2028, continuarà al Barça fins al 2030 i tancarà una dècada a Can Barça després d'arribar-hi el 2020.
0: A un jugador que tenia moltes ofertes per marxar del club blaugrana i que, com dèiem, el Barça lliga un parell d'anys més. En futbol se la parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie.
1: Després de guanyar els dos primers duels contra el Pozo disputats a Palau Blaugrana, l'equip de Javi Rodríguez visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat.
0: I en categoria femenina, Linyola Futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens de primera divisió.
1: L'equip del Pla de l'Urgell va caure ahir amb el cap ben alt, això sí, per 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, en la tornada de la final del play-off d'ascens. El Linyola tanca així una temporada històrica i per emmarcar.
0: Parlant de temporades per emmarcar, la de Paula Blasi en ciclisme, que es va coronar ahir campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Catalunya femenina.
1: Aquesta espluguina de 23 anys es redoneix una gran primavera en què ha guanyat en els dos últims mesos l'Amstel Gold Race, la Volta a Espanya i el Tour dels Pirineus, a més d'aquesta prova catalana amb una exhibició competició dissabte a la Molina per ser campiona també a casa. La neerlandesa Marianne Vos, campiona de l'edició de l'any passat d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona.
0: El proper repte per a Paola Blasi serà el Tour de França, que comença d'aquí un mes, la seva la categoria femenina, evidentment. En motor, Marc Márquez va sumar ahir a Brno, ja ho direm, a la República Txeca, la seva segona victòria consecutiva.
1: El cerverí li retalla així 32 punts al líder de la General, l'italià Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga sancionat per empènyer un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. Marc Márquez, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la General, a 40 punts de Bezzecchi, que quan queden més de la meitat del campionat. El japonès Ayogura, el company d'equip de Márquez, Pecco Bagnaia, van completar el podi, i pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15 en el seu gran premi número 200 de MotoGP i Alex Rins es va retirar a 4 voltes del final.
0: I un últim punt, en waterpolo, la Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Honor femenina.
1: El conjunt barceloní va guanyar aquest cap de setmana a l'Irunya Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència i aconsegueix mantenir-se a la màxima categoria estatal.

Dilluns 22 de juny, 7 minuts passen de 2:15, gairebé 8, comencem parlant de futbol i del Mundial masculí amb aquesta primera victòria de la selecció espanyola amb 9 catalans a l'equip. Recordem, ahir 4-0 contra l'Aràbia Saudita. Un d'ells, Lamine Yamal, que debutava com a titular en un Mundial després de reaparèixer fa 6 dies contra Cap Verd després de la lesió, que l'ha obligat a estar fora dels terrenys de joc els últims 2 mesos amb el tram final de temporada amb el Barça. Lamine Yamal, que va obrir el marcador amb el primer gol ben aviat, al minut 10, l'extrem d'Orana, de fet, va ser substituït ja al descans, quan el marcador

0: A mi hi ha mal que entra al top 10 de jugadors més joves en marcar en un Mundial, encara amb 18 anys, supera de fet, per exemple, Leo Messi, per alguns mesos. A banda de Lamin, ahir també van ser titulars Cubarsí i Dani Olmo, a més de Cucurella i d'un altre jugador del Barça, Pedri. A la segona meitat va entrar Ferran Torres, el qual, per cert, li van anul·lar el que hagués estat el cinquè gol del comiat espanyol per fora de joc. Escoltem també l'agarenc Dani Olmo, a la zona mixta després del partit.
1: Ho necessitàvem, està clar, després del primer partit, de no tenir les millors sensacions, per dir-ho d'alguna manera. Sabíem que avui hauríem de guanyar i ho hem fet, o sigui que contents per això també. M'he sentit molt bé, molt content, amb ganes de també demostrar que puc ajudar l'equip dins del camp i a seguir, molt content també per la victòria i tant de bo sigui al principi de mes.
0: Un Dani Olmo que sabia que necessitaven aquest triomf contundent tant per l'autoconfiança com també per rebaixar el soroll generat després de l'empat contra Cap Verde en el debut, i que també es rendia el talent i del seu company a la selecció i del Barça, Lamine Yamal, i amb la connexió que té amb ell al camp.
1: Sí, es muy fácil. Al final llevamos años también en el club jugando juntos. Yo sé cuando necesita que le deje más espacio, cuando quiere asociarse un pelín más. Es un jugador que es muy fácil entenderse con y yo personalmente, pues primero felicitarle también por su primer gol en la Copa del Mundo. Nos alegramos muchísimo, ojalá el primero de muchos. Y al final es muy fácil jugar con él, o sea que siempre un placer.
0: La selecció espanyola, que suma 4 punts, ja lidera en solitari el grup H, després d'un altre sorprenent empat a 2, en aquest cas, entre Uruguai i Cap Verd, que s'està erigint com una de les revelacions d'aquesta primera fase. Encara no va participar el brasiler Ronald Araújo amb l'Uruguai, que està tocat muscularment. En l'últim partit d'aquesta fase, l'última jornada, aquest grup H, tindrem un Uruguai a Espanya, que serà clau, serà, en aquest cas, dissabte que ve, mentre que també s'enfrontaran Cap Verd, que suma 2 punts, els mateixos que la selecció sud-americana, i l'Aràbia Saudita, que n'ha sumat un. El grup G, empat a 0 en aquest cas, també ahir, entre Bèlgica i Iran, i triomf d'Egipte 3-1 contra Nova Zelanda. Això fa que el combinat nord-africà sumi 4 punts per encapçalar el grup per davant d'Iran i de Bèlgica, que en sumen 2. Pel que fa a l'agenda d'avui, a les 7 de la tarda, hora catalana, tindrem una nova oportunitat de veure l'Argentina de Leo Messi, que s'enfronta contra Àustria. En aquest mateix grup J, a les 5 de la matinada, es jugarà el Jordània-Algèria. I el grup I, avui també a les 11 de la nit, torn de la França de Koundé, Mbappé, Dembélé i companyia, contra Iraq. A les 2 es jugarà el Noruega-Senegal. Més futbol, més enllà del Mundial, pel que fa als clubs, encara cueix a l'ascens de categoria. La segona divisió del Centre Esport Sabadell ha aconseguit divendres a la Nova Creu Alta i també la celebració de l'equip amb la sortida de tot el porter Diogo Fuoli, animant des del balcó de l'Ajuntament de Sabadell a insultar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. El mateix jugador, Aragonès, i també el club van emetre tots dos un comunicat demanant disculpes. Per cert, en qualsevol cas, com dèiem, el Sabadell torna al futbol professional després de 5 anys i de només una temporada a la primera federació, aconseguint 2 ascensos consecutius. De fet, avui mateix, aquesta tarda, a les 3, serà rebuda la plantilla per a part del Parlament de Catalunya per celebrar amb aquesta rebuda institucional aquest ascens històric. Ràdio Sabadell, Adrià Royo.
2: L'encarregat de rebre l'expedició arlequinada al despatx d'audiències del Parlament serà, curiosament, un terrassenc, Josep Rull, president de la Cambra Catalana. També la resta de membres de la mesa, un d'ells, sabadellenc i arlequinat, l'exalcalde de la ciutat, Juli Fernández. A més, hi haurà un tour de l'expedició arlequinada per tot l'hemicicle. Serà l'últim capítol d'unes celebracions que també han tingut la seva dosi de polèmica. El Sabadell ha estat viral per la sortida de to des del balcó de l'Ajuntament del seu porter, Diego Fuoli, sobre el president Pedro Sánchez. Ahir el porter aragonès va demanar públicament disculpes a tothom qui s'hagi sentit ofès, mentre que el club va lamentar i condemnar aquest incident impropi, diu textualment, d'un acte institucional i que no representava els valors de l'entitat. Tot plegat, fins i tot, va provocar el rebuig a xarxes socials del ministre de Transports, Òscar Puente. I al marge de tot això, Lucas Viale ha renovat per 2 temporades al centre d'esports, un dels artífecs del doble ascens de segona federació a segona divisió, allarga així el vincle amb el club. Tot i que l'anunci encara no és oficial, el mateix Viale, director esportiu arlequinat, en parlava així a la celebració.
3: Estava preparat per qualsevol cosa que passés. La veritat és que serà una feina molt bonica el tornar pel Sabadell al futbol professional, al club de la meva ciutat, al club on les meves filles van néixer, al club on la meva dona va néixer, i això és l'hòstia, la veritat.
2: No han passat ni 72 hores i els rumors ja han començat a circular. El club ho tindria fet amb el mitjapunta Alain Ribeiro, que ahir es va acomiadar ja del Pontevedra, i també estarien a prop José Luis Català, central de la

0: l'Espanyol B. Han passat el juvenil Arlequinat i Jaume Tovar, davanter de l'Atlètic Balears, tot plegat amb un important gruix dels herois de la nova Creu Alta que seguiran a segona divisió, un d'ells, per exemple, Albert Urriols Urri.
1: Gràcies, Adri. Qui no va aconseguir l'ascens finalment ahir, quedant-se a les portes de la remuntada, és el Badalona, que va acabar guanyant 2-0 al Compostela en la tornada de la final del play-off per pujar a segona federació masculina. Resultat insuficient per aixecar el 3-0 de l'anada. Escoltem el tècnic del Badalona, Miquel Azparren.
2: Solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compost, es que no quiero hablar de presupuestos solo, hablo de recursos en general, puede triplicar o cuadriplicar a Cornellá, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compost, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
1: En això que deia Miquel Azparren, de l'entrenador d'un Badalona que ho haurà de tornar a intentar l'any vinent. Aquest grup 5 del grup català de la tercera federació masculina, que ja tenim definit els nouvinguts a la categoria, més enllà dels que ja s'han quedat, com per exemple el Badalona, són l'Atlètic Lleida, que ha baixat de segona federació, el Martinenc, Sant Joan Atlético Moncada i Poble Fumet, que són els tres equips que han pujat de la Lliga Elite. En bàsquet, avui es juga el tercer partit de la final de l'ACB entre Barça i València, el primer al Palau Blaugrana. L'equip de Xavi Pascual vol aprofitar el triomf en el primer duel al Roig Arena, recordem, aquella la pròrroga espectacular, 112-113, que ha revertit el factor pista i, per tant, fer-se fort a casa, on pot ja guanyar aquest títol. En parlava el capità Tomàs Satoranski.
3: Yo creo que ya lo sabemos, ¿no? Ya lo puedes ver en muchos playoffs, bueno, sobre todo con ellos contra Panathinaikos, que perdieron los dos primeros partidos en Valencia y luego, bueno, jugaron increíble, ¿no? En Panathinaikos, y yo creo que tienes que ir por partidos, ¿no? Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar, nunca bajar los brazos y mentalmente prepararse para el próximo paso.
1: Un Satoranski que es va perdre el primer enfrontament i va jugar tocat al segon amb els problemes que arrossega l'esquena. Avui a les 8 del vespre aquest tercer Barça-València, el primer de la final al Palau. També s'hi jugarà en aquest cas dijous al quart, de nou al Palau Blaugrana. Recordem que la sèrie està empatada a 1 i, per tant, dues victòries de qualsevol equip li donarien el títol. En cas de que guanyés un partit cadascun, s'hauria de disputar el cinquè i definitiu assalt que tornaria a ser a València, el Roig Arena, el cap de setmana vinent. Per cert, més bàsquet. Aquest que mateix migdia s'ha presentat des de l'Ajuntament de Manresa a la partida amistós per jugar, que jugarà diumenge vinent al Nou Congost, la selecció catalana absoluta masculina, que torna després de 3 anys i que s'enfrontarà contra Gran Bretanya. S'ha donat la llista provisional, això sí, de convocats d'aquesta selecció catalana que dirigeix Jaume Pons Arnau, el tècnic del bàsquet, del Bilbao Bàsquet, en aquest cas, i que, com dèiem, és una selecció, de moment, una llista provisional, perquè falta saber qui seran els convocats de la selecció espanyola, que també es concentra aquest cap de setmana vinent, a més del que passi en aquesta final de l'ACB, en què també hi ha algun català entre Barça i València. En hoquei patins, l'Igualada va tornar a superar ahir el Liceo, en aquest cas 4-2 a les Comes, i demà jugarà el títol de l'hoquei lliga masculina, que evidentment seria històric, amb el cinquè definitiu duel que es disputarà a la Corunya, a Riazor. Després de guanyar divendres per forçar aquest quart partit, ahir el conjunt arlequinat va donar mostres de cert cansament, sobretot a la segona meitat, però amb l'ajuda de l'afició i dos gols de Marc González va acabar tirant endavant el partit per allargar aquesta temporada encara a un últim partit. Escoltem l'entrenador de l'Igualada, Marc Montaner.
4: Sabíem que era un partit superdifícil, el Liceu és un equip amb jugadors, amb un equipàs, molt ben treballat. Veníem de guanyar el divendres, això ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat, però era una mica un partit trampa, no? De veure si ens deixàvem anar una mica, hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat, i crec que els dos gols del Marc a la segona part ens han donat un aire bestial i ens han permès guanyar avui.
1: Precisament en podem escoltar també l'autor d'aquests dos gols d'aquesta segona meitat que van permetre a l'equip aconseguir aquesta obligada victòria, Marc González.
5: Sí, però és igual, perquè l'altre dia l'equip està immens, contra el Barça també, portem molts dies, que cada dia li toca un i és increïble formar part d'aquest equip. No ho sé, crec que diria dies, però molt de temps en intentar explicar el que ha passat avui. Jo crec que l'equip ha estat bé, jo crec que aquests partits no s'han de jugar, s'han de competir i res, un partit més. Estem a un passet de fer una cosa molt, molt, molt gran. Ah, és increïble, és increïble. L'any passat més un dia així. No m'imaginava que seria la final de la Lliga, només desitjava un dia així i res, un somni.
1: Demà, a 8:45 del vespre, a Riazor, a la Corunya, jugarà aquest cinquè i definitiu partit entre Liceo i Igualada, que decidirà el campió de l'Hockey Lliga masculina 25-26. I en futbol sala parlem també de finals de Lliga. El Barça tindrà demà també a Múrcia el primer matchball per endur-se el títol amb el tercer partit de la sèrie. Després de guanyar els dos primers partits contra el Pozo disputats al Palau Blaugrana tots dos, l'equip de Javi Rodríguez que visita demà el Palacio de los Deportes de Múrcia amb l'objectiu de decidir ja per la via ràpida aquesta final. En cas de perdre, dijous tindria una nova oportunitat i en cas de perdre també dijous es jugaria el cinquè ja de nou al Palau Blaugrana. I en categoria femenina, el Linyola futsal s'ha quedat finalment a les portes de l'ascens a primera divisió després de caure ahir amb el cap ben alt, això sí, 7-4 a Galícia, a la pista de l'Estrella Cortegada, un dels grans candidats a aconseguir ascens a la tornada de la final del play-off. Les del Pla d'Urgell, que tanquen una temporada per emmarcar, que han portat el poble i també l'esport lleidatà en general pràcticament a l'elit. Escoltem en declaracions a la xarxa la capitana de Linyola, Montse Carles.
6: Sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat, creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit. Creiem que la primera part hem estat superiors, no hem estat acertades a porteria i això pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgulloses d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
1: El Linyola, que tanca una temporada per emmarcar, com dèiem, i tornarà a competir a la segona divisió femenina estatal de futbol sala, malgrat haver completat, com dèiem, una temporada històrica. I en ciclisme, Paula Blasi es va coronar i campiona de la tercera edició de la Volta Ciclista Femenina a Catalunya. L'esploguina de 23 anys arrodoneix una primavera també per emmarcar, en què ha guanyat l'Amstel Gold Race, la Vuelta a Espanya i el Tour dels Pirineus ara fa una setmana, a més d'aquesta prova catalana de 3 etapes amb una exhibició dissabte passat a la Molina, que per ser campiona també a casa. Escoltem Blasi després de guanyar aquesta volta.
7: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo... Més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però per això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar el meu 100%, per mi ja serà repte complet.
1: La neerlandesa Marian Vos, campiona de l'edició de l'any passat i una llegenda d'aquest esport, d'aquesta Volta a Catalunya, es va endur la tercera etapa ahir a l'esprint a Maria Cristina, a Barcelona, una última etapa que havia sortit, va arribar a Barcelona, però havia sortit de Mataró. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
8: Mataró entra a la llista dels municipis selectes que han acollit una sortida de la Volta Ciclista Catalunya Femenina. Després de l'etapa de muntanya viscuda dissabte, ha estat aquest diumenge quan la capital del Maresme s'ha engalanat perquè ciclistes del nivell nacional i internacional rodessin pels carrers de la ciutat. Així doncs, el Camí de la Geganta ha tingut el privilegi d'acollir la tercera i última etapa de la competició, una jornada en la qual havia de decidir-se qui seria la propera campiona de la prova. La catalana Paula Blasi tenia tots els números i ha fet bo els pronòstics coronant-se com la gran triomfadora de la tercera edició. La guanyadora de l'etapa d'aquest diumenge, però, ha estat la neerlandesa Marian Vos, una volta que ha tornat a posar de manifest la bona sintonia entre la ciutat mataronina i els seus organitzadors en un any especial per tres motius. El centenari de l'esport ciclista Mataró i la sortida de la prova masculina al març i femenina ara al juny. Un vincle que per les dues parts sembla estar garantit en un futur proper.
9: Home, jo crec que no podem dir res perquè estem encara a l'etapa d'avui, però sí que la relació jo crec que continuarà. No sé si l'any que ve o l'altre, no ho sé, però que la relació és extraordinària i jo crec que per ambdues parts hi ha ganes de tornar-hi.
10: Per nosaltres sempre ho hem dit que sempre estem aquí pel que sigui necessari i en aquest cas si ha de ser per part nostra és un sí.
8: Aquesta haurà estat la primera vegada que la Volta Femenina passa per Mataró, una jornada històrica que, igual que va passar amb la masculina, s'ha adaptat al seu recorregut perquè passés per davant del velòdrom i retre d'aquesta manera un petit homenatge als 100 anys de l'entitat ciclista local.
1: Gràcies, Laia. I en motor, Marc Márquez va sumar a Breno a la República Txeca la seva segona victòria consecutiva, molt treballada, i li retallen més punts al líder de la general, Marco Bezzecchi, que no va córrer la cursa llarga, sancionat per d'empenya i fer un cop a un comissari després de caure dissabte a la cursa sprint. El cerverí, que encara no està al 100% físicament, ja és quart a la general, a 40 punts de Bezzecchi. L'escoltem en declaracions a DAZN.
11: Estamos más cerca, de a 40 puntos. Mi objetivo sigue siendo el mismo, pasar Breno, pasar Holanda. Holanda ya es un circuito que, estando bien físicamente, me cuesta, así que veremos este año cómo lo puedo salvar. Ya el año pasado gané, pero sin ser el más rápido, defendiendo, será pasarlo. Evidentemente en Alemania pues tocará atacar, pasar el verano, y a partir del verano a ver cómo volvemos, y ahí te diré, ¿estoy listo, no estoy listo? O veremos. Pero, obviamente, pues estar a 40 puntos y quedando más de la mitad de campeonato, no te puedes descartar para el título.
1: Com deia, en Bezzecchi continua líder a la general amb només 8 punts de marge sobre el seu company d'Aprilia, Jorge Martín, que ahir va ser 9è. Marc Márquez ja és quart. Pel que fa a la resta de catalans, Maverick Viñales va entrar 15è en el seu Gran Premi 200 a MotoGP i Àlex Rins es va retirar 4 voltes del final. I un últim punt en waterpolo. La Unió Esportiva Horta tornarà a competir el curs vinent a la Divisió Honor femenina després de guanyar aquest cap de setmana a Irun-Liruña Navarrés 13-12 en el partit definitiu per la permanència. La crònica és del company a la xarxa, Jordi Cochran.
12: Tota la temporada es resumia en un partit, una final a cara o creu. L'Irunya va començar millor, en què es va posar per davant en el marcador i l'Horta intentava no perdre pistonada. A l'inici del tercer període, les navarreses tenien el màxim avantatge amb el 5-9, però en aquell moment les hortenques van treure el caràcter per reaccionar i capgirar el marcador. Per l'entrenador de l'Horta, Dani Forzado, la clau era mantenir un ritme alt en l'apartat físic.
13: Tenim un equip amb un fondo d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva, i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit, i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
12: En el quart període, entre l'empenta hortenca i l'afició, van aconseguir la victòria per la mínima per 13-12. Sònia García, autora de 2 gols, destaca que tota la feina feta ha valgut la pena per aconseguir la permanència.
14: Ha sigut una temporada molt dura. Al final era el nostre primer any en Divisió d'Honor, no? La màxima categoria del país. Por tanto, sabíamos que era un equipo, o sea, una temporada muy complicada porque veníamos de estar muchos años en primera. Al final, el año pasado conseguimos el ascenso. I este any sabíamos que probablemente teníamos que estar luchando hasta el último momento.
12: Tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria, l'Horta ha aconseguit la salvació en la seva primera temporada a la Divisió d'Honor Femenina a la història del club.
1: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trich i el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà, dimarts, a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Ràdio Ciutat de Badalona et proposa.
1: El Toni i l'Omar fa mesos que somien viure unes colònies inoblidables. Ells han fet Guardiola per poder-hi anar, però no l'han acabat d'omplir.
2: A la Fundació Ateneu Sant Roc creiem en el dret al lleure perquè l'estiu és una oportunitat única per créixer, conviure i descobrir.
1: Ens ajudes a omplir les seves guardioles?
2: Fes la teva aportació a fundacioateneusantroc.org o a través del Bizum 01566.
3: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
4: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bètolo i el Port de Badalona.
3: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
4: Organitzat pel Club Nàutic Bètolo.
0: Badalona, les dues de la tarda. Ràdio Ciutat de Badalona.
5: El nou model de transport sanitari es desplegarà a la regió metropolitana nord a partir de la nit de dijous. Amb un pressupost de més de 385 milions d'euros, permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei. El nou model, ofert per la UTI Badalonina, la Pau, Direcci Salut, també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. Aquesta novetat permetrà obtenir un primer diagnòstic en el lloc de l'emergència. Destaca, per exemple, un aparell per fer analítiques de sang en sec, vitals davant d'aturades cardíaques o un ecògraf. És dilluns 22 de juny de 2026. Repassem d'altres notícies destacades del dia en titulars.
0: Badalona migdia.
5: L'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta per l'onada de calor des de les 7 d'aquest matí fins les 9 del vespre d'avui dilluns. L'arribada de l'estiu aquest cap de setmana ha vingut acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els propers dies. Protecció Civil manté en alerta el Pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. I els veïns al carrer d'Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves a la via morta del costat de l'estació de tren de Badalona. Afirmen que se senten durant el dia i també durant la nit fins les 4 de la matinada. La Generalitat, en un comunicat, assegura que n'és conscient d'aquestes afectacions i intenta treballar per minimitzar l'impacte acústic. I en plana cultural, la novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llafià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst inicialment. L'artista Pitingo, el gran reclam de divendres, va haver de suspendre la seva actuació per una indisposició mèdica greu. L'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb aquesta mala notícia.
6: Badalona migdia. Les notícies de les dues.
5: Qui els parla, Raquel Moreno, a les vies de so de Ràdio Ciutat de Badalona, amb en Roger Cuixart i l'equip de realització de Televisió de Badalona. Comencem. El nou model de transport sanitari es desplegarà a la regió metropolitana nord a partir de la nit de dijous. I ho farà amb un pressupost de més de 385 milions d'euros. Permetrà incrementar així el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei. El nou model també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. A l'hora de dissenyar el nou model de transport sanitari, el Servei d'Emergències Mèdiques ha analitzat l'activitat assistencial registrada al territori, així com les dades demogràfiques per fer una cobertura més completa. El Barcelonès Nord es veurà reforçat amb nous recursos i ampliacions horàries. Santa Coloma de Gramenet suma una nova unitat de suport vital avançat i tres de suport vital bàsic que s'ubicaran a Torribera. A Badalona s'incrementarà la cobertura assistencial amb més hores de servei. Ens ho ha explicat el cap territorial del SEM a la Metropolitana Nord, l'Antonio Carballo.
7: Hem ampliat tant en hores com en número de recursos i sobretot en número de recursos d'un torn horari de 8 hores perquè hem d'incrementar el número de recursos en la franja horària amb més activitat, perquè és quan es produeix més simultaneïtat d'incidents i hem de tenir més disponibilitat d'ambulàncies per fer aquestes assistències, que coincideixen en el temps.
5: Les ambulàncies s'han renovat en la seva totalitat. De fet, a la Metro Nord s'incrementen a partir d'aquest dijous per arribar als 278 vehicles, 22 més que fins ara. Una de les novetats és la incorporació a les ambulàncies d'equips tecnològics que permeten obtenir un primer diagnòstic en el mateix lloc de l'emergència. Destaca, per exemple, un aparell per fer analítiques de sang en sec, vitals davant d'aturades cardíaques o un ecògraf. La Gemma Quadras és membre de l'equip territorial del SEM a la Metro Nord.
8: Que és un petit aparell que podem trobar en un centre sanitari, doncs el portem al vehicle, adaptat a la mida que nosaltres podem portar, i el que fa és diagnosticar. Per exemple, no? El que farem és detectar aquesta possible hemorràgia interna que té la persona i a partir d'aquell moment, en aquell lloc precís, començar el tractament i decidir el trasllat més adequat d'aquesta persona.
5: Les noves ambulàncies es posaran en funcionament la nit del 25 de juny. Des del SEM han manifestat tranquil·litat davant del concurs de creditors que afecta el grup La Pau, que juntament amb Direxis va guanyar el contracte de les ambulàncies en aquest territori. Asseguren que s'està fent un seguiment perquè el servei es pugui oferir amb la màxima qualitat.
0: Badalona migdia.
5: Més temes. L'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal. Ho fa en fase d'alerta per l'onada de calor des de les 7 d'aquest matí fins les 9 del vespre d'avui dilluns. L'arribada de l'estiu aquest cap de setmana ha vingut acompanyat d'una intensa calorada, una onada de calor que encara es mantindrà durant els propers dies. Protecció Civil manté en alerta aquest pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral. Ja ho ha fet aquesta passada nit amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en aquest primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han disminuït els 30 graus i un ambient que serà sufocant durant aquestes properes jornades. Molts badalonins, ara els escoltaran, ja han notat les conseqüències.
9: Fatal, jo fatal, aquí tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón.
10: Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieren morir.
11: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
12: Doncs pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
5: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones més fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment aquells col·lectius més vulnerables, com ara majors de 75 anys, malalts crònics i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. És el cas de l'Azucena, que treballa en una rostisseria al barri del Gorg, on les temperatures, diu, poden ser asfixiants.
13: Yo creo que podemos llegar a los casi 38, 39... más o menos, sí. Yo creo que en agosto y julio-agosto va a ser más de 40 seguramente.
5: A partir d'avui, les temperatures s'incrementen i s'activa aquest avís de calor nocturna a comarques com el Barcelonès i el Maresme.
0: Badalona migdia.
5: Els veïns del carrer Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves situat a la via morta del costat de l'estació de Renfe a Badalona. Afirmen que se senten durant el dia, també durant la nit, fins a properes les 4 de la matinada. La Generalitat, en un comunicat, ha assegurat que n'és conscient i que treballa per intentar minimitzar aquest impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del barri del centre pateixen aquest soroll constant i molest, tant de dia com de nit, aquest tren en proves. Asseguren que s'afegeix als en renous permanents que es duen a terme al pàrquing de l'estació i la música alta i els botellots que es produeixen en aquest entorn. El problema, diuen, s'ha accentuat amb l'arribada de la calor, ja que els veïns han de decidir si suporten el soroll del tren o passen calor dins de casa i eviten així obrir finestres. N'ha parlat una de les veïnes afectades, la Manuela Ocaña.
14: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que son algunos edificios, pero es que, bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que deben haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
5: La comunitat tem que un cop acabin aquests treballs s'aprofiti aquesta via morta per a reparar altres trens i convertir la zona en un taller permanent. Els veïns han presentat queixes formals a l'Ajuntament, a la Generalitat, a Renfe. D'una banda, la Generalitat explica en un escrit adreçat als mateixos veïns que es tracta de proves puntuals i concretes necessàries per garantir el correcte funcionament. Igualment, però, lamenten i més són conscients dels inconvenients, però també apunten que treballen per minimitzar l'impacte acústic d'aquestes actuacions. Des de Renfe, però, expressen que són trens que encara pertanyen al fabricant i que també miraran de minimitzar les molèsties d'aquestes proves. Els Mossos d'Esquadra confirmen la troballa d'un cos la nit de dilluns a la línia 2 del metro, les vies, entre les estacions de Sant Roc, a Badalona, i Artigas, Sant Adrià. El cos policial ha engegat una investigació i per ara se'n desconeixen les causes de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 d'aquesta passada nit. El servei de metro no s'ha vist afectat i ha funcionat amb normalitat des de les 5 del matí d'aquest dilluns. I l'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la serralada de Marina on aquests dies es duen treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del programa metropolità d'actuacions forestals, els operaris han iniciat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm dels camins i el manteniment de les franges perimetrals de protecció per a la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny els arbres morts que han caigut durant els darrers anys de sequera. N'ha parlat el cap del Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Jesús Fernández.
15: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
5: Després de passar per Tiana, els treballs s'efectuaran al voltant de la masia de Can Miravitges, a Badalona, previsiblement durant el mes de juliol. En una segona fase, entre finals d'any i principis del 2027, s'arranjarà la zona boscosa de l'antic berenador de Can Ruti a tocar del tanatori al barri de Canyet. I part del personal bibliotecari de Badalona s'ha sumat a la vaga de biblioteques de Catalunya. A banda de millores laborals i salarials, també reclamen que el nou pla de biblioteques prevegui nous equipaments i més personal. De fet, és la primera vegada que aquest col·lectiu s'organitza conjuntament per reclamar una mesa sectorial pròpia que reconegui la professió i permeti millorar les seves condicions laborals. A Badalona, les biblioteques de Canyadó, Pomà i Sant Roc s'han adherit a la vaga tancant alguns dissabtes. Lamenten que els criteris que defineixen els requeriments mínims d'espai, personal, equipaments, horaris i fons documentals han quedat obsolets, ja que no s'actualitzen, diuen, des de 2018. Pel que fa als salaris, reclamen un augment que inclogui els complements per atenció al públic i la revisió de les jornades laborals de dissabte, així com les compensacions horàries. N'ha parlat la delegada sindical de la CGT, Laura Soler.
16: Exhaustes, sense mesures de conciliació, amb jornades laborals de fins a 11 hores, treballant fins a 6 jornades a la setmana sense compensació, i bàsicament aquesta no conciliació és degut a la necessitat d'estar cobrint constantment les baixes endèmiques de personal no cobert i la mancança ja bàsica d'aquest personal.
5: A Badalona, el pla de biblioteques de 2011 a 2025 preveia la creació de 3 noves biblioteques per donar servei a barris com Bufalà, Bonavista, la Salut Llefià, Canyadó i Casagemes, entre altres. El document també incloïa projectes d'ampliació a les biblioteques de Sant Roc i Pomà, així com el trasllat de la biblioteca de Lloreda. Tot i que el pla establia que cada 5 anys s'havia d'ampliar o construir una nova biblioteca, l'únic projecte que s'ha materialitzat ha estat la biblioteca de Canyadó i Casagemes. Davant l'augment de la població i l'ampliació de serveis, els professionals consideren que molts equipaments han quedat petits. I passem ja a plana cultural. La novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb un ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst inicialment. L'artista Pitingo, gran reclam de divendres, va haver de suspendre la seva actuació. Una edició marcada pels contrastos. Al parc de Gran Sol de la ciutat, l'amfiteatre s'ha omplert de ritme, tot i que el festival va començar amb aquesta mala notícia. Divendres a la nit es va haver de suspendre el concert de Pitingo per una indisposició mèdica greu de l'artista. Una cancel·lació de darrera hora, que també va obligar ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Escoltem el president de l'Associació Veïnal Llafià del Gran Sol, Jordi Meses.
17: Pendigo sabía, estaban dispuestos y no pudo venir. Entonces, pues bueno, se tuvo que anular todo. La entrega de premios, todo. No creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo, ¿sí? Y hacer la entrega de premios y un pequeño concierto. Eso se verá, no hay nada claro de lo que podremos hacer, pero algo haremos, seguro.
5: La decepció de divendres, però, es va transformar en energia dissabte a la nit. L'endemà, el sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, folk, pop i ritmes llatins, mostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. Ens ho explica una de les integrants de Maruja Limón, la Sheila Quero.
18: La proposta és rumba barrejada amb sons latins, també fiquem una miqueta de rock i bueno, barregem una miqueta amb noves tendències també i amb electrònica. Sí, sí, experimentem amb tot. Aquesta nit a donar-lo tot i que tiemble la tierra de Badalona, oye.
5: Una energia que es va contagiar a l'amfiteatre, tot i no aconseguir un ple de públic. Els assistents s'han mostrat així d'entusiasmats.
19: Tienen una energía muy chula y conectan mucho pues eso, con las raíces, con la herencia y mezclándolo con lo que va hacia el futuro.
20: Me gusta mucho el grupo porque hace unas canciones que a mí me encantan, sobre todo la de Míralas.
21: Pues mira, que son todos chicas. La verdad, y que tienen mucha gracia.
22: También canto las canciones porque me siguen casi todas.
5: Ja fi acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara ja per a la represa del festival, que promet tornar amb més força i recuperar així els actes cancel·lats en una data propera. Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat local. Els deixem ara amb la informació esportiva, però abans fem un cop d'ull a la previsió meteorològica amb en Lluís Mi Pérez. Molt atents avui a aquesta onada de calor i moltíssima precaució per combatre les altes temperatures. Molt bon dia, Lluís Mi.
23: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
24: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Ponés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
25: Obramat Badalona. Amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
26: Els esports amb Ramon Duran.
27: No va poder ser. El Badalona es va quedar a un solitari gol de forçar la pròrroga contra el Compostela. Des d'avui mateix, tot i que ja hi havia deures avançats, l'entitat ja pensa en la pròxima temporada. I avui molt de contingut també poliesportiu amb la milla urbana Badalona, la Dragon Cup de Karate i també el futsal solidari. Amb una calor sufocant, ahir els 32 graus que hi havia a l'estadi municipal de Badalona no van impedir que més de 3.000 persones anessin a veure el partit entre el Badalona i el Compostela. Un enfrontament que finalment va acabar 2-0. Segurament coincidiríem la gran majoria que la clau de l'eliminatòria va ser el partit d'anada i la derrota per 3-0. Ahir el Badalona segurament, si hagués estat una mica més encertat, probablement estaríem parlant ara no d'un 3-0, sinó d'un resultat encara més ampli. El cert és que el Badalona va gaudir de diverses oportunitats per poder concretar opcions per igualar o superar l'eliminatòria i no anar a una pròrroga. En tot cas, Els dos gols van arribar a partir del minut 70, el 70 i el 90, 70 i poc i 90, i clar, tot això, doncs, vulguis o no, va condicionar el fet que, doncs, al final ja es quedessin sense temps. Els aficionats, aquests gairebé 3.500 aficionats, es van quedar una mica amb la mel als llavis, no? Van marxar amb la sensació de que hem estat molt a prop, de que hem pogut, però que finalment no s'ha aconseguit, i ara el Badalona haurà de disputar una temporada més a la Tercera Federació. Estaríem d'acord que la Tercera Federació, en especial la catalana, doncs és un autèntic pou, i el Badalona, doncs, que ja suma 3 temporades, 3 play-offs consecutius, sense aconseguir l'ascens de pujada categoria. Gran partit del Badalona, un partit que va ser totalment a l'inrevés del que s'havia disputat feia 7 dies a Santiago de Compostela, on aleshores l'equip local va ser molt més eficaç i el Badalona, doncs, va cometre molts errors. Ahir, durant moltes estones, el camp, la gent embogida, la calor, que era molt sufocant, però que no impedia que els jugadors poguessin sentir els crits d'alè d'una afició, i aquest sí se puede que a punt va estar de concretar-se. Miquel Azparren, tècnic del Badalona, parlava de totes les sensacions que s'havien viscut durant el partit.
1: Muchas sensaciones y al final de orgullos y sensaciones no se asciende, pero sí que tenemos unas sensaciones increíbles de todo lo que le hemos generado, sí que estamos terriblemente orgullosos. Yo de los jugadores quiero ponerle en valor porque han hecho un trabajo brutal, han sido un grupo increíble, empujando desde el lesionado, el no convocado, el suplente, el titular. Entonces, como las sensaciones y el orgullo no te asciende de categoría, lo que sí que podemos es reflexionar, aprender y sobre todo con partidos como estos, con partidos como en otro momento que hemos transmitido mucho, sobre todo lo que espero es que se genere identidad.
27: Esperem que sigui veritat i que aquest Badalona, que contra el Cornellà va brillar, va remuntar, ahir contra el Compostela va estar a punt de repetir-ho, i que el que van demostrar els jugadors, sobretot a casa, aquest orgull porti més identitat, com deia Miquel Azparren, que es mostrava molt, molt orgullós dels seus jugadors.
2: ¿Cómo van a estarlo? Es que creo que es lo primero que hay que poner en valor. Que han creído, que han trabajado, que el que juegue no juegue han empujado increíble, que el lesionado, que todo el mundo, que no hemos puesto excusas, que no hemos puesto egos por delante del objetivo colectivo. Y yo estoy terriblemente agradecido a quien ha confiado para estar, que esté yo aquí, porque ha creído que era el indicado. Terriblemente agradecido por lo que nos ha empujado la afición, pero increíblemente agradecido para siempre los jugadores, lo que han creído, lo que han trabajado y lo que han seguido hasta el final.
27: Des d'avui mateix, que ja els encarregats de l'àrea esportiva comencen a dialogar amb jugadors ja per, doncs, aprofundir sobre aquesta pròxima temporada, renovacions, continuïtats, jugadors que no seguiran. En definitiva, tenim, per exemple, el cas de Josu Rodríguez, que segurament, doncs, amb les actuacions contra el Cornellà i amb l'actuació d'ahir contra el Compostela, si és que hi havia algun dubte, de la seva qualitat mai, però si hi havia algun dubte pel seu rendiment, doncs per edat, etc., ha demostrat que Josu és capaç de posar-se l'equip a les espatlles sense cap mena de problema. Veurem si Josu continua un any més vestint la samarreta del Badalona. Al final del maig, l'ex del Sant Andreu deia que s'ho havien deixat absolutament tot.
3: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
27: Veurem si amb Josu o sense. En tot cas, Josu diu que gaudeix d'aquest tipus de partits, que la seva experiència fa que se senti molt còmode.
3: Bueno, al final, un jugador amb tants anys i tant recorregut, és el moment, jo crec, que ha d'aparèixer. La temporada ha sigut irregular, la meva, he entrat... He estat jugant, no he estat jugant, no he tingut molta continuïtat, però bueno, el que importa és que no hem complert l'objectiu i és una llàstima, la veritat.
27: I ara queda com aquell deute pendent, no? Sobretot amb l'afició, que ahir durant molts moments va ser fonamental, no? Perquè els jugadors tinguessin una mica més de força amb aquesta calor. Parlava al final del partit Sergio Bermúdez, el migcampista del Badalona.
4: Que lo sentimos mucho. estamos muy, muy jodidos como ellos, segurísimo. Y nada, mañana sale el sol de nuevo y hay que volver al Badalona donde se merece, que seguro que en tercera división no es.
27: En una setmana on segurament hi haurà novetats. Ja hem pogut veure en diversos mitjans, en tuits, que el pròxim entrenador del Badalona serà Genís Sanpietro. Tot fa indicar que podria ser així l'ex del Vilanova aquesta temporada, l'ex del juvenil del Badalona fa dues temporades. Recordem que el va conduir a la final a 4 de la Copa del Rei juvenil. Va fer una excel·lent temporada amb aquell juvenil gloriós del Badalona de fa dues temporades, amb jugadors com Tomi Carbonell, com Hugo Caroz, jugadors importantíssims que han donat al salt equips també de superiors categories. I, com dèiem, doncs, tot fa indicar que Genís Sanpietro serà el pròxim entrenador del Badalona i que el club ho podria fer oficial aquesta mateixa setmana. Per tant, ja el Badalona pensant en el futur, un cop ha finalitzat aquest play-off sense el premi de l'ascens. I continuem perquè agafem el fil poliesportiu, perquè les proves poliesportives també estan prenent el seu protagonisme amb l'arribada de l'estiu. En definitiva, també molts tornejos, moltes activitats. Per exemple, el dissabte es va dur a terme la milla urbana que va tornar a Badalona 26 anys després amb una festa de l'atletisme a la Rambla de la ciutat. Van ser prop de 250 corredors els que van participar en una jornada esportiva solidària i marcada per l'ambient festiu davant del mar. Aquest any va ser la novena edició d'una de les cites atlètiques més emblemàtiques de la ciutat i, com dèiem, va reunir aproximadament uns 250 corredors repartits en 14 sortides, entre les categories sub-8 fins a la sènior. La competició va comptar amb diferents distàncies adaptades a les categories dels participants, amb curses de 400, de 800 metres i també la prova reina, la distància de la milla, que és l'equivalent a 1.609 metres. Escoltem alguns d'aquests participants que van estar en aquesta cursa.
6: Agafo com un entreno, sobretot perquè porto mesos lesionada i farem el que puguem, però bueno, és qüestió de participar, passar-ho bé, conèixer gent i, bueno, que ens agrada l'atletisme.
7: Estava fent temps, s'ha tornat a rescatar ara i crec que és una cosa molt xula, molt divertida, on participa molta gent, totes les edats, fan una festa que no molesta a ningú, estan aquí mentre la gent pren alguna cosa i crec que és molt festiu.
8: Un orgull.
27: Una jornada que va tenir també un vessant solidari. Els corredors i assistents van poder col·laborar amb la Fundació Warriors mitjançant una aportació voluntària d'un euro. L'entitat treballa en la gestió d'habitatges destinats a persones en situació de vulnerabilitat, facilitant-ne la inserció laboral i promovent la seva autonomia personal. I pel que fa a l'aspecte competitiu, els millors classificats de cada categoria també van rebre trofeus i medalles. I els podis, el primer, segon i tercer, uns premis de 175 i 50 euros respectivament. Per tant, amb una notable participació i una gran resposta, el retorn de la milla urbana a Badalona va deixar un balanç molt positiu. I ara li toca el torn al karate. Parlem d'arts marcials perquè la Dragon Cup de karate va plegar a més de 300 competidors aquest passat cap de setmana al pavelló de Jefià. Ja parlàvem amb el Dani Llorente que hi hauria un ple absolut, que segurament doncs, les graderies quedarien petites i, tot i la calor, més de 300 karateques, dels quals 200 eren de Badalona, es van aplegar al pavelló de Llefià per disputar aquesta Dragon Cup, un acte organitzat per l'Oyamas Karate de la Salut. El torneig va comptar amb una exhibició de tècniques bàsiques de karate davant de tots els assistents. Un cop finalitzada, els més petits de casa van protagonitzar diferents combats d'exhibició. Finalment, la jornada va concloure amb les proves de kata. La competició va servir també per mostrar el treball de formació que es du a terme als clubs i que evidencia el futur d'aquest esport. Ho explica el Dani Llorente, un dels organitzadors.
9: Estos niños que ahora tenemos aquí niños que esperemos que, como por tradición en nuestra escuela, pasan años y años y siguen siendo karatecas. Tenemos alumnos que llevan 25 o 30 años practicando karate. Entonces, bueno, el futuro de ellos es que ojalá que de aquí a 10 años los sigamos teniendo en las escuelas.
27: Tant de bo, el torneig va deixar clar que la prioritat no era la competició ni el resultat, sinó fomentar la participació i l'aprenentatge dels més joves. La Dragon Cup es planteja com una oportunitat perquè els karateques guanyin confiança, adquireixin experiència i continuïn progressant dins del karate. Ara escoltem a José Sánchez, que és campió del món de kata.
0: Sempre diem que el més important també per als alumnes és que participin i que provin, perquè a vegades es fan ells també un món, no?, com un compte de oi, és una competició, tal. No, aquí no és una competició, això és una festa de karate. Aquí venim a passar-ho bé, a mostrar tot el que hem après a l'escola, i tant els directors de clubs com els col·laboradors ja prenem nota per millorar, i sobretot que de cara a la propera competició, doncs, que repeteixin.
27: Una jornada marcada pel bon ambient i la presència de famílies, entrenadors i companys que van omplir les graderies del pavelló de Llefi. A més, la Dragon Cup va servir per transmetre els valors d'aquest esport als joves i continua formant noves generacions de karateques. I amb aquesta informació deixem aquí els esports i tornem demà amb més coses. Adeu!
25: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
8: Bon dia, són 2:45.
10: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. El tribunal considera Ábalos culpable d'organització criminal, de suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor de Aldama se li han imposat 4 anys i mig. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. És dilluns 22 de juny de 2026 i tenim més titulars. El Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Juan Carlos Peinado pel cas Begoña Gómez. Sonia Kerr.
11: En aquest cas, per assegurar que retira el passaport a la dona del president, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. El vot de qualitat de la presidenta de l'ENS ha decantat una votació amb 4 vots a favor i 4 en contra de l'expedient.
8: Emergències atén un centenar de persones a tot Catalunya pels efectes de l'onada de calor.
11: Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a la plana de Lleida i Catalunya Central. Per això, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, fa aquestes recomanacions.
12: Evitar el sol fort, evitar la insolació, mirant de no estar a l'exterior en les hores més fortes de la calor, sobretot hidratant-se molt bé, i a casa nostra mirar d'estar en condicions de més confort.
11: També creix el risc d'incendi i Protecció Civil demana molta precaució durant la revetlla.
8: Per això mateix volem saber com ha d'avançar aquesta onada de calor que avui arriba al seu pic. Luismi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al Prepirineu Lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.
8: Investiguen una agressió homòfoba a un menor per part d'un grup de joves a Mataró.
11: La víctima té 16 anys i hauria estat agredit per 10 joves la matinada de dissabte a diumenge durant les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi.
8: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
11: Des de dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats.
8: Als esports, hi haurà 5è partit de la final de l'hoquei Lliga masculina, Anna Freixa.
14: L'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo, en aquesta ocasió per 4-2, i el títol es decidirà en el 5è i últim partit, que serà demà al vespre a Riazor. L'Igualada va guanyar la seva darrera Lliga el 1997.
8: Al control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 3 minuts de 2:45.
26: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó i el seu assessor, Coldo García, a 19, pel cas de les mascaretes. També s'ha dictat una pena de 4 anys i mig de presó per a l'empresari Víctor de Aldama, tot i que en aquest cas el Tribunal proposa suspendre-li la pena si compleix algunes condicions.
11: La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. Ábalos i Coldo els condemnen per organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
8: Una sentència que ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per haver assegurat que retira el passaport a la dona del president, a Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir. L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta d'Isabel Parelló, que és qui va proposar la sanció.
11: El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
15: Mi opinión es que el propio juez, un juez que es capaz de decir, de poner eso por escrito, es un juez que ha dejado de ser juez, que el que ha instruido toda esta causa ha sido un juez al que le faltaba uno de los elementos esenciales para el ejercicio de la función jurisdiccional, que no es solo la independencia, sino la imparcialidad. La imparcialidad, que es lo decisivo. Este juez no ha sido imparcial en ningún momento desde el principio y esto se ha confirmado con este último auto. Y en consecuencia se podría solicitar la nulidad de la instrucción.
11: Unes crítiques a les quals també s'afegeix la vicepresidenta Yolanda Díaz.
16: Esta instrucción es tan extraordinaria que hasta el Consejo General del Poder Judicial ha tenido que actuar de oficio. Y creo que con esto lo digo absolutamente todo. Todo como que ya les he dicho muchas veces que esta instrucción se va a estudiar en las facultades de Derecho de las que provengo yo.
11: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
8: Doncs un reguitzell de decisions judicials al llarg del matí, per les quals era molt esperada la compareixença del president del govern espanyol, de Pedro Sánchez. Sánchez, però, no ha volgut fer referència als casos judicials que afecten tant el PSOE com l'executiu, com a ell mateix personalment. Avui, en un acte sobre l'Espanya verda i digital, ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Sánchez ha insistit en la negociació d'uns nous pressupostos generals de l'Estat, ha assegurat que amb els fons Next Generation s'ha abandonat l'Espanya dels guanys fàcils.
17: Y entre construir fàbriques de bateries i microchips o derrochar en obres faraòniques, por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
8: I només fa uns minuts el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en que cal un avançament electoral, especialment després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
11: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
18: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
11: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
26: Notícies en xarxa.
8: Arribem al pic de l'onada de calor. Per avui es preveuen temperatures de més de 35 graus a l'interior i poden superar els 40 a punts com la Plana de Lleida o la Catalunya Central. El servei d'emergències ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu de Catalunya. La meitat han necessitat assistència presencial. A més, creix el risc d'incendi i Protecció Civil per tot plegat demana molta precaució durant la revetlla. Esther Minguell, bon dia.
1: Bon dia. Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: Aquesta persistència d'aquesta temperatura

0: més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
1: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
2: Com sentíem, un dels problemes és la persistència d'aquestes altes temperatures durant diversos dies. Al Maresme ja el cap de setmana s'han arribat a superar els 34 graus i la majoria de la ciutadania no ho porta gaire bé, i han parlat els nostres companys a Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
3: Temperatures de 34 graus, aquestes han estat les màximes aquest cap de setmana a Mataró. Altres punts del Maresme on s'han enfilat encara més han estat a Tordera, Palafolls o Dosrius. La màxima més alta a la capital del Maresme ha estat el primer dia d'estiu, diumenge 21 de juny, amb 34,6 graus i una temperatura mitjana per sobre dels 27 graus.
4: Més sabut malament, òbviament. Tenim gosset a casa i està l'aire posat tot el dia.
5: Com mal. Yo personalmente muy mal, y la gente mayor yo pienso que peor.
6: Ha venido de golpe, y está muy de golpe, muy fuerte, pero cada año hemos tenido la calor.
7: Ens hauríem de preocupar més, perquè cada vegada va pitjor.
3: Tot i que avui demà les temperatures baixaran lleugerament gràcies a la humitat, per Sant Joan tornaran a remuntar, tot i que s'espera que les més elevades són les que ja s'han assolit aquest cap de setmana.
2: Una onada de calor que coincideix a més amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i d'herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina que fa el sector a nivell de prevenció.
8: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
9: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a les reunions, fins ara no havien vingut, i aquesta situació ens sorprèn a vegades, de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament, i el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
2: Encara en relació a la calor i als episodis de sequera, cada cop més habituals per culpa del canvi climàtic, Barcelona ha fet balanç dels treballs que està fent a la ciutat per ampliar la xarxa freàtica. És una eina que permet disposar de més recursos hídrics alternatius destinats al reg dels espais verds, a la neteja de carrers i al clavegueram, i també al funcionament de les fonts ornamentals.
8: Els darrers treballs s'han fet a la muntanya de Montjuïc, on ja ha finalitzat l'obra civil de la construcció de 3 nous dipòsits ubicats al castell, al viver de Tres Pins i als jardins de Joan Brossa. L'alcalde Jaume Collboni assegura que el conjunt d'actuacions realitzades han permès ampliar en un 20% la capacitat de la xarxa, cosa que representa un volum d'aigua anual equivalent a 60 piscines olímpiques.
2: L'aigua és justament un bon recurs per fer passar la calor als nens i nenes que avui han començat els campaments o casals d'estiu, que no només aporten valors i aprenentatge, sinó també són l'única via de conciliació per a moltes famílies. A l'Hospitalet, 1 miler d'infants dels barris de Collblanc i la Torrassa s'agrupen per participar en el casal de l'Associació Educativa Ítaca. I així ha estat el seu primer dia, mitjans de l'Hospitalet Pasqual Labarta.
10: Entre els nervis dels retrobaments i de fer noves amistats, la canalla dels casals que es fan a les escoles Màrius Torres i Ramon i Cajal de l'Hospitalet esperen amb candeletes sobretot les activitats d'aigua.
11: Pues me gusta porque a veces me toca con mis amigos y estoy feliz.
12: Hacemos juegos de agua y también la piscina y actividades.
13: Vengo desde segundo o tercero, y me gusta porque hacen muchas actividades y vamos a la piscina.
10: Els casals de l'Associació Educativa Ítaca destacant per ser una de les úniques ofertes a la ciutat que manté el servei actiu durant el mes d'agost. No obstant això, des d'Ítaca asseguren que cada cop tenen més problemes per gestionar la part econòmica, i és que les famílies es troben en situacions molt precàries. Lídia González és la directora de l'associació.
14: No ens trobem només amb una part econòmica que normalment solventem a través de diferents beques, sinó que ens estem trobant en situacions molt precàries relacionades amb l'habitatge, amb els treballs precaris.
10: Tot i les dificultats, monitors i voluntaris creen un espai de joc adient perquè nens i nenes socialitzin i creïn vincles, a més d'organitzar sortides i excursions refrescants i culturals.
15: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans d'un grup de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
16: Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
17: Aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem.

0: no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. I a més, doncs, insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. I, per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoba, doncs, per nosaltres és una absoluta vergonya i, per tant, doncs, com hem fet sempre, doncs, també ara fer seguiment d'aquestes circumstàncies per corregir-les.
1: Davant dels fets ocorreguts, tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
2: El govern espanyol, són 3:15, ha aconseguit resoldre en només 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellver, bon dia.
3: Bon dia. D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement. Només el 5% han estat desfavorables i el 0,4% s'han inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 87%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. El delegat del govern a Catalunya ha defensat que amb aquesta regularització s'aconsegueix posar el comptador a zero per la via ordinària i es posaran en marxa plans de xoc per evitar futurs col·lapses pel que fa a la petició de cites.
4: Estem estudiant diferents plans de xoc, estem intentant posar, ja hem posat el màxim de policies i funcionaris a resoldre, doncs, a poder expedir els documents pertinents. I, evidentment, doncs, haurem segurament d'intensificar.
3: Aquest pla de xoc es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir al procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi.
2: El cap de llista de Junts a Barcelona de cara a les municipals de l'any que ve, Jordi Martí Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
5: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts amb més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
6: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
5: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà les eleccions del maig del 2027.
2: Això a Barcelona, però hem de canviar de comarques perquè la demarcació de Lleida preveu superar aquest estiu els 580.000 turistes. Més enllà del Pirineu, l'eclipsi solar esdevé un dels grans al·licients a Ponent. Avui han presentat la campanya de cara a aquest estiu. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
7: El sector turístic de les comarques de Ponent, l'Alt Pirineu i Aran espera superar aquesta temporada d'estiu els 580.000 visitants i consolidar així el creixement dels darrers anys. El vicepresident del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano, confia que es pugui arribar als 1,7 milions de pernoctacions al conjunt d'establiments de la demarcació.
8: Això seria el que ens agradaria més. No ho sabem, hi ha una situació geopolítica molt complicada, això ens pot beneficiar o perjudicar i, per tant, estem una mica a l'espera, però tot marca que si no passa res extraordinari podrem arribar amb aquella xifra i jo crec que inclús superar-la.
7: L'eclipsi de sol del 12 d'agost, que al sud de Ponent es podrà observar completament, s'afegeix com un dels principals atractius de la temporada. El fenomen es podrà veure precisament en una zona on, per les dates, no hi sol haver massa afluència de visitants, per la qual cosa el sector veu amb esperances la possibilitat que arribin turistes de tota Europa i coneguin aquesta part del país.
2: I és moment de repassar altres qüestions destacades d'avui. Troben un cadàver a la línia 2 del metro de Barcelona.
5: La troballa s'ha fet la nit passada entre les estacions de Sant Roc i Artigues-Sant Adrià. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets.
2: Desallotgen 4 pisos més a la Rambla de la mina de Sant Adrià de Besòs, però els veïns tornen a ocupar 2 dels que es van buidar dijous.
5: El Consorci de la Mina ha executat 4 desallotjaments més aquest matí als blocs de la Rambla després dels 3 que es van fer dijous passat. D'aquests, però, ja n'hi ha 2 que tornen a estar ocupats. Un d'ells es va ocupar el mateix dijous i l'altre dissabte. I això, tot i els dispositius policials al barri per evitar-ho.
2: Arrenca a França la consulta no vinculant per decidir el nom oficial dels Pirineus Orientals.
5: Els votants tenen fins al 15 d'agost per decidir si mantenen el nom actual o el canvien per Pirineus Catalans o Pirineus Mediterranis. A la consulta hi poden participar totes aquelles persones menors d'edat que estiguin inscrites en el registre de votants del departament. Durant aquests gairebé dos mesos, la votació serà física. La telemàtica s'obrirà l'1 de juliol.
2: I és moment per a la cultura. Un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Art Nou, al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de totes dues ciutats. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
10: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
9: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat, amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a l'edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
2: David, seguim amb tu i amb més propostes, perquè a la Fundació Miró una exposició reflexiona sobre la història de les matèries primeres i l'explotació colonial per aconseguir-les. Estants canviants és una mostra de l'artista franco-canadenca Kapvani Kiwanga, guanyadora del darrer premi Joan Miró. Aplega obres significatives de la seva trajectòria, a més de peces de nova creació.
9: L'exposició presenta obres abstractes, elaborades amb tot tipus de materials, des del sisal fins a la caoba i l'or. Els objectes amaguen una gran riquesa de significats com els rituals de protecció, però tenen en comú, com explica la comissària Martina Millà, la denúncia de l'explotació occidental de tercers països per aconseguir matèries primeres.
11: Parlem de la globalització i dels moviments i dels intercanvis desiguals que es van produir arran d'aquesta expansió de les potències europees arreu del món.
9: Una explotació que va canviar el territori, però que alhora va situar els occidentals en una posició vulnerable, com expressa l'obra Gelosia.
11: Amb el desenvolupament i l'adaptació arquitectònica en països i en territoris en els quals els europeus se sentien profundament incòmodes i aleshores van elaborar el que se'n diu arquitectura colonial perquè vivien bàsicament aterroritzats.
9: A Estats canviants, Kiwanga presenta tres obres de nova creació, Sentinella i Canvi de to, vinculades a l'esclavatge i a l'explotació colonial, i Capacitat de càrrega, homenatge a Joan Miró. Justament, l'artista és la darrera guanyadora del premi que porta el nom del pintor.
12: El meu avi va anar a Cuba a bordo del català.
2: Escoltem la mítica Habanera, El meu avi, perquè Calella de Palafrugell la recupera la cantada d'Habaneres d'enguany després de la polèmica que hi va haver l'any passat.
12: El timoner i el nostre amor i 14
5: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per a la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment, que se celebrarà a la platja del Port Bo, de la localitat Baix Empordanesa, el dissabte 4 de juliol, serà a 11:15 de la nit.
12: Els nois de Calella.
2: A ritme de Banera arriben els esports. Que ens porta l'Anna Freixa. Molt bon dia, Anna. Hi haurà cinquè partit a la final de l'Hockey Lliga masculina.
13: Bon dia, Marta. Sí, l'Igualada va tornar a guanyar les comes contra el Liceo en aquesta ocasió per 4-2 i el títol es decidirà en el cinquè i últim partit a Riazor endemà al vespre. Els igualadins es van avançar amb dos gols ràpids de Matías Pascual. Els gallecs van empatar i Marc González, amb dues dianes més, va tornar a donar l'avantatge als de Marc Montaner.
14: Havíem de guanyar el divendres, ens havia donat una mica de moral respecte al cap de setmana passat. Era una mica un partit trampa, no?, de veure si ens deixàvem anar una mica. Hem començat molt bé, els primers 10 minuts han sigut excel·lents. Després han baixat, ens han superat físicament, i et diria que veia l'equip molt cansat i dos gols del Marc, que la segona part ens ha donat un aire bestiat. Però les comes així, a mi quasi vam decantar una llàgrima només entrar, no? Al final surt d'aquí, a tota la vida ben petit, i quan ho veig així, veia molts i molts anys que no ho veia. Dimarts, tots sabem què pot passar, no? Primer que ens deixin competir, l'últim partit allà, 5 primers minuts, 3 penals en contra, vull dir, veurem a veure quin respecte ens tenen.
13: La darrera vegada que l'Igualada va guanyar la Lliga va ser el 1997. I a la Lliga ACB aquest vespre a les 8 es juga el tercer partit, el primer al Palau Blaugrana de la final, després dels dos disputats al Roig Arena a València. El Barça havia guanyat el primer i el València el segon. La final és el millor de 5. I Paula Blasi ha fet història aquest cap de setmana sent la primera catalana que ha guanyat la Volta Ciclista. Ens ho explica Jordi Cervantes.
15: Paula Blasi ha estat la gran guanyadora, la gran triomfadora de la Volta Ciclista de Catalunya, emportant-se a la general i també imposant-se en les classificacions de muntanya, de joventut i també com a millor ciclista catalana. Escoltem a Paula Blasi.
16: Estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot. Algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ns pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i hi ha molta experiència. Llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
15: La tercera etapa de la Volta Ciclista a Catalunya se l'emportava Marian Bosch i Paula Blasi, que ja té entre cella i cella disputar el Tour de França a principis d'agost, on és una de les principals favorites per endur-se la victòria final.
13: I en futbol sala, el Linyola no va poder aconseguir remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a primera divisió femenina de futbol sala. Havia perdut 1-4 en el partit d'anada i ahir a Galícia, a la pista de l'Estrella Futsal, va perdre per 7-4. Montse Carles, n'és la capitana.
17: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional, perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països portes el nom molt més enllà d'Espanya.
2: Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
18: La xarxa de comunicació local.
19: Continguts en xarxa.
9: Entre les estrenes de la setmana destaca Viva, el film dirigit per Aina Clotet que li ha suposat el premi a millor actriu a la Setmana de la Crítica de Cannes. També arriba la pel·lícula sueca de terror Habitació número 13 i Woody, Jessie i la resta de joguines tornen a Toy Story 5.
20: El teu cosí és que no sé què li està passant, però s'està com obsessionant amb mi.
21: Jo vaig notar com electricitat.
9: Viva és un film dirigit i protagonitzat per Aina Clotet. El paper amb el qual va guanyar el premi a millor actriu de la Setmana de la Crítica de Cannes és el de la Nora, una dona a les portes dels 40. Enfronta un retorn a la seva vida després de superar un càncer de mama, però els seus plans trontollen quan en Max, un noi de 23 anys, irromp de manera sobtada.
20: Aquestes mosques, quin fàstic, no? Aquestes mosques fastigoses.
22: Vale. Adéu. Gràcies, mama.
23: ¿Qué estás haciendo?
24: Soy yo, Joel, tu hijo.
9: A Habitació número 13, en Joel torna a contracor a la casa on va créixer per ajudar la seva mare, que ha patit un ictus que la va deixar clínicament morta durant uns minuts. Tot i que ha aconseguit sobreviure, ja no sembla la mateixa, i en Joel està convençut que alguna cosa l'ha seguit des de l'altre costat.
23: Pensé que tu moriries antes.
25: Forky, acceptes la Karen Beverly com a legítima esposa?
26: Yeeha! Així ho està clar, marit!
23: I obert! Mm. Oh! Qui ha enverinat la dama d'honor?
26: Bonnie! Ha arribat un paquet per tu!
25: Gràcies, gràcies!
27: Hola, sóc la Lilipat. Comencem a jugar!
28: Un altre cop l'extinció, no!
9: Toy Story 5 ens torna a portar les joguines més famoses de l'animació. Aquesta vegada, amb Buzz Lightyear, amb Woody, la Jessie i la resta del grup s'enfronten a un nou repte quan coneixen la Lilipat, una nova tablet que arriba amb les seves pròpies idees disruptives sobre què és millor per la Bonnie. Tornarà a ser la mateixa a l'hora de jugar?
0: Bus, queda't aquí, ja hi vaig jugar.
1: No m'hi veus capaç, oi?
3: Que és una mica en mi.
1: Quin ponxo. Fa gràcia que es tornin a barallar.
3: Oh, i tant que sí.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Què tal? Molt bona tarda, els parla Raquel Moreno. El nou model de transport sanitari es desplegarà a la regió metropolitana nord a partir de la nit d'aquest dijous, amb un pressupost de més de 385 milions d'euros. Permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei. El nou model també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. A l'hora de dissenyar el nou model de transport sanitari, el Servei d'Emergències Mèdiques ha analitzat l'activitat assistencial registrada al territori, així com les dades demogràfiques per fer una cobertura més completa. El Barcelonès Nord es veurà reforçat amb nous recursos i ampliacions horàries. Santa Coloma de Gramenet suma una nova unitat de suport vital avançat i 3 de suport vital bàsic que s'ubicaran a Torribera. A Badalona s'incrementarà la cobertura assistencial a més hores de servei. N'ha parlat el cap territorial del SEM a la Metropolitana Nord, Antonio Carballo.
4: Hem ampliat tant en hores com en número de recursos, i sobretot en número de recursos d'un torn horari de 8 hores, perquè hem d'incrementar el número de recursos en la franja horària amb més activitat, perquè és quan es produeix més simultaneïtat d'incidents i hem de tenir més disponibilitat d'ambulàncies per fer aquestes assistències, que coincideixen en el temps.
3: Les ambulàncies s'han renovat en la seva totalitat. A la Metro Nord s'incrementen a partir d'aquest dijous per arribar als 278 vehicles, 22 més que fins ara. Les noves ambulàncies es posaran en funcionament la nit del 25 de juny. I l'Ajuntament de Badalona ha activat el Pla Bàsic d'Emergència Municipal en fase d'alerta per l'onada de calor des de les 7 del matí i fins les 9 del vespre d'avui dilluns. L'arribada de l'estiu aquest cap de setmana ha vingut acompanyat d'una intensa calorada que encara es mantindrà durant els propers dies. Protecció Civil manté en alerta el Pla Procicat davant un episodi que ens deixa nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Molts badalonins ja han notat les conseqüències d'aquest cap de setmana.
5: Fatal! Jo fatal, estic tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón.
6: Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieren morir.
7: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
8: Pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
3: A partir d'avui les temperatures s'incrementen i s'activa l'avís de calor nocturna a comarques com el Barcelonès i el Maresme. I els veïns del carrer d'Eduard Maristany es queixen dels sorolls d'un tren en fase de proves ubicat a la via morta del costat de l'estació de Renfe de Badalona, afirmant que se senten durant el dia i també fins a les 4 de la matinada. La Generalitat ha assegurat en un escrit que n'és conscient i treballa per minimitzar l'impacte acústic. Des del mes de febrer que els veïns del centre pateixen sorolls constants i molestos tant de dia com de nit, assegurant que s'afegeix a més als enrenous permanents al pàrquing de l'estació i a la música alta i botellots que es produeixen a l'entorn. N'ha parlat una de las vainas afectadas, la Manuela Ocaña.
9: No podemos descansar, ahora en verano es insoportable, aparte de los trenes que, bueno, pasan a una velocidad quizá excesiva, que hasta tiemblan lo que son algunos edificios, pero es que, bueno, puedes entender que estamos delante de la estación, que deben haber unos ruidos, pero estos son excesivos, no son que queramos que tengamos que sufrir esta situación año tras año y cada vez a peor.
3: I els Mossos d'Esquadra confirmen la troballa d'un cos la nit de dilluns a la línia 2 del metro a les vies entre les estacions de Sant Roc, Badalona i Artigas, Sant Adrià. El cos policial ha engegat una investigació i per ara se'n desconeixen les causes de la mort. El cos l'ha localitzat a TMB cap a 9:45 d'aquesta passada nit. I en esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert, però, va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i 3 bones ocasions per marcar. Ara cal pensar ja en el futur. A tercera federació, en el Badalona intentarà ascendir la propera temporada.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
10: Ningú t'informa com nosaltres.
3: Gairebé 5 minuts passen de les 3 de la tarda. Tornem amb més informació local a les 4.

0: La matinada del 2 d'abril de 1982, tropes argentines sota el comandament del general Carlos Basser va prendre amb facilitat Stanley, capital de les Malvines. El dia 3 ocupaven l'illa de Geòrgia del Sud. El governador Rex Hunt i la petita guarnició van ser fets presoners. L'operació Rosario havia estat un èxit. Les tensions per les illes Malvines van esclatar i des d'aquell moment ja no hi va haver marxa enrere. Així s'iniciaven 2 mesos i mig de conflictes que van cegar la vida de més de 1.000 joves, tant britànics com argentins, 2 països occidentals, 2 membres del mateix bloc, 2 governs liberals. Com es va arribar a aquesta situació? Avui, a les portes de Troia, analitzem el conflicte que va portar a la guerra a britànics i argentins. Benvinguts a Stanley, benvinguts a les portes de Troia.
1: Benvingudes i benvinguts una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i atent a totes les ràdios de la xarxa de comunicació, com hem dit, que ens ofereixen el Portes de Troia, que són unes quantes, 60 ràdios, Albert 60, Abril?
2: 60 i pico, sí, sí. Estic en procés de crear una mena de graella. Per poder publicar algun lloc on surtin tots els horaris i tal.
1: Doncs sí, perquè ens faria gràcia, com dèiem fa pocs programes, de fet a la primera part del que farem avui tractarem de la segon programa dedicat a la guerra de les Malvines, i el primer parlam justament de que fem poca referència a tots aquests llocs de Catalunya que ens emeten i que, carai, estem superagraïts de poder sonar a llocs absolutament dispars de la nostra geografia catalana i ens enorgulleix moltíssim, no?
2: Home, és molt xulo, no? Poder sonar a un poble de més al nord de Catalunya i de cop a les Terres de l'Ebre i de cop també al Gironès, vull dir que és una passada, està molt bé.
1: Doncs això, Portes de Troia, avui dedicat segona part de la Guerra de les Malvines. Albert Abril, benvingut.
2: Com anem, Sergio?
1: I avui tornem a tenir amb nosaltres l'Adrià Hernando, llicenciat en Història, col·laborador habitual del Portes de Troia. Ja està en el rànquing dels 3 convidats que més han vingut, poder? Podria ser.
3: No porto la compta.
4: Això ho vau fer vosaltres.
1: Jo tampoc, però diria que per...
2: Jo crec que sí.
3: Jo vaig fent, jo vaig venint...
1: I per recurrència, doncs també...
3: Si al final vinc per patar la xerrada una estona.
1: Sí, ja està.
2: I posem els segells.
1: I d'això va molt bé. Adrià Hernando, gràcies. Benvingut.
3: Gràcies, un plaer, com sempre.
1: Per què la Guerra de les Malvines és un conflicte... Perquè és un conflicte poc classificable en el marc de la Guerra Freda?
3: A veure, és que és un conflicte... Sembla un conflicte menor, però resumeix molt bé la naturalesa de la guerra. És un grapat de joves, es maten en una terra indòmita, llunyana, pels interessos d'altres persones que no empunyen cap arma, no? A més, és molt, molt interessant pels efectes propagandístics que té. La derrota per l'Argentina suposa una humiliació que va acabar provocant la caiguda de la dictadura, mentre que Thatcher, que estava a la corda flonja, es va veure reforçada. Aquesta és, en part, la màgia del nacionalisme, no? Quan van bé les coses, el nacionalisme és l'hòstia, quan van malament, adéu, adéu.
1: Qui ens ho havia de dir? A nosaltres, els catalans?
3: Exacte. Sí, sí, sí. A vegades sembla que quan parlem de guerres parlem de partits de futbol on les baixes civils, militars, són els gols que marca un bàndol a l'altre, i no teníem en compte ni les vides dels qui lluiten ni els efectes a curt i llarg termini que pot suposar un conflicte, no? A vegades el sacrifici és absurd, altres pot canviar el futur d'un país o regió, com va passar al Vietnam, o com pot acabar passant ara mateix a l'Iran i al Golf Pèrsic, no? Que pot arribar fins i tot a canviar la configuració del món.
5: Segueix-nos i interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
0: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Cançó emotiva, estàvem aquí escoltant.
1: La carta perdida, interpretada per Soledad Pastorutti, una reconeguda artista argentina, i és un emotiu homenatge als soldats que van lluitar a la Guerra de les Malvines, el 82. La lletra de la cançó és una narració en primera persona d'un soldat que escriu a la seva mare el dia del seu aniversari, expressant el seu amor i la joiania que sent al Chaco, no? Lluint a casa seva.
0: Molt bé, doncs, com dèiem, avui tractarem diversos temes referits a la Guerra de les Malvines. Congelem un moment aquest tema perquè ara li dedicarem uns segons a recordar els nostres oients, estimats oients del Portes de Troia, que sou uns quants, que sou un grapat d'oients, que ens seguiu per xarxes, que ens seguiu setmanalment cada diumenge quan pugem al programa o a la vostra ràdio de confiança. Però és que, a més, tenim uns quants fidels d'aquells que diem Patreon i els tenim doncs més a prop que la resta, un passet més endavant. Aquesta gent, si et vols fer Patreon, ho pots fer.
2: Exacte, ho pots fer a través de iBooks o a través de la plataforma Patreon, no, fer-te mecenes del nostre petit i humil i cofoi projecte. Ens dones un cop de mà, ens dones ganes de tirar-ho endavant i ens fas feliços, que això és el més important, perquè si som feliços els programes també surten millor, òbviament. I res, recordar-vos que ho podeu fer això a través d'iBooks i Patreon, i que ara mateix tenim ja més de, crec que són més de 30 hores de vídeos extras a la plataforma de Patreon, i tenim ja també 7 capítols exclusius que ronden entre els 10-30 minuts, depèn del capítol.
0: Cada episodi, sí, extra.
2: Exacte, i que són divertits perquè també són així temes que a vegades no pots fer entrar en un guió sencer o que no donen per tant, però són anecdòtics, no? Són curiositats que, bueno, que van molt bé. Jo penso que estan tenint bastant èxit i estan quedant molt xulos.
0: Clar, això de moment només està disponible pels qui es fan Patreon, es fan mecenes i, com deia l'Albert, ens fan aquest suport extra monetari, i a més hi ha diferents formes de fer-ho, oi?
2: Clar, hi ha diferents nivells. O sigui, a Patreon hi ha 3 nivells diferents de subscripció. Hi ha iBooks, n'hi ha un, a no ser que si tingueu iBooks Premium, que a escoltar els episodis exclusius doncs ja ens feu una petita aportació, que per nosaltres això ja és molt important. Dins del Patreon veureu que les tres categories doncs estan inspirades en noms en noms homèrics, no? Molt relacionats amb el nostre amb la nostra identitat troiana.
0: Expliquem-ho.
2: Ho vols explicar?
0: Home,
2: sí.
0: Clar.
2: Va, doncs tenim 3 categories. La primera categoria és la de... espera, que ho he de buscar, perquè...
0: No t'esperaves que aprofundim
2: tant. No, que aprofundíssim tant, no.
0: Patreon a full.
2: Tenim la categoria Nostos. D'acord? Que és el retorn, vale? Aquestes persones són les persones que ens ajuden a continuar, són la nostra base, i és bàsicament donar-nos suport i nosaltres estar profundament agraïts. Llavors tenim la categoria Menis, no? Que és la protagonista de la Ilíada, que és la còlera, la còlera d'Aquiles, que aquests ja opten els àudios extras cada mes, que com a mínim seran 2, el vídeo de tot el programa i l'accés anticipat.
0: O sigui, que poden veure'ns... És un vídeo, seria un vídeo podcast, no?
2: Seria un vídeo podcast, sí.
0: Ens poden veure aquí com xerrem, les coses que passen quan la llumeta vermella està apagada i aleshores ens diem de tot.
1: M'han vist treure emborilles.
2: Sí, també.
0: Tot això també, ho poden també veure només als Patreons. Clar, si algú vol pagar per això, doncs bueno. Endavant,
2: endavant. Hi ha gent de tot.
0: Sí.
2: I llavors ja...
1: Jo pagaria, eh?
2: Oh, gràcies. I llavors ja els Cleos, no, que són la glòria eterna, és el cim, no, de l'heroisme troià, i aquestes persones opten a tot l'anterior, els episodis exclusius, els vídeos, a part de que participen en un sorteig trimestral de llibres.
0: Ostres!
2: També opten a marxandatge un parell de cops l'any i també tenen avantatges en els nostres directes i diverses activitats que anirem plantejant.
0: En els nostres directes, eh? Carai, carai! Això pot passar un altre cop, poder. Ja us anirem informant. Els nostres Patreons tenen moltes coses, eh?
2: Tenen
0: no vull dir
2: coses,
0: res, eh?
2: Sergio.
0: Val la pena, coses. Fer-se Patreon.
2: Sí, eh?
0: Jo em faria Patreon si no fos perquè ja estic aquí, però...
2: Jo sóc Patreon de les Portes de Troia. Patreon gratuït.
0: També
2: serveix, però no et dona res. L'únic que pots seguir la nostra pàgina, en la que anem publicant coses i ja està.
0: Molt bé, doncs fet aquest repàs de Patreon, que com bé diu l'Albert, ho fem poc i diu que sí, pues ja que està fet, fem el repàs, fem la difusió i que la gent se n'assabenti. Continuem ara sí, La guerra de les Malvines, segona part, Adrià Hernando, preparadíssim, m'està mirant amb cara de seriositat, de cara de concentració, perquè avui abordem no només la crònica dels fets com va fer-se en el programa anterior, que hauríeu de segurament repassar, perquè seria molt més interessant per entendre el programa d'avui, a no ser que ja sigueu uns experts dels fets de la guerra de les Malvines i podríeu venir directament en aquest, perquè avui abordarem algunes preguntes interessants. La primera de totes seria si Argentina, Adrià, si Argentina hauria pogut guanyar la guerra.
1: Sí.
0: Ho sabia.
1: Podria haver guanyat, sí.
0: És un poco Leo Messi. Bueno, no, perquè Leo Messi no parla català.
1: Exacte. No. De fet, malgrat l'avantatge naval britànic, que ja han comentat...
2: Ho sé, quin canvi.
1: Pam! Rompiendo el chiste. Les forces en combat estaven força equilibrades. Cal remarcar, novament, que per molt que l'exèrcit britànic fos més gran, més professional i en molts casos més ben equipat, la geografia equilibrava la balança. L'Argentina lluitava, com aquí qui diu, a casa. En l'àmbit logístic tenia avantatge. La logística, la guerra, és tan important que pot equilibrar les forces. Això és una cosa que s'aprèn bé quan s'estudien les guerres de coalició, anteriorment anomenades guerres napoleòniques.
0: I aleshores com s'ho van fer els britànics?
1: No va ser fàcil pels britànics. Prova d'això és el ferri control que van aplicar els mitjans de comunicació. Londres havia après de l'experiència dels Estats Units a la guerra del Vietnam la importància de controlar el relat.
0: Expliquem-ho per qui no ho sàpiga, però la guerra de Vietnam va ser la primera gran guerra televisada. Exacte. Les seves imatges, les imatges sobretot dels taüts plens de soldats morts americans, van commocionar la societat americana anys abans. I per fer, justament per això, el control dels mitjans de comunicació a partir d'ara les guerres serà escrupulós.
1: Exacte. L'estat major britànic va establir una manera diferent de relacionar-se amb els mitjans de comunicació. No van permetre que la població fos testimoni dels combats, basant-se en els fets que les guerres són cruels i complicades. Així, van seleccionar un grup de reporters, segons el seu criteri, que van poder acudir al conflicte sota la protecció de l'exèrcit. El vaixell que transportava els periodistes va quedar a la perifèria, on rebia la informació a través de l'estat major. Els periodistes no tenien cap possibilitat d'accedir directament al conflicte. Es lliuraven batalles que demostraven que la seguretat britànica no era tal, que l'aviació argentina era eficaç. De fet, hi ha testimonis britànics que diuen que els pilots argentins els saludaven després de bombardejar. Això, no obstant, els mitjans parlaven d'un conflicte fàcil, excepte un.
0: Oh!
1: La BBC no va acceptar aquesta manipulació i va arribar amenaçada de demanar material a la televisió argentina per mostrar altres punts de vista. La raó és que la victòria va ser més ajustada del que sembla.
2: Molt interessant i molt moderns, perquè com explicava en Sergio ara fa un moment, clar, després de la guerra al Vietnam tothom, bueno, tots els estats capitalistes i tots els estats en general van aprendre la lliçó. Així doncs, quin va ser el desgast real per la llegendària marina britànica?
1: La Royal Navy va arribar al límit de les pèrdues suportables, 14 naus destruïdes o fora de combat, un terç dels seus destructors i fregates desplegats. El balanç no va ser pitjor perquè moltes de les bombes argentines de 225 i 450 quilograms estaven obsoletes. Però sobretot el gran error del comandament argentí va ser atacar els vaixells de guerra en lloc dels navilis logístics i de transport de tropes, que eren molt més indefensos. D'haver-ho fet, com hauria suportat la Gran Bretanya una invasió de les illes si no tens capacitat logística, no? També, si un dels seus dos portaavions hagués caigut, el cop hauria estat ja fatal. Però la destrucció del Belgrano, amb una xifra de baixes aberrantment alta, va dissuadir el grup aeronaval argentí de passar l'ofensiva. Ja van entrar en una fase molt defensiva. Addicionalment, els serveis secrets argentins van intentar aconseguir uns 10 missils Exocet extra que ja havien disparat els 5 que posseïen, però no ho van aconseguir. Aquests 10 missils també haguessin pogut suposar una diferència en l'èxit o fracàs de la missió britànica.
0: Clar, els britànics molt, molt preocupats per demostrar que la victòria no havia sigut tan ajustada, que havia sigut un passeig, perquè com podia ser amb tot l'honor dels britànics després cultivat, després de dècades i dècades i tot aquest imaginari comú com podia ser que uns argentins fessin tan malbé el seu exèrcit, la seva armada.
1: Bé, la batalla aèria va ser força renyida. I de fet no van ser els avions britànics els que van provocar les pèrdues a l'Argentina, sinó la defensa antiaèria dels vaixells. No sé si sabeu, quan es vola baix és quan els avions estan més exposats, però també si els bombardejos els has de fer volant baix. Ja són les defenses...
0: poden enganxar.
1: Sí, les defenses més bàsiques són més eficients, no? Les forces aèries argentines superaven el límit del seu radi d'acció, això ho van comentar a l'anterior programa, i aquí l'error d'Argentina va ser no aprofitar les 7 setmanes anteriors al desembarcament dels marines britànics per allargar la pista de Porto Stanley i desplegar-hi els Skyhawks, Mirage i Super Etendard. Això s'hauria donat un gran avantatge perquè sí que estaven més ben posicionats en l'àmbit logístic per reforçar-se i els seus avions podien operar des del continent, però la distància entre l'Argentina i les illes tampoc és petita.
0: Clar.
2: I com va ser la guerra sobre el terreny?
1: Allà és on potser van cometre més errors, no? Van retirar les tropes d'èlits, van instal·lar reclutes mal armats i poc entrenats, van buscar una defensa estàtica i no van canviar l'estratègia en cap moment, tot i veure que allò era un desastre, no? I s'haurien d'haver apostat potser pel moviment, per una estratègia de contraatacs, etc. Els britànics, un cop van arribar a terra, van tenir sempre la iniciativa. I aquí l'Argentina va perdre moltes oportunitats de contraatacar, no? La reconquesta de Geòrgia va estar a punt d'acabar en desastre amb l'operació Mikado, que va ser cancel·lada, per sort per a molts, que van poder viure per viure un altre dia, no?
0: Doncs recapitulem. Hem vist que Argentina va tenir escenaris oberts amb possibilitats de victòria.
1: Sí, tenia possibilitats de prendre les illes i guanyar el conflicte. Malgrat la superioritat militar anglesa, la capacitat de desplegament britànic a tanta distància era molt menor. Jo crec que la Junta el que va intentar va ser una mesura de pressió i va sortir bastant malament. Mai es van plantejar la guerra de manera seriosa, sinó més aviat com una jugada de pressió. I crec que, a més, que no es van adonar que per Gran Bretanya, o almenys per l'administració Thatcher, allò sí que era seriós. Per això l'operació Rosario va ser tan neta, no? Sempre es va intentar minimitzar els danys. L'única baixa civil va ser provocada, de fet, per un bombardeig britànic en tota la guerra. Els soldats argentins, escassos de subministrament, tenien fins i tot prohibit tocar el bestiar de l'illa. Si estàs allà morint-te de fam, hi ha 650.000 ovelles i no pots matar una i fotre una costellada, no?
2: Per als argentins era molt dur, això, eh? Per als argentins era molt dur.
1: Havia de ser. Uh-huh. En fi, sí que es van... Potser la Junta sí que es va donar que la Gran Bretanya respondria, però no van ser capaços d'aturar tot això a temps, no? En qualsevol cas, va ser la negligència dels comandants, especialment de la Junta Militar, la que va portar l'Argentina a la derrota. Sobre ells recauen el prop de 1.000 morts que va provocar aquest conflicte.
2: Anem a obrir una miqueta el focus, no? Ho hem anat repetint al llarg d'aquests dos programes, que aquesta és una guerra que situa al vell mig, no?, de la Guerra Freda, i hem parlat poc dels suports internacionals que reben els uns i els altres. Com va anar tot això?
1: Bé, a l'àmbit internacional, Mitterrand, president francès, va donar tot el seu suport als britànics. París va congelar tota entrega d'armes a Buenos Aires, els codis dels missils Exocet van ser cedits parcialment als britànics, permetent-los prendre mesures electròniques. Això ens demostra lo intel·ligent que és dependre de la tecnologia militar d'altres, eh? A més, els francesos van dur a terme atacs simulats sobre la marina britànica per entrenar-los contra els atacs argentins. Els serveis secrets francesos cooperaven a fons, interceptant les comunicacions dels argentins enviats a França per adquirir més Exocet. És que un no es pot confiar, tio. La defensa dels tercers no la pots confiar.
0: Francesos...
1: Bueno, a part de francesos, no?
0: Si aquests tercers són francesos...
1: O anglesos, allà...
0: No. Fatal.
1: En fi.
0: Val, el paper de François Mitterrand no es va limitar a tot això.
1: No, va fer servir la seva influència per convèncer Togo i Zaire del Consell de Seguretat que votessin una resolució favorable als britànics. També va convèncer el canceller Helmut Schmidt de renunciar durant un temps als sucosos contractes d'armaments argentins. Bèlgica, Holanda, Luxemburg i Dinamarca es van mantenir anglòfils. La comunitat europea va proclamar un embargament comercial contra l'Argentina.
2: I la pregunta, i a tot això, a Espanya, què? No? O sigui, Argentina una mà, no oblidem Gibraltar a l'altre costat, què passa?
1: Doncs fins i tot Espanya es va oblidar de la solidaritat hispànica per cuidar la seva negociació d'integració a la Comunitat Europea i a l'estimada OTAN. Bàsicament, es va abstenir quan es va votar la resolució 502 al Consell de Seguretat en contra del que esperava Argentina.
0: I com a represàlia més tard ens van enviar a King Africa.
1: Els hi hagués fet molt mal, eh? La venjança va ser dura.
0: Home, bomba, no? Clar. Sí. No, clar, és un moment d'Espanya que és important, no? Perquè estem en el moment, primer mandat de Felipe González, la seva gran promesa és la integració, Espanya està acabant la transició espanyola, entrant a la venda del seu producte, que és Espanya, perquè pugui ser integrada amb normalitat a les institucions europees, en aquest cas la Comunitat Econòmica Europea. Recordem que fins l'any 92 no serà Unió Europea, Tractat de Maastricht, tot això. I justament, doncs, en aquest moment no podies enfadar els que t'havien de validar.
1: Sí, jo personalment penso, i no ho dic per defensar la posició del govern espanyol ni res, que va enganxar el govern amb els pantalons baixats. I ja està, i punt. Vinga, a veure, que també, amb què et posiciones? Amb un govern ultraliberal argentí o amb un govern ultraliberal britànic? Vull dir, és molt difícil. Jo em posiciono amb els pobres paios que van anar allà i van morir. Pobra gent que no els anava res i els... Ala, vinga, allí, vinga.
0: Clar.
1: Aquesta gent són les autèntiques víctimes, no? Però...
0: Sí, d'aquí sí. Neix aquesta abstenció al Consell de Seguretat. Clar, els llaços amb l'Argentina són històrics, decepció argentina i, doncs, King Africa, tu, què volies? És lo que tienes.
1: Movimiento muy sexy.
0: Tot això, aquest era King Africa.
2: King Africa. Has posat la segona
1: bomba,
2: cançó de King Africa o no?
1: Movimiento muy sexy.
0: Hosti, veus?
2: Si hagués l'Alberto, ho hagués fet.
0: Hagués entrat King Africa.
1: Ja, segur. Jo tinc un altre estil.
0: Sí,
2: absolutament.
1: El tema de la música tinc un altre estil, em sap greu.
2: I respecto, ja està bé.
1: Respecto les decisions musicals de l'Alberto, però...
2: A l'Alberto l'estimem molt. Però i cadascú...
1: Cadascú té... Jo faig acudits amb els noms, però poso una música amb molta cura.
0: Molt bé, sí, senyor. Doncs molt bé, com dèiem, tot això és en un marc de guerra freda, encetant la fase de nova confrontació amb els soviètics que estan amb la frustrada invasió d'Afganistan, els Estats Units donant diner als mujahidins, de tot això després més tard sortirà Bin Laden... Però, vaja.
1: Sí, aquestes apostes nord-americanes que sempre surten bé.
0: Exacte.
2: La democràcia.
1: Per algú surten bé, per la resta del món no.
0: Exacte. En aquest context de Guerra Freda, doncs, com hem dit al principi del programa i després a les conclusions, després l'Adrià també ens dirà alguna coseta sobre això, és evident que no podem defugir i estem en Guerra Freda. Aquí el món està dividit en dos i en les esferes d'influència tant d'Estats Units com de la Unió Soviètica. Quin serà el posicionament dels Estats Units i de la URSS davant de tot això?
1: Bé, als Estats Units es va mantenir allò ni aquí ni allà, no? Una mica d'ambigüitat en la primera fase del conflicte, per sorpresa de ningú. Atrapats entre la seva voluntat d'evitar una crisi més gran a l'OTAN i el seu desig de no comprometre els seus pactes de seguretat amb els estats del subcontinent. El conflicte enfrontava dos països aliats sense implicar directament o indirectament cap país comunista. Però al cap de 4 setmanes, el Pentàgon va entregar amb urgència els missils, radars i material electrònic antimissils requerits per Londres. Quan les operacions van començar, la lògica estratègica del bloc va tornar a funcionar i Washington es va posicionar clarament al costat de Londres. Aleshores, Moscou va fer el que fas en aquests casos, no? Els teus enemics estan donant declatallades, vas amb el més feble dels dos per intentar equilibrar. I es van declarar disposats a donar suport a Buenos Aires. De fet, vaixells pesquers soviètics ja pululaven per l'Atlàntic Sud.
2: Pesquers.
1: Pesquers.
0: Clar, és que...
1: Estaven pescant.
0: És que, clar, és... jo entenc que els Estats Units al principi una mica desconcertats, perquè és una mica... Aquest conflicte és foc amic. Vull dir, dos...
1: És com... Sí.
0: O sigui, no entenem res. Tot el conflicte de Guerra Freda i de cop i volta dos països neoliberals s'estan fotent d'hòsties i els Estats Units... Què
1: feu? Imagina't un partit de futbol. Saps allò? El partit de futbol a vegades, no? Hi ha una jugada i tal i acaben dos membres de dos equips a cratallades. Però imagina't què succeeix, però els membres són del mateix equip, no? Estan allà jugant contra l'altre equip i comença a fotre cratallades dos països del mateix equip i els de l'altre equip diuen pues yo apoyo el que pierde.
0: Sí, sí. Bueno, això està passant ara amb el Real Madrid i Tchouaméni i Fede Valverde. O sigui,
2: ah, sí?
0: Que tampoc... Sí, s'estan fotent d'hòsties als del Madrid.
2: En els partits?
0: No, en els entrenaments, que és pitjor. Sempre és un bon moment i en qualsevol guió, el que sigui del Troia o on sigui, estimats amics i amigues, per riure's quan el Real Madrid va malament.
2: Sí que ho és.
0: I ja està, i podem continuar. Perquè estàvem parlant justament de com reacciona internacionalment els diferents agents. Hem parlat dels Estats Units i la URSS, però clar, els veïns argentins i l'Amèrica Llatina... Què pensa, què diu?
1: En general van donar... L'Amèrica Llatina en general va donar suport a la causa argentina. Es van negar a qualificar l'agressió de conquesta i a qualsevol embargament. El Consell de Seguretat, Panamà, va donar suport a l'Argentina. I Guyana, òbviament, a Londres, no? L'Uruguai va donar suport a l'Argentina, però va obrir el seu espai aeri i marítim a les naus angleses sempre que anessin desarmades. Mm. Una posició una mica...
2: ambigua, no?
1: Bueno, al final també, què fas? Vull dir, fotut un missil a un vaixell, està cremant-se, hi ha gent allà que et pot morir, què fas? Pues, bueno, pues desarma't i vine, i ja està. Perquè al final és una mica també... Jo no entro a la guerra, dono suport a l'Argentina, però bueno, jo puc entendre una mica la posició d'Uruguai. El Brasil va obrir una de les seves bases al submarí Vulcan, que tenia problemes. El Perú es va declarar neutral i es va negar a vendre a l'Argentina el seu Sexo-7, tot i que diplomàticament va ser el més actiu de tots els països de la regió proposant un pla de pau que va ser rebutjat. Xile, sens dubte, va informar a Londres de la imminent invasió argentina.
3: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
4: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: La marxa de les Malvines.
1: Sí, és una cançó oficial d'Argentina composta en 1940, dedicada a la reivindicació argentina sobre la sobirania de les Illes Malvines, composta per José Thieri amb lletra de Carlos Obligado. Perquè... es veu que no la volia fer voluntàriament, però Carlos... Carlos Obligado al 1940 la va acabar composant.
2: No sé, 3,
0: no sapiguem que la broma anava a caure, ha caigut malament, ha entrat.
2: Ha entrat molt bé,
0: efectivament ha entrat.
2: Per mi és, ja et dic, dels dos programes top 3.
0: Però ha caigut perquè la, és que clar, aquí veus els Patreon aquí veuran la gràcia del joc no verbal, del llenguatge no verbal, perquè quan anava, ha dit Carlos, l'Adrià m'ha mirat, sí, i m'ha dit, ara va.
2: Amb la mirada.
1: És que...
0: I ja està.
1: Era obligado. Era obligado a hacer esta broma, era obligado.
2: Lo siento mucho.
1: Lo siento mucho, Carlos Obligado. Bueno, no crec que s'enteri el senyor Carlos Obligado.
0: No crec.
1: Si hi ha algun obligado entre els oients, em sap greu la broma, no volia ofendre a ningú.
0: Al final de la guerra... tornem a Portes de Troia, seguim. Al final de la guerra va portar moltes conseqüències pels argentins, oi?
1: Sí. El 17 de juny del 82, tres dies després de la capitulació, Galtieri va dimitir, obrint així el llarg procés que portaria la democràcia. El 18 de juny, Londres va oferir repatriar els 14.000 presoners de guerra argentins i l'intercanvi de presoners va acabar sense problemes. El 12 de juliol, la comunitat internacional, sí, va reintegrar l'Argentina al concert de nacions, cancel·lant l'embargament comercial, i França i Alemanya van tornar a entregar material bèl·lic, etc.
0: Ja som amics, un altre cop.
2: Molt ràpid, no? Les coses van acabar així.
0: Sí, és que és el que hem dit abans, era foc amic, ja està, vinga, va, s'ha acabat. Vinga, un altre cop.
2: Para de barallar-vos.
1: I a fer... Ja estàs tranquil en los topos, vinga.
0: I a fer negoci, que d'això va...
1: A jugar!
2: D'això va el tema. La guerra també va portar moltes conseqüències pels britànics.
1: Sí, va donar credibilitat i prestigi a les forces armades i va accelerar el procés de reorganització de la defensa. Els generals es queixaven amargament de les interferències constants de Thatcher durant la campanya, així que es va acabar creant el Defense Crisis Management Center, el centre de gestió de defensa de i crisis, o de les crisis en defensa, jo què sé, una cosa així, que
2: sí,
1: barregen...
2: Sí.
1: En fi, permet al primer ministre gestionar els aspectes polítics de la crisi i permet al Permanent Joint Headquarter que s'encarregui dels aspectes militars, no? La gestió de les operacions des de Northwood. La Gran Bretanya va construir prop de Porto Stanley una moderna base aèria i manté un destacament de la RAF, una fragata, dos vaixells de suport i 1.500 soldats, 15 vegades més que el 1982, malgrat l'elevat cost que això suposa. Hosti, imagina't que, tio, te llistes a l'exèrcit britànic, que ja ha de ser dur, i t'envien a Malvines. T'ho diuen i tu penses, hòstia, m'hi ha les Maldives. Però no! No te puedes bañar! Ni et pots prendre un còctel a la platja ni res. Fa un fred de collons a l'estiu. A l'estiu fa un fred de collons. I hi ha pingüins amb mala llet i 650.000 ovelles. Imagina't que et toca això, tio. Hòstia, en una altra vida devia ser... Jo què sé, molt mal parit, tio. Hòstia, quin destí. I a sobre hi ha 1.800 persones allà només. Els coneixes a tots. Hi ha gairebé tantes persones com soldats. No em pots ni fer una novieta. Perquè tens molta competència per llegar. Sí, sí. No hi ha lloc per... Què deu haver? Un pub? No hi caben tots al pub.
0: Quin horror.
1: És que imagina't, vaja, imagina't. T'ha tocado, Henry, t'ha tocado Malvinas. ¿Qué?
0: ¿No era Maldivas?
1: ¿Qué? Maldivas, no, no. Malvinas, Falklands. ¡Ah!
0: Bé, hem de continuar el programa. No.
2: No
0: sé com ho farem.
2: No.
1: Perdó.
2: No. Ha estat un exercici d'empatia històrica molt fort.
0: Sí. I un monòleg.
2: Amb en Henry.
0: Ha fet un monòleg, eh? Sí, això és un tall, eh?
2: Això serà un tall.
0: No sé com hem de continuar, però hem de continuar... El que sí que van continuar va ser la normalització de les relacions internacionals envers Argentina.
1: Sí, el 1984 tots els països van reprendre les negociacions. El 85 Londres va atorgar a les Malvines una nova constitució que reconeix el dret d'autodeterminació. Què faran aquesta gent sense independitzar? Els 1800 allà, amb les 650.000 ovelles, bueno, en fi. 1990 ja va normalitzar completament les relacions i el 95 tots els països van signar un acord de repartiment de les riqueses petrolieres de la zona. El 99 es va establir vols regulars entre Argentina i Porto Stanley i l'anunci Les Malvines són nostres va desaparèixer de l'aeroport de Buenos Aires. El juliol del 2001, Tony Blair... Ah, aquell meravellós primer ministre britànic va efectuar la primera visita oficial a l'Argentina.
2: Adrià, què van ser els centres de recuperació?
1: Doncs mira, després de la derrota, a l'Argentina es van crear aquests centres de recuperació. Tenien una doble funció.

0: cadascú tenia una secció d'intel·ligència composta per un grup d'interrogadors, no? També un grup de contraintel·ligència va confeccionar les normes del personal. Es van establir regles per controlar permanentment la conducta, moral, lleialtat, honradesa, decòrum personal i discreció del personal. L'ordre d'aquests centres era avaluar els ciutadans abans de la seva desmobilització. 6.766 persones van ser processades en ells, on es confeccionaven documents com actes de recepció o fitxes d'antecedents i resultat d'entrevistes. Allà consta la informació sobre la situació patida per la tropa a la guerra.
1: Clar, entrem en un altre tema, no? Fins ara hem estat parlant de les possibilitats dels argentins de guanyar, hem parlat també de la normalització de les relacions internacionals, com de seguida o no de seguida, o els posicionaments, i ara parlem del tractament de com es vol controlar aquesta desmobilització dels militars. Aviam què ha passat, que tot sigui exactament com els mandataris volen que sigui. Això ens ho explicaràs ara molt bé a través d'aquests òrgans, aquests estaments, aquests centres de recuperació que ens acabes d'explicar com estan organitzats. Perquè, clar, tota aquesta informació obtinguda, per què va ser rellevant pel mando argentí?
0: Doncs mira, aquesta informació reflecteix, per exemple, dades com que un percentatge molt elevat no desitjava tornar al front de guerra. La qual cosa a mi em sembla com molt normal, no? La tropa parlava de la gran desorganització i errors de conducció per part dels oficials, maltractament rebut per part de sotsoficials que arribaven a amagar menjar o a prendre una part més gran dels que els corresponia. Alguns soldats manifestaven haver rebut càstigs corporals en queixar-se. La manca de menjar, el fred, la falta d'equip i d'armament adequat eren també queixes habituals. Aquesta informació es va mantenir molt reservada per part del govern, que no volia que es filtrés. L'objectiu d'aquests centres era tallar qualsevol informació que danyés a la seva institució.
2: I tota aquesta informació surt a la llum el 2007, és així?
0: Sí, tot això surt a la llum 25 anys més tard, el 2007, quan algunes agrupacions d'excombatents de Corrientes, Chaco i La Plata van presentar denúncies davant la justícia federal per violacions dels drets humans comeses per oficials i sotsoficials argentins contra la tropa. Es van registrar tots els documents que fessin referència a fets o situacions de maltractament, abús d'autoritat i tortura. Tots els que feien referència a situacions arbitràries en casos d'ordres per part de superiors que negaven atenció sanitària, prohibició d'abastament de menjar i testimonis sobre l'acaparament deliberat d'aliments. Les baixes de la tropa més freqüents van ser per inici de congelació, trastorns vascular i peu de trinxera, acabant en molts casos en amputació. O sigui, t'envien allà a morir per la causa i a sobre pel maltractament que reps t'acaben amputant un peu, saps? Els testimonis reflecteixen que era impossible complir amb les ordres, per exemple, la dificultat de mantenir una posició permanent mullada sense abric adequat i amb gana, així com tortures.
2: I tenim algun exemple d'aquestes tortures, d'aquests maltractaments?
0: Sí, podem posar alguns exemples, com un soldat del regiment mecanitzat 3, que va esmentar l'ordre superior de no rebre atenció sanitària. Va explicar que des que va informar dels seus mals al seu cap, aquest el va agredir verbalment i físicament mitjançant moviments bruscos i cops contundents i li va negar l'atenció. En un altre document figura que un sotstinent el va fer estaquejar i caminar descalç per l'aigua. És que és una paraula que... No sé com es diu en català. A mi em va costar una mica trobar el significat exacte en castellà, de fet, però per qui no ho sàpiga, és una tortura que consisteix a lligar algú per les extremitats amb tires de cuir entre quatre estaques. Un altre soldat del regiment mecanitzat 3 va relatar que va patir l'amputació de 5 dits del peu esquerre i 3 del dret. Va denunciar un sostinent que no el va deixar atendre a la infermeria per peu de trinxera i que va menjar un tros de xai i que per menjar un tros de xai sí, el van fer estaquear també.
2: És que els hi van dir que no es mengessin els xais.
0: Exacte.
2: Els hi van dir,
0: Bueno, és que és la riquesa de les illes, clar, si te'ls menges. El mateix conscrit també va denunciar un caporal primer que primer li pegava i orinava a l'esquena mantenint-lo un bassal durant diverses hores.
3: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
4: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: carai, carai, ja ho pots ben dir, recta final del Portes de Troia avui per parlar de tots aquests temes derivats de la guerra de les Malvines. I carai, carai, deia, perquè els temazos que ens porta sempre l'Adrià Hernando a l'anterior programa Brothers in Arms de Dire Straits, avui entre d'altres ja han sonat, però avui amb Leon Gieco.
1: Solo le pido a Dios, de Leon Gieco, que la va compondre el 1978 al poble de la seva infància, Cañada Rosquín, que és una petita ciutat al sud de la província de Santa Fe, i a casa dels seus pares, no? Va escriure sentiments personals que a poc a poc es van convertir en frases inspirades en durs esdeveniments socials de l'època, com la dictadura militar del seu país, l'exili de Mercedes Sosa i el probable conflicte bèl·lic entre Xile i Argentina d'aquells anys.
0: Clar, aquí a Espanya aquesta cançó probablement tu i jo som d'una generació semblant, però aquí els nostres companys que ens acompanyen, l'Adrià i l'Albert, són més jovenets i no
1: jo
0: coneixen.
1: La conec d'escoltar-la a l'Ana Belén.
0: Ana Belén i Víctor Manuel, versió molt famosa que va escoltar-se molt als anys 90 aquí a Espanya. Sí. Clar, tu et sonava aquesta cançó, Albert Abril?
2: Què vols que et digui?
0: Fa que no amb el cap, com dient, no sóc de la teva generació, passat, deixa'm en pau, deixa'm estar al braç ja,
2: no.
0: Perquè conec altres cançons que tu segurament no coneixes.
2: Però és que no crec que sigui veritat, perquè a part d'una clara distància generacional, hi ha molts espais de la cultura popular que no controlo.
0: Bueno, com tothom.
2: Com tothom, però...
1: Jo no controlo de futbol.
2: I jo tampoc. Sort en tenim d'en Sergio i l'Adrià també, que també.
0: Doncs recapitulem, com dèiem, recta final del programa. Encara ens queden uns quants temes per parlar de la guerra de les Malvines. Malvines.
1: Malvenides.
0: El panorama, clar.
1: L'havia fet el xist aquest, fins ara.
2: No, és veritat, has aguantat dos programes.
0: Sí. Les Malvines, i justament parlant, ens ha gelat el cos el que es va recuperar justament a través d'aquests relats dels documents dels soldats, terrible, el panorama que li va quedar al sud del soldat mitjà argentí és molt decebedor.
1: Sí, imagina't, no? Que ets un jove que té tota la vida per davant, que somia, què sé jo, aconseguir una feina estable, formar una família, en fi, el normal, no? Però toca anar a fer el servei militar pel teu país i dius, bé, m'ho prenc amb filosofia, no? Vaig i aprofito i em trec el carnet de conduir i ja em munto la vida després d'això, no? Però un dia el teu govern li dona per enviar-te a unes illes fredes i llunyanes on hauràs d'enfrontar-te a una colla de soldats professionals amb molt mal geni que venen a reclamar aquest territori que aparentment és seu. I tot això, mal equipat, amb gana i rebent un tracte... bé, vexatori, no?, per parts dels teus superiors. Deia Leon Gieco, cantautor argentí del que hem sentit la cançó Solo le pido a Dios, que la guerra és un monstre gran i trepitja fort tota la pobra innocència de la gent, no? I a mi, i és la raó per la que he posat aquesta cançó avui, em semblen especialment il·lustratives aquests dos versos de la cançó. Perquè precisament a la guerra sempre se li ha aportat un vernís de glòria, un caràcter com èpic que moltes vegades els joves innocents de totes les èpoques han comprat amb entusiasme. Jo he estat el primer que he gaudit del cinema d'acció, de videojocs tipus shooter, títols dels quals no pronunciaré aquí perquè no paguen. No puc evitar recordar les primeres escenes d'una meravellosament antibalicista pel·lícula alemanya d'Edward Berger anomenada Sense novetat al front.
2: Grandíssima.
1: Basada en la novel·la homònima d'Eric Maria Remarque, en què uns joves patriotes entusiasmats han enganyat els reclutadors sobre la seva edat per poder anar a lluitar per Alemanya a les trinxeres de la Primera Guerra Mundial. No cal dir que la resta de la pel·lícula tracta de com han d'afrontar la realitat del conflicte.
2: És una molt, molt, molt, molt bona... Per mi, del millor que ha fet Netflix en els últims anys. Bueno, almenys a nivell històric. És una pel·lícula que, si més no, a batxillerat jo recomano bastant, perquè no és la típica de Hollywood, no?, de salvar el soldat Ryan o coses així més, que... glorifiquen
1: no,
2: la guerra.
1: Es nota molt també que és una visió molt alemanya del conflicte, no? I això es veu molt en el cine. Hi ha dues pel·lícules, la 1917 i Sense notar en el front, que totes dues es venen com antibalicistes, però mentre que 1917 no, els anglesos no poden escapar de l'èpica, no? De mira com aquest jove soldat ha aconseguit creuar tot això per salvar els 1.200 homes que anaven a enviar un atac suïcida perquè era una trampa, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. A 1917 t'ensenyen la crudesa de la guerra, i això jo crec que té molt a veure amb les grans derrotes que ha patit Alemanya, mentre que Gran Bretanya no ha patit mai, ha patit la guerra, l'ha patit en directe, per això no tenen una actitud potser com els americans, però no ha patit aquestes derrotes tan humiliants, tan grans, amb una quantitat de baixes tan bèsties, i jo crec que això es veu bastant clar, no?
2: Molt bé. La propaganda és un factor importantíssim, no? Quan parlem precisament d'enviar joves que han d'anar a lluitar. De fet, hi ha una escena de Sin novedad en el frente, no sense novetat en el front, que és precisament això, no? És un discurs dels alts càrrecs militars cap a tota una sèrie de joves que han mentit precisament sobre la seva edat, dient-nos, aneu al front perquè som la gran... Bueno, la propaganda, no? És molt important. Com va ser en el cas de les Malvines, etc.
1: Bé, ja sabem, no? La propaganda brexista sempre ha jugat al llarg de la història un paper molt important en vendre's la guerra com una lluita entre bons i dolents, sempre estem del costat dels bons, no? Però realment la guerra no va d'això, sinó d'interessos geopolítics clau. A vegades també és una manera de desviar l'atenció dels problemes interns. Però sí que hi ha alguns factors o elements que tenen en comú totes les guerres, no? Les atrocitats, la violència, el descontrol i el caos. Amb tot, n'hi ha un que se sol passar sempre per alt, que és la lluita de classes. Hi ha una frase molt il·lustrativa d'un pilot alemany anomenat Erich Hartmann que diu: la guerra és un joc on joves que no es coneixen i no s'odien es maten entre si per decisió de vells que sí es coneixen i s'odien, però no es maten. Qui posa la sang i qui s'emporta els beneficis en un conflicte?
0: La guerra de les Malvines, que hem tractat avui, doncs recull aquests elements que expresses en la teva reflexió, oi, Adrià?
1: Sí, per mi crec que és una guerra que il·lustra molt bé això, no? Pot semblar un conflicte menor, a més és un conflicte curiós. Se'ns mor l'Albert.
0: Estàs bé, Albert?
2: Estic molt bé.
0: Hem tallat el clímax que havíem generat per la reflexió de l'Adrià, però no passa res.
1: No passa res, el recuperem. Deia que sembla un conflicte, sembla un conflicte menor, que a més es dona en plena Guerra Freda entre dos contendents del mateix bàndol, l'occidental, amb dos governs ultraliberals, la Thatcher i la Junta Militar Argentina, i tots dos van enviar això un grapat de soldats a lluitar en un conflicte que ni els anava ni els venia per unes illes remotes i escassament habitades. Tots dos van intentar utilitzar el conflicte de manera propagandística. Un, el britànic, amb èxit. Tots dos també van mentir a les seves respectives poblacions sobre la marxa del conflicte, etc. I tots dos van respondre a interessos particulars. És cert que existeixen particularitats. A Thatcher, aquell conflicte li ve caigut del cel. Les forces d'atac britàniques eren, en essència, tropes d'elit i professional davant dels conscrits argentins. I cal reconèixer que el primer atac va ser argentí.
0: I ja per anar tancant, hi ha alguna nota positiva en tot això? És possible?
1: Sí. Entre la merda també creixen flors. La guerra és terrible, si sacrifiquen els que menys tenen a guanyar, és cruel, violenta i mostra la pitjor cara de l'ésser humà, però, i crec que ningú el sorprendrà, enmig de la violència, el caos, la desesperació i la injustícia més gran, també podem veure la millor cara de l'ésser humà. I aquí m'agradaria tancar aquest programa
0: gairebé tancar
1: aquest programa fent menció a un home del qual no hem parlat perquè ens hem centrat molt en altres qüestions, però crec que mereix com a mínim ser referenciat. Parlem d'un home que està condecorat pels dos països, per Argentina i Gran Bretanya, per la seva actuació en el conflicte de les Malvines. Aquest home és Richard Rick Jolly. Era un metge de la Marina Reial Britànica que es va negar a fer distincions entre els ferits, atenent sense importar la nacionalitat i prioritzant la gravetat de les ferides, salvant la vida a molts soldats argentins i, òbviament, britànics, de la mort. Rick és la nota positiva de tot aquest conflicte, algú que ens ensenya que, fins i tot en la pitjor situació de totes, encara podem decidir com afrontem la realitat.

0: Molt bé, últims segons ja per comentar últimes reflexions, justament Para la vida, és la cançó ara que ens acompanya.
1: Sí, és Para la vida de León Gieco també, és un testimoni poètic que reflecteix el dolor i l'esperança en un conflicte de violència i repressió. Gieco és conegut pel seu compromís amb les causes socials i la seva música de protesta, utilitza metàfores i simbolismes per parlar de la realitat del seu país, l'Argentina, especialment durant els anys foscos de la dictadura militar. La referència a lleis velles més genocides podria interpretar-se com una crítica a les polítiques repressives i a la impunitat dels crims comesos per l'Estat.
0: Doncs ho deixarem aquí, jo crec que no tenim temps per més. Avui ja, amb aquest segon programa de la Guerra de les Malvines, on hem puntejat tota una sèrie de temes derivats per donar molt més cos al conflicte que va succeir a principis dels anys 80. Moltíssimes gràcies, Albert Abril, per acompanyar-nos avui.
2: A tu, Sergio.
0: L'Adri Hernando, que de nou a les portes de Troia ens porta un doble programa, molt interessant, molt, que ens situa molts temes que ara ens fan segurament més fàcil la lectura del nostre present, justament amb el tema de la propaganda comentàvem, no? I de la importància de la propaganda, que això ja ha canviat, ja ha volat pels aires. Amb els...
1: Això ja no, vull dir... La guerra del Vietnam va demostrar la importància de controlar els mitjans. A partir d'aleshores hi ha un control ferri dels mitjans de comunicació, però avui dia, gràcies a la telefonia mòbil i a internet, és impossible ja. Vull dir, encara que prohibeixis publicar imatges, es publiquen imatges. La gent les envia, hi ha reds de contactes i tot circula. Aleshores ara ens trobem en una altra situació, que és
0: una altra situació.
1: La guerra ja no és televisada. Ara directament és socialitzada, no? Surt a les redes socials.
0: Agraeix i contents que ens hagis acompanyat de nou aquesta temporada de les
1: el
0: portes de
1: Troia. El plaer és meu, com sempre.
0: L'Adri ha tirat el control tècnic i us parla Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
3: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
4: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Si us agraden les regates de rem, reserveu-vos el dissabte 27 de juny al matí. Al litoral badaloní se celebrarà la regata de rem, la llarga, 20è trofeu Ciutat de Badalona de Llagut.
1: Un repte de 4.000 metres entre el Club Nàutic Bétolo i el Port de Badalona.
0: Veniu a veure de prop el coratge de totes les tripulacions.
1: Organitzat pel Club Nàutic Bétolo.
2: T'apropem Badalona. T'apropem la ciutat.
3: Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Són les 4.
5: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
6: Notícies Badalona.
7: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Ahir va començar l'estiu i ho va fer acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els pròxims dies. Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en el primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus i un ambient que serà sufocant durant aquestes jornades. Molts badalonins ja han notat les conseqüències.
8: Fatal! Jo fatal, aquí tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón.
9: Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieren morir.
10: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
11: Pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
7: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com majors de 75 anys, malalts crònics i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que s'hagi trobat un cadàver a les vies del metro de la línia 2 entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Per ara, el cos policial desconeix les circumstàncies de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 de la passada nit. L'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la Serralada de Marina, on aquests dies es duen treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del Programa Metropolità d'Actuacions Forestals, els operaris han iniciat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm de camins i el manteniment de franges perimetrals de protecció per la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny als arbres morts que han caigut durant els darrers anys de sequera. Ho ha explicat el cap de Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Jesús Fernández.
12: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
7: I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
6: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
13: Ningú t'informa com nosaltres.
14: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dilluns 22 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, Déu-n'hi-do. Catalunya és un forn, a hores d'ara. Ja estem tenint alguna temperatura que volta als 40 graus i encara queda corda per anar pujant al llarg d'aquesta tarda en alguns indrets, sobretot de la Catalunya central, del prelitoral barceloní i de les comarques de Ponent. Arribarem fins als 41, 42, 43 graus a la banda més baixa del Segre. Per tant, la zona del Pla de Lleida és on s'emportarà la temperatura més elevada al llarg d'aquesta tarda de tot Catalunya, però Déu-n'hi-do també, per exemple, a les valls del Pirineu, interior tarragoní, interior de l'Empordà i de Girona en general, 34, 36, 37 graus al llarg d'aquesta tarda. Compte, això sí, amb algunes tempestes que s'aniran formant al prepirineu lleidatà i després es desplaçaran una mica cap al sud, arribant fins a la Noguera, la banda de la Segarra, el Solsonès, fins i tot també en d'altres comarques com el Bages, el Berguedà i Osona. Sobretot, tempestes de vent. N'estem pendents a la xarxa.

0: primer dilluns de l'estiu. Al Connectats parlarem de petards, de la venda, de les novetats i també dels preus. Entrevistarem Jesús López, gerent de Petardos CM. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva per analitzar l'ascens del Sabadell a segona, el primer triomf d'Espanya al Mundial i de les finals de la Lliga CB de bàsquet i la Lliga Nacional de Futbol Sala. A partir de les 5 coneixerem la jove i nova veïna de Sant Cugat, Berta Montilla, creadora de contingut. Continuarem amb l'espai de l'empresa per parlar amb Àlex Mayer, que és representant de Metges de Catalunya al Taulí, sobre la campanya Ni un minut més. I acabarem amb cultura, parlant de l'exposició de pintura castellà al nostre poble de Philip John. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que avui també obrirem per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa va viure dissabte la presentació oficial de FACIR, l'Associació pel Foment d'Activitats Culturals i Recreatives. És una nova entitat que neix amb la voluntat d'apropar la cultura a tots els públics. Tot i que just comença a caminar, ja té la mirada posada en propers esdeveniments. La presentació es va celebrar a l'Espai Vela del Parc de Vallparadís en una jornada festiva que es va allargar des de les 11 del matí fins a les 11 de la nit. Durant tot el dia, el recinte va oferir música en directe amb diversos artistes convidats, food trucks, activitats per a totes les edats i sessions de DJ. A més de promoure activitats culturals i recreatives com tallers, concerts i festivals musicals, FACIR també vol organitzar activitats literàries, recreatives i d'oci per a la ciutadania, destacant la seva col·laboració amb altres associacions culturals. En aquest sentit, l'agrupació valora molt aquest treball que es pot fer conjuntament amb altres entitats i està totalment oberta a col·laborar amb artistes, grups o qualsevol persona que vulgui sumar-se al projecte. És una proposta lúdica que vol consolidar-se com un nou punt de trobada per a la ciutadania i el teixit artístic de Terrassa.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A Sabadell continuem vivint de l'ascens a segona divisió. Ara fa aproximadament una hora, l'equip de Ferran Costa ha estat rebut al Parlament a Barcelona per membres de l'executiva per donar-los l'enhorabona. Entre ells hi havia justament el terrassenc Josep Rull, però també el secretari sabadellenc Juli Fernández. Un ascens que l'equip de Ferran Costa, el del Centre d'Esport Sabadell, va assolir el divendres i que durant el cap de setmana ha aixecat, això sí, molta polèmica a causa de les desafortunades declaracions del porter Diego Foli des del balcó de l'Ajuntament. Tot i això, ara mateix, doncs, la rebuda institucional d'aquesta tarda al Parlament, que se suma a la rebuda al Saló de Plens del Consistori Sabadellenc el mateix dissabte, després de la Rua.
0: Bé, doncs es nota que estaven de celebració durant tot el cap de setmana. Gràcies, Júlia. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El club de futbol Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0, però els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que es van donar cita al municipal van marxar amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Va ser un gran partit del Badalona que des del primer moment va buscar la porteria del Compostela. La manca d'encert, però, va impedir arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps, tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats van estar tocats als dits de la remuntada. Bermo de cap marcava el minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon va ser en pròpia porteria al minut 90 i es va donar pas a 6 minuts de temps afegit on l'afició va intentar empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris va xutar desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic Miquel Azparren.
4: De por un lado, yo creo y espero que la gente se siente orgullosa porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría, después de Ospi, después de Cornellá, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo, pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
3: Ahir no va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà aconseguir ascendir la temporada que ve.
0: Gràcies, Martí. Anem ara al Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
5: Bona tarda. Jordi Ivern serà el candidat d'Esquerra Republicana al Prat a les pròximes eleccions municipals després de ser escollit durant la darrera assemblea. En un acte obert a Torremuntades, Jardins de Josep Bages ha definit l'habitatge, la cultura i la llengua catalana com a eixos principals a tractar des de la seva candidatura. Escoltem Jordi Ivern, candidat d'Esquerra a les eleccions municipals del Prat.
6: Volem que la gent pugui quedar-se al Prat a viure i ho pugui fer en condicions. Tot projecte vital que existeixi a la ciutat ha de tenir un habitatge per poder fer-lo realitat. El català ha de ser aquella llengua que sigui viva i dominant a la nostra ciutat. La cultura és allò que fa que no tinguem desigualtats i que fem barris, comunitats i que la gent pugui tirar endavant.
5: Ivern ha mostrat també l'oposició del partit per l'ampliació de l'aeroport en un acte que ha comptat amb la participació del 132è president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, qui ha reivindicat la necessitat de millorar especialment en les tres prioritats del partit de cara a les futures generacions i treballar en aspectes com la reindustrialització i el canvi climàtic.
0: Gràcies, Ivan. Anem ara a Castellà del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda, Carme. Aquest dissabte es va inaugurar la nova piscina municipal de Castellà del Vallès, per on van passar més d'un miler de persones durant tot el cap de setmana. La nova instal·lació disposa de 1.527 metres quadrats de làmina d'aigua, distribuïts en quatre àmbits diferenciats. Una piscina lúdica amb accés tipus platja, una piscina de natació de 25 metres amb 5 carrils, una zona de relaxació i un bas infantil de poca fondària. Aquesta configuració permet donar resposta a diferents usos i edats i multiplicar de manera molt significativa l'oferta d'aigua descoberta del municipi. L'entorn de les piscines inclou 3.091 metres quadrats de zona enjardinada, espais d'ombra, dutxes, zones d'estada i una superfície pavimentada de circulació de 1.055 metres quadrats. L'equipament es complementa amb un edifici de vestidors i serveis de gairebé 500 metres quadrats amb consergeria, formació, lavastidors, cabines de canvi, serveis adaptats i un espai de bar, restaurant amb accés independent. El projecte de la piscina municipal de Colobrers incorpora criteris de sostenibilitat, eficiència energètica i integració en l'entorn. L'equipament ha estat dissenyat amb criteris de baix manteniment i preveu l'ús d'energies renovables per reduir el consum d'energia convencional i les emissions associades.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
8: La revetlla de Sant Joan és una nit de celebració per a moltes persones, però també una de les més difícils per a milers de gossos. Els petards, les explosions sobtades, les vibracions i els flaixos de llum poden desencadenar episodis de por intensa i ansietat. Davant d'aquesta situació, l'etòloga canina Sílvia Mallofré recomana anticipar-se i preparar l'entorn perquè els animals puguin viure la jornada amb el màxim benestar possible. La Sant Cugatenca, de fet, ha participat en un taller organitzat a la botiga especialitzada en mascotes de Black Dog, un espai que regularment impulsa sessions formatives amb professionals. Segons Mallofré, la por als petards no està relacionada únicament amb el soroll. L'explosió també genera vibracions i sovint va precedida d'un flaix de llum, elements que posen el gos en alerta. Davant d'aquests estímuls, l'organisme activa una resposta involuntària d'estrès que pot provocar taquicàrdia, tensió muscular o dilatació de les pupil·les. Cada animal ho manifesta de manera diferent. Alguns borden de forma compulsiva, altres caminen sense parar per la casa, busquen refugi, reclamen contacte amb la família o fins i tot poden destruir objectes mentre intenten gestionar una situació que perceben com una amenaça. Un dels aspectes que més agreuja la situació és que els petards apareixen de manera sobtada i imprevisible. Aquesta incertesa fa que les fòbies i l'ansietat siguin més intenses. A més, els efectes no es limiten a la nit de Sant Joan, poden començar dies abans i continuar després de la revetlla. Les famílies. La millor opció que poden fer és allunyar-se de les zones amb més petards durant la revetlla. Si això no és possible, Mallofré recomana evitar els dies previs les àrees on habitualment se'n llancen i adaptar els horaris dels passejos. A casa aconsella habilitar un espai segur i tranquil. Molts gossos escullen de manera natural habitacions interiors, com lavabos sense finestres, on se senten més protegits. També es poden utilitzar recursos complementaris, com masticables, música relaxant, soroll blanc o soroll marró. La masticació, explica, afavoreix l'alliberament natural de substàncies amb efecte calmant. Un dels consells més importants és acompanyar l'animal si busca contacte. Durant anys es van utilitzar medicaments que immobilitzaven el gos sense reduir la seva por, però actualment es recomanen altres tractaments amb efecte ansiolític, sempre sota supervisió veterinària. Per aquest motiu, Mallofré insisteix que les famílies que creguin que el seu gos pot necessitar medicació consultin el veterinari amb setmanes d'antelació, ja que alguns requereixen proves prèvies i ajustos de dosi.

0: Arriba la revetlla de Sant Joan i, com és tradició a Catalunya, els petards tindran un paper protagonista. Avui parlarem amb Jesús López, gerent de l'empresa de pirotècnia Petardos CM. El tenim al telèfon des de Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, nou, Carme. Tinc al telèfon el Jesús López, gerent de Petardos CM. Què tal, Jesús? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda i gràcies per trucar-me.
1: Bé, Jesús, en aquests moments estem davant dels dies més intensos de l'any, sens dubte, per una empresa de petards com la vostra. Com encara la revetlla de Sant Joan d'enguany?
2: Bueno, una miqueta com cada any. Esperar que tot vagi bé, que tot el que hem planificat durant aquest any, perquè estem uns dies treballant o un mes treballant, però la prèvia també és molt important per nosaltres. Nosaltres al mes de setembre ja estem treballant de cara al Sant Joan de l'any posterior.
1: Justament per això et anava a preguntar ara mateix, que és per una empresa com Petardos CM, que té clarament un pic de vendes, però també de molta feina als mesos de maig-juny. Com es gestiona l'empresa durant l'any, sabent que l'activitat comercial es concentra sobretot en un temps molt concret?
2: Bueno, nosaltres tenim la campanya de Sant Joan del mes de juny, però també tenim campanya al Nadal. Nosaltres tenim, fora de Catalunya, tenim al voltant de 15 locals repartits per Madrid, pel País Basc, per Navarra, per La Rioja. I, bueno, i nosaltres, és a dir, no només estem preparant la campanya de Sant Joan, és a dir, quan acaba la campanya de Sant Joan preparem la campanya de Nadal i quan acaba el Nadal la de Sant Joan, és a dir, tenim dues grans campanyes.
1: Ara ens comentaves que la de Sant Joan, des de setembre que la portàveu preparant.
2: Sí, home, perquè has de començar a preparar tots els temes de licitacions per les caseses de Sant Joan, els temes del local, si obres, si no obres. Clar, tot el tema de pirotècnia, al ser una regulació especial, et demana, pues, si has d'obrir nous punts de venda, nous locals, pues, has de treballar amb temps, has de presentar tota la documentació, totes les alarmes, contra incendis, etc. I això és temps, sempre és molt més temps. Es triga molt més en preparar, en obrir una botiga de pirotècnia que una botiga de qualsevol altre tipus.
1: Molta paperassa, imagino, perquè per empreses de petards, com funcionen aquests permisos que he de demanar?
2: Bueno, si és per casetes, per exemple, per Sant Joan, pues s'ha de presentar tota la documentació als ajuntaments, s'ha de presentar la documentació a la subdelegació del govern, perquè les competències són de l'Estat, no són ni de la Generalitat, s'ha de presentar a l'Ajuntament, és a dir, s'ha de presentar tot el que pots imaginar-te, tota la documentació paperassa, pues és molta i, bueno, i s'ha de treballar, i per això tenim gent que durant tot l'any estan treballant amb això.
1: Justament per això anava a preguntar ara, que és un dels moments que ens indiquen que la revetlla Sant Joan és a tocar, és quan comencem a veure casetes de petards arreu dels nostres municipis. Enguany, quantes casetes heu instal·lat arreu de Catalunya?
2: Nosaltres, pròpies, són 140. Després tenim de franquiciats, que seran unes 60 o 70. I després tenim els nostres locals, que estem parlant de 75 locals, és a dir, al voltant de 300 punts, controlem directe o indirectament.
1: Les casetes, més o menys, quan es munten? Un mes abans, dos mesos? Quan comenceu a fer la...
2: Comencem a plantar, perquè clar, quan has de plantar al voltant de 150 casetes, no pots fer-ho tot en 3 o 4 dies. Nosaltres comencem a plantar les casetes des de principis de juny i obrir, és a dir, amb gent i ja venent pirotècnia, pues, la major part és una setmana abans. Hi ha algunes de 15 dies, però normalment és una setmaneta, 7-8 dies.
1: Obren totes el mateix dia o un cop ja estan plantades ja comencen a fer activitat?
2: No, perquè és que moltes depenen també del permís que tenim de l'Ajuntament. Hi ha algunes que funcionen millor i obres més dies, però també tu no pots obrir quan vulguis. És a dir, com tens el permís de l'Ajuntament, que normalment et dona, pues, com a molt, 7-8 dies, no te'n donen més.
1: D'acord. Pel que fa a la banda de petards, Jesús, quines novetats oferiu aquest any des de Petardos CM?
2: Bueno, una miqueta és el de sempre, sempre hi ha algun article, alguna bateria nova, alguna candela nova, però més o menys aquest any és el de cada any, que si les bombetes, que si les bengales, que si les candeles, que si els petardets petits, és una miqueta el de sempre. No tenim, hem incorporat algun article, però sempre parlem d'aquestes famílies, d'aquests articles.
1: Senyal que funcionen també aquests articles que sempre veneu. Quins són els més sol·licitats?
2: Bueno, aviam, depèn de l'edat, però com sempre, pues, per la canalla sempre tenim, pues, les bombetes, les bengaletes, la gent més gran ja, pues, ja vol més fonts, vol també més bateries, vol coets, però depèn una miqueta de l'edat. Però és una miqueta, el que sí que hem notat els últims anys és que tot el que és el tema del tro de metge, és els trons grossos, els que fan soroll, això cada cop es ven menys.
1: Sí?
2: Afortunadament per tots, sí, cada cop es ven menys. És a dir, la gent ja aposta més per la llum, pel color, per aquestes bateries que són petits castells de foc que la gent encén, es retira 15 o 20 metres i és un petit castell de foc. Això cada cop té més presència i menys el tro de metge. Mm. Evidentment tenim tro de metge, però cada cop, jo crec que afortunadament per tots, se sent menys. A més, els últims dies, segurament, el dia 22, el 23, però jo la revetlla, jo el que veig és que la gent està tirant bateries, està tirant fons, està amb la família i de tant en tant sent algun tro, no diré que no, però la resta d'articles cada cop més tenen més presència.
1: Ostres, és curiós, amb això que comentaves, que els trons forts, els que se senten més, cada cop tenen menys tirada, potser també perquè entre tots som més conscients d'això que comentaves, sí. Que pel tema soroll, doncs, potser no és agradable per tothom sentir-los.
2: Sí, home, a més hi ha col·lectius que ho passen malament, com són gent que té gent amb autisme, gent amb impersensibilitat... Mm. I bueno, tot això nosaltres ja intentem ajudar. Nosaltres aquest any hem arribat a un acord amb una fundació de València, que tota la fundació és una fundació que està a favor de l'autisme, i bueno, i estem treballant amb ells amb un kit sensorial, que hi ha tots uns elements que nosaltres regalem, és a dir, una persona que tingui algun tipus d'aquesta situació, pues ens truquen i nosaltres portem un kit, que és una bosseta amb uns elements, que ho hem treballat amb ell. Nosaltres no som, evidentment, no som experts en autisme, però clar, hem treballat amb aquesta fundació, hi ha uns elements que, perquè nosaltres tenim clients que són autistes, és a dir, que tenen aquesta situació, però que volen disfrutar de la pirotècnia. Mm. I no tot és soroll, afortunadament. Els hi facilitem aquest kit sensorial que diem, i poden gaudir també de la pirotècnia.
1: Just aquí ho teniu apuntat, que una de les novetats d'aquest any era aquest kit sensorial que havíeu repartit. Entenc que és, com tu comentaves, que és sota demanda, l'entregueu gratuïtament, aquest kit.
2: Sí, entrar gratuïtament. Mm. A les xarxes publiquem el telèfon i la gent, a més el kit està publicitat a les xarxes i a les botigues, i la gent pot trucar i sense cap tipus de problema els hi facilitem a la botiga, ho van a buscar allà i ja està. I evidentment és 100% gratuït.
1: Què contenen aquests paquets?
2: Conté unes ulleres, conté uns taps per les orelles, conté un element que és com un tub corrugat que es pot doblegar i que ells, quan tenen algun tipus de problema, poden manipular i tal. Té com un mossegador, també.
1: D'acord.
2: I té un anell corrugat que també ells poden manipular. Jo no sóc un expert. A mi m'han dit, escolta'm, això és el que va bé per aquest tipus de situació. I nosaltres hem parlat amb professionals i és el que ens han dit.
1: Bé, segur que són elements que els ajuden a passar una millor revetlla, sens dubte, aquests col·lectius. Sí. I, Jesús, al ser només una nit a l'any en què les famílies... Bueno, potser moltes famílies és l'única nit a l'any que llencen petards o que en fan compra, doncs sovint pot ser que ens gastem més diners en pirotècnia del que en un principi teníem previst abans d'anar a la botiga o abans d'anar a comprar-los. Teniu algun càlcul, més o menys, que indiqui quants diners es gasten les famílies per Sant Joan?
2: És que depèn una miqueta, és com tot, no? Que al final tothom es gasta en funció de l'edat, de si li agrada més, si li agrada menys. A Petardos CM tenim una mitjana al voltant d'uns 85, 90 euros de mitjana. Però clar, però és que és molt variable, perquè hi ha gent que es gasta molts calés, hi ha gent que compra unes calletes de bombeta i unes bengales. Cadascú es gasta el que considera, evidentment.
1: Quins ingressos preveieu durant aquesta campanya?
2: Nosaltres preveiem aquest any arribar als 10 milions d'euros.
1: Uau.
2: Sí, aquesta campanya de Sant Joan pujar al voltant d'un 5%. I, bueno, aquesta és la previsió. Aviam com acaba, perquè el temps sembla que ens acompanyarà. Ens agradaria que no fes tanta calor, però al final contra això no podem lluitar. Això és el que hi ha, però sembla que el temps acompanyarà relativament i això fa que les expectatives siguin bones.
1: Clar, just ara comentaves el tema de la temperatura o del clima que pugui fer durant la revetlla de Sant Joan. Quins condicionants, que no depenen de vosaltres, poden decidir si la campanya doncs va millor o va pitjor en un any?
2: Bueno, aviam, el temps és important. Clar, si plou, si fa fred, si fa aire i les condicions climàtiques no són bones, pues de qui ens pot afectar? Si l'administració... Nosaltres estem molt regulats, depenem de l'administració. Si l'administració decideix, per exemple, no ficar casetes per les raons que siguin, que això ens passa en alguns municipis, que municipis que potser tenen la muntanya relativament a la vora, tenen boscos relativament a la vora, doncs prohibeixen que no hi hagi pirotècnia, doncs això evidentment es perjudica. Però bueno, t'he de dir que normalment els condicionants són... És a dir, si vam poder fer la campanya de Sant Joan durant la pandèmia, que allò era, que si recordeu, hi havia el tema de les franges horàries, que podien sortir uns col·lectius per determinada edat pel matí, per franja horàries i tal, i allò va caure, si no recordo malament, cap al dia 18 o 19 de juny, i vam poder ficar casetes, i la gent va poder comprar pirotècnia i va poder celebrar la revetlla. Jo crec que és molt difícil que ens puguin d'alguna manera... Perquè al final la gent el que vol és... També és una festa que és molt nostra, que té molts anys, que és una festa mil·lenària, que és d'origen pagà, que és la nit més curta de l'any, que, bueno, que tothom ho celebra d'alguna manera, no? Des del Pirineu amb les falles, des de la nit de Sant Joan allà a Alacant... Bueno, jo crec que al final és molt difícil que l'administració ens pugui perjudicar d'aquesta manera.
1: Sí, sí, si vau poder contra la pandèmia, podreu contra tot, pràcticament. I pel que fa a la sostenibilitat, des de Petardos CM fa una clara aposta pel reciclatge de residus que genera la pirotècnia. Quines mesures heu adoptat aquest any en aquest sentit?
2: Bueno, sobretot a la ciutat de Barcelona hem ficat papereres a les casetes perquè la gent, tot el residu que pugui generar de paper, de plàstic, de restes de pirotècnia, si has triat una font, per dir alguna cosa, i un cop s'ha consumit, un cop ja ha fet tota la llum i el color que havia de fer, l'agafes i la pots tirar allà. El que intentem és que la gent estigui conscienciada de que tot el residu que genera... És a dir, que un cop haguem tirat pirotècnia, que després ho deixem tot de la mateixa manera que estava. És a dir, que no fem servir pirotècnia, després ho deixem tot pel carrer d'aquella manera. Nosaltres intentem fomentar que la gent, pues, d'alguna manera, pues, que un cop acabi, pues, quedi tot net i que la gent que no li agrada la pirotècnia, com a mínim, per això no es pugui criticar.
1: Que siguin conscients i responsables, vaja, com som en molts altres aspectes. Últim, Jesús, des de Petardos CM, com viviu els treballadors de l'empresa aquesta nit tan especial per a vosaltres? Vaja, de les més importants de l'any, segur. Teniu alguna cosa preparada o què?
2: Bueno, nosaltres estem treballant.
1: Això sobretot.
2: Clar, nosaltres estem treballant. Compte que nosaltres el dia 23 podem estar treballant fins a les 2 o les 3 de la matinada perquè han de venir la gent de les casetes. Yeah. Clar, totes les casetes, no sé si ho sabeu, però per la nit queden buides. És a dir, des del primer dia que obrim les casetes estan buides. És a dir, cada nit s'han de buidar, s'han de portar al magatzem de pirotècnia i l'endemà s'han de portar un altre cop plenes, s'ha d'omplir la caseta, clar... I la gent que porta 7 o 8 dies així, o que portem 7 o 8 dies així treballant moltes hores, quan arriba el dia 23, bueno...
1: Està esgotada ja.
2: Diguem-ne que, sí, home, que fem allà una coca, que fem una petita verbena, però el que estem sobretot és molt cansats.
1: Clar.
2: És una campanya molt forta per nosaltres i moltes hores, i al final el que volem també és descansar. És a dir, fem més la revetlla el dia 24 que el dia 23, com si diguéssim.
1: Sí, sí. Doncs tant de bo la revetlla d'aquest any sigui tot un èxit i vagi tot molt bé. Jesús López, gerent de Petardos CM, moltíssimes gràcies per atendre la trucada al Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Dos quarts de cinc de la tarda i un minut. És moment d'obrir aquesta tertúlia esportiva dels dilluns al Connectats. Anem a saludar els nostres tertulians. Sant Jesús Galindo, periodista. Molt bona tarda, com estàs?
1: Molt bona tarda. Bé.
0: Bé? Fresquet o...?
1: Pues, a veure, molta calor, però en aquest moment aquí a casa meva està fent una bona tormenta.
0: Ah, mira que bé, quina sort que tens.
1: Està descarregant fort.
0: Val.
1: Perquè
0: la gent no es despisti. Sant Cugatenc, però que estàs...
1: A la Seu d'Urgell.
0: Estàs fora, estàs lluny. Per tant, sí. Clar, la gent dirà una tempesta, no pot ser, impossible. No. Aquí de moment encara no ens ha arribat.
1: No us vull donar enveja, però no. Si refresca una mica.
0: Quina sort. Molt bé, anem a Terrassa. Crec que ja no hi ha tempesta, més aviat al contrari. Fa també molta calor. Sergi Estapé, periodista de la Ràdio Municipal de Terrassa, com estàs?
2: Hola, què tal, com esteu?
0: Bé, a Terrassa també fa calor, oi?
2: Fa calor, jo me n'anava a la Seu d'Urgell ara mateix.
0: Hombre, tu i uns quants més faríem una caravana. A veure què tal per Sabadell. Raül, ciao, bona tarda. Ai, Raül, ciao. Raül deu estar celebrant encara?
2: Està a les celebracions, sí.
0: Encara? Però encara duren? Bueno... A veure què ens expliquen, perquè de fet és que ens interessava molt avui poder parlar amb el Raül, que m'imagino, evidentment, que no es va perdre el partit de tornada d'aquest play-off final, d'ascens a la segona divisió, i que ha donat l'ascens al conjunt arlequinat. I la veritat és que fins ben bé última hora, jo no sé si vosaltres heu pogut veure reportatges, vau veure el partit, heu seguit una mica l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, que doncs va suar fins a l'últim moment. Després el resultat es veu com molt plàcid, però de fet fins al minut 89 no arriba el segon gol. Com vosaltres heu seguit de prop a l'ascens d'aquest Sabadell, Sergi?
2: Sí, sí, de prop, i tant. Estem molt a prop, no? I hi ha aquesta rivalitat, no?, entre Terrassa i Sabadell, però bé, dius tu, el resultat és cert, que és un resultat que després s'ha inflat, però és que costa molt pujar. Aquestes categories, primera federació, segona federació, tercera federació, són duríssimes. Puja només el primer, llavors t'has d'anar a fer un play-off que mai saps que et pot tocar, que et pot passar, vull dir que és duríssim, i per tant doncs aconseguir l'ascens doncs té molt de mèrit, i s'ha de reconèixer que en aquest cas el Sabadell, que n'han quedat dos, de segona a primera i de primera a segona
0: encara
2: divisió,
0: més meritori, no?
2: Sí. Doncs exacte, té un mèrit d'un entrenador que per cert va estar al Terrassa, vull dir que algú els ha ajudat, no? Que aquest entrenador Ferran Costa, que és un gran entrenador, va estar un temps al Terrassa i el coneixem una mica aquí, doncs és un entrenador que realment doncs fa les coses molt bé.
0: És cert el que comenta el Sergi Jesús, que sí. En aquestes categories els ascensos van molt, molt cars,
1: eh? Costa molt. A veure, tu pensa que quan un equip gran baixa a segona divisió, si no puja el primer any o el segon any, s'enfonsa bastant. Ha passat en mil casos. Podríem parlar del Recreativo, del Saragossa mateix, del Sabadell mateix, de molts equips. I costa molt, i després tornar-hi costa molt, molt, molt. I el Sabadell ho ha aconseguit dos anys seguits, ja seria la gran campanada que aconseguís un tercer any. Però bueno, sé que ha donat molt per satisfet, i jo crec que és un ascens molt merescut. Molt merescut, però que he anat seguint del Sabadell durant la temporada, jo crec que molt merescut. La llàstima és això dels play-off aquests, que tinguin que patir una mica la loteria de la sort quan has fet una gran temporada.
0: Ara el que caldrà veure després de, i a banda de celebracions, homenatges i totes aquestes qüestions, que per cert Sabadell s'hi va abocar amb l'equip, no només en el partit, perquè vam fer un ple, l'estadi estava fins a la bandera, i després en aquesta recepció que es va fer a l'Ajuntament, que també ha portat una certa polèmica per aquesta invitació que va fer el porter, no?, als aficionats, i que pues, se l'hagués pogut estalviar, sincerament. Però hi ha una cosa que no n'hem parlat i hem de saber a veure com queda, com acaba, i és aquesta invasió de camp que l'àrbitre va fer constar a l'acte. que es va produir per dues, en dues ocasions, ja a les acaballes de, del partit, que a veure com es resol, no, Sergi?
2: No, jo crec que serà que pot rebre una multa segur i llavors igual, depèn de la gravetat que vegin, doncs igual els hi tanquen o fan jugar un partit a porta tancada o dos la, la temporada que ve, però no crec que vagi més enllà, no? Seria per les xarxes es deia que s'hauria de perdre, bueno, això, això és del Zamora, clar. S'hauria de donar el partit per perdut? No. Això no et pot donar el partit per perdut per això, perquè és una cosa que és difícil controlar, és molt difícil de controlar, acostuma a passar, i és que clar, què vols fer? Que vols tenir una persona, un guàrdia de seguretat per persona, és que si no, no, és molt, molt complicat evitar, és complicadíssim.
1: La gent està esperant el moment de saltar i es pensa que ja ha arribat i ja salten, vull dir, que no crec que sigui un acte voluntari interrompre el partit ni res, sinó que és una cosa que sí, que amb una multa i potser un tancament per un partit o així, podria ser, però jo no crec que vagi més. No tindria que anar més, vaja. Hi ha atenuants, que és l'eufòria, la celebració, el minut final... hi ha molts atenuants i no, no és una invasió per molestar, per interrompre, per fer acabar el partit. Vull dir que no, home, és una mica diferent.
2: Si hagués sigut una invasió que haguessin començat a arrencar la gespa, agredir els jugadors contraris, doncs potser sí, no? Però és una cosa de festa, de sí, que et precipites, és veritat. Ja li va passar a Les Palmes, si us recordeu, Les Palmes Córdoba fa uns anys, que es van precipitar els jugadors, els aficionats de Les Palmes van saltar i ja resulta que amb el descompte va marcar el Córdoba i no va pujar a Les Palmes. Vull dir que s'ha d'anar una mica al tanto, però és que és inevitable, no?
0: Estem intentant a veure si podem recuperar el Raül Chao, que sembla que hi ha algun problema tècnic que ens ho està impedint.
2: Deixa's dir una cosa, Carme.
0: Sí, digues.
2: No, que voldria elogiar, ahir, per desgràcia, doncs el Badalona no va pujar,
0: sí,
2: no va poder pujar a Segona Federació, va fer un partit magnífic contra el Compostela, no sé si va xutar 15 o 16 vegades a porteria, el porter del Compostela ho va parar tot, un català, l'Àlex Cobo, i bueno, és una llàstima, no?, perquè haguéssim tingut un equip més a Segona Federació, realment crec que s'ho va mereixer, tot i que és cert que la partit d'anada doncs, va perdre 3-0, però en el partit de tornada, com a mínim, jo crec que els jugadors del Badalona mereixien almenys disputar la pròrroga i haver optat aquest ascens. Una llàstima que un equip català no ha pogut obtenir l'ascens.
0: Doncs sí, una llàstima. I potser parlarem en una altra tertúlia, ja de les últimes que farem aquest curs, per veure com es planifica aquest centre d'esport Sabadell de cara a temporada que ve, tenint en compte doncs, aquest salt, nou salt de categoria, on s'haurà de tenir un equip segurament més ajustat a les exigències, no?, de la segona divisió. No sé, no tinc ni idea de si necessitaran reforçar més o menys, però que segurament sí que hi hauran d'haver canvis, no?
2: Bé, sí, en aquests casos a vegades el sentimentalisme clar, molta gent vol que continuïn tots els jugadors i no és, a vegades no és possible, no? Pel que sigui, doncs es busquen jugadors potser que tinguin més experiència a la categoria i llavors, doncs, quan passen aquestes coses, aquests ascensos, el que passa és això, no?, que hi ha baixes doloroses, però que des de la direcció esportiva es considera que doncs han fet una bona feina aquesta categoria, però potser per la següent no estan preparats i això han d'estar preparada l'afició del Sabadell, que els hi pot passar, no?, de perdre jugadors molt estimats en pos d'aquesta competitivitat que consideraran des de la direcció esportiva, o no, igual consideren que amb el mateix equip doncs poden fer la mateixa feina segona.
1: Aportar alguna d'experiència jo crec que és necessari, sobretot perquè per l'objectiu que seria mantenir-se la categoria i consolidar-se a la segona.

0: deixar milions de coses. És una categoria també molt dura, excessivament. Jo crec que ja fa temps que això ho derivem, ho anem arrossegant des dels descensos aquells administratius de Celta i Sevilla. Són 22 equips, que és una exageració. Jo crec que la Federació Espanyola hauria de apostar ja per dos grups de segona divisió de 16 equips, hi hauria molt més equips que estarien al futbol professional i seria una lliga molt més curta, molt més plàcida, molt més tranquil·la.
1: Per cert, ara que parlaves d'aquest partit entre el Màlaga i l'Almeria a Terrassa, amb qui anaven els terrassencs?
0: Home, aquí a Terrassa tenim més gent, jo crec que es tira més una mica a Almeria,
1: sí,
0: perquè
1: per
0: hi ha molta
1: dic.
0: Gent, hi ha molta gent que és procedent d'allà o els seus avantpassats van venir aquí des d'Almeria. Tenim més gent d'Almeria de,
1: hi ha una bona colònia,
0: de Còrdoba, sí, sí, inclús de Còrdoba, més gent que no pas de Màlaga o d'altres províncies andaluses o murcianes o de gent que ha vingut,
1: sí, sí,
0: que va venir aquí, no?
1: Sé,
0: jo crec,
1: sí,
0: que tirava més l'Almeria. I a més a Màlaga tenim un mal record, tot i que van passar molts anys que va haver un ascens frustrat a segona A precisament per culpa del Màlaga, que va eliminar el Terrassa.
1: Jo també apostava per l'Almeria. Mira, em venia més de gust. Sí.
0: A més, el Rubi és un bon tio, vinc cau bé. Llàstima que no ha pogut, doncs, aconseguir aquest ascens.
1: Llàstima. Estem fent intents, a veure si podem localitzar... Bueno, el tenim localitzat, el que no podem és fer que entri encara a la tertúlia, a veure si podem resoldre aquests problemes que tenim. Si avancem una mica més, ens n'anem ja al nivell màxim del futbol, com és un mundial. Dic màxim... No per l'edició d'aquest any, perquè ja heu vist i heu comprovat que hi ha seleccions de tots els nivells, des del més alt nivell fins al basiquíssim, podríem dir, no? I la veritat és que, bueno, Espanya va jugar ahir el seu segon partit i va aconseguir la primera victòria, ja s'ha posat encapçalant la classificació del seu grup. I avui a les 7 de la tarda hi ha una Argentina-Àustria, que per als aficionats o seguidors de Lionel Messi, doncs tenen una nova oportunitat, a veure què tal se li dona aquesta segona jornada. I a les 11 de la nit el França-Iraq, a veure si continuen en ratxa els Bleu. Com esteu veient aquest Mundial?
2: Mira, jo l'estic seguint bastant i hi ha cada tronxo de partit dels que he anat veient, que de veritat fa pena. És una bestiesa un Mundial amb tants equips. És una bestiesa, vull dir, hem fet aquí només s'ha mirat l'objectiu de la tela i prou. A mi, la veritat, està sent un Mundial decepcionant. Al final acabaran, fins que no arribin els vuitens i així, no tindrà massa interès. No tindrà massa interès, per mi, eh? Per mi, penso que llavors serà quan tindrà una mica d'interès. És una bestiesa aquest Mundial, és una bestiesa el fet aquest del minut de recuperació aquest que fan.
1: El d'hidratació.
2: És el minut publicitari.
1: La pausa,
2: la hidratació,
1: sí.
2: Això. Sí. Obligatòria, quan es veu que la majoria dels partits no fan cap falta, que els mateixos seleccionadors s'estan queixant, que l'únic que fan és parar el partit per posar els anuncis, que és l'únic objectiu, fer veles, que és el que pensa la FIFA. No pensa absolutament, jo crec que en res més, ni amb els esportistes, amb allargar el Mundial massa, amb excés, vull dir, a mi m'està decepcionant molt, de veritat, en aquest sentit, eh? Després ja deixem a part els partits, el que és els partits interessants, que els tindrem, i en tindrem de bons, i n'hem tingut de bons, i així, però has de seleccionar molt, eh? Per veure per
1: què... Tu l'estàs seguint, Sergi?
0: Sí, l'estic seguint, estic bastant d'acord, que, bueno, a mi no m'agrada tantes seleccions. Jo crec que el futbol de seleccions s'hauria de donar un gir, no? És molt previsible tot i que Cap Verd pot empatar amb Uruguai i mira, escolta, em fa gràcia i tal, i que aquí a Terrassa estem contents perquè un dels golejadors que està destacant és Ismael Saibari, que va néixer aquí a Terrassa, tot i que amb 8 anys va marxar de la ciutat, i mira, almenys tenim una alegria de que un jugador nascut a Terrassa doncs està destacant en aquest Mundial. Però sí que estic d'acord que això... No sé, jo enyoro bastant aquells Mundials, ja soc grandet, eh? Amb l'any 78, que hi havia 16 equipets, que la majoria d'equips eren bons,
1: sí.
0: Hi havia un o dos que eren una mica així pintorescs, però clar, és el que diuen, tothom té dret, bueno, doncs fem Mundials ara,

0: bé i C, no? Jo crec que igual estaria bé això, el que s'havia fet molt en molts esports abans, doncs fem Mundial A, B i C i D, i el que guanyi el B, doncs els dos o tres millors
1: sí,
0: del B que pugin a l'A i baixar, no? Perquè tothom pugui jugar al Mundial, perquè tothom estigui una mica en la igualtat de condicions.
1: Clar.
2: Però tothom té dret, però perdona, però a la igualtat de condicions, si hi ha una classificació pel Mundial per la fase final, ja està aquesta igualtat de condicions. L'equip, la selecció, que és una mica potent, que pot donar la sorpresa, que ha crescut, es classificarà. Vull dir que ja la tenen l'oportunitat. Fer la fase final aquesta així, doncs el Mundial comença, no sé quan començarà el proper, però el Mundial no comença quan el juny comencen a fer la cerimònia inaugural, comença dos anys abans. Ja es classifiquen les seleccions, ja pot haver-hi la sorpresa, però que arribin els que estan millors i els que siguin sorpresa, els que han evolucionat i mereixen estar allà. Però tants equips perquè sí, perquè han d'estar tots i tots han d'haver oportunitat, quina oportunitat tindran, tots els meus respectes, Curaçao. Quina Cabo Verde, Cabo Vera.
0: Ostres, que acaben sent anecdòtics. El problema d'aquestes seleccions és que acaben sent tot anecdòtics.
2: Clar.
0: El porter, no sé què, la seva mare, pobreta, i li van mirar el noió.
2: Clar.
0: Aquest jugador, llavors surt el típic davanter de 40 anys, que
2: clar,
0: tal. Clar, ostres, acaben sent una mica anècdota, i fins i tot per ells, jo crec que inclús és una mica molest i tot.
1: Deixeu-me que saludem, a veure si tenim a punt el Raül Chao. Raül, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme.
1: Oh, que bé. Que bé, que bé, que bé. Escolta, fes-nos el resum de la celebració. Ui, què tenim? Tenim un retorn, sí? Raül?
3: Sí, crec que tenim retorn.
1: Tenim un retorn molt, molt, molt retornat. A veure si ho podem resoldre, perquè si no serà complicadíssim. Li preguntava al Raül, a veure si és possible que comparteixi amb nosaltres aquestes sensacions del partit i la celebració del Centre d'Esport Sabadell ja unes hores després de tot el que hem viscut a la ciutat. No, ara, mira, són un doble...
0: Sembla una pel·lícula de l'Spielberg.
1: Mare meva.
3: No m'escolteu bé?
1: Sí, t'escoltem. A veure, espera't un moment. A veure, tu mateix, Raül, vinga.
3: M'aneu dient, si no, si em perdeu qualsevol cosa...
1: Val, de moment, bé, mira, els tècnics aixequen les mans com per no tocar res més.
3: Vale, una cosa, primer agrair a la Meritxell, al Toni, al Roger, que s'estan... La Meritxell, sobretot, que ha estat aquí amb mi intentant solucionar el problema. Bona tarda. Primer, que el Sabadell està a segona divisió, que això crec que és el més important de tots. Amb una altra remuntada... Un parcial de 7-0, parcial de 7-0 en els dos partits de la nova Creu Alta durant el playoff, que això és una bogeria. I una altra vegada al minut 88, fa dues setmanes, el 3-0 que donava el pas a la final va ser en el minut 90, un gol de Priego, i el divendres el 2-0, el que era que donava ja el que era bé l'ascens a segona divisió al minut 88. Que després va venir el tercer, amb què va esclatar la bogeria absoluta a la ciutat, i finalment el quart. Crec que la gent es va equivocar amb saltar
1: la
3: el camp en el tercer gol. Sí, la invasió del tercer gol, crec que la gent ha d'intentar controlar els nervis, perquè crec que hi haurà una sanció, i això doncs crec que els diners han d'estar per als jugadors i no per pagar sancions, i la invasió final del partit, bueno, crec que era...
1: Justificada.
3: Era més que res justificada, no?
1: Aquesta sí que va saltar tu, no?
3: Aquesta sí que vaig saltar jo i va saltar tot l'estadi, que hi ha imatges que han fet que són brutals de tot el que es va liar fora del camp, no? I després de tot el tema fuoli, crec que és una cagada monumental que no pot fer això en un recinte públic i en un recinte que, a més, que és de l'Ajuntament de Sabadell, en estar celebrant un ascens, una seu que, a més, és del PSC, i que no pots fer, és a dir, això és un error.
1: No tocava.
3: I que, joder, que has empanyat la celebració de l'ascens, que portem 5 anys, que, ostres, que hem baixat a segona federació, que el Sant Andreu es fa fotre 0-4 a la nova Creu Alta fa un any i mig, que crec que necessitaven celebrar-ho, festejar-ho, i que la gent parli del Sabadell de Ferran Costa. Que no que parli que Foli l'està liant. Crec que és una cagada i espero que el club posi la multa que consideri oportuna Però, clar, això, que hi hagi persones i entitats que diguin coses com que Sabadell és XXXXXXX i coses d'aquestes, és per flipar. Però, bueno, coses ja... de la del segle XXI.
1: Sí, ja no. Tot això ja no tocaria. A més, a les xarxes, no. Doncs, tot s'hi val. I aquí cadascú pot dir,
3: la persona, seva. És un error d'una persona, però que és a dir que la resta de companys, el Sabadell, el centre d'esports, la ciutat, no tenen res a veure. És
1: clar
3: a dir,
1: que no.
3: És que aquí és que estàs rebent tothom i dient, ostres, doncs el Foli tindrà la seva multa o el que sigui, però a més que és un portaràs, que el vol un munt d'equips i que qui el vol ha de pagar 800.000 euros. És a dir que no estem per regatejar.
1: Correremos un tupido velo sobre aquesta qüestió. La setmana que ve, en Raül, a veure si pots aportar informació fresca sobre el futur, sobre la composició de la nova plantilla del Centre Esport Sabadell per afrontar la segona divisió.
3: Mira, a veure... primerament et puc dir que d'aquí 3 setmanes l'equip torna a entrenar, perquè és que la Lliga comença el 15 d'agost, és a dir, l'equip té 3 setmanes de vacances, comencen les revisions mèdiques, comencen l'entrenament, ara a segona divisió no hi ha 18 fitxes d'adult i les 8 de fitxes sub-23, ara totes són d'adult. D'aquesta manera, què significa? Que el Sabadell, primer, ha de decidir quins jugadors renoven la plantilla
1: clar.
3: I quins jugadors no continuen.
1: Sí,
3: perquè,
1: sí.
3: Clar, hi ha molts jugadors que tenen contracte en vigor, si un, dos o fins i tot 3 anys. Aleshores, durant aquestes setmanes, això serà el més important i després, doncs, hauran d'anunciar els primers fitxatges. Però, bueno, abans de tot, aquesta setmana, jo espero, m'agradaria que hi hagi la campanya de socis, aprofitar el boom del Sabadell d'aquesta setmana, perquè crec que aquest any tenim 6.200 socis, que és el rècord ja d'aquest segle, doncs imagina't el que es pot dir ja de cara a segona divisió.
1: Doncs
3: espero,
1: escolta, parlem la setmana que ve, una miqueta, que avui hem perdut temps incorporant el Raül a la tertúlia amb aquests problemes que hem tingut. Ho dic perquè sí que m'agradaria que acabem parlant de la final de la CB entre el Barça i el València, que arriba avui al tercer partit al Palau, amb un empat a 1, a partir de les 8 del vespre, tercer compromís. Dimecres s'haurà de disputar el quart. Opcions, per on passen les opcions del Barça en aquests 2 pròxims partits? Sergi.
0: Bueno, de moment tot està molt empatat. Es deia que el València era el gran favorit. El Barça ha fet una temporada molt irregular, però com sempre en el món de l'esport mai saps per què, però llavors passa que un equip que semblava que no estava destinat a res, doncs arriba a la final, no? Jo suposo que això li dona ales a l'equip de Xavier Pasqual, que és un gran entrenador, i jo suposo que intentaran amb aquests 2 partits, que no serà gens fàcil, sentenciar-ho aquí.
1: Jesús.
2: Jo estic bastant d'acord, vull dir, jo crec que el Barça... la sorpresa seria que el Barça acabés guanyant aquesta temporada la Lliga. Seria la sorpresa.
1: Exacte.
2: El lògic és que guanyi València, que ha fet una temporada molt bona. Molt bona i s'ho mereix. Ara, el Barça, pues, aprofitant el factor aquest de que s'ha plantat on ningú esperava que es plantés aquest any, a la gran final, pues, té que jugar les seves cartes i intentar-ho i lluitar al màxim. Jo crec que té molt a guanyar i poc a perdre, perquè tothom espera que el València, que és el gran favorit, sigui el que acabi sentenciant.
1: Raül, com ho veus?
3: Jo crec que és una final igualada, que aquests 2 partits, sobretot el tercer partit, és el més important de tots, perquè en cas que el Barça o el València guanyin, tenen el match ball pel quart. I crec que el València, jo porto dient que és, per mi és el favorit d'aquesta temporada, perquè té una plantilla super, super completa, però el Barça té un factor, que és el Will Clyburn, que en el primer partit va ser l'MVP, que en el segon va estar desapercebut, que això és la tònica de la temporada, i si Will Clyburn està en la tònica del primer partit, el Barça pot guanyar totalment aquesta eliminatòria. I per mi hi ha un altre factor X, que és a Nicola Provitola, que va començar el playoff tocat i lesionat i que està fent una final increïble i que té pinta que sortirà del Barça i per mi és un jugadoràs.
1: Final de la Lliga Nacional de Futbol Sala, també molt ràpidament, un 2-0 pel Barça i demà a Múrcia, primer matchball per l'equip culer, Barça El Pozo. Com ho veieu?
2: Jo crec que resultarà per la via ràpida.
1: sí?
2: Que el Barça guanyarà sí. aquest partit també. Jo crec que es resoldrà, demà es resoldrà tot ja.
1: Sergi?
0: Sí, jo confio bastant. El Barça en els dos partits ha sigut bastant superior i confiem en que aquest cop, si els àrbitres no fan de les seves, que a vegades les fan, doncs jo crec que pot guanyar.
1: Raül?
3: Per mi, després de guanyar el primer partit, que va ser una remuntada històrica, sí. jo crec que el Barça ja és campió.
1: Doncs aquest vespre, a banda dels partits de Mundial, que ja hem citat, avui a les 8 al Palau el tercer partit d'aquesta final del play-off pel títol, i demà a Múrcia, tercer partit d'aquesta final de la Lliga Nacional de Futbol Sala. Senyors, moltíssimes gràcies, que acabeu de passar una molt bona tarda i tingueu bona setmana, que vagi bé.
2: Igualment, adéu-siau.
1: Adéu-siau.

0: Aquí Badalona.
1: Aquí Badalona. Aquí resultats. Un batec de vida. Per cada moment. Per cada moment.
2: Són les 5.
3: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
4: Notícies Badalona.
5: Bona tarda, us parla Martí Villegas. El nou model de transport sanitari es desplegarà a la Regió Metropolitana Nord a partir de la nit de dijous. Amb un pressupost de més de 385 milions d'euros, permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei. El nou model també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. A l'hora de dissenyar el nou model de transport sanitari, el Servei d'Emergències Mèdiques ha analitzat l'activitat assistencial registrada al territori, així com les dades demogràfiques, per fer una cobertura més completa. El Barcelonès Nord es veurà reforçat amb nous recursos i ampliacions horàries. Santa Coloma de Gramenet suma una nova unitat de suport vital avançat i tres de suport vital bàsic que s'ubicaran a Torrivera. A Badalona s'incrementarà la cobertura assistencial amb més hores de servei. Ens ho explica el cap territorial del SEM a la Metropolitana Nord, Antonio Carballo.
6: Hem ampliat tant en hores com en número de recursos, i sobretot en número de recursos d'un torn horari de 8 hores, perquè hem d'incrementar el número de recursos en la franja horària amb més activitat, perquè és quan es produeix més simultaneïtat d'incidents i hem de tenir més disponibilitat d'ambulàncies per fer aquestes assistències, que coincideixen en el temps.
5: La novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst. L'artista Pitingo, gran reclam de divendres, va haver de suspendre la seva actuació. La decepció de divendres, però, es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. Ens ho explica la Sheila Quero, una de les integrants de la formació.
7: La proposta és barrejada amb sons latins, també fiquem una miqueta de rock i bueno, barregem una miqueta amb noves tendències també i amb electrònica. Sí, sí, experimentem amb tot. Aquesta nit a donar-lo tot i que tiemble la tierra de Badalona, oye.
5: I en esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar només un gol per anar a la pròrroga. No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la temporada que ve. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
4: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
3: Ningú t'informa com nosaltres.
0: Aquí Badalona.

0: les 5 i 3 minuts de la tarda reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. A hores d'ara, l'autopista T7 hi ha 9 quilòmetres de retenció de Montmeló, Santa Perpètua de Mogoda en sentit sud per un accident. Hi ha dos creus oberts per circular en sentit Tarragona per aquesta incidència. A més, a la mateixa T7 hi ha 6 quilòmetres de cua de Sant Cugat a Barberà en sentit Girona per un vehicle avariat que talla un carril. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C33 hi ha cua Montcada en sentit sud per un accident. La C58 va carregada de Montcada a Ripollet en sentit nord i de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 i a Cua Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C32 i a l'Antitud de Mataró en sentit nord. A la C60 i a Turades Argentona en sentit Mataró. A la 2 hi ha retencions de l'Hospitalet a Cornellà de Llobregat en sentit Lleida per un accident que talla un carril. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions de Diagonal a Horta en sentit Besòs i a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Rambla Prima a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: Gràcies, Mireia. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: Amb una trajectòria vital que l'ha portat a viure a l'Havana, Karlsruhe i Barcelona, la castellarenca Berta Montilla ha trobat a Sant Cugat el lloc on arrelar. Especialista en màrqueting digital, creadora de contingut i antiga professora universitària, combina la seva vocació comunicativa amb una gran passió per la cuina i la família. Berta, què tal? Com estàs?
1: Genial. Molt contenta d'estar aquí, la veritat.
0: Amb una curta edat, podríem dir que tens, has tingut unes experiències vitals nombroses, intenses, no?
1: Totalment. La veritat és que crec que he viscut múltiples vides i la veritat és que estic tan agraïda d'haver-ho fet i m'han enriquit tant a ser qui soc avui, que és increïble.
0: La Berta segur que molts la coneixeran més per Berta.kitchen que per Berta Montilla, no?
1: Totalment.
0: Sí?
1: Sí, completament.
0: Quants seguidors? Molts.
1: Ara mateix tinc uns 20.000 seguidors a Instagram i uns 23.000 a TikTok.
0: I justament acabes de publicar el teu primer llibre?
1: Correcte.
0: Sí? Ser tu pròpia xef. Com va néixer aquest projecte? Explica'ns una mica què ha significat completar-ho, perquè avui l'has portat, també, i el podem veure.
1: El tinc aquí. I la veritat és que el llibre va sortir completament per casualitat. Sempre havia volgut escriure un llibre. És algo que un desig que ni jo mateixa sabia que tenia, no? Algo que anava fent un run-run, però que al final, quan estàs creant contingut, tampoc saps per on començar. Si has de fer el llibre, te l'has de crear tu, vindrà algú a fer-t'ho... Bueno, i era algo que sempre havia deixat com apartat. Fins que un dia se'm van alinear els astres i em va contactar una editorial directament per Instagram, perquè havia vist el meu contingut, l'havia agradat i veia un potencial important en el meu contingut. Llavors, quan vaig veure això, va ser un sí rotund.
0: Vaja. I escolta'm una cosa, què hi trobarà el lector en aquest llibre? Que dius que no és només de receptes.
1: El llibre és una carta d'amor a la cuina en si, perquè per mi la cuina ha sigut una teràpia. Per mi cuinar és bàsicament és un hobby, sí, però és el que faig quan necessito desconnectar, quan necessito connectar amb mi mateixa. Llavors també és el que vull plasmar a través d'aquest llibre i de les meves receptes. A part d'això, no només parlo de receptes, com he comentat, sinó també parlo de com organitzar un sopar, tot el que necessites saber per fer un sopar de pe a pa, perquè, vull dir, no és només cuinar, sinó que també pots fer menús, pots fer degustacions, pots fer cates...
0: I tot això tu ho has fet, ho has experimentat i ho has fet per altres, no?
1: Exacte, sí. Bueno, tot això neix de que per mi cuinar és un llenguatge d'amor. Llavors vaig començar des de a la universitat o inclús quan era una mica més petita a cuinar pels altres. Vaig anar fent poc a poc, fas un plat, fas dos, dius, ostres, això m'agrada veure com la gent disfruta amb algo que jo he fet amb les meves mans. És increïble sentir això, almenys per mi. Llavors, poc a poc vaig anar incorporant elements com, per exemple, això que comentava, un menú, un maridatge, un postre, una decoració, una temàtica. I tot això també ho he anat publicant a les meves xarxes i és un dels elements que ha fet més reconeixible el meu canal.
0: I d'on surt aquesta passió per la cuina? No sé si hi ha algun antecedent familiar, alguna qüestió arrelada a una part més tradicional. Com sorgeix en tu aquest enamorament?
1: Doncs crec que la meva primera influència culinària, la més gran de totes, és la meva àvia. És la persona que m'ha ensenyat a cuinar, tant la meva àvia com la meva tieta. De fet, el meu llibre està dedicat a totes les dones fortes que han influït la meva vida, sobretot amb elles i la meva mare, perquè són persones que, òbviament, el seu llenguatge d'amor també ha sigut cuina. I des de ben petita, pujada en una cadira, m'ensenyaven a cuinar amb elles. La meva àvia ja no hi és, i poc a poc vaig anar fent receptes que recordava, que ella feia per connectar i recordar-la. I també és algo molt bonic que m'ha ajudat molt a seguir cuinant i a plasmar en el llibre, que de fet hi ha diverses anècdotes exactament sobre això.
0: M'imagino que, igual que t'agrada cuinar pels demés, també t'agrada assaborir, gaudir amb el menjar, no? Quin plat et transporta? Quin plat et fa allò estar en un altre nivell?
1: És difícil perquè m'agrada transformar tots els plats perquè no siguin algo mediocre. Llavors jo en el dia a dia, si m'haig de fer el sopar només per mi sola, no em faré una truita francesa. Jo li aniré afegint cosetes per disfrutar-ho de veritat. Jo crec que el plat que més em transporta...
0: Pot ser molt simple, eh? Vull dir que...
1: Sí, espera, crec que el que més em transporta diria que és un salmó, cru, en sashimi, amb una miqueta de salsa de soja, una miqueta d'oli de sèsam i una mica de pebre negre. Mm-hmm. És fàcil, però és de restaurant, i admeto que és el meu sopar diversos dies de la setmana.
0: Fa 3 anys que crees contingut a les xarxes. Quan vas adonar-te que allò que havia començat com un hobby s'ha convertit en alguna cosa més?
1: Crec que em va venir molt de cop, la veritat. Vaig anar creant contingut i veia que les coses anaven bé, però no tirava gaire, però bueno, com que era la meva passió, deia, segueixo endavant perquè això ho estic fent per mi. O sigui, de fet, ho estava fent per jo mateixa recordar les meves receptes, perquè molts cops cuines algo, se t'oblida i dius, ostres, com torno a refer-ho? I dic, doncs ho penjaré tot a les xarxes socials. I a poc a poc va haver-hi just una recepta, que va ser una truita de patates, que se'm va fer viral. Aquesta recepta va anar
0: creixent. La de trufa?
1: No, va ser una truita de patates tradicional, o sigui, de tota la vida. Que de fet la vaig fer un dia, me'n recordo perfectament, a una casa rural amb uns amics, que estàvem així de bromes, vam dir, vinga, anem a gravar, tal, no sé què. I va començar a créixer, i va ser com, uau, no m'ho esperava. I just el dia que ho vaig penjar me'n recordo que jo estava a la platja i el mòbil, ping, ping, ping, ping, i deia, ostres, què està passant aquí? I bueno, en aquell moment vaig dir, ui, això... Primer em vaig paniquejar perquè vaig dir, com segueixo jo això? Però després vaig dir, bueno, mira, és xulo també que els esforços...
0: Rebre, no?
1: Exacte, rebre...
0: O sigui, tu dones, però quan reps també és agradable.
1: Exacte.
0: Vas estudiar direcció d'empreses tecnològiques i després un màster en direcció de màrqueting digital. D'on neix el teu interès pel món de l'empresa i de la comunicació?
1: Doncs... Jo crec que des de que vaig estudiar el batxillerat, vaig estudiar el batxillerat a l'Havana i vaig tenir una professora d'economia que era una crack. Llavors, jo crec que quan tens un molt bon professor en alguna cosa et fa enamorar-te perdudament de l'assignatura. I això és el que em va passar. Llavors vaig entrar decididament a direcció d'empreses, vaig estudiar la carrera en anglès, a més, i em va encantar. De fet, bueno, per això he seguit la meva carrera professional en això, i el tema de la cuina és més un acompanyament que tinc i una teràpia personal.
0: Mm. Actualment treballes en el sector de les eines de construcció i el tema de la cuina és el teu hobby, la teva passió, però que també et requereix molt de temps. Com ho portes? Com ho combines tot això?
1: És molt complicat combinar-ho també a nivell de prioritzar la teva vida, perquè dius, tinc tres fronts oberts, no?, ara mateix. Abans tenia 4 perquè també era professora, però ara tinc tres fronts oberts i és difícil a poc a poc anar prioritzant, perquè si dediques molt a lo personal, igual t'oblides de lo professional. Si dediques molt a les xarxes, igual t'oblides de la teva vida i la teva família. És molt complicat, però crec que a poc he anat arribant a tenir un
0: equilibri.
1: Exacte, un equilibri en el qual a la feina estic a la feina, no penso en cap altra cosa més, perquè necessito anar tancant portes i dir, vale, ara estic completament centrada en això. Jo crec que a poc també això m'ha permès fer un exercici de focus i de priorització de tasques, no?
0: Mm-hmm. Acabes de parlar de la docència. Durant 4 anys vas ser professora universitària de Política Internacional,
1: sí,
0: a La Salle. Què tal aquesta experiència?
1: Em va encantar. O sigui, de fet, ensenyar crec que és una de les meves vocacions. Ho vaig descobrir molt jove. Vaig tenir l'oportunitat de ser professora a una molt jove edat, ja que vaig fer l'assignatura durant tota la meva carrera i un cop em vaig graduar se'm va oferir ser professorat. I és increïble. O sigui, m'enriqueix tant i crec que també és part del per què m'agrada tant també comunicar a les xarxes socials. O sigui, crec que m'ha enriquit molt a nivell de parlar en públic, d'explicar, de tenir una audiència davant, de no tenir cap por i de també qüestionar una mica l'estatus quo. Per què les classes han de ser avorrides? Això jo crec que és el que més vaig poder aportar a la universitat i bueno, també per un tema del que comentàvem abans, de priorització de tasques, és algo que he tingut que deixar enrere però que no descarto en un futur.
0: Anem a descobrir la part una mica més personal de la Berta, perquè et vas independitzar amb només 17 anys?
1: Sí.
0: Com recordes aquell moment i com es va donar aquesta situació?
1: Doncs bueno, vaig fer el batxillerat a l'Havana, vaig estar, bueno, 5 anys a l'Havana des del 2012, i allà vaig fer els 18. El problema és que a Cuba, quan ets estranger, és molt complicat estudiar en una universitat que estigui convalidada internacionalment. Llavors els meus pares treballaven allà i em vaig veure la necessitat de sortir del país per evolucionar professionalment. Llavors jo mateixa vaig proposar, marxo, em busco la vida, vaig trobar universitats, anava a anar cap als Estats Units, al final vaig venir cap aquí perquè al final la meva terra em cridava, i va ser una època molt caòtica, moltes noves energies venint i anant, però una època amb tanta energia, tan xulo, que ho recordo amb molt carinyo, perquè també vaig mudar-me directament a una residència d'estudiants a viure sola, i va ser veritablement on vaig començar a cuinar per mi.
0: Clar. Quina experiència. I quan tenies aquells somnis de ser pallassa de dia i metgessa de nit? Això com va ser?
1: Això és de quan era molt petita, eh? És de quan era molt petita. No sé per què tenia aquest somni.
0: Crec és que curiós, eh?
1: És curiós. No sé si té a veure amb el fet de voler ajudar els altres i estar pels altres i a la vegada també entretindre'ls, que jo crec que igual també està vinculat amb com sóc ara mateix, no? M'agrada molt donar pels altres i també doncs, tenir aquesta part lúdica, bueno, i els meus sopars, de fet, són aquesta part, no? De metgessa i pallassa. No sé com va venir el somni, jo només me'n recordo que estava al parc del Taulí a Sabadell i vaig dir, això és el que vull fer.
0: Déu-n'hi-do. Hem comentat al principi que tu has viscut a diferents llocs. Ara hem parlat de l'Havana, però també vas estar a Karlsruhe, a Alemanya. Què anaves a fer?
1: Doncs vaig estar fent l'intercanvi allà, a l'Erasmus, vaig estar un any a Alemanya. I va ser una època divertida. Més que res perquè a Alemanya no parlen gaire anglès. I això no ho sabia abans
0: de marxar. No, és que ja parles alemany o no avances.
1: Llavors jo, sense saber una gota d'alemany, vaig dir, endavant. I ara parlo una miqueta, però va ser raptador.
0: Mm-hmm. L'Havana, Karlsruhe, Barcelona, Castellà del Vallès, i ara Sant Cugat. Com arribes? Per què arribes a Sant Cugat?
1: Doncs és molt senzill. Estava a Barcelona estudiant a la universitat, a un pis d'estudiants, i bueno, els estudiants vam anar creixent i va haver-hi un punt que cada un va anar agafant la seva trajectòria. En aquell punt vaig dir, ostres, jo no me'n vull anar a Amsterdam, jo no me'n vull anar a Bali, jo vull quedar-me aquí, almenys per el moment. Mm-hmm. No descartem que en un futur rodem més món. Llavors vaig començar a buscar pisos i vaig pensar, ostres, Sant Cugat és un lloc on sempre he tingut amics, sempre que he vingut aquí m'he sentit a casa, no sé, és un sentiment de sentir-me a casa, de veure els nens jugant pel carrer, de veure la plaça del monestir, no sé, era una familiaritat que desconeguda, i vaig dir, ostres, anem a intentar veure si puc trobar algun lloc on viure a Sant Cugat, i vaig tenir la sort de trobar-ho.
0: I tant que vas tenir una sort de trobar-ho, perquè no és fàcil. I castellà? Què passa amb castellà?
1: Doncs, bueno, castellà sempre estarà el meu origen. Però sento que allà està la meva cuna, no sé com dir-ho.
0: El teu bressol.
1: El meu bressol. Uh-huh. I he anat evolucionant. Igualment segueixo tenint molta relació amb persones de castellà. Tinc família encara a Castellà del Vallès. I vaig, i de fet estem planificant una presentació del llibre a castellà dintre de poc.
0: Uh-huh, mira que bé. Ens agrada saber com la gent que arriba a Sant Cugat es vincula amb la ciutat. De quina manera, a través de quines entitats. I tu ho fas a través d'una col·laboració molt especial que fas amb una peixateria del barri on vius.
1: Correcte.
0: Sí, no?
1: Sí. Bueno, Peix Peixet Sant Cugat, que és una peixateria del barri que porta aquí. Estava abans, bueno, també pel barri, però ara es va canviar més a prop meu. I bueno, jo era clienta de tota la vida, perquè com... Bueno, tota la vida, perdó, m'he equivocat. Jo era clienta dels 2 anys que porto a Sant Cugat, que sembla tota la vida.
0: És la familiaritat, no?, que et fa parlar d'aquesta manera.
1: Totalment, és que sembla que siguin molts anys ja. Mm-hmm. Jo era clienta seva des de que vaig arribar a Sant Cugat i, com ja saps, a mi m'agrada menjar bé. Llavors vaig veure que tenia un producte boníssim i li comprava. I un dia vaig veure que tenien Instagram, les vaig etiquetar i la teva, que és la propietària, em va contactar i em va dir, ostres, he vist el teu perfil. Jo en aquell moment no tenia gaire seguidors, i em va dir, ostres, anem a fer alguna cosa juntes, anem a fer receptes de peix juntes perquè m'encanta com ho comuniques. I això s'ha transformat en una amistat supermaca que tinc amb la Teva i en una col·laboració en la que cada setmana anem fent receptes de peix a la peixateria del barri.
0: Que bé. Ets més de peix o de carn?
1: Uf, jo crec que sóc més de peix, eh?
0: Sí?
1: És que m'agrada tot, tinc un problema. Però crec que el peix té un sabor molt sofisticat, sobretot cru. M'encanta tot el tema de sashimis, sushis, crudos... Crec que té molts matisos, però mai li diré que no un bon entrecot.
0: Mm. Què és el que et permet desconnectar quan disposes de temps lliure? Què fas?
1: Doncs... cuinar, suposo que no és l'opció.
0: Home, cuinar ja ho fas freqüentment.
1: Sí,
0: no?
1: Això és una connexió-desconnexió. Mm. A part d'això, també m'agrada molt fer esport. M'encanta fer ioga. També m'agrada molt els esports d'hivern o inclús estar a la platja llegint un bon llibre. M'encanta la lectura. I a vegades mai diré que no, d'un dia estàs carxofada al sofà veient una sèrie perquè això també alimenta l'ànima.
0: Amb amics o sola, en solitari?
1: Doncs abans de posar-me a cuinar, crec que necessitava tenir un acompanyament sempre. No sabia fer les coses sola. De fet, aquest projecte crec que m'ha ensenyat molt a fer les coses sola. Vale? Doncs si em ve de gust anar a ioga, vaig a ioga sola, no cal que vagi ningú a animar-me. I jo crec que ha sigut un procés igual una mica solitari, però que m'ha ensenyat molt a que molts cops també no necessites a ningú més que a tu mateixa.
0: Mm-hmm. Has trobat el teu racó a Sant Cugat? El teu

0: capacitat d'ensenyar, que ja ho has explicat, i una gran habilitat per planificar. T'agrada l'ordre, ser endreçada, no? Tenir-ho tot organitzat i controlat. Quin d'aquests talents creus que t'ha estat més útil al llarg de la teva vida?
1: Vale, jo crec que a l'ordre, sóc una Virgo, vull dir, això ve en el nostre ADN, tenir-ho tot posat en Excels, i crec que també m'ha ajudat molt, no?, a també a estructurar la meva vida, bueno, tot, els viatges, els gastos, bueno, i crec que és algo que es segueix aprenent, no es deixa d'aprendre el fet d'organitzar i estructurar, però jo crec que això, i el tema dels idiomes, òbviament, a l'haver viatjat, a Cuba es parlava castellà, però l'haver viatjat molt també m'ha permès anar millorant en idiomes i també a nivell professional m'ha enriquit moltíssim.
0: Tu tens un somni pendent que està molt relacionat i molt vinculat amb la gastronomia i és un viatge gastronòmic al Japó.
1: Correcte.
0: Hi has anat ja alguna vegada?
1: Mai, mai. He estat a Xina. És el més proper que he estat de Japó.
0: Tens data? No encara.
1: No tinc data, m'encantaria anar-hi. De fet, ho imagino com el típic viatge de noces perfecte, però si ets anar sola, aniré sola, cap problema,
0: I escolta'm una cosa, per què el Japó, per què aquesta connexió, que és el que t'atrapa?
1: Doncs sóc una enamorada de la cultura japonesa, per això abans he dit que el meu plat essencial del dia a dia era un sushi, bueno, un sushi, un sashimi, una mica de salsa de soja, i amb això estic feliç. M'exploten al cap els sabors de la gastronomia japonesa per lo diferents que són el que tenim aquí. I estic segura que allà el que tenim aquí és només una petita part del que podem explorar allà.
0: És a dir, que encara ens queda per descobrir, no?
1: Jo crec que sí.
0: El Japó gastronòmic.
1: Ho he vist a les xarxes socials i és increïble. Tinc aquest anhelo.
0: Berta, mirant cap al futur i per acabar, què t'agradaria continuar aprenent, aportant o transformant des de la teva feina i des de la teva manera de viure?
1: Doncs el que m'agradaria seguir aprenent, crec que estic en un bon camí ara mateix, però m'agradaria seguir aprenent a cuinar, seguint aprenent tècniques, perfeccionant el que faig, igual inclús apuntar-me en algun curs en un futur per seguir, no vull professionalitzar-me com a cuinera perquè crec que perdria el fet de que fos la meva relaxació, la meva teràpia, i això no vull perdre mai perquè és una connexió i un vincle molt especial que tinc amb la cuina, però m'agradaria seguir aprenent més sobre això, també sobre vins, per exemple, per fer maridatges, jo crec que això seria el que més m'encantaria seguir aprenent, a part, òbviament, de formacions sobre intel·ligència artificial i què pot fer la intel·ligència artificial en el món de les xarxes socials per seguir expandint i evolucionant amb el món.
0: I com veus a la Berta d'aquí 15, 20 anys?
1: Ui.
0: Ja més madura?
1: Doncs sí, però el primer que veig quan penso dintre de 15 o 20 anys és una casa amb una cuina més gran. Necessito una cuina més gran perquè entrin tots els meus trastos. Però jo crec que sí, jo crec que dintre de 15 o 20 anys ja estaré establerta, suposo que també tindré els meus fronts oberts més estabilitzats i jo crec que seguiré disfrutant de tot el que disfruto ara mateix.
0: I ja arribarà el futur, no?
1: Exacte, sense presses.
0: A veure què hi ha. Berta, moltíssimes gràcies per acceptar la invitació i que vagi molt bé. Ser tu pròpia chef és la teva primera proposta literària, que no sé si serà l'última.
1: Jo crec que no.
0: Doncs ho deixem aquí. Gràcies, Berta.
1: Moltíssimes gràcies.

0: Els metges dels centres hospitalaris públics continuen en peu de guerra des del dia 1, que es neguen a fer hores extra, i això ha comportat un repunt significatiu de les llistes d'espera, així com l'ajornament del 14% de les operacions no urgents. A l'Hospital Partaulí de Sabadell, per exemple, s'han ajornat 1 miler d'exploracions, i d'aquestes 250 eren tacs abdominals. I aprofundim amb la Júlia Ramon. Bona tarda.
1: Bona tarda, doncs, a Sabadell. Aquesta campanya de Ni un minut més s'ha saldat amb més de 1.000 exploracions no urgents sense fer. Tenim al telèfon a un dels portaveus del sindicat aquí a l'Hospital de Sabadell, l'Àlex Mayer. Molt bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Ara mateix, quin balanç feu d'aquesta campanya, del seguiment d'aquesta campanya aquí a l'Hospital de Sabadell?
2: Pues la veritat és que el balanç és positiu als grans hospitals de Catalunya i també a Sabadell, on bueno, doncs els professionals han decidit deixar de fer totes les hores extra que estan institucionalitzades o estan normalitzades en la, diguem, jornada, diguem, anual d'un doctor. Això vol dir que dins del que seria la teva jornada normal, no? Dins del que seria el teu horari habitual, no es poden fer totes les proves ni es poden assumir tota la càrrega de treball que s'ha de fer, i per tant el que no es fa des de fa molts anys és pagar com a hores extra el que se'n diuen doncs peonades o en diferents formats, que són més enllà de les guàrdies. Això no són guàrdies, això són o tardes o dies que no hauries de treballar, que es paguen a més per poder disminuir o almenys no augmentar les llistes d'espera. Clar, des del sindicat pensem que això s'ha institucionalitzat i s'ha normalitzat, quan el que hauria de ser és que les plantilles fossin suficients perquè en l'horari normal de cada doctor doncs es poguessin fer totes les exploracions que s'han de fer. Per tant, creiem que és positiu que no, els doctors i les doctores s'hagin plantat i hagin volgut, bueno, doncs deixar de fer hores extra, que al final és el que s'estaven fent, que tot i que estiguessin pagades, doncs implica un volum de feina al llarg de la setmana i al llarg del mes i de l'any doncs molt més alt del que hauria de ser.
1: I justament aquestes 1.000 exploracions no urgents sense fer expressen, demostren, no?, aquesta quantitat de feina que hi ha al llarg d'una setmana.
2: Exacte, i això són exploracions perquè els radiòlegs són un grup de doctores i doctors pues, que són un dels que fan moltes peonades, no?, perquè no es poden fer el volum de proves que s'han de fer no, amb els que som, i per tant s'ha de pagar extra totes aquelles tardes o inclús caps de setmana que es fan de més a més, però també es notarà o s'està notant molt doncs els quiròfans, perquè els serveis com anestèsia o els diferents serveis quirúrgics doncs també han decidit deixar de fer hores extra i fer pues, el que es pot fer dins de la teva jornada habitual. Evidentment això no té cap repercussió a les guàrdies, és a dir, tot allò que sigui urgent, la guàrdia és part estructural del nostre horari, no? Estem obligats, entre cometes, a fer les guàrdies, i així ha de ser perquè el sistema ha d'estar cobert doncs, 24 hores del dia, però totes aquelles coses que no són urgents i que es fan de més a més en horari extra és el que doncs, a quiròfans, a radiòlegs, etcètera, etcètera, han deixat de fer.
1: Clar, s'ha deixat de fer, però això es reprogramarà, imagino. Vull dir, no és que s'hagi suspès, sinó que s'ha ajornat.
2: S'ajorna, exacte, i el que fa és augmentar les llistes d'espera.
1: I ara mateix, en quin percentatge han augmentat, per exemple, una exploració que s'havia de fer aquesta setmana, per quan s'està reprogramant?
2: Clar, això no tinc les dades exactes, però clar, 1.000 proves a la setmana implica que les d'aquesta setmana pues, es reprogramaran pues, quan sigui, no? Però les 1.000 de la setmana vinent o de l'altra, o de... m'explico, això serà pot ser un efecte cadena on cada cop sigui més lluny. I entenem, a més, nosaltres, evidentment, no volem mai perjudicar el pacient, però és que creiem que aquesta manera de treballar és la que ja està perjudicant el pacient i que l'únic que es pot fer és una frenada en sec i intentar que totes les administracions que tenen algun paper no, en això doncs posin alguna solució, que al final passa per plantilles suficients perquè no depengui de la feina extra el fet que augmenti les llistes d'espera.
1: De fet, aquesta campanya neix justament per això, no? Perquè al final les vagues que vau fer, una dotzena de vagues en els darrers mesos, no van tindre una resposta satisfactòria pel col·lectiu, i per això ara heu incrementat una mica més el to, diguem-ho així.
2: Sí, el que passa que en realitat no hauria de ser així, és a dir, hauria de semblar, no?, o hauria de sonar que un dia de vaga doncs té una repercussió més alta que deixar de fer hores extra, perquè la teoria hauria de dir que el sistema no ens necessita en hores extra. Doncs ens estem adonant que no, perquè un dia de vaga doncs al final es reprogramen les coses i al final implica fer més feina el dia d'abans o el dia de després, i al final fer-ho moltes vegades en aquest format, en el format d'hores extra. Per tant, el que realment no sembla que està tenint una repercussió més alta és pues, decidir deixar de fer hores extra. Però és que insisteixo, és que cap ja no empresa, però cap entitat pública no hauria d'estar funcionant a base de les hores extra dels seus treballadors.
1: Uh-huh. I després gairebé 3 setmanes amb aquesta situació, esteu rebent alguna resposta per part del departament?
2: Bueno, ara sembla que sí que ja s'estan començant a moure coses, no, encara no hi ha cap solució sobre la taula, però una mica, clar, els centres diuen que no poden fer-hi res perquè la responsabilitat està més amunt, i ja veurem pues, quines són les solucions que es proposen, perquè també en som conscients que una solució immediata per ara doncs no existeix, però sí que creiem que hi ha d'haver un compromís, no?, i uns plaços en el que puguem posar-hi una solució, ja dic, des d'allà, però encara que la solució final no arribi ara i arribi en un més mig o llarg plaç.
1: Mm-hmm. Clar, perquè ara passarem a les solucions que proposeu, no?, o que ja us valdrien, però les reivindicacions són pràcticament, diguem-ho així, les de sempre, no?, que es disminueixin les ràtios, que no es facin guàrdies de 24 hores, no?, una miqueta van per aquí els trets, vull dir, reivindiqueu el que heu estat reivindicant, malgrat la redundància, en els últims mesos.
2: Sí, exacte, sí, o anys. Perquè és sempre el mateix, no? Al final assistim a un deteriorament constant del sistema perquè doncs, la població és cada cop més, no? Catalunya té molts més habitants ara que fa 5, 10 o 15 anys i les plantilles pues, augmenten, però no augmenten al mateix ritme. A més, la medicina és cada cop més complexa i els pacients pues, són també cada cop més pluripatològics, i això requereix pues, més necessitat de plantilla, al final, i això pues, no es posen les solucions en tot això.
1: Uh-huh. I quines solucions ara sí plantegeu des del sindicat?
2: És aquesta, les plantilles han de ser suficients perquè en la major part de l'any la feina pugui sortir sense que hi hagi d'haver feina extra, tot i que s'entén que en situacions concretes, no?, o en moments concrets per esdeveniments sobrevinguts, doncs s'entén que hi pot haver aquesta necessitat, però no pot ser que estigui completament institucionalitzada i que sigui part de l'estructura habitual. Llavors, una sí o sí passa per dimensionar les plantilles al volum de feina que realment es requereix, i després hi ha altres coses, com has comentat, el fi de les guàrdies de 24 hores, etcètera, etcètera, que això va més enllà, però que, evidentment, pues, també creiem que s'han de posar solucions.
1: I creieu que aquestes solucions podrien arribar a curt termini? Són factibles de poder fer això en poc temps?
2: Clar, hi ha coses que sí, hi ha coses que són més de mitjà plaç, però el que segur és que s'ha de posar fil a l'agulla, i no vol dir que d'avui per demà tinguis una solució, perquè, clar, evidentment, si has d'augmentar les plantilles, doncs no apareixeran demà 10.000 metges per poder-los contractar, però s'ha de veure almenys una intenció, no?, o un projecte en el qual es pugui veure i es pugui després fiscalitzar que realment s'estan intentant posar solucions per aquests problemes crònics que arrosseguem des de fa anys.
1: Uh-huh. I ara mateix, en vista d'aquest estiu, la situació pot incrementar o pot relaxar-se, en el sentit de l'estiu és justament una franja de l'any on teniu moltes sol·licituds, molts serveis, sobretot les especialitats més afectades per aquesta campanya, o al contrari, o es relaxa una mica, que quan la gent està de vacances no es troba massa malament i no passen massa coses?
2: Sí, i, bueno, clar, les coses urgents i emergents són les mateixes, però sí que és veritat que, evidentment, pues, quan un metge o metgessa pues, té vacances, pues, no està fent DPOs, no està fent... Ai, DPOs, perdona, no estan fent peonades, no estan fent aquesta feina extra que és la que es deixa de fer. Per tant, pot ser que hi hagi una certa disminució. Ara, el que sí que passa tots els estius és que les llistes d'espera es ressenteixen perquè es disminueixen en els mesos en els que hi ha més gent treballant. Per tant, bueno, igual no s'incrementa excessivament comparat a la resta de l'any, no, però segur que molt més que els anys anteriors.
1: Mm-hmm. Doncs ho estarem seguint. Moltes gràcies, Àlex Maier, per haver-nos atès.
2: Gràcies a vosaltres.

Bona tarda, sóc Irene, una estudiant de màrqueting i publicitat, i avui vinc a recomanar-vos una de les meves sèries preferides. Es tracta de Los 100, una sèrie de ciència-ficció que he vist moltes vegades. Aquesta tracta sobre un grup de joves presoners que són enviats a la Terra després d'una guerra nuclear, la

0: I ara al Connectats us parlem de l'artista Philip John, que presentarà el pròxim 25 de juny l'exposició Castellà al nostre poble. Una col·lecció de 13 pintures dedicades a Castellà del Vallès, que es podrà visitar al local social de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Font, Can Avellaneda, des d'aquest dijous fins al 30 de juliol. Marina Antúnez, Ràdio Castellà, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Doncs avui parlem d'art. Ho fem per explicar-vos una exposició que s'inaugurarà ben aviat, de quadres, que es diu Castellà al nostre poble, que és de Philip John, i que podrem veure a Can Font. Per tant, avui hem trucat, no el John, perquè el John no parla gairebé català, però hem trucat a la seva dona, que també hi té una vinculació, ja ho veureu, bastant important en aquesta exposició, que ens ho explica tot. Per tant, parlem amb la Rosa. Digue'm una miqueta de què es tracta aquesta exposició.
2: Aviam, aquesta exposició tracta de castellà. O sigui, el fil té diverses col·leccions i sempre ens agrada fer doncs, col·leccions de poble o de llocs en concrets, no? Aleshores, aquesta doncs, ens fa molta il·lusió perquè, bueno, perquè visquim aquí, doncs, perquè a més l'hem fet entre els dos. El fil i jo agafem aquestes exposicions o aquestes fotos o aquestes pintures d'una manera una miqueta diferent, no? O sigui, tant el fil com jo els dos estem jubilats. Uh-huh. Aleshores, per això nosaltres és doncs, el nostre... Bueno, ell és professor d'art i pintor, val? Però sí, és una miqueta el nostre hobby, no? O sigui, allò que vols fer tota la vida, dedicar-te tota la vida i que no pots fer, doncs perquè estàs treballant, no? Uh-huh. I ara doncs, el que hem fet, per exemple, doncs, amb aquesta exposició, que per això diem nosaltres que és una mica diferent a les altres, és doncs, agafar la càmera, jo soc fotògrafa aficionada, agafar la càmera, anar a Castellà i passar-te el matí allà contemplant coses, fent fotos, per una mica intentar posar a la pintura, o sigui, al quadre, doncs una miqueta el que és Castellà, el que és el poble. Ja et dic, tenim diverses exposicions, però aquesta vegada és Castellà, doncs el que és el poble de Castellà, no? O sigui, no, que sí que també té la pintura de l'Església, la pintura de l'Ajuntament, les pintures doncs, del Pont Nou, del Pont Vell, això està molt bé, però també hi ha fotos, doncs, de, no sé, doncs, que el Marín

0: no el Camarinet, el Camp Mariner,
1: sí,
0: que és una casa abandonada a l'avinguda de tal, i en aquell moment és una casa abandonada i passa una senyora, doncs, amb un carro, una àvia, amb un carro, i a més porta el vestit de color blau, exactament del mateix color de la fatxada, doncs, que està. Però és pasmar aquell moment, doncs, que passa, això és, no, una persona que passa per davant, de, per exemple, del carrer Major, doncs, també té dues, no? Doncs el mateix, estem fent fotos, es para una senyora, ai, perdó, que m'he posat al mig, i no t'amoïnis, no? Ah, no, si a mi ja m'està bé que surti, li expliquem el que estem fent, i passa una altra vegada per fer la pintura, o sigui, la foto, per després fer el quadre, no? O sigui, està més enfocat en exposar doncs el que estem vivint o el que estem en aquell moment, l'entorn que estem fet, que hem exposat alguna cosa, doncs, per vendre o per fer negoci o aquestes coses, no? O sigui, per això nosaltres és un hobby, per això l'exposició realment, doncs, del dia 27 i de tot el mes que estarà, s'inaugura el 27, però estarà tot el mes, és una miqueta per poder compartir, doncs, amb la gent de castellà, en aquest moment, perquè és la que estem fent, doncs, bueno, doncs aquests petits moments, aquests petits pum, no? O sigui, aquella petita imatge, doncs, que passa en aquell moment.
1: Tu fas la fotografia, el Filip fa el quadre, però què és el que podrem veure a l'exposició? Les dues coses, la teva foto, no, la seva pintura?
0: A l'exposició veurem els quadres. O sigui, l'exposició estarà centrada en la pintura. En la pintura, o sigui, a la pintura del fil.
1: D'acord. Quina tècnica fa servir el fil?
0: Acrílic i aquarel·la. Les que estaran exposades serà acrílic.
1: Val. Perquè ens ho puguem imaginar, són quadres de petit format, de gran format, en podrem veure gaires, poques.
0: Tenim de tot. La església, crec recordar que fa 1,20 m x 80 m. A més, està emmarcada, amb el que és enorme. Sí, el quadre aquest és molt gran. I després tenim quadres petitets de 40 x 40, que seria, doncs, l'àvia passant per davant de Can Mariner.
1: Ens has dit que el fil parla poquet castellà, gairebé no parla català, però vosaltres viviu aquí?
0: Sí, o sigui, nosaltres vivim a Campfont i fil porta aquí 20 anys, El que passa que ell és professor d'art, quan va venir aquí és anglès, és a Londres, quan va venir aquí va fer, o sigui, amb el seu hobby va seguir pintant, perquè tota la vida porta pintant, i fent alguna exposició, doncs, per companys i aquestes coses. Ell aquí era professor d'anglès de negoci. Tot el dia es passa parlant, es passava parlant en anglès. Aleshores, que tampoc té massa habilitat per als idiomes, no? Doncs, bueno, perquè és pintor, o sigui, és artístic, no, sí, de llenguatge de lletres, i bueno, pues no es defèn gairebé, no?
1: No sé si és la primera exposició del Philip John o ja n'ha fet diverses.
0: No és la primera. El que comentava és que, clar, com que ell ha estat treballant fins ara, fins fa 4 anys que es va jubilar, doncs ell ha pintat molt per exposicions, que porta molt temps fer-les, no n'ha fet gaires. Ell entén que ara això t'ho passaré, et passaré el seu currículum, n'ha fet, em sembla, 3 o 4, algunes Sitges, alguna així, ara t'ho passaré, ara, si vols.
1: Molt bé.
0: Et passaré per WhatsApp o per on vulguis, doncs on ha exposat i quines exposicions ha fet, aunque no siguin per ell. Val? I després hem fet aquest any una, per casualitat, vam començar una mica retornant a voler exposar, més que vendre, exposar, i per casualitat a mi m'ha atballat la Teresa Montserrat, que jo la coneixo, em va dir, escolta, necessito un quadre, dic, vols que exposem els del fil? I bueno, doncs portem un any exposant tots els quadres de castellà, han sigut exposats amb ella, i els anem canviant, o sigui, el fil no solament pinta acrílic o no solament paisatges o ciutats, sinó que, doncs, pinta florals, té florals, té abstractes, o sigui, fa més coses. Llavors, amb ella, doncs, hem posat diverses coses. Aquesta va ser la primera castellà, la de Mimes Vallès. I després aquí, doncs, bueno, ens vam animar a fer aquesta i farem aquesta. Ara mateix estan dues més, una la de BMW, que es farà a Madrid, que ja ens ha acceptat, doncs, els quadres perquè es puguin exposar, i després està amb dues, que també tinc el certificat de Artbox, que es farà en el setembre a Zurich.
1: D'acord, déu-n'hi-do. En aquest cas sí que la que es diu castellà al nostre poble és la que podrem veure aquí a Campfont, centrada només en quadres de castellà, entenc?
0: Sí, solament, sí. Sí, perquè a més són 13. Són 13 quadres, un, dic, el top, que és la església, és molt gran, Després tenim el pont nou de Castellà, que també és bastant considerable, i els altres doncs, són entre mitjanets i algun petitet, que és aquest de Cal Mariner. Llavors, clar, serà difícil, amb un espai tan petit, doncs poder exposar-los tots. El dia de l'exposició estaran tots, potser després, durant el mes, probablement els dos grans no podran estar, no? Però el dia de l'exposició estaran tots, i tots seran de castellà, són uns 13 pintures. I totes són, o sigui, l'exposició és de la pintura del fil, dels quadres del fil. A part serà que nosaltres més endavant fem alguna cosa conjuntament, o que jo, perquè més, a mi jo et sentim, jo faré alguna cosa, però aquesta que ens aplica ara és els quadres del fil.
1: En tot cas, Rosa, veurem els quadres del fil, com ens acabes de dir, però parteixen de la teva fotografia. Sempre pinta a partir de fotografies teves o el fil també a vegades inventa paisatges o inventa, doncs, allò que pinta?
0: Inventa. És a dir, aquí es posarem la col·lecció de castellà, però, per exemple, doncs, té paisatges totalment inventats d'ell, paisatges inspirats. Per exemple, té la col·lecció de França, que està molt inspirada en Van Gogh, la seva tècnica, però que els paisatges són inventats. O sigui, ell va viatjant, es queda amb segons que coses, sense fotos i sense res, i arriba a casa i et fa l'invent, doncs, o la composició, doncs, que a ell se li ha agradat a la imatge.
1: D'on és el fil?
0: Home, jo, saps el que passa? Que jo no sóc objectiva, per això t'he comentat abans, que clar, fer jo l'entrevista, és que no sóc objectiva, no? Primera, bueno, perquè som la seva parella, som la seva dona, no? I segona, perquè a més, clar, moltes coses treballes amb ell.
1: Clar, conjuntament.
0: Llavors, objectiva no sóc. Jo crec que s'ha de veure, perquè realment les pintures són molt guapes. I aquí es posaran les 13 de castellà, però, a més, jo crec que la fotografia, la pintura seva reflecteix l'emoció del moment, no? O sigui, és a dir, tu veus aquí, ja, o sigui, estic enamorada del Mariner, no? És una casa reduïda, és una casa en ruïnes, és una casa que hem passat tothom 50 vegades i probablement ni l'hem mirada. I en aquell moment, o sigui, inspira una persona gran, igual que la casa, passant per davant, i que a més va ser casualitat, la senyora porta el vestit del mateix color de la casa. No? I clar, i tu estàs des de la cera d'enfrenta, o sigui, que està a l'altra cera per agafar a l'enquadre, i està passant i estàs dient, sisplau, que passi la senyora en el moment que no passi cap cotxe. Mm-hmm. O sigui, que ens ho passem molt bé els dos, no? Clar. I aquesta és l'essència, això és el que jo volia parlar amb tu.
1: Clar.
0: O sigui, l'essència no és posar una exposició, fer una exposició per vendre els quadres, no? És a dir, o sigui, compartim aquests moments que tenim a castellà
1: i en
0: altres llocs, perquè a vegades no els vivim, no? O sigui, quantes vegades no haurem passat per davant d'aquesta casa i no l'han vista?
1: Totalment. Tu sí que ets de Castellà, Rosa?
0: No, jo sóc de Sabadell, però els dos vivim a Castellà, els dos vivim a
1: Campfont.
0: El fill porta més de 20 anys aquí vivint a Campfont, jo en porto uns 15, sóc de Sabadell, però sí. Bueno, vaig venir cap a Castellà i ara ja, doncs, la meva filla també viu amb nosaltres, els nens van al col·le a Castellà,
1: tot aquí.
0: Avui he pogut estar a les 10 perquè he anat a buscar a portar el nen al col·le, a la seva.
1: I és originari d'on el Filip?
0: De Londres.
1: De Londres ciutat.
0: Bueno, és Kent, també t'ho passaré, com que et passaré el seu currículum, ho veuràs.
1: Molt bé.
0: És de Kent, que és com si haguéssim Cornellà, val? Sí, que és de Londres. Ell molt petit, als 16 anys, va marxar de casa per problemes religiosos i coses d'aquestes, i es va buscar la vida, va apostar per l'art, perquè ell volia fer art, es va espavilar un tot Londres amb els anys 60 i quasi 70, i es va ficar en una universitat, així no va acabar sent profe d'art durant molts anys en Londres.
1: Doncs aquesta exposició...
0: És això, molt emocionant.
1: Aquesta exposició es podrà veure, recordem-ho, a partir de dissabte 27 de juny.
0: L'exposició es comença del dia... Si vols, també puc passar...
1: Clar, comença abans. No, ja vaig veure el cartell, llavors sabem que comença el dia 25 de juny, oi?
0: Exacte.
1: Fins al 30 de juliol, però que la inauguració, diguéssim, oficial, i això la feu el dissabte 27, no?
0: Exacte.
1: A les 11 del matí. Clar. Tots dos, no? Suposo que hi sereu.
0: Sí, serem els dos, sí.
1: Molt bé. I recordem que això serà el local social de l'Associació de Veïns i Veïnes de Can Font, Can Avellaneda.
0: Exactament.
1: Molt bé, Rosa, doncs moltes gràcies per haver-nos explicat aquesta exposició. Recordem que es diu Castellà, el nostre poble, de Philip John, sí. Que podrem veure doncs ben aviat aquí al nostre poble. Moltes gràcies, Rosa, una abraçada.
0: Gràcies, adéu.
1: Adéu.
2: Així acabem aquesta primera edició de la setmana, aquest primer Connectats ja en època estival. Gràcies a tots, demà tornem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona jornada. Adéu-siau.

0: 20 anys del Víctimes al telèfon.
1: Era l'any 2006 quan a Ràdio Ciutat de Badalona es feia el programa de bromes telefòniques més poca solta.
2: Està Antonio.
3: Està, què li queries?
2: De Ràdio Badalona, la més mona.
0: Ara, 20 anys després i durant aquest estiu, una oportunitat única per recordar els últims capítols emesos.
4: He llamat a la tele xorro.
5: Sí, però no.
1: Cada dia de juliol i agost del 2026, a les 11 del matí i al vespre, dos capítols.
6: Ay, no, hijo, ya no puedo atender más. No, es que es imposible, ya estoy cansada de atender.
0: Com han canviat les coses i com hem canviat nosaltres al llarg de 20 anys.
7: Manténgase a l'espera,
8: gràcies.
7: Sí,
8: aquí estoy.
1: Benvinguts al passat amb les veus de Carles Tornero i Carles Carvajal.
9: Bueno, porque haciendo las prácticas del coche, escuchamos radio y tapadona.
1: Aquí Badalona.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Ahir va començar l'estiu i ho va fer acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els pròxims dies. Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en el primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus i un ambient que serà sufocant durant aquestes jornades. Molts badalonins ja han notat les conseqüències.
4: Fatal! Jo fatal, estic tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón. Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieres morir.
5: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i ens refresquem una miqueta.
6: Pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
3: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com majors de 75 anys, malalts crònics i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que s'hagi trobat un cadàver a les vies del metro de la línia 2 entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Per ara, el cos policial desconeix les circumstàncies de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 de la passada nit. L'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la Serralada de Marina on aquests dies es duen treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del Programa Metropolità d'Actuacions Forestals, els operaris han iniciat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm de camins i el manteniment de franges perimetrals de protecció per la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny els arbres morts que han caigut durant els darrers anys de sequera. Ho ha explicat el cap de Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Jesús Fernández.
7: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
3: La novena edició del Festival de Música Gran Sol al barri de Llefià s'ha celebrat aquest cap de setmana amb ambient totalment festiu, encara que amb la meitat del cartell previst. L'artista Pitingo, gran reclam de divendres, va haver de suspendre la seva actuació. La decepció de divendres, però, es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tota Europa. Ens ho explica la Sheila Quero, una de les integrants de la formació.
8: La proposta és rumba barrejada amb sons latins, també fiquem una miqueta de rock i bueno, barregem una miqueta amb noves tendències també i amb electrònica. Sí, sí, experimentem amb tot. Aquesta nit a donar-lo tot i que tiemble la tierra de Badalona, oye.
3: I en esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0 i els hi va mancar només un gol per anar a la pròrroga. No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la temporada que ve. I ara mateix tenim 32 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
9: Ningú t'informa com nosaltres.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí. Els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I el personatge...
4: El millor del Badalona Matí.
5: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de reforç. El còctel de l'estiu.
4: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
6: I ara us parlem d'un canvi que pot transformar la manera com s'atenen les urgències als hospitals. L'Hospital Germans Trias i Pujol s'ha convertit en un referent europeu incorporant un robot quirúrgic disponible les 24 hores per operar casos urgents, una tecnologia que fins ara estava reservada a intervencions programades, però que ara entra de ple a les situacions crítiques. Per entendre què significa això i si realment canvia la vida dels pacients, avui ens acompanya via telefònica en Josep Maria Balibrea, cap del Servei de Cirurgia General i Digestiva i director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias. Bon dia, doctor.
7: Hola, bon dia.
6: Bon dia. Quan dieu que és un sistema pioner, en què sou realment diferents de la resta d'hospitals?
7: Bueno, realment, en primer lloc, bueno, moltes gràcies per escoltar-nos, però Germans Trias és un centre de referència robòtica a tot l'estat i al sud d'Europa, clarament. El que passa és que fins ara la robòtica no s'havia fet servir només per casos selectius, no? Un programa és un malalt perquè té una malaltia i s'ha d'operar. El que passa és que vam pensar que normalment a l'urgència pues, és el malalt més complex, el que està en una situació més d'incertesa, i ahir necessitem la millor tecnologia. Doncs vam presentar el projecte, la direcció ens va apoyar, vam tenir la sort de tenir els recursos i de presentar un plan de viabilitat i veure que realment què es podia fer. I vam començar, la diferència és això, perquè fins ara a tot el món, de tant en tant, pues el que té el robot s'hi pot fer alguna cirurgia d'urgències. Això és totalment diferent. És tenir la plena disponibilitat d'un robot 24/7 a l'àrea d'urgències. Doncs què passa? Perquè si un malalt necessita una operació urgent i compleix una sèrie de criteris, perquè evidentment una situació d'emergència absoluta no és òptima, es pot operar amb un robot, que és la millor tecnologia. Bàsicament, vam ser els primers de la Unió Europea, més o menys a la vegada que a Regne Unit. El que passa és que ara tenim el programa que té més activitat d'Europa, clarament. En Estats Units tenen més malalts operats, però no tenen programes estructurats. Només hi ha un a Carolina del Nord i poc més. Bàsicament és el que estem fent.
6: Clar, perquè no es tracta de ser més ràpid, sinó més precís. Seria això en una situació d'urgència, no?
7: Clar, perquè aquí la qüestió és que la cirurgia d'urgències és molt complexa, perquè primer, a urgències ve el que ho necessita més. Són malalts que tenen una situació en la que s'ha d'actuar ràpidament, que a vegades tenen altres malalties que fan que el pronòstic sigui pitjor, i bàsicament perquè són malalties fonamentalment d'origen infecciós, inflamatori, on l'anatomia, l'estructura del cos s'ha alterat. Doncs si tens la major tecnologia, tens més precisió, tens una visió millor i tens totes les eines per evitar complicacions, que bàsicament aquí és on vull anar, és que tenim un avantatge molt clar. De fet, estem operant casos que a vegades arriba a l'urgència, no està clar, és un malalt que és complex, dius, a veure si demà podem fer-ho amb més recursos, amb gent, amb més experiència, doncs no. Això estem estalviant, estem operant tots els malalts que cal.
6: Hi ha menys marge d'error, doctor, amb aquesta cirurgia?
7: Clarament. I això ho estem veient, per exemple, les operacions de vesícula biliar, el que dèiem, quan hi ha una infecció, una colecistitis, són cirurgies que l'anatomia està completament desestructurada a vegades, i costa reconèixer què és què, no? Doncs amb el robot estem veient que la visió és molt millor, tenim més precisió en els moviments, i estem veient que no estem tenint... fins ara no hem tingut cap complicació intraoperatòria important, perquè una complicació, una cirurgia de vesiculabilitat, per exemple, pot ser catastròfica. I la urgència és la situació de més risc. Doncs això ens dona moltíssima seguretat, clar.
6: Quan la gent escoltem robot operant, pensem en una automatització total, no? Però quin paper real té el robot a la cirurgia i quin té el cirurgià, és a dir, a l'humà?
7: Clar, totalment. Bueno, nosaltres, a sobre, el nostre grup i la institució estem molt ficats en això de la robòtica i els propers passos. Primer de tot, dir-li a la població que estem molt lluny de tenir cirurgia automàtica o automatitzada. Estem molt lluny, ¿vale? Doncs el que tenim és una eina que ens dona una precisió total. Doncs el cirurgià és el que ordena al robot el que ha de fer. Doncs és una cirurgia on tenim totes les avantatges d'una cirurgia mínimament invasiva, vull dir, no hem d'obrir la panxa a ningú, però controlem tot i no hi ha tanta variabilitat personal, podem fer moviments més àgils, més sutils, podem fer coses més precises i sobretot que arribes d'una manera, amb una visió molt millor, tridimensional, que abans pues, no arribàvem.
6: I què passa si falla el sistema? Suposo que també els hi han preguntat, no? En plena operació urgent, falla el sistema i què passa?
7: També això és superimportant i m'agrada moltíssim aquesta pregunta perquè nosaltres a cirurgia, i crec que això a Germà Estides ho prenem molt en sèrio, tractem d'imitar el que passa a la Fórmula 1 o a l'aviació, d'acord? Mm. Doncs hi ha molts protocols en cas de catàstrofes, i no ho sé, un apagón, no hi ha energia, el robot es para, hi ha una complicació potencialment mortal. Això, hi ha moltíssims protocols d'actuació. De fet, està tot molt estudiat i tot molt ben dissenyat. Nosaltres, quan vam començar, abans de començar aquest programa, va arribar el robot i vam estar 6 mesos fent proves, fent formació de tothom, de cirurgians, d'infermeria, col·laboració, anestèsia, que li donem les gràcies des d'aquí sempre a la institució, abans de començar. Vam fer totes les simulacions sabides i per haver, renders amb simulació 3D per veure les situacions més complexes, doncs s'ha de tenir tot sota control. I hi ha moltes vegades que dius, escolta, aquí hi ha una red flag, com ho diuen ara, no?
6: Sí.
7: I has de parar, i has de reconvertir, i sempre has de tenir un plan B i un plan C, sempre. Per això és molt important que la població sàpiga que no hi ha cap improvisació i que està tot molt, molt, molt controlat i molt mesurat.
6: Aquest tipus de tecnologia, diries que és viable a tota la xarxa d'hospitals públics? Creus que veurem hospitals on la majoria d'urgències ja es resolguin amb robots?
7: Bueno, jo crec que ha de ser. El que passa és que trigarà, bàsicament, perquè bueno, pues són inversions que ara per ara, pues, per la situació del mercat, que jo crec que ara no cal mencionar, perquè hi ha bueno, un problema de hi ha una situació que hi ha un proveïdor que és millor que la resta, doncs això pues, fa que la compra no sigui fàcil, sobretot una compra pública, però la tendència, igual que va passar amb la laparoscòpia, jo me'n recordo, jo era estudiant de medicina quan es deia, no, és que la laparoscòpia s'ha de fer a l'urgència, no? I ara tothom ho fa. És qüestió de temps, el que passa és que serem més ràpids, i de fet als Estats Units, tot i que el sistema és completament diferent, hi ha l'urgència, sobretot nosaltres som cirurgians generals i digestius, però també els companys d'urologia, de cirurgia toràcica, de ginecologia, també fan coses, i per suposat cirurgia pediàtrica, que suposa un gran, bueno, un avantatge important, doncs, bueno, pues ahí tenim camp, però, vamos, jo crec que d'aquí uns anys serà un estàndard, segur. Mm-hmm. També perquè ara sembla que és una cosa molt cara, que és una inversió, però és que els resultats estem estalviant estades mitjanes de, bueno, estades a l'hospital, complicacions, inclús ús d'analgèsics, i això serà cost-benefici favorable, segur.
6: Mm-hmm. Creus que aquesta mena de tecnologia també redueix l'estrès del cirurgià?
7: Bàsicament, diria un sí condicional. Sí, si ha fet una formació adequada.
6: Clar, perquè us formeu abans.
7: Totalment. De fet, és com si, bueno, quan treus el carnet de conduir, pues que no pots uh-huh. Fer servir el robot si no has fet una formació molt estricta. Uh-huh. I nosaltres, a Germans Dies, que això m'agradaria perquè estem a Ràdio Badalona, som l'hospital que més hospitals ha format no només de l'Estat, sinó del sud d'Europa. Hem ajudat a més de 60 hospitals a començar els seus programes de cirurgia robòtica. Uh-huh. I és una formació molt estructurada, molt estricta, i sobretot molt, molt prudent. I per això, si has fet una formació adequada, pues, l'estrès ha de ser mínim. A sobre, i això m'agradaria donar-li les gràcies al meu equip, al meu servei, nosaltres vam organitzar una guàrdia imaginària, voluntària,
6: sí,
7: dels cirurgians més sèniors per ajudar els joves si tenien algun problema, podien trucar, de fet estàvem nosaltres per allí físicament, inclús vam dissenyar una eina de realitat virtual i realitat augmentada per ajudar, doncs si es fan les coses com s'han de fer, no ha d'haver-hi cap estrès extra, per així dir-lo.
6: Perquè quantes persones hi ha realment darrere d'una operació amb robòtica, urgències?
7: Bueno, això és molt bona pregunta, perquè el nostre sistema, clar, nosaltres tenim el cirurgià principal, que és el que està manejant el robot, una cosa que es diu consola,
6: sí,
7: i un cirurgià que està al costat del malalt. Doncs el malalt no està sol amb el robot. Nosaltres també tenim la sort que tenim residents, tenim gent en formació que ens ajuden, s'impliquen, això ens dà molt, molt, molt, molt valor, perquè els residents volen fer la residència amb nosaltres perquè saben que quan terminen saben fer, fan servir el robot. Enfermeria, que és clau, per ser posat a l'anestesiòleg, els companys d'auxiliars i sedadors. Doncs, ja, però què passa? Pues que en altres països, jo que sé, a Estats Units o a Regne Unit, per estalviar, l'enfermera fa d'ajudant. Nosaltres tenim un cirurgià d'ajudant. Clar, ells només tenen l'enfermera per donar els instruments i per ajudar la cirurgia al costat del malalt. Nosaltres tenim una enfermera i un cirurgià perquè, bueno, pensem que és la manera de fer les coses.
6: Els pacients hi confien en aquesta tecnologia o els hi genera desconfiança?
7: La veritat és que la resposta és molt favorable.
6: Sí.
7: Quan les expliques, molt li s'agrada. No, la gent confia en el robot perquè veuen que si expliques bé les coses, perquè és com s'associa a confiança, a precisió, a tecnologia, i això la gent, i sobretot en la nostra població, pues jo crec que lo valora molt, moltíssim.
6: Si haguessis de triar, més robots o més personal, o més de tot?
7: A veure, la resposta fàcil és més de tot. Jo crec que i això, bueno, ara com cap de servei, pues, assumeixes unes funcions que abans no tenies i penses d'una altra manera. Està clar que necessitem cirurgians, sí. També necessitem més tecnologia, però no només robots, necessitem de tot. Però jo crec que probablement els propers anys la cirurgia i en general la medicina o germans dies o qui sigui, com hospital referent, no? Pues necessitem metges, infermeres, auxiliars, però també personal que faci coses que fins ara no teníem. Enginyers, bioenginyers, gent que faci recerca, gent que sigui, bueno, matemàtics que ens ajuden amb la intel·ligència artificial. Doncs les coses van més o menys per ahí.
6: Josep Maria Balibrea, director de la Unitat de Cirurgia d'Urgències dels Germans Trias i Pujol, gràcies per atendre'ns avui al programa i per aclarir-nos aquesta cirurgia robòtica que entenem, pel que ens estava explicant, que ja ha arribat per quedar-se.
7: Segur. Moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer.
6: Igualment.
7: Merci, gràcies. Adéu. Adéu.
5: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
4: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
6: Passen 6 minuts de 2:15 del migdia i estem a la secció de cuina i avui us parlem d'un projecte que ha aterrat a Barcelona, nascut de l'amistat entre un italià i un català de Badalona. Ells, Davide Bernacca i en Gerard Barberán, després d'aconseguir un gran èxit al Brasil, fa 3 setmanes que han aterrat al barri de Gràcia amb la Bottega Bernacca. Bon dia, Gerard.
2: Bon dia.
6: Com estàs?
2: Doncs molt bé.
6: Com ha estat l'acollida de la Bottega a Barcelona?
2: Doncs, bon, portem 3 setmanes, com bé has dit, i res, molt bé, molt contents, de moment molt contents, treballant molt, i esperem que també que vingueu a conèixer-nos d'aquí a prop.
6: Oh, i tant. Com us coneixeu, en David i tu? Tu ets a Badalona, ell de Carrara. On us trobeu? En quin punt
2: ens
6: trobeu?
2: Ens trobem a Eivissa. Ens trobem a Eivissa a finals de 2014, ja fa ben bé 12 anys. I ens trobem a través d'un restaurador que és amic d'ell, i jo havia treballat amb ell a Eivissa, que és Josep Cipriani, i ens coneixem perquè ell vol obrir aquesta botiga que ja tenia a Brasil, i doncs bo, ens presenten i comencem el projecte de 2015 a Eivissa. I res, i d'aquí doncs, neix amistat, neix una societat i neix tot el que ara ja tenim junts, no? Et dic, 12 anys junts.
6: Quants restaurants teniu al Brasil?
2: A Brasil estem amb 10 operacions.
6: 10 operacions. No tots són botega.
2: No tots són botega.
6: Tenim... N'hi ha un que és japonès.
2: Tenim dos japonesos.
6: Dos japonesos.
2: De dos perfils ben diferents. Un dels que més m'ocupo jo, que és Kuro. Mm-hmm. I després tenim dos...
6: Amb estrella.
2: Amb una estrella Michelin des de fa 3 anys. I res, i després tenim dos bars i estem obrint el sisè projecte ara amb concepte vernaca, però serà forneria. Vull dir, ens dedicarem a fer una mica de pizzas i altres coses.
6: Clar, perquè a la botega, ara ens explicaràs, què és la botega vernaca, què hi trobarem, però no hi ha pizzas.
2: No hi ha pizzas.
6: És un restaurant italià, però no hi ha pizzas.
2: No hi ha pizzas. Ens dediquem principalment a fer pasta. Uh-huh. I jo sempre dic que ens dediquem a cuinar pasta, més que a fer pasta, tot i que també en fem. Perquè el nostre focus principal és la pasta seca de gra dur.
6: La pasta eixuta.
2: La pasta eixuta. I la pasta seca de petits productors, uh-huh, o d'empreses, totes italianes, i ens dediquem a fer pasta al dente, a fer pasta ben cuita, com diem nosaltres, més que anar dient que som uns artesans de fer pasta. Tot, com et dic, clar que fem pastes pues farcides i pastes estirades, com pot ser una fettuccina, o... Uh-huh. Però el nostre focus és el cuinar la pasta. Naixem en una casa molt petita, a São Paulo, naixem en una casa de 36 metres quadrats, que ara ja té 13 anys, i servim la pasta directament des de la olla o des de la paella.
6: Des de la cassola, sí.
2: Des de la cassola, perquè no hi ha cuina. I és una barreta, o sigui, és una barreta amb 4 fogons, un bullidor de pasta, i no hi havia lloc per emplatar.
6: Però aquí ho feu igual, a Barcelona.
2: S'ha convertit en la nostra identitat. O sigui, ho fem amb cases ara, que tenim la casa més gran, té 240 llocs. O sigui, hem passat d'una caseta molt petita, amb 13 anys, a tenir un restaurant dins un parc, que és a Ibirapuera, que té 240 llocs. O sigui, però seguim fent això perquè és una mica la nostra identitat. Sempre ho dic, que en aquella època no hi havia Instagram, vull dir, no ho fèiem per fer la foto.
6: Ja, yeah. No ho fèieu per quedar bé.
2: No, ho he d'explicar, no? Em veig sempre amb l'obligació d'explicar-ho, uh-huh, perquè no es pensin que és, és show.
6: Sí, sí,
2: val?
6: Sí.
2: No és això.
6: Hi trobarem la mateixa carta que als restaurants al Brasil, o hi has introduït també producte català?
2: Treballem amb producte de temporada, o aquest és un dels meus somnis i una de les meves il·lusions com el cuiner, uh-huh, de tornar a casa, no? De tornar a casa i poder cuinar amb productes d'aquí. Aleshores, ja ens estem divertint amb pèsols, amb espàrrecs, amb molls...
6: Pèsols del Maresme?
2: Sí. amb molls i amb aquestes coses que ara comencen a haver-hi. Aleshores, sí, hi haurà la nostra essència, hi haurà els plats clàssics que...
6: Aquests que no es poden tocar, no?
2: Aquests que no es poden tocar...
6: Quins són?
2: No podem tocar el nostre ragú, no podem tocar el nostre cacio pepe, no es pot tocar una bona carbonara i tampoc... crec que no es pot tocar mai, és una salsa amb tomàquet, de tomàquet, no? Que aquesta sí que la fem molt igual, perquè fem servir la mateixa marca que tenim al Brasil, de tomàquet italià, San Marzano, mm-hmm, italià, que la fem servir aquí. Aleshores, és molt fàcil. I, entre cometes, l'únic que canviem és l'oli, en aquest cas, perquè no porta res més. És oli, alfàbrega i tomàquet. Aleshores, mm-hmm, podem dir que sem molt semblants. I no, aquesta part no l'hem canviada tant.
6: El que sí que t'has endut és el pan de queijo.
2: He portat un pan de queijo perquè a part de que és molt bo...
6: Sí que és bo.
2: Aquí el fem amb formatge italià, però jo allà no el faig, el pan de queijo a la botega, perquè evidentment hi ha molta gent que es fa molt millor que jo allà a Brasil. I me l'he portat per dos motius. Un perquè és molt bo, com et deia, i l'altre perquè no té gluten. Mm. Aleshores, ja és una ajuda a aquestes persones que no poden... entre elles ma germana, vull dir que també, vull dir, jo tinc a casa ja gent, tu també, perfecte,
6: sí.
2: Vull dir que estem igual,
6: sí,
2: aleshores,
6: sí.
2: És aquesta gràcia, i ara començarem també a portar gollevada, no? que és justament el nostre codony allà,
6: Val.
2: I es menja, hi ha un pòster que es diu Romeo i Julieta, que bàsicament és un formatge amb gollevada, i aquí el que farem és fer això doncs, amb un formatge català.
6: Ah, molt bé, amb quin? Ja ho has decidit?
2: Aquest mes començarem amb el Golany, I bueno, i estem així contents per també anar portant aquestes coses sense ànim de que, perquè ja diuen al barri, no, és un ítalo-brasileño, no. Mm. No. Som nascuts a Brasil com a empresa, però som dos europeus, i simplement el que fem és fer un guinya d'on venim, però res més, no?
6: Portàveu força temps buscant local a Barcelona. Com és aquest local de Bona Vista 10? Com l'heu decorat?
2: Bueno, el David és de Carrara i la seva família i ell s'han dedicat tota la vida a la pedra, no? Al marbre i altres. Clar. I l'hem decorat doncs, amb molt de marbre. No t'he d'enganyar.
6: De diferents colors? O
2: sí, ja de tot. Hem fet terra així com mosaic, fet a mà. Uh-huh. La barra és de marbre, vull dir, tenim molt de marbre, i l'hem decorat amb un aspecte una mica més elegant del que tenim a Brasil. A Brasil naixem amb un aspecte una mica més de bar de vins, amb molt, la paret plena de vins, i aquí ens hem vingut amb un projecte una mica més net, o sigui, és un restaurant elegant, podríem dir, tot i que a Brasil també fem servir mantel, però bueno, és un restaurant amb mantel, és un restaurant elegant, parets netes, hi ha molt quadro, vull dir, tots sí. Els nostres quadres...
6: Amb fotografies, no?
2: Fotografies també, nostres. Sí. Fotografies nostres, de tot el que hem anat construint aquests anys amb el Davide, i, bueno, i aleshores jo crec que ha quedat molt maco, la veritat.
6: Parlaves de vins, la carta de vins també l'has elaborat tu?
2: No, hem tingut ajuda de l'equip que treballa amb això, uh-huh. I la carta de vins, jo soc una persona que soc molt inquiet, no? Aleshores, la carta de vins, ara una mica la meva feina serà anar portant coses més personals, sobretot d'Itàlia, crec que sense perdre res del que tenim aquí i sense deixar de tenir tot el producte o el que es consumeix aquí a Espanya, mm-hmm. M'agradaria poder portar també el millor que es fa a Itàlia amb un perfil més actual, de baixa intervencions, a part de tenir els clàssics també italians, que jo crec que s'ha de tenir, no?
6: Quins són aquests clàssics italians?
2: Són cars tots, els clàssics. No, els clàssics Brunello de Montalcino.
6: Quan vingui demanaré aigua, doncs.
2: Brunello de Montalcino, els super toscanos, vull dir, aquests vins piemonteses com Barolos i tot això, mm-hmm. Ja vull molt bo, però, bueno, com aquí tenim els grans Riberes, els grans Riojas, els grans Priorats, aquí mm-hmm. A Catalunya, no? Jo vull també anar per una altra línia, m'agradaria realment portar coses divertides. Uh-huh. Divertides i coses de petits productors o d'aquesta línia que ara està tan de moda també, no?
6: Per cert, quina mena de clientela teniu? Amb aquestes tres setmanes,
2: ostres.
6: Heu vist ja per on tira, al barri o no?
2: El barri, estem al baix de Gràcia, no?
6: Sí, perquè estem quasi bé, sobre de Còrsega,
2: estem,
6: no?
2: Exacte, estem a Diagonal Còrsega, en aquella sí. Cantonadeta, es fa cantonada, tenim aquest carreró que es diu Santa Teresa, que és on estava el Jean-Luc Figueres, que dona a Còrsega, i estem en aquella cantonada. Aleshores estem a Gràcia, estem mirant nosaltres a Gràcia, no?
6: Exacte.
2: Gràcia ens mira a nosaltres sí. Des de dalt, no? Aleshores, bueno, de moment hem tingut veïnat, perquè portem un any allà d'obres, i jo crec que la gent tenia ganes de...
6: Ha costat,
2: Ha costat molt. No parlarem d'això, no. No em preguntis. Que aleshores no haig de parlar malament de ningú. No, és broma. Però de moment hem tingut gent del barri, jo crec, que ha vingut bastanta gent a Provença, ha vingut gent de Badalona, Això també em va fer molta il·lusió. Em va fer molta il·lusió que em diguessin no, és que hem vingut de Badalona perquè hem sentit... I això em va vindre una parella l'altre dia. I res, de moment jo crec que un perfil ben elegant. La gent està veient també que bueno, el restaurant ha quedat una mica elegant. La veritat que també estem forçant una mica de que la gent s'hagi d'arreglar una miqueta per vindre.
6: Sí, vaig veure que la decoració era com... Saps aquelles antigues discoteques de Barcelona? Boccaccio...
2: Hi ha alguna làmpara que...
6: Sí? Pot...
2: Sí, és això, una miqueta. Però no és tan discoteca,
6: Espera, que m'estan dient per aquí que anem una mica justos de temps.
2: Val, tranquil·la.
6: Deia, la clientela en aquests 15 dies, ja em deies una miqueta, i també us heu fet una idea del que més agrada?
2: Ens hem fet la idea de que la gent ve a provar la nostra pasta, i això ja ho hem sentit ràpid, vull dir, perquè tothom realment prova diverses pastes i se les posen al mig per compartir.
6: Per compartir, clar.
2: I després, ara, jo crec que després veurem si realment ha agradat o no, i la gent torna, no?, a provar la resta.
6: Gerard Barberán, de la Botega Bernaca. Els trobareu amb ell, amb el Davide, al carrer Bona Vista, número 10, si no m'equivoco.
2: Això mateix.
6: Gràcies.
2: Gràcies a tu.
4: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
5: El millor del Badalona Matí.
4: Amb xancles i banyador.
3: I a aquesta hora del matí fem un salt en el temps. Vinga, anem fins a la Badalona de 1926, concretament al març de 1926. I anem de la mà d'en Jordi Martí, que amb ell, doncs ja sabeu que a més anem repassant les pàgines de l'Eco de Badalona. Jordi, què tal, com estàs?
8: Bon dia, Núria, molt content d'estar aquí per explicar què passava a Badalona ara fa 100 anys, al març de 1926.
9: Soy el alcalde de mi pueblo y soy feliz. Porque la gente me conoce, cree en mí.
3: Doncs el dimarts 16 de febrer de 1926, l'alcalde de Badalona, que llavors era Pedro Sabater Curto, va pronunciar una llarga i interessant conferència a la seu de Foment Industrial de Badalona. Va ser un discurs on, de fet, va explicar tots els eixos del seu mandat i va indicar el que li feia falta a Badalona l'any 26.
8: Sí, va ser un discurs a l'estil dels que fan els alcaldes a mig mandat, on exposen el que han fet i, sobretot, el que faran. Va ser una conferència llarga que resumirem, si et sembla, amb els temes més importants. Així estava la Badalona de març de 1926.
3: Doncs vinga, comencem. Com es va trobar l'alcalde de Badalona a l'Ajuntament quan va accedir al càrrec 2 anys abans? Ho feia el 24 de març del 26.
8: Doncs com era d'esperar, l'alcalde de Badalona va dir que va trobar l'Ajuntament de Badalona endeutat i desorganitzat i que va haver de prendre decisions importants per posar ordre. Escoltem el que explicava l'Eco.
10: El alcalde dijo que al constituirse este ayuntamiento en 24 de marzo de 1924 se encontró con una deuda de 496.342 pesetas. Ante este hecho y al estar todos los servicios absolutamente desorganizados, se vio en la necesidad absoluta de un empréstito de 6 millones de pesetas, con el fin de poder realizar obras de importancia.
3: I quines van ser aquestes obres d'importància que l'alcalde va dir que feien falta a Badalona ara fa 100 anys?
8: Sí, bàsicament eren tres tipus d'obres. Fer clavegueres, urbanitzar carrers i construir mercats municipals. Sense oblidar, esclar, el projecte del nou escorxador del barri de la Salut, que va funcionar fins a finals del segle passat. Així ho explicava l'Eco.
10: Una de las obras realizadas por el ayuntamiento ha sido colocar una amplia red de alcantarillado, pues en Badalona se da el caso, por las condiciones del subsuelo, que las aguas negras contaminan las potables. El adoquinado de las calles también es una obra importante. El alcalde se refirió al mercado central del pescado, en construcción, y al nuevo mercado de la Plaza Torner, cuya primera piedra se colocó en 1915 sin tener luego consecuencia alguna. Actualmente se trabaja ya en la construcción del nuevo matadero que estará a la altura de la ciudad.
8: Per tant, Núria, la Badalona de 1926, ara fa un segle, era una Badalona on els carrers estaven aixecats, on s'estaven construint clavegueres i després s'organitzaven els carrers, especialment els carrers del centre i de la zona del Progrés, on hi havia moltes fàbriques i l'estació de mercaderies del tren. I finalment era una ciutat on s'estaven aixecant mercats, que, com el cas del Mercat Torner, avui continuen dempeus, i el nou escorxador de la Salut, que avui és història, però que conservem l'estructura.
3: I l'alcalde també es va referir en aquest discurs a la necessitat de tenir més escoles.
8: Cert, cert. Badalona estava creixent molt fa 100 anys i mancaven molts serveis. Entre ells, hi havia un dèficit important d'escoles.
10: Relativo a la instrucción pública, el señor Sabaté dijo que por el censo escolar de Badalona correspondían 38 escuelas nacionales y como solo tenemos 9, resulta que faltan 29. La población escolar es de 4.560 personas, de las cuales 1.880 concurren a las escuelas nacionales y 1.134 a las escuelas particulares, resultando que dejan de concurrir a los colegios 1.546 niños y niñas.
8: Manca d'escoles públiques a Badalona al març del 26. És molt curiós com 100 anys després molts temes segueixen vigents. Ara Badalona també està aixecada en obres i segueixen faltant col·legis a la ciutat.
3: L'alcalde, Pedro Sabater, ja hem dit que és com es deia, va parlar de molts temes, també. Millora del servei de bombers, de la neteja pública. Va dir que no apujaria impostos, però va acabar el seu discurs amb un tema relacionat amb Sant Adrià de Besòs, que crida també molt l'atenció.
8: Molta, molta. Va ser el que avui en diríem, Núria, una notícia d'impacte. L'alcalde, Pedro Sabater, va defensar el mes de març de 1926 que Sant Adrià havia de deixar de ser un municipi i agregar-se a Badalona. Escoltem com ho va relatar la crònica de l'Eco.
10: Terminó diciendo el señor alcalde que podría ser un hecho la agregación de San Adrián del Besòs a Badalona, creyendo que ello beneficiaría a aquellos vecinos y haciendo constar que la naturaleza misma, con la divisoria del río Besós, parecía señalar a aquel pueblo la necesidad de agregarse a Badalona.
8: Però això mai es va produir, i avui Sant Adrià de Besòs és Sant Adrià i Badalona és Badalona. En fi, un discurs intens de l'alcalde Pedro Sabater per reflectir quina era la Badalona de fa 100 anys.
3: Vinga, va, relaxem-nos una mica, Jordi, sí, sí. Parlem de futbol, no? L'hoquei del poble, podríem dir, perquè el paper de Badalona, de fet del Badalona Club de Futbol al Campionat d'Espanya de Futbol, va ser, en aquella època, excel·lent. Es va plantar a semifinals.
8: I tant, i ho va fer després de dos partits on va derrotar per 0-7 a l'Àguila Zaragoza, a Terres Aragoneses, i per 3-1 a Elx, aquí a Badalona. En relació al primer partit, l'Eco va explicar el següent.
10: El pasado domingo, nuestro equipo decano se trasladó a Zaragoza para disputar con el campeón de Aragón las eliminatorias del Campeonato de España, saliendo los badaloneses vencedores por el resultado de 7 goles por ninguno de los contrarios, el Águilas. El match se disputó en el campo de Liberia con bastante público, el cual pudo apreciar la bella forma del Badalona, campeón de Cataluña y probablemente de España.
8: I una setmana més tard, el Badalona certificava el passi a semifinals al derrotar aquí a Badalona a l'Elx per 3-1.
10: En el campo de la calle de Manresa se celebró este partido con unas gradas llenas por completo. Los contrarios juegan con una codicia insuperable, pero se llega al descanso con un 2-0 para los locales. En la segunda parte, los forasteros continúan defendiéndose bravamente, pero Tejedor recoge un pase y de un chut cruzado consigue el tercer gol. Con este resultado, el Badalona queda proclamado semifinalista del Campeonato de España, que disputará con el San Román de Sevilla los días 18 y 24 del próximo mes de abril.
8: En fi, veurem el proper mes d'abril com li van aquests dos partits amb el campió d'Andalusia. De moment, però, l'afició del Badalona estava molt contenta. El mateix que passa ara mateix, 100 anys després, amb el Club de Futbol Badalona. I si no, que li preguntin al nostre company Ramon Durany.

0: A l'inici de la secció d'avui, en parlar del discurs que va fer l'alcalde Pedro Sabatí, ja t'has referit a les obres que estaven també en marxa a Badalona ara fa 100 anys, no?
1: Sí, sí, tant.
0: Durant tot el mes de març de 1926, de fet, a l'Eco en va parlar bastament. De quina manera? Com ho va fer, Jordi?
1: Sí. L'Eco cada setmana anava recordant tot el que s'estava construint a Badalona. Era un no parar. Per exemple, l'edició del dissabte 13 de febrer de 1226 deia el següent.
2: Habiéndose impreso gran actividad a las obras del mercado en construcción de la Plaza Torner, dentro de breves días quedará cubierta del mismo.
1: I unes línies a sota, l'Eco afegia el següent.
2: En el mercado central de pescado se está procediendo a la colocación del escudo de la ciudad en la parte superior de la fachada.
1: Recordem, Núria, que el mercat, que aquest Mercado Central de Pescado de Badalona es va aixecar al costat del Mercat Torner i que avui no existeix. En canvi, el Mercat Torner continua funcionant. A l'edició del 27 de març, l'Eco va explicar com havien avançat les obres.
2: La construcció de la cubierta del mercado de la Plaza Torner está bastante adelantada. Hoy es posible se empiece a colocar la tercera armadura. En el Mercado Central del Pescado se han colocado ya las puertas de hierro forjado y se está terminando de abrir un pozo, el agua del cual servirá para riego y para todas las necesidades de dicho mercado central de pescado.
1: Vaja, era un seguiment, era un no parar de les obres dia a dia, i l'Eco també parlava de les obres als carrers de la ciutat. Escoltem.
2: La brigada municipal ha terminado la construcción de la cloaca de la calle Guifredo y ha empezado las de las calles de la Luna y de Alfonso XII. También ha derribado una casa de la calle Santa Bárbara que no estaba en línea. Y ha empezado la construcción de un pozo en la riera Matamoros, destinado a suministrar agua para riegos.
1: Però atenció, Núria, perquè no tot eren lluances de l'Eco el que s'estava fent als carrers de Badalona. A l'edició del 19 de març de 1226 he trobat que li diuen a l'alcalde que a l'estació del tren a la nit hi ha molta foscor i que caldria solucionar-ho. Aquesta era la notícia.
2: La salida de la estación de tren por la noche adolece de falta de luz. Creemos sería muy conveniente fuesen colocados allí un par de faroles. Uno en la plazuela de salida del edificio de la estación y otro a la entrada de la calle de San Joaquín. Indicamos esta conveniencia al señor alcalde.
1: Desconeixem ara per ara quin si l'alcalde va fer cas a la petició del setmanari L'Eco i si va posar o no aquests dos fanals.

0: En aquesta Badalona de fa un segle, en plena efervescència, també hi havia successos. Per exemple, la policia va evitar una sala en furgó que portava els diners per pagar la setmana dels treballadors d'una fàbrica de la ciutat.
1: Sí, va anar de poc, de ben poc, que els treballadors de la fàbrica Costa Florit i Companyia de Badalona no cobressin la setmanada. I és que s'havia preparat un assalt al furgó que portava els diners. Així ho va explicar El Eco.
2: La policia de Barcelona tuvo confidencias que se preparaba por una banda de atracadores un asalto al auto que semanalmente llevaba a la fábrica de los señores Costa, Florit y Compañía el importe semanal. Trasladados a Badalona, el comisario general de policía, don Manuel Tejido, y varios agentes pudieron detener un sujeto apodado El Toyo, que se supone jefe de la banda.
1: Aquesta empresa, l'empresa dels senyors Costa, Florit i Companyia, era del sector de la indústria del vidre, una empresa, un sector molt important a Badalona en aquells moments. Però ara parlem, Núria, d'un altre succés, ja veuràs.

0: Sembla que estem en un cabaret a Badalona. Això tenia a veure amb un succés?
1: Sí. Aquí, cabaret a Badalona.
0: No era inofensiu.
1: No. Aquí a Badalona hi havia un cabaret en ple centre de la ciutat i allà s'hi va generar una batussa que va acabar amb ferits i detinguts. Així ho hem llegit a l'edició del 27 de març de 1926 a El Eco.
2: Por cuestiones sin importancia que se suscitaron en un cabaret situado en la carretera, salieron desafiados a la calle el vecino de Badalona, José Castells, y el de Barcelona, Juan Pérez. Ya en la calle, los amigos que iban con el Castells hicieron causa común con este, en vista de lo cual, el Vivancos sacó unas tijeras. Después de un poco de bulla, volvieron a entrar en el cabaret todos los alborotadores, excepto el Castells, que puso los pies en polvorosa.
1: És una notícia seriosa, eh? Encara que digui puso los pies en polvorosa, és una notícia verídica. La notícia no acaba aquí, perquè al cap d'unes hores un guàrdia va trobar al veí de Badalona, José Castells, que havia participat de la batussa, molt malferit.
2: A las pocas horas de la pelea, un guàrdia encontró en la carretera tendido de bruces al suelo al José Castells, con dos heridas punzantes en el pecho de pronóstico grave.

0: Nacional de Ciclisme. Era el diumenge 14 de març de 1926.
1: Una de les coses boniques, Núria, d'aquesta secció és que podem recordar fets que avui serien impossibles, com parlar de ciclisme en un velòdrom a Badalona.
0: Doncs sí, cert, perquè com ja has dit també, Jordi, en diverses ocasions, al barri de Casagemes hi havia aquest magnífic velòdrom, que es va inaugurar el 1922. Avui en dia tenim el poliesportiu de Casagemes.
1: Sí, era en aquella mateixa zona, sí. Però allà hi havia aquest velòdrom que està ubicat a la finca de Cal General, allà on hi ha avui els carrers de Martí Julià i Joan Peiró. Potser els oients de més edat recordaran aquesta finca de Cal General. La pista tenia 200 metres de corda, els viratges eren de 80 metres de longitud de fusta i les rectes de 120 metres de ciment. Vaja, un velòdrom professional.
0: Amb quina capacitat?
1: Doncs mira, hi cabien uns 3.000 espectadors. Era un senyor velòdrom que, per qüestions de la vida, dos anys més tard, a l'any 1928, va desaparèixer. Mantenir aquest velòdrom era molt car, amb les quotes dels socis no n'hi havia prou i, per tant, al final, la iniciativa privada va fracassar. Però l'èxit de les curses d'aquell cap de setmana, d'aquell diumenge 14 de març de 1926, va ser total. Així ho va explicar El Eco.
2: La primera carrera ciclista para neófitos locales que organizaba la Juventud de Unión Patriótica resultó brillantísima y demuestra palpablemente que dicha entidad se interesa vivamente en fomentar el ciclismo en nuestra ciudad. Tanto la organización como la calidad de los participantes y el excelente espíritu de deportividad de que dieron prueba todos los corredores contribuyeron al mayor y más completo éxito de la carrera.
1: Una llàstima que avui en dia a Badalona no tinguem cap velòdrom. Tenim el de Barcelona, el del velòdrom d'Horta, però a Badalona no n'hi ha cap, com tenien els badalonins ara fa un segle. I recordem que ciclisme a Badalona té molta afició i només cal fer esment de la Unió Ciclista de la Salut que omple els caps de setmana de ciclistes de les nostres muntanyes.

0: I el 25 de febrer de l'any 1926 va morir a Ciutat de Mallorca el poeta mallorquí Joan Alcover, autor, entre moltes altres poesies, de La Balanguera, que aquí escoltem, i ho fem en la veu de la Maria del Mar Bonet. I l'Eco va recollir també la mort de Joan Alcover en la portada.
1: Sí, aquest fet no ens hauria d'estranyar, perquè Joan Alcover va ser un grandíssim poeta, i l'Eco s'hi va referir a la primera pàgina de l'edició del 6 de març i en català. I dic que no ens hauria d'estranyar si no fos que estàvem en plena dictadura de Primo de Rivera. Tot i això, l'Eco se'n va fer ressò amb el següent text.
2: Joan Alcover, a Palma de Mallorca, la setmana passada deixà d'existir aquest altíssim poeta català. No intentarem ara exposar la vàlua dins del món literari d'aquest gran mallorquí per haver-ho fet la premsa tota i per estar en la memòria de tots els que en la nostra terra es preocupen més o menys per les coses espirituals. Ens limitarem a publicar una joia de les moltes amb les que ha ornat la seva corona de rei de la poesia.
1: I tot seguit, l'Eco va reproduir en portada el poema La Relíquia. Tot això, com diem, en portada, en català i en plena dictadura de Primo de Rivera. Avui hem recordat en aquesta secció que ara fa un segle va morir el poeta mallorquí Joan Alcover.

0: I que bé que seccions com aquesta, no?, que ens ajuden a repassar doncs, també la història de la ciutat, també ho facin, no?, i ens obrin la porta a recordar figures com el mallorquí Joan Alcover.
1: Premi d'honor també de moltes lletres catalanes, sí, sí.
0: Doncs Jordi Martí, moltíssimes gràcies un cop més per traslladar-nos fins a això. Avui hem estat al març del 1926, per tant, ens tornem a trobar a l'abril.
1: Per saber què passava a l'abril de fa 100 anys.
0: Això mateix. Adéu-siau.
1: Gràcies, bon dia.
0: Gràcies.

0: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
1: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.
2: I per aquestes dates, els aparadors de moltes pastisseries i bomboneries s'omplen de figures de xocolata, d'ous gegants, de mones que són realment espectaculars i que fan les delícies de petits i, per què no admetre-ho, també de grans. Un dolç que cada any marca la fi de la Setmana Santa i que reuneix famílies senceres al voltant d'una taula, una tradició que barreja història, celebració, però també tutí vincle familiar entre padrins i entre fillons, que doncs aquesta data s'espera.
3: Exacte, i aquí a Badalona doncs, hi ha establiments que mantenen aquesta tradició artesanal des de fa generacions, combinant receptes clàssiques amb noves tendències de pastisseria. Avui ens acostem a una de les cases més reconegudes de la nostra ciutat, la Bomboneria Almera, per parlar de com es prepara una de les campanyes més importants de l'any. Ens acompanya la Teresa Almera, que coneix perfectament l'ofici i el ritme frenètic d'aquests dies previs, no? Podríem dir bon dia, Teresa.
4: Hola, bon dia.
2: Bon dia.
3: És un ritme frenètic aquests dies o no?
4: Sí, sí, sí. Nosaltres les dues campanyes més fortes de l'any és Nadal, torrons i paneres, i després ara les mones. És l'època més forta per nosaltres, les dues.
2: Som previsors amb les mones o no? O ho deixem per última hora?
4: Ens va bé les dues coses, la veritat. No. Hi ha gent previsora, tenim molts encàrrecs, la gent, sobretot els que volen mones grans, mones especials...
2: Que aquests busquen... s'afanyen perquè si aquests no després s'afanyen. No la troben, no?
4: Sí, sí. Perquè, per exemple, tu dius, un equip... hem fet la canxa de bàsquet, no?, de la penya, perquè aquí a Badalona hem de ser de la penya i és el que hem de potenciar, el nostre. Tenim tres mides de camps de futbol. El que més es ven, el del mig. Al final, si vens l'últim dia, quedarà potser algun de gran i els petits. Mm-hmm. Moltes vegades el que més es ven és un preu mig. Llavors també va bé la gent que va a l'última hora perquè, mira, al final s'ha de vendre tot.
2: Quin és aquest preu mig? Més o menys, una mona?
4: Uns 40 euros, 30-40. Entre 30 i 40 es ven molt.
2: La mida mitjaneta.
4: Sí, de 30-40. En tenim coses molt més petites i també en tenim fins a... Jo crec que la més gran uns 90 euros, una cosa així.
2: Quina és aquesta?
4: Hi ha castells.
2: Castells.
4: Normalment un castell. El castell va bé perquè al castell li poses un guerrer i és de noi, i li poses princesa
2: una
4: i és
2: princesa
4: de nena.
2: És...
4: O li poses un drac i un Sant Jordi, o sigui, pot ser de nen o de nena.
2: Som clàssics, encara, amb les mones, o no?
4: Hi ha coses que a vegades dius, mira, no vull ser sexista, i... però hi ha les princeses, els nens no et compren les princeses. Això està fet. De totes maneres, anys enrere, tots els ninos eren princeses Disney, o sigui, el que més venia era... Vam començar amb les princeses, després van venir els prínceps, després les dolentes, que dic jo, totes les, sí, les bruixes... La
2: una mica Bill. Per tendència cinematogràfica,
4: sí,
2: també,
4: sí,
2: eh?
4: Sí, evidentment. Però per màrqueting, primer només feien les princeses, només venien les nenes, després els prínceps, i després no hi havia, no podies mai comprar els dolents, que dic jo... que pot ser la Cruella de Vil, la Malèfica, etc. Sí. Llavors va arribar un moment que sí, que els van fer, perquè també tenen el seu públic. I després, i ara no, ara ja hi ha molt alternatiu. Agrada el Mic, els de TV3, les K-pop... Aquest any arrasa les K-pop.
2: També,
4: Vam fer també Stranger Things, ja
2: més
4: les hem,
2: per adolescents,
4: hem repetit. Però és que hi ha nenes de 6 anys i 7 anys, o sigui...
2: Clar, parlaves d'aquesta, deia, si som a Badalona hem de fer coses de Badalona i heu fet aquesta...
4: Els bàsquets, i també tenim la Venus de Badalona, que el moll m'ho va cedir al museu, o sigui, és exacte que la Venus que té el museu.
2: Pilotes de bàsquet, pilotes i la Nis de del bàsquet, Mono, no?
4: I el mono de la Nis del Mono, que el moll m'ho va fer la Susana Ruiz, que és l'escultora.
2: És exacte.
4: Sí, és exacte. L'escultora em va fer el moll del mono, és només el bust, perquè el gran sortia massa gran, era molt difícil de fer, sortia molt car.
2: És el bust que agafa...
4: És un bust de mig mono,
2: l'ampolla
4: el
2: de la
4: pit
2: Nis.
4: Amb l'ampolla de Nis, de xocolata.
2: Però això és com endur-te una obra d'art a casa.
4: Sí, hi ha gent que no se la menja.
2: Ah,
4: jo sé
2: fan?
4: De gent que no se l'ha menjat, que l'han guardat.
2: Però se't fa malbé?
4: No,
2: a
4: veure,
2: llarga,
4: si tu tens molt clar que no te la vols menjar, és el Museu de la Xocolata. Agafes laca de cabell, laca de cabell, la flipes, o sigui, la mantens, i la mantens a la capsa com si fos un objecte, una figura, diguéssim.
2: Una figureta.
4: I si no tens por, amb els anys pot... A veure, és xocolata blanca, negra o llet.
2: Pot perdre
4: no
2: el color.
4: Pot perdre el color, evidentment, perd el color, perquè i els canvis de temperatura pot perdre el color. Però diguéssim, que es pot corcar, es pot, però no es pot fondre, però no és una cosa que diguis fa cuc, mm-hmm. un bombó de nou per la nou, o sigui, és el fruit sec el que el provoca, el que hagi cuc.
3: No la xocolata,
4: La xocolata es pot corcar.
2: Jo ja ho dic per això, que me la menjaria.
4: Sí.
2: Però hi ha gent que guardar-la com a decoració.
4: Però 2 o 3 anys hi ha hagut gent que li sapiu greu i l'ha guardat, jo que sé.
2: Sí.
3: I les feuen diferents mides, també, aquestes?
4: No, aquestes són de motllo. Llavors, el motllo de la Venus és la Venus. Perquè això val, els motllos són molt cars. Llavors, ni et surt a compte.
3: Com decidiu? Tinc curiositat. Com decidiu quines mones i figures de xocolata porteu cada any?
4: A veure, hi ha els clàssics, que cada vegada es venen menys, que abans eren barcos, avions, el castell, les casetes. Encara tenim moltes casetes, molt mones, que llavors les casetes, depèn, jo què sé, agafes el tipus de castell, doncs hi ha una casa més campestre, doncs tant hi pots posar-hi un pitufo, com hi pots posar-hi la Blancaneus, com hi pots posar-hi un altre personatge d'aquests contes, o un gosset, o sigui, aquest de la Patrulla Canina, sí. M'entens? Sí. Mm-hmm. Hi ha diferents elements. Després, això de que casin, ho mirem nosaltres. Perquè la gent et posa el Mickey dalt d'un avió, o sigui, la gent, la canalla... Jo que sé.
2: Tot ja els està
4: tot bé. Tot els hi està bé, quan són petits, eh? Cada vegada són més exigents, però no.
2: Vosaltres, llavors... a Cal Almera, feu el figurol. Que la gent us va buscar, bàsicament, no? És, o si volen, la mona tal qual...
4: Sí.
2: O aquella peça, aquella figura que posaran damunt d'un pastís.
4: Sí, això nosaltres li diem que són per plantar. Hi ha gent que es fa el que és la tortada a casa, que pot ser un pa de pessic de iogurt dels de sempre, llavors hi posen les plomes, els pollets, que també ho venem, i li diem objectes per plantar, que són figures de xocolata més petites. Ous, xocolata blanca, negra i llet, de totes les mides, tenim, em sembla, que 8 mides d'ous. O sigui, des d'un ou de codorniu, per entendre'ns, fins a un ou supergran, que ni que fos d'estrus, vull dir, molt gran. El que ven més és l'ou del 0, que diem, i l'1 és l'ou de gallina. Tenim el 0, l'1, el 3, el 5, el 7, el 9, o sigui, diverses mides d'ous. Amb els 3 xocolates. I després hi han figuretes, que tenim gossets, gatets, pollets, molts animalets, que són petitets i els poses a damunt de la mona i amb un pa de pessic, amb les plomes i els 4 ous i una figura central, fas el fet.
3: I els de Badalona, per on ens decantem a l'hora d'anar a comprar mona?
4: A veure, depèn també... Jo el que també vull dir és que tenim mona per adults. Perquè ara això de l'edat depèn... M'entens? O sigui, edat... No hi ha
2: qui se l'autoregala, però...
4: Si se't moren els padrins, o et fallen els padrins, o els tens de viatge...
2: Vull dir, hi ha padrins que encara quan els nebots es fan adults, quan els fillols...
4: I tant.
2: Encara els hi regalen.
4: No hi ha edat, jo sempre dic, no hi ha edat.
3: El sobre de diners i la mona.
4: Sí, quan són adolescents ja volen la mona.
3: Va acompanyat.
4: Que quan són petits fan una mona més gran. Sí. També hi ha gent que diuen són 2 o 3 nens a la família, fan una mona gran pels 3. Mm-hmm. Llavors és allò que deien, fem un castell pels 2 o 3 nens. Vale. Els avis. O agafen i diuen, no, cada nen té la seva. Llavors agafen 3, clar, més mitjanetes o més petites, perquè s'ajuntaran 3 mones. Després hi ha algú que fa el pastís amb la mona al costat. Evidentment, si és aquestes que pesen una pilota de bàsquet d'aquestes grosses, la posa damunt del pastel i la xafes, evidentment.
2: Clar, ara estava pensant també que amb això de la mona, per exemple, s'ha de tenir ull, perquè, no sé, fas borregos. Doncs si no es venen durant 2 setmanes, se'n venen durant 3 i te'n queden. Però la mona, una vegada passa la Setmana Santa...
4: S'ha acabat. Per això et dic que arriba, va bé els que van d'hora, i ara arriba un moment que ja no repeteixes i dius, vull un barco, doncs si he vengut el barco t'emportes un avió. M'entens?
2: Per perquè ja preveus
4: que hora, clar,
2: tindràs aquell estoc
4: i
2: prou.
4: Arribes un moment que dius, fins aquí, ja no repeteixo més, i arribarà un moment que diran un aquell pop i diran, pues no en tinc, t'emportes una altra cosa.
2: Entre el que hi ha. I quantes mones podeu arribar a vendre amb una campanya de Pasqua?
4: No ho he comptat mai, així com a mones, però moltes.
2: Però més de 100, segur.
4: Sí, i tant.
3: I quan comenceu a preparar?
4: A veure, això es comença ja... A la que acaba la campanya de Nadal,
3: sí,
4: es comença a preparar mones. Els clàssics ho tenim molt clar. El problema és amb les modes. Perquè, per exemple, jo pensava que Stranger Things triomfaria molt i... ha sigut K-pop.
3: És que aquesta temporada no ha sigut tan bona com les altres. I la gent, doncs, és el que dèiem, per tendència, al final.
4: Sí. Però això és molt lo de la moda d'última hora. Però, vaja, quan s'acaba una cosa, jo dic que has d'agafar l'altra. També hi ha els de la Patrulla Canina, també tenim els Pikachus, altres personatges que també han enganxat. També quan venen en temps els hi fem una mona personalitzada. Però ara ja comencem a anar justets.
2: I les de xocolata amb llet són les més venudes?
4: A veure, amb això fa riure perquè entra la gent. I diu, quina xocolata vols? Llet o negra? Normal. Llavors tu preguntes, què per tu, què és lo normal? Perquè, clar, cadascú, oi? Això ens fa molta gràcia. Com la gent que diu, embolica-m'ho, però poc. I dius, embolicat poc, no...
2: És que som així de diversos,
4: sí, sí,
2: eh?
4: Sí, sí, sí, la gent són a vegades, et quedes una mica així, diem, bueno, normal per tu. Es fa molt negre, la canalla s'acostuma a fer molt de llet, però després hi ha molta canalla que li agrada el negre, també.
2: I Teresa, quin és el públic que acostumeu a tenir vosaltres per Pasqua? Us venen a buscar, sobretot, gent de Badalona, les mones, o també de fora?
4: També molta gent de fora, i gent que havia viscut a Badalona. O sigui, gent que de petit havia viscut a Badalona, que això ens ho fa molt pel Torrons i per totes les campanyes, que quan és el moment d'una celebració venen aquí perquè saben que troben. I molta gent també de Barcelona, gent d'altres llocs, perquè saben que tenim molta varietat.
2: Veus? Mira.
4: I després el que dèiem, que, per exemple, el de la Venus, la Mona, després tenim pintaungles, pintallavis, sabates de taló, per adults, per gent més gran.
3: Doncs ja molta sabeu, varietat, eh?
2: Ja la trobeu, tota aquesta varietat, perquè estàvem tafanejant el perfil de la Bomboneria l'Almera, al carrer de Mar, i ja és plena de mones, com deia la Teresa, de totes les mides, o sigui que ja us hi podeu atensar, que com a mínim la vista en gaudirà, eh? I després, si compreu una mona, també el paladar. Tuti, moltíssimes gràcies per haver-nos portat un nou dilluns un espai de cuina, i Teresa Almera, que vagi molt bé aquesta campanya, gràcies per haver-nos acompanyat.
4: Gràcies per convidar-nos.
2: Adéu-siau.
0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de recors. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
2: El tribunal li ha imposat a Víctor Daldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter. Pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
0: El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
2: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidència de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: Demana la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
0: Catalunya afronta el dia àlgid de la onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
2: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
2: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
7: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
0: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
8: D'aquí a menys d'una hora, el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pascual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps en plena onada de calor. Lluïsmi Pérez, bona tarda.
9: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades d'aire molt sec en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu. Local, molta calor i, de fet, ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluïsmi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
10: Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar el trànsit en aquesta xarxa viària després d'una jornada complicada, sobretot a l'autopista AP7 i a l'autopista del Maresme. L'autopista del Maresme, per exemple, ja la donem del tot per normalitzada. I a l'AP7 ara bàsicament destaquem aturades d'uns 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, aquest tram del Vallès, AP7 encara carregada amb aturades, com et deia, en sentit nord, en sentit Girona. També tenim aquest accident a la C25, a la zona d'Espinelmes. L'havia estat tallada una estona en sentit Vic, ara ja la tenim oberta, però només hi ha un carril obert. Per tant, aturades puntuals en aquest punt de la C25, Espinelmes i en sentit Vic. De la resta de vies ens quedem amb les aturades al darrer tram de la C33 i de la C58 entre Montcada i Reixac i el Gust de la Trinitat. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre. El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta el jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
2: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se li han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
0: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Ábalos i Coldo i la del comissionat Víctor Daldama.
2: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
0: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre Ábalos.
2: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
3: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
2: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
0: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
2: El president, però, no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
11: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
0: Els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre.
2: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor Daldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
4: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
0: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
2: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot a qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado i només minuts abans per fer-se públic l'expedient. Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
0: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Royo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
12: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso pues a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
2: Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
2: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
0: Judit Vallès.
13: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
5: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
6: De demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
13: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també dona consells per autoprotegir-se del foc. A més, s'ha recalcat la importància que la prevenció vagi en sintonia amb una millora de la gestió forestal.
0: Tot plegat al dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs han superat avui els 42 graus de màxima i una desena de municipis més als 41.
2: De moment, el Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat ha necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
0: Esther Minguell.
14: Aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
15: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
14: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
16: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
14: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
0: I també des del govern demanen extremar la precaució, especialment entre els col·lectius més vulnerables. Un dels punts amb els pics de temperatura més alts és la Plana de Lleida, on avui la consellera de Drets Socials ha inaugurat una residència de gent gran, MUNFM, Maria Lara.
13: La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, ha recordat que cal activar mesures d'autoprotecció i tenir cura també de l'entorn proper. També ha explicat que el govern ha enviat recordatoris sobre els plans d'autoprotecció, hospitals, residències, centres d'infants i centres per a persones amb discapacitat.
17: I tenir cura del nostre entorn i de les persones que coneixem que poden estar en situació de vulnerabilitat i que necessiten que els parem atenció, que els recordem aquestes pràctiques. Nosaltres, des del govern de la Generalitat, hem enviat recordatoris, hem recordat també els plans d'autoprotecció.
13: Martínez Bravo ha fet aquestes declaracions avui a Torrefarrera, on ha participat en la inauguració del nou centre Ginesta 3 d'Espames al carrer Mossèn Cinto Verdaguer. El nou equipament disposa de 24 places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual i ha rebut un finançament d'1 milió d'euros del Departament de Drets Socials i Inclusió.
0: I les nits tropicals poden causar un fort impacte en la salut si no es prenen mesures. Per això, tant els metges com Protecció Civil recomanen mantenir l'habitatge el més fresc possible, tant de dia com de nit.
2: Instal·lar cortines fosques a casa, contra finestres exteriors i millorar l'aïllament tèrmic ajuda que el termòmetre no pugi tant. Això s'afegeix a altres mesures més conegudes, com abaixar persianes i ventilar a primera hora del matí o durant la nit. Jordi Mestre Lucero, de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, ha explicat a la xarxa la importància de no passar calor extrema mentre dormim.
18: Que és molt important, que és la temperatura amb la que arribem a la nit a dormir. Sabem avui en dia que la temperatura de la nit, i parlarem de nits tòrrides, nits tropicals, no?, aquest efecte acumulatiu, és el que més problemes genera a nivell d'allò que en diem morbimortalitat, és a dir, de malaltia i de mortalitat. I, per tant, hem de preparar-nos ja des de que ens aixequem al matí, conèixer a casa nostra, saber per on entrarà la calor i començar a posar mesures, perquè la nit és molt important que arribem en millors condicions per al dia següent tornar doncs, a fer vida normal.
2: El metge de família també ha recalcat que tothom corre risc de patir un cop de calor, tingui l'edat que tingui, tot i que cal tenir especial cura de les persones grans, els infants, les persones amb malalties cròniques o aquelles que treballen o fan activitat física a l'exterior.
0: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte a diumenge a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
19: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
20: Una condemna radical i unànim del govern, com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents, doncs no els volem. No tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga, doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
19: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Sònia Kerr.
21: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
22: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb majúscules a Catalunya. i a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
21: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència. Per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
7: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
21: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
0: També en clau política, el cap de llista de Junts a Barcelona per les municipals de l'any que ve, Jordi Martí i Galbis, té per objectiu recuperar l'alcaldia de la ciutat i unir tots els actius del partit. Avui ha explicat el seu projecte en una entrevista a la xarxa.
2: I ho ha fet després d'imposar-se a les primàries de Junts a més del 40% dels vots. Ara Martí mira cap al futur.
8: El que la gent suposo que ha valorat i ha tingut molt present és l'experiència en el món municipal, el coneixement de la ciutat, el coneixement de l'Ajuntament de Barcelona. Tots defensem un projecte comú, però és veritat que som gent diferent, que aportem diferències. Aleshores, el que passarà a partir d'ara és que hem de començar a parlar entre tots, perquè l'objectiu, evidentment, és guanyar les eleccions el maig del 27. I per guanyar les eleccions hem de tenir un equip fort, cohesionat, compacte i que arribi als 73 barris de la ciutat.
2: El candidat que està en política municipal des de l'any 2011 haurà de perfilar a partir d'ara la llista amb què concorrerà a les eleccions al maig del 2027.
0: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellbé.
9: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera, Carlos Prieto.
23: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir doncs, que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
9: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyola a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
0: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou, el Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat, David Navarro.
24: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
25: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
24: El festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a la Edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
1: Notícies en xarxa. Esports.
0: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
3: Bona tarda, Lali. D'aquí a poc més de mitja hora, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pasqual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
4: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
3: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
5: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
3: La tercera FEP, el Club Bàsquet Tarragona, ha segellat la renovació de Toni Larramona com a entrenador de l'equip del Serrallo. El conjunt blau aposta per l'entrenador que els ha fet portar a somiar en l'ascens a la segona FEP aquest curs. Eduard París, Radio Ciutat de Tarragona.
10: La Ramona afrontarà així el seu segon any complet al capdavant de l'Ibersol CBT després de l'exitosa temporada anterior en què l'equip va acabar segon a la classificació de la tercera FEP amb un balanç de 22 victòries i només 4 derrotes. El tècnic es mostra molt content i il·lusionat per seguir construint un projecte que mantindrà les seves idees fundacionals, identitat, treball, aposta pel talent de proximitat i una proposta esportiva atractiva que continua enganxant a l'afició, com ja va passar la temporada anterior.
3: En futbol, l'Espanyol ha definit el cos tècnic del seu primer equip femení. Sara Monforte continuarà sent l'entrenadora, amb Marta Cubi com a ajudant, Manu Alfaro com a entrenador de porteres i Genís Martínez com a analista. Això pel que fa a la primera divisió. A la segona federació, l'Europa ha renovat Nani Eces com a entrenadora de l'equip, mentre que l'AM de Lleida ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samu Luna. En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important, l'eslové Blas Jank. Amb dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. I en waterpolo, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camus. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasa Rybanska. Camus ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès, Lali.
0: Moltíssimes gràcies, Joel. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, Lali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
11: Notícies en Xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Ahir va començar l'estiu i ho va fer acompanyat d'una intensa onada de calor que encara es mantindrà durant els pròxims dies. Protecció Civil manté en alerta el pla Procicat davant d'un episodi que ens deixarà nits tòrrides al litoral amb un termòmetre que no baixarà dels 25 graus. Les platges i parcs de la ciutat ja han registrat gran afluència en el primer cap de setmana d'estiu amb unes temperatures diurnes que gairebé no han baixat dels 30 graus i un ambient que serà sufocant durant aquestes jornades. Molts badalonins ja han notat les conseqüències.
2: Fatal, jo fatal, aquí tot el dia suant. Vic amb un 15, imagina't, tot el soletón. Lo llevo fatal, porque si estás en la sombra está bien, pero cuando vas por el sol te quieren morir.
3: Pues la veritat és que molt malament. Sí que és veritat que aquest és el primer any en el que passo molta, molta calor. Però llavors pues, anem a la platja i en refresquem una miqueta.
4: Pues mira, sortim d'hora una miqueta i buscant així l'ombra aquí als parques.
1: Davant d'aquesta situació, Protecció Civil demana molta precaució i acudir, si és necessari, a zones fresques o sales amb aire condicionat. Es recorda vigilar especialment els col·lectius més vulnerables, com majors de 75 anys, malalts crònics i també persones que hagin de treballar o fer activitat física a l'aire lliure. Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació després que s'hagi trobat un cadàver a les vies del metro de la línia 2 entre les estacions de Sant Roc i Artigas-Sant Adrià. Per ara, el cos policial desconeix les circumstàncies de la mort. El cos l'ha localitzat TMB cap a 9:45 de la passada nit. L'àrea metropolitana de Barcelona ha engegat aquest mes de juny els treballs de prevenció d'incendis als boscos metropolitans. El Parc Forestal de Sant Mateu, al municipi veí de Santa Coloma de Gramenet, és una de les zones boscoses de la Serralada de Marina on aquests dies es duen treballs de desbrossament per reduir la propagació del foc en cas d'incendi. En el marc del Programa Metropolità d'Actuacions Forestals, els operaris han iniciat les tasques de retirada de la càrrega de combustible, la millora del ferm de camins i el manteniment de franges perimetrals de protecció per la ciutadania. També s'han retirat en prop de 4 hectàrees de terreny als arbres morts que han caigut durant els darrers anys de sequera. Ho ha explicat el cap de Servei d'Infraestructura Verda de l'AMB, Jesús Fernández.
5: De tant en tant els visitants també llencen coses i això poden ser factors d'inici i aquí el que fem és la franja per evitar que pugui haver-hi combustible proper a aquests factors d'inici i a més tota la zona està afectada per decaïment i hi havia molta alzina morta perquè els pins, que també tenien una altra plaga, ja s'havien tret en una fase de treballs anteriors.
1: I ara mateix tenim 30 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.
7: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes i Koldo García a 19 anys de presó. Jordi Fortià.
8: El tribunal li ha imposat a Víctor Hortaldama 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, torna a reclamar eleccions, mentre que per la portaveu de Sumar, Aina Vidal, hi ha desproporció en les condemnes.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez.
10: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones.
7: Generalitat. El Consell General del Poder Judicial obre expedient al jutge Peinado per la interlocutòria sobre Begoña Gómez.
8: L'inici del procediment ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat de la presidenta del Consell General del Poder Judicial.
7: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
8: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per a la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania. L'han presentat la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el titular d'Agricultura, Òscar Ordeig.
11: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
12: Demanar la col·laboració de tot tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
7: Catalunya afronta el dia àlgid de l'onada de calor. Lleida i Alcarràs ja han superat avui els 42 graus de màxima.
8: El Servei d'Emergències Mèdiques ha atès un centenar de consultes pels efectes de les altes temperatures arreu del territori. La meitat han necessitat assistència presencial. Davant d'això i de l'elevat risc d'incendi, Protecció Civil torna a demanar molta precaució durant la revetlla.
7: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnau al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat.
8: Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una cinquantena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. Pilar Cruz és la directora del festival.
13: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps.
7: I en esport, Joel Gomis, el Barça de bàsquet pot situar-se a una sola victòria de guanyar el títol de la Lliga ACB.
14: D'aquí a mitja hora el Barça se les veurà amb el València Bàsquet en el tercer partit de la final. Els de Xavi Pasqual volen aprofitar el factor pista, guanyar els pròxims dos partits al Palau Blaugrana i aixecar el títol de Lliga.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps, en plena onada de calor i amb temperatures de rècord. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
15: Bona tarda. Temperatures de plena onada de calor, les que hem anat tenint al llarg de les últimes hores i, de fet, hem arribat a xifres de 41-42 graus oficials a l'ombra en alguns racons de l'Ebre, de Ponent i de la Catalunya Central, cap a l'interior barceloní. 37-38 graus al Vallès, per exemple, també gairebé 40 graus a la Vall del Llobregat. I aquestes temperatures tan elevades han desembocat en tempestes que les primeres han vingut des del Prepirineu i a hores d'ara se situen ja més cap a la Catalunya Central. Moltes d'elles deixen poca aigua, però sí ràfegues de vent destacables. Atenció amb el risc d'incendi, perquè són ventades molt sobtades, d'aire molt sec, en un entorn que està completíssimament assedegat. Aquestes tempestes no arribaran a la costa, per bé que les desfetes, en forma d'encluses, núvols prims, sí que estan ja a hores d'ara afectant gran part del centre del país. Demà a la tarda, una altra vegada, tornarem a tenir alguna tempesta cap al Pirineu, local, molta calor, i de fet ja al matí començarà amb unes temperatures desbocades. Estem pendents a la xarxa.
7: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
16: Bona tarda, Alice. Ja millora el trànsit en aquesta xarxa viària. Encara parlem, però, d'aquest accident a la C25 entre dos camions a la zona de Espinelves. Només hi ha un carril obert en sentit Vic, molta prudència en aquest tram de la C25 zona d'Espinelves. Pel que fa a l'àrea més propera a Barcelona, AP7 a Barberà del Vallès, encara parlem d'aquest vehicle avariat que provoca aturades d'un parell de quilòmetres en sentit nord, en sentit Girona, això a l'AP7 Barberà sentit nord. Aquestes aturades també afecten al seu lateral, la B30, retencions de 2-3 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, sempre en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
6: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: El Tribunal Suprem condemna l'exministre socialista José Luis Ábalos a 24 anys de presó pel cas de les mascaretes. És la condemna més alta imposada a un exmembre del govern d'Espanya. La notícia arriba el mateix dia que el Consell General del Poder Judicial expedienta al jutge Peinado per la seva interlocutòria contra Begoña Gómez.
8: El Tribunal Suprem considera Ábalos culpable d'organització criminal, suborn continuat, tràfic d'influències i malversació de caudals públics. El seu assessor, Coldo García, ha estat condemnat a 19 anys de presó pels mateixos delictes, mentre que a l'empresari Víctor Daldama se l'han imposat 4 anys i mig, però li suspenen la pena perquè va col·laborar amb la justícia. La sentència, que s'ha dictat per unanimitat, conclou que tots tres van formar part d'una organització criminal que va cometre greus delictes de corrupció. La pena imposada a Ábalos coincideix amb la que va sol·licitar la Fiscalia Anticorrupció, mentre que la imposada a Coldo García és 3 mesos més elevada que la que va reclamar el Ministeri Públic.
7: Doncs el govern i el PSOE asseguren respectar la decisió del Tribunal Suprem, però hi veuen desproporció entre la condemna a Veloz i Koldo i la del comissionat Víctor de Aldama.
8: Qui s'ha posicionat és el ministre de Transports, Òscar Puente, que ha estat taxatiu al ser preguntat per aquesta qüestió. Puente ha respost que qualsevol persona amb ulls a la cara hi veu desproporció. Això sí, el ministre no ha entrat en més detalls.
7: En canvi, el president del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha insistit en la necessitat d'un avançament electoral després de la condemna contra l'exministre.
8: Feijóo ha vinculat directament l'arribada de Sánchez al govern a Ábalos i ha assenyalat Pedro Sánchez com el responsable polític de la corrupció.
9: Y fue Pedro Sánchez el que llevó a través de una moción defendida por Ábalos. Y es Pedro Sánchez quien ahora debe de irse tras él. Ni Pedro Sánchez hubiese sido posible sin Ábalos, ni Ábalos hubiese sido posible sin Pedro Sánchez. Ábalos ya sufre las consecuencias judiciales. Sánchez, como mínimo, debe de afrontar las consecuencias políticas. El presidente del gobierno es el responsable político de la corrupción de sus ministros en ejercicio.
8: Feijóo, però, ha descartat presentar una moció de censura contra Sánchez.
7: Ho dèiem ara, el govern espanyol lamenta i condemna sense matisos els comportaments de l'exministre José Luis Ábalos. Fonts de Moncloa consideren aquests comportaments un atemptat contra el principi d'integritat que asseguren defensa el president de l'executiu.
8: Un president, però, que no ha volgut fer avui referència als casos judicials i ha defensat la gestió que ha fet dels fons Next Generation per impulsar el creixement del país.
17: Y entre construir fábricas de baterías y microchips o derrochar en obras faraónicas, pues en esta ocasión supimos elegir bien. Por eso dedicamos 2 de cada 3 euros a lo que, bueno, aquí se dice España verde y digital, a la transformación digital y a la transición ecológica. Y por eso la España del pelotazo dio paso a la España real, que es la España del trabajo y del emprendimiento. El gobierno se va a batir, por supuesto, el cobre para sacar adelante los presupuestos generales del Estado, unos presupuestos que tienen que volver a ser rigurosos, mejor dicho, en lo fiscal, expansivos en lo social y transformadores en lo digital y en lo ecológico.
7: En canvi, els socis del govern veuen amb bons ulls la contundència del Tribunal Suprem amb l'exministre José Luis Ábalos.
8: De tota manera, des de Sumar, la portaveu dels comuns, Aina Vidal, també lamenta la manca de contundència judicial contra Víctor de Aldama, condemnat a 4 anys i mig, però que saldarà la seva pena amb un any de treballs per la comunitat.
10: Muy bien que la justicia sea contundente con los políticos que meten la mano donde no la deberían de meter, pero ya está bien que permitan que todos los corruptores se vayan de rositas y nos sigan dando lecciones, que encima eso es lo que francamente da vergüenza.
7: I la sentència ha arribat poc després que el Consell General del Poder Judicial obrís expedient al jutge Juan Carlos Peinado per assegurar que retira el passaport a la dona del president, Begoña Gómez, perquè els policies que la custodien podrien ajudar-la a fugir.
8: L'òrgan ha reunit la comissió permanent aquest matí i ha acordat sancionar el magistrat per 4 vots a favor, 4 en contra i el vot de qualitat de la presidenta Isabel Perelló, que és qui va proposar la sanció. El Consell també decideix remetre al promotor de l'acció disciplinària la interlocutòria de Peinado. Només minuts abans de fer-se públic l'expedient, Peinado ha citat Begoña Gómez dimecres al jutjat per notificar-li les mesures cautelars i requerir-li el passaport.
7: En declaracions a la xarxa, el catedràtic de Dret Constitucional de la Universitat de Sevilla, Javier Pérez Rollo, ha criticat la interlocutòria per falta d'imparcialitat i creu que fins i tot es podria demanar que s'anul·lés la instrucció.
18: Es una desproporción absoluta, es decir, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido. La señora del presidente del gobierno es una mujer que está controlada permanentemente, pues puede llevar incluso a suspender al juez en el ejercicio de la función jurisdiccional, ¿no? Ahora primero vamos a ver exactamente cuál es el motivo por el que se le abre el expediente disciplinario y si se toma alguna medida cautelar de momento.
0: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
7: Generalitat i Diputació de Barcelona engeguen la campanya Foc és Foc per prevenir els incendis forestals aquest estiu, començant per la Revetlla.
8: Els bombers preveuen un 30% més d'equips per la nit de Sant Joan. La campanya vol apel·lar la responsabilitat de tota la ciutadania a través de petites accions quotidianes, sobretot davant de l'onada de calor i coincidint amb la Revetlla.
7: Judit Vallès.
19: Una campanya d'especial importància davant la situació de risc d'incendi forestal extrem. S'ha presentat al Departament d'Interior amb la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, que han apel·lat a la corresponsabilitat ciutadana davant d'un escenari d'altes temperatures i combustible molt dèbil.
11: Apel·lem a aquesta corresponsabilitat de la ciutadania, recordant una idea que és clau, que és que darrere d'un gran incendi sovint hi ha un petit gest que és evitable.
12: demanar la col·laboració de tota la ciutadania, especialment a les zones on el perill d'incendi és molt alt. Per tant, perill d'incendi molt alt en moltes zones de Catalunya, que el que caldrà és evitar situacions de risc i demanar col·laboració ciutadana de tothom.
19: La campanya utilitza petites càpsules per alertar del perill que pot suposar una barbacoa o unes burilles i a la vegada també

0: aquesta primera onada de calor de l'any durarà fins dimecres, però les altes temperatures es mantindran el que queda de juny, de manera que els efectes, sobretot en persones vulnerables, es mantindran encara uns quants dies. Ho alerta Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
1: Aquesta persistència d'aquesta temperatura elevada cap al cos, quan persisteix en el temps i està amb aquestes bandes tan altes, és quan es veu que té més incidència. Ens pot provocar fatiga, cansament, malestar i fins i tot arribar a provocar fins i tot un cop de calor.
0: Creix també el risc d'incendi per les altes temperatures, la baixa humitat i el vent. Protecció Civil intensifica la vigilància en les zones més crítiques i bombers augmenta els equips per la nit de Sant Joan. Miquel López és inspector del cos de bombers.
2: Incrementem el número d'efectius, també per la situació de risc, sobretot per el número de serveis. Incrementem aproximadament amb un 30-40% tots els camions, més el comandament, més els operadors de control, que són els que coordinen, més també tot l'àmbit forestal, amb el CEPAF, amb els GRAF.
0: Protecció Civil fa una crida a la precaució per la revetlla i recorda la prohibició d'encendre fogueres i tirar petards a menys de 500 metres de zona forestal.
3: Doncs davant d'aquestes temperatures, els companys de Canal Taronja Noia han sortit al carrer per saber com els manresans han sobreviscut a unes temperatures inèdites a la zona.
4: Como se puede, mucho rato en la sombra, agua y radiadores. Bueno, aire acondicionado.
5: Ya estamos llevándolo a punto de agua. Cada rato agua, agua, agua. Y bueno, hay que refrescarse para mantenerse. Ahora salimos aquí a la ducha y luego a estar dentro de casa porque está muy, muy, muy potente el sol.
6: A casa l'aire condicionat i la sombra i ben fresc. Això és el que fa ahí.
4: Ahora vengo de hacer poco de gimnasia y para casa y allí toda la tarde con el aire acondicionado. No se puede salir afuera.
6: Jo crec que no havia vist mai. Amb el que porto de vida no havia vist mai. No.
7: Doncs ha vingut molta gent amb molta calor i s'estava queixant moltíssim d'això del sol, de tot. I bueno, lo recomanable seria hidratar-se molt, anar per l'ombra, evitar les hores puntes a les 12, 1, perquè fa molta calor.
3: Una onada de calor que coincideix, a més, amb l'inici de la campanya de la sega. En declaracions a la xarxa, el responsable de cereals i herbacis d'Unió de Pagesos, Santi Caudevilla, ha reivindicat la bona feina del sector.
8: I ha carregat contra els obstacles que veu sovint per part de la Generalitat a l'hora de fixar les restriccions per risc d'incendis.
9: De fa molts anys ja demanem un tema de franges. Nosaltres vam proposar fa més de 10 anys un tema de franges. Una part del departament no se'ns va escoltar. Els bombers des de fa 2 anys venen a reunions, fins ara no havien vingut. I aquesta situació ens sorprèn a vegades de que nosaltres sempre hem anat un pas pel davant i una part del departament. I el departament d'interior sempre ha donat l'esquena al sector.
3: Els Mossos d'Esquadra estan investigant l'agressió homòfoba a un menor de 16 anys a mans de 10 joves a Mataró. Els fets s'haurien produït la matinada de dissabte, diumenge, a les festes del barri de Vistalegre, quan els agressors haurien vist la víctima amb un altre noi. Mataró Ràdio, Laia Sant Miquel.
10: Els fets haurien tingut lloc a la ronda de Sant Oleguer. Allà, i tal com ha denunciat a través de les xarxes socials, la mare d'aquest jove, de tan sols 16 anys, el seu fill anava amb un altre noi i cap a un quart de 3, un grup format per unes 10 persones l'haurien agredit. Fonts a les quals ha tingut accés TV Mataró afirmen que els agressors haurien propinat els cops mentre li cridaven maricón de merda, una consigna que indicaria que el motiu que hauria conduït a l'agressió ha estat la condició sexual del menor. Qui també s'ha fet ressò ha estat l'alcalde de Mataró, David Bote. En el seu cas, ha condemnat l'agressió i ha volgut mostrar el seu suport a la víctima.
11: Una condemna radical i unànim del govern com no pot ser d'una altra manera. A la nostra ciutat sabeu que tenim una dèria i és que aquelles persones que cometin algun tipus de delicte o que siguin violents doncs no els volem, no tenen cap mena de cabuda ni a Mataró ni a la nostra societat. Insistir en la necessitat de continuar avançant cap a la plena igualtat. Per tant, aquests crits d'aquesta agressió homòfoga doncs per nosaltres és una absoluta vergonya.
10: Tant familiars com veïns s'han mobilitzat per organitzar una concentració que tindrà lloc el proper dissabte 27 de juny.
12: Notícies en xarxa, edició vespre.
3: Més qüestions. El president Salvador Illa ha presidit aquest matí l'acte d'ingrés del Fons Documental de Convergència Democràtica de Catalunya a l'Arxiu Nacional de Catalunya. Són 150 metres lineals formats per documents textuals, gràfics, sonors i bibliogràfics. Cugat Mèdia, Tina Forest.
13: L'acte també ha comptat amb la presència dels expresidents Jordi Pujol i Artur Mas, així com també del president del Parlament, Josep Rull, entre d'altres. Es tracta d'un fons que inclou diversos documents, com sèries documentals de les campanyes electorals del partit, així com registres dels seus militants. En la seva intervenció, l'expresident Artur Mas ha destacat la voluntat del partit d'estar al servei dels catalans i catalanes durant tots aquests anys.
14: No només Convergència va ser una història d'èxit, sinó que també va ser una gran història de servei amb

0: Majúscules a Catalunya. I a la Catalunya sencera, tant des del punt de vista de la gent com des del punt de vista dels seus territoris.
1: L'expresident Jordi Pujol ha posat en valor la resiliència del partit al llarg de tots els anys d'existència i, per la seva banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha lloat la tasca que la formació política convergent ha dut a terme al llarg de tots aquests anys.
2: Un país que no sàpiga reconèixer les aportacions que han fet formacions polítiques, institucions diverses, i que no sàpiga reconèixer l'aportació concreta que han fet dirigents que han governat durant molts anys, és un país que és petit, petit, petit. I Catalunya no és pas un país petit. Catalunya és un país gran, un gran país, les dues coses, i crec que és just també que ho reconeguem avui.
1: L'acte ha acabat amb la visita de les autoritats i assistents a una petita mostra d'aquest fons que s'ha exposat al vestíbul de les instal·lacions.
3: El govern espanyol aconsegueix resoldre en 2 mesos i per la via ordinària 47.500 expedients d'estrangeria a Catalunya que estaven encallats abans del procés extraordinari de regularització de migrants. D'aquests expedients se n'han resolt favorablement el 90% i gairebé la totalitat són arrelaments. Carina Bellvé.
4: D'aquest pla de xoc que va començar a l'abril, només s'han quedat sense resoldre un centenar dels 47.600 expedients d'estrangeria que estaven encallats a Catalunya des de fa més de mig any. I s'han resolt gairebé tots favorablement, excepte un 5%, mentre el 0,4% s'ha inadmès a tràmit. Del conjunt d'expedients, gairebé la totalitat, en un 90%, són d'arrelament, un 11% de menors acompanyats i un 2% peticions d'asil. Malgrat les crítiques pel col·lapse a les oficines d'estrangeria i la dificultat d'aconseguir cita prèvia, el delegat del govern a Catalunya ha tret pit d'aquesta manera. Carlos Prieto.
5: I és que de tots aquests procediments que el Real Decret permetia poder fer un procés accelerat, nosaltres posaríem allà el comptador zero. I evidentment vol dir que les oficines d'estrangeria ara mateix estan resolent molts expedients amb molt menys temps del que necessitaven fins ara.
4: Aquest pla d'això que es va posar en marxa fa 2 mesos amb l'objectiu d'evitar que es puguin acollir el procés de regularització extraordinari de migrants que acaba a finals de mes i que, segons el delegat del govern espanyol a Catalunya, superarà les expectatives dels 150.000 expedients previstos en un principi, sense però voler-ne concretar una xifra.
3: Mentrestant, les entitats socials que treballen amb persones migrants requereixen cada cop de més recursos. És el cas de l'entitat SEDA, Ràdio Sant Vicenç. Sara Cabrera.
6: L'entitat CEDA té en marxa una campanya de micromecenatge per garantir l'acompanyament que presten a persones migrants. Ofereixen acollida residencial, formació en agricultura ecològica des de Sant Vicenç dels Horts i assessorament jurídic. Cesc Mas és responsable d'acollida de CEDA.
7: Al cap i a la fi, tothom necessita un sostre on viure, unes relacions de suport que permetin que les persones migrants que participen al projecte disposin d'aquesta xarxa.
6: Es poden fer aportacions a través de Gotió fins al 14 de juliol.
3: En cultura, un centenar d'artistes joves participaran en la 15a edició d'Arnou al Festival d'Art Emergent de Barcelona i l'Hospitalet de Llobregat. Des d'aquest dijous i fins al 3 de setembre exposaran les seves obres a una 50ena de galeries, institucions i espais independents de les dues ciutats. David Navarro.
8: Art Nou arriba a la seva 15a edició i ho fa augmentant el nombre d'artistes participants i incorporant noves galeries i espais independents. Els creadors presentaran propostes d'art contemporani que s'apropen a les relacions multiespècie i amb l'entorn i es fixen en l'explotació dels recursos. Enguany, a més, les arts digitals s'incorporen al festival. Una trobada que, com explica la directora Pilar Cruz, està pensada per donar un impuls a les carreres dels artistes.
9: L'únic festival que té una voluntat clarament professionalitzadora, és a dir, que la voluntat és que la carrera dels artistes, diguéssim, estigui com amplificada i donar suport a les seves carreres i a la seva experiència professional. Molts d'ells és com la seva primera relació amb galeries i molts d'ells, a més, continuen fent relació amb aquestes galeries després amb el temps, establint relacions duradores amb les galeries i amb el mercat de l'art.
8: El Festival Art Nou s'inaugura aquest dijous a les galeries participants a Barcelona i divendres a l'Hospitalet de Llobregat amb una performance de l'artista gallec no binari Mourae a la Edifici Galeries del carrer Isaac Peral.
3: I Calella de Palafrugell recupera El meu avi a la cantada d'havaneres del 2026 després de la polèmica de l'any passat.
10: Aquesta ha estat una de les decisions que ha pres la nova directora, Meritxell Pastor, per la que serà la 59a edició d'aquest esdeveniment que se celebrarà a la platja del Port Bo de la localitat baixempordanesa el dissabte 4 de juliol a un quart d'11 de la nit.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joel Gomis, bona tarda.
2: Bona tarda, l'Ali. D'aquí a uns minuts, a partir de les 8, el Barça de bàsquet disputarà el tercer partit de la final de la Lliga ACB contra el València Bàsquet. Els de Xavi Pascual tenen l'oportunitat d'aixecar el títol si guanyen els pròxims dos partits al Palau Blaugrana. Escoltem Tomas Satoranski.
3: Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte y siempre dentro realmente de competir y realmente estar nunca bajar los brazos.
2: Encara en bàsquet, aquest migdia s'ha presentat a Manresa el partit que jugarà la selecció de Catalunya contra la de la Gran Bretanya. El duel es disputarà el pròxim diumenge 28 de juny al Nou Congost. Jaume Pons Arnau és el seleccionador català.
4: Representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No? Molt, molt, molt, molt potent. I doncs jo crec que pot sortir una cosa molt xula, i que de la que tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa de que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
2: En futbol, el Girona acaba d'anunciar que Quique Álvarez és el seu nou entrenador. Álvarez prové del filial gironí, qui ha dirigit els últims dos anys, on ha assolit un ascens a la segona federació i també una permanència a la quarta categoria del futbol estatal. D'altra banda, l'AM de Lleida, de la segona federació femenina, ha fitxat un nou entrenador, l'aragonès Samuel Luna. Sergi Guiu, UAU Lleida Ràdio.
5: Nascut a Saragossa l'any 1983, el tècnic aragonès arriba a la capital del Segrià després del seu pas pel cos tècnic del Zaragoza, club de futbol femení, on hi ha estat vinculat des del 2021 com a segon entrenador i pocs mesos després, al gener del 22, assumint la responsabilitat de primer entrenador i des de llavors considerant l'equip a segona federació. Luna arriba a l'AM amb ambició.
6: El objetivo de l'AM no es nosotros más que el ascenso. Espero un equipo que luche cada partido, un equipo que salga a ganar siempre, sea el campo que sea.
5: En els propers dies el club anirà confirmant les peces que configuren el vestidor de l'AM 2026-2027.
2: En handbol, el Barça ha anunciat la renovació d'una peça important per Antonio Carlos Ortega, l'eslové Blas Jang. En dues parts han arribat a un acord per allargar el seu vincle fins l'any 2030. Escoltem el jugador blaugrana.
3: Yo creo que es esto sueño de todos los jugadores, vestir esta camiseta y además tanto tiempo. De verdad que me siento como en casa. En final he ganado primer Champions aquí en Barça. Los dos hijos han nacido aquí, pues de verdad que me siento como casa.
2: En waterpolo, l'Ali, l'Astralpul Sabadell ha anunciat la incorporació de la boia madrilenya Paula Camús. La jugadora de 24 anys cobrirà la sortida de la internacional hongaresa Natasha Rybanska. Camús ja té una Champions, una Supercopa d'Europa i dues Copes de la Reina en el seu palmarès. Tot plegat després d'un cap de setmana amb bones notícies per l'esport català. En ciclisme, Paula Blasi va convertir-se en la primera catalana en guanyar la Volta Ciclista a Catalunya. I en hoquei sobre patins, l'Igualada va tornar a guanyar el Liceu a les Comes per 4-2 i va forçar el cinquè i definitiu partit de la final de l'hoquei Lliga. Aquest dimarts, últim i definitiu duel a Riazor per dictaminar qui aixeca el títol. Els de la Noia Lali no guanyen la Lliga des de l'any 1997.
1: Moltíssimes gràcies, Joel. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible una Vilà al control tècnic, Jordi Fortí a la redacció, Joel Gomis als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
0: Són les 8.
2: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
3: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
4: És dilluns 22 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Les altes temperatures que vivim aquests dies ens acompanyaran encara fins al juliol. Això sí, l'onada de calor que patim des d'ahir ja té data de finalització. Serà dimecres, coincidint amb el dia de Sant Joan. Davant temperatures que pràcticament no baixen dels 30 graus durant el dia i nits tòrrides amb mínimes de 25 graus que dificulten el descans, els experts insisteixen amb la precaució. Dicten que cal una bona hidratació, evitar sortir les hores centrals del dia i tenir cura de les persones més vulnerables. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
5: El que demanem sempre és aquesta hidratació, aquest vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor.
4: El nou model de transport sanitari es desplegarà a la regió metropolitana nord a partir de la nit de dijous. Amb un pressupost de més de 385 milions d'euros, permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei a Badalona. El nou model ofert per la UT badalonina La Pau Direcci Salut també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. Ens ho explica el cap territorial del SEM a la metropolitana nord, Antonio Carballo.
6: Hem ampliat tant en hores com en número de recursos, i sobretot en número de recursos d'un torn horari de 8 hores, perquè hem d'incrementar el número de recursos en la franja horària amb més activitat, perquè és quan es produeix més simultaneïtat d'incidents.
4: FADA reclama la retirada de la unitat canina que aquest any s'incorporarà al dispositiu de seguretat de la Revetlla de Sant Joan a Badalona. La Fundació en Defensa dels Animals assenyala que els dos gossos que conformaran aquesta unitat es veuran exposats a una situació d'estrès màxim sense possibilitat d'allunyar-se o refugiar-se dels estímuls de l'entorn. Els dos gossos, recordem, acompanyaran agents de la Guàrdia Urbana per prevenir el consum i venda de drogues durant la Revetlla. Segons el govern local, han estat entrenats específicament per treballar en entorns amb sorolls intensos i la tasca de detecció els suposa una gran motivació, cosa que Defensa els ajuda a reduir l'estrès i a mantenir la concentració durant el servei. També afegeixen que faran una jornada reduïda i les actuacions es faran sobretot a l'interior de les estacions de metro i tren per minimitzar així l'exposició directa a les detonacions. En esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0, però els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la pròxima temporada. En cultura, de demà destaquem la Flama del Canigó, que recorrerà els carrers de Badalona des de les 6 de la tarda i a les 7 es viurà la rebuda a la plaça de la Vila. I pel que fa al temps, demà seguirem en plena onada de calor amb temperatures que poden arribar fins als 32 graus. Tindrem cel serè durant tot el dia.
3: Infopodcast Badalona.
1: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa.
7: Ràdio Ciutat de Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
8: Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Què tal, Coco? Moltes gràcies per tornar a la ràdio. Algú va dir, un està enamorat quan s'adona que l'altra persona és única. Estem començant un nou viatge per la màquina del temps que també pot ser únic, que també pot ser irrepetible. Per això volem viure'l intensament. Ja saps que això ho fem junts.
1: Hola, soy José Luis de Barcelona y me gustaría escuchar la canción de los Rolling Stones, She's a Rainbow.

She's a rainbow. Ella és un arc de Sant Martí. Una cançó realment maca dels Rolling Stones que porta una certa insinuació sexual. Però en general és molt innocent. Corria 1967. Als Estats Units només va arribar al número 25 de les llistes de supervendes. I Mickey Jagger deia que estava dedicada a una persona molt especial. A la cançó va repetint: has vist una dama més maca? I també del 67, les versions.

aquell estiu del 67 ha passat a la història com l'estiu de l'amor. I en aquell temps, les cartes per l'amor eren molt importants. Tu ja hi eres?

La història explica que ella li ha escrit una carta. A la carta li diu que l'estima, que el troba a faltar, que vol estar al seu costat. I el pobre noi diu, jo no m'espero a contestar la carta i enviar-li, ni tan sols anar a veure l'entrena. Es veu que ella està lluny. Agafaré un avió. Eren els Box Tops. Una banda de Memphis que va fer aquest èxit molt curt, eh? És una cançó que dura un minut i mig, però esteu escoltant? Al final va afegir com una mena d'efecte de so de l'avió, de l'avió que el portava al costat de la seva estimada. I els Mustang van fer una adaptació al castellà bastant fidel a l'original.

0: Els Mustang també van afegir aquest efecte de so perquè ell se'n va amb avió. No pot esperar més, no té paciència per tornar a estar al costat de la seva estimada.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa Rivalval de l'Albert Malla.
0: Per cert, i l'amor? Avui, com està l'amor? El tens més o menys controlat? Ah, no el controlaràs mai del tot. I si ara mateix no el tens a prop, prepara-ho tot. Disposa-ho, perquè arribarà quan menys t'ho esperis. I quan això passi, que es trobi molt còmode al teu costat. Estàs escoltant una de les 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per FM i també algunes d'elles en simultani per la TDT. I alguna cançó que t'hagi resultat sempre especial i que vulguis compartir amb tots, doncs digue-m'ho per correu electrònic. M'envies un e-mail cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Masnou la Mireia, que ens diu: hola, m'emociona la cançó de Nina Simone, Don't Let Me Be Misunderstood. Doncs aquest gran clàssic, que va ser sobretot popular per als Animals, va tenir, efectivament, una versió de la Nina Simone.

0: Don't Let Me Be Misunderstood, una versió realment personal, diferent de la Nina Simone, que ens deixava a França el 2003. La cançó, el títol, podríem traduir-lo com No em deixis ser malinterpretat, però... Pere Gené, al capdavant de l'estrella solitària de Lone Star, va triomfar en aquesta adaptació al castellà anomenada Comprensión.
1: Oye, quiero decirte, niña, si alguna vez...

I el 1977, en ple auge de les discoteques, convertides en les autèntiques capitals de la indústria musical internacional, sempre estaven plenes, sempre estaven animades, i fins i tot els autors clàssics, els més grans, van adaptar algunes de les seves creacions perquè fossin ballables. Doncs d'aquesta cançó es va fer una versió disco, però aflamencada.

Killing me softly with his song. Kakis Badi suavemente me mata con su canción. Ja m'ha explicat en diverses ocasions aquí al programa, perquè clar, és que això va començar l'octubre de 1993, i això dona per molt temps, l'origen d'aquest títol i d'aquesta cançó.

L'autora de la cançó estava en un recital de Don McLean, l'home de l'American Pie, i no coneixia una cançó que ell va escriure dedicada a Vincent Van Gogh i que es diu senzillament Vincent i que va sonar fa poc aquí al programa. I va sentir que l'estava matant d'emoció i va escriure al sortir del recital aquesta cançó que va voler gravar la gran Roberta Flack. Corria 1970.

I l'amic Josep Maria Domínguez s'han recordat d'ella i de dues més. Ens diu: hola Albert, les meves cançons romàntiques de les meves històries d'adolescència són Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack, i també el tema d'Arthur de Christopher Cross. Ah, i la cançó d'Oficial y Caballero de Joe Cocker. O sigui, que ens dius tres, eh? Diu: aquestes cançons les escoltava a les màquines del bar Belluguets de la platja de Badalona, que era del meu tiet Salvador. Una forta abraçada i enhorabona per tots els teus programes i també per les sessions de discoteca que hi vaig sovint, Josep Maria Domínguez. Doncs tens bona memòria i també bon gust, Josep Maria. Escoltem una miqueta d'aquest tema d'Arthur, que per cert és un tema de pel·lícula.

saxo. Quin toc que donen els saxos a les cançons, eh? En aquest cas, com us deia, és una cançó de pel·lícula, perquè forma part de la banda sonora de la pel·lícula Arthur. Aquí, amb aquesta mania que tenen de canviar els títols originals, li van dir El soltero de oro, pensant que així seria més comercial. La veritat és que la pel·li no estava gens malament, ens va fer passar una bona estona. Era 1981 i la protagonitzada Dudley Moore. Christopher Cross, nascut a Texas el 1951. Als anys 80 va tenir diversos èxits. Sempre recordaré que l'única vegada que va actuar a Barcelona, a la sala Ludegas, un vespre de dissabte, jo oficialment tenia permís per enregistrar directe de la taula de mescles el concert. Com a mínim les tres primeres cançons, vaig anar allà amb un bon tècnic, uns bons aparells, però el mànager de Christopher Cross em va dir que no podia gravar absolutament res perquè aquell dia no estava bé de veu i no volia que quedés gravat. Bueno, ho vaig entendre, esclar. I aquesta també és de pel·li. I també ens l'ha demanat Josep Maria Domínguez de Badalona. Joe Cocker, Jennifer Warnes.

of where we belong, que vindria a dir allà on pertanyem, va significar el retorn de Joe Cocker, el vell amic Joe Cocker, després d'un temps oblidat, perquè ell, degut als seus problemes amb l'alcohol, va tenir que deixar de treballar. Havia nascut al Regne Unit el 1944. Ens va deixar als Estats Units el 2014. El duet per aquesta única ocasió va ser en Jennifer Warnes, nascuda a Seattle el 1947. Va ser un gran èxit i va ser Òscar a la millor cançó per la pel·lícula Oficial i Caballero. Ho recordes? Aquí era 1983. Tinc bons records, perquè els oients del programa que jo feia llavors, Los Musicales de la Cadena Catalana, el van votar molt, aquest tema, i un cop a l'any fèiem un festival per entregar trofejos als artistes més votats. No va venir ni Joe Cocker ni Jennifer Warnes, no hi havia pressupost, però va venir el seu representant. I ja que gairebé sense voler estem escoltant bandes sonores, ja sabeu que aquest és un dels espais habituals, quina cançó o tema instrumental de banda sonora t'ha agradat més? Digue-m'ho per correu electrònic, sisplau. Aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Jordi Busquer Domènech. Diu: Albert, he sentit que la música que més t'ha emocionat a la teva vida és la banda de la pel·lícula Riques i Famoses. Bueno, això ho vaig dir fa bastants, no dies, setmanes, però clar, com que ara és possible escoltar el programa en diferit quan et vingui bé o recuperar aquells que et vas perdre per qualsevol motiu, doncs està molt bé, perquè així ens refrescau la memòria del que vam fer. I continua en Jordi dient: curiosament, a mi també. La vaig escoltar gràcies a un programa d'Àlex Gorina. I jo també. Era l'estiu del 91 i em sembla que el programa es deia Més enllà de la mitjanit. Era un programa de cine, però molt intimista, i no tan sols amb músiques de cine, i ell la va utilitzar com a sintonia, sí. Diu: a mi també m'emociona i no sé ben bé per què. Doncs no sé per què m'agafen ganes de plorar d'emoció. No he vist mai la pel·lícula i no sé de què va, però realment la música m'agrada molt. És curiós que l'autor d'aquesta meravella ha compost músiques impressionants, per exemple, Magnòlies de Acero, entre moltes d'altres. Georges Delegui. Moltes gràcies i endavant, el Cocodril, molts anys més. Doncs la pel·lícula no està gens malament, eh? Si la pots recuperar, Riques i Famoses, a banda de la música, també t'agradarà el film.

Estaràs d'acord amb mi, amic Jordi Busquet, que només un geni pot escriure una música així. Li deien el Mozart del cine. Georges Delerue, nascut a França el 1925. Ens deixava a Los Angeles el 1992. Per cert, que va morir treballant en un estudi de gravació. És el tema central de la pel·lícula Riques i Famoses, de 1981, dirigida per George Cukor, el gran George Cukor, i protagonitzada per Jacqueline Bisset i Candice Bergen. Gràcies per la teva proposta, pell de gallina, cocodrulo.

res a veure amb l'últim tema d'avui, d'aquesta secció de les bandes sonores, que és el dels cazafantasmes de Ghostbusters que ens proposen Joan Josep Montpó. Diu, escolto sovint el programa, a vegades pujau bandes sonores de pel·lícules. A mi em va agradar molt la banda sonora de Cazafantasmes, Ghostbusters. Aprofito per felicitar-vos. Llarga vida!

0: Ghostbusters, els Cazfantasmes, una història que ha tingut diverses seqüeles, però cap d'elles va tenir tant d'èxit com la primera. Bueno, també s'han fet sèries. Jo vaig fer alguns papers en sèries dedicades a gent que a la vida real fa de caça fantasmes als Estats Units, com no podia ser d'una altra manera. És una mena... una sèrie, ja la vaig fer fa molt de temps. Una sèrie com un reality show, és a dir, que ells fan la seva feina, però sempre amb una càmera davant o darrere i amb uns aparells que detecten si hi ha fantasmes a una casa. Evidentment, eren cases especials on havien passat coses curioses. Te'n recordes de veure-la d'estrena? Doncs mira, Espanya es va estrenar el 5 de desembre de 1984. Imagina't que joves que érem, eh? Aquesta és la proposta per l'espai de les bandes sonores de l'amic Joan Josep Mompó, que acaba el seu correu dient: us desitjo una llarga i plena vida. I nosaltres a tu també. Algú va dir: quan aixequis el teu cos del llit, no oblidis aixecar també el teu entusiasme per la vida.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.

0: Like a Rolling Stone, com una piedra rodante, la cançó de culte d'avui, del 1965. Bueno, un petit recitalillo de Bob Dylan, però, en fi, que estem parlant d'un premi Nobel, eh? A més, va ser un premi històric perquè va ser el primer músic en rebre aquesta distinció. L'Acadèmia Sueca va destacar que la seva capacitat per reinventar-se constantment i convertir-se en una icona cultural, per haver creat noves expressions poètiques dins de la gran tradició de la cançó d'Estats Units. Va ser el 2016. El 2024 es va estrenar una pel·lícula sobre la seva vida, que segons sembla és bastant fidel a la realitat, i on demostra el mal humor permanent que tenia. Acostumava a ser antipàtic i i una mica raro, però en fi, no hi ha dubte de que és un geni. I ara, per acabar aquesta hora de programa, la meva especial d'avui és del gran Elton John, però d'una poc coneguda, que va publicar el 1997 en un àlbum que es va dir The Big Picture, i concretament la cançó Something About the Way You Look Tonight. Alguna cosa sobre el teu aspecte aquesta nit. Desitjo que t'agradi. Ai, no perdis la sintonia. Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de la...

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Les veus fora del camp.
3: L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
2: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
4: Ens hi posàvem al setembre, fa 10 mesos ja, però s'han fet llargs. I al final, doncs, per culminar un any més sense ascens, aquest anhelat ascens que no ha estat possible i que, per tant, doncs el Badalona haurà de jugar una temporada més a la Tercera Federació. Avui, darrera tertúlia de la temporada, parlem, com sempre, amb els nostres convidats, amb els nostres amics, amb els nostres protagonistes. Carles Caballero, benvingut a la tertúlia, què tal?
5: Hola, Ramon, què tal?
4: Linares, com estàs?
6: Bien, buenos días. Un poquito triste, pero bueno.
4: I a l'Aleix, que avui també s'ha acomiadat de tots nosaltres.
7: Què tal, Ramon, com estem?
4: Aleix Blanc, com estàs tu?
7: Una mica trist, però bé, tot és pas al dol.
4: Company, jo estava més trist la setmana passada, ho reconec. Jo tenia present que s'havia perdut l'eliminatòria allà, i per tant ahir, que passés el que passés, estava bastant convençut que s'intentaria, però està clar, doncs, que a vegades tens més encert, a vegades menys, però juguen amb foc, si vens amb un 3-0 de l'anada, no?
5: Sí, bueno, el partit de... Jo crec que l'eliminatòria la vam perdre al camp del Compostela. Jo que penso que ahir es va fer tot el possible i el que s'havia de fer per guanyar el partit. La pilota no va voler entrar, tot i en menys ocasions que el dia del Cornellà no vam fer el sol. El Badalona va fer un partit correcte, molt correcte, un partit, com esperaven, va ser infinitament superior al Compostela i només la desgràcia i, bueno, que la piloteta entrés a la porteria, perquè crec que la primera part mínim un gol, mínim, però al Badalona, bueno, com hem parlat fora de micròfon, jo crec que no havia d'haver arribat tant se vol ni a la pròrroga. Crec que el Badalona va fer el seu partit, però com ha dit el Ramon, l'eliminatòria la portava molt molt perduda del partit d'allà. Felicitar els jugadors per l'entrega d'ahir, va ser un partit memorable, crec que vam ser superior des del minut 1 al 96 que va allargar l'àrbit, i només això, llàstima, perquè ens vam quedar un gol d'igualar l'eliminatòria. Res a dir, si contem que la mala estrogança de que no hem pujat de categoria i, bueno, hem d'esperar l'any vinent.
6: Bueno, es que yo... Buenos días. Yo es que lo quería comentar que si tú en casa...
4: Buenos días para algunos.
6: Bueno, eso digo yo. Buenas tardes.
4: Sí.
6: Yo quiero decir que si hemos encajado 10 goles en las 3 eliminatorias, algo hemos hecho mal.
5: Sí, algo yo no, hecho. Yo ya
6: encajar
5: te digo...
6: 10 goles en 3 eliminatorias...
5: Yo ya te he dicho que veníamos de un partido muy malo allí, pero creo que ayer fue correcto. Yo estaba, como dice Ramón, yo mi duelo lo pasé la semana pasada, pero el partido de ayer no tengo nada que objetar ni nada que decir. Sí es cierto, como tú dices, 10 goles.
6: En tres eliminatorias,
5: algo hemos hecho mal. Pero creo que en casa ayer fue sensacional. De los mejores partidos de la temporada, por no decir el mejor.
7: El que està clar és que l'eliminatòria és per a Galícia i tornes aquí amb una motxilla de gols.
4: Estem tots d'acord aquí,
7: està clar. Molt complicada. La llàstima és que ahir l'equip ho va intentar fins al final. Crec que més no es pot recriminar, perquè al cap i a la fi ocasions no en van faltar. La llàstima és que en va haver un al minut 1, minut 2 de Pol Júnior, després algun altre a la primera meitat de Toni La Rosa, i crec que el major problema és que el gol arriba molt tard, perquè arriba de Bermú d'un córner passat el minut 60 i el 2-0 arriba ja a un minut de que es doni el temps de descompte, i el temps de descompte les cames no van donar per més. S'ha de valorar molt l'esforç, perquè feia molta calor, era un context difícil de jugar, l'equip ho va donar tot, i per intentar rascar alguna part positiva, potser hem de pensar que els últims dos partits que s'han viscut a l'estadi han estat una autèntica bogeria, i que ara l'any que ve doncs, pot enganxar una mica més a la gent durant la temporada, i sobretot quan es juguin els partits més importants.
5: Estaríem d'acord, Aleix, que tu has comentat la primera jugada de partit al cop de cap del Pol Júnior,
7: sí.
5: Crec que va ser clau, però després va haver-hi aquella pilota que passa per de pal a pal, que no sí. Arriba ningú.
7: A la primera i la segona part passa això.
5: Correcte, i després crec que el moment clau amb 1-0, la jugada aquella del, de l'Antonio, sí. Del, aquella que el porter al terra,
7: i treu després, aquella mà, treu el defensa.
5: Treu el defensa. Sí, sí. Jo crec que...
7: Allí està l'eliminatòria.
5: 2-0, minut 80, cuidado. Después,
6: no tuvimos, yo creo que no tuvimos la suerte que tuvieron ellos allí.
5: Correcto.
6: Mira, lo primero encajaron con el propio meta. Sí, sí.
5: Correcto, no, porque no esa si, fortuna. Si el 2-0 arriba amb la jugada aquella d'Antonio... quedava 10 minuts i era fugit. Sí, correcte. Ells, amb 1-0, ja estaven perduts.
6: Sí, sí, no,
5: el que passa que el nostre gol no va arribar. I la vam tenir. Va haver una jugada que vam cantar gol. Vam cantar
7: sí,
5: gol.
7: De la Rosa.
5: De la Rosa. I ja està. Però, bueno, va, jo crec que el gol va arribar massa tard al segon i penso que nosaltres el partit...
6: I l'afició un 10, eh?
5: Sí, sí, sí. Sí,
6: a
5: sí,
6: a
5: sí,
6: mi l'afició un 10.
5: Lo que ha dit l'Aleix, crec que en dos partits últims de casa ha sigut una autèntica bogeria.
6: Mira que feia calor, eh?
5: Sí.
7: Moltíssim.
6: Feia mucha calor.
5: Però bueno, nosaltres vam tenir calor, però estaven tan ficats al partit que no pensàvem ni en la calor. Crec que va ser perfecta. Només va faltar a rematar, a redonir la classificació. Però no va poder... res a dir, felicitats només.
4: Bueno. Felicitats al jugador, sí, bueno, felicitats esportivament al Compos per haver aconseguit aquest ascens de categoria i ara a pensar ja en el futur, no?
5: Correcte.
4: Segurament ja des d'avui, ja, tot i la feina, doncs, o els deures que ja estaven fets, amb un nom que evidentment ha sonat ja en les últimes hores, que ha sortit a la llum pública, i és el de Genís Sampietro, entrenador del, fins ara del Vilanova, i recordem, fa dues temporades, entrenador del juvenil del Badalona, que tants bons resultats va aconseguir històricament a la Lliga amb la classificació per la final a 4 de la Copa del Rei.
5: De fet, hi era el camp ahir, jo vaig tenir l'ocasió de saludar-lo, va venir a saludar-me, i penso que bueno, la tasca que va fer el juvenil i la tasca que ha fet el Vilanova crec que és una bona presentació. Després ja sabem que el Badalona és molt complicat i hem de pensar que l'any vinent crec que tornaré a ser favorits, però crec que l'Hospitalet i el Cornellà, cuidado.
4: Atlètic Lleida.
5: I Atlètic Lleida
7: aquest
5: també. Però bueno, jo penso que la lluita tornarà a ser entre el Badalona, Hospi,
6: bueno,
5: Cornellà,
6: hi ha algú,
5: sempre surt algú, sí. Però penso que a priori crec que els històrics són els històrics i això sempre, nosaltres venim de 3 play-offs seguits els últims 3 anys.
7: Sí, a veure, la carta de presentació de Genís Sampietro és molt i molt bona, la tasca al juvenil del Badalona ja va ser bona i el Vilanova aquest any ha jugat un futbol
6: muy bueno,
7: deliciós, deliciós de veure, un equip que acaba de pujar de categoria, sí que és cert que li han fet molts fitxatges, però tenir aquest tio també implica tenir un parell de peloteros que et sàpiguin remenar la pilota, jugadors que sàpiguin pressionar, que des de la direcció esportiva també s'hauran de fer aquests fitxatges, però bé, si li porten els jugadors que volen, pot aplicar el seu futbol, el Badalona no deixa de ser un clar candidat, però també hi haurà molta xitxa, vindrà el Cornellà, que ara ja és el Cornellà de Messi, primer any de Cornellà de Messi, molts jugadors que voldran venir allí, ja han sortit un parell de noms, Cervetti és un d'ells, que fa gols a punta pala, per tant, serà un grup complicat, també està l'Hospi,
5: bueno,
7: i la sorpresa.
5: És que no deixa de ser una carta de presentació lo que diu l'equip de Messi, o l'equip de Jordi Alba, o de Thiago Alcántara, tot això afegit de que històricament han estat al capdavant de la classificació com equips com l'Hospi, que té una categoria, o el Cornellà, que ve de fa 2 anys estava a primera ref. Però bueno, jo penso que nosaltres tornarem a lluitar per el campionat i bueno, i crec que aquest entrenador que sona, crec que té una bona carta de presentació i crec que ho farà bé.
4: Linares, digues.
6: Bueno, jo quería comentar una cosa.
4: Sí, home, i tant, per això estem aquí.
6: Con la calor que hacía ayer,
4: sí.
6: Era triste, para mí, triste que solo hubiera un bar, porque te tiraba casi media hora para una botella de agua. Por la calor, ¿eh? Yo ya fuera, no sé, previsto 2 sitios, 2 puntos con agua, venta de agua o lo que sea. Solo había un bar en el estadio.
4: No, està bé que es puguin dir aquestes coses, sí, perquè, sí, perquè es prengui nota per altres ocasions, està clar.
6: Sí, hacía, bueno, mucha calor y para coger agua te tiraves un momento media hora.
5: Bueno, jo crec que va ser una sorpresa tota l'afluència de públic a aquesta hora i crec que ens va agafar una mica de sorpresa potser a tots.
7: I tanta calor potser no...
6: Sí, no sé, dos puntos de agua en...
5: Bueno, es cierto, Pepe, que hubieron dos o tres personas repartiendo agua por la gradería. Estaban repartiendo agua, creo que fue un buen detalle por parte del club.
6: Me habrá ayudado a mear, porque no lo vi.
5: Sí, pues sí, sí, que es verdad, yo lo vi, yo no cogí tampoco.
4: Así pero, de natural, pero...
5: Sí. Y ya di que, bueno, yo creo, Pepe, que nos pilló a todos de sorpresa. Nos servirá para...
6: No, si no, que me la de gratis, no.
5: No, si no es porque te la den, es porque hacía mucha, nosotros fuimos a consumir y mi sobrino mismo estuvo un buen rato, no pudimos estar porque había mucha gente.
6: No, porque
5: gente.
6: Te perdías el partido, te perdías en la cola, dio 15 minutos del partido...
5: La verdad es que sí, que es verdad que la
6: cosa... No estaba previsto. Es el único fallo que yo le vi.
4: Esto es como el que va al cine y se va a mitad de la película a comprar palomitas, ¿no?
5: Sí.
4: Claro.
6: Bueno, depende.
5: Sí, bueno. Sí. No, hombre, la afluencia fue masiva y pienso que no, todavía estos partidos nos vienen un poquito...
7: Bueno, 3.500 personas acostumbrats al ritme que ha estat la temporada. No, de
6: si
7: mil,
6: fuera,
7: com a molt
6: si
7: mil,
6: fuera a las 6 de la tarde o las 7 de la tarde... No, no pasa nada. Pero a la una de mediodía, con 30 o 32 grados...
4: Home, és que una de les coses que es va poder veure és que hi havia clarianes a les graderies, en algunes zones de les graderies, perquè molta gent estava ubicada a la part de darrere on normalment no hi ha d'haver públic, vull dir, perquè la gent no volia que li toqués el sol.
7: I per tant, sentit del món, això.
4: Sí, sí, no, que sí, però vull dir que si tothom més o menys que estava allà hagués estat ordenat a les graderies... Poques clarianes hi hagués hagut.
5: Molt poques. De tota manera, això ha de servir per als anys vinents per aprendre. Si la federació diu que no es pot jugar diumenge a la tarda, hem de buscar sortida. Sabadell va jugar divendres.
7: Dissabte.
5: Per què no podien jugar nosaltres dissabte? Fora que digui l'entrenador, que digui que és inhumà jugar a l'hora que vam jugar ahir. I ho dic ara. No ho dic abans de partit. Ho dic ara que ha passat. Lo que està molt clar és que això ha de servir per aprendre per a properes temporades, perquè no es pot jugar una final a les 12:30 amb 36 graus.
7: Jo estava fent el partit a la tele i vaig entrevistar al descans a Josu i a Àlex Cobo, el porter del Compostela, i els hi vaig preguntar, i Josu em va dir que és inhumà, i Àlex Cobo cito textualment que és una merda jugar així.
5: Sí.
7: Perquè no es pot. No es pot.
5: Aleix. Tenim l'experiència del Sabadell. El Sabadell va jugar divendres a la nit, perquè no podien jugar nosaltres dissabte. Crec que, a mi jo crec que haguessin tingut més possibilitats. Mira que les vam tenir totes. Per què? Perquè el camp haguessin estat ple a les 7:30 de la tarda dissabte, no podíem jugar a les 12:30. Ho dic ara, que ha passat tot, però això ha de servir per aprendre per temporades venideres.
6: Bueno, a ver cómo se presenta esta temporada.
5: Bueno, Pepe, tú este año tendrás el corazón dividido.
6: Sí, bueno, siempre, casi siempre.
5: Tú tienes, bueno, pero...
4: Sí, ya la tengo siempre, ¿no?
5: Sí, pero bueno...
4: Claro, pero tú vols dir ara per coses punteres.
5: Sí, home, clar, ara estarà un equip de la part...
4: Sí. No, però ara el sistema permet que pugin fins a 4 catalans, no?
6: Sí.
5: Sí. Ara és sorteig pur. Ara la primera eliminatòria...
4: És a dir, que podrien pujar 5 catalans.
5: Sí, senyor. Sí.
4: Clar, perquè el primer continuarà pujant directe.
7: És que haurien de pujar mínim 3. 2 a playoff i un com a líder, com a mínim.
5: No, i després que és molt bonic que a la primera eliminatòria puguis anar a Madrid, puguis anar a Andalusia, puguis anar a Galícia, i no jugar 2 eliminatòries a casa, amb equips que has jugat durant la temporada.
6: Y siendo una de las más fuertes, Andalucía, Cataluña.
5: Hombre, yo pienso que el fútbol ahora mismo es Andalucía, Cataluña, Cataluña, Andalucía.
7: Y Madrid.
5: Yo no veo tan fuerte.
6: Sí.
5: Y potser a Madrid ni han dos equipos, pero no. Andalucía.
7: A tercera ref potser no, pero cuando ya puges a segunda primera ref ya muy madrileño.
5: Sí, bueno, claro.
7: Sí, claro.
5: Però estem parlant de que té 5 equips a primera divisió. Parlant d'una... És una autèntica bogeria, això. Lo que està clar que a les categories inferiors, com tercera o segona, Andalusia té un fotiment d'equips. I Catalunya, no et dic res, sempre ha sigut molt forta. Sempre s'ha dit que el grup fort era el 3 de Catalunya.
7: No, i així és.
5: I així és, correcte. I ara mateix tu vas a Andalusia i tens a la tercera ref 9 equips de Cádiz. 9 o 10. I de Màlaga no et dic. y force, porque ahora pues está de, está moda, de moda, está de moda.
6: Oye, hay dinero, ¿eh?
5: Sí, bueno,
6: claro. Hay dinero, ¿eh?
5: Sí, sí, sí, sí, está clarísimo. Està claríssim això, que hi ha molts diners allà.
6: El futbol no mueve el dinero, eh?
5: Sí, està clar.
4: Perquè... Per tant, Carles, Aleix, Lianes, vosaltres creieu que aquest equip amb 5 o 6 retocs és perfectament competitiu?
6: Per mi,
4: i que no cal fer tampoc
6: és,
4: una...
6: És sistema, eh? En vez de jugador, és sistema, eh? Mi punto de vista, eh? El sistema, eh? Jo, perquè plantilla ha tenido el Badalona, eh?
5: Bueno, jo... Podría
6: algún
5: decir,
6: retoque, dos retoques.
5: Sí, algún bueno, evidentemente algún retoque tiene que ver, que cada entrenador tiene su...
4: Home, és probable que jugadors com Marco Martínez, per exemple, no sé si tindrà... suposo que tindrà núvies de superior categoria.
7: Doncs segurament, perquè sí. Si segueixen sub-23 doncs anirà si no, molt cotitzat.
4: No, és igual, crec que no continua sent sub-23, crec, però és igual, és igual. Però crec que és un central que s'ha contrastat, no?
5: Però potser sí, ha fet una temporada sensacional.
7: Sí, sí. No li faltaran nòvies a Marco, però és que, a part d'això, sí que és cert que tens una base, podríem dir, muntada, però clar, has de veure qui marxa, qui surt, qui vol continuar, però jo crec que s'haurien de quedar un parell dels veteranos. Crec que Josu, vist el final de temporada que ha fet, s'hauria de quedar. Toni és de la casa. Jo, Robert Simón, escombro també cap a casa. Perquè...
4: De fet, Robert Simón té un any més de contracte.
7: Doncs així de clar. I després, a mi, Bermúl, final de temporada m'ha agradat molt. I si m'hagués de quedar algun defensa, Xavi Manrique me'l quedaria 100%. Marco, posem la incògnita de que no decidirà ell, no decidirà el club.
5: Sona molt Girona. L'altre dia, a Can de l'Hòspit, ja es comentava que el Girona estava darrere de...
7: Girona B o un equip de Girona?
5: No, no, Girona B.
7: Doncs cuidado.
5: Bueno, i descendir el partit de Bermú ahí, sensacional.
7: Els play-offs de Bermú són...
5: Ha sigut sensacional.
7: El partit contra el Cornellà, la tornada va ser...
5: I el sentiment de Robert, com plorava ahí al final del partit. Com plorava.
6: El Badaloní,
5: Total, total, total. I a més, ell va tenir una ocasió que...
7: Li vota massa vegades.
5: Li vota massa vegades, aquella ocasió que va tenir Robert. Si Robert fa el gol, bueno, això hauria sigut una autèntica bogeria. I me'n quedo amb les llàgrimes de Robert. Em va fer una abraçada plorant. I costava aguantar molt. Però bueno.
7: També estaria bé que es quedés Joaco.
5: Sí.
7: I...
4: Joaco té contracte, també.
7: Per això.
6: Un altre any.
7: Però vés a saber si li ve alguna oferta. I després un punta. Crec que un punta, perquè Òscar Gómez sigue molt bé la primera volta, però després molt treball, però desaparegut.
5: Ja desaparegut Pimentel.
7: I Pimentel, fatal.
5: Fatal.
7: Fatal. Per fatal. Tant, crec que no sé si vol... Bon, Pimentel no sé si continuarà, Òscar Gómez no sé si vol continuar, però pot ser un nou de garanties, però clar, van molt cotitzats.
5: Sí, sí, sí. No, i... Això es paga.
7: Això es paga.
5: Està claríssim. Però bueno, penso que hi ha membres per a fer una gran plantilla i amb 3-4 retocs podem estar lluitant per playoff.
7: No, és que lluitar per playoff ho ha de fer segur. La cosa és intentar quedar líders, però ja sabem com funciona aquesta categoria, que hem anat líders tot l'any, i ha vingut el Manresa i...
5: I jo et dic una cosa, jo per mi Tom Diorra és un jugador... que val per aquesta plantilla. Ahir ho va intentar, tot i que no li va sortir, però al final va fer un desplegament de força física impressionant. Estava dalt, estava baix, va fer cobertures, va lluitar fins al final, i penso que el que no ha estat és aprofitat durant tota la temporada. No podem dir que és un jugador al millor que marqui diferència, però un jugador per tercera per aquesta plantilla...
7: I com a revulsiu, a camp obert, aquest tio és molt perillós.
5: Molt perillós.
7: És molt ràpid.
5: Molt. Jo el que no sé és com no s'aprofiten més les qualitats de
6: Jo crec que el gran fitxatge ha sigut el míster. Per a mi, el entrenador que viene al Badalona...
5: Bueno, no és oficial, ¿eh? No és
6: bueno,
5: oficial, ¿eh?
6: Bueno,
5: encara no és oficial.
6: Quan sona la campana... Quan sona la campana...
5: Sí. Pero a veces, pero Pepe, los entrenadores también dependen de los jugadores. Tú sabes que...
6: Tiene buenos jugadores Badalona.
5: Mira, Pedro Dolera venía con un currículum impresionante. Al final se le pusieron de culo el vestuario y al final no ha podido ser. pero al final, ya te digo, el entrenador bueno,
6: claro,
5: lo
6: si
5: hace
6: tú lo rema, si en el barco nos remamos todos juntos,
5: no, está claro.
7: Eso es.
5: Es
6: sí,
5: la barca,
6: bueno,
5: la barca,
6: tampoco quiero hablar mucho.
5: Bueno, bueno, eso al final es fútbol, Pepe, y sí, llevamos toda la vida en esto del fútbol y por sabemos eso, cómo sí funciona.
4: Molt bé, Aleix, ja futur a Lleida o no?
7: No, no, no? Fa, no fa pinta. A quarta catalana hi ha futur, però...
5: Ha dit que desapareix.
7: En principi, a hores d'ara, està la pilota a la teulada del jutge per a veure si hi ha l'opció d'adquirir la unitat productiva i que pugui competir el club a Lliga Elit amb un altre nom. De moment, el jutge està en dubtes, la Federació Catalana i l'Espanyola diuen que no.
5: A mi m'ha arribat que desapareixi el Lleida tal i com club.
7: Sí, sí, no, el Lleida, el Lleida Club de Futbol com a tal està en liquidació. Ara falta veure si un club, que és el Lleida Calaveres, pot servir com a herència esportiva i adquirir la unitat productiva perquè pugui competir a Lliga Elit, que és la categoria que va deixar el Lleida. Però estem a 22 de juny, no s'ha fet cap decisió i a Lliga Elit les plantilles ja estan fetes. Per tant...
4: Per cert, company, s'ha parlat de, per exemple, el Tarazona. Diuen que sí, pot ser que baixi a tercera perquè ja administrativament ja ha baixat a segona federació i que es veu que hi ha molts deutes allà, eh?
5: Sí, sembla ser que no han pagat, té moltes deutes i,
7: molts,
5: i potser ni tercera, eh?
7: Sí, sí, pot ser desaparició.
5: M'arriba que no poden començar. Ahí
6: está para pescar a la Lleida.
7: Sí, sí, interessats no en faltaran en aquesta plaça.
4: Però aquí qui té més dret? El que baixa o el que té està més ben situat de pujar? Ho dic a la possible puja per poder intentar pujar de categoria, de comprar la categoria. En aquest cas, el que baixa no crec que tingui potestat per sobre del que està en disposició de pujar.
7: No serà dels primers en l'ordre, en la jerarquia per poder comprar la plaça.
5: Al final, són diners.
7: Clar, s'ha de pagar el que es deu als jugadors per que algú pugui comprar la plaça.
5: S'ha de liquidar.
4: Estem parlant del voltant d'uns 400.000 euros o...
7: O més, perquè són jugadors de primera federació i poc no cobren.
5: I tenen un mínim, fa l'efecte que no sé si són 50.000. 50, 60, mínim. Però bueno...
4: Això si no surt algun altre cas. Que em fa l'efecte que hi ha alguna cosa també.
7: Cartagena també està allí a la pomada negativa.
5: No sé, Ramon, com ni d'això.
7: Que no compri la plaça... un Cornellà o alguna cosa d'aquest estil.
6: Sí, por dir-ho...
4: Home, per, o sigui, si el Badalona, per exemple, ara m'ho invento, volgués optar per posicionament està abans que el Cornellà.
7: Sí.
4: Ja va passar amb l'Atleti Lleida la temporada
5: sí,
4: passada.
5: Sí. A igualtat d'oferta, crec que la primera opció és, crec que va per classificació.
7: Sí, però si la vol comprar algun equip de segona federació que ha baixat, clar, també...
6: Creo que tiene...
7: no sé, ja no sé si depèn de tots els grups de segona federació... O només del grup on hagués caigut, que seria el 2 o el 3.
6: Creo que tiene más opción de la segunda federación.
5: Principi. No sé.
6: Creo.
5: No sé, ya eso son temas burocràtics i no ho sé com va. Però bueno, seria bo que poguéssim optar nosaltres a comprar aquesta plaça, encara que sigui d'aquesta manera, perquè és molt difícil, portem 3 anys.
7: Que és un pou, tercera federació. Catalunya és un pou. Entre els equips bons, Hospitalet, Vilanova, Cornellà, més equips que poden fer la guitza, vas al Camp de la Monta, a patir.
6: L'Escala.
7: Vas a l'Escala, a patir. Però vas a qualsevol, a Mollerussa, a patir.
6: Ara l'Alti i Sant Joan.
5: I el Vilassar. Sí. El Vilassar també ha fet un... Em sembla que està fent un gran equip.
4: Companys, que tingueu un bon estiu. Carles, a passar-ho bé, eh?
5: Mateix, Ramon, una abraçada
6: i una bona verbena
5: i que tinguis un bon...
4: Records pels nostres companys andalusos, també.
5: Aquí presents.
4: Molt bé. Doncs i amb afició allà. Linares, gràcies, bon estiu. Aleix, igualment, company, eh?
7: Moltes gràcies per tot,
4: Ramon. Punt i a part, o punt i seguit. Vull dir, continuem veient.
7: Continuarem veient, això segur.
5: Molta sort, Aleix, amb el teu futur.
7: Moltes gràcies a tots. Tornaré a venir per aquí, eh? No ho dubteu, que jo al Badalona l'he agafat moltíssima estima.
4: I a tots vostès que tinguin un bon estiu. Adéu-siau.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa del Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de la nutrició en els infants, i és que justament la nutrició és important a l'època de la infància, també a l'adolescència, a la joventut, no? En totes les etapes de la vida, però evidentment la nutrició doncs marcarà també segurament el nostre desenvolupament físic, cognitiu i fins i tot la salut que tindrem en un futur. És per això que ens acompanya la cap del Servei de Pediatria de la Fundació Sanitària Mollet, que la doctora Pilar Gussinyer. Benvinguda, Pilar.
2: Hola, moltes gràcies.
1: Anem a parlar d'això, de la importància de la nutrició en els infants. Deia que, de fet, és un dels pilars bàsics, no?, de la salut en general, però, clar, sobretot allò, quan són allò nadons, no?, quan són infants, és, doncs, hem de posar especial cura, no?
2: És molt important la nutrició a qualsevol edat. Ja sabem, des de que naixem fins que som grans, cadascú, cada persona en les diferents etapes de la vida tenim unes característiques diferents i necessitem una nutrició especial o específica per a aquelles edats. Sí, sí, és molt important.
1: I llavors, com podem allò... Clar, nosaltres quan parlem de nutrició, no?, o d'alimentació, últimament sempre sentim a parlar de la dieta mediterrània, però clar, en la infantesa, quins serien aquests productes, aquests aliments que mai haurien de faltar, no? Allò de dir, escolta'm, això és molt important, que quedi integrat.
2: A veure, jo sempre dic que podem o hem d'aprofitar l'època de la infància per ensenyar i aprendre a menjar sa i equilibrat. Llavors, tenim la sort de tenir una dieta mediterrània que és espectacular per poder tenir una vida sana en el moment de la infància, però sobretot en el futur. Llavors, jo, a part de ser pediatra, la meva especialitat és endocrí. Llavors, veig molts nens que tenen obesitat i jo sempre els explico a les mares que tots hem de menjar igual, de forma sana i equilibrada. Llavors, la paraula dieta està prohibida. Llavors, em preguntaves què és l'essencial. Pues, els productes de sempre, no? Els hidrats de carboni, les verdures i les proteïnes.
1: És a dir, allò que seria essencial seria...
2: A veure, l'essencial seria menjar les verdures i hortalisses, després les proteïnes i després els hidrats de carboni. Clar, també tenim les fruites, que són superimportants. Val? I llavors, què seria? Per exemple, pues un plat hauria de ser la meitat de verdures i hortalisses. Vale? Un quart seria les proteïnes, que seria la carn, el peix o els ous, i després l'altra part serien els hidrats de carboni, l'altre quart, que serien, pues, el que sabem, les llegums, que també són proteïnes, vale? La patata, l'arròs, la patata i el pa. Uh-huh. Llavors, això seria com la part més bàsica. I després, també és veritat, no ens oblidem de la llet, dels làctics, que també són molt importants per als nens perquè tenen el calci.
1: De fet, clar, nosaltres hem dit allò nutrició en els infants, però si comencem allò les primeres etapes, no? Ara veiem allò als nadons, que les famílies, no?, els hi comencen a... que és molt important allò que experimentin, no?, amb la textura, amb els sabors, perquè hi ha coses que així d'entrada veus allò quan són petits, que algunes coses els hi encanten i altres, doncs, bé, doncs proven, però van a parar al terra, no? Però és important, m'imagino, no?
2: Sí, els 6 primers mesos de vida ha de ser lactància materna exclusiva i, si no pot ser, lactància artificial, i a partir dels 6 mesos han de començar a aprendre a menjar diferents textures, aliments de les diferents varietats que hem dit abans, no? Sempre vigilant que no s'ho ennueguin. Uh-huh. I després també anar vigilant que no apareixin possibles al·lèrgies. Però sí, és molt important el que toquin, xafin, tirin, marranegin. Uh-huh. Sí, això és molt important.
1: La doctora Pilar Gussinyer ens ha dit, jo sóc endocrina també i veig molts infants també amb problemes d'obesitat. Uh-huh. Ja fa anys que s'està parlant d'aquest problema. I és per això, perquè no fem aquesta nutrició equilibrada? No? Que dèiem allò de la dieta mediterrània i, de fet, sempre doncs ens aboca allò de dir, escolta'm, és que hem d'aprofitar els productes de temporada, de proximitat, no? Això és el que haurien de...
2: Tal qual.
1: Generar els nostres àpats, no?
2: I que no hi hagin processats i que... També vigilar les quantitats, perquè a vegades pretenem que els nens mengin moltes quantitats quan necessiten poquet. Llavors, els hem de deixar també que ells es vagin limitant, perquè si els obliguem a menjar, podem aconseguir o que no vulgui menjar o que mengin de més. Llavors, sí que és veritat que amb l'obesitat tenim un problema important, perquè és salut d'ara, perquè a més també és la salut emocional, perquè vulguem evitar-ho o no, els nens pues, es fiquen els uns amb els altres i llavors molts nens d'aquests pues, pateixen de que es fiquin amb ells.
1: Sí, l'assetjament escolar, no? Sí. Que és l'altre gran problema.
2: Sí. Llavors sí que és important que des de petits, això ara ho comentaven en el congrés que hem anat de pediatria, d'endocripediàtric, que dèiem que el més important per la prevenció i per al tractament d'una obesitat és crear uns bons hàbits des de petits. Sí. Vale? I que aprenguin que menjar verdura és bo, perquè a vegades, si ens fixem, quan parlem de dieta...
1: Verdura no els agrada, el peix tampoc els acaba de fer el peix, però, els agraden les coses fregides, no? Arrebossats.
2: Sí, però a més, la culpa moltes vegades són dels adults, que diem, fer dieta, és que fer dieta, és menjar verdura, és menjar verd, és menjar amanida... Clar, aquests nens van creient que el menjar verdura, fruita, és com dolent, és, oi, que horror, no? Llavors, hem d'aprendre que menjar fruita i verdura és menjar sa i equilibrat i que ho hem de fer des de que som petits.
1: De fet, m'imagino que des de pediatria, també des de com a endocrinòlegs, l'important és, evidentment, parlar amb aquests infants, però també amb els seus tutors, cuidadors, amb les escoles, també fins i tot amb els propis centres hospitalaris, no? Perquè, bé, malauradament, hi ha infants que de vegades han de quedar ingressats durant un període de temps i no sé si també això es té en compte a l'hora de confegir, no?, aquests menús que després...
2: A veure, jo crec que els últims anys, ja fa bastants anys, des de l'escola, jo crec que també dels hospitals, estan intentant fer una alimentació sana i equilibrada. A més, estan assessorats des de l'ICS, vale?
1: L'Institut Català de la Salut.
2: Sí, que tenen pues, un grup d'assessorament amb nutricionistes i pediatres que estan fent pues, els menús escolars, els consells per alimentació a casa...
1: A més, aprofitem allò per dir que, si teniu allò curiositat, si entreu allò al Canal Salut, hi ha un apartat d'alimentació que, a més, hi ha propostes de menús que estan molt bé.
2: I estan molt bé, i a més també per la gent pues, que tenen diferents
1: patologies,
2: patologies i també creences, no? O sigui, està molt bé, molt bé. Clar, aquests hàbits alimentaris que s'han de fer des de que són petits, hem de tenir en compte coses que a vegades els pares no ho tenen present, no? A mi m'agrada molt aconsellar que dinin tots en família, tota la família davant del plat i que estiguin amb les pantalles tancades, que intentin no parlar de menjar, perquè a vegades quan són nenes o que tenen problemes de pes per excés o per defecte, comencen menja, o no mengis, això no pots menjar, no. Que sigui un menjar pues, divertit, tranquil, que parlin de les coses que han passat durant el dia, sobretot pues, això, que siguin coses maques. I les pantalles, sobretot les pantalles fora.
1: Jo ara que vosaltres no veieu a la Pilar Gossinyer, però nosaltres sí, i jo pensava, dic, clar, també és molt important, no?, involucrar fins i tot en el procés d'elaboració d'aquells àpats, no?, en els infants, sí. Perquè també valoraran l'esforç que suposa allò al fer-ho i també el tipus de cuina, perquè jo li comentava, dic, clar, els agraden molt els fregits, els arrebossats, i potser no és el més de tant en tant.
2: De tant en tant, no hi ha res prohibit. Però, mira, m'agrada això que em dius, perquè moltes vegades el que faig és que involucrin els nens, o sigui, sigui com sigui, que tinguin un problema perquè és per excés o per defecte, que involucrin al nen, que vagin al súper, al mercat, que decideixin entre tots que menjaran, que el facin, perquè, clar, veient, i a més, és una forma també de fer-los responsables, de que sàpiguen que estan menjant, què és bo i, no, i què és no tan bo. No? I és molt divertit, perquè ells si ja saben que han de menjar l'hidrat de carboni, la proteïna i la verdura, el que faran és, ostres, mama, aquí falta potser verdura o falta l'hidrat de carboni. Llavors pots dir, ostres, doncs és veritat, doncs anem a buscar una mica de pa, no? I el torrem o...
3: Sí, eh? Sí, sí.
2: Que està molt bé això d'involucrar-los. Gràcies, perquè era una de les coses que tenia jo al
3: doncs
2: cap.
3: Sí, sí, és important i també això, no?, que comentàvem allò de, que també aprens a valorar, no? I la doctora abans ens deia, també el tema de les proporcions, no? Que també és important tenir-ho present, no? No pecar per excés, no? Allò de dir, estar ben alimentat significa allò, omplir el plat, no?
2: No, ells s'han de saber regular. Jo vaig estar molts anys en un ambulatori, vaig estar moltíssims, i em feia gràcia perquè a vegades volien que els nens petits es mengessin un entrepà que potser seria per un nen de 9 o 10 anys. Llavors els deia, clar, ells també han de saber limitar-se, saber estar aquí, no? Perquè el regular-nos també ens ensenya el que és necessari i el que no. Llavors sí que és veritat que els tamanys, no pot ser un nen de 6 anys que mengi com el seu germà de 12 anys, les mateixes quantitats, i que el de 12 anys mengi igual que el papa. O sigui, igual que la mama i el papa no mengem iguals, o sigui, els adults, si som dona i home, no mengem igual, les mateixes quantitats, doncs és també, ja ves, una altra cosa importantíssim és l'activitat física. Clar, si fem molta activitat física, potser necessitem més hidrat de carboni. No, més quantitat.
3: És a dir, hem d'escoltar el nostre cos, també, no? També. No allò de dir, els 5 àpats és correcte?
2: Sí.
3: Sí, els 5 àpats sí.
2: Jo soc una defensora dels 5 àpats, sí. Perquè així mantenim...
3: Sobretot, m'imagino, en aquesta etapa de la infantesa,
2: sí,
3: no?
2: Sí, sí, perquè a més mantenim una sacietat, no? I tampoc evitem fer pujades i baixades de sucre. Llavors és molt important menjar els 5 àpats, perquè si no, a més, si ara ens trobem molts nens que no esmorzen el primer esmorzar, inclús a vegades el segon esmorzar. Què passa? Que jo no entenc com poden funcionar a l'escola, com tenen sucre per continuar funcionant si porten tota la nit sense menjar. Però és que, a més, després arriben l'hora de dinar i arriben amb una gana increïble, perquè, clar, els falten sucre. Llavors és molt important aquest 5 àpats, sí. Jo sóc una molt defensora.
3: Deia, els hi falta el sucre, però no pequem allò de menjar massa sucre, eh? Allò, doncs, les gominoles, clar, i tot això, el tema de processats, vigilem.
2: Clar, quan diem sucres, diem sucres hidrats de carboni d'absorció lenta, que això vol dir, doncs, el que hem comentat abans, les patates, la pasta, l'arròs, el pa i les llegums. Mm-hmm. Sí, sí, no la fruita... La fruita també és un hidrat de carboni d'absorció ràpida, molt bo, però l'hem de menjar sempre després del dinar, si pot ser, o amb algun hidrat de carboni d'absorció lenta.
3: Mm-hmm. La fruita sempre després, ho diem perquè també és una, sí, polèmica, allò que sense dir, no, fruites han de ser entre els àpats, però mai allò de, després de menjar. Depèn.
2: Justament en pediatria ens agrada just després de dinar, o sigui, com de postre, sí, perquè ens ajuda a absorbir millor el ferro. Vale? El lacti no, i la fruita sí, sobretot si té vitamina C. I a més, evitem el pic de sucre que pot tenir la fruita quan està menjada fora de l'àpat.
3: Estem parlant allò d'alimentació infantil, llavors la recomanació d'una professional és excel·lent. Tema també de la ingesta, dèiem, clar, l'alimentació és important, també l'activitat física i també la ingesta de líquids, sobretot aigua.
2: Aigua.
3: Res de refrescos, ni
2: sucs de fruita, encara que et diguin zero sucres, no. Aquí també hi ha altres colorants o... No, aigua.
3: De fet, allò d'aprendre a mirar les etiquetes també és molt important, no?
2: Importantíssim.
3: Perquè ara comentaven, tot i que posi zero, doncs potser no, aquest 0-0-0 no hi existeix, no?
2: No, i a més hem de pensar que hi ha altres productes, no hi ha colorants, no, i que no. Com l'aigua no hi ha nada, no?
3: El tema aquest que ara dèiem, els sucs, la fruita és millor menjar-la com a fruita que no passa allò, no? Perquè...
2: Sí.
3: També tenim allò socialment, allò de, ai, doncs, amb l'esmorzar un suc de, encara que sigui natural, eh? Però jo he sentit a dir allò que és millor que sigui la fruita sencera.
2: Sí, perquè té la, la fibra, es menja amb la fruita sencera. Llavors també així evitem tenir pics de sucre, no? De pics de glucèmia que fa després que la insulina pugi, llavors el sucre baixa. Llavors sempre preferim la fruita sencera. Abans havíem dit sempre sucs de fruita, clar, és millor un suc de fruita natural que un suc d'abric, però si pot ser una fruita sencera, perfecte. Igual, aprofito per dir els hidrats de carboni d'absorció lenta que siguin integrals. El pa que sigui integral, l'arròs integral i la pasta, si pot ser integral, també. Pel mateix, perquè ens dona sensació de sacietat i després mantenim el sucre en uns nivells més continus i també per la part integral, quan traiem la part integral, traiem les vitamines i els minerals. O sigui que necessitem que el pa tingui la part integral.
3: Està bé que comenti això la doctora, perquè de vegades allò pensem que el tema integral és més per una qüestió d'adults, però si ja des de ben petits, no?, ens acostumem a aquest tipus d'alimentació, segurament això ho passarem a integrar dins de, no?, quan siguem adults, també.
2: Insistim, hàbitos. Els hàbits es fan de petits. I és la millor edat quan són petits, perquè ells van aprenent a cuidar-se ja des d'unes edats que et servirà per un futur.
3: Dèiem, per esmorzar, ara s'està recuperant el tema dels entrepans. Evidentment, m'imagino que la Pilar doncs és una defensora, no?, d'aquests entrepans i no de comprar bolleria o temes...
2: No. Per suposat. Al col·le s'hauria d'anar amb un entrepà.
3: I no passa res, allò... Ja no, clar, l'entrepà sempre és amb un embotit. I una així d'entrada diria, ai, l'embotit, no?
2: A veure, sí que és veritat que no podem abusar, però podem fer un formatge, podem fer un pernil de gall dindi o pernil dolç, sempre que siguin, no, que no estiguin molt processats. Vale? Ens hem de fixar també en això. Tonyina natural, podem fer de truita.
3: Sí.
2: Clar, és que clar, de vegades no pensem.
3: Sí. No, de vegades no pensem, i és que també amb el tema dels ous hi ha hagut una revolució, no? Perquè abans eren gairebé prohibitius, ens deien més d'un cop a la setmana no, i ara doncs, hi ha persones que diuen no, és que jo menjo dos al dia.
2: Sí, sí, és un dels aliments més rics que tenim. I tens raó, hem passat de que tenia colesterol i la gent amb colesterol no pot prendre i res d'això, i ara és un aliment proteic i greixós boníssim.
3: Sí. Ara que parlàvem allò, abans hem fet referència, no?, al tema de l'obesitat, però també és veritat que hi ha infants amb diabetis, amb altres patologies, que llavors també s'ha de tenir una cura especial, no?, amb el tema de l'alimentació.
2: Sí, clar, hem de pensar que les diabetes que veiem en els nens petits són diabetes de tipus 1. Vale? Llavors, no és el mateix que els de tipus 2, que estan més relacionats amb obesitats, resistències a la insulina. Els nens que tenen diabetes tipus 1 sí que necessiten una alimentació, a veure, més regulada. Jo sempre explico que els diabètics són les persones... els nens amb diabetes són, o els adults amb diabetes, són de les persones que menges més sa, perquè han de mantenir un sucre bastant regular.

0: han deixat de, no? O han deixat de menjar gluten, o han deixat de posar la lactosa. Jo no sé si això, si ho introdueixes també ja de petits, això els afectarà també.
1: En això és veritat que jo no estic especialitzada. I llavors no et puc donar cap teoria. Sí que és veritat que la intolerància a la lactosa, sabem que a mesura que ens fem grans, deixem de tenir la lactasa que té els budells, no? Llavors, això sí que és més de l'edat, com si diguéssim, eh?
0: Però sí que ha comentat la Pilar Gunyiser que és important, per exemple, que els infants prenguin làctics per al tema del calci.
1: Sí, sí, importantíssim.
0: Que també els adults els tenim una mica allò, doncs, marcat allò amb una creu. Però és important, poden prendre làctics de vaca, no sé si d'ovella, de cabra, és
1: millor. Del que vulguin.
0: Del que vulguin.
1: Jo, és que, clar, ja saps que tot això són...
0: Modes, també. Modes, sí. Sí. No, però és que ho però, són, eh? Sí, llavors, hi ha tendències.
1: Sí, hi ha tendències. I jo per ara, a la infància, jo no trec la llet de vaca si no és que tenen algun problema d'al·lèrgies o d'intolerància a la lactosa, que la passem sense lactosa. Però jo crec que és molt important prendre làctics per als ossos. Uh-huh. Després estan les dietes... veganes, vegetarianes, que poden tenir... Però, clar, en això sí que no podem...
0: Què passa, doctora, si un infant en una família vegana?
1: Llavors,
0: clar, perquè no, normalment allò, no? Els nens, allò segons no? L'àmbit familiar... doncs segurament tu educaràs aquests nens, no només a nivell allò cultural, sinó també alimentari, amb això que tu consideres que és el millor.
1: Home, el que aconsello sempre és que vagin a un nutricionista especialista en dietes veganes amb nens. I llavors que mirin què s'ha de suplementar o no. Això sí que és important, perquè ens poden faltar molts nutrients.
0: Clar, allò que dèiem, allò, les proteïnes, no?
1: Sí,
0: clar,
1: sí.
0: Quan parlem de proteïnes, normalment pensem allò en car, peix, no? Tot i que també els llegums s'entenen,
1: però
0: segurament has de fer un equilibri, un suplement, no?
1: O segons quina vitamina, doncs, la vitamina B, llavors sempre aconsello, perquè jo no sóc especialista, llavors quan em pregunten, jo dic, sobretot aneu a un especialista. Perquè jo m'hauria d'estudiar, com si diguéssim.
0: El que sí que és cert és que quan la doctora ens ha dit allò, la meitat ha de ser de, no? Un quart de proteïnes, un quart d'hidrats, l'altra part vegetal. Una de les tendències que també es parla molt, i jo crec que per als infants acostuma a ser atractiva, és la dels colors, que en el plat tingui color.
1: Clar,
0: no?
1: Després... viva la inventiva. Però sí que diem que quants més colors tenim en el plat, més varietat de vitamines, de minerals, de nutrients tenim. I després doncs podem fer coses molt divertides, ja que fem que ens ajudin a fer els plats, anar al súper, a fer, doncs que també podem fer carites, a colors, bueno, cadascú.
0: I ho hem comentat així per sobre, però també és molt important la manera de cuinar els aliments, no?
1: Sí, sempre aconsellem que, a part de que no siguin processats, que no siguin comprats, no? Allò que estan preparats, que siguin, sobretot, fets al vapor, al forn, a la planxa, que després es pot... O sigui, no hi ha res prohibit. Això ha de quedar molt clar, perquè a vegades, si som molt estrictes, és veritat que hi ha una tendència,
0: sí,
1: no? De que... ara la nutrició en els nens, doncs hem d'evitar els sucres refinats i hem d'evitar... Clar, jo crec que les prohibicions no ens va bé. Val? Llavors, els hem d'ensenyar que poden menjar de tot, però de la justa mesura, i que hi ha aliments que intentarem evitar, però que si hi ha un dia a la setmana que mengem pizza... doncs la menjarem i a gust.
0: Hosti,
1: i potser no serà tot un plat de pizza i farem una amanida al costat. No? I algun dia podem menjar pues, un croissant? Pues clar que sí, no? Perquè si no ens posem molt estrictes i jo crec que això no ens ajuda a ningú.
0: No ens ajuda perquè, de fet, hem dit que l'alimentació és important allò en el desenvolupament no només físic i cognitiu, sinó també de salut mental, fins i tot, amb la qual cosa pensem que és un pilar bàsic de forma allò totalment global, ens hem de tenir en compte.
1: Total,
0: no?
1: Total. A veure, a més, la salut mental ara en la infància jo crec que és una de les coses més importants, és tot un altre tema,
0: sí.
1: Però sí que

0: És veritat que quan nosaltres parlem, per exemple, de l'obesitat, posem tres pilars importantíssims, que seria l'activitat física, l'alimentació i la salut emocional. Sí, perquè moltes vegades mengem, està ara molt de moda, l'hambre emocional. Llavors, hem d'ensenyar als nens que quan estan avorrits o si estan nerviosos o tenen algun problema, no és la solució el menjar. No?
1: Quedeu-vos amb aquest triangle, eh? Alimentació, exercici i salut emocional.
0: És importantíssim. I això seria, jo crec, que un altre tema molt interessant a tractar.
1: Doncs, doctora, se'ns ha passat el temps volant. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i donar-nos doncs, aquests consells en relació a l'alimentació infantil. Fins una altra.
0: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau.
0: Fins una altra. Adéu.

0: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
1: És dilluns 22 de juny de 2026, us parla Martí Villegas. Les altes temperatures que vivim aquests dies ens acompanyaran encara fins al juliol. Això sí, l'onada de calor que patim des d'ahir ja té data de finalització. Serà dimecres, coincidint amb el dia de Sant Joan. Davant temperatures que pràcticament no baixen dels 30 graus durant el dia i nits tòrrides amb mínimes de 25 graus que dificulten el descans, els experts insisteixen amb la precaució. Dicten que cal una bona hidratació, evitar sortir les hores centrals del dia i tenir cura de les persones més vulnerables. Escoltem Imma Soler, subdirectora de Protecció Civil.
2: El que demanem sempre és aquesta hidratació, vigilar amb les activitats a l'hora de més insolació i també, sobretot, doncs, vigilar d'estar en espais frescos i de la millor manera possible aquestes hores que puguem tenir encara d'onada de calor.
1: El nou model de transport sanitari es desplegarà a la Regió Metropolitana Nord a partir de la nit de dijous. Amb un pressupost de més de 385 milions d'euros, permetrà incrementar el nombre d'ambulàncies en un 8,6% i reforçar la cobertura assistencial amb més hores de servei a Badalona. El nou model ofert per la UT Badalonina, la Pau Direcci Salut, també incorpora nous tipus de vehicles i tecnologia puntera per avançar en el diagnòstic. Ens ho explica el cap territorial del SEM a la Metropolitana Nord, Antonio Carballo.
3: Hem ampliat tant en hores com en número de recursos, i sobretot en número de recursos d'un torn horari de 8 hores, perquè hem d'incrementar el número de recursos en la franja horària amb més activitat, perquè és quan es produeix més simultaneïtat d'incidents.
1: FADA reclama la retirada de la unitat canina que aquest any s'incorporarà al dispositiu de seguretat de la Revetlla de Sant Joan a Badalona. La Fundació en Defensa dels Animals assenyala que els dos gossos que conformaran aquesta unitat es veuran exposats a una situació d'estrès màxim sense possibilitat d'allunyar-se o refugiar-se dels estímuls de l'entorn. Els dos gossos, recordem, acompanyaran agents de la Guàrdia Urbana per prevenir el consum i venda de drogues durant la Revetlla. Segons el govern local, han estat entrenats específicament per treballar en entorns amb sorolls intensos i la tasca de detecció els suposa una gran motivació, cosa que defensa els ajuda a reduir l'estrès i a mantenir la concentració durant el servei. També afegeixen que faran una jornada reduïda i les actuacions es faran sobretot a l'interior de les estacions de metro i tren per minimitzar així l'exposició directa a les detonacions. En esports, el Badalona es va quedar a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats van guanyar 2-0, però els hi va mancar un gol per anar a la pròrroga. No va poder ser i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona intentarà ascendir la pròxima temporada. En cultura, demà destaquem la Flama del Canigó, que recorrerà els carrers de Badalona des de les 6 de la tarda i a les 7 es viurà la rebuda a la plaça de la Vila. I pel que fa al temps, demà seguirem en plena onada de calor amb temperatures que poden arribar fins als 32 graus. Tindrem cel serè durant tot el dia.
0: Infopodcast Badalona.
4: Una coproducció de Badalona Comunicació i la Xarxa.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.

0: Són les 11.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: ¿Qué tenemos, viejo?
3: Cuatro años después.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: És la una.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: El millor del Badalona Matí.
3: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
2: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.
4: El Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, les infeccions de transmissió sexual. Els equips de pediatria dels centres d'assistència primària catalans incorporaran l'atenció a la salut sexual i afectiva que ja es fa actualment amb els adolescents a partir dels 16 anys. Segons el Departament, aquest enfocament ha de servir per renovar el model d'atenció a les malalties de transmissió sexual, per integrar la divulgació, la prevenció, la detecció i alhora també el tractament. Dit d'una altra manera, integra tots els serveis que hi treballen per tal que siguin més eficient. Avui en parlem de tot plegat amb l'Adrià Mendoza. Ell és investigador de la Fundació Lluita contra les Infeccions. Bon dia.
5: Bon dia, moltes gràcies.
4: Veiem com la incidència de les infeccions de transmissió sexual a Catalunya mostra aquesta tendència creixent, sostinguda de fet des de l'any 2017, no? Tret de l'excepció d'un descens puntual que es va registrar l'any 2020. Això es dona en tots els grups d'edat, de sexe, d'orientació sexual, o és propi d'un col·lectiu determinat o d'una franja determinada?
5: Mira, a mi en el tema de la salut sexual mai m'agrada relacionar una infecció en un grup, perquè jo crec que totes les persones amb activitat sexual poden ser vulnerables a tenir una infecció de transmissió sexual, i moltes vegades si associem una infecció a un grup concret, ja sigui adolescents, ja sigui joves, ja sigui dones, homes, orientació sexual, el que et fa és pensar que tu no agafaràs, no ets vulnerable per no pertany a aquest
4: que
5: grup.
4: Que tens immunitat, no?
5: Exacte. Jo crec que el que hem de fer és integrar la salut sexual sempre a les persones sexualment actives, i més amb les persones que no tenen una exclusivitat sexual depenent potenciant més o menys segons el seu número de contactes i parelles sexuals, i potenciar tots els recursos i tot el tipus de prevencions que tenim actualment i seguim investigant per fer un balanç entre el benestar sexual cap a la sexualitat que volen les persones i combinada amb una bona salut sexual.
4: Quins són els factors, no?, però que han fet necessari, diguéssim, intensificar o derivar en aquest canvi d'estratègia, no?, tant pel que fa a l'educació, a la prevenció, al cribatge?
5: Aquí hi ha dos aspectes que crec que són interessants parlar. Primerament, que els registres que ens diuen actualment a l'augment d'ITS, i això és cert, crec que s'ha de valorar des de diferents punts de perspectives. Primer, valorar i sí que reflexionar si tenim una societat amb unes necessitats diferents, que ara en parlem d'aquestes noves necessitats, i l'altre, si realment aquest registre darrere hi ha per un canvi a la integració de la salut sexual, perquè al final la meva pregunta també és si realment les coses les estem fent una miqueta millor amb l'hora dels estudis. La majoria dels registres que tenim són infeccions asimptomàtiques que abans no teníem tan integrat el cribatge d'infeccions asimptomàtiques.
4: Mm-hmm. Per tant, hi ha més diagnòstic i potser no tanta transmissió, no és que hagi crescut
5: o la combinació d'ambes, no? No hem de perdre el focus de saber si hem de potenciar, i jo crec, la salut sexual i l'educació sexual des de l'inici de les relacions i donar-li potser un gir des de que teníem orientat només amb les pors, amb les infeccions i també cap al benestar sexual i l'educació de tenir, de com hem de tenir sexe, i l'altre també a l'hora de l'educació sexual, no? Integrar els cribatges asimptomàtics, periòdics, mínims a lo millor dues vegades a l'any, que això abans no teníem tan integrat, o a lo millor fer-nos un screening d'ITS abans d'una relació monògama en el qual decidim treure el preservatiu. A mi m'agrada sempre veure des de diferents punts de vista. I l'altre important és plantejar-nos si la societat que tenim ara té unes altres necessitats. Tenim una societat que ens plantegem si comencen les relacions sexuals abans, si realment tenim durant la nostra vida més persones amb les que tenim sexe, perquè el sistema sexoafectiu de la monogàmia no és exclusiu i ara tenim altres maneres de relacionar-nos. A l'igual que utilitzem les aplicacions i les redes socials, la manera de que interaccionem també ha canviat, utilitzant aplicacions de geolocalització que fa que una xarxa dintre d'un mateix territori es pugui relacionar entre elles i que una ITS sigui més vulnerable a l'hora de transmetre's.
4: A partir de quina edat es comencen a tenir de mitjana relacions sexuals?
5: Mira, jo crec que el més important de tot és plantejar-nos i donar una i veure si hem de modificar l'educació sexual que teníem des de ben petits, no? Molts recordem que aquestes xarxes d'infeccions de transmissió sexual amb les seves complicacions i que va una mica relacionant com sexe amb algo que podia perjudicar-nos, i crec que hem de a lo millor plantejar-nos si ja plantejar-nos des de quan comencem a tenir relacions sexuals, si comencem amb més joves, com l'informe que ens està donant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, que estan registrant IDS més aviat, i si el camí és cap aquí, no? Anar des de l'adolescència amb una educació combinada amb educació sexual, hem de transmetre que el sexe no és una cosa només dolenta, sinó una cosa positiva tant individualment com a través de les relacions socials, educant-nos a com hem de tenir sexe, buscant el plaer nostre de les nostres parelles sexuals, amb el consentiment, amb els límits, no basant-nos únicament que a vegades la connexió amb el sexe és la pornografia, sense culpabilitzar i estigmatitzar la pornografia, sí, però no sent una única eina, i l'altra és combinant amb la salut sexual. No només amb les barreres de protecció i les campanyes de preservatiu que hi són, però que sabem que el que estan demostrant és que tenim una limitació només a més amb això, i si ens quedem aquí probablement no les abordarem tots, sinó potenciant, ensenyant els des de ben petit, integrar la salut sexual amb els cribratges asimptomàtics, explicant quins són els símptomes inicials per poder anar a un centre de salut sexual. Molt important dintre de la sanitat seguir creant un ambient lliure d'estigma i de culpabilitat, perquè jo crec que això és un bloqueig que ens dificulta moltíssim. Sabem que els adolescents no van a centres de salut sexuals moltes vegades per por a aquests missatges de no m'he cuidat, promiscuïtat. Llavors, crec que l'educació i el canvi ve una mica enfocat tot aquests aspectes.
4: De fet, un de cada tres joves recorreria la intel·ligència artificial per parlar de sexe i de relacions, abans que no pas, fins i tot, ja no dic la família, sinó un amic.
5: Doncs això, aquest missatge, aquesta informació ens fa molt que pensar, i probablement jo crec que les infeccions de transmissió sexual sempre han tingut un component, no?, de broma, de burla, de culpa, i això fa que al final moltes vegades t'esperis, no? A veure si realment això, aquests símptomes se'n van, no? Perquè creus que pot ser que et trobis un ambient una mica conflictiu o difícil. Llavors, jo crec que una de les coses que menys ens ajuda als centres de salut sexual és tenir un ambient agradable, un ambient de confiança per tenir les persones sexualment actives que necessitin, ja sigui una vinculació perquè necessitem potenciar els cribatges, o ja sigui perquè a la mínima que tingui un símptoma a acudir, tot això ens ajuda moltíssim. Llavors, el camí aquest de culpabilitat, de tenir una infecció,
4: fins i tot. No
5: és el mateix anar a un centre, per exemple, tu vens un cap de setmana i dir que has pogut tenir un refredat, una gastroenteritis, un Covid, alguna persona no diu obertament que ha tingut una gonorrea. Aquí això ens demostra que darrere de la gonorrea hi ha molt estigma, molta culpabilitat. Llavors jo crec que hem de treballar-ho des de la integració, des de ben petits.
4: Quines són les ITS, les malalties de transmissió sexual més diagnosticades?
5: La majoria de les ITS que tenim actualment són les gonorrees i les clamídies, i hem de saber que la majoria de les que aquestes infeccions de transmissió sexual es transmeten de forma asimptomàtica, i moltes d'elles a través del sexe oral. Llavors, que és una de les dades que moltes vegades la gent no sap. Llavors, per això hem d'integrar els cribatges asimptomàtics, tot i no tenir símptomes, si la teva salut sexual no hi ha exclusivitat sexual. Després tenim
4: A partir de quina edat? Cribatges asimptomàtics.
5: Doncs normalment teníem pensats que no, a lo millor que les persones sexualment actives partien d'una edat de 16 anys de l'adolescent madur, però realment amb l'informe que que estan demostrant les nostres companyes i companys de Vall d'Hebron, ens podem plantejar que a lo millor aquesta educació sexual i aquests cribatges han de començar des de abans. Han detectat infeccions de transmissió sexual entre joves d'entre 13 i 17 anys. I una altra cosa que molt important que tu has ben dit, integrar aquesta sexualitat dintre de la normalitat, dintre d'un ambient familiar i escolar, perquè moltes vegades als adolescents probablement els hi faci cosa o vergonya parlar d'això davant d'un... No? Aquestes persones van al pediatre davant dels seus pares. Llavors és una de les coses que potser hem de... abans no pensàvem i potser hem de començar a integrar i a transmetre la informació.
4: Clar. De fet, segurament molts pares i mares, no?, encara puguin pensar que parlar de sexualitat als 12 anys és massa aviat. Estan equivocats?
5: Amb tot, amb la sexualitat, amb les drogues, dintre de, és una opinió, jo crec que no abordar-les, tenir por de parlar alguna cosa, al final el que et fa és ocultar el problema i que surti més endavant. És a dir, tot de la manera que l'enfoquis. Mm-hmm. Segurament no abordar-lo vol dir això, no? No, quan un adolescent tingui un símptoma, no saber on acudir. Ja sigui al seu propi nucli familiar o ja sigui a un centre de salut sexual. Mm-hmm. Jo crec que el més important de tot a nivell de la sexualitat és la naturalitat, plantejar la sexualitat com una cosa positiva i creant un ambient de confiança, perquè una persona que tingui un problema no només d'infeccions, sinó un problema a nivell d'educació sexual, ho pugui comentar.
4: Uh-huh. Es dona el cas que per totes les malalties de transmissió sexual, per totes les ITS, les dones presenten edats més joves que els homes en el moment del diagnòstic. Uh-huh. A què es deu això? Per què? Elles es fan més controls i, per tant, ho detecten abans, o no seria això?
5: Clar, jo sóc infectòleg de transmissió sexual, no sóc un especialista en sociologia des de la infància, però perquè les noies comencen abans. Al final, per exemple, la clamídia sí que es detecta més en dones joves, però, per exemple, la gonorrea, un dels grups són els nois, les persones amb sexe genitals masculins. Per exemple, la sífilis no afecta només en noies joves, pertany a edats més grans, de 40, 60 anys. Llavors, cada infecció de transmissió sexual també pot ser més prevalent dintre d'un grup i d'una edat, perquè també són més asimptomàtiques. Per exemple, la gonorrea a l'uretra del penis, per exemple, el 80% són simptomàtiques, donen símptomes. Mm-hmm. Per exemple, la clamídia... La vagina és molt més asimptomàtica i té més prevalència estar allà, per exemple, i és el rang on veiem més infeccions de transmissió sexual en aquest grup. Mm-hmm. Normalment la resta de infeccions de transmissió sexual són més prevalents en altres poblacions. Però jo crec que les infeccions de transmissió sexual estan molt distribuïdes i jo crec que és el que t'he dit al principi. El més important per mi és donar informació general sense anar dirigit a un grup en concret. És molt important plantejar-nos si hem d'avançar en totes aquestes prevencions i totes aquestes educacions en edat més joves i com la informació que hem donat fins ara i si l'hem de canviar donant-li un aspecte tan positiu cap a l'educació sexual, que crec que és una de la part que s'ha perdut, com seguir potenciant la salut sexual a nivell infeccions i prevenció amb tots els models que tenim. No només tenim els cribatges asimptomàtics, tenim, per exemple, programes de prevenció d'OVH en persones que tenen més exposició, per exemple, i molta gent encara no sap que si tu has tingut una relació sense preservatiu tens 72 hores per anar a un hospital i prendre medicació per prevenir la infecció d'OVH, que encara actualment no l'hem de perdre el focus, i això molta gent no ho sap, i a nivell d'investigació crec que hem de continuar potenciant recursos. Hi ha molts hi ha moltes persones, per exemple, que venen a la consulta i que quan van a una primària i a les nostres companyes segueixen tenint la idea de que li pregunten que per què vol fer-se un cribatge, si és que ha tingut una relació de risc. Tu no necessites tenir un motiu per demanar-te un cribatge, i més en una etapa que estàs descobrint el sexe, que no tens una relació amb exclusivitat sexual. Si ens preocupa realment el número i el registre que estem tenint, li hem de donar una resposta. Uh-huh. Hem de seguir potenciant els recursos per les necessitats d'aquestes persones. Hem de seguir educant els metges que poden atendre una persona vulnerable a una infecció de transmissió sexual a coneixements i com abordar el tema. Uh-huh. I plantejar-nos si realment necessitem posar més establiments i més recursos per això. Per exemple, actualment en el programa de prevenció de PrEP, pues, tenim que seguir potenciant, perquè actualment la prevenció de PrEP és una medicació que es posa preventivament en persones que tenen múltiples parelles sexuals i que poden estar exposades a VIH, i que a part de donar dispensació farmacològica és un programa de salut sexual complet on s'aborden infeccions, cribatges asimptomàtics, i actualment, per exemple, hi ha llistes d'espera que les hem d'intentar abordar.
4: Explicàvem això, que el Departament de Salut ha avançat als 12 anys la prevenció de les ITS, uh-huh, que seran els equips de pediatria i els centres d'assistència primària, els CAPs, els que incorporaran aquesta atenció a la salut sexual i afectiva, que fins ara es feia a partir dels 16 anys, doncs a partir dels 12, i això pot també capgirar o modificar en certa mesura el seu dia a dia, no? Amb necessitats, doncs, de formació, d'atenció, no? De quina manera s'abordarà també aquest canvi pel que fa al protocol, no? I què proposa exactament aquest nou model integrat d'atenció a les infeccions?
5: Doncs probablement les nostres companyes i companys de pediatria, doncs, necessitaran integrar la salut sexual com l'estem intentant potenciar nosaltres a través dels adolescents madurs a partir de 16 anys, formant a tots les companyes i companys que atenen adolescents que puguin començar a tenir relacions sexuals, com s'està demostrant que cada vegada és major, tenint la idea, jo que sempre m'agrada tenir és, primer de tot, no associar idees, és a dir, tens una persona davant amb 13 anys, això vol dir que no té relacions sexuals, tens una dona de 60 anys i ja assumir que, pues, o que està casada o no té sexe.
4: Abandonar els prejudicis.
5: Abandonar totalment els prejudicis i integrar que qualsevol persona, no, a partir de certa edat i més, pues, el que ens estem plantejant, 12 anys, pot ser sexualment activa, plantejar si realment, pues, els símptomes que presenta pot venir darrere a un contacte o alguna infecció, i bueno, donar-li aquesta necessitat d'aquests números que estan sortint, i adaptar la salut pública i la salut sexual des de l'ambient més jove pediàtric a com estem intentant potenciar des de l'adolescència.
4: Abans parlàvem de factors, no? D'aquest canvi també, d'aquest increment també de malalties de transmissió sexual que va a l'alça, no? I volia demanar-te si creus que les xarxes socials, que les aplicacions de contactes, per exemple, han canviat també la manera de relacionar-nos, no, sexualment, i sobretot els usuaris és la gent més jove.
5: Sí, probablement. La societat canvia, la societat evoluciona, i nosaltres ens hem d'adaptar a aquesta societat, i és el que t'he dit. Probablement la manera de relacionar-nos actualment a través d'aplicacions, normalment apareixen aplicacions de cita, que la majoria es relacionen per geolocalització, i que al final el que estàs fent és interaccionar per metres, i el que fa és conèixer gent dintre de la teva zona. Pot ser que hi hagi moltes més relacions entre un grup concret. Llavors hi ha una infecció o hi ha un cas de gonorrea i pues, es pot transmetre més fàcilment. L'altre també és l'abandonament exclusiu només de les relacions monògames amb exclusivitats sexuals. Actualment cada vegada tenim persones, pues, que tenen diferents maneres de viure la seva sexualitat, i hem de respectar i hem d'apoyar-los tenint diferents parelles. Per exemple, a la vegada sent poliamorosa, monges o parelles que tenen exclusivitats sexuals, parelles obertes, i llavors nosaltres hem de fer càrrec, perquè moltes vegades aquestes persones necessiten que els hi facis cribatges cada 3-4 vegades l'any, o mínim 2, i moltes vegades aquestes persones denuncien que això no es poden fer perquè no hi ha els recursos o no hi ha la idea, que van al metge de capçalera o van a la ginecologia i que no estan integrats a fer cribatges periòdicament.
4: Segons els protocols establerts, eh?
5: Sí, perquè, bueno, abans teníem entès que, per exemple, doncs una persona, un adolescent o una persona jove no anava al metge, no sé, que quan començaves a tenir 40 anys, i sí que teníem integrats els factors de risc cardiovasculars, no? Tu sabies que a partir de certa edat et tenies que mirar la tensió, tenies que mirar el sucre, et tenies que mirar el colesterol, però... Pues hem de, potser, integrar això, que pues, fins que no arribem aquí, quan les persones sexualment actives, des dels seus inicis, pues, els hem de donar aquests recursos. I també potenciar, tot i que les ciutats grans són on hi ha més moviment i la sexualitat és més diversa, però també hi ha gent que denuncia que, per exemple, en un poble lluny de la ciutat, que això també hem de treure el judici, i que en aquests territoris també es poden tenir sexualment diverses, no poden assumir això.
4: A tot això, ja per acabar, on queda l'ús del preservatiu, que forma part de l'estratègia de prevenció?
5: L'ús del preservatiu, jo crec que estem totes d'acord que no s'ha d'abandonar, s'ha de seguir potenciant, perquè ens ajuda i ens ha ajudat sempre. L'únic que crec que durant molt de temps l'educació sexual i la prevenció sexual s'ha potenciat només en donar valor a aquest ús i a aquesta prevenció. I crec ens ha demostrat que al llarg de la sexualitat i al llarg d'aquests anys és insuficient, té les seves limitacions. És bo, però té les seves limitacions. I primerament de tot hem de pensar que moltes infeccions de transmissió sexual es transmeten per sexe oral, i hi ha moltes pràctiques a nivell sexual, és difícil, a nivell de sexe oral vaginal, sexe oral anal. Moltes infeccions, per exemple, el papiloma, els herpes, es transmeten per zones que no protegeix el preservatiu. Llavors jo crec que no hem d'abandonar aquestes barreres de protecció, però no ens hem de quedar només amb l'augment d'ITS potenciar i ficar anuncis de preservatiu. Hem de potenciar totes les mesures que tenim, els cribatges asimptomàtics, els programes de prevenció de salut sexual a les persones que tenen més sexe. I a nivell mèdic hem de continuar avançant per valorar altres coses. Actualment, per exemple, a l'ús de prevenció d'ovella que han aparegut altres models, per exemple, de medicació injectable de llarga durada cada 2 mesos. Hi ha estudis que estan valorant la prevenció d'ITS d'altres maneres, a través de vacunes o prevenció antibiòtica. Llavors, està bé, està molt bé, no els hem d'abandonar, però si tenim un augment progressiu, algú ens està dient, i aquest mètode el tenim des de fa molt de temps, hem de continuar. No podem abocar totes les nostres esperances en una única prevenció i decidir que si l'augment de les ITS és exponencial és perquè la gent no utilitza aquesta mesura preventiva.
4: Jo crec que un missatge simplista.
5: Jo crec que la sanitat i la salut sempre s'ha d'anar dirigida cap a una necessitat de la població, potenciar l'educació sexual, evidentment l'ús del preservatiu, però altres mesures.
4: Ho hem de deixar aquí, Adrià Mendoza, investigador de la Fundació Lluita contra
5: Moltes
4: les Infeccions.
5: Gràcies.
4: Gràcies per haver-nos acompanyat. Que
5: gràcies.
4: Vagi bé.
2: Refresca la memòria amb els millors moments del Badalona Matí, edició d'estiu.
3: El millor del Badalona Matí
2: amb xancles i banyador.
4: Bizum fa un pas més i ja comença a arribar als comerços físics. Després d'anys fent-lo servir per tornar diners a un amic, pagar un sopar a mitges o fer un regal conjunt, ara aquesta eina vol entrar també en el nostre dia a dia a través de les nostres compres a botigues. Aviat podrem pagar un cafè, una barra de pa o una compra qualsevol amb el mòbil, sense targeta i també sense portar efectiu a sobre. Això pot suposar un canvi important en la manera en com comprem, sobretot en el comerç de proximitat, però també obre alguns interrogants. Ens farà el pagament amb Bizum la vida més fàcil? O bé gastarem més com a contrapartida? Tothom s'hi podrà adaptar, aquest nou mètode de pagament? I què passa amb la privacitat o bé amb la seguretat de les nostres dades? Aquí a Badalona hem volgut sortir al carrer per preguntar als veïns i comerciants què en pensen d'aquesta nova modalitat a l'hora de pagar les nostres compres. I de fet ho han fet la Júlia Susino i l'Edu Beciana, que han passejat micro. Què tal, com ha anat?
0: Ha anat bé. Doncs mira, Núria, Bizum, que fins ara associàvem sobretot a pagar el sopar a mitges, tornar diners a un amic o fer un regal conjunt, vol fer el salt definitiu a les botigues físiques. La idea és que es pugui pagar directament amb el mòbil al Datàfon, d'una manera molt semblant a com fem amb les targetes digitals. Ara bé, el desplegament encara és progressiu. No tots els bancs, comerços i usuaris ho tindran activat al mateix temps i, per tant, conviurà durant un temps amb els sistemes de sempre, efectiu, targeta i pagament amb mòbil. Però la pregunta és clara, estem preparats per deixar la cartera a casa? Per començar, hem volgut saber quin és el mètode de pagament preferit dels badalonins, perquè una cosa és que la tecnologia avanci i una altra molt diferent és que cadascú canviï els seus hàbits de cop. Per això els hem preguntat si ells són més de targeta, d'efectiu o de mòbil.
6: Pago amb el mòbil 90% de les vegades perquè és còmode. Cada vegada hi ha menys caixers per treure diners. És més còmode portar sempre la targeta de crèdit integrada en el telèfon mòbil.
7: Actualment soc d'efectiu, malgrat que era targeta. I Bizum també. Però degut a tot com estan les tecnologies, totes les estafes que hi ha, que és pel comerç, a l'efectiu.
8: Yo soy más de efectivo, porque parece que así controlo mal los gastos.
9: Yo soy más de móvil a la hora de pagar, más que nada porque se me hace mucho más fácil. No tengo que tener la cartera, el bolso.
10: Ja ho sentiu, hi ha de tot. Hi ha qui no deixa anar la targeta, qui encara confia en els bitllets i les monedes, i qui ja ho paga pràcticament tot amb el mòbil. Al final, el mètode de pagament també diu molt de nosaltres. De si som més pràctics, més desconfiats, o més de jo amb el telèfon ja faig de tot. Segurament també té molt a veure amb un tema generacional. De fet, tot i que cada vegada paguem més amb el mòbil, l'efectiu encara resisteix. Segons el Banco d'Espanya, el 57% dels consumidors encara el fa servir com a mitjà principal en compres a establiments físics.
0: Exactament. Per això els hem plantejat un dilema molt del segle XXI. Què fa més mandra, portar efectiu o quedar-se sense bateria?
6: Quedar-me sense bateria, realment, perquè efectiu és que no em porto mai, pràcticament, i si quedo sense bateria no puc pagar.
7: Sense bateria és un pal, però ja trobo la solució, i intento portar efectiu. I si no em porto, no gasto.
8: Quedar-me sin bateria, porque el móvil también lo voy usando, pero casi siempre llevo efectivo. Sí, sí, no me quedo sin efectivo.
9: Prefiero utilizar el móvil, mucho más fácil y más práctico.
10: Aquí queda clar que el mòbil ens facilita molt la vida, però també ens fa dependre molt d'ell. Abans revisàvem si portàvem la cartera, ara mirem si portem bateria, dades, cobertura i fins a tot carregador inalàmbric. I això també forma part del debat.
0: I seguint amb aquesta idea, hem volgut també comprovar quin objecte és ja més imprescindible en el nostre dia a dia, la cartera o el mòbil. Perquè potser fa uns anys sortir de casa sense cartera era gairebé impensable. Si no portaves diners, targeta o el DNI, semblava que et faltava alguna cosa bàsica. Però avui la situació ha canviat força. Molta gent pot passar el dia només amb el mòbil. Hi ha la targeta bancària, el transport públic, els contactes, etc.
4: De fet, preferim, segurament, deixar-nos la cartera a casa que no pas el mòbil, en la majoria de casos.
0: Jo vaig sempre amb el mòbil. I és que el mòbil s'ha convertit pràcticament en una extensió de nosaltres mateixos. I per això els hem volgut plantejar una pregunta molt senzilla, però que segurament diu molt de com han canviat els nostres hàbits avui dia. Què és més probable, oblidar-se la cartera o oblidar-se el mòbil?
6: Oblidar-me la cartera. La cartera la tinc integrada tot dins del mòbil. Físic, la cartera, no porto mai res.
7: Les dues coses. Perquè el dia que et deixo una cosa, et deixo l'altra. Però normalment, no sé, el mòbil és que no m'ho sol deixar, és una cosa que la treballa i queda.
8: El que me olvide el mòbil és més probable. Sí, sí, de hecho, muchas veces me lo dejo y luego digo, ay, ahora sí me llaman.
9: La cartera. Y ya que el mòbil, pues lo tengo todo, tengo el WhatsApp, tengo todo. Más fácil que me olvide la cartera porque la cartera no utilizo el DNI, no utilizo las cosas de ahí. Y como no las utilizo, pues no las tengo siempre a mano.
10: Doncs veig que aquí la resposta ha quedat força dividida. Hi ha qui diu que la cartera ja gairebé no la fa servir i que si se l'oblida tampoc passa res perquè no ho pot pagar tot amb el mòbil, però també hi ha qui reconeix que el mòbil el té tan integrat al dia a dia que seria molt més estrany sortir de casa sense ell. Per tant, podríem dir que estem en un moment de transició. La cartera encara no ha desaparegut, però el mòbil cada vegada ocupa més espai en la nostra rutina. I potser la diferència és generacional o simplement d'hàbits. Altres dubtes, Núria? Què passa amb les dades amb la gent gran, amb els comerços petits o amb les persones que no es defensen tan bé en el món digital? Escoltem el que ens han dit sobre com veuen el futur dels pagaments, si com una oportunitat o com un repte que espanta una mica.
6: Una mica inquietant. Hi haurà més control sobre les transaccions i on va parar els diners, a l'efectiu en aquest cas.
7: Doncs no sé si serà còmode o inquietant. Jo crec que tornarem molta gent a portar els calés a la butxaca per la inseguretat. Perquè si diuen, ai, si troben els calés, i si troben el mòbil, és pitjor.
8: Creo que vamos a, sí, a Bizum, a tarjetas, cada vez más. La gente compra mucho por internet y la juventud, sobre todo, está muy acostumbrada.
9: Sembla una mica inquietant, más que nada porque la hora de pagar con efectivo se está perdiendo. La hora de pagar con Bizum y todo eso, Hacienda se queda un tanto y se pierde muchísimo dinero de por medio.
4: I aquí apareix una idea que és interessant, eh? I és que la comoditat no sempre, veiem, elimina la preocupació, eh? Molts dels enquestats doncs, feien referència a aquesta inseguretat. I és que podríem fer una altra pregunta, eh? Què preferim, dèiem abans, sortir al carrer amb el mòbil o amb la cartera? I la majoria deia amb el mòbil perquè ho porto tot. Clar, ara què preferiríem perdre? Possiblement avui en dia la cartera, eh? Precisament per això, per no perdre-ho tot. Podem trobar molt pràctic, de fet, pagar amb el mòbil i alhora sentir que cada vegada tenim menys control sobre com paguem, on queden registrades les nostres compres o bé què passa, no? Si la tecnologia al final falla, què pot passar?
0: Sí, és que tot i l'avenç dels pagaments digitals, l'efectiu continua tenint un paper important. Hi ha qui el fa servir per controlar millor el que gasta, qui el prefereix per compres petites i qui simplement no vol dependre sempre d'una app o d'un banc. Però també és veritat que cada vegada veiem més gent pagant imports molt petits amb targeta o amb el mòbil. Un cafè, una barra de pa, una ampolla d'aigua... Tot passa pel datàfon. Per això hem volgut saber si pensen que l'efectiu té els dies comptats.
6: Jo estic convençut que cada vegada anirà desapareixent més. O sigui, només fa falta sortir al carrer i veure que de manera indirecta ens estan obligant a no portar calés, perquè no hi ha caixers per treure els diners.
7: No desapareixeran. Tornarem a portar calés a la butxaca. I es veu molta gent, inclús la gent jove ho veig ara, que diu, tinc que portar calés a la butxaca.
8: Creo que sí que se usa efectivo, también, sí. Pero lo que pasa que va mucho también por el rango de edad. Si es persona muy joven, con el móvil, pero las mayores, pues, con dinero.
9: Cada vez desaparecen más, es más, cuando viene gente a pagarme con efectivo, como bien he dicho, incluso me sorprendo, porque a día de hoy es o tarjeta o móvil, literal, aunque sean 90 céntimos, para pagarme una barra de pan con efectivo, se lo agradezco muchísimo, porque es que me quedo incluso sin efectivo.
10: Potser l'efectiu no desapareixerà demà, però sí que sembla que cada vegada perdrà més presència en el dia a dia. Ara bé, també hi ha qui defensa que mantenir-lo és important, sobretot perquè és accessible, no depèn de la tecnologia i permet pagar sense deixar rastre digital de cada moviment. Ara bé, una altra qüestió és si pagar tan fàcilment ens fa perdre una mica la consciència de les nostres despeses, perquè quan paguem en efectiu veiem com marxen els diners. En canvi, amb el mòbil és un gest de segons, acostar, validar i marxar. I clar, potser aquesta rapidesa és molt còmoda, però també pot fer que comprem més per impuls. Escoltem el que ens han dit els veïns de Badalona si creuen que pagar amb el mòbil ens fa gastar més sense adonar-nos-en.
6: Estàs a casa, estàs tot el dia amb el mòbil, fent scroll, amunt, avall, veus alguna cosa que t'agrada... clic-clic i ho compres.
7: Sí, acabes comprant-lo igual, però no el compres en aquell moment. I la compra impetuosa desapareix.
8: Claro, no te retienes. Si ves algo que te gusta, caes antes en no mirar. Y claro, con el móvil, pues es fácil.
9: Sí, porque no tienes miramiento. Es como tan rápido que no te lo piensas. No tienes ni que hacer acción de buscar las moneditas en el monedero.
4: Em semblava molt curiós, Júlia, que ahir parlant em deies, jo tinc una mica la inversa, no? La sensació de que si pago un metàl·lic és com que és gratis.
0: Exacte.
4: I per tant puc comprar més.
0: Exacte. Si pago un metàl·lic sento que no estic pagant, de veritat.
4: A mi em passa totalment al contrari. La sensació és que la facilitat, diguéssim, de pagar amb un Bizum o amb el mòbil juga un paper també molt important i et pot fer no adonar-te'n del que gastes al final.
0: Exacte. Si pagar és més ràpid, també és més fàcil no pensar-s'ho tant. Potser no és culpa del mòbil, però sí que ens obliga a ser més conscients del que gastem, perquè el ja ho pagaré amb el mòbil pot acabar sortint-nos bastant més car. Ara bé, no tothom viu la digitalització de la mateixa manera. Hi ha persones que no tenen un mòbil intel·ligent o que simplement no se senten còmodes amb aquesta digitalització tan massiva. I aquí el debat ja no és només tecnològic, sinó també social. Potser estem deixant gent endarrere? Escoltem què en pensa la gent.
6: Actualment deixa gent enrere com és la gent gran, la gent de la tercera edat, que no se'ls hi ensenya, se'ls hi ha obligat per aquest nou sistema sense ningú tipus d'ensenyament ni mostrar ni res de res.
7: Deixa molta gent enrere. Ja no és gent gran, perquè els joves ho trobeu més que nosaltres amb problemes, molt menys.
8: No, yo creo que no. Tengo amigas y tengo compañeras que siempre usan Bizum, o sea que yo creo que soy de la única que no lo usa.
9: Deja gente detrás, la verdad que sobre todo la gente mayor que no tienen tarjetas o no tiene móvil, la verdad es que se quedan un poquito atrás, porque ahí depende qué tienda, que ya el efectivo no lo aceptan.
10: Aquí la resposta ha estat bastant clara. La majoria creu que aquesta manera de pagar sí que pot deixar gent enrere, sobretot la gent gran. I aquesta preocupació té fonament. A més, Funcas, la Fundació de les Cajas d'Ahorros, alerta que la població de més de 65 anys és un dels col·lectius amb més risc d'exclusió financera digital. Per tant, el debat no és només si pagar amb el mòbil és còmode, sinó si ho és per a tothom.
0: Mm-hmm. Clar, i això és important també perquè no tothom s'adapta al mateix temps ni al mateix ritme. Per a molta gent jove, pagar amb el mòbil és un gest pràcticament automàtic, però per a algunes persones grans pot ser complicat, fred o fins i tot generar-los desconfiança. No es tracta només de tenir mòbil, sinó de sentir-se segur fent una compra. Mm-hmm. Per tant, el repte no és només innovar, sinó fer-ho sense excloure ningú.
4: I a més, a banda, diguéssim, d'aquesta inclusivitat, no?, a l'hora d'adoptar aquest pagament, també hem de tenir una altra cosa en compte, que és que quan paguem digitalment no només estem comprant, fent una compra i prou, sinó que també estem generant i cedint, en certa manera, dades.
0: Exacte.
4: On comprem, quan, quina quantitat gastem, amb quina freqüència, tot això, i molt més ho saben avui en dia de nosaltres, no? I tot això obre també un altre debat, que és fins a quin punt ens preocupa la nostra privacitat. Estem disposats, en certa manera, a vendre-la?
10: Sí, a més, els comerços també tenen els seus dubtes. Comissions, adaptació tecnològica, seguretat, incidències amb el datàfon. Per això també hem preguntat què preocupa més, les dades, les comissions, la tecnologia o la seguretat.
6: La seguretat, sens dubte, perquè moltes vegades donem consentiment sense saber exactament a què estem donant consentiment i després estàs a casa i reps un missatge, un e-mail i dius des de quan m'he subscrit a aquesta publicitat.
7: Seguretat. Però en seguretat es defineix tot. Seguretat. I no n'hi ha, seguretat.
8: Yo veo que tenemos todos los datos en los móviles. Todos nuestros datos los tenemos por ahí. O sea, que si te quieren hackear, están más que hackear por cualquier sitio.
9: Seguridad no, porque estamos hablando de dinero, yo creo que tiene que haber muchísima seguridad detrás del dinero. Me interesa y veo más la comisión. Pago con Bizum, Hacienda se lleva un tanto.
0: Veiem aquí la resposta ha anat gairebé tota en la mateixa direcció. El que més preocupa és la seguretat. La majoria de veïns parlen de possibles fraus, estafes o de la por que algú pugui accedir a les seves dades bancàries. Tot i això, també ha sortit una altra preocupació, les comissions. Hem escoltat com ens deia que, més enllà de si el sistema és segur o no, també cal veure si aquests nous mètodes de pagament poden acabar suposant algun cost afegit, sobretot per als comerços petits.
10: També hem volgut escoltar el punt de vista dels comerciants, perquè per a una botiga, una cafeteria o una parada de mercat, oferir més formes de pagament pot ser un avantatge. Si el client no porta efectiu però pot pagar amb el mòbil, potser aquella venda no es perd. Però alhora, cada nou sistema implica adaptar-se. Per això hem preguntat si creuen que els comerços, el Bizum, els pot ajudar a vendre més.
6: A vendre més, no ho sé, però que ens focusegen més amb el producte que ens volen vendre, segur. Més d'un i més de dues persones acaben comprant alguna cosa que no necessiten simplement per veure allò que els hi arriba via e-mail, via missatge, via el que sigui.
7: Depèn de la persona, i depèn del tipus de botiga, depèn del tipus de barri i depèn de tot. Jo parlo molt com a barri, però el Bizum fa por a la gent li fa por el Bizum.
8: A lo mejor sí, porque no llevas dinero, los que no llevan dinero, pues dicen, mira, con Bizum, que no le cobren mucho interés a los comercios, que no salgan perjudicados, eso es lo único.
9: Depende para qué. Yo que soy una panadería de barrio, sí que es verdad que si yo abro aquí una cuenta de Bizum, sí que vendría a lo mejor más clientela joven, pero perdería dinero.
4: Com ha canviat la cosa, amb això de les comissions? Perquè a l'inici de pagar amb targeta, i de fet encara trobes, rarament, però trobes algun establiment que no fa cobrament amb targetes per això de les comissions, no? O et limiten la compra també que ha de ser superior a 10 euros o una xifra similar, no? Perquè si no et deixen pagar amb targeta per les comissions. Veurem si el Bizum arrenca també sense aquestes comissions i si al llarg dels anys es manté o després es gira la truita de cara als comerciants, també.
10: Doncs sí, com hem pogut escoltar, la resposta a aquest dubte depèn molt del tipus de negoci. En compres petites i ràpides sembla ser que pot ser una eina força útil i no parlem pas d'una eina minoritària. El Bizum ja sabem que supera els 30 milions d'usuaris i més de 100.000 comerços adherits, segons dades de la mateixa companyia. I per acabar també hem volgut mirar una mica més enllà, si cada vegada paguem més amb el mòbil, si les botigues incorporen noves eines i si els hàbits de compra canvien. Com serà el comerç de barri d'aquí uns anys? Continuarem entrant a la botiga de tota la vida? Pagarem sense passar per caixa? Ho farem tot amb el mòbil? O precisament valorarem més el tracte humà davant d'un món cada vegada més digital?
6: No sabria dir-te, m'agradaria que no s'extingís. El mòbil ens ho facilita tot. Per exemple, grans plataformes que fas dos clics i ho tens pràcticament tot.
7: Caput, el barri desapareix. Els barris desapareixeran.
8: cada vez queda menos gente que se dedica a las tiendas, porque el relevo generacional, que dicen, cero. Tienda que se cierra, ya sabes que es un local o abandonado o una frutería de los pakistanís.
9: Una mica complicat. Si a dia d'avui ja ens costa, imagina't d'aquí a 2 anys, amb competència, amb potser forneries que sí que accepten pisos.
0: Doncs això és el que diuen els veïns i comerciants de Badalona. El futur sembla ser que serà encara més digital, sí, però el repte és que no deixi de ser proper. Que puguem pagar amb el mòbil, amb targeta o amb efectiu, però que el comerç de barri continuï sent això. Barri, confiança i tracte directe amb la persona. Per tant, el Bizum pot canviar la manera com comprem, però no hauria de canviar allò que fa especial el comerç local. La tecnologia pot ajudar-nos, però al final el més important continua sent que comprar sigui fàcil, segur i accessible per a tothom, alhora que gratificant, sense perdre de vista que a l'altra banda d'un producte hi ha una persona que el ven.
4: Doncs veurem què passa amb el Bizum, quants comerços s'hi acaben adherint, que posaria la mà en el foc, que serà majoritari, i també com ens hi acostumem nosaltres, i les diferents generacions. Gràcies, Júlia. Gràcies, Edu.
0: Adéu.
4: Adéu.
3: Sol, platja, un bany i els millors moments del Badalona Matí.
2: El millor del Badalona Matí, edició d'estiu.

0: I aquest I Got You Babe, anirem versionant o coneixent les diverses versions d'aquest tema musical a la mà de l'Emma Teixidor, com fem més a més. Què tal, Emma, com estàs?
1: Molt bé.
0: Tot un clàssic, eh?
1: Sí, totalment. És un clàssic dels 60. En concret, es va publicar el 1965 i s'inclou dins del disc Look at Us. És una versió, l'original, creada per Sonny i Cher, però que n'hi ha moltes de reinterpretacions. La lletra de I Got You Babe parla d'una parella jove que, tot i no tenir diners, ni estabilitat, ni aprovació del món adult, troba força simplement en el fet d'estar junts. Per tant, és una cançó com molt jove, innocent, no? El missatge és molt hippie, també. Uh-huh. El missatge és molt simple, però, com dèiem, molt potent. Potser no tenim gaire cosa, però ens estimem, ens tenim l'un a l'altre. És una d'aquelles cançons que encapsulen d'alguna manera els anys 60 i li donen aquest to d'ingenuïtat, romanticisme pop, una mica de rebel·lia juvenil, no? La cançó es publica, com dèiem, el 1965 i està escrita per Sonny Bono, que aleshores treballava dins de l'escena pop de Los Angeles, però va decidir, doncs, fer una cançó diferent a la que es portava aquella època. D'aquesta manera ella porta aquesta veu greu, tranquil·la, que contrasta amb la veu profunda de Cher. I musicalment és una cançó, doncs, molt senzilla, amb un ritme gairebé, com dèiem, naïf, una melodia molt repetitiva. I bé, d'aquí, doncs, en surten diverses versions. Si vols, ens n'anem a una, en aquest cas, una de versió soul.

0: diferent.
1: Sembla una altra cosa, sí, totalment sí. Una altra cosa. També passem d'un duet a una persona que canta sola. Ella és la Etta James. Aquesta és una que... La que sentim és una versió de 2001, que és una versió remasteritzada perquè l'original la va cantar Etta James al 1968. És, com dèiem, una versió soul molt poderosa. És una proposta molt més emocional, intensa, transforma completament, no?, l'original, que era molt innocent, en aquesta com molt més empoderada d'una dona, no?, que sap molt bé què és el que té entre les mans. Quan Etta la grava, al 1968, ella ja és una figura molt gran en l'àmbit del soul i del rhythm and blues. Venia d'enregistrar clàssics com At Last, però en aquella etapa doncs, tenia un so molt més cru, i en aquí doncs, aporta doncs, aquesta poderositat amb la seva veu, sobretot. A diferència de molts altres covers, de moltes altres versions, ella no fa una peça bonica, sinó que la fa com més humana, no? És,
0: I alhora sembla més reivindicativa, no?
1: Sí.
0: Ja no és allò tan...
1: Sí, naïf, no? Allò guai, de jovenet, sí. Si vols, ens anem allà a l'altre extrem, perquè veuràs que tenim versions molt diferents. En aquest cas, una punk.

0: Doncs aquesta és versió de 1982, d'aquí una estona l'escoltarem, però aquí en aquesta versió també s'hi escolta, el sentim. És Joey Ramone i Holly Beth Vincent. Potser és una de les versions més divertides i és una aportació dels Ramones amb un aire innocent però accelerada, típic de la banda punk. La versió de Joey Ramone i Holly Beth Vincent és una d'aquelles reinterpretacions que semblen impossibles, no? Perquè agafa una cançó que dèiem que era innocent dels 60 i la converteix en aquesta joia punk pop romàntic. Resulta que a principis dels 80 el punk ja havia deixat d'enrere aquesta fase més destructiva i moltes bandes començaven doncs a coquetejar i a reconnectar i a fer doncs immersions amb el pop i deixar-se doncs endur per aquesta, aquesta línia, no? I tot i ser una icona del punk, doncs Joey Ramone es deixa influenciar i acaba doncs fent aquesta versió amb la Holly Beth Vincent. Ella porta una energia més freda i moderna, molt marcada per el new wave i el post-punk del moment, i ell doncs aquesta versió que manté doncs l'original però que té doncs la seva veu i a més doncs amb aquestes guitarres més ràpides, un ritme més nerviós, bé, aquesta versió
1: menys
0: sí.
1: melangí, que sí. altres propostes també.
0: Encara n'hi ha una altra. Sí, seguim.

0: poc més tranquil·lot, per això.
1: Més tranquil, però aquesta veu així com més, que m'importa tot d'un rave, no? Doncs és una mica això. És una versió de 1975, inclosa dins del disc Go Girl Crazy dels The Dictators. És aquesta versió hard rock protopunk, setanter, molt gamberro. Els

0: cançó tendra i la fan sonar doncs més gamberra.
1: Anem als anys 70, quan també van versionar aquest títol.
0: I això ja sona a balada, no? Sí, és més balada, és el Bowie en la seva època explosiva del glam. Aquesta cançó, aquesta versió és la culpable que jo hagi triat aquesta cançó per veure quines reinterpretacions se n'han fet. Aquesta és una del 1973, com dèiem, és una versió glam, a rock, i són protagonistes David Bowie i Marianne Faithfull. I és una versió que podem veure molt curiosa a YouTube, la podeu buscar, i home, la posada en escena d'ells dos amb una vestimenta i una manera de els maquillatges, com van vestits, com ells interpreten la cançó en directe, és bestial. És probablement la més elegant, decadent i teatral de totes les reinterpretacions de I Got You Babe, tot i que n'hi ha una que escoltaràs que supera també la teatralitat, però amb un nivell estratosfèric. Bowie està en un dels moments més creatius i magnètics de la seva carrera, acaba la seva etapa de Ziggy Stardust i comparteix aquesta posada en escena a la televisió i posen en escena tot plegat en un moment en què la televisió,
1: no?
0: Sí. No és un videoclip, sembla com un programa d'aquests musicals que feien a l'època en el que ells estan allà tot tranquil·lament. Sí, fent aquesta versió. La seva proposta sona nocturna, ambigua, sensual i fins i tot amb un punt decadent, un fet molt del moviment glam, no? Que ho porta doncs a aquests extrems. I si vols, ara un cameo de dibuixos animats també. Yeah, yeah, yeah, yeah. If I need to be louder. No sé si coneixeu aquests personatges que sonen ara mateix. Ells són els Beavis and Butthead. Van ser tot un esperpento a l'època dels 90. I si seguíeu la MTV, eren doncs, uns clàssics de la televisió en aquell moment. Com dèiem, això és una versió de 1993, on hi ha la mateixa Cher, ja entrada en banys, perquè ja feia molts anys que havia fet aquesta
1: clar,
0: cançó.
1: Com 30 anys, no? I, pràcticament.
0: Aprofita per fer aquesta versió amb uns personatges que són uns dibuixos animats. Aquesta és probablement la versió més surrealista de totes les que s'han fet i alhora també és una peça perfecta de cultura pop dels 90. En aquella època, com et deia, l'MTV dominava completament la cultura juvenil amb els seus videoclips, era una cosa com revolucionària, i Beavis and Butthead eren un dels programes més rics i reverents i populars del moment, amb una humor absurd, nihilisme adolescent, comentaris estúpids sobre videoclips i una paròdia constant de la cultura pop. Llavors, la mateixa Cher decideix doncs gravar aquesta versió i ella el que fa és posar-se, o sigui, ella que és una diva, es posa al costat d'aquests dos personatges i aconsegueixen fer doncs un videoclip i una campanya brutal en el que porten amb un altre extrem aquesta cançó.
1: Hi ha proposta hard rock.
0: Vinga,
1: també aquest tema musical. I've got you, babe.
0: Aquesta és una versió de 2015 de Blackmore's Night. Aporten un folk rock medievalitzat. En aquest cas és una de les reinterpretacions més inesperades i elegants. Transforma completament la cançó de pop juvenil dels 60 a una mena de balada folk renaixentista i medievalitzada. Els Blackmore Night és el projecte de Richie Blackmore, guitarrista legendari de Deep Purple i Rainbow, i també de Candice Night, que és cantant i compositora del grup. I en aquest cas doncs tampoc no té massa cosa més, eh? És molt,
1: sí, més que
0: és
1: fer rock,
0: diferent,
1: rock,
0: sí.
1: Folk,
0: sí,
1: rock, no?
0: Sí.
1: Seria? Doncs vinga, hi ha una versió bastant recent, del 2025. They say we're young, we don't know, we won't
0: find out until we grow. És una versió de Walk of the Earth, que agafa aquesta cançó i la porta cap a un terreny molt més contemporani, íntim, creatiu, molt de l'era ara d'internet. No és una reinterpretació basada en la grandesa ni tampoc en la nostàlgia clàssica, sinó és més aviat és molt, més pròxima, més com profunda, joc musical. En aquest cas és una versió càlida, amb molta naturalitat i amb una sensació de complicitat real entre les dues veus que interpreten.
1: I una altra d'íntima és aquesta, any 2019.

0: És una de les més boniques, potser, molt profunda, no?
1: Sí,
0: és
1: la... ja només la veu.
0: Sí, no? És, si em diuen que és del 60, però de l'època del folk del 60, també m'ho creuria. És una versió de Boone Forest i John Paul Ronnie, és una reinterpretació molt íntima i, com deien, contemporània. Està lluny del glam, del punk, del reggae. Aquí és més indie folk i, com deia, molt càlida i acústica. I si vols anem a aquesta que et deia, que és una anada d'olla absoluta. Vinga. És que aquesta és una versió psicodèlica de 1968.
1: Que dir, es podria fer avui en dia o es podria fer el 68.
0: I aniria al programa de Toni Rovira, saps?
1: Exactament.
0: És una versió de Tiny Tim i Eleanor Baruchian. És una versió molt estranya, és potser la més estranya i fascinant de totes.
1: I sona un ukelele, no?
0: Perquè... sí, és que ell toca l'ukelele, a més, bé, ell és com una peça de culte, gairebé. Per a l'entendre-la hem d'entendre qui és el Timmy Tin. No era només un cantant excèntric, era també una mena de filtre a música popular nord-americana, coneixia
1: que fet amb el tot.
0: Ja veus. I actuava com una figura completament fora del temps. Ell va, com deies, amb el seu ukelele, té aquesta veu agudíssima de falset, cabells llargs, un hippie, personatge victorià, és una barreja molt estranya. I ella ve del món psicodèlic i underground de Nova York i Los Angeles i està vinculada a The Cake, al cercle de Frank Zappa i l'escena freak del 60. I la bé, lletra... aquesta és la seva proposta.
1: Ara pensava, la lletra no s'ha traduït, no? Cap de les propostes?
0: No, no l'he vist. Segurament n'hi ha, però no l'he trobat pas. Si vols... ah, sí que ens donarà pas, temps i tot. Si vols, ens anem a aquesta versió del 2024, també, ara. They say we're young and we don't know. Ella és la Sarah Ashbrink, és coneguda per un estil que barreja l'indie pop, el dream pop, és folk intimista i té una força sensibilitat bastant vulnerable i introspectiva, ens mostra aquesta cançó. És la versió de Perro del Mar i bé, no té massa cosa més, simplement és molt tranquil·la i tal. Mm-hmm. Si vols ens anem ja a altres versions, o si de cas ja ens anem a la darrera.
1: Vinga,
0: perquè
1: acabem.
0: És amb la que acabem i posem el colofó. Vinga, som-hi. Ens plantem al 1985 el disc de UB40 Vagardim i són, evidentment, aquesta versió de The Pretenders amb Chrissy Hynde cantant i el grup UB40. Tot i ser reggae pop, la veu de Chrissy Hynde li dona aquest to rock claríssim, amb aquesta seria la gran versió mainstream, molt vuitantera i que segueix sent enganxosa a morir. I et diria que és una altra cançó completament diferent i que ha marcat una, totalment a una època.
1: Emma, gràcies un cop més per ser amb nosaltres. Que vagi bé.

0: El millor del Badalona Matí.
1: Gel, llimona, una fulla de menta i una cullerada de records. El còctel de l'estiu.
0: Seleccionem els millors moments del programa. Badalona Matí, edició d'estiu.

0: Són les dues.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: Si t'agrada A les portes de Troia i vols anar un pas més enllà, ara ens pots donar suport fent-te mecenes del programa a Patreon o iVoox. Amb una petita aportació mensual, ens ajudes a fer créixer el projecte i com a agraïment tindràs accés a continguts exclusius i a altres avantatges. Trobaràs tota la informació a la nostra pàgina web portesdetroia.cat. Gràcies per ser part d'aquest viatge.